0: dels contractes públics. Ellen Burstyn rep el lleó honorífic de la Mostra de Venècia per una carrera de més de 5 dècades al cinema. L'actriu nord-americana, que va fer de Mara l'exorcista, també presenta dues pel·lícules al festival. Esports.
1: Aquest dimarts arrenca la Champions, destaca el Madrid-Inter al Santiago Bernabéu. El Barça debutarà dimecres al Camp Nou contra el Feyenoord. A la segona divisió, Sabadell 3, Córdoba 2, Joaquini en dues ocasions i Urri de penal han fet els gols d'un Sabadell que suma 8 punts de 12 possibles i és tercer a la classificació després de 4 jornades. I en waterpolo, Maica García marxa del Sabadell després que el club ballejà no l'ha renovat. Segons ella, per haver estat mare fa un any, Maica jugarà ara al Sant Andreu.
0: I el temps, dimarts, últim dia de calor intensa. El matí serà assolellat i tornarà a fer calor al migdia. Pujaran més les temperatures al nord-est pel vent de Garbí i les màximes més altes vorejaran els 38 o 39 graus. Nuvolades de tarda i alguns primers ruixats intensos a última hora seran el preludi del canvi de temps de dimecres. 3Cat Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Aquest dimarts comença el curs escolar pels més d'1.600.000 alumnes amb una nova convocatòria de vaga. Salvador Illa crida a aturar temporalment les mobilitzacions al sector docent per poder garantir el dret a l'educació de l'alumnat. En una entrevista institucional al matí de Catalunya Ràdio, el president de la Generalitat ha fet un últim intent de pacificar l'inici de curs, instant els sindicats a seguir parlant del futur del departament.
3: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, també va començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, anirem en reunir i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició.
0: També ha reivindicat la feina que ha fet fins ara la Conselleria d'Educació. En paral·lel, el cap de l'executiu ha avançat que impulsaran un pla per climatitzar les aules i centres d'arreu del país per fer front a les altes temperatures.
3: Jo hi puc garantir que el govern les properes setmanes presentarà un programa complet per resoldre això. Intentarem el més aviat possible. Jo tampoc vendré dos o quatre pessetes. Un de cada quatre dels 2.500 centres escolars són anteriors a 1965. És el punt de partida. I no només en l'àmbit escolar, sinó de les residències, és una prioritat i el país ha de fer un esforç i crec que té recursos.
0: Illa no ha especificat terminis ni tampoc ha desenvolupat l'estratègia. El sindicat majoritari USTEC, però, ja avisa que fins que el govern no calendaritzi una proposta, el curs no continuarà amb normalitat i que, per tant, diu, la pilota és a la seva teulada. Ho ha dit a 3Cat la portaveu del sindicat, Yolanda Segura.
4: Que puguem fer un parèntesi, hem de tenir una proposta molt clara de calendarització, de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions que ha apuntat el president, però en tenim moltes altres. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
0: L'Assemblea Educativa de Catalunya defensa el sentit de la vaga i assegura que aquest dimarts les aules continuaran arrossegant problemes insostenibles. Ho deia el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, David Iglesias, membre de l'Assemblea.
5: Ja sabem que hi ha aules que estan a 40 graus, on més de la meitat dels nanos tenen necessitats específiques que les quals no pot cobrir una sola persona. Seguirem estant a la cua dels sous d'Espanya. Seguirem tenint problemes amb la inclusiva. Tenim burocràcia interminable que ens fa fer més hores de les que ens toca fer. Seguirem tenint ràtios que són impossibles.
0: Les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, la FAC, admet que el primer dia de curs no és el millor dia per entomar una vaga i reclamen al govern responsabilitat institucional per resoldre aquesta crisi. Són declaracions, també al Catalunya Nit, del president de l'entitat, Jordi de Carreras.
6: El dret a vaga i el dret a l'educació són dos drets que han de poder conviure. Nosaltres entenem que el govern havia de fer una lectura de que s'han d'abordar els problemes estructurals del sistema educatiu públic i això amb el que s'ha fet fins ara no s'està veient i no ho està passant en la comunitat educativa.
0: Per aquest dimarts hi ha convocades mobilitzacions en 11 punts del país, entre els quals les capitals de demarcació, Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. I l'oposició de Salvador Illa al Parlament ha carregat contra el president per haver demanat aquesta treva als professors el dia abans que comenci el curs. Des de Junts, Mònica Sales ha responsabilitat Illa de la situació actual de bloqueig per haver-se desdit del conflicte durant l'agost, mentre que Juan Fernández, del PP, li ha exigit que destitueixi

0: si d'una vegada per totes, la consellera Niubó.
1: Per a nosaltres és una irresponsabilitat. L'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost en què el president Illa no ha gestionat la crisi d'educació.
2: Demà mateix hauria de cessar aquesta consellera i posar el front del departament a un altre responsable per iniciar una nova negociació.
0: En la mateixa línia, Illa també ha rebut crítiques dels seus aliats parlamentaris, que consideren que va tard i malament en la gestió de la crisi d'educació. Sentim Elisenda Alemany, d'Esquerra, i Gerardo Pisarello, dels Comuns.
3: Tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
4: Començar aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern. Més que treva, necessitem mesures concretes.
0: I la CUP ha titllat de vergonyós a la petició del president cap als docents i ha reclamat el cessament de la titular d'Educació. I Educació a banda, l'entrevista d'Illa al matí de Catalunya Ràdio ha passat per altres temes d'actualitat, com el crim de Manresa, els atacs d'Isabel Díaz Ayuso a Catalunya i el possible retorn de Carles Puigdemont. Ho repassem amb Àlex Giral Robert.
5: Illa, obert a repensar les línies d'actuació en seguretat després de l'assassinat d'un veí a Manresa comès suposadament per dos menors.
6: Hi ha decisions que no s'han de prendre tampoc amb cabent. Hem d'anar veient com evolucionen les coses. Jo no em tanco a una revisió, diria que fins i tot permanent, d'algunes polítiques.
5: Defensa del nou sistema de finançament autonòmic i toc d'atenció a Ayuso després que la presidenta madrilenya afirmés que el model serviria per pagar la festa a Catalunya.
6: No es posi amb Catalunya i no es posi amb els catalans. Aquí no hi ha ni mindundis ni hi ha cap festa. Aquí hi ha gent que treballa.
5: Confiança en l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont abans que acabi l'any i projecció d'una recepció al Palau de la Generalitat quan torni.
6: He rebut a tots els expresidents aquí, amb ell m'he vist a la seu del govern de Catalunya a Brussel·les i no tinc cap inconvenient al contrari en donar-li el tracte que mereix com a expresident i com a líder del principal partit de l'oposició a Catalunya.
5: Estabilitat al govern, ni recomposicions profundes a les conselleries ni cops de timó.
6: A vegades hi ha canvis que s'han de fer, puntuals, però no estic pensant en grans remodelacions, ni estic pensant en redes, estic pensant en feina.
5: La sortida de Sílvia Paneque del govern per repetir com a alcaldable de Girona un moviment que ni confirma ni desmenteix.
6: La consellera Paneque està fent de consellera. Jo estic content amb la seva tasca i quan arribi un moment ja prendrem les decisions que haguem de prendre.
7: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. La jutge sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc i també vol esbrinar si els fets han compromès la pau o la independència de l'estat espanyol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, insisteix que no té proves de la participació de Rabat.
8: Al dia de hoy no existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna ni de Marruecos ni de ningún otro estado.
0: No ho veu igual al PP, que un dia més ha apuntat cap al Marroc. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que Ceuta és qui ha frenat la crisi i no el govern espanyol.
9: Ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
0: La jutgessa ha decidit obrir la investigació després de l'informe de la Policia Nacional que apuntava a la permissivitat total de les autoritats marroquines a la frontera. Aquest dimarts el govern espanyol desclassificarà els informes d'intel·ligència i seran públics dimecres. Són documents que, segons la Moncloa, demostren que no van disposar de cap avís que els alertés d'una entrada tan massiva. A Alemanya, l'extrema dreta pot arribar a les cotes de poder més altes després de la Segona Guerra Mundial. El Partit Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a l'estat federat de Saxònia-Anhalt i ha fet saltar les alarmes de cara a les pròximes cites electorals. El canceller conservador Friedrich Merz, que es troba en les seves hores més baixes, s'ha declarat en xoc i ha alertat que no negociaran els valors constitucionals.
10: Zutiefst schockiert. Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així. Per descomptat, ho hem d'acceptar. Aquestes són les regles de la nostra democràcia. Però alguna cosa ha canviat, no només a Saxònia-Anhalt, sinó a tota Alemanya. I aquest resultat electoral tindrà repercussions. També repercussions en l'àmbit internacional.
0: Tot i això, la formació d'extrema dreta no ha arribat a la majoria absoluta i el principal dubte ara és saber si acabarà governant. Un possible candidat alternatiu aconseguiria, com a molt, els mateixos escons si l'esquerra populista compleix la seva amenaça d'abstenir.

0: ultres europeus han celebrat els resultats. Brussel·les, Bruno Forte a Mires.
1: Calla Calas alerta de la bona sintonia que hi ha entre el Kremlin i l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, que és partidària de deixar d'enviar armes a Ucraïna i d'aixecar les sancions contra Rússia. A Calas la inquieta el suport que han rebut aquests postulats, justament pocs dies després de saber que Moscou va voler atemptar a l'agost a l'aeroport alemany de Leipzig.
2: Les amenaces augmenten a Europa i alhora els partits que estan secs davant d'aquesta amenaça i que diuen que no hi hem de fer res perquè no és casa nostra, estan guanyant terreny.
1: Silenci, en canvi, de la presidenta de la Comissió Europea, l'alemanya Ursula von der Leyen.
3: Hi ha una regla d'or de la Comissió. No comentem mai les eleccions estatals i això també inclou les eleccions regionals.
1: Però el cert és que als últims comicis d'Hongria, von der Leyen sí que va prendre partit per celebrar, en aquell cas, la derrota de l'exprimer ministre euroescèptic Viktor Orbán. Ara, amb aquest triomf regional de l'extrema dreta alemanya, governs europeistes com els de França i Polònia s'han mostrat preocupats. En canvi, per als partits ultres d'Europa, això és una injecció d'optimisme de cara a les eleccions estatals de l'any que ve, que hi haurà a Alemanya, França, Itàlia i Espanya.
4: Trescat Info. El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
5: Poques novetats aquesta nit matinada. Temperatures que altre cop no baixaran dels 20 graus a la costa. Puntualment, costa central 24-25 graus. Cel serè, sol que s'imposa aquest dimarts al matí, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. I sí que a la tarda augmentarà una mica la nuvolositat. El vent de sud-oest farà disparar la temperatura un dia més cap a les comarques gironines. Avisos de calor en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Altre cop les màximes més altes tornaran a situar-se cap als 38 o 39 graus. Començarem a tenir algun primer ruixat cap als ports, prelitoral i sobretot de cara al vespre, localment més intensos cap al Prepirineu. Però la part més activa i el dia més insegur serà dimecres, amb ruixats, tempestes localment intensos, comarques interiors, fins i tot arribant a la mateixa línia de la costa, amb tempesta, calamarsa, cops de vent, molta precaució, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, i amb vent de nord i també amb mala mar a la Costa Brava. Tot això, a més, farà que la temperatura tiri clarament cap avall.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
0: El Consorci del Parc de Collserola, tancat per la pesta porcina africana, programa activitats educatives en llocs alternatius davant la previsió que el parc continuï tancat. Mentrestant, els veïns continuen la campanya de recollida de firmes per demanar que s'aixequin les restriccions. Collserola, David Àngela.
6: Raimon Roda, gerent del Consorci, dona per fet que el parc es mantindrà tancat fins a finals d'any i ja ha reorientat les activitats de tot el curs.
7: Això pot ser que encara fins finals d'any continuï. Per tant, comencem a veure com encarem aquest curs escolar, intentant fer activitats segures dintre Can Coll, és a dir, en recinte tancat, però començar a veure si el podem començar a obrir i veure si les activitats que es feien a Can Coll es poden fer a les escoles. És a dir, si les escoles no poden anar al parc, el parc que baixi a les escoles.
6: Per la seva banda, els veïns de Collserola insisteixen que aquesta situació els passa factura tant física com psicològicament. Cristina Lier és la impulsora de la campanya Obrim Collserola.
8: Jo segueixo recollint signatures a través del Change.org. Vull arribar a les 10.000, no sé ara quants portem, però bueno, l'estiu s'ha quedat com molt parat tot i la gent està realment esgotada. Quan jo arribi a les 10.000, vull enviar-ho a diferents institucions, òbviament. Ja sé que potser no servirà de res, però el derecho a la pataleta, com diuen, el tenim.
6: Després de 15 dies sense detectar-hi cap contagi, s'han confirmat 5 nous positius de pesta porcina africana a Collserola.
4: 3CAT Info.
0: El preu dels pisos ja porta 12 anys seguits pujant i la perspectiva és que això no canviarà a curt termini. Aquest segon trimestre els preus han escalat fins al 10% a Catalunya respecte de fa un any, segons les últimes dades publicades per l'Institut d'Estadística Espanyol. Si obrim el focus, el preu de l'habitatge d'obra nova s'ha més que doblat en l'última dècada, bàsicament perquè n'hi ha molt poc, i el preu de l'habitatge de segona mà va camí també de doblar-se. L'actual entorn financer, a més, amb una inflació i uns tipus d'interès a l'alça, ja només deixa opcions de comprar Per uns pocs, Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la

0: propietat urbana de Barcelona.
1: El mercat en aquests moments és de la gent que té capacitat econòmica, com a mínim, per pagar un 30% del cost de l'habitatge al comptat. Vol dir que ha de tirar d'estalvis previs o, en el cas de gent jove, s'està incrementant les ajudes familiars a la compra d'habitatge.
0: L'augment de preus ja gairebé no entén de zones, costaneres, de muntanya o interiors, i s'ha estès de manera generalitzada a tot arreu. I els contractistes d'obres de Catalunya asseguren que l'increment dels costos de construcció fa que hi hagi moltes licitacions desertes. Només el primer trimestre d'aquest any hi ha hagut gairebé 200 obres públiques que han quedat sense adjudicar, valorades en més de 50 milions d'euros. Molts dels preus de les licitacions d'obra pública estan desfasats per la inflació, perquè des que s'aprova un projecte fins que es licita poden passar mesos i llavors els constructors ja no troben el preu rendible. Per Lluís Moreno, president de la Cambra de Contractistes, això fa perdre molt de temps a tothom.
2: Si queda deserta, has de tornar aleshores a revisar els preus de licitació, pujar-los un 10% o un 20% o el que creguin convenient i tornar-ho a licitar. I aquest procediment administratiu fa retardar que el servei trigui 5 mesos més en aconseguir-se.
0: Segons la patronal, les licitacions desertes acostumen a ser d'ajuntaments i diputacions, que representen gairebé 3/4 parts de tot l'import que ha quedat sense adjudicar. Per això demanen a les administracions locals que millorin els seus sistemes per revisar els costos de construcció. I els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona presentaran aquesta setmana una demanda col·lectiva per danys i perjudicis contra el govern. Ho ha anunciat l'advocada que el representa, Carmen Pérez Pozo, coincidint amb els 2 mesos de l'esfondrament provocat per les obres de la línia 9 del metro. Són declaracions a 3Cat Info.
3: La demanda col·lectiva en la que reclamarem danys materials, danys econòmics i danys morals. I, per una altra banda, ho farem en base a la culpa in vigilando, que en dret és, tu quan contractes que et facin una feina, has de vigilar que qui t'ho faci, ho faci bé. I això no ha passat.
0: En un primer moment es van desallotjar els veïns de 93 habitatges, dels quals un 60% ja ha pogut tornar a casa. Però dels que encara esperen l'autorització per tornar, hi ha 18 famílies i 7 locals comercials que no sabran quan podran tornar a la normalitat fins al 2027, en funció de la consolidació del terreny.

0: L'actriu nord-americana Ellen Burstyn ha rebut aquest dilluns el lleó honorífic de la Mostra de Venècia per una carrera premiada amb un Òscar i que va arrencar fa més de 5 dècades amb el paper de mare a l'Exorcista. El festival projecta un curt on recrea una Marilyn Monroe centenària i un llargmetratge on també és la protagonista. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
1: El festival ha guardonat aquesta veterana actriu de 93 anys per les seves interpretacions versemblants i intenses que aporten profunditat als seus personatges. Això ho hem pogut comprovar al curt d'homenatge on reviu magistralment una Marilyn Monroe que aquest 2026 hauria fet 100 anys i que ella mateixa va conèixer personalment.
2: Era una criatura tan màgica. Un dia caminàvem pel carrer a Beverly Hills. Ningú ens parava atenció. De cop i volta, els cotxes van començar a tocar el clàxon i a cridar-la «Marilyn, Marilyn!». I jo li vaig dir «Això ho has fet a propòsit?». I em va dir «Sí». «Per què?». I em diu, és que tenia ganes de sentir-me Marilyn Monroe per un minut.
1: La carrera d'Ellen Burstyn va començar a la dècada dels 70 amb el paper de mare de l'exorcista que la va catapultar a la fama mundial. El 1975 aconseguia l'Oscar per la seva interpretació a Alicia ja no viu aquí, de Martin Scorsese. Ellen Burstyn també protagonitza la pel·lícula Place to Be, que es presenta dimecres fora de concurs.
0: Lleida tornarà a tenir una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil. El local, que va quedar buit al juny, quan va tancar l'emblemàtica El Genet Blau, reobrirà a l'octubre com a llibreria Quatre Contes. Serà la pota literària del projecte cultural de la lleidatana Roser Guasch. Lleida, Pere Joan Álvarez.
3: Guasch és integradora social, actriu, conta contes i propietari d'una petita editorial que vol mantenir l'essència del Genet Blau i sumar-hi la seva empremta. Destaca que la llibreria Quatre Contes seguirà sent un espai literari ple de vida per als infants i farà una aposta encara més decidida pel públic juvenil.
4: El Genet era infantil i juvenil, però juvenil tenia poqueta cosa i volem ampliar juvenil també perquè jo, per exemple, a casa tinc tres joves i em relaciono amb molt jovent i crec que el públic juvenil intentarem captar-lo d'alguna manera, a veure si ens en sortim, que és més complicat, però ho intentarem.
3: Estem parlant d'un local cèntric situat a l'Avinguda Blondel, on el Genet Blau s'havia traslladat la primavera del 2025, un any abans de tancar després de 25 anys de trajectòria. Ha estat uns mesos buit, però ara els lectors més joves de Lleida i les seves famílies recuperen un important punt de referència. La previsió és obrir portes l'1 d'octubre amb una agenda plena d'activitats.
5: 3CAT Info.
0: El debat de la congelació d'òvuls de les futbolistes encara no s'ha estès al mercat laboral, com sí que passa als Estats Units, on grans multinacionals ho paguen a les seves directives. De moment, ni la patronal ni els sindicats tenen constància que cap companyia catalana ho costegi, però la Pompeu Fabra ja ha començat a estudiar aquesta tendència. La catedràtica d'Economia d'aquesta universitat, Libertad González, creu que també pot passar aquí.
6: Sí, yo creo que sí, en la medida en que los trabajadores lo valoren, las empresas lo ofrecerán.
0: Les feministes diuen que respecten la decisió personal de les futbolistes, però moltes lamenten que no s'abordi el debat real de la conciliació, la promoció i la bretxa salarial. La secretària de Dones, Feminisme i Igualtat de Comissions Obreres denuncia que la congelació d'òvuls no és una mesura feminista, sinó empresarial.
7: La Federació de Futbol, precisament, té una credibilitat feminista una mica dubtosa, després del petó no consentit de Luis Rubiales a Jenny Hermoso.
0: Aquí a Catalunya, les dones tenen de mitjana el seu primer fill als 31 anys i mig. En molts casos, és l'únic.
5: Esports.
0: Amb Joan Fitó.
8: La Champions 2026-2027 arrenca aquest dimarts. El Barça, però, no debutarà fins dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord. En canvi, el Madrid serà dels primers a jugar. Rebrà l'Inter de Milà aquest dimarts a 9:00 al Santiago Bernabéu. José Mourinho, tècnic blanc, diu que l'equip ha de passar pàgina de la derrota a la Lliga.
9: Cada vez más hemos tenido la convicción de que hemos hecho un buen partido, que hemos jugado como equipo, que los goles que hemos fallado es una anormalidad y que estamos bien y que obviamente que tenemos problemas conocidos para el partido de mañana, pero ya está.
8: Camavinga, Bernardo Silva i Arda Güler són baixa per sanció. Aquest dimarts es juguen altres partits de la Champions. A 7:15 a EK d'Atenes, LASK i Bruges, Aston Villa. A 9:00, Borussia de Dortmund, Villarreal, Lilla, Betis i Porto, Manchester City. També a 9:00, aquest Madrid Inter. Aquest dilluns, per cert, s'ha completat la quarta jornada de Lliga. Ho ha fet amb dos partits. Getafe 1, Celta 1 i Elx 2, Reial Societat 3. Héctor Fort ha debutat amb la Reial. L'ex del Barça ha jugat l'últim quart d'hora. El Barça precisament tanca aquesta quarta jornada de Lliga com a líder. Els blaugranes són l'únic equip que ha guanyat els 4 partits disputats fins ara amb 12 punts, 17 gols a favor i només 2 en contra. Encara el Barça, els socis blaugrana poden consultar els números i la documentació de l'assemblea que es farà el 19 de setembre i destaca que l'exercici econòmic de la temporada passada s'ha tancat amb un resultat ordinari de 0,2 milions d'euros de benefici i un resultat net després d'impostos de 18 milions negatius.
5: 3CAT Info.
8: A la segona divisió, victòria del Sabadell 3-2 contra el Còrdoba. Els arlequinats s'han col·locat 2-0 amb només 10 minuts, però el Còrdoba ha igualat a 2 a falta d'un quart d'hora. Al minut 89, Urri, de penal, ha fet el definitiu 3-2. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
10: Del que més orgullós estic de tot aquest grup, i ja no només del grup, sinó d'aquesta unitat que som, perquè només cal veure com estava avui el temple en un dia tan assenyalat per la ciutat, doncs és que som capaços, o estem sent capaços, de fer un molt bon futbol, de ser molt competitius contra grandíssims equips.
8: El Sabadell suma ara 8 punts de 12 possibles i és tercer a la classificació després de 4 jornades disputades. El diumenge l'equip vallesà visita el camp

0: del Mallorca.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La jugadora internacional de waterpolo Maika García ha fitxat pel Sant Andreu, un moviment que ha arribat després que la jugadora hagi anunciat la seva sortida del Club Natació Sabadell, club on va estar fa 32 anys. García, de 35 anys, lamenta la decisió del club vallesà de no renovar-li el contracte, ja que, tot i que s'acabava el 31 d'agost, la boia esperava seguir perquè, segons el Reial Decret 1006, després de ser mare fa justament un any, se li havia de renovar aquest contracte. Maika García porta gairebé 2 anys sense jugar pel seu procés de maternitat. En ciclista, 3 catalans seran al Mundial de Ciclisme en Ruta, que es disputarà a Montreal, al Canadà, del 20 al 27 de setembre. Són Marcel Camproví, Paula Blasi i Mireia Benito, que formen part de la llista que ha fet pública el seleccionador espanyol Alejandro Valverde i la seleccionadora femenina Gemma Pascual. A la llista també hi ha, entre d'altres, el balear Enric Mas. Precisament en ciclisme, a la Vuelta, aquest dimarts arrenca l'última setmana de competició, 16a etapa de 181 quilòmetres amb final al Monestir de la Ràbida. Enric Mas segueix amb el mallot vermell de líder amb 2 minuts i 6 segons de marge respecte a l'austríac Félix Gol. I al Mundial Femení de Bàsquet, la selecció espanyola amb la catalana Mariona Ortiz s'ha classificat per als quarts de final després de guanyar el Japó.
1: Són 2:45.

0: Principals informacions a aquesta hora. Aquest dimarts comença el curs escolar amb una nova convocatòria de vaga dels docents després que les negociacions entre el govern i els sindicats continuïn en un punt mort. El president Salvador Illa els ha demanat un parèntesi, però els sindicats diuen que mantenen l'aturada perquè no volen donar un xec en blanc. L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. La victòria de l'extrema dreta en la de les eleccions del Land alemany de Saxònia-Anhalt provoca un daltabaix en el panorama polític del país. El canceller Friedrich Merz es declara en estat de xoc. A partir d'ara parlarem de la polèmica a Belgrat per l'exaltació de la figura de l'exgeneral serbo-bosnià Ratko Mladic durant el seu funeral, fet amb honors militars. La Unió Europea ho ha condemnat i Bòsnia-Herzegovina ha anunciat que retirarà de l'ambaixada de Belgrat tots els diplomàtics que sigui possible. Aquest 2026 els bombers ja han fet més de 1.400 rescats al medi natural. Són un 13% més que durant els mateixos mesos del 2025. I explicarem que la gala Catalunya aixeca el taló dona el tret de sortida a la temporada teatral en un moment de creixement per al sector. Esports.
1: Aquest dimarts arrenca la Champions, destaca el Madrid Inter al Santiago Bernabéu, el Barça debutarà dimecres al Camp Nou contra el Feyenoord i també en futbol a la segona divisió, Sabadell 3, Córdoba 2.
0: I el temps dimarts, últim dia de calor intensa. Al matí serà assolellat i tornarà a fer calor al migdia. Pujaran més les temperatures al nord-est pel vent de Garbí i les màximes vorejaran els 38 o 39 graus. Nuvolades de tarda i alguns primers ruixats intensos a última hora seran el preludi del canvi de temps de dimecres. Aquest dimarts comença el curs escolar per més d'1.600.000 alumnes amb una nova convocatòria de vaga. Salvador Illa crida a aturar temporalment les mobilitzacions al sector docent per poder garantir el dret a l'educació de l'alumnat. En una entrevista institucional al matí de Catalunya Ràdio, el president ha fet un últim intent de pacificar l'inici de curs, instant els sindicats a seguir parlant del futur del departament.
2: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, també va començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, i anem a enraonar i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys, i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició.
0: I ha reivindicat la feina que ha fet fins ara la Conselleria d'Educació. En paral·lel, el cap de l'executiu ha avançat que impulsaran un pla per climatitzar les aules i centres d'arreu del país per fer front a les altes temperatures.
2: Jo hi puc garantir que el govern les properes setmanes presentarà un programa complet per resoldre això. Intentarem el més aviat possible. Jo tampoc vendré dues o quatre pessetes. Un de cada quatre dels 2.500 centres escolars són anteriors a 1965. És el punt de partida. I no només en l'àmbit escolar, sinó de les residències, és una prioritat i el país ha de fer un esforç i crec que té recursos.
0: Això sí, no ha especificat terminis ni tampoc ha desenvolupat l'estratègia. El sindicat majoritari USTEC avisa que fins que el govern no calendaritzi una proposta, el curs no continuarà amb normalitat i que, per tant, la pilota és a la seva teulada. Ho deia a 3CAT, la portaveu del sindicat, Yolanda Segura.
3: Que puguem fer un parèntesi, hem de tenir una proposta molt clara de calendarització de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions que ha apuntat el president, però en tenim moltes altres. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
0: L'Assemblea Educativa de Catalunya defensa el sentit de la vaga i assegura que aquest dimarts les aules continuaran arrossegant problemes insostenibles. Ho ha dit el Catalunya Nit, de Catalunya Ràdio, David Iglesias, membre de l'Assemblea.
4: Ja sabem que hi ha aules que estan a 40 graus, on més de la meitat dels nanos tenen necessitats específiques que les quals no pot cobrir una sola persona. Seguirem estant a la cua dels sous d'Espanya. Seguirem tenint problemes amb la inclusiva, tenint burocràcia interminable que ens fa fer més hores de les que ens toca fer. Seguirem tenint ràtios que són impossibles.
0: Les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya admeten que el primer dia de curs no és el millor dia per una vaga i reclamen al govern responsabilitat institucional per resoldre d'una vegada la crisi. Són declaracions, també al Catalunya Nit, del president de l'entitat, Jordi de Carreras.
5: El dret a vaga i el dret a l'educació són dos drets que han de poder conviure. Nosaltres entenem que el govern havia de fer una lectura de que s'han d'abordar els problemes estructurals del sistema educatiu públic i això amb el que s'ha fet fins ara no s'està veient i no ho està passant en la comunitat educativa.
0: Per aquest dimarts hi ha convocades mobilitzacions en 11 punts del país, entre els quals les capitals de demarcació, Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. 3CAT Info. L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. La jutge sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc i també vol esbrinar si els fets han compromès la pau o la independència de l'estat espanyol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, insisteix que no té proves de la participació de Rabat.
6: Al dia de hoy no existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna ni de Marruecos ni de ningún otro estado.
0: No ho veu igual el PP, que un dia més ha apuntat cap al Marroc. El seu líder, Alberto Núñez Feijó, ha afirmat que Ceuta és qui ha frenat la crisi i no el govern espanyol.
7: Ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
0: La jutgessa ha decidit obrir la investigació després de l'informe de la Policia Nacional que apuntava a la permissivitat total de les autoritats marroquines a la frontera. Aquest dimarts, el govern espanyol desclassificarà els informes d'intel·ligència i seran públics dimecres. Són documents que, segons la Moncloa, demostren que no van disposar de cap avís que els alertés d'una entrada tan massiva. El jutge Peinado manté per aquest dimarts la citació de comunicar a Begoña Gómez, la dona del president espanyol, i a la seva assessora que les envia a judici. Rebutja així la petició de les defenses que li havien demanat posposar la convocatòria per problemes per assistir-hi. A la parella de Pedro Sánchez se la jutjarà per tràfic d'influències i malversació per presumptament haver-se aprofitat de ser la dona del president espanyol per als seus negocis amb la Universitat Complutense. Aquest és un dels fronts judicials que es reactiven i que Pedro Sánchez haurà d'afrontar aquest curs polític. El president espanyol hi ha passat de puntetes i ha insistit a reivindicar-se com a única alternativa per fer front a l'extrema dreta.
8: La amenaza ultra gana terreno. Por tanto, no olvidemos que cada día de avance, cada política aprobada en estas Cortes

0: generales es un día y un derecho más ganado frente a los ultras. Así llevamos 8 años y el año que viene otros 4 años más.
1: En el cas Plus Ultra, que investiga l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per presumptament haver-se beneficiat del rescat de l'aerolínia, l'exdirigent de l'empresa ha declarat que va pagar a Zapatero una comissió de l'1% del rescat de 53 milions a canvi de mediar en el procés. L'empresari també ha explicat a l'Audiència Nacional que va parlar del rescat amb Zapatero i que aquest li va dir que els podia ajudar. No ha concretat, però, quines gestions hauria fet l'expresident espanyol per facilitar el rescat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: A Alemanya, l'extrema dreta pot arribar a les cotes de poder més altes després de la Segona Guerra Mundial. El Partit Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a l'estat federat de Saxònia-Anhalt i ha fet saltar les alarmes de cara a les pròximes cites electorals. El canceller conservador Friedrich Merz, que es troba en les seves hores més baixes, s'ha declarat en xoc i ha alertat que no es negociaran els valors constitucionals.
3: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així. Per descomptat, ho hem d'acceptar. Aquestes són les regles de la nostra democràcia. Però alguna cosa ha canviat, no només a Saxònia-Anhalt, sinó a tota Alemanya. I aquest resultat electoral tindrà repercussions. També repercussions en l'àmbit internacional.
1: Tot i això, la formació d'extrema dreta no ha arribat a la majoria absoluta i el principal dubte ara és saber si acabarà governant. Un possible candidat alternatiu aconseguiria com a molt els mateixos escons si l'esquerra populista compleix la seva amenaça d'abstenir-se en lloc de donar-li suport. La mirada està posada ara en les eleccions a Berlín i al Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental el 20 de setembre, on Alternativa per Alemanya també es perfila com a favorit. I els partits alemanys podrien ser incapaços de crear un cordó sanitari contra Alternativa per Alemanya a Saxònia-Anhalt. És l'opinió de l'exprofessor de Ciència Política de la Universitat Pompeu Fabra, Klaus Jürgen Nagel, perquè les eleccions en aquest land han deixat molt tocat el partit del canceller federal, la CDU. L'expert creu que existeix la possibilitat que algun vot trànsfuga doni al govern de l'Estat a l'extrema dreta. Ho ha dit en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
4: És una de les possibilitats que hi ha que algú de la CDU al Parlament flaqueja i dona el vot a l'AFD per possibilitar-li la formació de govern. Però ja fa temps que el cordó sanitari o tallafocs a nivell local i comarcal s'està trencant.
1: Klaus Jürgen Nagel considera que el resultat de les eleccions no són cap sorpresa i que l'extrema dreta ha tingut històricament resultats importants, sobretot als lands de l'antiga Alemanya Oriental. I polèmica a Belgrat per l'exaltació de la figura de Ratko Mladic durant el seu funeral, celebrat aquest dilluns amb honors militars i amb la presència de diversos ministres del govern actual. El conegut com a carnisser dels Balcans va morir a finals d'agost a la presó de la Haia, on complia cadena perpètua per genocidi i crims de lesa humanitat durant la Guerra de Bòsnia. Milers de ciutadans que el consideren un heroi s'han apropat a l'església on s'ha celebrat el funeral.
5: Aquest home va demostrar que era un gran home, un gran lluitador, un gran serbi. Va defensar el seu poble. Malauradament va ser acusat formalment, tot i que no era culpable de res. Però crec que aquesta reunió mostrarà al món sencer, a la Unió Europea, a tots aquells que ens odien o que ens estimen, què representa realment aquest home avui.
1: El comiat d'aquest dilluns ha estat precedit d'actes d'homenatge civils i militars, inclòs el dels aficionats del Partizan i l'Estrella Roja de Belgrat durant el derbi futbolístic de la capital de Sèrbia aquest cap de setmana passat. Es va fer un minut de silenci i es va desplegar la imatge de l'exgeneral serbo-bosnià. La Unió Europea ha censurat aquests actes de glorificació. La cap de la diplomàcia, Kaya Kallas, ha dit que homenatges com aquests no tenen cabuda ni en els 27 ni tampoc en països candidats a la integració, com és el cas de Sèrbia. Per la seva banda, el govern de Bòsnia i Herzegovina ha anunciat que retirarà de l'ambaixada de Belgrat tots els diplomàtics que sigui possible. I encara en plana internacional, la Unió Europea, Dinamarca i Groenlàndia llancen un nou missatge d'unitat davant del president dels Estats Units, Donald Trump. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i la primera ministra danesa han visitat aquest dilluns l'illa que aspira a controlar el president nord-americà.

0: nord-americà. Von der Leyen ha anunciat una inversió de 200 milions d'euros en aquest territori autònom danès, destinada a mesures de digitalització, descarbonització i a la millora de la connexió per satèl·lit. Mette Frederiksen és la primera ministra danesa.
1: La Unió Europea i Groenlàndia han estat socis durant uns 40 anys, però avui aquesta col·laboració ha arribat al següent nivell. Ara, col·lectivament, aconseguirem resultats per la gent amb la firma d'una declaració conjunta i, encara més important, amb projectes concrets que comportaran beneficis reals per la gent de Groenlàndia.
0: Tant Brussel·les com Copenhaguen han remarcat que la integritat territorial i la sobirania són principis fonamentals del dret internacional i que els Estats Units no els poden ignorar. Justament aquest dilluns, Trump ha publicat a la seva xarxa social un mapa amb la bandera nord-americana cobrint Groenlàndia, a més de Mèxic, el Carib, el Canadà i Islàndia. El govern ha donat el tret de sortida als actes que commemoren el 50è aniversari del retorn de l'exili del president Josep Tarradellas i la recuperació de la Generalitat i l'autogovern català. Tarradellas va passar 38 anys a l'exili, des d'on va mantenir vives les institucions catalanes durant la dictadura franquista. El president de la Generalitat, Salvador Illa, n'ha destacat el seu llegat basat en un projecte de país que prioritzava, diu, la unitat i el màxim autogovern per Catalunya.
2: Volia governar Catalunya. Volia governar una Catalunya democràtica. Volia governar per refer i per construir el país. En el seu acte de presa de possessió, en aquest mateix sabó, Tarradellas establia dues prioritats. La unitat del poble de Catalunya i l'arrelament de la democràcia a Espanya, sense la qual Catalunya tenia abans de perdre. Crec que estem treballant de bevent en aquestes dues prioritats.
0: El president del Parlament, Josep Rull, l'ha recordat com una persona que va preservar la dignitat de Catalunya i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, l'ha posat com a exemple de la defensa de l'autogovern.
3: Del retorn del president Tarradellas se'n pot extreure una altra lectura. La força legitimadora que en determinades circumstàncies històriques pot adquirir l'exili.
4: Amb el convenciment de que les institucions havien d'estar a l'alçada de les esperances i de les aspiracions d'un país.
0: El temps. Moment per la previsió de Gemma Puig.
5: Poques novetats aquesta nit matinada. Temperatures que altre cop no baixaran dels 20 graus a la costa. Puntualment, costa central 24-25 graus. Cel serè, sol que s'imposa aquest dimarts al matí, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. I sí que a la tarda augmentarà una mica la nuvolositat. El vent de sud-oest farà disparar la temperatura un dia més cap a les comarques gironines. Avisos de calor en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Altre cop les màximes més altes tornaran a situar-se cap als 38 o 39 graus. Començarem a tenir algun primer ruixat cap als ports, prelitoral i sobretot de cara al vespre, localment més intensos cap al Prepirineu. Però la part més activa i el dia més insegur serà dimecres, amb ruixats, tempestes localment intensos, comarques interiors, fins i tot arribant a la mateixa línia de la costa, amb tempesta, calamarsa, cops de vent, molta precaució, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, i amb vent de nord i també amb mala mar a la Costa Brava. Tot això, a més, farà que la temperatura tiri clarament cap avall.
0: Doncs aquesta baixada de les temperatures i les pluges que començaran a partir d'aquest dimarts redueixen notablement el risc d'incendi. Si dilluns hi havia 79 municipis de 14 comarques en el nivell màxim de foc al bosc, aquest dimarts només n'hi haurà dos a la comarca de la Terra Alta. Són Arnes i Horta de Sant Joan. Més de 300 municipis estaran en nivell de perill molt alt, tot i que a partir de la tarda el risc es pot reduir perquè s'esperen precipitacions. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat per unes pluges que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al nord de la Catalunya central. De cara a dimecres, la previsió de pluges s'estén a gairebé tot el país. Xavier Marramon és cap de Guàrdia de Protecció Civil.
6: Si es compleixen les previsions que ens ha enviat el Servei Meteorològic de Catalunya, doncs podem tenir pluges torrencials importants i, com ja hem vist, aquesta crisi climàtica poden agreujar aquestes situacions. I que demanem a tota la població que estigui atenta a aquestes previsions i atenta a totes les recomanacions que es podem indicar des de Protecció Civil.
0: En cas de precipitacions torrencials, Protecció Civil recomana evitar travessar rius, rieres i zones inundables i fer desplaçaments que no siguin imprescindibles. Les pluges de dimecres...

0: coincidiran amb la previsió de fort onatge a l'Empordà.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Des de principi d'any, els bombers ja han fet més de 1.400 rescats al medi natural, un 13% més que el 2025 per aquestes dates. Montse Poblet.
2: El gruix dels 1.415 rescats que els bombers porten des de gener, més de 900, són per activitats de muntanya, sobretot per accidents relacionats amb l'excursionisme, i això s'hi han de sumar els 260 acompanyaments i recerques de gent que es perd o que es desorienta. Oriol Vilalta, responsable dels GRAE, el grup d'actuacions especials dels bombers, ens explica que, tot i que tenen pics d'activitat, ara tenen feina pràcticament tot l'any.
3: Sembla una tendència que cada cop ja no estem en aquells pics de rescats els mesos de juliol i agost, sinó que és una constant que es manté al llarg de l'any. Aquest any, sobretot el mes de gener, que va ser un any de neu abundant, vam tenir molta feina, i llavors també hem tingut l'imatge amb molt bona meteorologia, que la gent també ho ha aprofitat.
2: Vilalta fa una crida a la prudència de cara a les pròximes setmanes. Quan comença la tardor, se'ls demanen molts serveis per hipotèrmies de gent a qui se'ls ha allargat una excursió i no porten roba per la pluja o per la baixada de temperatures dels vespres i les nits. A part dels rescats de muntanya, en el que portem d'any, però sobretot a l'estiu, els bombers n'han fet 148 al mar i 63 en rius.
0: L'IRTA posa en marxa la primera planta de biogàs d'autoconsum gestionada per un institut de recerca a l'Estat. L'equipament, ubicat a Constantí, al Tarragonès, forma part d'un projecte que té l'objectiu de produir l'any 2030 el 7% del gas que es consumeix a Catalunya. Tarragona, Ricard Buigas.
4: Aquesta planta de biogàs experimental transformarà cada any 5.000 tones de dejeccions ramaderes de les granges de la zona en l'energia equivalent a la que consumeixen unes 165 llars. També faran fertilitzants i aigua tractada. Està ubicada a les instal·lacions de l'IRTA Mas Bové, a Constantí. És de titularitat pública, no buscarà el benefici econòmic. L'objectiu, segons el director de l'Institut, Josep Busall, és el progrés del coneixement científic.
5: Poder provar les diferents tecnologies que vagin sortint per poder-les provar, perquè després la gent que tingui plantes de biogàs les pugui utilitzar de forma immediata.
4: L'IRTA preveu posar en marxa una planta similar a finals de l'any que ve a Monells, al Baix Empordà. Tot plegat forma part del projecte del govern que preveu produir 2 terawatts anuals de biogàs l'any 2030. Això significarà transformar 4 milions de tones de dejeccions animals en l'equivalent al 7% del gas que es consumeix al país.
0: I l'Ajuntament del Vendrell ha decidit obrir els contenidors intel·ligents d'escombraries els 7 dies de la setmana per acabar amb la imatge de brutícia d'aquest estiu. Les bosses de brossa escampades al costat dels contenidors han provocat moltes queixes dels veïns. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba.
6: Al principi, quan es va instaurar el reciclatge a l'abril, es va determinar que els contenidors intel·ligents, els que només es poden obrir amb una targeta que té cada veí, eren els de rebuig i d'orgànic. El de rebuig només s'obria si acostaves la targeta els dimecres i els diumenges, i això feia que els altres dies s'acumulés per fora molta brossa. A més, de seguida quedaven desbordats. A l'estiu, a les zones turístiques com Comarruga, Sant Salvador i el Francàs, amb molts estiuejants, la situació ha empitjorat. Per això, aquest dilluns, l'alcalde Kenneth Martínez ha anunciat aquesta flexibilització de la mesura.
7: La mesura és obrir tots els dies amb targeta els contenidors de rebuig i evidentment, bonificar l'utilització del reciclatge, que vol dir bàsicament l'orgànic, perquè és el contenidor que controles també la seva obertura.
6: L'altra mesura és que hi haurà un descompte important a la taxa de residus pels que reciclin bé, separant el rebuig de l'orgànic. Els que no ho facin se'ls apujarà la taxa, i els que directament llencin la brossa a terra tindran una multa de 3.000 euros. L'Ajuntament està decidit a continuar amb el reciclatge perquè diu que no hi ha alternativa.

0: En cultura, Liceu ha acollit la 25a edició de la gala Catalunya aixeca el taló. El tret de sortida de la temporada teatral i la celebració del bon moment que viu el sector just quan s'han fet públiques les dades d'assistència de la temporada 2025-2026. 4 milions d'espectadors en el conjunt de Catalunya, 3.316.000 dels quals a Barcelona, que aglutina bona part de les sales del país. Barcelona, Marta Vives.
1: I ara sí, fins aquí la gala del 25è aniversari de Catalunya aixeca el taló. Ha sigut un autèntic privilegi ser la vostra presentadora i que m'acompanyeu...

0: 25 anys al teu costat, passi el que passi, la gala s'ha desenvolupat com una obra de teatre musical que ha combinat teatre, música, projeccions, humor per explicar la història d'una professora interpretada per aquesta que esteu escoltant, Marta Rivera, que vol ser actriu. L'espectacle ha recorregut els últims 25 anys de la història del país, des dels atemptats de l'11 de setembre fins a la pandèmia, passant per la crisi econòmica, els moviments socials, el referèndum o les mobilitzacions en defensa de la cultura.
1: No us queixeu, oh, oh, tot això serà molt guai.
0: També amb reivindicacions com la importància del teatre infantil i la denúncia del tancament del Jove Teatre Regina.
2: El Teatre Regina, que ha fet que molta gent s'enamorés del teatre.
3: Sí, senyor.
0: I sobre l'escenari, doncs, cares ben conegudes, com les de Joan Pera.
4: Paracetamol.
5: Paracetamol. D'acord, d'acord.
4: Sí, i aigua, aigua, fins que trenqui aigües.
5: D'acord, moltes gràcies.
0: Joan Lluís Botzo, Ivan Lavanda o Mariona Escoda. El fundador i president de Focus, Daniel Martínez de Obregón, ha rebut el premi honorífic a la trajectòria.
6: Tenim la manera de lluitar contra la mediocritat, el crit i l'artificialitat que ens envolta. I és la cultura. Defensem-la. Visca el teatre. Moltes gràcies.
0: El sector ha celebrat la xifra rècord d'espectadors d'aquesta temporada. 4 milions d'espectadors a tot Catalunya.
7: Esports.
8: Amb Joan Fitó.
9: La Champions 2026-2027 arrenca aquest dimarts. El Barça, però, no debutarà fins dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord. En canvi, el Madrid serà dels primers a jugar, rebrà l'Inter de Milà aquest dimarts a 9:00 al Bernabéu. José Mourinho, tècnic blanc.
10: Pero no quiero jugar bien como jugamos con el Betis y perder. Obviamente que estamos en una fase donde jugamos 8 partidos y el objetivo en estos 8 partidos es de cualificar, pero quiero pensar este partido isolado de ese contexto. No quiero pensar que vamos a tener 7 partidos más y quiero ganar.
9: Camavinga, Bernardo Silva i Arda Güler són baixa per sanció. Aquest dimarts es juguen altres partits de la Champions. A 6:45 a ECA d'Atenes, LASK i Bruges, Aston Villa. A 9:00, Borussia de Dortmund, Villarreal, Lilla, Betis i Porto, Manchester City. També a 9:00, aquest Madrid, Inter. Aquest dilluns, per cert, s'ha completat la quarta jornada de Lliga a la primera divisió amb 2 partits. Getafe 1, Celta 1 i Elx 2. Reial Societat 3. Héctor Fort ha debutat amb la Reial. L'ex del Barça ha jugat l'últim quart d'hora. El Barça, precisament, tanca aquesta quarta jornada com a líder. Els blaugranes són l'únic equip que han guanyat els 4 partits disputats fins ara, amb 12 punts de 12 possibles i 17 gols a favor i només 2 en contra. Encara el Barça, els socis blaugrana poden consultar els números i la documentació de l'assemblea que es farà el 19 de setembre i destaca que l'exercici econòmic de la temporada passada s'ha tancat amb un resultat ordinari de 0,2 milions d'euros de benefici i un resultat net després d'impostos de 18 milions negatius.
7: 3CAT Info.
9: A la segona divisió, victòria del Sabadell, 3-2 contra el Còrdoba. Els arlequinats s'han col·locat 2-0 en només 10 minuts, però el Còrdoba ha igualat a 2 a falta d'un quart d'hora. Al minut 89, Urri de penal ha fet el definitiu 3-2. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
11: Realment hem hagut de guanyar el partit dues vegades. Sabem el rival que teníem davant i aquí s'ha d'anar fins al final, s'ha de lluitar fins al final, però és futbol i aquest equip el que demostra una i una altra vegada és que hi creu, que té orgull, que defensa aquesta samarreta amb l'ànima i a part que penso que fa moltes coses bé futbolísticament parlant.
9: El Sabadell suma ara 8 punts de 12 possibles i és tercer a la classificació després de 4 jornades. Diumenge l'equip vallesà visita el camp del Mallorca. I en waterpolo, la jugadora internacional Maika García ha fitxat pel Sant Andreu, un moviment que ha arribat després que Maika hagi anunciat la seva sortida del Sabadell, club on va entrar fa 32 anys. García, de 35 anys, lamenta la decisió del club vallesà de no renovar-li el contracte, ja que Tot i que s'acabava el 31 d'agost, la boia esperava seguir perquè, segons el Reial Decret 1006, després de ser mare, fa just un any, se li havia de renovar automàticament. Maica García porta gairebé 2 anys sense jugar pel seu procés de maternitat. En ciclisme, 3 catalans seran al Mundial de Ciclisme en Ruta, que es disputarà a Montreal, al Canadà, del 20 al 27 de setembre. Són Marcel Camproví, Paula Blasi i Mireia Benito, que formen part de la llista que ha fet pública el seleccionador espanyol Alejandro Valverde i la seleccionadora femenina Gemma Pascual. A la llista també hi ha, entre d'altres, el balear Enric Mas.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Precisament en ciclisme, a la Vuelta, aquest dimarts arrenca l'última setmana de competició, 16a etapa de 181 quilòmetres en final al Monestir de la Ràpida. Enric Mas segueix amb el mallot vermell de líder amb 2 minuts i 6 segons respecte a l'austríac Félix Gol. En bàsquet, al Mundial Femení, la selecció espanyola amb la catalana Mariona Ortiz s'ha classificat per als quarts de final després de quedar primera de grup. Espanya ha derrotat en l'últim partit de la primera fase el Japó per 59 a 79. Mariona Ortiz, l'única catalana d'aquesta selecció, ha jugat 19 minuts i ha anotat 5 punts. La jugadora de l'Uni Girona, Iana Martín, ha estat escollida MVP després d'anotar 20 punts. Espanya jugarà ara als quarts de final dijous contra el guanyador de l'Austràlia-Itàlia.
7: Trescat Info.

0: Aquest dimarts comença el curs escolar amb una nova convocatòria de vaga dels docents després que les negociacions entre el govern i els sindicats continuïn en un punt mort. El president Salvador Illa els ha demanat un parèntesi, però els sindicats diuen que mantenen l'aturada perquè no volen donar un xec en blanc. L'oposició i els socis parlamentaris de Salvador Illa critiquen que el president reclami ara una pausa en les protestes dels docents. Li retreuen que durant les vacances no hi hagi hagut contactes per accelerar la negociació i li demanen mesures concretes per resoldre la crisi. L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. La jutge sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc. El govern espanyol insisteix que no en té proves. La victòria de l'extrema dreta en les eleccions del Land alemany de Saxònia-Anhalt provoca un daltabaix en el panorama polític del país. El canceller Friedrich Merz es declara en estat de xoc. Des de Brussel·les, la cap de la diplomàcia alerta de les relacions d'Alternativa per Alemanya amb el Kremlin, mentre la presidenta de la Comissió Europea guarda silenci. La direcció del Parc de Collserola dona per fet que la pesta porcina africana obligarà a mantenir la prohibició d'accedir-hi com a mínim fins a finals d'any. Per això treballa per adaptar la programació educativa habitual en espais alternatius fins a final d'aquest curs. Els contractistes d'obres de Catalunya alerten que hi ha moltes licitacions que queden desertes perquè les administracions no actualitzen els preus de l'obra pública que s'ha encarit per l'increment dels costos de construcció. La patronal reclama modificar els sistemes per revisar els preus dels contractes públics. Ellen Burstyn rep el lleó honorífic de la Mostra de Venècia per una carrera de més de 5 dècades al cinema. L'actriu nord-americana, que va fer de mare a l'exorcista, també presenta dues pel·lícules al festival. Esports.
1: Aquest dimarts arrenca la Champions, destaca el Madrid-Inter al Santiago Bernabéu. El Barça debutarà dimecres al Camp Nou contra el Feyenoord. A la segona divisió, Sabadell 3, Córdoba 2, Joaquini en dues ocasions i Urri de penal han fet els gols d'un Sabadell que suma 8 punts de 12 possibles i és tercer a la classificació després de 4 jornades. I en waterpolo, Maica García marxa del Sabadell després que el club ballejà no l'ha renovat. Segons ella, per haver estat mare fa un any, Maica jugarà ara al Sant Andreu.
0: I el temps, dimarts, últim dia de calor intensa. Al matí serà assolellat i tornarà a fer calor al migdia. Pujaran més les temperatures al nord-est pel vent de Garbí i les màximes més altes vorejaran els 38 o 39 graus. Nuvolades de tarda i alguns primers ruixats intensos a última hora seran el preludi del canvi de temps de dimecres. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Aquest dimarts comença el curs escolar pels més d'1.600.000 alumnes amb una nova convocatòria de vaga. Salvador Illa crida a aturar temporalment les mobilitzacions al sector docent per poder garantir el dret a l'educació de l'alumnat. En una entrevista institucional al matí de Catalunya Ràdio, el president de la Generalitat ha fet un últim intent de pacificar l'inici de curs, instant els sindicats a seguir parlant del futur del departament.
3: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, també va començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, i anem enraonant i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys, i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició.
0: També ha reivindicat la feina que ha fet fins ara la Conselleria d'Educació. En paral·lel, el cap de l'executiu ha avançat que impulsaran un pla per climatitzar les aules i centres d'arreu del país per fer front a les altes temperatures.
3: Jo hi puc garantir que el govern les properes setmanes presentarà un programa complet per resoldre això. Intentarem el més aviat possible. Jo tampoc vendré dolors o quatre pessetes. Un de cada quatre dels 2.500 centres escolars són anteriors a 1965. És el punt de partida. I no només en l'àmbit escolar, sinó de les residències, és una prioritat i el país ha de fer un esforç i crec que té recursos.
0: Illa no ha especificat terminis ni tampoc ha desenvolupat l'estratègia. El sindicat majoritari USTEC, però, ja avisa que fins que el govern no calendaritzi una proposta, el curs no continuarà amb normalitat i que, per tant, diu, la pilota és a la seva teulada. Ho ha dit a 3CAT la portaveu del sindicat, Yolanda Segura.
4: Que puguem fer un parèntesi, hem de tenir una proposta molt clara de calendarització de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions que ha apuntat el president, però en tenim moltes altres. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
0: L'Assemblea Educativa de Catalunya defensa el sentit de la vaga i assegura que aquest dimarts les aules continuaran arrossegant problemes insostenibles. Ho deia el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, David Iglesias, membre de l'Assemblea.
5: Ja sabem que hi ha aules que estan a 40 graus, on més de la meitat dels nanos tenen necessitats específiques que les quals no pot cobrir una sola persona. Seguirem estant a la cua dels sous d'Espanya. Seguirem tenint problemes amb la inclusiva, tenint burocràcia interminable que ens fa fer més hores de les que ens toca fer. Seguirem tenint ràtios que són impossibles.
0: Les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, la FAC, admet que el primer dia de curs no és el millor dia per entomar una vaga i reclamen al govern responsabilitat institucional per resoldre aquesta crisi. Són declaracions, també al Catalunya Nit, del president de l'entitat, Jordi de Carreras.
6: El dret a vaga i el dret a l'educació són dos drets que han de poder conviure. Nosaltres entenem que el govern havia de fer una lectura de que s'han d'abordar els problemes estructurals del sistema educatiu públic i això amb el que s'ha fet fins ara no s'està veient i no ho està percebent la comunitat educativa.
0: Per aquest dimarts hi ha convocades mobilitzacions en 11 punts del país, entre els quals les capitals de demarcació, Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. I l'oposició de Salvador Illa al Parlament ha carregat contra el president per haver demanat aquesta treva als professors el dia abans que comenci el curs. Des de Junts, Mònica Sales ha responsabilitat Illa de la situació actual de bloqueig per haver-se desdit del conflicte durant l'agost, mentre que Juan Fernández, del PP, li ha exigit que destitueixi d'una vegada per totes la consellera Niubó.
7: Per a nosaltres és una irresponsabilitat. L'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost en què el president Illa no ha gestionat la crisi d'educació.
8: Demà mateix hauria de cessar aquesta consellera i posar al front del departament a un altre responsable per iniciar una nova negociació.
0: En la mateixa línia, Illa també ha rebut crítiques dels seus aliats parlamentaris, que consideren que va tard i malament en la gestió de la crisi d'educació. Sentim Elisenda Alemany, d'Esquerra, i Gerardo Pissarello, dels Comuns.
9: Tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
10: Començar aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern. Més que treva, necessitem mesures concretes.
0: I la CUP ha titllat de vergonyosa la petició del president cap als docents i ha reclamat el cessament de la titular d'Educació. I Educació, a banda, l'entrevista d'Illa al matí de Catalunya Ràdio ha passat per altres temes d'actualitat, com el crim de Manresa, els atacs d'Isabel Díaz Ayuso a Catalunya i el possible retorn de Carles Puigdemont. Ho repassem amb Àlex Giral Robert.
11: Illa, obert a repensar les línies d'actuació en seguretat després de l'assassinat d'un veí a Manresa comès suposadament per dos menors.
3: Hi ha decisions que no s'han de prendre tampoc amb cabent. Hem d'anar veient com evolucionen les coses. Jo no em tanco a una revisió, diria que fins i tot permanent, d'algunes polítiques.
11: Defensa del nou sistema de finançament autonòmic i toc d'atenció a Ayuso després que la presidenta madrilenya afirmés que el model serviria per pagar la festa a Catalunya.
3: No es posi amb Catalunya i no es posi amb els catalans. Aquí no hi ha ni mindundis ni hi ha cap festa. Aquí hi ha gent que treballa.
11: Confiança en l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont abans que acabi l'any i projecció d'una recepció al Palau de la Generalitat quan torni.
3: He rebut a tots els expresidents aquí, amb ell m'he vist a la seu del govern de Catalunya a Brussel·les i no tinc cap inconvenient al contrari en donar-li el tracte que mereix com a expresident i com a líder del principal partit de l'oposició a Catalunya.
11: Estabilitat al govern, ni recomposicions profundes a les conselleries ni cops de timó.
3: A vegades hi ha canvis que s'han de fer, puntuals, però no estic pensant en grans remodelacions, ni estic pensant en redes, estic pensant en feina.
11: La sortida de Sílvia Paneque del govern per repetir com a alcaldable de Girona un moviment que ni confirma ni desmenteix.
3: La consellera Paneque està fent de consellera. Jo estic content amb la seva tasca i quan arribi un moment ja prendrem les decisions que haguem de prendre.
2: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. La jutge sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc i també vol esbrinar si els fets han compromès la pau o la independència de l'estat espanyol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, insisteix que no té proves de la participació de Rabat.
12: Al dia de hoy no existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna ni de Marruecos ni de ningún otro estado.
0: No ho veu igual el PP, que un dia més ha apuntat cap al Marroc. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que Ceuta és qui ha frenat la crisi i no el govern espanyol.
13: Ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
0: La jutgessa ha decidit obrir la investigació després de l'informe de la Policia Nacional que apuntava a la permissivitat total de les autoritats marroquines a la frontera. Aquest dimarts, el govern espanyol desclassificarà els informes d'intel·ligència i seran públics dimecres. Són documents que, segons la Moncloa, demostren que no van disposar de cap avís que els alertés d'una entrada tan massiva. A Alemanya, l'extrema dreta pot arribar a les cotes de poder més altes després de la Segona Guerra Mundial. El partit Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a l'estat federat de Saxònia-Anhalt i ha fet saltar les alarmes de cara a les pròximes cites electorals. El canceller conservador Friedrich Merz, que es troba en les seves hores més baixes, s'ha declarat en xoc i ha alertat que no negociaran els valors constitucionals.
14: Zutiefst schockiert.
15: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així. Per descomptat, ho hem d'acceptar. Aquestes són les regles de la nostra democràcia. Però alguna cosa ha canviat, no només a Saxònia-Anhalt, sinó a tota Alemanya. I aquest resultat electoral tindrà repercussions. També repercussions en l'àmbit internacional.
0: Tot i això, la formació d'extrema dreta no ha arribat a la majoria absoluta i el principal dubte ara és saber si acabarà governant. Un possible candidat alternatiu aconseguiria, com a molt, els mateixos escons si l'esquerra populista compleix la seva amenaça d'abstenir-se en lloc de donar-li suport. La mirada està posada ara en les eleccions a Berlín i al Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental, el 20 de setembre, on Alternativa per Alemanya també es perfila com a favorit. I la presidenta de la Comissió Europea, l'alemanya Ursula von der Leyen, es nega a comentar aquesta victòria aclaparadora de l'extrema dreta de la regió de Saxònia-Anhalt. En canvi, la cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, sí que s'ha mostrat preocupada. Els partits

0: ultres europeus han celebrat els resultats. Brussel·les, Bruno Forte a Mires.
1: Calla Calas alerta de la bona sintonia que hi ha entre el Kremlin i l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, que és partidària de deixar d'enviar armes a Ucraïna i d'aixecar

0: are gaining ground.
1: Silenci, en canvi, de la presidenta de la Comissió Europea, l'alemanya Ursula von der Leyen.
2: Hi ha una regla d'or de la Comissió. No comentem mai les eleccions estatals i això també inclou les eleccions regionals.
1: Però el cert és que als últims comicis d'Hongria, von der Leyen sí que va prendre partit per celebrar, en aquell cas, la derrota de l'exprimer ministre euroescèptic Viktor Orbán. Ara, amb aquest triomf regional de l'extrema dreta alemanya, governs europeistes com els de França i Polònia s'han mostrat preocupats. En canvi, per als partits ultres d'Europa, això és una injecció d'optimisme de cara a les eleccions estatals de l'any que ve, que hi haurà a Alemanya, França, Itàlia i Espanya.
3: Trescat Info. Trescat Info. El temps.
4: Sentim la previsió de Gemma Puig.
5: Poques novetats aquesta nit matinada. Temperatures que altre cop no baixaran dels 20 graus a la costa. Puntualment, costa central 24-25 graus. Cel serè, sol que s'imposa aquest dimarts al matí, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. I sí que a la tarda augmentarà una mica la nuvolositat. El vent de sud-oest farà disparar la temperatura un dia més cap a les comarques gironines. Avisos de calor en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Altre cop les màximes més altes tornaran a situar-se cap als 38 o 39 graus. Començarem a tenir algun primer ruixat cap als ports, prelitoral i sobretot de cara al vespre, localment més intensos cap al Prepirineu. Però la part més activa i el dia més insegur serà dimecres, amb ruixats, tempestes localment intensos, comarques interiors, fins i tot arribant a la mateixa línia de la costa, amb tempesta, calamarsa, cops de vent, molta precaució, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, i amb vent de nord i també amb mala mar a la Costa Brava. Tot això, a més, farà que la temperatura tiri clarament cap avall.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
4: El Consorci del Parc de Collserola, tancat per la pesta porcina africana, programa activitats educatives en llocs alternatius davant la previsió que el parc continuï tancat. Mentrestant, els veïns continuen la campanya de recollida de firmes per demanar que s'aixequin les restriccions. Collserola, David Àngela.
6: Raimon Roda, gerent del Consorci, dona per fet que el parc es mantindrà tancat fins a finals d'any i ja ha reorientat les activitats de tot el curs.
7: Això pot ser que encara fins finals d'any continuï. Per tant, comencem a veure com encarem aquest curs escolar, intentant fer activitats segures dintre Can Coll, és a dir, en recinte tancat, però començar a veure si el podem començar a obrir i veure si les activitats que es feien a Can Coll es poden fer a les escoles. És a dir, si les escoles no poden anar al parc, el parc que baixi les escoles.
6: Per la seva banda, els veïns de Collserola insisteixen que aquesta situació els passa factura tant física com psicològicament. Cristina Lier és la impulsora de la campanya Obrim Collserola.
8: Jo segueixo recollint signatures a través del Change.org. Vull arribar a les 10.000, no sé ara quants portem, però bueno, l'estiu s'ha quedat com molt parat tot i la gent està realment esgotada. Quan jo arribi a les 10.000, vull enviar-ho a diferents institucions, òbviament. Ja sé que potser no servirà de res, però el dret a la pataleta, com diuen, el tenim.
6: Després de 15 dies sense detectar-hi cap contagi, s'han confirmat 5 nous positius de pesta porcina africana a Collserola.
3: 3CAT Info.
4: El preu dels pisos ja porta 12 anys seguits pujant i la perspectiva és que això no canviarà a curt termini. Aquest segon trimestre els preus han escalat fins al 10% a Catalunya respecte de fa un any, segons les últimes dades publicades per l'Institut d'Estadística Espanyol. Si obrim el focus, el preu de l'habitatge d'obra nova s'ha més que doblat en l'última dècada, bàsicament perquè n'hi ha molt poc, i el preu de l'habitatge de segona mà va camí també de doblar-se. L'actual entorn financer, a més, amb una inflació i uns tipus d'interès a l'alça, ja només deixa opcions de comprar per uns pocs. Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona.
9: El mercat en aquests moments és de la gent que té capacitat econòmica, com a mínim, per pagar un 30% del cost de l'habitatge al comptat. Vol dir que ha de tirar d'estalvis previs o, en el cas de gent jove, s'està incrementant les ajudes familiars a la compra d'habitatge.
4: L'augment de preus ja gairebé no entén de zones, costaneres, de muntanya o interiors, i s'ha estès de manera generalitzada a tot arreu. I els contractistes d'obres de Catalunya asseguren que l'increment dels costos de construcció fa que hi hagi moltes licitacions desertes. Només el primer trimestre d'aquest any

0: hi ha hagut gairebé 200 obres públiques que han quedat sense adjudicar, valorades en més de 50 milions d'euros. Molts dels preus de les licitacions d'obra pública estan desfasats per la inflació, perquè des que s'aprova un projecte fins que es licita poden passar mesos i llavors els constructors ja no troben el preu rendible. Per Lluís Moreno, president de la Cambra de Contractistes, això fa perdre molt de temps a tothom.
1: Si queda deserta, has de tornar aleshores a revisar els preus de licitació, pujar-los un 10% o un 20% o el que creguin convenient i tornar-ho a licitar. I aquest procediment administratiu fa retardar que el servei trigui 5 mesos més en aconseguir-se.
0: Segons la patronal, les licitacions desertes acostumen a ser d'ajuntaments i diputacions, que representen gairebé 3/4 parts de tot l'import que ha quedat sense adjudicar. Per això demanen a les administracions locals que millorin els seus sistemes per revisar els costos de construcció. I els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona presentaran aquesta setmana una demanda col·lectiva per danys i perjudicis contra el govern. Ho ha anunciat l'advocada que el representa, Carmen Pérez Pozo, coincidint amb els 2 mesos de l'esfondrament provocat per les obres de la línia 9 del metro. Són declaracions a 3Cat Info.
2: La demanda col·lectiva en la que reclamarem danys materials, danys econòmics i danys morals. I, per una altra banda, ho farem en base a la culpa in vigilando, que en dret és tu, quan contractes que et facin una feina, has de vigilar que qui t'ho faci, ho faci bé. I això no ha passat.
0: En un primer moment es van desallotjar els veïns de 93 habitatges, dels quals un 60% ja ha pogut tornar a casa. Però dels que encara esperen l'autorització per tornar, hi ha 18 famílies i 7 locals comercials que no sabran quan podran tornar a la normalitat fins al 2027, en funció de la consolidació del terreny.

0: L'actriu nord-americana Ellen Burstyn ha rebut aquest dilluns el lleó honorífic de la Mostra de Venècia per una carrera premiada amb un Òscar i que va arrencar fa més de 5 dècades amb el paper de mare a l'Exorcista. El festival projecta un curt on recrea una Marilyn Monroe centenària i un llargmetratge on també és la protagonista. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
1: El festival ha guardonat aquesta veterana actriu de 93 anys per les seves interpretacions versemblants i intenses que aporten profunditat als seus personatges. Això ho hem pogut comprovar al curt d'homenatge on reviu magistralment una Marilyn Monroe que aquest 2026 hauria fet 100 anys i que ella mateixa va conèixer personalment.
2: Era una criatura tan màgica. Un dia caminàvem pel carrer a Beverly Hills. Ningú ens parava atenció. De cop i volta, els cotxes van començar a tocar el clàxon i a cridar-la «Marilyn, Marilyn!». I jo li vaig dir «Això ho has fet a propòsit?». I em va dir «Sí». «Per què?». I em diu «És que tenia ganes de sentir-me Marilyn Monroe per un minut».
1: La carrera d'Ellen Burstyn va començar a la dècada dels 70 amb el paper de mare de l'Exorcista, que la va catapultar a la fama mundial. El 1975 aconseguia l'Oscar per la seva interpretació a «Alicia, ja no viu aquí», de Martin Scorsese. Ellen Burstyn també protagonitza la pel·lícula «Place to be», que es presenta dimecres fora de concurs.
0: Lleida tornarà a tenir una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil. El local, que va quedar buit al juny, quan va tancar l'emblemàtica El Genet Blau, reobrirà a l'octubre com a llibreria Quatre Contes. Serà la pota literària del projecte cultural de la lleidatana Roser Guasch. Lleida, Pere Joan Álvarez.
3: Guasch és integradora social, actriu, conta contes i propietària d'una petita editorial que vol mantenir l'essència del Genet Blau i sumar-hi la seva empremta. Destaca que la llibreria Quatre Contes seguirà sent un espai literari ple de vida per als infants i farà una aposta encara més decidida pel públic juvenil.
4: El Genet era infantil i juvenil, però juvenil tenia poqueta cosa i volem ampliar juvenil també perquè jo, per exemple, a casa tinc tres joves i em relaciono amb molt jovent i crec que el públic juvenil intentarem captar-lo d'alguna manera, a veure si ens en sortim, que és més complicat, però ho intentarem.
3: Estem parlant d'un local cèntric situat a l'Avinguda Blondel, on el Genet Blau s'havia traslladat la primavera del 2025, un any abans de tancar després de 25 anys de trajectòria. Ha estat uns mesos buit, però

0: Ara els lectors més joves de Lleida i les seves famílies recuperen un important punt de referència. La previsió és obrir portes l'1 d'octubre amb una agenda plena d'activitats.
1: 3Cat Info.
2: El debat de la congelació d'òvuls de les futbolistes encara no s'ha estès al mercat laboral, com sí que passa als Estats Units, on grans multinacionals ho paguen a les seves directives. De moment, ni la patronal ni els sindicats tenen constància que cap companyia catalana ho costegi, però la Pompeu Fabra ja ha començat a estudiar aquesta tendència. La catedràtica d'Economia d'aquesta universitat, Libertad González, creu que també pot passar aquí.
3: Sí, yo creo que sí, en la medida en que, los trabajadores lo valoren, las empresas lo ofrecerán.
2: Les feministes diuen que respecten la decisió personal de les futbolistes, però moltes lamenten que no s'abordi el debat real de la conciliació, la promoció i la bretxa salarial. La secretària de Dones, Feminisme i Igualtat de Comissions Obreres denuncia que la congelació d'òvuls no és una mesura feminista, sinó empresarial.
4: La Federació de Futbol, precisament, té una credibilitat feminista una mica dubtosa, eh? Després del pató no consentit de Luis Rubiales a Jenny Hermoso.
2: Aquí a Catalunya, les dones tenen de mitjana el seu primer fill als 31 anys i mig. En molts casos, és l'únic.
1: Esports.
2: Amb Joan Fitó.
5: La Champions 2026-2027 arrenca aquest dimarts. El Barça, però, no debutarà fins dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord. En canvi, el Madrid serà dels primers a jugar. Rebrà l'Inter de Milà aquest dimarts a les 9 al Santiago Bernabéu. José Mourinho, tècnic blanc, diu que l'equip ha de passar pàgina de la derrota a la Lliga.
6: Cada vez más hemos tenido la convicción de que hemos hecho un buen partido, que hemos jugado como equipo, que los goles que hemos fallado es una anormalidad y que estamos bien y que obviamente que tenemos problemas conocidos para el partido de mañana, pero ya está.
5: Camavinga, Bernardo Silva i Arda Güler són baixa per sanció. Aquest dimarts es juguen altres partits de la Champions a 6:45, AEK d'Atenes LASK i Bruges Aston Villa a les 9, Borussia de Dortmund Villarreal, Lilla Betis i Porto Manchester City també a les 9, aquest Madrid Inter. Aquest dilluns, per cert, s'ha completat la quarta jornada de Lliga. Ho ha fet amb dos partits, Getafe 1, Celta 1 i Elche 2, Reial Societat 3. Héctor Fort ha debutat amb la Reial. L'ex del Barça ha jugat l'últim quart d'hora. El Barça precisament tanca aquesta quarta jornada de Lliga com a líder. Els blaugranes són l'únic equip que ha guanyat els 4 partits disputats fins ara amb 12 punts, 17 gols a favor i només 2 en contra. Encara el Barça, els socis blaugrana poden consultar els números i la documentació de l'assemblea que es farà el 19 de setembre i destaca que l'exercici econòmic de la temporada passada s'ha tancat amb un resultat ordinari de 0,2 milions d'euros de benefici i un resultat net després d'impostos de 18 milions negatius.
1: 3Cat Info.
5: A la segona divisió, victòria del Sabadell 3-2 contra el Còrdoba. Els arlequinats s'han col·locat 2-0 amb només 10 minuts, però el Còrdoba ha igualat a 2 a falta d'un quart d'hora. Al minut 89, Urri, de penal, ha fet el definitiu 3-2. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
7: Del que més orgullós estic de tot aquest grup, i ja no només del grup, sinó d'aquesta unitat que som, perquè només cal veure com estava avui el temple en un dia tan assenyalat per la ciutat, doncs és que som capaços, o estem sent capaços, de fer un molt bon futbol, de ser molt competitius contra grandíssims equips.
5: El Sabadell suma ara 8 punts de 12 possibles i és tercer a la classificació després de 4 jornades disputades. El diumenge l'equip vallesà visita el camp del Mallorca.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: La jugadora internacional de waterpolo Maika García ha fitxat pel Sant Andreu, un moviment que ha arribat després que la jugadora hagi anunciat la seva sortida del Club Natació Sabadell, club on va estar fa 32 anys. García, de 35 anys, lamenta la decisió del club vallesà de no renovar-li el contracte, ja que

0: tot i que s'acabava el 31 d'agost, la boia esperava seguir perquè, segons el Reial Decret 1006, després de ser mare fa justament un any, se li havia de renovar aquest contracte. Maica García porta gairebé 2 anys sense jugar pel seu procés de maternitat. En ciclista, 3 catalans seran al Mundial de Ciclisme en Ruta, que es disputarà a Montreal, al Canadà, del 20 al 27 de setembre. Són Marcel Camproví, Paula Blasi i Mireia Benito, que formen part de la llista que ha fet pública el seleccionador espanyol Alejandro Valverde i la seleccionadora femenina Gemma Pascual. A la llista també hi ha, entre d'altres, el balear Enric Mas. Precisament en ciclisme, a la Vuelta, aquest dimarts arrenca l'última setmana de competició, 16a etapa de 181 quilòmetres amb final al Monestir de la Ràbida. Enric Mas segueix amb el mallot vermell de líder amb 2 minuts i 6 segons de marge respecte a l'austríac Félix Gol. I al Mundial Femení de Bàsquet, la selecció espanyola amb la catalana Mariona Ortiz s'ha classificat per als quarts de final després de guanyar el Japó.
1: Són 2:15.

0: Principals informacions a aquesta hora. Aquest dimarts comença el curs escolar amb una nova convocatòria de vaga dels docents després que les negociacions entre el govern i els sindicats continuïn en un punt mort. El president Salvador Illa els ha demanat un parèntesi, però els sindicats diuen que mantenen l'aturada perquè no volen donar un xec en blanc. L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. La victòria de l'extrema dreta en la de les eleccions del Land alemany de Saxònia-Anhalt provoca un daltabaix en el panorama polític del país. El canceller Friedrich Merz es declara en estat de xoc. A partir d'ara parlarem de la polèmica a Belgrat per l'exaltació de la figura de l'exgeneral serbobosnià Ratko Mladic durant el seu funeral, fet amb honors militars. La Unió Europea ho ha condemnat i Bòsnia i Herzegovina ha anunciat que retirarà de l'ambaixada de Belgrat tots els diplomàtics que sigui possible. Aquest 2026 els bombers ja han fet més de 1.400 rescats al medi natural. Són un 13% més que durant els mateixos mesos del 2025. I explicarem que la gala Catalunya aixeca el taló dona el tret de sortida a la temporada teatral en un moment de creixement per al sector. Esports.
1: Aquest dimarts arrenca la Champions, destaca el Madrid Inter al Santiago Bernabéu, el Barça debutarà dimecres al Camp Nou contra el Feyenoord i també en futbol a la segona divisió, Sabadell 3, Córdoba 2.
0: I el temps, dimarts, últim dia de calor intensa. El matí serà assolellat i tornarà a fer calor al migdia. Pujaran més les temperatures al nord-est pel vent de Garbí i les màximes vorejaran els 38 o 39 graus. Nuvolades de tarda i alguns primers ruixats intensos a última hora seran el preludi del canvi de temps de dimecres. Aquest dimarts comença el curs escolar per més d'1.600.000 alumnes amb una nova convocatòria de vaga. Salvador Illa crida a aturar temporalment les mobilitzacions al sector docent per poder garantir el dret a l'educació de l'alumnat. En una entrevista institucional al matí de Catalunya Ràdio, el president ha fet un últim intent de pacificar l'inici de curs, instant els sindicats a seguir parlant del futur del departament.
2: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, i anem a reunir i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys, i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició.
0: I ha reivindicat la feina que ha fet fins ara la Conselleria d'Educació. En paral·lel, el cap de l'executiu ha avançat que impulsaran un pla per climatitzar les aules i centres d'arreu del país per fer front a les altes temperatures.
2: Jo hi puc garantir que el govern les properes setmanes presentarà un programa complet per resoldre això. Intentarem el més aviat possible. Jo tampoc vendré dos o quatre pessetes. Un de cada quatre dels 2.500 centres escolars són anteriors a 1965. És el punt de partida. I no només en l'àmbit escolar, sinó de les residències, és una prioritat i el país ha de fer un esforç i crec que té recursos.
0: Això sí, no ha especificat terminis ni tampoc ha desenvolupat l'estratègia. El sindicat majoritari USTEC avisa que fins que el govern no calendaritzi una proposta, el curs no continuarà amb normalitat i que, per tant, la pilota és a la seva teulada. Ho deia a 3CAT, la portaveu del sindicat, Yolanda Segura.
3: Que puguem fer un parèntesi, hem de tenir una proposta molt clara de calendarització de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions que ha apuntat el president, però en tenim moltes altres. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
0: L'Assemblea Educativa de Catalunya defensa el sentit de la vaga i assegura que aquest dimarts les aules continuaran arrossegant problemes insostenibles. Ho ha dit el Catalunya Nit, de Catalunya Ràdio, David Iglesias, membre de l'Assemblea.
4: Ja sabem que hi ha aules que estan a 40 graus, on més de la meitat dels nanos tenen necessitats específiques que les quals no pot cobrir una sola persona. Seguirem estant a la cua dels sous d'Espanya. Seguirem tenint problemes amb la inclusiva, tenint burocràcia interminable que ens fa fer més hores de les que ens toca fer. Seguirem tenint ràtios que són impossibles.
0: Les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya admeten que el primer dia de curs no és el millor dia per una vaga i reclamen al govern responsabilitat institucional per resoldre d'una vegada la crisi. Són declaracions, també al Catalunya Nit, del president de l'entitat, Jordi de Carreras.
5: El dret a vaga i el dret a l'educació són dos drets que han de poder conviure. Nosaltres entenem que el govern havia de fer una lectura de que s'han d'abordar els problemes estructurals del sistema educatiu públic i això amb el que s'ha fet fins ara no s'està veient i no ho està passant en la comunitat educativa.
0: Per aquest dimarts hi ha convocades mobilitzacions en 11 punts del país, entre els quals les capitals de demarcació, Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. 3CAT Info. L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. La jutge sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc i també vol esbrinar si els fets han compromès la pau o la independència de l'estat espanyol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, insisteix que no té proves de la participació de Rabat.
6: Al dia de hoy no existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna ni de Marruecos ni de ningún otro estado.
0: No ho veu igual el PP, que un dia més ha apuntat cap al Marroc. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que Ceuta és qui ha frenat la crisi i no el govern espanyol.
7: Ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
0: La jutgessa ha decidit obrir la investigació després de l'informe de la Policia Nacional que apuntava a la permissivitat total de les autoritats marroquines a la frontera. Aquest dimarts, el govern espanyol desclassificarà els informes d'intel·ligència i seran públics dimecres. Són documents que, segons la Moncloa, demostren que no van disposar de cap avís que els alertés d'una entrada tan massiva. El jutge Peinado manté per aquest dimarts la citació de comunicar a Begoña Gómez, la dona del president espanyol, i a la seva assessora que les envia a judici. Rebutja així la petició de les defenses que li havien demanat posposar la convocatòria per problemes per assistir-hi. A la parella de Pedro Sánchez se la jutjarà per tràfic d'influències i malversació per presumptament haver-se aprofitat de ser la dona del president espanyol per als seus negocis amb la Universitat Complutense. Aquest és un dels fronts judicials que reactiven i que Pedro Sánchez haurà d'afrontar aquest curs polític. El president espanyol hi ha passat de puntetes i ha insistit a reivindicar-se com a única alternativa per fer front a l'extrema dreta.
8: La amenaza ultra gana terreno, por tanto, no olvidemos que cada día de avance, cada política aprobada en estas Cortes Generales es un día y un derecho más ganado frente a los ultras. Así llevamos 8 años y el año que viene otros 4 años más.
0: En el cas Plus Ultra, que investiga l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per presumptament haver-se beneficiat del rescat de l'aerolínia, l'exdirigent de l'empresa ha declarat que va pagar a Zapatero una comissió de l'1% del rescat de 53 milions a canvi de mediar en el procés. L'empresari també ha explicat a l'Audiència Nacional que va parlar del rescat amb Zapatero i que aquest li va dir que els podia ajudar. No ha concretat, però, quines gestions hauria fet

0: fet l'expresident espanyol per facilitar el rescat.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Alemanya, l'extrema dreta pot arribar a les cotes de poder més altes després de la Segona Guerra Mundial. El Partit Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a l'estat federat de Saxònia-Anhalt i ha fet saltar les alarmes de cara a les pròximes cites electorals. El canceller conservador Friedrich Merz, que es troba en les seves hores més baixes, s'ha declarat en xoc i ha alertat que no es negociaran els valors constitucionals.
2: Zutiefst schockiert.
3: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així. Per descomptat, ho hem d'acceptar. Aquestes són les regles de la nostra democràcia. Però alguna cosa ha canviat, no només a Saxònia-Anhalt, sinó a tota Alemanya. I aquest resultat electoral tindrà repercussions. També repercussions en l'àmbit internacional.
0: Tot i això, la formació d'extrema dreta no ha arribat a la majoria absoluta i el principal dubte ara és saber si acabarà governant. Un possible candidat alternatiu aconseguiria com a molt els mateixos escons si l'esquerra populista compleix la seva amenaça d'abstenir-se en lloc de donar-li suport. La mirada està posada ara en les eleccions a Berlín i al Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental el 20 de setembre, on Alternativa per Alemanya també es perfila com a favorit. I els partits alemanys podrien ser incapaços de crear un cordó sanitari contra Alternativa per Alemanya a Saxònia-Anhalt. És l'opinió de l'exprofessor de Ciència Política de la Universitat Pompeu Fabra, Klaus Jürgen Nagel, perquè les eleccions en aquest land han deixat molt tocat el partit del canceller federal, la CDU. L'expert creu que existeix la possibilitat que algun vot trànsfuga doni al govern de l'Estat a l'extrema dreta. Ho ha dit en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
4: És una de les possibilitats que hi ha que algú de la CDU al Parlament flaqueja i dona el vot a l'AFD per possibilitar-li la formació del govern. Però ja fa temps que el cordó sanitari o tallafocs a nivell local i comarcal s'està trencant.
0: Klaus Jürgen Nagel considera que el resultat de les eleccions no són cap sorpresa i que l'extrema dreta ha tingut històricament resultats importants, sobretot als lands de l'antiga Alemanya Oriental. I polèmica a Belgrat per l'exaltació de la figura de Ratko Mladic durant el seu funeral, celebrat aquest dilluns amb honors militars i amb la presència de diversos ministres del govern actual. El conegut com a carnisser dels Balcans va morir a finals d'agost a la presó de la Haia, on complia cadena perpètua per genocidi i crims de lesa humanitat durant la Guerra de Bòsnia. Milers de ciutadans que el consideren un heroi s'han apropat a l'església on s'ha celebrat el funeral.
5: Aquest home va demostrar que era un gran home, un gran lluitador, un gran serbi. Va defensar el seu poble. Malauradament va ser acusat formalment, tot i que no era culpable de res. Però crec que aquesta reunió mostrarà al món sencer, a la Unió Europea, a tots aquells que ens odien o que ens estimen, què representa realment aquest home avui.
0: El comiat d'aquest dilluns ha estat precedit d'actes d'homenatge civils i militars, inclòs el dels aficionats del Partizan i l'Estrella Roja de Belgrat durant el derbi futbolístic de la capital de Sèrbia aquest cap de setmana passat. Es va fer un minut de silenci i es va desplegar la imatge de l'exgeneral serbo-bosnià. La Unió Europea ha censurat aquests actes de glorificació. La cap de la diplomàcia, Kaya Kallas, ha dit que homenatges com aquests no tenen cabuda ni en els 27 ni tampoc en països candidats a la integració, com és el cas de Sèrbia. Per la seva banda, el govern de Bòsnia i Herzegovina ha anunciat que retirarà de l'ambaixada de Belgrat tots els diplomàtics que sigui possible. I encara en plana internacional, la Unió Europea, Dinamarca i Groenlàndia llancen un nou missatge d'unitat davant del president dels Estats Units, Donald Trump. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i la primera ministra danesa han visitat aquest dilluns l'illa que aspira a controlar el president nord-americà. Von der Leyen ha anunciat una inversió de 200 milions d'euros en aquest territori autònom danès, destinada a mesures de digitalització, descarbonització i a la millora de la connexió per satèl·lit. Mette Frederiksen és la primera ministra danesa.
2: La Unió Europea i Groenlàndia han estat socis durant uns 40 anys, però avui aquesta col·laboració ha arribat al següent nivell. Ara, col·lectivament, aconseguirem resultats per la gent amb la firma d'una declaració conjunta i, encara més important, amb projectes concrets que comportaran

0: beneficis reals per la gent de Groenlàndia.
1: Tant Brussel·les com Copenhaguen han remarcat que la integritat territorial i la sobirania són principis fonamentals del dret internacional i que els Estats Units no els poden ignorar. Justament aquest dilluns, Trump ha publicat a la seva xarxa social un mapa amb la bandera nord-americana cobrint Groenlàndia, a més de Mèxic, el Carib, el Canadà i Islàndia. El govern ha donat el tret de sortida als actes que commemoren el 50è aniversari del retorn de l'exili del president Josep Tarradellas i la recuperació de la Generalitat i l'autogovern català. Tarradellas va passar 38 anys a l'exili, des d'on va mantenir vives les institucions catalanes durant la dictadura franquista. El president de la Generalitat, Salvador Illa, n'ha destacat el seu llegat basat en un projecte de país que prioritzava, diu, la unitat i el màxim autogovern per Catalunya.
2: Volia governar Catalunya. Volia governar una Catalunya democràtica. Volia governar per refer i per construir el país. En el seu acte de presa de possessió, en aquest mateix sabó, Tarradellas establia dues prioritats. La unitat del poble de Catalunya i l'arrelament de la democràcia a Espanya, sense la qual Catalunya tenia les de perdre. Crec que estem treballant de valent en aquestes dues prioritats.
1: El president del Parlament, Josep Rull, l'ha recordat com una persona que va preservar la dignitat de Catalunya i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, l'ha posat com a exemple de la defensa de l'autogovern.
3: Del retorn del president Tarradellas se'n pot extreure una altra lectura. La força legitimadora que en determinades circumstàncies històriques pot adquirir l'exili.
4: Amb el convenciment de que les institucions havien d'estar a l'alçada de les esperances i de les aspiracions d'un país.
1: El temps. Moment per la previsió de Gemma Puig.
5: Poques novetats aquesta nit matinada, temperatures que altre cop no baixaran dels 20 graus a la costa, puntualment costa central 24-25 graus, cel serè, sol que s'imposa aquest dimarts al matí, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, i sí que a la tarda augmentarà una mica la nuvolositat. El vent de sud-oest farà disparar la temperatura un dia més cap a les comarques gironines. Avisos de calor en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Altre cop les màximes més altes tornaran a situar-se cap als 38 o 39 graus. Començarem a tenir algun primer ruixat cap als ports, prelitoral i sobretot de cara al vespre, localment més intensos cap al Prepirineu. Però la part més activa i el dia més insegur serà dimecres, amb ruixats, tempestes localment intensos, comarques interiors, fins i tot arribant a la mateixa línia de la costa, amb tempesta, calamarsa, cops de vent, molta precaució, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, i amb vent de nord i també amb mala mar a la Costa Brava. Tot això, a més, farà que la temperatura tiri clarament cap avall.
1: Doncs aquesta baixada de les temperatures i les pluges que començaran a partir d'aquest dimarts redueixen notablement el risc d'incendi. Si dilluns hi havia 79 municipis de 14 comarques en el nivell màxim de foc al bosc, aquest dimarts només n'hi haurà dos a la comarca de la Terra Alta. Són Arnes i Horta de Sant Joan. Més de 300 municipis estaran en nivell de perill molt alt, tot i que a partir de la tarda el risc es pot reduir perquè s'esperen precipitacions. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat per unes pluges que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al nord de la Catalunya central. De cara a dimecres, la previsió de pluges s'estén a gairebé tot el país. Xavier Marramon és cap de Guàrdia de Protecció Civil.
6: Si es compleixen les previsions que ens ha enviat el Servei Meteorològic de Catalunya, doncs podem tenir pluges torrencials importants i, com ja hem vist, aquesta crisi climàtica poden agreujar aquestes situacions. I que demanem a tota la població que estigui atenta a aquestes previsions i atenta a totes les recomanacions que es podem indicar des de Protecció Civil.
1: En cas de precipitacions torrencials, Protecció Civil recomana evitar travessar rius, rieres i zones inundables i fer desplaçaments que no siguin imprescindibles. Les pluges de dimecres coincidiran amb la previsió de fort onatge a l'Empordà.
7: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @trescatinfoviari.
1: Des de principi d'any, els bombers ja han fet més de 1.400 rescats al medi natural, un 13% més que el 2025 per aquestes dates. Montse Poblet.
8: El gruix dels 1.415 rescats que els bombers porten des de gener, més de 900, són per activitats de muntanya, sobretot per accidents relacionats amb l'excursionisme, i això s'hi han de sumar els

0: 260 acompanyaments i recerques de gent que es perd o que es desorienta. Oriol Vilalta, responsable dels GRAE, el grup d'actuacions especials dels bombers, ens explica que, tot i que tenen pics d'activitat, ara tenen feina pràcticament tot l'any.
1: Sembla una tendència que cada cop ja no estem en aquells pics de rescats els mesos de juliol i agost, sinó que és una constant que es manté al llarg de l'any. Aquest any, sobretot el mes de gener, que va ser un any de neu abundant, vam tenir molta feina, i llavors també hem tingut l'imatge amb molt bona meteorologia, que la gent també ho ha aprofitat.
0: Vilalta fa una crida a la prudència de cara a les pròximes setmanes. Quan comença la tardor, se'ls demanen molts serveis per hipotèrmies de gent a qui se'ls ha allargat una excursió i no porten roba per la pluja o per la baixada de temperatures dels vespres i les nits. A part dels rescats de muntanya, en el que portem d'any, però sobretot a l'estiu, els bombers n'han fet 148 al mar i 63 en rius.
2: L'IRTA posa en marxa la primera planta de biogàs d'autoconsum gestionada per un institut de recerca a l'Estat. L'equipament, ubicat a Constantí, al Tarragonès, forma part d'un projecte que té l'objectiu de produir l'any 2030 el 7% del gas que es consumeix a Catalunya. Tarragona, Ricard Buigas.
3: Aquesta planta de biogàs experimental transformarà cada any 5.000 tones de dejeccions ramaderes de les granges de la zona en l'energia equivalent a la que consumeixen unes 165 llars. També faran fertilitzants i aigua tractada. Està ubicada a les instal·lacions de l'IRTA Mas Bové, a Constantí. És de titularitat pública, no buscarà el benefici econòmic. L'objectiu, segons el director de l'Institut, Josep Busall, és el progrés del coneixement científic.
4: Poder provar les diferents tecnologies que vagin sortint per poder-les provar, perquè després la gent que tingui plantes de biogàs les pugui utilitzar de forma immediata.
3: L'IRTA preveu posar en marxa una planta similar a finals de l'any que ve a Monells, al Baix Empordà. Tot plegat forma part del projecte del govern que preveu produir 2 terawatts anuals de biogàs l'any 2030. Això significarà transformar 4 milions de tones de dejeccions animals en l'equivalent al 7% del gas que es consumeix al país.
2: I l'Ajuntament del Vendrell ha decidit obrir els contenidors intel·ligents d'escombraries els 7 dies de la setmana per acabar amb la imatge de brutícia d'aquest estiu. Les bosses de brossa escampades al costat dels contenidors s'han provocat moltes queixes dels veïns. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Jané Riba.
5: Al principi, quan es va instaurar el reciclatge a l'abril, es va determinar que els contenidors intel·ligents, els que només es poden obrir amb una targeta que té cada veí, eren els de rebuig i d'orgànic. El de rebuig només s'obria si acostaves la targeta els dimecres i els diumenges, i això feia que els altres dies s'acumulés per fora molta brossa. A més, de seguida quedaven desbordats. A l'estiu, a les zones turístiques com Comarruga, Sant Salvador i el Francàs, amb molts estiuejants, la situació ha empitjorat. Per això, aquest dilluns, l'alcalde Kenneth Martínez ha anunciat aquesta flexibilització de la mesura.
6: La mesura és obrir tots els dies amb targeta els contenidors de rebuig i evidentment, bonificar l'utilització del reciclatge, que vol dir bàsicament l'orgànic, perquè és el contenidor que controles també la seva obertura.
5: L'altra mesura és que hi haurà un descompte important a la taxa de residus pels que reciclin bé, separant el rebuig de l'orgànic. Els que no ho facin se'ls apujarà la taxa i els que directament llencin la brossa a terra tindran una multa de 3.000 euros. L'Ajuntament està decidit a continuar amb el reciclatge perquè diu que no hi ha alternativa.

0: En cultura, Liceu ha acollit la 25a edició de la gala Catalunya aixeca el taló. El tret de sortida de la temporada teatral i la celebració del bon moment que viu el sector just quan s'han fet públiques les dades d'assistència de la temporada 2025-2026. 4 milions d'espectadors en el conjunt de Catalunya, 3.316.000 dels quals a Barcelona, que aglutina bona part de les sales del país. Barcelona, Marta Vives.
1: I ara sí, fins aquí la gala del 25è aniversari de Catalunya aixeca el taló. Ha sigut un autèntic privilegi ser la vostra presentadora i que m'acompanyeu.
2: Sota l'EMA 25 anys al teu costat, passi el que passi, la gala s'ha desenvolupat com una obra de teatre musical que ha combinat teatre, música, projeccions, humor per explicar la història d'una professora interpretada per aquesta que esteu escoltant, Marta Rivera, que vol ser actriu. L'espectacle ha recorregut els últims 25 anys de la història del país, des dels atemptats de l'11 de setembre fins a la pandèmia, passant per la crisi econòmica, els moviments socials, el referèndum o les mobilitzacions en defensa de la cultura.
3: No us queixeu, oh, tot això serà molt guai.
2: També amb reivindicacions com la importància del teatre infantil i la denúncia del tancament del Jove Teatre Regina.
4: El Teatre Regina, que ha fet que molta gent s'enamorés del teatre.
5: Sí, senyor.
2: I sobre l'escenari, doncs, cares ben conegudes, com les de Joan Pera.
6: Pareixeta molt.
7: Pareixeta molt. D'acord, d'acord.
6: Sí, i aigua, aigua, fins que trenqui aigües.
7: D'acord, moltes gràcies.
2: Joan Lluís Botzó, Ivan Lavanda o Marion Escoda. El fundador i president de Focus, Daniel Martínez de Obregón, ha rebut el premi honorífic a la trajectòria.
8: Tenim la manera de lluitar contra la mediocritat, el crit i l'artificialitat que ens envolta. I és la cultura de fer-se-la. Visca el teatre. Moltes gràcies.
2: El sector ha celebrat la xifra rècord d'espectadors d'aquesta temporada. 4 milions d'espectadors a tot Catalunya.
0: Esports. Amb Joan Fitó.
9: La Champions 2026-2027 arrenca aquest dimarts. El Barça, però, no debutarà fins dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord. En canvi, el Madrid serà dels primers a jugar, rebrà l'Inter de Milà aquest dimarts a 9:00 al Bernabéu. José Mourinho, tècnic blanc.
10: Pero no quiero jugar bien como jugamos con el Betis y perder. Obviamente que estamos en una fase donde jugamos 8 partidos y el objetivo en estos 8 partidos es de cualificar, pero quiero pensar este partido isolado de ese contexto. No quiero pensar que vamos a tener 7 partidos más y quiero ganar.
9: Camavinga, Bernardo Silva i Arda Güler són baixa per sanció. Aquest dimarts es juguen altres partits de la Champions. A 6:45 a EK d'Atenes, LASK i Bruges, Aston Villa. A 9:00, Borussia de Dortmund, Villarreal, Lilla, Betis i Porto, Manchester City. També a 9:00, aquest Madrid, Inter. Aquest dilluns, per cert, s'ha completat la quarta jornada de Lliga a la primera divisió amb 2 partits. Getafe 1, Celta 1 i Elx 2. Reial Societat 3. Héctor Fort ha debutat amb la Reial. L'ex del Barça ha jugat l'últim quart d'hora. El Barça, precisament, tanca aquesta quarta jornada com a líder. Els blaugranes són l'únic equip que han guanyat els 4 partits disputats fins ara, amb 12 punts de 12 possibles i 17 gols a favor i només 2 en contra. Encara el Barça, els socis blaugrana poden consultar els números i la documentació de l'assemblea que es farà el 19 de setembre i destaca que l'exercici econòmic de la temporada passada s'ha tancat amb un resultat ordinari de 0,2 milions d'euros de benefici i un resultat net després d'impostos de 18 milions negatius.
0: 3CAT Info.
9: A la segona divisió, victòria del Sabadell, 3-2 contra el Còrdoba. Els arlequinats s'han col·locat 2-0 en només 10 minuts, però el Còrdoba ha igualat a 2 a falta d'un quart d'hora. Al minut 89, Urri, de penal, ha fet el definitiu 3-2. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
5: Realment hem hagut de guanyar el partit dues vegades. Sabem el rival que teníem davant i aquí s'ha d'anar fins al final, s'ha de lluitar fins al final, però és futbol i aquest equip el que demostra una i una altra vegada és que hi creu, que té orgull, que defensa aquesta samarreta amb l'ànima i a part que penso que fa moltes coses bé futbolísticament parlant.
9: El Sabadell suma ara 8 punts de 12 possibles i és tercer a la classificació després de 4 jornades. Diumenge l'equip vallesà visita el camp del Mallorca. I en waterpolo, la jugadora internacional Maika García ha fitxat pel Sant Andreu, un moviment que ha arribat després que Maika hagi anunciat la seva sortida del Sabadell, club on va entrar fa 32 anys. García, de 35 anys, lamenta la decisió del club vallesà de no renovar-li el contracte, ja que, tot i que s'acabava el 31 d'agost, la boia esperava seguir perquè, segons el Reial Decret 1006, després de ser mare, fa just un any, se li havia de renovar automàticament. Maika García porta gairebé 2 anys sense jugar pel seu procés de maternitat. En ciclisme, 3 catalans seran al Mundial de Ciclisme en Ruta, que es disputarà a Montreal, al Canadà, del 20 al 27 de setembre. Són Marcel Camproví, Paula Blasi i Mireia Benito, que formen part de la llista que ha fet pública el seleccionador espanyol Alejandro Valverde i la seleccionadora femenina Gemma Pascual. A la llista també hi ha, entre d'altres, el

0: Balear, Enric Mas.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Precisament en ciclisme, la Vuelta aquest dimarts arrenca l'última setmana de competició, 16a etapa de 181 quilòmetres en final al Monestir de la Ràpida. Enric Mas segueix amb el mallot vermell de líder amb 2 minuts i 6 segons respecte a l'austríac Félix Gol. En bàsquet, al Mundial Femení, la selecció espanyola amb la catalana Mariona Ortiz s'ha classificat per als quarts de final després de quedar primera de grup. Espanya ha derrotat en l'últim partit de la primera fase el Japó per 59-79. Mariona Ortiz, l'única catalana d'aquesta selecció, ha jugat 19 minuts i ha anotat 5 punts. La jugadora de l'Uni Girona, Iana Martín, ha estat escollida MVP després d'anotar 20 punts. Espanya jugarà ara als quarts de final dijous contra el guanyador de l'Austràlia-Itàlia.
1: Fresca Info.

0: Aquest dimarts comença el curs escolar amb una nova convocatòria de vaga dels docents després que les negociacions entre el govern i els sindicats continuïn en un punt mort. El president Salvador Illa els ha demanat un parèntesi, però els sindicats diuen que mantenen l'aturada perquè no volen donar un xec en blanc. L'oposició i els socis parlamentaris de Salvador Illa critiquen que el president reclami ara una pausa en les protestes dels docents. Li retreuen que durant les vacances no hi hagi hagut contactes per accelerar la negociació i li demanen mesures concretes per resoldre la crisi. L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i organització criminal. La jutge sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc. El govern espanyol insisteix que no en té proves. La victòria de l'extrema dreta en les eleccions del Land alemany de Saxònia-Anhalt provoca un daltabaix en el panorama polític del país. El canceller Friedrich Merz es declara en estat de xoc. Des de Brussel·les, la cap de la diplomàcia alerta de les relacions d'Alternativa per Alemanya amb el Kremlin, mentre la presidenta de la Comissió Europea guarda silenci. La direcció del Parc de Collserola dona per fet que la pesta porcina africana obligarà a mantenir la prohibició d'accedir-hi com a mínim fins a finals d'any. Per això treballa per adaptar la programació educativa habitual en espais alternatius fins a final d'aquest curs. Els contractistes d'obres de Catalunya alerten que hi ha moltes licitacions que queden desertes perquè les administracions no actualitzen els preus de l'obra pública que s'ha encarit per l'increment dels costos de construcció. La patronal reclama modificar els sistemes per revisar els preus dels contractes públics. Ellen Burstyn rep el lleó honorífic de la Mostra de Venècia per una carrera de més de 5 dècades al cinema. L'actriu nord-americana, que va fer de mare a l'exorcista, també presenta dues pel·lícules al festival. Esports.
1: Aquest dimarts arrenca la Champions, destaca el Madrid-Inter al Santiago Bernabéu. El Barça debutarà dimecres al Camp Nou contra el Feyenoord. A la segona divisió, Sabadell 3, Córdoba 2, Joaquini en dues ocasions i Urri de penal han fet els gols d'un Sabadell que suma 8 punts de 12 possibles i és tercer a la classificació després de 4 jornades. I en waterpolo, Maica García marxa del Sabadell després que el club ballejà no l'ha renovat. Segons ella, per haver estat mare fa un any, Maica jugarà ara al Sant Andreu.
0: I el temps, dimarts, últim dia de calor intensa. Al matí serà assolellat i tornarà a fer calor al migdia. Pujaran més les temperatures al nord-est, pel vent de Garbí, i les màximes més altes vorejaran els 38 o 39 graus. Nuvolades de tarda i alguns primers ruixats intensos a última hora seran el preludi del canvi de temps de dimecres. 3CAT Info.

0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: Aquest dimarts comença el curs escolar pels més d'1.600.000 alumnes amb una nova convocatòria de vaga. Salvador Illa crida a aturar temporalment les mobilitzacions al sector docent per poder garantir el dret a l'educació de l'alumnat. En una entrevista institucional al Matí de Catalunya Ràdio, el president de la Generalitat ha fet un últim intent de pacificar l'inici de curs, instant els sindicats a seguir parlant del futur del departament.
2: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, també hem començat el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, i anem a reunir i a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys, i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició.
0: També ha reivindicat la feina que ha fet fins ara la Conselleria d'Educació. En paral·lel, el cap de l'executiu ha avançat que impulsaran un pla per climatitzar les aules i centres d'arreu del país per fer front a les altes temperatures.
2: Jo hi puc garantir que el govern les properes setmanes presentarà un programa complet per resoldre això. Intentarem el més aviat possible. Jo tampoc vendré dolors o quatre pessetes. Un de cada quatre dels 2.500 centres escolars són anteriors a 1965. És el punt de partida. I no només en l'àmbit escolar, sinó de les residències, és una prioritat i el país ha de fer un esforç i crec que té recursos.
0: Illa no ha especificat terminis ni tampoc ha desenvolupat l'estratègia. El sindicat majoritari USTEC, però, ja avisa que fins que el govern no calendaritzi una proposta, el curs no continuarà amb normalitat i que, per tant, diu, la pilota és a la seva teulada. Ho ha dit a 3Cat la portaveu del sindicat, Yolanda Segura.
3: Que puguem fer un parèntesi, hem de tenir una proposta molt clara de calendarització, de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions. Ha apuntat el president, però en tenim moltes altres. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
0: L'Assemblea Educativa de Catalunya defensa el sentit de la vaga i assegura que aquest dimarts les aules continuaran arrossegant problemes insostenibles. Ho deia el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, David Iglesias, membre de l'Assemblea.
4: Ja sabem que hi ha aules que estan a 40 graus, on més de la meitat dels nanos tenen necessitats específiques que les quals no pot cobrir una sola persona. Seguirem estant a la cua dels sous d'Espanya. Seguirem tenint problemes amb la inclusiva, tenint burocràcia interminable que ens fa fer més hores de les que ens toca fer. Seguirem tenint ràtios que són impossibles.
0: Les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, la FAC, admet que el primer dia de curs no és el millor dia per entomar una vaga i reclamen al govern responsabilitat institucional per resoldre aquesta crisi. Són declaracions, també al Catalunya Nit, del president de l'entitat, Jordi de Carreras.
5: El dret a vaga i el dret a l'educació són dos drets que han de poder conviure. Nosaltres entenem que el govern havia de fer una lectura de que s'han d'abordar els problemes estructurals del sistema educatiu públic i això amb el que s'ha fet fins ara no s'està veient i no ho està passant la comunitat educativa.
0: Per aquest dimarts hi ha convocades mobilitzacions en 11 punts del país, entre els quals les capitals de demarcació, Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. I l'oposició de Salvador Illa al Parlament ha carregat contra el president per haver demanat aquesta treva als professors el dia abans que comenci el curs. Des de Junts, Mònica Sales ha responsabilitat Illa de la situació actual de bloqueig per haver-se desdit del conflicte durant l'agost, mentre que Juan Fernández, del PP, li ha exigit que destitueixi d'una vegada per totes la consellera Niubó.
6: Per a nosaltres és una irresponsabilitat. L'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost en què el president Illa no ha gestionat la crisi d'educació.
7: Demà mateix s'hauria de cessar aquesta consellera i posar al front del departament a un altre responsable per iniciar una nova negociació.
0: En la mateixa línia, Illa també ha rebut crítiques dels seus aliats parlamentaris, que consideren que va tard i malament en la gestió de la crisi d'educació. Sentim Elisenda Alemany, d'Esquerra, i Gerardo Pisarello, dels Comuns.
8: Tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
9: Començar aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern. Més que treva, necessitem mesures concretes.
0: I la CUP ha titllat de vergonyós a la petició del president cap als docents i ha reclamat el cessament de la titular d'Educació. I Educació a banda, l'entrevista d'Illa al Matí de Catalunya Ràdio ha passat per altres temes d'actualitat, com el crim de Manresa, els atacs d'Isabel Díaz Ayuso a Catalunya i el possible retorn de Carles Puigdemont. Ho repassem amb Àlex Giralt Robert.
10: Illa, obert a repensar les línies d'actuació en seguretat després de l'assassinat d'un veí a Manresa comès suposadament per dos

0: Hi ha decisions que no s'han de prendre tampoc amb cabent. Hem d'anar veient com evolucionen les coses. Jo no em tanco a una revisió, diria que fins i tot permanent, d'algunes polítiques.
1: Defensa del nou sistema de finançament autonòmic i toc d'atenció a Ayuso després que la presidenta madrilenya afirmés que el model serviria per pagar la festa a Catalunya.
0: No es posi amb Catalunya i no es posi amb els catalans. Aquí no hi ha ni mindundis ni hi ha cap festa. Aquí hi ha gent que treballa.
1: Confiança en l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont abans que acabi l'any i projecció d'una recepció al Palau de la Generalitat quan torni.
0: He rebut a tots els expresidents aquí, amb ell m'he vist a la seu del govern de Catalunya a Brussel·les i no tinc cap inconvenient al contrari en donar-li el tracte que mereix com a expresident i com a líder del principal partit de l'oposició a Catalunya.
1: Estabilitat al govern, ni recomposicions profundes a les conselleries ni cops de timó.
0: A vegades hi ha canvis que s'han de fer, puntuals, però no estic pensant en grans remodelacions ni estic pensant en res d'això, estic pensant en feina.
1: La sortida de Sílvia Paneque del govern per repetir com a alcaldable de Girona un moviment que ni confirma ni desmenteix.
0: La consellera Paneque està fent de consellera. Jo estic content amb la seva tasca i quan arribi un moment ja prendrem les decisions que haguem de prendre.
2: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Més qüestions. L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. La jutge sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc i també vol esbrinar si els fets han compromès la pau o la independència de l'estat espanyol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, insisteix que no té proves de la participació de Rabat.
4: Al dia de hoy no existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna ni de Marruecos ni de ningún otro estado.
3: No ho veu igual el PP, que un dia més ha apuntat cap al Marroc. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que Ceuta és qui ha frenat la crisi i no el govern espanyol.
5: Ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
3: La jutgessa ha decidit obrir la investigació després de l'informe de la Policia Nacional que apuntava a la permissivitat total de les autoritats marroquines a la frontera. Aquest dimarts el govern espanyol desclassificarà els informes d'intel·ligència i seran públics dimecres. Són documents que, segons la Moncloa, demostren que no van disposar de cap avís que els alertés d'una entrada tan massiva. A Alemanya, l'extrema dreta pot arribar a les cotes de poder més altes després de la Segona Guerra Mundial. El partit Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a l'estat federat de Saxònia-Anhalt i ha fet saltar les alarmes de cara a les pròximes cites electorals. El canceller conservador Friedrich Merz, que es troba en les seves hores més baixes, s'ha declarat en xoc i ha alertat que no negociaran els valors constitucionals.
6: Zutiefst schockiert. Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així. Per descomptat, ho hem d'acceptar. Aquestes són les regles de la nostra democràcia. Però alguna cosa ha canviat, no només a Saxònia-Anhalt, sinó a tota Alemanya. I aquest resultat electoral tindrà repercussions. També repercussions en l'àmbit internacional.
3: Tot i això, la formació d'extrema dreta no ha arribat a la majoria absoluta i el principal dubte ara és saber si acabarà governant. Un possible candidat alternatiu aconseguiria, com a molt, els mateixos escons si l'esquerra populista compleix la seva amenaça d'abstenir-se en lloc de donar-li suport. La mirada està posada ara en les eleccions a Berlín i al Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental, el 20 de setembre, on Alternativa per Alemanya també es perfila com a favorit. I la presidenta de la Comissió Europea, l'alemanya Ursula von der Leyen, es nega a comentar aquesta victòria aclaparadora de l'extrema dreta de la regió de Saxònia-Anhalt. En canvi, la cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, sí que s'ha mostrat preocupada. Els partits ultres europeus han celebrat els resultats. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
7: Kaya Kallas alerta de la bona sintonia que hi ha entre el Kremlin i l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, que és partidària de deixar d'enviar armes a Ucraïna i d'aixecar les sancions contra Rússia. A Kallas la inquieta el suport que han rebut aquests postulats, justament pocs dies després de saber que Moscou va voler atemptar a l'agost a l'aeroport alemany de Leipzig.
8: Les amenaces augmenten a Europa i alhora els partits que estan secs davant d'aquesta amenaça i que diuen que no hi hem de fer res perquè no és casa nostra, estan guanyant terreny.

0: are gaining ground.
1: Silenci, en canvi, de la presidenta de la Comissió Europea, l'alemanya Ursula von der Leyen.
2: Hi ha una regla d'or de la Comissió. No comentem mai les eleccions estatals i això també inclou...

0: És una injecció d'optimisme de cara a les eleccions estatals de l'any que ve, que hi haurà a Alemanya, França, Itàlia i Espanya.
1: Trescat Info. El temps.
2: Sentim la previsió de Gemma Puig.
3: Poques novetats aquesta nit matinada. Temperatures que altre cop no baixaran dels 20 graus a la costa. Puntualment, costa central 24-25 graus. Cel serè, sol que s'imposa aquest dimarts al matí, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre. I sí que a la tarda augmentarà una mica la nuvolositat. El vent de sud-oest farà disparar la temperatura un dia més cap a les comarques gironines. Avisos de calor en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Altre cop les màximes més altes tornaran a situar-se cap als 38 o 39 graus. Començarem a tenir algun primer ruixat cap als ports, prelitoral i sobretot de cara al vespre, localment més intensos cap al Prepirineu. Però la part més activa i el dia més insegur serà dimecres, amb ruixats, tempestes localment intensos, comarques interiors, fins i tot arribant a la mateixa línia de la costa, amb tempesta, calamarsa, cops de vent, molta precaució, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, i amb vent de nord i també amb mala mar a la Costa Brava. Tot això, a més, farà que la temperatura tiri clarament cap avall.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
2: El Consorci del Parc de Collserola, tancat per la pesta porcina africana, programa activitats educatives en llocs alternatius davant la previsió que el parc continuï tancat. Mentrestant, els veïns continuen la campanya de recollida de firmes per demanar que s'aixequin les restriccions. Collserola, David Àngela.
4: Raimon Roda, gerent del Consorci, dona per fet que el parc es mantindrà tancat fins a finals d'any i ja ha reorientat les activitats de tot el curs.
5: Això pot ser que encara fins finals d'any continuï. Per tant, comencem a veure com encarem aquest curs escolar. Intentem fer activitats segures dintre Can Coll, és a dir, en recinte tancat, però començar a veure si el podem començar a obrir i veure si les activitats que es feien a Can Coll es poden fer a les escoles. És a dir, si les escoles no poden anar al parc, el parc que baixi a les escoles.
4: Per la seva banda, els veïns de Collserola insisteixen que aquesta situació els passa factura tant física com psicològicament. Cristina Lier és la impulsora de la campanya Obrim Collserola.
6: Jo segueixo recollint signatures a través del Change.org. Vull arribar a les 10.000, no sé ara quants portem, però bueno, l'estiu s'ha quedat com molt parat tot i la gent està realment esgotada. Quan jo arribi a les 10.000, vull enviar-ho a diferents institucions, òbviament. Ja sé que potser no servirà de res, però el derecho a la pataleta, com diuen, el tenim.
4: Després de 15 dies sense detectar-hi cap contagi, s'han confirmat 5 nous positius de pesta porcina africana a Collserola.
1: 3CAT Info.
2: El preu dels pisos ja porta 12 anys seguits pujant i la perspectiva és que això no canviarà a curt termini. Aquest segon trimestre els preus han escalat fins al 10% a Catalunya respecte de fa un any, segons les últimes dades publicades per l'Institut d'Estadística Espanyol. Si obrim el focus, el preu de l'habitatge d'obra nova s'ha més que doblat en l'última dècada, bàsicament perquè n'hi ha molt poc, i el preu de l'habitatge de segona mà va camí també de doblar-se. L'actual entorn financer, a més, amb una inflació i uns tipus d'interès a l'alça, ja només deixa opcions de comprar per uns pocs. Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona.
7: El mercat en aquests moments és de la gent que té capacitat econòmica, com a mínim, per pagar un 30% del cost de l'habitatge al comptat. Vol dir que ha de tirar d'estalvis previs o, en el cas de gent jove, s'està incrementant les ajudes familiars a la compra d'habitatge.
2: L'augment de preus ja gairebé no entén de zones, costaneres, de muntanya o interiors, i s'ha estès de manera generalitzada a tot arreu. I els contractistes d'obres de Catalunya asseguren que l'increment dels costos de construcció fa que hi hagi moltes licitacions desertes. Només el primer trimestre d'aquest any hi ha hagut gairebé 200 obres públiques que han quedat sense adjudicar, valorades en més de 50 milions d'euros. Molts dels preus de les licitacions d'obra pública estan desfasats per la inflació, perquè des que s'aprova un projecte fins que es licita poden passar mesos i llavors els constructors ja no troben el preu rendible. Per Lluís Moreno, president de la Cambra de Contractistes, això fa perdre molt de temps a tothom.
8: Si queda deserta, has de tornar aleshores a revisar els preus de licitació pujar-los un 10% o un 20% o el que creguin convenient i tornar-ho a licitar. I aquest procediment administratiu

0: fa retardar que el servei trigui 5 mesos més en aconseguir-se.
1: Segons la patronal, les licitacions desertes acostumen a ser d'ajuntaments i diputacions, que representen gairebé 3/4 parts de tot l'import que ha quedat sense adjudicar. Per això demanen a les administracions locals que millorin els seus sistemes per revisar els costos de construcció. I els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona presentaran aquesta setmana una demanda col·lectiva per danys i perjudicis contra el govern. Ho ha anunciat l'advocada que el representa, Carmen Pérez Pozo, coincidint amb els 2 mesos de l'esfondrament provocat per les obres de la línia 9 del metro. Són declaracions a 3Cat Info.
2: La demanda col·lectiva en la que reclamarem danys materials, danys econòmics i danys morals. I, per una altra banda, ho farem en base a la culpa in vigilando, que en dret és tu, quan contractes que et facin una feina, has de vigilar que qui t'ho faci, ho faci bé. I això no ha passat.
1: En un primer moment es van desallotjar els veïns de 93 habitatges, dels quals un 60% ja ha pogut tornar a casa. Però dels que encara esperen l'autorització per tornar, hi ha 18 famílies i 7 locals comercials que no sabran quan podran tornar a la normalitat fins al 2027, en funció de la consolidació del terreny.

0: L'actriu nord-americana Ellen Burstyn ha rebut aquest dilluns el lleó honorífic de la Mostra de Venècia per una carrera premiada amb un Òscar i que va arrencar fa més de 5 dècades amb el paper de mare a l'Exorcista. El festival projecta un curt on recrea una Marilyn Monroe centenària i un llargmetratge on també és la protagonista. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
1: El festival ha guardonat aquesta veterana actriu de 93 anys per les seves interpretacions versemblants i intenses que aporten profunditat als seus personatges. Això ho hem pogut comprovar al curt d'homenatge on reviu magistralment una Marilyn Monroe que aquest 2026 hauria fet 100 anys i que ella mateixa va conèixer personalment.
2: Era una criatura tan màgica. Un dia caminàvem pel carrer a Beverly Hills. Ningú ens parava atenció. De cop i volta, els cotxes van començar a tocar el clàxon i a cridar-la «Marilyn, Marilyn!». I jo li vaig dir «Això ho has fet a propòsit?». I em va dir «Sí». «Per què?». I em diu «És que tenia ganes de sentir-me Marilyn Monroe per un minut».
1: La carrera d'Ellen Burstyn va començar a la dècada dels 70 amb el paper de mare de l'Exorcista, que la va catapultar a la fama mundial. El 1975 aconseguia l'Oscar per la seva interpretació a «Alicia, ja no viu aquí», de Martin Scorsese. Ellen Burstyn també protagonitza la pel·lícula «Place to be», que es presenta dimecres fora de concurs.
0: Lleida tornarà a tenir una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil. El local, que va quedar buit al juny, quan va tancar l'emblemàtica El Genet Blau, reobrirà a l'octubre com a llibreria Quatre Contes. Serà la pota literària del projecte cultural de la lleidatana Roser Guasch. Lleida, Pere Joan Álvarez.
3: Guasch és integradora social, actriu, conta contes i propietària d'una petita editorial que vol mantenir l'essència del Genet Blau i sumar-hi la seva empremta. Destaca que la llibreria Quatre Contes seguirà sent un espai literari ple de vida per als infants i farà una aposta encara més decidida pel públic juvenil.
4: El Genet era infantil i juvenil, però juvenil tenia poqueta cosa i volem ampliar juvenil també perquè jo, per exemple, a casa tinc tres joves i em relaciono amb molt jovent i crec que el públic juvenil intentarem captar-lo d'alguna manera, a veure si ens en sortim, que és més complicat, però ho intentarem.
3: Estem parlant d'un local cèntric situat a l'Avinguda Blondel, on el Genet Blau s'havia traslladat la primavera del 2025, un any abans de tancar després de 25 anys de trajectòria. Ha estat uns mesos buit, però ara els lectors més joves de Lleida i les seves famílies recuperen un important punt de referència. La previsió és obrir portes l'1 d'octubre amb una agenda plena d'activitats.
5: 3CAT Info.
0: El debat de la congelació d'òvuls de les futbolistes encara no s'ha estès al mercat laboral, com sí que passa als Estats Units, on grans multinacionals ho paguen a les seves directives. De moment, ni la patronal ni els sindicats tenen constància que cap companyia catalana ho costegi, però la Pompeu Fabra ja ha començat a estudiar aquesta tendència. La catedràtica d'Economia d'aquesta universitat, Libertad González, creu que també pot passar aquí.
6: Sí, yo creo que sí, en la medida en que los trabajadores lo valoren, las empresas lo ofrecerán.
0: Les feministes diuen que respecten la decisió personal de les futbolistes, però moltes lamenten que no s'abordi el debat real de la conciliació, la promoció i la bretxa salarial. La secretària de Dones, Feminisme i Igualtat de Comissions Obreres denuncia que la congelació d'òvuls no és una mesura feminista, sinó empresarial.
7: La Federació de Futbol, precisament, té una credibilitat feminista una mica dubtosa, eh? Després del pató no consentit de Luis Rubiales a Jenny Hermoso.
0: Aquí a Catalunya, les dones tenen de mitjana el seu primer fill als 31 anys i mig. En molts casos, és l'únic.
5: Esports.
0: Amb Joan Fitó.
8: La Champions 2026-2027 arrenca aquest dimarts. El Barça, però, no debutarà fins dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord. En canvi, el Madrid serà dels primers a jugar. Rebrà l'Inter de Milà aquest dimarts a 9:00 al Santiago Bernabéu. José Mourinho, tècnic blanc, diu que l'equip ha de passar pàgina de la derrota a la Lliga.
9: Cada vez más hemos tenido la convicción de que hemos hecho un buen partido, que hemos jugado como equipo, que los goles que hemos fallado es una anormalidad y que estamos bien y que obviamente que tenemos problemas conocidos para el partido de mañana, pero ya está.
8: Camavinga, Bernardo Silva i Arda Güler són baixa per sanció. Aquest dimarts es juguen altres partits de la Champions. A 7:15, AEK d'Atenes, LASK i Bruges, Aston Villa. A 9:00, Borussia de Dortmund, Villarreal, Lilla, Betis i Porto, Manchester City. També a 9:00, aquest Madrid Inter. Aquest dilluns, per cert, s'ha completat la quarta jornada de Lliga. Ho ha fet amb dos partits, Getafe 1, Celta 1 i Elche 2, Reial Societat 3. Héctor Fort ha debutat amb la Reial. L'ex del Barça ha jugat l'últim quart d'hora. El Barça precisament tanca aquesta quarta jornada de Lliga com a líder. Els blaugranes són l'únic equip que ha guanyat els 4 partits disputats fins ara amb 12 punts, 17 gols a favor i només 2 en contra. Encara el Barça, els socis blaugrana poden consultar els números i la documentació de l'assemblea que es farà el 19 de setembre i destaca que l'exercici econòmic de la temporada passada s'ha tancat amb un resultat ordinari de 0,2 milions d'euros de benefici i un resultat net després d'impostos de 18 milions negatius.
5: 3CAT Info.
8: A la segona divisió, victòria del Sabadell 3-2 contra el Còrdoba. Els arlequinats s'han col·locat 2-0 amb només 10 minuts, però el Còrdoba ha igualat a 2 a falta d'un quart d'hora, al minut 89. Urri, de penal, ha fet el definitiu 3-2. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
10: Del que més orgullós estic de tot aquest grup, i ja no només del grup, sinó d'aquesta unitat que som, perquè només cal veure com estava avui el temple en un dia tan assenyalat per la ciutat, doncs és que som capaços, o estem sent capaços, de fer un molt bon futbol, de ser molt competitius contra grandíssims equips.
8: El Sabadell suma ara 8 punts de 12 possibles i és tercer a la classificació després de 4 jornades disputades. El diumenge l'equip vallesà visita el camp del Mallorca.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: La jugadora internacional de waterpolo Maika García ha fitxat pel Sant Andreu, un moviment que ha arribat després que la jugadora hagi anunciat la seva sortida del Club Natació Sabadell, club on va estar fa 32 anys. García, de 35 anys, lamenta la decisió del club vallesà de no renovar-li el contracte, ja que, tot i que s'acabava el 31 d'agost, la boia esperava seguir, perquè, segons el Reial Decret 1006, després de ser mare fa justament un any, se li havia de renovar aquest contracte. Maika García porta gairebé 2 anys sense jugar pel seu procés de maternitat. En ciclista, 3 catalans seran al Mundial de Ciclisme en Ruta, que es disputarà a Montreal, al Canadà, del 20 al 27 de setembre. Són Marcel Camproví, Paula Blasi i Mireia Benito, que formen part de la llista que ha fet pública el seleccionador espanyol Alejandro Valverde i la seleccionadora femenina Gemma Pascual. A la llista també hi ha, entre d'altres, el balear Enric Mas. Precisament en ciclisme, a la Vuelta, aquest dimarts arrenca l'última setmana de competició, 16a etapa de 181 quilòmetres, amb final al Monestir de la Ràbida. Enric Mas segueix amb el mallot vermell de líder amb 2 minuts i 6 segons de marge respecte a l'austríac Félix Gol. I al Mundial Femení de Bàsquet, la selecció espanyola amb la catalana Mariona Ortiz s'ha classificat per als quarts de final després de guanyar el Japó.
5: Són 2:15.

0: Principals informacions a aquesta hora. Aquest dimarts comença el curs escolar amb una nova convocatòria de vaga dels docents després que les negociacions entre el govern i els sindicats continuïn en un punt mort. El president Salvador Illa els ha demanat un parèntesi, però els sindicats diuen que mantenen l'aturada perquè no volen donar un xec en blanc. L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. La victòria de l'extrema dreta en la de les eleccions del Land alemany de Saxònia-Anhalt provoca un daltabaix en el panorama polític del país. El canceller Friedrich Merz es declara en estat de xoc. A partir d'ara parlarem de la polèmica a Belgrad per l'exaltació de la figura de l'exgeneral serbobosnià Ratko Mladic durant el seu funeral, fet amb honors militars. La Unió Europea ho ha condemnat i Bòsnia i Hercegovina ha anunciat que retirarà de l'ambaixada de Belgrad tots els diplomàtics que sigui possible. Aquest 2026 els bombers ja han fet més de 1.400 rescats al medi natural. Són un 13% més que durant els mateixos mesos del 2025. I explicarem que la gala Catalunya aixeca el taló dona el tret de sortida a la temporada teatral en un moment de creixement per al sector. Esports.
1: Aquest dimarts arrenca la Champions, destaca el Madrid Inter al Santiago Bernabéu, el Barça debutarà dimecres al Camp Nou contra el Feyenoord i també en futbol a la segona divisió, Sabadell 3, Córdoba 2.
0: I el temps dimarts, últim dia de calor intensa. Al matí serà assolellat i tornarà a fer calor al migdia. Pujaran més les temperatures al nord-est pel vent de Garbí i les màximes vorejaran els 38 o 39 graus. Nuvolades de tarda i alguns primers ruixats intensos a última hora seran el preludi del canvi de temps de dimecres. Aquest dimarts comença el curs escolar per més d'1.600.000 alumnes amb una nova convocatòria de vaga. Salvador Illa crida a aturar temporalment les mobilitzacions al sector docent per poder garantir el dret a l'educació de l'alumnat. En una entrevista institucional al matí de Catalunya Ràdio, el president ha fet un últim intent de pacificar l'inici de curs, instant els sindicats a seguir parlant del futur del departament.
2: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, anem a enraonar i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició.
0: I ha reivindicat la feina que ha fet fins ara la Conselleria d'Educació. En paral·lel, el cap de l'executiu ha avançat que impulsaran un pla per climatitzar les aules i centres d'arreu del país per fer front a les altes temperatures.
2: Jo hi puc garantir que el govern les properes setmanes presentarà un programa complet per resoldre això. Intentarem el més aviat possible. Jo tampoc vendré dos o quatre pessetes. Un de cada quatre dels 2.500 centres escolars són anteriors a 1965. És el punt de partida. I no només en l'àmbit escolar, sinó de les residències, és una prioritat i el país ha de fer un esforç i crec que té recursos.
0: Això sí, no ha especificat terminis ni tampoc ha desenvolupat l'estratègia. El sindicat majoritari USTEC avisa que fins que el govern no calendaritzi una proposta, el curs no continuarà amb normalitat i que, per tant, la pilota és a la seva teulada. Ho deia a 3CAT, la portaveu del sindicat, Yolanda Segura.
3: Que puguem fer un parèntesi, hem de tenir una proposta molt clara de calendarització de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions. Ha apuntat el president, però en tenim moltes altres. El que no farem és

0: fer un parèntesi amb un xec en blanc.
1: L'Assemblea Educativa de Catalunya defensa el sentit de la vaga i assegura que aquest dimarts les aules continuaran arrossegant problemes insostenibles. Ho ha dit el Catalunya Nit, de Catalunya Ràdio, David Iglesias, membre de l'Assemblea.
2: Ja sabem que hi ha aules que estan a 40 graus, on més de la meitat dels nanos tenen necessitats específiques que les quals no pot cobrir una sola persona. Seguirem estant a la cua dels sous d'Espanya. Seguirem tenint problemes amb la inclusiva, tenint burocràcia interminable que ens fa fer més hores de les que ens toca fer. Seguirem tenint ràtios que són impossibles.
1: Les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya admeten que el primer dia de curs no és el millor dia per una vaga i reclamen al govern responsabilitat institucional per resoldre d'una vegada la crisi. Són declaracions, també al Catalunya Nit, del president de l'entitat, Jordi de Carreras.
3: El dret a vaga i el dret a l'educació són dos drets que han de poder conviure. Nosaltres entenem que el govern havia de fer una lectura de que s'han d'abordar els problemes estructurals del sistema educatiu públic i això amb el que s'ha fet fins ara no s'està veient i no ho està passant en la comunitat educativa.
1: Per aquest dimarts hi ha convocades mobilitzacions en 11 punts del país, entre els quals les capitals de demarcació, Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. 3CAT Info. L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. La jutge sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc i també vol esbrinar si els fets han compromès la pau o la independència de l'estat espanyol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, insisteix que no té proves de la participació de Rabat.
4: Al dia de hoy no existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna ni de Marruecos ni de ningún otro estado.
1: No ho veu igual el PP, que un dia més ha apuntat cap al Marroc. El seu líder, Alberto Núñez Feijó, ha afirmat que Ceuta és qui ha frenat la crisi i no el govern espanyol.
5: Ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
1: La jutgessa ha decidit obrir la investigació després de l'informe de la Policia Nacional que apuntava a la permissivitat total de les autoritats marroquines a la frontera. Aquest dimarts, el govern espanyol desclassificarà els informes d'intel·ligència i seran públics dimecres. Són documents que, segons la Moncloa, demostren que no van disposar de cap avís que els alertés d'una entrada tan massiva. El jutge Peinado manté per aquest dimarts la citació de comunicar a Begoña Gómez, la dona del president espanyol, i a la seva assessora que les envia a judici. Rebutja així la petició de les defenses que li havien demanat posposar la convocatòria per problemes per assistir-hi. A la parella de Pedro Sánchez se la jutjarà per tràfic d'influències i malversació per presumptament haver-se aprofitat de ser la dona del president espanyol per als seus negocis amb la Universitat Complutense. Aquest és un dels fronts judicials que es reactiven i que Pedro Sánchez haurà d'afrontar aquest curs polític. El president espanyol hi ha passat de puntetes i ha insistit a reivindicar-se com a única alternativa per fer front a l'extrema dreta.
6: L'amenaza ultra gana terreno. Por tanto, no olvidemos que cada día de avance, cada política aprobada en estas Cortes Generales es un día y un derecho más ganado frente a los ultras. Así llevamos 8 años y el año que viene otros 4 años más.
1: En el cas Plus Ultra, que investiga l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per presumptament haver-se beneficiat del rescat de l'aerolínia, l'exdirigent de l'empresa ha declarat que va pagar a Zapatero una comissió de l'1% del rescat de 53 milions a canvi de mediar el procés. L'empresari també ha explicat a l'Audiència Nacional que va parlar del rescat amb Zapatero i que aquest li va dir que els podia ajudar. No ha concretat, però, quines gestions hauria fet l'expresident espanyol per facilitar el rescat.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: A Alemanya, l'extrema dreta pot arribar a les cotes de poder més altes després de la Segona Guerra Mundial. El Partit Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a l'estat federat de Saxònia-Anhalt i ha fet saltar les alarmes de cara a les pròximes cites electorals. El canceller conservador Friedrich Merz, que es

0: troben les seves hores més baixes, s'ha declarat en xoc i ha alertat que no es negociaran els valors constitucionals.
1: Zutiefst schockiert.
2: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així. Per descomptat, ho hem d'acceptar. Aquestes són les regles de la nostra democràcia. Però alguna cosa ha canviat, no només a Saxònia-Anhalt, sinó a tota Alemanya. I aquest resultat electoral tindrà repercussions. També repercussions en l'àmbit internacional.
0: Tot i això, la formació d'extrema dreta no ha arribat a la majoria absoluta i el principal dubte ara és saber si acabarà governant. Un possible candidat alternatiu aconseguiria com a molt els mateixos escons si l'esquerra populista compleix la seva amenaça d'abstenir-se en lloc de donar-li suport. La mirada està posada ara en les eleccions a Berlín i al Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental el 20 de setembre, on Alternativa per Alemanya també es perfila com a favorit. I els partits alemanys podrien ser incapaços de crear un cordó sanitari contra Alternativa per Alemanya a Saxònia-Anhalt. És l'opinió de l'exprofessor de Ciència Política de la Universitat Pompeu Fabra, Klaus Jürgen Nagel, perquè les eleccions en aquest land han deixat molt tocat el partit del canceller federal, la CDU. L'expert creu que existeix la possibilitat que algun vot trànsfuga doni al govern de l'Estat a l'extrema dreta. Ho ha dit en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
3: És una de les possibilitats que hi ha que algú de la CDU al Parlament flaqueja i dona el vot a l'AFD per possibilitar-li la formació del govern. Però ja fa temps que el cordó sanitari o tallafocs a nivell local i comarcal s'està trencant.
0: Klaus Jürgen Nagel considera que el resultat de les eleccions no són cap sorpresa i que l'extrema dreta ha tingut històricament resultats importants, sobretot als lands de l'antiga Alemanya Oriental. I polèmica a Belgrat per l'exaltació de la figura de Ratko Mladic durant el seu funeral, celebrat aquest dilluns amb honors militars i amb la presència de diversos ministres del govern actual. El conegut com a carnisser dels Balcans va morir a finals d'agost a la presó de la Haia, on complia cadena perpètua per genocidi i crims de lesa humanitat durant la Guerra de Bòsnia. Milers de ciutadans que el consideren un heroi s'han apropat a l'església on s'ha celebrat el funeral.
4: Aquest home va demostrar que era un gran home, un gran lluitador, un gran serbi. Va defensar el seu poble. Malauradament va ser acusat formalment, tot i que no era culpable de res. Però crec que aquesta reunió mostrarà al món sencer, a la Unió Europea, a tots aquells que ens odien o que ens estimen, què representa realment aquest home avui.
0: El comiat d'aquest dilluns ha estat precedit d'actes d'homenatge civils i militars, inclòs el dels aficionats del Partizan i l'Estrella Roja de Belgrad durant el derbi futbolístic de la capital de Sèrbia aquest cap de setmana passat. Es va fer un minut de silenci i es va desplegar la imatge de l'exgeneral serbo-bosnià. La Unió Europea ha censurat aquests actes de glorificació. La cap de la diplomàcia, Kaja Kallas, ha dit que homenatges com aquests no tenen cabuda ni en els 27 ni tampoc en països candidats a la integració, com és el cas de Sèrbia. Per la seva banda, el govern de Bòsnia i Herzegovina ha anunciat que retirarà de l'ambaixada de Belgrad tots els diplomàtics que sigui possible. I encara en plana internacional, la Unió Europea, Dinamarca i Groenlàndia llancen un nou missatge d'unitat davant del president dels Estats Units, Donald Trump. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i la primera ministra danesa han visitat aquest dilluns l'illa que aspira a controlar el president nord-americà. Von der Leyen ha anunciat una inversió de 200 milions d'euros en aquest territori autònom danès, destinada a mesures de digitalització, descarbonització i a la millora de la connexió per satèl·lit. Mette Frederiksen és la primera ministra danesa.
5: La Unió Europea i Groenlàndia han estat socis durant uns 40 anys, però avui aquesta col·laboració ha arribat al següent nivell. Ara, col·lectivament, aconseguirem resultats per la gent amb la firma d'una declaració conjunta i, encara més important, amb projectes concrets que comportaran beneficis reals per la gent de Groenlàndia.
0: Tant Brussel·les com Copenhaguen han remarcat que la integritat territorial i la sobirania són principis fonamentals del dret internacional i que els Estats Units no els poden ignorar. Justament aquest dilluns, Trump ha publicat a la seva xarxa social un mapa amb la bandera nord-americana cobrint Groenlàndia, a més de Mèxic, el Carib, el Canadà i Islàndia. El govern ha donat el tret de sortida als actes que commemoren

0: El 50è aniversari del retorn de l'exili del president Josep Tarradellas i la recuperació de la Generalitat i l'autogovern català. Tarradellas va passar 38 anys a l'exili, des d'on va mantenir vives les institucions catalanes durant la dictadura franquista. El president de la Generalitat, Salvador Illa, n'ha destacat el seu llegat basat en un projecte de país que prioritzava, diu, la unitat i el màxim autogovern per Catalunya.
1: Volia governar Catalunya. Volia governar una Catalunya democràtica. Volia governar per refer i per construir el país. En el seu acte de presa de possessió, en aquest mateix sabó, Tarradellas establia dues prioritats. La unitat del poble de Catalunya i l'arrelament de la democràcia a Espanya, sense la qual Catalunya tenia les de perdre. Crec que estem treballant de bevent en aquestes dues prioritats.
0: El president del Parlament, Josep Rull, l'ha recordat com una persona que va preservar la dignitat de Catalunya i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, l'ha posat com a exemple de la defensa de l'autogovern.
2: Del retorn del president Tarradellas se'n pot extreure una altra lectura. La força legitimadora que en determinades circumstàncies històriques pot adquirir l'exili.
3: Amb el convenciment de que les institucions havien d'estar a l'alçada de les esperances i de les aspiracions d'un país.
0: El temps. Moment per la previsió de Gemma Puig.
4: Poques novetats aquesta nit matinada, temperatures que altre cop no baixaran dels 20 graus a la costa, puntualment costa central 24-25 graus, cel serè, sol que s'imposa aquest dimarts al matí, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, i sí que a la tarda augmentarà una mica la nuvolositat. El vent de sud-oest farà disparar la temperatura un dia més cap a les comarques gironines. Avisos de calor en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Altre cop les màximes més altes tornaran a situar-se cap als 38 o 39 graus. Començarem a tenir algun primer ruixat cap als ports, prelitoral i sobretot de cara al vespre, localment més intensos cap al Prepirineu. Però la part més activa i el dia més insegur serà dimecres, amb ruixats, tempestes localment intensos, comarques interiors, fins i tot arribant a la mateixa línia de la costa, amb tempesta, calamarsa, cops de vent, molta precaució, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, i amb vent de nord i també amb mala mar a la Costa Brava. Tot això, a més, farà que la temperatura tiri clarament cap avall.
0: Doncs aquesta baixada de les temperatures i les pluges que començaran a partir d'aquest dimarts redueixen notablement el risc d'incendi. Si dilluns hi havia 79 municipis de 14 comarques en el nivell màxim de foc al bosc, aquest dimarts només n'hi haurà dos a la comarca de la Terra Alta. Són Arnes i Horta de Sant Joan. Més de 300 municipis estaran en nivell de perill molt alt, tot i que a partir de la tarda el risc es pot reduir perquè s'esperen precipitacions. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat per unes pluges que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al nord de la Catalunya central. De cara a dimecres, la previsió de pluges s'estén a gairebé tot el país. Xavier Marramon és cap de Guàrdia de Protecció Civil.
5: Si es compleixen les previsions que ens ha enviat el Servei Meteorològic de Catalunya, doncs podem tenir pluges torrencials importants i, com ja hem vist, aquesta crisi climàtica poden agreujar aquestes situacions. I que demanem a tota la població que estigui atenta a aquestes previsions i atenta a totes les recomanacions que es podem indicar des de Protecció Civil.
0: En cas de precipitacions torrencials, Protecció Civil recomana evitar travessar rius, rieres i zones inundables i fer desplaçaments que no siguin imprescindibles. Les pluges de dimecres coincidiran amb la previsió de fort onatge a l'Empordà.
6: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Des de principi d'any, els bombers ja han fet més de 1.400 rescats al medi natural, un 13% més que el 2025 per aquestes dates. Montse Poblet.
7: El gruix dels 1.415 rescats que els bombers porten des de gener, més de 900, són per activitats de muntanya, sobretot per accidents relacionats amb l'excursionisme, i això s'hi han de sumar els 260 acompanyaments i recerques de gent que es perd o que es desorienta. Oriol Vilalta, responsable dels GRAE, el grup d'actuacions especials dels bombers, ens explica que, tot i que tenen pics d'activitat, ara tenen feina pràcticament tot l'any.
8: Sembla una tendència que cada cop hi ha no estem en aquells pics de rescats els mesos de juliol i agost, sinó que és una constant que es manté al llarg de l'any. Aquest any, sobretot el mes de gener, que va ser un any de neu abundant, vam tenir molta feina, I llavors també hem tingut l'imatge amb molt bona meteorologia, que la gent també ho ha

0: ho ha aprofitat.
1: Vilalta fa una crida a la prudència de cara a les pròximes setmanes. Quan comença la tardor, se'ls demanen molts serveis per hipotèrmies de gent a qui se'ls ha allargat una excursió i no porten roba per la pluja o per la baixada de temperatures dels vespres i les nits. A part dels rescats de muntanya, en el que portem d'any, però sobretot a l'estiu, els bombers n'han fet 148 al mar i 63 en rius.
2: L'IRTA posa en marxa la primera planta de biogàs d'autoconsum gestionada per un institut de recerca a l'Estat. L'equipament, ubicat a Constantí, al Tarragonès, forma part d'un projecte que té l'objectiu de produir l'any 2030 el 7% del gas que es consumeix a Catalunya. Tarragona, Ricard Buigas.
3: Aquesta planta de biogàs experimental transformarà cada any 5.000 tones de dejeccions ramaderes de les granges de la zona en l'energia equivalent a la que consumeixen unes 165 llars. També faran fertilitzants i aigua tractada. Està ubicada a les instal·lacions de l'IRTA Mas Bové, a Constantí. És de titularitat pública, no buscarà el benefici econòmic. L'objectiu, segons el director de l'Institut, Josep Busall, és el progrés del coneixement científic.
4: Poder provar les diferents tecnologies que vagin sortint per poder-les provar, perquè després la gent que tingui plantes de biogàs les pugui utilitzar de forma immediata.
3: L'IRTA preveu posar en marxa una planta similar a finals de l'any que ve a Monells, al Baix Empordà. Tot plegat forma part del projecte del govern que preveu produir 2 terawatts anuals de biogàs l'any 2030. Això significarà transformar 4 milions de tones de dejeccions animals en l'equivalent al 7% del gas que es consumeix al país.
2: I l'Ajuntament del Vendrell ha decidit obrir els contenidors intel·ligents d'escombraries els 7 dies de la setmana per acabar amb la imatge de brutícia d'aquest estiu. Les bosses de brossa escampades al costat dels contenidors s'han provocat moltes queixes dels veïns. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Jané Riba.
5: Al principi, quan es va instaurar el reciclatge a l'abril, es va determinar que els contenidors intel·ligents, els que només es poden obrir amb una targeta que té cada veí, eren els de rebuig i d'orgànic. El de rebuig només s'obria si acostaves la targeta els dimecres i els diumenges, i això feia que els altres dies s'acumulés per fora molta brossa. A més, de seguida quedaven desbordats. A l'estiu, a les zones turístiques com Comarruga, Sant Salvador i el Francàs, amb molts estiuejants, la situació ha empitjorat. Per això, aquest dilluns, l'alcalde Kenneth Martínez ha anunciat aquesta flexibilització de la mesura.
6: La mesura és obrir tots els dies amb targeta els contenidors de rebuig i evidentment, bonificar l'utilització del reciclatge, que vol dir bàsicament l'orgànic, perquè és el contenidor que controles també la seva obertura.
5: L'altra mesura és que hi haurà un descompte important a la taxa de residus pels que reciclin bé, separant el rebuig de l'orgànic. Els que no ho facin se'ls apujarà la taxa i els que directament llencin la brossa a terra tindran una multa de 3.000 euros. L'Ajuntament està decidit a continuar amb el reciclatge perquè diu que no hi ha alternativa.

0: En cultura, Liceu ha acollit la 25a edició de la gala Catalunya aixeca el taló. El tret de sortida de la temporada teatral i la celebració del bon moment que viu el sector just quan s'han fet públiques les dades d'assistència de la temporada 2025-2026. 4 milions d'espectadors en el conjunt de Catalunya, 3.316.000 dels quals a Barcelona, que aglutina bona part de les sales del país. Barcelona, Marta Vives.
1: I ara sí, fins aquí la gala del 25è aniversari de Catalunya aixeca el taló. Ha sigut un autèntic privilegi ser la vostra presentadora i que m'acompanyeu.
2: Sota l'EMA 25 anys al teu costat, passi el que passi, la gala s'ha desenvolupat com una obra de teatre musical que ha combinat teatre, música, projeccions, humor per explicar la història d'una professora interpretada per aquesta que esteu escoltant, Marta Rivera, que vol ser actriu. L'espectacle ha recorregut els últims 25 anys de la història del país, des dels atemptats de l'11 de setembre fins a la pandèmia, passant per la crisi econòmica, els moviments socials, el referèndum o les mobilitzacions en defensa de la cultura.
3: No us queixeu, oh, oh, tot això serà molt guai.
2: També amb reivindicacions com la importància del teatre infantil i la denúncia del tancament del jove Teatre Regina.
4: El Teatre Regina, que ha fet que molta gent s'enamorés del teatre.
5: Sí, senyor.
2: I sobre l'escenari, doncs, cares ben conegudes, com les de Joan Pera.
6: Pareixeta molt.
1: Pareixeta molt. D'acord, d'acord.
6: Sí, i aigua, aigua, fins que trenqui aigües.
1: D'acord, moltes gràcies.
2: Joan Lluís Bozzo, Ivan Lavanda o Marion Escoda. El fundador i president de Focus, Daniel Martínez de Obregón, ha rebut el premi honorífic a la trajectòria.
7: Tenim la manera de lluitar contra la medicina.

0: mediocritat, el crit i l'artificialitat que ens envolta. I és la cultura. Defensem-la. Visca el teatre. Moltes gràcies.
1: El sector celebra la xifra rècord d'espectadors d'aquesta temporada. 4 milions d'espectadors a tot Catalunya.
2: Esports. Amb Joan Fitó.
3: La Champions 2026-2027 arrenca aquest dimarts. El Barça, però, no debutarà fins dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord. En canvi, el Madrid serà dels primers a jugar, rebrà l'Inter de Milà aquest dimarts a 9:00 al Bernabéu. José Mourinho, tècnic blanc.
4: Pero no quiero jugar bien como jugamos con el Betis y perder. Obviamente que estamos en una fase donde jugamos 8 partidos y el objetivo en estos 8 partidos es de cualificar, pero quiero pensar este partido isolado de ese contexto. No quiero pensar que vamos a tener 7 partidos más y quiero ganar.
3: Camavinga, Bernardo Silva i Arda Güler són baixa per sanció. Aquest dimarts es juguen altres partits de la Champions. A 6:45, AEK d'Atenes, LASK i Bruges, Aston Villa. A 9:00, Borussia de Dortmund, Villarreal, Lilla, Betis i Porto, Manchester City. També a 9:00, aquest Madrid, Inter. Aquest dilluns, per cert, s'ha completat la quarta jornada de Lliga a la primera divisió amb 2 partits. Getafe 1, Celta 1 i Elx 2. Reial Societat 3. Héctor Fort ha debutat amb la Reial. L'ex del Barça ha jugat l'últim quart d'hora. El Barça precisament tanca aquesta quarta jornada com a líder. Els blaugranes són l'únic equip que han guanyat els 4 partits disputats fins ara, amb 12 punts de 12 possibles i 17 gols a favor i només 2 en contra. Encara el Barça, els socis blaugrana poden consultar els números i la documentació de l'assemblea que es farà el 19 de setembre i destaca que l'exercici econòmic de la temporada passada s'ha tancat amb un resultat ordinari de 0,2 milions d'euros de benefici i un resultat net després d'impostos de 18 milions negatius.
2: 3CAT Info.
3: A la segona divisió, victòria del Sabadell, 3-2 contra el Còrdoba. Els arlequinats s'han col·locat 2-0 en només 10 minuts, però el Còrdoba ha igualat a 2 a falta d'un quart d'hora. Al minut 89, Urri, de penal, ha fet el definitiu 3-2. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
5: Realment hem hagut de guanyar el partit dues vegades. Sabem el rival que teníem davant i aquí s'ha d'anar fins al final, s'ha de lluitar fins al final, però és futbol i aquest equip el que demostra una i una altra vegada és que hi creu, que té orgull, que defensa aquesta samarreta amb l'ànima i a part que penso que fa moltes coses bé futbolísticament parlant.
3: El Sabadell suma ara 8 punts de 12 possibles i és tercer a la classificació després de 4 jornades. Diumenge l'equip vallesà visita el camp del Mallorca. I en waterpolo, la jugadora internacional Maika García ha fitxat pel Sant Andreu, un moviment que ha arribat després que Maika hagi anunciat la seva sortida del Sabadell, club on va entrar fa 32 anys. García, de 35 anys, lamenta la decisió del club vallesà de no renovar-li el contracte, ja que, tot i que s'acabava el 31 d'agost, la boia esperava seguir perquè, segons el Reial Decret 1006, després de ser mare fa just un any, se li havia de renovar automàticament. Maika García porta gairebé 2 anys sense jugar pel seu procés de maternitat. En ciclisme, 3 catalans seran al Mundial de Ciclisme en Ruta, que es disputarà a Montreal, al Canadà, del 20 al 27 de setembre. Són Marcel Camproví, Paula Blasi i Mireia Benito, que formen part de la llista que ha fet pública el seleccionador espanyol Alejandro Valverde i la seleccionadora femenina Gemma Pascual. A la llista també hi ha, entre d'altres, el balear Enric Mas.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Precisament en ciclisme, la Vuelta aquest dimarts arrenca l'última setmana de competició, 16a etapa de 181 quilòmetres en final al Monestir de la Ràpida. Enric Mas segueix amb el mallot vermell de líder amb 2 minuts i 6 segons respecte a l'austríac Félix Gall. En bàsquet, al Mundial Femení, la

0: Selecció espanyola, amb la catalana Mariona Ortiz, s'ha classificat per als quarts de final després de quedar primera de grup. Espanya ha derrotat en l'últim partit de la primera fase el Japó per 59 a 79. Mariona Ortiz, l'única catalana d'aquesta selecció, ha jugat 19 minuts i ha anotat 5 punts. La jugadora de l'Uni Girona, Iana Martín, ha estat escollida MVP després d'anotar 20 punts. Espanya jugarà ara als quarts de final dijous contra el guanyador de l'Austràlia-Itàlia.
1: Trescat Info.

0: Aquest dimarts comença el curs escolar amb una nova convocatòria de vaga dels docents després que les negociacions entre el govern i els sindicats continuïn en un punt mort. El president Salvador Illa els ha demanat un parèntesi, però els sindicats diuen que mantenen l'aturada perquè no volen donar un xec en blanc. L'oposició i els socis parlamentaris de Salvador Illa critiquen que el president reclami ara una pausa en les protestes dels docents. Li retreuen que durant les vacances no hi hagi hagut contactes per accelerar la negociació i li demanen mesures concretes per resoldre la crisi. L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. La jutge sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc. El govern espanyol insisteix que no en té proves. La victòria de l'extrema dreta en les eleccions del Land alemany de Saxònia-Anhalt provoca un daltabaix en el panorama polític del país. El canceller Friedrich Merz es declara en estat de xoc. Des de Brussel·les, la cap de la diplomàcia alerta de les relacions d'Alternativa per Alemanya amb el Kremlin, mentre la presidenta de la Comissió Europea guarda silenci. La direcció del Parc de Collserola dona per fet que la pesta porcina africana obligarà a mantenir la prohibició d'accedir-hi com a mínim fins a finals d'any. Per això treballa per adaptar la programació educativa habitual en espais alternatius fins a final d'aquest curs. Els contractistes d'obres de Catalunya alerten que hi ha moltes licitacions que queden desertes perquè les administracions no actualitzen els preus de l'obra pública que s'ha encarit per l'increment dels costos de construcció. La patronal reclama modificar els sistemes per revisar els preus dels contractes públics. Ellen Burstyn rep el lleó honorífic de la Mostra de Venècia per una carrera de més de 5 dècades al cinema. L'actriu nord-americana, que va fer de mare a l'exorcista, també presenta dues pel·lícules al festival. Esports.
1: Aquest dimarts arrenca la Champions, destaca el Madrid-Inter al Santiago Bernabéu. El Barça debutarà dimecres al Camp Nou contra el Feyenoord. A la segona divisió, Sabadell 3, Córdoba 2, Joaquini en dues ocasions i Urri de penal han fet els gols d'un Sabadell que suma 8 punts de 12 possibles i és tercer a la classificació després de 4 jornades. I en waterpolo, Maica García marxa del Sabadell després que el club ballarà no l'ha renovat. Segons ella, per haver estat mare fa un any, Maica jugarà ara al Sant Andreu.
0: I el temps, dimarts, últim dia de calor intensa. El matí serà assolellat i tornarà a fer calor al migdia. Pujaran més les temperatures al nord-est, pel vent de Garbí, i les màximes més altes vorejaran els 38 o 39 graus. Nuvolades de tarda i alguns primers ruixats intensos a última hora seran el preludi del canvi de temps de dimecres. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Aquest dimarts comença el curs escolar pels més d'1.600.000 alumnes amb una nova convocatòria de vaga. Salvador Illa crida a aturar temporalment les mobilitzacions al sector docent per poder garantir el dret a l'educació de l'alumnat. En una entrevista institucional al matí de Catalunya Ràdio, el president de la Generalitat ha fet un últim intent de pacificar

0: que a l'inici de curs instant els sindicats a seguir parlant del futur del departament.
1: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, anirem a enraonar i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició.
0: També ha reivindicat la feina que ha fet fins ara la Conselleria d'Educació. En paral·lel, el cap de l'executiu ha avançat que impulsaran un pla per climatitzar les aules i centres d'arreu del país per fer front a les altes temperatures.
1: Jo hi puc garantir que el govern les properes setmanes presentarà un programa complet per resoldre això. Intentarem el més aviat possible. Jo tampoc vendré dolors o quatre pessetes. Un de cada quatre dels 2.500 centres escolars són anteriors a 1965. És el punt de partida. I no només en l'àmbit escolar, sinó de les residències, és una prioritat i el país ha de fer un esforç i crec que té recursos.
0: Illa no ha especificat terminis ni tampoc ha desenvolupat l'estratègia. El sindicat majoritari USTEC, però, ja avisa que fins que el govern no calendaritzi una proposta, el curs no continuarà amb normalitat i que, per tant, diu, la pilota és a la seva teulada. Ho ha dit a 3CAT, la portaveu del sindicat, Yolanda Segura.
2: Que puguem fer un parèntesi, hem de tenir una proposta molt clara de calendarització de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions que ha apuntat el president, però en tenim moltes altres. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
0: L'Assemblea Educativa de Catalunya defensa el sentit de la vaga i assegura que aquest dimarts les aules continuaran arrossegant problemes insostenibles. Ho deia el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, David Iglesias, membre de l'Assemblea.
3: Ja sabem que hi ha aules que estan a 40 graus, on més de la meitat dels nanos tenen necessitats específiques que les quals no pot cobrir una sola persona. Seguirem estant a la cua dels sous d'Espanya. Seguirem tenint problemes amb la inclusiva, tenint burocràcia interminable que ens fa fer més hores de les que ens toca fer. Seguirem tenint ràtios que són impossibles.
0: Les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya, la FAC, admet que el primer dia de curs no és el millor dia per entomar una vaga i reclamen al govern responsabilitat institucional per resoldre aquesta crisi. Són declaracions, també al Catalunya Nit, del president de l'entitat, Jordi de Carreras.
4: El dret a vaga i el dret a l'educació són dos drets que han de poder conviure. Nosaltres entenem que el govern havia de fer una lectura de que s'han d'abordar els problemes estructurals del sistema educatiu públic i això amb el que s'ha fet fins ara no s'està veient i no ho està percebent la comunitat educativa.
0: Per aquest dimarts hi ha convocades mobilitzacions en 11 punts del país, entre els quals les capitals de demarcació, Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. I l'oposició de Salvador Illa al Parlament ha carregat contra el president per haver demanat aquesta treva als professors el dia abans que comenci el curs. Des de Junts, Mònica Sales ha responsabilitat Illa de la situació actual de bloqueig per haver-se desdit del conflicte durant l'agost, mentre que Juan Fernández, del PP, li ha exigit que destitueixi d'una vegada per totes la consellera Niubó.
5: Per a nosaltres és una irresponsabilitat. L'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost en què el president Illa no ha gestionat la crisi d'educació.
6: Demà mateix hauria de cessar aquesta consellera i posar al front del departament a un altre responsable per iniciar una nova negociació.
0: En la mateixa línia, Illa també ha rebut crítiques dels seus aliats parlamentaris, que consideren que va tard i malament en la gestió de la crisi d'educació. Sentim Elisenda Alemany, d'Esquerra, i Gerardo Pissarello, dels Comuns.
7: Tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
8: Començar aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern. Més que treva, necessitem mesures concretes.
0: I la CUP ha titllat de vergonyosa la petició del president cap als docents i ha reclamat el cessament de la titular d'Educació. I Educació, a banda, l'entrevista d'Illa al matí de Catalunya Ràdio ha passat per altres temes d'actualitat, com el crim de Manresa, els atacs d'Isabel Díaz Ayuso a Catalunya i el possible retorn de Carles Puigdemont. Ho repassem amb Àlex Giral Robert.
9: Illa, obert a repensar les línies d'actuació en seguretat després de l'assassinat d'un veí a Manresa comès suposadament per dos menors.
1: Hi ha decisions que no s'han de prendre tampoc amb cabent. Hem d'anar veient com evolucionen les coses. Jo no em tanco a una revisió, diria que fins i tot permanent, d'algunes polítiques.
9: Defensa del nou sistema de finançament autonòmic i toc d'atenció a Ayuso després que la presidenta madrilenya afirmés que el model serviria per pagar la festa a Catalunya.
1: No es posi amb Catalunya i no es posi amb els catalans. Aquí no hi ha ni mindundis ni hi ha cap festa. Aquí hi ha gent que treballa.
9: Confiança en l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont abans que acabi l'any i projecció d'una recepció al Palau de la Generalitat quan torni.
1: He rebut a tots els expresidents aquí, amb ell m'he vist a la seu del govern de Catalunya a Brussel·les i no tinc cap inconvenient al contrari en donar-li el tracte que mereix com a expresident i com a líder del principal partit de l'oposició a Catalunya.
9: Estabilitat al govern, ni recomposicions profundes a les conselleries ni cops de timó.
1: A vegades hi ha canvis que s'han de fer, puntuals, però no estic pensant en grans remodelacions, ni estic pensant en redes, estic pensant en feina.
9: La sortida de Sílvia Paneque del govern per repetir com a alcaldable de Girona un moviment que ni confirma ni desmenteix.
1: La consellera Paneque està fent de consellera. Jo estic content amb la seva tasca i quan arribi un moment ja prendrem les decisions que haguem de prendre.
10: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. La jutge sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc i també vol esbrinar si els fets han compromès la pau o la independència de l'Estat espanyol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, insisteix que no té proves de la participació de Rabat.
11: Al dia de hoy no existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna ni de Marruecos ni de ningún otro estado.
0: No ho veu igual al PP, que un dia més ha apuntat cap al Marroc. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que Ceuta és qui ha frenat la crisi i no el govern espanyol.
12: Ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
0: La jutgessa ha decidit obrir la investigació després de l'informe de la Policia Nacional que apuntava a la permissivitat total de les autoritats marroquines a la frontera. Aquest dimarts, el govern espanyol desclassificarà els informes d'intel·ligència i seran públics dimecres. Són documents que, segons la Moncloa, demostren que no van disposar de cap avís que els alertés d'una entrada tan massiva. A Alemanya, l'extrema dreta pot arribar a les cotes de poder més altes després de la Segona Guerra Mundial. El Partit Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a l'Estat Federat de Saxònia-Anhalt i ha fet saltar les alarmes de cara a les pròximes cites electorals. El canceller conservador Friedrich Merz, que es troba en les seves hores més baixes, s'ha declarat en xoc i ha alertat que no negociaran els valors constitucionals.
13: Zutiefst schockiert. Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així. Per descomptat, ho hem d'acceptar. Aquestes són les regles de la nostra democràcia. Però alguna cosa ha canviat, no només a Saxònia-Anhalt, sinó a tota Alemanya. I aquest resultat electoral tindrà repercussions. També repercussions en l'àmbit internacional.
0: Tot i això, la formació d'extrema dreta no ha arribat a la majoria absoluta i el principal dubte ara és saber si acabarà governant. Un possible candidat alternatiu aconseguiria, com a molt, els mateixos escons si l'esquerra populista compleix la seva amenaça d'abstenir-se en lloc de donar-li suport. La mirada està posada ara en les eleccions a Berlín i al Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental, el 20 de setembre, on Alternativa per Alemanya també es perfila com a favorit. I la presidenta de la Comissió Europea, l'alemanya Ursula von der Leyen, es nega a comentar aquesta victòria aclaparadora de l'extrema dreta de la regió de Saxònia-Anhalt. En canvi, la cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, sí que s'ha mostrat preocupada. Els partits ultres europeus han celebrat els resultats. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
14: Kaya Kallas alerta de la bona sintonia que hi ha entre el Kremlin i l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, que és partidària de deixar d'enviar armes a Ucraïna i d'aixecar les sancions contra Rússia. A Kallas la inquieta el suport que han rebut aquests postulats, justament pocs dies després de saber que Moscou va voler atemptar a l'agost a l'aeroport alemany de Leipzig.
15: Les amenaces augmenten a Europa i alhora els partits que estan cecs davant d'aquesta amenaça i que diuen que no hi hem de fer res perquè no és casa nostra, estan guanyant terreny.
14: Silenci, en canvi, de la presidenta de la Comissió Europea, l'alemanya Ursula von der Leyen.
16: Hi ha una regla d'or de la Comissió. No comentem mai les eleccions estatals i això també inclou les eleccions regionals.
14: Però el cert és que als últims comicis d'Hongria, von der Leyen sí que va prendre partit per celebrar, en aquell cas, la derrota de l'exprimer ministre euroescèptic Viktor Orbán. Ara, amb aquest triomf regional de l'extrema dreta alemanya, governs europeistes, com els de França i Polònia, s'han mostrat preocupats. En canvi, per als partits ultres d'Europa, això és una injecció d'optimisme de cara a les eleccions estatals de l'any que ve, que hi haurà a Alemanya, França, Itàlia i Espanya. Trescat Info.

0: 25 graus, cel serè, sol que s'imposa aquest dimarts al matí, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, i sí que a la tarda augmentarà una mica la nuvolositat. El vent de sud-oest farà disparar la temperatura un dia més cap a les comarques gironines. Avisos de calor en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Altre cop les màximes més altes tornaran a situar-se cap als 38 o 39 graus. Començarem a tenir algun primer ruixat cap als ports, prelitoral i sobretot de cara al vespre, localment més intensos cap al Prepirineu. Però la part més activa i el dia més insegur serà dimecres, amb ruixats, tempestes localment intensos, comarques interiors, fins i tot arribant a la mateixa línia de la costa, amb tempesta, calamarsa, cops de vent, molta precaució, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, i amb vent de nord i també amb mala mar a la Costa Brava. Tot això, a més, farà que la temperatura tiri clarament cap avall.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: El Consorci del Parc de Collserola, tancat per la pesta porcina africana, programa activitats educatives en llocs alternatius davant la previsió que el parc continuï tancat. Mentrestant, els veïns continuen la campanya de recollida de firmes per demanar que s'aixequin les restriccions. Collserola, David Àngela.
3: Raimon Roda, gerent del Consorci, dona per fet que el parc es mantindrà tancat fins a finals d'any i ja ha reorientat les activitats de tot el curs.
4: Això pot ser que encara fins finals d'any continuï. Per tant, comencem a veure com encarem aquest curs escolar, intentant fer activitats segures dintre Can Coll, és a dir, en recinte tancat, però començar a veure si el podem començar a obrir i veure si les activitats que es feien a Can Coll es poden fer a les escoles. És a dir, si les escoles no poden anar al parc, el parc que baixi les escoles.
3: Per la seva banda, els veïns de Collserola insisteixen que aquesta situació els passa factura tant física com psicològicament. Cristina Lier és la impulsora de la campanya Obrim Collserola.
5: Jo segueixo recollint signatures a través del Change.org. Vull arribar a les 10.000, no sé ara quants portem, però bueno, l'estiu s'ha quedat com molt parat tot i la gent està realment esgotada. Quan jo arribi a les 10.000, vull enviar-ho a diferents institucions, òbviament. Ja sé que potser no servirà de res, però el dret a la pataleta, com diuen, el tenim.
3: Després de 15 dies sense detectar-hi cap contagi, s'han confirmat 5 nous positius de pesta porcina africana a Collserola.
1: 3CAT Info.
2: El preu dels pisos ja porta 12 anys seguits pujant i la perspectiva és que això no canviarà a curt termini. Aquest segon trimestre els preus han escalat fins al 10% a Catalunya respecte de fa un any, segons les últimes dades publicades per l'Institut d'Estadística Espanyol. Si obrim el focus, el preu de l'habitatge d'obra nova s'ha més que doblat en l'última dècada, bàsicament perquè n'hi ha molt poc, i el preu de l'habitatge de segona mà va camí també de doblar-se. L'actual entorn financer, a més, amb una inflació i uns tipus d'interès a l'alça, ja només deixa opcions de comprar per uns pocs. Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona.
6: El mercat en aquests moments és de la gent que té capacitat econòmica, com a mínim, per pagar un 30% del cost de l'habitatge al comptat. Vol dir que ha de tirar d'estalvis previs o, en el cas de gent jove, s'està incrementant les ajudes familiars a la compra d'habitatge.
2: L'augment de preus ja gairebé no entén de zones, costaneres, de muntanya o interiors, i s'ha estès de manera generalitzada a tot arreu. I els contractistes d'obres de Catalunya asseguren que l'increment dels costos de construcció fa que hi hagi moltes licitacions desertes. Només el primer trimestre d'aquest any hi ha hagut gairebé 200 obres públiques que han quedat sense adjudicar, valorades en més de 50 milions d'euros. Molts dels preus de les licitacions d'obra pública estan desfasats per la inflació, perquè des que s'aprova un projecte fins que es licita poden passar mesos i llavors els constructors ja no troben el preu rendible. Per Lluís Moreno, president de la Cambra de Contractistes, això fa perdre molt de temps a tothom.
7: Si queda deserta, has de tornar aleshores a revisar els preus de licitació, pujar-los un 10% o un 20% o el que creguin convenient i tornar-ho a licitar. I aquest procediment administratiu fa retardar que el servei trigui 5 mesos més amb aconseguir-se.
2: Segons la patronal, les licitacions desertes acostumen a ser d'ajuntaments i diputacions, que representen gairebé 3/4 parts de tot l'import que ha quedat sense adjudicar. Per això demanen a les administracions locals que millorin els seus sistemes per revisar els costos de construcció. I els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona presentaran aquesta setmana una demanda col·lectiva per danys i perjudicis contra el govern. Ho ha anunciat l'advocada que el representa, Carmen Pérez Pozo, coincidint

0: amb els dos mesos de l'esfondrament provocat per les obres de la línia 9 del metro. Són declaracions a 3Cat Info.
1: La demanda col·lectiva en la que reclamarem danys materials, danys econòmics i danys morals. I, per una altra banda, ho farem en base a la culpa in vigilando, que en dret és, tu quan contractes que et facin una feina, has de vigilar que qui t'ho faci, ho faci bé. I això no ha passat.
0: En un primer moment es van desallotjar els veïns de 93 habitatges, dels quals un 60% ja ha pogut tornar a casa. Però dels que encara esperen l'autorització per tornar, hi ha 18 famílies i 7 locals comercials que no sabran quan podran tornar a la normalitat fins al 2027, en funció de la consolidació del terreny.

0: L'actriu nord-americana Ellen Burstyn ha rebut aquest dilluns el lleó honorífic de la Mostra de Venècia per una carrera premiada amb un Òscar i que va arrencar fa més de 5 dècades amb el paper de mare a l'Exorcista. El festival projecta un curt on recrea una Marilyn Monroe centenària i un llargmetratge on també és la protagonista. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
1: El festival ha guardonat aquesta veterana actriu de 93 anys per les seves interpretacions versemblants i intenses que aporten profunditat als seus personatges. Això ho hem pogut comprovar al curt d'homenatge on reviu magistralment una Marilyn Monroe que aquest 2026 hauria fet 100 anys i que ella mateixa va conèixer personalment.
2: Era una criatura tan màgica. Un dia caminàvem pel carrer a Beverly Hills. Ningú ens parava atenció. De cop i volta, els cotxes van començar a tocar el clàxon i a cridar-la «Marilyn, Marilyn!». I jo li vaig dir «Això ho has fet a propòsit?». I em va dir «Sí». «Per què?». I em diu, és que tenia ganes de sentir-me Marilyn Monroe per un minut.
1: La carrera d'Ellen Burstyn va començar a la dècada dels 70 amb el paper de mare de l'Exorcista, que la va catapultar a la fama mundial. El 1975 aconseguia l'Oscar per la seva interpretació a Alicia ja no viu aquí, de Martin Scorsese. Ellen Burstyn també protagonitza la pel·lícula Place to Be, que es presenta dimecres fora de concurs.
0: Lleida tornarà a tenir una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil. El local, que va quedar buit al juny, quan va tancar l'emblemàtica El Genet Blau, reobrirà a l'octubre com a llibreria Quatre Contes. Serà la pota literària del projecte cultural de la lleidatana Roser Guasch, Lleida, Pere Joan Álvarez.
3: Guasch és integradora social, actriu, conta contes i propietària d'una petita editorial que vol mantenir l'essència del Genet Blau i sumar-hi la seva empremta. Destaca que la llibreria Quatre Contes seguirà sent un espai literari ple de vida per als infants i farà una aposta encara més decidida pel públic juvenil.
4: El Genet era infantil i juvenil, però juvenil tenia poqueta cosa i volem ampliar juvenil també perquè jo, per exemple, a casa tinc tres joves i em relaciono amb molt jovent i crec que el públic juvenil intentarem captar-lo d'alguna manera, a veure si ens en sortim, que és més complicat, però ho intentarem.
3: Estem parlant d'un local cèntric situat a l'Avinguda Blondel, on el Genet Blau s'havia traslladat la primavera del 2025, un any abans de tancar després de 25 anys de trajectòria. Ha estat uns mesos buit, però ara els lectors més joves de Lleida i les seves famílies recuperen un important punt de referència. La previsió és obrir portes l'1 d'octubre amb una agenda plena d'activitats.
5: 3CAT Info.
0: El debat de la congelació d'òvuls de les futbolistes encara no s'ha estès al mercat laboral, com sí que passa als Estats Units, on grans multinacionals ho paguen a les seves directives. De moment, ni la patronal ni els sindicats tenen constància que cap companyia catalana ho costegi, però la Pompeu Fabra ja ha començat a estudiar aquesta tendència. La catedràtica d'Economia d'aquesta universitat, Libertad González, creu que també pot passar aquí.
6: Sí, yo creo que sí, en la medida en que los trabajadores lo valoren, las empresas lo ofrecerán.
0: Les feministes diuen que respecten la decisió personal de les futbolistes, però moltes lamenten que no s'abordi el debat real de la conciliació, la promoció i la bretxa salarial. La secretària de Dones, Feminisme i Igualtat de Comissions Obreres denuncia que la congelació d'òvuls no és una mesura feminista, sinó empresarial.
7: La Federació de Futbol, precisament, té una credibilitat feminista una mica dubtosa, després del petó no consentit de Luis Rubiales a Jenny Hermoso.
0: Aquí a Catalunya, les dones tenen de mitjana el seu primer fill als 31 anys i mig. En molts casos, és l'únic.
5: Esports.
0: Amb Joan Fitó.
8: La Champions 2026-2027 arrenca aquest dimarts. El Barça, però, no debutarà fins dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord. En canvi, el Madrid serà dels primers a jugar. Rebrà l'Inter de Milà aquest dimarts a les 9 al Santiago Bernabéu. José Mourinho, tècnic blanc, diu que l'equip ha de passar pàgina de la derrota a la Lliga.
9: Cada vez más hemos tenido la convicción de que hemos hecho un buen partido, que hemos jugado como equipo, que los goles que hemos fallado es una anormalidad y que estamos bien y que obviamente que tenemos problemas conocidos para el partido de mañana, pero ya está.
8: Camavinga, Bernardo Silva i Arda Güler són baixa per sanció. Aquest dimarts es juguen altres partits de la Champions a 7:15 a EK d'Atenes LASK i Bruges Aston Villa a les 9, Borussia de Dortmund Villarreal, Lilla Betis i Porto Manchester City també a les 9, aquest Madrid Inter. Aquest dilluns, per cert, s'ha completat la quarta jornada de Lliga, ho ha fet amb dos partits, Getafe 1, Celta 1 i Elx 2, Reial Societat 3. Héctor Fort ha debutat amb la Reial. L'ex del Barça ha jugat l'últim quart d'hora. El Barça precisament tanca aquesta quarta jornada de Lliga com a líder. Els blaugranes són l'únic equip que ha guanyat els 4 partits disputats fins ara amb 12 punts, 17 gols a favor i només 2 en contra. Encara el Barça, els socis blaugrana poden consultar els números i la documentació de l'assemblea que es farà el 19 de setembre i destaca que l'exercici econòmic de la temporada passada s'ha tancat amb un resultat ordinari de 0,2 milions d'euros de benefici i un resultat net després d'impostos de 18 milions negatius.
5: 3CAT Info.
8: A la segona divisió, victòria del Sabadell 3-2 contra el Còrdoba. Els arlequinats s'han col·locat 2-0 amb només 10 minuts, però el Còrdoba ha igualat a 2 a falta d'un quart d'hora, al minut 89. Urri, de penal, ha fet el definitiu 3-2. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
10: Del que més orgullós estic de tot aquest grup, i ja no només del grup, sinó d'aquesta unitat que som, perquè només cal veure com estava avui el temple en un dia tan assenyalat per la ciutat, doncs és que som capaços, o estem sent capaços, de fer un molt bon futbol, de ser molt competitius contra grandíssims equips.
8: El Sabadell suma ara 8 punts de 12 possibles i és tercer a la classificació després de 4 jornades disputades. El diumenge l'equip vallesà visita el camp del Mallorca.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: La jugadora internacional de waterpolo Maika García ha fitxat pel Sant Andreu, un moviment que ha arribat després que la jugadora hagi anunciat la seva sortida del Club Natació Sabadell, club on va estar fa 32 anys. García, de 35 anys, lamenta la decisió del club vallesà de no renovar-li el contracte, ja que, tot i que s'acabava el 31 d'agost, la boia esperava seguir, perquè, segons el Reial Decret 1006, després de ser mare fa justament un any, se li havia de renovar aquest contracte. Maika García porta gairebé 2 anys sense jugar pel seu procés de maternitat. En ciclista, 3 catalans seran al Mundial de Ciclisme en Ruta, que es disputarà a Montreal, al Canadà, del 20 al 27 de setembre. Són Marcel Camproví, Paula Blasi i Mireia Benito, que formen part de la llista que ha fet pública el seleccionador espanyol Alejandro Valverde i la seleccionadora femenina Gemma Pascual. A la llista també hi ha, entre d'altres, el balear Enric Mas. Precisament en ciclisme, a la Vuelta, aquest dimarts arrenca l'última setmana de competició, 16a etapa de 181 quilòmetres, amb final al Monestir de la Ràbida. Enric Mas segueix amb el mallot vermell de líder amb 2 minuts i 6 segons de marge respecte a l'austríac Félix Gol. I al Mundial Femení de Bàsquet, la selecció espanyola amb la catalana Mariana Ortiz s'ha classificat per als quarts de final després de guanyar el Japó.
5: Són 2:15.

0: Principals informacions a aquesta hora. Aquest dimarts comença el curs escolar amb una nova convocatòria de vaga dels docents després que les negociacions entre el govern i els sindicats continuïn en un punt mort. El president Salvador Illa els ha demanat un parèntesi, però els sindicats diuen que mantenen l'aturada perquè no volen donar un xec en blanc. L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. La victòria de l'extrema dreta en la de les eleccions del Land alemany de Saxònia-Anhalt provoca un daltabaix en el panorama polític del país. El canceller Friedrich Merz es declara en estat de xoc. A partir d'ara parlarem de la polèmica a Belgrat per l'exaltació de la figura de l'exgeneral serbobosnià Ratko Mladic durant el seu funeral, fet amb honors militars. La Unió Europea ho ha condemnat i Bòsnia i Herzegovina ha anunciat que retirarà de l'ambaixada de Belgrat tots els diplomàtics que sigui possible. Aquest 2026 els bombers ja han fet més de 1.400 rescats al medi natural. Són un 13% més que durant els mateixos mesos del 2025. I explicarem que la gala Catalunya aixeca el taló dona el tret de sortida a la temporada teatral en un moment de creixement per al sector. Esports.
1: Aquest dimarts arrenca la Champions, destaca el Madrid Inter al Santiago Bernabéu, el Barça debutarà dimecres al Camp Nou contra el Feyenoord i també en futbol a la segona divisió, Sabadell 3, Córdoba 2.
0: I el temps dimarts, últim dia de calor intensa. El matí serà assolellat i tornarà a fer calor al migdia. Pujaran més les temperatures al nord-est pel vent de Garbí i les màximes vorejaran els 38 o 39 graus. Nuvolades de tarda i alguns primers ruixats intensos a última hora seran el preludi del canvi de temps de dimecres. Aquest dimarts comença el curs escolar per més d'1.600.000 alumnes amb una nova convocatòria de vaga. Salvador Illa crida a aturar temporalment les mobilitzacions al sector docent per poder garantir el dret a l'educació de l'alumnat. En una entrevista institucional al Matí de Catalunya Ràdio, el president ha fet un últim intent de pacificar l'inici de curs, instant els sindicats a seguir parlant del futur del departament.
2: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, i anem a enraonar i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys, i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició.
0: I ha reivindicat la feina que ha fet fins ara la Conselleria d'Educació. En paral·lel, el cap de l'executiu ha avançat que impulsaran un pla per climatitzar les aules i centres d'arreu del país per fer front a les altes temperatures.
2: Jo hi puc garantir que el govern les properes setmanes presentarà un programa complet per resoldre això. Intentarem el més aviat possible. Jo tampoc vendré dos o quatre pessetes. Un de cada quatre dels 2.500 centres escolars són anteriors a 1965. És el punt de partida. I no només en l'àmbit escolar, sinó de les residències, és una prioritat i el país ha de fer un esforç i crec que té recursos.
0: Això sí, no ha especificat terminis ni tampoc ha desenvolupat l'estratègia. El sindicat majoritari USTEC avisa que fins que el govern no calendaritzi una proposta, el curs no continuarà amb normalitat i que, per tant, la pilota és a la seva teulada. Ho deia a 3CAT, la portaveu del sindicat, Yolanda Segura.
3: Que puguem fer un parèntesi, hem de tenir una proposta molt clara de calendarització de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions que ha apuntat el president, però en tenim moltes altres. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
0: L'Assemblea Educativa de Catalunya defensa el sentit de la vaga i assegura que aquest dimarts les aules continuaran arrossegant problemes insostenibles. Ho ha dit el Catalunya Nit, de Catalunya Ràdio, David Iglesias, membre de l'Assemblea.
4: Ja sabem que hi ha aules que estan a 40 graus, on més de la meitat dels nanos tenen necessitats específiques que les quals no pot cobrir una sola persona. Seguirem estant a la cua dels sous d'Espanya. Seguirem tenint problemes amb la inclusiva, tenint burocràcia interminable que ens fa fer més hores de les que ens toca fer. Seguirem tenint ràtios que són impossibles.
0: Les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya admeten que el primer dia de curs no és el millor dia per una vaga i reclamen al govern responsabilitat institucional per resoldre d'una vegada la crisi. Són declaracions, també al Catalunya Nit, del president de l'entitat, Jordi de Carreras.
5: El dret a vaga i el dret a l'educació són dos drets que han de poder conviure. Nosaltres entenem que el govern havia de fer una lectura de que s'han d'abordar els problemes estructurals del sistema educatiu públic i això amb el que s'ha fet fins ara no s'està veient i no ho està passant en la comunitat educativa.
0: Per aquest dimarts hi ha convocades mobilitzacions en 11 punts del país, entre els quals les capitals de demarcació, Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. 3CAT Info. L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. La jutge sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc i també vol esbrinar si els fets han compromès la pau o la independència de l'estat espanyol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, insisteix que no té proves de la participació de Rabat.
6: Al dia de hoy no existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna ni de Marruecos ni de ningún otro estado.
0: No ho veu igual el PP, que un dia més ha apuntat cap al Marroc. El seu líder, Alberto Núñez Feijó, ha afirmat que Ceuta és qui ha frenat la crisi i no el govern espanyol.
7: Ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
0: La jutgessa ha decidit obrir la investigació després de l'informe de la Policia Nacional que apuntava a la permissivitat total de les autoritats marroquines a la frontera. Aquest dimarts, el govern espanyol desclassificarà els informes d'intel·ligència i seran públics dimecres. Són documents que, segons la Moncloa, demostren que no van disposar de cap avís que els alertés d'una entrada tan massiva. El jutge Peinado manté per aquest dimarts la citació de comunicar a Begoña Gómez, la dona del president espanyol, i a la seva assessora, que les envia a judici. Rebutja així la petició de les defenses que li havien demanat posposar la convocatòria per problemes per assistir-hi. A la parella de Pedro Sánchez se la jutjarà per tràfic d'influències i malversació per presumptament haver-se aprofitat de ser la dona del president espanyol per als seus negocis amb la Universitat Complutense. Aquest és un dels fronts judicials que es reactiven i que Pedro Sánchez haurà d'afrontar aquest curs polític. El president espanyol hi ha passat de puntetes i ha insistit a reivindicar-se com a única alternativa per fer front a l'extrema dreta.
8: La amenaza ultra gana terreno. Por tanto, no olvidemos que cada día de avance, cada política aprobada en estas Cortes Generales es un día y un derecho más ganado frente a los ultras. Así llevamos 8 años y el año que viene otros 4 años más.
0: En el cas Plus Ultra, que investiga l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per presumptament haver-se beneficiat del rescat de l'aerolínia, l'exdirigent de l'empresa ha declarat que va pagar a Zapatero una comissió de l'1% del rescat de 53 milions a canvi de mediar en el procés. L'empresari també ha explicat a l'Audiència Nacional que va parlar del rescat amb Zapatero i que aquest li va dir que els podia ajudar. No ha concretat, però, quines gestions hauria fet l'expresident espanyol per facilitar el rescat.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Alemanya, l'extrema dreta pot arribar a les cotes de poder més altes després de la Segona Guerra Mundial. El Partit Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a l'estat federat de Saxònia-Anhalt i ha fet saltar les alarmes de cara a les pròximes cites electorals. El canceller conservador Friedrich Merz, que es troba en les seves hores més baixes, s'ha declarat en xoc i ha alertat que no es negociaran els valors constitucionals.
10: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així. Per descomptat, ho hem d'acceptar. Aquestes són les regles de la nostra democràcia. Però alguna cosa ha canviat, no només a Saxònia-Anhalt, sinó a tota Alemanya. I aquest resultat electoral tindrà repercussions. També repercussions en l'àmbit internacional.
0: Tot i això, la formació d'extrema dreta no ha arribat a la majoria absoluta i el principal dubte ara és saber si acabarà governant. Un possible candidat alternatiu aconseguiria com a molt els mateixos escons si l'esquerra populista compleix la seva amenaça d'abstenir-se en lloc de donar-li suport. La mirada està posada ara en les eleccions a Berlín i al Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental el 20 de setembre, on Alternativa per Alemanya també es perfila com a favorit. I els partits alemanys podrien ser incapaços de crear un cordó sanitari contra Alternativa per Alemanya a Saxònia-Anhalt. És l'opinió de l'exprofessor de Ciència Política de la Universitat Pompeu Fabra, Klaus Jürgen Nagel, perquè les eleccions en aquest Land han deixat molt tocat el partit del canceller federal, la CDU. L'expert creu que existeix la possibilitat que algun vot transfuga doni al govern de l'Estat a l'extrema dreta. Ho ha dit en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
11: És una de les possibilitats que hi ha que augura la CDU al Parlament flaqueja i dona el vot a l'AFD per possibilitar-li la formació del govern. Però ja fa temps que el cordó sanitari o tallafocs a nivell local i comarcal s'està trencant.
0: Klaus Jürgen Nagel considera que el resultat de les eleccions no són cap sorpresa i que l'extrema dreta ha tingut històricament resultats importants, sobretot als lands de l'antiga Alemanya Oriental. I polèmica a Belgrat per l'exaltació de la figura de Ratko Mladic durant el seu funeral, celebrat aquest dilluns amb honors militars i amb la presència de diversos ministres del govern actual. El conegut com a carnisser dels Balcans va morir a finals d'agost a la presó de la Haia, on complia cadena perpètua per genocidi i crims de lesa humanitat durant la Guerra de Bòsnia. Milers de ciutadans que el consideren un heroi s'han apropat a l'església on s'ha celebrat el funeral.
12: Aquest home va demostrar que era un gran home, un gran lluitador, un gran serbi. Va defensar el seu poble. Malauradament va ser acusat formalment, tot i que no era culpable de res. Però crec que aquesta reunió mostrarà al món sencer, a la Unió Europea, a tots aquells que ens odien o que ens estimen, què representa realment aquest home avui.
0: El comiat d'aquest dilluns ha estat precedit d'actes d'homenatge civils i militars, inclòs el dels aficionats del Partizan i l'Estrella Roja de Belgrat durant el derbi futbolístic de la capital de Sèrbia aquest cap de setmana passat. Es va fer un minut de silenci i es va desplegar la imatge de l'exgeneral serbo-bosnià. La Unió Europea ha censurat aquests actes de glorificació. La cap de la diplomàcia, Kaja Kallas, ha dit que homenatges com aquests no tenen cabuda ni en els 27 ni tampoc en països candidats a la integració, com és el cas de Sèrbia. Per la seva banda, el govern de Bòsnia i Herzegovina ha anunciat que retirarà de l'ambaixada de Belgrat tots els diplomàtics que sigui possible. I encara en plana internacional, la Unió Europea, Dinamarca i Groenlàndia llancen un nou missatge d'unitat davant del president dels Estats Units, Donald Trump. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i la primera ministra danesa han visitat aquest dilluns l'illa que aspira a controlar el president nord-americà. Von der Leyen ha anunciat una inversió de 200 milions d'euros en aquest territori autònom danès, destinada a mesures de digitalització, descarbonització i a la millora de la connexió per satèl·lit. Mette Frederiksen és la primera ministra danesa.
13: La Unió Europea i Groenlàndia han estat socis durant uns 40 anys, però avui aquesta col·laboració ha arribat al següent nivell. Ara, col·lectivament, aconseguirem resultats per la gent amb la firma d'una declaració conjunta i, encara més important, amb projectes concrets que comportaran beneficis reals per la gent de Groenlàndia.
0: Tant Brussel·les com Copenhaguen han remarcat que la integritat territorial i la sobirania són principis fonamentals del dret internacional i que els Estats Units no els poden ignorar. Justament aquest dilluns, Trump ha publicat a la seva xarxa social un mapa amb la bandera nord-americana cobrint Groenlàndia, a més de Mèxic, el Carib, el Canadà i Islàndia. El govern ha donat el tret de sortida als actes que commemoren el 50è aniversari del retorn de l'exili del president Josep Tarradellas i la recuperació de la Generalitat i l'autogovern català. Tarradellas va passar 38 anys a l'exili, des d'on va mantenir vives les institucions catalanes durant la dictadura franquista. El president de la Generalitat, Salvador Illa, n'ha destacat el seu llegat basat en un projecte de país que prioritzava, diu, la unitat i el màxim autogovern per Catalunya.
14: Volia governar Catalunya. Volia governar una Catalunya democràtica. Volia governar per refer i per construir el país. En el seu acte de presa de possessió, en aquest mateix sabó...

0: Tardelles establia dues prioritats: la unitat del poble de Catalunya i l'arrelament de la democràcia a Espanya, sense la qual Catalunya tenia les de perdre. Crec que estem treballant de valent en aquestes dues prioritats.
1: El president del Parlament, Josep Rull, l'ha recordat com una persona que va preservar la dignitat de Catalunya i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, l'ha posat com a exemple de la defensa de l'autogovern.
2: Del retorn del president Tarradellas se'n pot extreure una altra lectura: la força legitimadora que en determinades circumstàncies històriques pot adquirir l'exili.
3: Amb el convenciment de que les institucions havien d'estar a l'alçada de les esperances i de les aspiracions d'un país.
1: El temps. Moment per la previsió de Gemma Puig.
4: Poques novetats aquesta nit matinada. Temperatures que altre cop no baixaran dels 20 graus a la costa. Puntualment, costa central 24-25 graus. Cel serè, sol que s'imposa aquest dimarts al matí, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre. I sí que a la tarda augmentarà una mica la nuvolositat. El vent de sud-oest farà disparar la temperatura un dia més cap a les comarques gironines. Avisos de calor en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Altre cop les màximes més altes tornaran a situar-se cap als 38 o 39 graus. Començarem a tenir algun primer ruixat cap als ports, prelitoral i, sobretot, de cara al vespre, localment més intensos cap al Prepirineu. Però la part més activa i el dia més insegur serà dimecres, amb ruixats, tempestes localment intensos, comarques interiors, fins i tot arribant a la mateixa línia de la costa, amb tempesta, calamar-se, cops de vent, molta precaució, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, i amb vent de nord i també amb mala mar a la Costa Brava. Tot això, a més, farà que la temperatura tiri clarament cap avall.
1: Doncs aquesta baixada de les temperatures i les pluges que començaran a partir d'aquest dimarts redueixen notablement el risc d'incendi. Si dilluns hi havia 79 municipis de 14 comarques en el nivell màxim de foc al bosc, aquest dimarts només n'hi haurà dos a la comarca de la Terra Alta. Són Arnes i Horta de Sant Joan. Més de 300 municipis estaran en nivell de perill molt alt, tot i que a partir de la tarda el risc es pot reduir perquè s'esperen precipitacions. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat per unes pluges que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al nord de la Catalunya central. De cara a dimecres, la previsió de pluges s'estén a gairebé tot el país. Xavier Marramon és cap de Guàrdia de Protecció Civil.
5: Si es compleixen les previsions que ens ha enviat el Servei Meteorològic de Catalunya, doncs podem tenir pluges torrencials importants i, com ja hem vist, aquesta crisi climàtica poden agreujar aquestes situacions. I que demanem a tota la població que estigui atenta a aquestes previsions i atenta a totes les recomanacions que es podem indicar des de Protecció Civil.
1: En cas de precipitacions torrencials, Protecció Civil recomana evitar travessar rius, rieres i zones inundables i fer desplaçaments que no siguin imprescindibles. Les pluges de dimecres coincidiran amb la previsió de fort onatge a l'Empordà.
6: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @trescatinfoviari.
1: Des de principi d'any, els bombers ja han fet més de 1.400 rescats al medi natural, un 13% més que el 2025 per aquestes dates. Montse Poblet.
7: El gruix dels 1.415 rescats que els bombers porten des de gener, més de 900, són per activitats de muntanya, sobretot per accidents relacionats amb l'excursionisme, i això s'hi han de sumar els 260 acompanyaments i recerques de gent que es perd o que es desorienta. Oriol Vilalta, responsable dels GRAE, el grup d'actuacions especials dels bombers, ens explica que, tot i que tenen pics d'activitat, ara tenen feina pràcticament tot l'any.
8: Sembla una tendència que cada cop hi ha no estem en aquells pics de rescats els mes de juliol i agost, sinó que és una constant que es manté al llarg de l'any. Aquest any, sobretot el mes de gener, que va ser un any de neu abundant, vam tenir molta feina, i llavors també hem tingut l'imatge amb molt bona meteorologia, que la gent també ho ha aprofitat.
7: Vilalta fa una crida a la prudència de cara a les pròximes setmanes. Quan comença la tardor, se'ls demanen molts serveis per hipotèrmies de gent a qui se'ls ha allargat una excursió i no porten roba per la pluja o per la baixada de temperatures dels vespres i les nits. A part dels rescats de muntanya, en el que portem d'any, però sobretot a l'estiu, els bombers n'han fet 148 al mar i 63 en rius.
1: L'IRTA posa en marxa la primera planta de biogàs d'autoconsum gestionada per un institut de recerca a l'Estat. L'equipament, ubicat a Constantí, al Tarragonès, forma part d'un projecte que té l'objectiu de produir l'any 2030 el 7% del gas que es consumeix a Catalunya. Tarragona, Ricard Buigas.
9: Aquesta planta de biogàs experimental transformarà cada any 5.000 tones de dejeccions ramaderes de les granges de la zona en l'energia equivalent a la que consumeixen unes 165 llars. També faran fertilitzants i aigua tractada. Està ubicada a les instal·lacions de l'IRTA Mas Bové, a Constantí. És de titularitat pública, no buscarà el benefici econòmic. L'objectiu, segons el director de l'Institut, Josep Busall, és el progrés del coneixement científic.
10: Poder provar les diferents tecnologies que vagin sortint per poder-les provar, perquè després la gent que tingui plantes de biogàs les pugui utilitzar de forma immediata.
9: L'IRTA preveu posar en marxa una planta similar a finals de l'any que ve a Monells, al Baix Empordà. Tot plegat forma part del projecte del govern que preveu produir 2 terawatts anuals de biogàs l'any 2030. Això significarà transformar 4 milions de tones de dejeccions animals en l'equivalent al 7% del gas que es consumeix al país.
1: I l'Ajuntament del Vendrell ha decidit obrir els contenidors intel·ligents d'escombraries els 7 dies de la setmana per acabar amb la imatge de brutícia d'aquest estiu. Les bosses de brossa escampades al costat dels contenidors s'han provocat moltes queixes dels veïns. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Jané Riba.
11: Al principi, quan es va instaurar el reciclatge a l'abril, es va determinar que els contenidors intel·ligents, els que només es poden obrir amb una targeta que té cada veí, eren els de rebuig i d'orgànic. El de rebuig només s'obria si acostaves la targeta els dimecres i els diumenges, i això feia que els altres dies s'acumulés per fora molta brossa. A més, de seguida quedaven desbordats. A l'estiu, a les zones turístiques com Comarruga, Sant Salvador i el Francàs, amb molts estiuejants, la situació ha empitjorat. Per això, aquest dilluns, l'alcalde Kenneth Martínez ha anunciat aquesta flexibilització de la mesura.
12: La mesura és obrir tots els dies amb targeta els contenidors de rebuig i evidentment, bonificar l'utilització del reciclatge, que vol dir bàsicament l'orgànic, perquè és el contenidor que controles també la seva obertura.
11: L'altra mesura és que hi haurà un descompte important a la taxa de residus pels que reciclin bé, separant el rebuig de l'orgànic. Els que no ho facin se'ls apujarà la taxa i els que directament llencin la brossa a terra tindran una multa de 3.000 euros. L'Ajuntament està decidit a continuar amb el reciclatge perquè diu que no hi ha alternativa.

0: En cultura, Liceu ha acollit la 25a edició de la gala Catalunya aixeca el taló. El tret de sortida de la temporada teatral i la celebració del bon moment que viu el sector just quan s'han fet públiques les dades d'assistència de la temporada 2025-2026. 4 milions d'espectadors en el conjunt de Catalunya, 3.316.000 dels quals a Barcelona, que aglutina bona part de les sales del país. Barcelona, Marta Vives.
1: I ara sí, fins aquí la gala del 25è aniversari de Catalunya aixeca el taló. Ha sigut un autèntic privilegi ser la vostra presentadora i que m'acompanyeu.
2: Sota lema 25 anys al teu costat, passi el que passi, la gala s'ha desenvolupat com una obra de teatre musical que ha combinat teatre, música, projeccions, humor per explicar la història d'una professora interpretada per aquesta que esteu escoltant, Marta Rivera, que vol ser actriu. L'espectacle ha recorregut els últims 25 anys de la història del país, des dels atemptats de l'11 de setembre fins a la pandèmia, passant per la crisi econòmica, els moviments socials, el referèndum o les mobilitzacions en defensa de la cultura.
3: No us queixeu, oh, oh, tot això serà molt guai.
2: També amb reivindicacions com la importància del teatre infantil i la denúncia del tancament del jove Teatre Regina.
4: El Teatre Regina, que ha fet que molta gent s'enamorés del teatre.
5: Sí, senyor.
2: I sobre l'escenari, doncs, cares ben conegudes, com les de Joan Pera.
6: Pareixeta molt.
7: Pareixeta molt. D'acord, d'acord.
6: Sí, i aigua, aigua, fins que trenqui aigües.
7: D'acord, moltes gràcies.
2: Joan Lluís Bozzo, Ivan Lavanda o Marion Escoda. El fundador i president de Focus, Daniel Martínez de Obregón, ha rebut el premi honorífic a la trajectòria.
8: Tenim la manera de lluitar contra la mediocritat, el crit i l'artificialitat que ens envolta. I és la cultura de fer-se-la. Visca el teatre. Moltes gràcies.
2: El sector ha celebrat la xifra rècord d'espectadors d'aquesta temporada. 4 milions d'espectadors a tot Catalunya.
0: Esports. Amb Joan Fitó.
9: La Champions 2026-2027 arrenca aquest dimarts. El Barça, però, no debutarà fins dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord. En canvi, el Madrid serà dels primers a jugar, rebrà l'Inter de Milà aquest dimarts a 9:00 al Bernabéu. José Mourinho, tècnic blanc.
10: Pero no quiero jugar bien como jugamos con el Betis y perder. Obviamente que estamos en una fase donde jugamos 8 partidos y el objetivo en estos 8 partidos es de cualificar, pero quiero pensar este partido isolado de ese contexto. No quiero pensar que vamos a tener 7 partidos más y quiero ganar.
9: Camavinga, Bernardo Silva i Arda Güler són baixa per sanció. Aquest dimarts es juguen altres partits de la Champions. A 6:45 a EK d'Atenes, LASK i Bruges, Aston Villa. A 9:00, Borussia de Dortmund, Villarreal, Lilla, Betis i Porto, Manchester City. També a 9:00, aquest Madrid, Inter. Aquest dilluns, per cert, s'ha completat la quarta jornada de Lliga a la primera divisió amb 2 partits. Getafe 1, Celta 1 i Elx 2. Reial Societat 3. Héctor Fort ha debutat amb la Reial. L'ex del Barça ha jugat l'últim quart d'hora. El Barça, precisament, tanca aquesta quarta jornada com a líder. Els blaugranes són l'únic equip que han guanyat els 4 partits disputats fins ara, amb 12 punts de 12 possibles i 17 gols a favor i només 2 en contra. Encara el Barça, els socis blaugrana poden consultar els números i la documentació de l'assemblea que es farà el 19 de setembre i destaca que l'exercici econòmic de la temporada passada s'ha tancat amb un resultat ordinari de 0,2 milions d'euros de benefici i un resultat net després d'impostos de 18 milions negatius.
0: 3CAT Info.
9: A la segona divisió, victòria del Sabadell, 3-2 contra el Còrdoba. Els arlequinats s'han col·locat 2-0 en només 10 minuts, però el Còrdoba ha igualat a 2 a falta d'un quart d'hora. Al minut 89, Urri de penal ha fet el definitiu 3-2. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
5: Realment hem hagut de guanyar el partit dues vegades. Sabem el rival que teníem davant i aquí s'ha d'anar fins al final, s'ha de lluitar fins al final, però és futbol i aquest equip el que demostra una i una altra vegada és que hi creu, que té orgull, que defensa aquesta samarreta amb l'ànima i a part que penso que fa moltes coses bé futbolísticament parlant.
9: El Sabadell suma ara 8 punts de 12 possibles i és tercer a la classificació després de 4 jornades. Diumenge l'equip vallesà visita el camp del Mallorca. I en waterpolo, la jugadora internacional Maika García ha fitxat pel Sant Andreu, un moviment que ha arribat després que Maika hagi anunciat la seva sortida del Sabadell, club on va entrar fa 32 anys. García, de 35 anys, lamenta la decisió del club vallesà de no renovar-li el contracte, ja que, tot i que s'acabava el 31 d'agost, la boia esperava seguir perquè, segons el Reial Decret 1006, després de ser mare fa just un any, se li havia de renovar automàticament. Maika García porta gairebé 2 anys sense jugar pel seu procés de maternitat. En ciclisme, 3 catalans seran al Mundial de Ciclisme en Ruta, que es disputarà a Montreal, al Canadà, del 20 al 27 de setembre. Són Marcel Camproví, Paula Blasi i Mireia Benito, que formen part de la llista que ha fet pública el seleccionador espanyol Alejandro Valverde i la seleccionadora femenina Gemma Pascual. A la llista també hi ha, entre d'altres, el balear Enric Mas.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Precisament en ciclisme, la Vuelta aquest dimarts arrenca l'última setmana de competició, 16a etapa de 181 quilòmetres en final al Monestir de la Ràpida. Enric Mas segueix amb el mallot vermell de líder amb 2 minuts i 6 segons respecte a l'austríac Félix Gol. En bàsquet, al Mundial Femení, la selecció espanyola amb la catalana Mariona Ortiz s'ha classificat per als quarts de final després de quedar primera de grup. Espanya ha derrotat en l'últim partit de la primera fase el Japó per 59 a 79. Mariona Ortiz, l'única catalana d'aquesta selecció, ha jugat 19 minuts i ha anotat 5 punts. La jugadora de l'Uni Girona, Iana Martín, ha estat escollida MVP després d'anotar 20 punts. Espanya jugarà ara als quarts de final dijous contra el guanyador de l'Austràlia-Itàlia.
12: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
13: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Vinga, que ja és dimarts i la calorada deixa pas a les pluges. Aquesta tarda ja tenim avisos activats per pluja intensa a comarques de la meitat nord. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, aquesta tarda tindrem aquestes tempestes ja al Pirineu i Prepirineu, però que encara conviuran amb una tarda molt càlida on s'arribarà als 38 o 39 graus. I les tempestes més violentes podrien aparèixer durant la nit i matinada al litoral i prelitoral de Barcelona i al Camp de Tarragona.
0: 1.600.000 alumnes tornen avui també a l'escola a Catalunya en un curs que arrenca igual que va acabar l'anterior, amb vaga de mestres.
2: I demano en aquest sentit un parèntesi, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, anem a enraonar i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys.
0: Aquí al matí de Catalunya Ràdio, el president Salvador Illa demanava aquest parèntesi als sindicats majoritaris i respon Iolanda Segura.
3: Hem de tenir una proposta molt clara de calendarització de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
0: I és que fa ja 81 dies que va acabar el curs passat i amb aquest temps govern i sindicats no han aconseguit ni acostar postures. De fet, no s'han ni reunit. Avui al matí de Catalunya Ràdio serem a diverses escoles per veure com arrenca aquest curs. Parlarem amb mestres, també amb direccions de centres, amb sindicats i amb les famílies. I serem també a les manifestacions convocades a les principals ciutats del país. Una arrencada del curs que coincideix també amb la publicació avui a 9:15 de l'informe PISA. Uns resultats dels alumnes catalans que no seran comparables amb altres anys ni altres territoris pels problemes que hi va haver amb la mostra. I a Alemanya...
4: Man kürzt Demokratieprogramme, lässt Infrastruktur strukturell verkommen über Jahrzehnte.
0: A les últimes hores hi ha hagut també manifestacions i compareixences, no gaire multitudinàries, contra aquesta victòria de l'ultradreta Saxònia Anhalt. Encara no està clar si podrà governar, però el terratrèmol polític és evident, i això deia el canceller alemany Friedrich Merz.
5: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així. Per descomptat, ho hem d'acceptar. Aquestes són les regles de la nostra democràcia. Però alguna cosa ha canviat.
0: Per cert, que els dos partits que han felicitat Alternativa per Alemanya a casa nostra han estat Vox i també Aliança. I de l'auge de l'extrema dreta, des de l'inici de curs o de la legislatura també espanyola, en parlarem avui també en temps d'agora a partir de 9:15 amb el secretari general de Junts, Jordi Turull. A Madrid, el govern espanyol assenyala directament la jutgessa de l'Audiència Nacional, que ha decidit obrir una investigació sobre Ceuta, i Òscar Puente, ministre de Transports, aquesta nit a la SER ha dit...
6: Proviene del mundo político. Ha sido concejal del Ayuntamiento de Madrid, del Partido Popular. Por tanto, teniendo en cuenta, como digo, todo lo que estamos viendo, desde luego, hasta la fecha ha dado muestras, yo creo que de cierta, de que se pueda dudar de su imparcialidad, desde luego, sí.
0: I per cert que avui també el govern espanyol desclassificarà els informes del CNI sobre l'entrada massiva d'immigrants. Es podrà consultar públicament a partir de demà. I repassarem també avui la gala que dona el tret de sortida a la temporada de Teatre Catalunya.
7: Visca el teatre i que s'aixequin tots els talons de Catalunya! Ens veiem als teatres!
0: Catalunya ha aixecat el taló amb una gala al Liceu després d'una temporada de rècord amb 4 milions d'espectadors. I en esports... Avui tenim nova edició de la Champions. Aquest dimarts tenim Borussia Dortmund-Villarreal, Madrid-Inter de Milà o el Lille contra el Betis. El Barça rep demà el Feyenoord.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: I avui a l'Àgora del Matí ens acompanyarà, a part de parlar del primer dia d'escola i de la vaga, Fèlix Colomer, amb qui parlarem de desintoxicar-se a les xarxes amb aquest director de cinema, amb qui ha decidit, per cert, deixar les xarxes fa un parell de mesos. Serà 11:15, amb l'anàlisi de Marta Rosique, Anna Grau, Vicenç Sánchez, Esther Vera i Claudi Pérez. Abans ens actualitzem amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Avui que comença el curs escolar per als més de 1.600.000 alumnes en un context excepcional. Una convocatòria de vaga.
2: Malgrat que ahir el president Salvador Illa va demanar, aquí al matí de Catalunya Ràdio, un parèntesi en les aturades, els sindicats insisteixen que ho mantenen perquè no volen donar un xec en blanc.
0: Maria Costa.
3: El sindicat majoritari USTEC avisa que fins que el govern no calendaritzi una proposta, el curs no continuarà amb normalitat i que, per tant, la pilota és a la seva taulada. Ho ha dit a 3CAT, la portaveu del sindicat, Yolanda Segura.
4: Que puguem fer un parèntesi, hem de tenir una proposta molt clara de calendarització, de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions. Ha apuntat el president, però en tenim moltes altres. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
3: Avui hi ha convocades mobilitzacions en 11 punts del país, entre els quals a les capitals de la demarcació, Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'oposició i també els aliats parlamentaris de Salvador Illa critiquen la crida del president a pausar les protestes dels docents. Àlex Giralt Robert.
5: Els partits retreuen al cap de l'executiu que no hi hagi hagut contactes durant les vacances per accelerar la negociació amb el sector. Des de Junts, Mònica Sales ho titlla de sorprenent i irresponsable.
6: L'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost, en què el president Illa no ha gestionat la crisi d'educació.
5: També ho veu així la republicana Elisenda Alemany.
7: Un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
5: I és que els dos socis d'investidura d'Illa s'han sumat a les crítiques Gerardo Pisarello dels Comuns.
8: Més que treva, necessitem mesures concretes.
5: Això mentre el PP i la CUP reclamen la dimissió de la consellera Niubó. Àlex Giralt Robert pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I per cert que el govern ja ha engegat els actes que commemoren el 50è aniversari del retorn de l'exili del president Josep Tarradellas i de la recuperació de la Generalitat i l'autogovern català.
9: Tarradellas va passar 38 anys a l'exili, des d'on van mantenir vives les institucions catalanes durant la dictadura franquista. El president de la Generalitat, Salvador Illa, destacava ahir el llegat de Tarradellas d'aquesta manera.
10: Tarradellas establia dues prioritats: la unitat del poble de Catalunya i l'arrabament de la democràcia a Espanya, sense la qual Catalunya tenia abans de perdre. Crec que estem treballant de bevent en aquestes dues prioritats.
9: El president del Parlament, Josep Rull, el va recordar com una persona que va preservar la dignitat de Catalunya i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, el va posar d'exemple de la defensa de l'autogovern.
0: I el jutge Peinado ha citat avui la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, i la seva assessora per comunicar-los que les envia, que els envia, en aquest cas, a judici.
2: Ha rebutjat així la petició de les defenses que li havien demanat posposar la convocatòria. A Gómez se la jutjarà per tràfic d'influències i malversació per presumptament haver-se aprofitat de ser la dona del president del govern espanyol per als seus negocis amb la Universitat Complutense. Ahir Sánchez va passar de puntetes per aquest cas i es va tornar a reivindicar com l'única alternativa per fer front a l'extrema dreta.
11: L'amenaza ultra gana terreno, por tanto, no olvidemos que cada día de avance, cada política aprobada en estas Cortes Generales es un día y un derecho más ganado frente a los ultras. Así llevamos 8 años y el año que viene otros 4 años más.
0: Aquest és un dels fronts judicials que reactiven i que Sánchez haurà d'afrontar aquest curs polític, en què també destaca un altre nom. És el nom de José Luis Rodríguez Zapatero.
9: El cas Plus Ultra investiga l'expresident espanyol per presumptament haver-se beneficiat del rescat de l'aerolínia. L'exdirigent de l'empresa va declarar ahir a l'Audiència Nacional que va pagar a Zapatero una comissió de l'1% del rescat de 53 milions a canvi de mediar en el procés. No ha concretat, però, quines gestions hauria fet Zapatero per facilitar l'operació.
0: I atenció, perquè l'Audiència Nacional ja investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
2: La jutge ho considera un atac greu a la integritat d'Espanya i vol saber qui del Marroc ho va

0: expulsar i si el govern espanyol va reaccionar tard.
1: Madrid, Paula Brujats.
2: La investigació judicial agafa forma el mateix dia que el Consell de Ministres desclassificarà tots els informes policials i d'intel·ligència previs el 30 de juliol. Seran públics a partir de demà i demostraran, segons el ministre Marlaska, que cap de les alertes prèvies era prou potent per anticipar-se, ni tampoc per pensar que el govern marroquí hi està al darrere.
3: No existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervenció alguna de Marruecos.
2: La jutgessa diu que és aviat per saber els autors materials de l'entrada, però dona per fet que es va cuinar tot des del Marroc i ho investiga per possibles delictes contra la integritat de l'Estat, per organització criminal i també per homicidis imprudents. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Són les 6 i 10. I Alemanya conté la respiració després de la victòria de l'extrema dreta en les eleccions a Saxònia-Anhalt.
4: Malgrat que encara no se sap si podrà governar, la tempesta ha arribat al mateix govern federal, l'estabilitat del qual queda en dubte i on el canceller Merz s'ha declarat en xoc.
1: Berlín, Jordi Regàs.
5: Terratrèmol polític i social a Alemanya després de la aclaparadora victòria de l'extrema dreta. Com que de moment no pot governar, el candidat d'Alternativa per Alemanya proposa diputats d'altres partits que li donin suport. El canceller Friedrich Merz, per la seva banda, reconeix haver quedat en estat de xoc.
6: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així.
5: Els socialistes, per la seva banda, plantegen ara si no cal fer marxa enrere en bona part de les reformes engegades per la coalició de govern. La pressió es redobla sobre Merz, però caldrà esperar fins a les eleccions regionals de Mecklenburg i Berlín, de finals de setembre, per veure fins on arriba la pressió i si s'arriba a plantejar fins i tot un relleu. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I la cap de la diplomàcia europea veu amb inquietud la victòria regional d'Alternativa per Alemanya.
7: Kaya Kallas està preocupada per l'auge electoral d'aquests partits ultres que volen recuperar les relacions amb Rússia. En canvi, la presidenta de la Comissió Europea es va negar a comentar ahir els resultats dels comicis.
1: Brussel·les, Bruno Fortea.
8: Kaya Kallas ha assenyalat els lligams entre l'extrema dreta alemanya i el Kremlin i s'ha mostrat alarmada pels grans resultats que ha obtingut, justament pocs dies després de saber-se que Rússia va voler atemptar aquest estiu a l'aeroport alemany de Leipzig.
9: Les amenaces augmenten a Europa i alhora els partits que estan secs davant d'aquesta amenaça i que diuen que no hi hem de fer res perquè no és casa nostra, estan guanyant terreny.
8: Alternativa per Alemanya rebut alguns dels grans consensos europeus. Vol deixar d'enviar armes a Ucraïna, treure les sancions a Moscou i reprendre la compra massiva de gas i petroli rus. Els governs de França i Polònia estan preocupats per l'avenç d'aquest partit polític a la principal potència europea. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I aquí només Aliança Catalana i també Vox, Espanya, celebrar la victòria ultra alemanya.
4: Alemanya tanca una etapa política decadent i fosca i obre una porta a l'esperança. Piulava ahir el compte oficial de la formació de Sílvia Oriols. Coincidia amb el líder de Vox, Santiago Abascal, que també parla d'una gran esperança per Alemanya i per Europa. A l'entrevista ahir al matí de Catalunya Ràdio, president Salvador Illa admetia la seva preocupació per aquests resultats.
10: Si vam cometre els mateixos errors que van cometre els nostres avis, que vam haver de lluitar contra discursos totalitaris i d'odi que van portar, on tots sabem que van portar, al desastre, a la desesperació, o decidim seguir apostant per un món que vol viure d'acord amb unes normes acordades, en pau.
4: I des de Madrid, el president espanyol Pedro Sánchez en responsabilitzava la dreta tradicional.
11: El aviso de que l'amenaza ultra, gracias en gran medida a la rendición de la derecha tradicional, gana terreno.
1: I Protecció Civil, mentrestant, activa a Catalunya el Pla Inuncat i avisa que la calor deixarà pas a pluges intenses a partir d'aquest vespre i, sobretot, demà durant tot el dia.
7: Les precipitacions podran superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora a les comarques del nord de la Catalunya central. De cara a demà, la previsió de pluja s'estendrà a gairebé tot el país. Xavier Mas Ramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil.
12: Podem tenir, doncs, pluges torrencials importants i, com ja hem vist, la crisi climàtica poden agreujar aquestes situacions. I que demanem a tota la població, doncs, que estigui atenta a aquestes previsions i atenta a totes les recomanacions que es podem indicar des de Protecció Civil.
7: La baixada de temperatures i les pluges reduiran notablement el risc d'incendis. Si ahir hi havia 79 municipis de 14 comarques a nivell de risc màxim, avui només n'hi haurà dos, Arnes i Horta de Sant Joan, tots dos a la Terra Alta.
1: I des de principis d'any, els bombers ja han fet més de 1.400 rescats al medi natural. És un 13% més que el 2025 per aquestes dates. Montse Poblet.
13: El gruix dels rescats, més de 900, són per accidents relacionats amb l'excursionisme i això s'hi han de sumar els 260 acompanyaments i recerques recerques de gent que s'ha perdut o s'ha desorientat. Oriol Vilalta, responsable dels GRAI, fa una crida a la prudència de cara a les pròximes setmanes.
14: Quan s'acaben aquestes calors, arriben ja les tardes amb pluges i les nits molt fredes. Un còctel on al matí surts a fer una activitat i pots anar amb màniga curta.

0: a Catalunya respecte de fa un any. El preu de l'obra nova s'ha més que doblat a l'última dècada, bàsicament per falta d'oferta, i el preu de l'habitatge de segona mà va pel mateix camí. L'actual entorn financer, amb més inflació i amb uns tipus d'interès també a l'alça, està condicional al perfil dels compradors, segons explica Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona.
1: El mercat en aquests moments és de la gent que té capacitat econòmica, com a mínim, per pagar un 30% del cost de l'habitatge al comptat.
0: L'augment de preus ja no es limita a zones concretes i s'ha estès de manera generalitzada a tot arreu. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I ara, a aquesta hora, són les 6:16, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
3: Molt bon dia.
2: La primera.

0: Elton John torna al Brasil al Festival Rock in Rio a Rio de Janeiro. Ho ha fet amb un concert davant de 10.000 persones i on ha repassat part dels seus grans èxits i ha fet un homenatge a Bossa Nova.
1: La segona.

0: Penélope Cruz i Javier Bardem presenten avui al Festival de Venècia la seva nova pel·lícula Búnquer, que competeix pel Lleó d'Or. La parella ha coincidit diverses vegades en pantalla. Una d'elles va ser amb Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen.
1: La tercera.

I el sector teatral bat tots els rècords i arriba als 4 milions d'espectadors i més de 115 milions de recaptació. Són dades que s'han conegut ara coincidint amb la gala Catalunya aixeca el teló, que ha donat el tret de sortida a la nova temporada de teatre.

0: I els esports, Robert Prat, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Avui comença la Champions.
1: Sí, sí, avui comença la Champions, debut al Madrid, rep l'Inter a partir de les 9, amb Josep Mourinho queixant-se dels àrbitres de la Lliga Espanyola per no utilitzar correctament el VAR. El Sabadell se situa tercer a la Lliga de Segona Divisió, ara ve l'Ugo, després de guanyar 3-2 al Còrdoba, gol de penal a l'últim minut, i la waterpolista del Sabadell, ara ve la cosa dolenta, Maica García, denuncia que el Club Natació Sabadell no li ha prorrogat el contracte després del seu embaràs.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
0: Avui és dimarts 8 de setembre del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Ona, amb 3,555 kg, a l'Hospital Clínic de Barcelona, i el Nael, quan faltaven 6 minuts per la 1 de la matinada, a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies. I atenció al canvi de temps que ens arriba la pròxima matinada, que obliga també a activar a Catalunya el Pla Inuncat. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, tot això després d'un dia que encara serà assolellat i molt càlid. De fet, avui fins i tot pot repuntar una mica la temperatura en alguns llocs de les comarques de Girona i arribar-se altra vegada als 38-39 graus. També aquestes xifres podrien assolir el Pla a Lleida, amb un matí assolellat. Tarda ja, amb alguna primera tempesta al Pirineu, Prepirineu, potser al nord del Pla a Lleida. A l'espera que durant la matinada es formaran tempestes al litoral i prelitoral de Barcelona i també del Camp de Tarragona. De moment bastant localitzades en aquesta zona, però ràpidament durant la matinada s'aniran estenent també per la Catalunya central fins a arribar al Pirineu. I serà aquesta zona on quedaran més estàtiques i es poden acumular pluges de més de 50 litres per metre quadrat. Fins i tot demà el que tindrem també serà una baixada brusca a la temperatura, en alguns casos 10 o gairebé 15 graus.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio,
4: a les 9 obrirem l'àgora molt pendents de l'inici del curs i de la nova convocatòria de vaga en escoles i instituts. Parlarem amb les portaveus de l'USTEC, Yolanda Segura, i de la CGT, Laura Gené. També serem en diferents centres del país i parlarem amb famílies d'alumnes.
5: A 9:15, entrevista el secretari general de Junts, Jordi Turull.
4: A 11:15 parlarem amb Fèlix Colomer, documentalista, que ens explicarà com s'ha desintoxicat de les xarxes socials. Seríeu capaços de deixar de banda aplicacions com WhatsApp, X o TikTok?
5: A 11:00 entrevistarem Albert Tom, que publica el seu nou llibre, Què dirà la gent?
4: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6:20.

0: I cada dia a aquesta hora voltem pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i també delegats dels serveis informatius de la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. Activem el satèl·lit i des de Londres saludem Quim Olivares. Bon dia, good morning.
1: Hello, good morning.
0: Saltem també a Buenos Aires, Joan Biosca. Bon dia, buenos días.
2: Buenos días, Ricard.
0: A Pequín saludem Francesc Canals. Ni hao.
3: Ni hao, ni hao.
0: I a Madrid, Paula Brujats. Bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Comencem pel Regne Unit, on tothom parla d'atenció de l'estrena d'aquesta setmana d'una pel·lícula dedicada al meteoròleg que va fer endarrerir el desembarcament de Normandia a la Segona Guerra Mundial per mal temps, Quim.
1: Sí, es tracta del film Preixa, que relata la història del meteoròleg James Tuck, que va tenir un paper vital per l'èxit del major desembarcament de tropes de la història. El general Eisenhower volia lluna plena, marea baixa i poc vent i núvols perquè tot anés bé. James Tuck, escocès de poques paraules, no tenia els aparells tècnics de l'actualitat, però va ser capaç de frenar el general perquè el 5 de juny del 1944 el temps no acompanyaria, però en canvi va predir que el dia 6 hi hauria unes hores de bon temps. S'espera que la pel·lícula tingui èxit aquí, on s'està molt pendent del temps.
0: I no deixem de parlar de la Segona Guerra Mundial. Ara us expliquem que la justícia argentina ha ordenat retornar als seus propietaris holandesos un quadre robat a un comerciant jueu durant la guerra. Ho va fer un jerarca nazi que es va refugiar a l'Argentina quan va acabar el conflicte bèl·lic.
2: Sí, el passat octubre és quan es va localitzar aquesta obra d'art a la ciutat argentina de Mar del Plata, això és a la costa atlàntica d'aquí, del país sud-americà. Va ser possible gràcies a una investigació d'un periodista holandès corresponsal d'un diari d'aquest país que seguia el rastre d'una pista que parlava precisament de l'existència d'aquesta pintura aquí a l'Argentina. La casa on hi havia l'obra, on vivia la filla de l'exmilitar nazi, estava en venda i per la fitxa a internet, on es veia el quadre en una foto en un menjador és que es va poder localitzar. Un jutge de l'Argentina ara ha ordenat que torni a Holanda a mans dels familiars del seu propietari original.
0: I saltem ara a la República Popular i parlarem de possibles canvis en el món de l'educació. Hi ha tres assignatures principals en l'ensenyament. Les matemàtiques, en què són molt bons, la llengua xinesa i l'anglès, que ara alguns sectors ultranacionalistes plantegen substituir per història. La de Xina, esclar. Francesc.
3: Doncs sí, Ricard, arriben a plantejar que l'anglès deixi de ser troncal, vol dir que tindria menys coeficient a l'hora d'establir les notes de tall, per exemple, a l'accés de la universitat. Anglès per darrere de la història seria per als alumnes pèrdua de coneixement en la que en una Xina amb internet censurat és l'única finestra que els pot acabar vinculant al món. Les llars més riques podrien reforçar l'aprenentatge de l'anglès amb extraescolars, però no les famílies amb menys recursos. De moment, intel·lectuals afins a la línia més ortodoxa del partit defensen l'anglès tal com està.
0: I parlant d'estudiar, a Madrid, Paula, tothom parla de l'estrena universitària de Leonor de Borbó. La futura reina ha començat el grau de Ciències Polítiques a la Universitat Pública.
5: Sí, la Universitat Carlos III té una nova alumna i aixeca aquesta expectació.
6: Altesa, ¿cómo afrontáis la nueva etapa?
5: Ahir s'estrenava amb moltes ganes, deia, i a partir d'avui compaginarà les classes amb l'activitat institucional, és a dir, tindrà dret a fer campana alguns dies, però no tindrà més excepcions, diu el rector de la Carlos III, que celebra que hagi triat la pública.
7: Yo creo que es un acierto. La universidad pública pues cada vez es más demandada y valorada por la sociedad.
5: I l'interès ja es nota a la nota de tall. En aquesta universitat ha passat del 9,5 a quasi un 11 en Ciències Polítiques des de que la princesa va anunciar que cursaria aquest grau.
0: Doncs gràcies a tots, que vagi bé.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I aquest divendres farà 25 anys ja de l'11 de setembre. Avui recordem com el govern va oblidar els serveis d'emergència en aquell atemptat als Estats Units. Frederic Pincet, bon dia.
9: Bon dia. Aquell dia més de 60.000 policies o bombers van participar en les feines de rescat. Alguns van morir en l'impacte del segon avió quan es van esfondrar les torres, però encara més van patir els efectes del núvol que va generar l'esfondrament dels dos edificis. Un núvol que contenia formigó i més de 2.500 contaminants, incloent amiant, plom o mercuri.
10: This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the two towers. We better get out of the way!
9: Aquest era el moment de l'esfondrament de la primera de les torres. Un estudi entre 5.000 persones, entre els que van fer feines de recerca o neteja de la zona, va mostrar que totes aquestes persones, les 5.000, havien perdut 12 anys de capacitat pulmonar en respirar el núvol que va deixar després l'esfondrament. Això es va traduir en sinusitis, rinitis, asma o molts milers casos de càncer que han anat apareixent fins fa poc. De fet, un estudi del programa de salut del World Trade Center de fa un any calculava que el nombre de càncers entre les persones que van ajudar aquell 11 de setembre s'havia disparat un 143% en els últims 5 anys. Es calcula que 5.000 persones han mort en aquests 25 anys com a resultat d'aquestes malalties.
11: The good people of New York City, as we mourn the loss of thousands of our citizens.
9: Aquest és George Bush. Tots els presidents, no només ell, han lloat una vegada i una altra el sacrifici del personal de rescat l'11 de setembre, però han estat només paraules. Hi ha dues coses a destacades a explicar. El 18 de setembre del 2001, una setmana després dels atemptats, l'Agència de Protecció Mediambiental va dir que l'aire de Manhattan era segur. Tot apunta que per pressions del govern Bush, insistim que 5.000 persones han mort de malalties per respirar aquell fum. I segon, el Congrés dels Estats Units ha arrossegat els peus a l'hora de donar alguna ajuda a policies, bombers o sanitaris que han desenvolupat malalties arran d'aquells atacs.
12: Sick and dying, they brought themselves down here to speak to no one. Shameful.
9: És el còmic John Stewart que va agafar la bandera de la reclamació en una memorable intervenció al Congrés, on va dir: aquesta gent s'està morint, tot i així ha vingut aquí al Congrés i tenim la sala buida. Això és una autèntica vergonya pel país. Al final, als Estats Units es va aprovar un fons per donar tractament mèdic a aquestes persones, tot i que continua anant molt i molt lent.
13: Al Com Viatja sabem que un gran viatger és qui diu: és una oportunitat única, encara que sigui el cinquè viatge de l'any. Si tens més de 55 anys, ja pots reservar el teu viatge nacional o internacional i continuar sumant noves destinacions a la teva llista. A més, àpats, begudes i visites amb guia oficial incloses. Al Com Viatges. Sabem de viatgers.
14: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
15: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
14: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
16: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa Catalunya.
17: Transportistes no volen sentir a parlar.
16: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
15: Catalunya Migdia.
18: Cada dia a les dues.
14: I a partir de les tres...
18: L'espai de reflexió a la tertúlia.
19: Ja t'ho vaig explicar un dia.
16: Si has comès una falta, has de pagar-la.
15: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
18: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: I anem als esports. Ara comença, atenció, la Champions, amb el debut del Madrid davant de l'Inter de Milà a partir de les 9.
20: Amb un Mourinho que ahir va exhibir la seva versió més coneguda, criticant els àrbitres amb els seus clàssics. Per què? Queixant-se del VAR en el partit contra el Betis.
21: ¿Por qué motivo no ha sido repetido? No ha sido repetido porque el VAR no conoce el reglamento, o no ha sido repetido porque el VAR no ha querido. Esta es una cuestión que a mí... Como entrenador del Real Madrid, a mí me gustaría que la gente responsable me pudiera responder. ¿Por qué?
20: També avui a les 9, Dortmund-Villarreal, Lilla-Betis, Porto-Manchester City, a la Lliga, Getafe 1-Celta-1 i Elx 2-Real Societat 3.
0: I el Centre d'Esports Sabadell se situa tercer en aquesta classificació de la segona divisió.
20: Victòria 3-2 davant el Còrdoba, gol de penal d'Urri al minut 89. Ferran Costa, tècnic Arlequinat.
22: I aquest equip el que demostra una i una altra vegada és que hi creu, que té orgull, que defensa aquesta samarreta amb l'ànima i, a part, que penso que fa moltes coses bé futbolísticament parlant.
0: Parlant de Sabadell, la jugadora de waterpolo Maika García denuncia que el Sabadell no li ha renovat el contracte després de reincorporar-se al seu embràs.
20: Diu que l'empara la llei i que el club estava obligat a prorrogar-li aquest contracte un any més. Són declaracions al periódico.
23: Para mí creo que la ley hay que cumplirla y aún así, aunque no hubiese esta ley o no existiese, creo que por parte de mi club no me lo esperaba porque son más de 30 años en este club, en esta entidad.
20: Ara portava dos anys sense jugar pel procés de ser mare i ha fitxat finalment pel Sant Andreu. També es presenta avui a les Roses l'acord amb la Federació Espanyola de Futbol amb una clínica per oferir tractaments de fertilitat a les jugadores que ho sol·licitin. El pla inclou fecundació in vitro i congelació d'òvuls.

0: En punt dos quarts de set. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Sarral, a la Conca de Barberà, a les 7 i 28 minuts.
1: I es pondrà a les 8 i 17 minuts del vespre.
0: I les temperatures a aquesta hora?
2: A Sant Llorenç de Vall, 16 graus, a Roses, 21 i Alguaire, 23.
0: Pel que fa al temps, avui la calor donarà pas a les tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia, sí. Aquesta tarda conviuran temperatures de 38 o 39 graus a l'interior i les primeres tempestes al Pirineu. En canvi, les més importants, els aiguats més forts, els tindrem durant la matinada al Camp de Tarragona i al litoral i prelitoral de Barcelona. I amb el pas de

0: Aleshores també arribaran a més comarques de l'interior.
1: I tenim també les carreteres i el transport públic a primera hora del matí, com sempre, començant a congestionar-se. Maria Fernández Noguera, bon dia.
2: Bon dia, doncs sí, pel que fa al trànsit, ja veiem les primeres retencions a la ronda litoral a l'altura de Sant Adrià de Besòs en direcció Llobregat i també en bus al Nus de la Trinitat, també en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, Renfe informa que ja s'ha solucionat la incidència per un robatori de cable de cobre que hi va haver a la tarda a l'estació de França i que afectava les línies R13, R14, R15 i R16. També, de moment, normalitat a la línia R11 després de la incidència a la Llagosta que també hi va haver ahir a la tarda i que va provocar retards.
1: I ara tot això que avui, que és dimarts 8 de setembre del 2026, en el qual ens deixa 5 noms del dia. El primer, el curs escolar.
3: Que comença aquest matí per a més d'1.600.000 alumnes, marcat per la convocatòria de vaga docent per part dels sindicats USTEC i CGT. El president Illa els demanava ahir des dels micròfons del matí de Catalunya Ràdio un parèntesi en les aturades, però els convocants insisteixen a no donar un xec en blanc. També avui sabrem els resultats de l'informe PISA.
1: El segon, Begoña Gómez.
4: El jutge Peinado ha citat per avui la dona del president del govern espanyol i la seva assessora per comunicar-los que les envia a judici. Ha rebutjat, doncs, la petició de les defenses que li havien demanat posposar la data.
1: El tercer, Audiència Nacional.
3: El tribunal investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada Maria Tardón hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya i sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc.
1: El quart, Inuncat.
4: Protecció Civil l'ha activat per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest vespre i sobretot demà. A mitja hora les precipitacions poden superar els 20 litres per metre quadrat a les comarques del nord de la Catalunya central.
1: El cinquè, teatre.
3: Una gala al Liceu va donar per inaugurada aquesta nit passada la temporada teatral. El sector celebra la xifra rècord de la temporada passada, 4 milions d'espectadors i més de 115 milions de recaptació.
1: I què més ens deixa la matinada, Brussel·les, Freddy?
5: La Comissió Europea ha confirmat que ha rebut un informe d'OpenAI, l'empresa del ChatGPT, després de la revelació que un grup dels seus agents d'intel·ligència artificial va utilitzar una pàgina web alemanya per comunicar-se entre si.
1: Amb què han anat a dormir als Estats Units?
5: Amb els preparatius d'una convenció del Partit Republicà que començarà demà a Dallas. Aquest tipus de convencions es fan normalment abans de les eleccions presidencials, bàsicament perquè nomenen formalment el candidat, però ara el partit de Donald Trump en fa una de manera excepcional abans de les eleccions de mig mandat, els comicis parlamentaris del novembre. S'interpreta com un acte descarat per intentar reforçar la imatge del president.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
5: Amb la detenció a Bèlgica d'un investigador acusat de robar secrets d'una empresa de xips per facilitar-los a una companyia xinesa. L'investigador té doble nacionalitat, belga i xinesa, i segons la fiscalia, la seva detenció forma part d'una investigació sobre espionatge.
1: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
6: Bon dia.
1: Centrada sobretot en la vessant judicial de la crisi de Ceuta i la ressaca de les eleccions alemanyes.
6: Comencem, però, amb Ceuta. La Vanguardia explica a Ricard que la jutge obre una causa penal per investigar un atac a l'Estat. El País relata que la jutge assenyala el Marroc per l'entrada massiva i l'ara que l'Audiència Nacional investigarà l'entrada massiva d'immigrants. I a Madrid, El Mundo, la jutge avala la pista clara i ineludible, diu textualment que la sala es va gestionar des de Rabat, i l'ABC sentencia que el número 2 de la intel·ligència marroquina va infectar el mòbil de Pedro Sánchez. Aquest diari també assegura que comandaments policials es van negar a signar un informe per exculpar el Marroc de la invasió a Ceuta. I pel que fa a les eleccions de Saxònia-Anhalt, llegim que Alternativa per Alemanya aspira a governar-hi gràcies a transfugats de la CDU. El periòdico diu que es posen han entredit els cordons sanitaris i El País que aquests resultats obren una crisi al govern alemany. I pel que fa a les fotos, n'hi ha una que repeteix almenys en 5 portades, la de la princesa Leonor començant la universitat, a la Carlos III de Madrid, se la veu somrient i envoltada d'altres estudiants, la veiem arreu, menys a l'Ara i al Punt Avui.
1: I pel que fa a la premsa comarcal, Lara Garcia.
7: Avui, que comença el curs escolar, llegim al Segre que el Consell Comarcal del Pallars Sobirà i l'Ajuntament d'Esterri i d'Àneu han denunciat que Educació no ha lliurat en condicions el nou menjador escolar de la localitat. Demanen al departament que assumeixi i resolgui el problema per poder posar-lo en funcionament. L'espai no té operativa ni connectada a la instal·lació del gas. Seguim parlant d'escoles. A Tarragona, l'AFA de l'Institut Escola La Rabassada ha reclamat actuacions urgents a l'Ajuntament per una plaga de puces. L'entitat assegura que s'ha acumulat pols i terra al recinte escolar. L'Ajuntament diu que a partir d'avui reforçarà la neteja i que actuarà contra les puces, contra aquests insectes. I el 9-9 explica que l'autor de l'assassinat d'Arantxa Caro, una veïna de Prats del Lluçanès que estava embarassada, ha reconegut els fets i ha acceptat una pena de 26 anys de presó. Aquesta acceptació evitarà el culpable passar pel judici amb jurat popular i arriba 3 anys i mig després dels fets.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, què destaquem?
8: Avui comença la Champions. El Madrid rep l'Inter a les 9. Mourinho queixant-se dels àrbitres de la Lliga Espanyola. Guardiola per no utilitzar correctament el VAR. El Sabadell se situa tercer a la Lliga de Segona Divisió després de guanyar 3-2 al Córdoba, gol de penal a l'últim minut, i la waterpolista del Natació Sabadell, Maica García, denuncia que el club no li ha prorrogat el contracte després del seu embaràs.

0: De seguida t'ampliem què està passant amb la redacció també del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans ens fixarem en les midterms, són les eleccions a mig mandat dels Estats Units. És el comentari que ens aporta cada dia l'anàlisi de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
1: Good morning, Catalunya. A pocs dies de les midterms, Donald Trump sembla que no en tingui prou amb la guerra de l'Iran i necessiti d'un conflicte molt més proper. Em refereixo a la guerra de tarifes amb el seu veí del nord, el Canadà. Després que el president imposés un 50% a les exportacions canadenques als Estats Units, el govern de Mark Carney ha respost a la mala passada i des d'aquesta mateixa matinada el primer ministre ha activat un sistema tarifari calculat amb 27.600 milions de dòlars que podria afectar un total de 700 productes. Entre aquests destaquen l'acer, la fusta i els productes làctics, unes mercaderies que podrien apujar els costos de vida ja prou inflats d'aquells estats que es debaten entre candidats demòcrates i republicans. No és estrany que el Partit Vermell vulgui allunyar-se del seu president, que de moment només fa campanya per ell mateix.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
3: 6:45 del matí.
2: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
3: Catalunya es desperta pendent del primer dia de curs escolar, un inici atípic perquè ho fa amb una vaga convocada, Maria Costa.
4: Bon dia, malgrat que ahir el president Salvador Illa va demanar aquí al matí de Catalunya Ràdio un parèntesi en les aturades, els sindicats insisteixen que ho mantenen perquè no volen donar un xec en blanc.
3: El sindicat majoritari USTEC avisa que fins que el govern no calendaritzi una proposta, continuaran les mobilitzacions de protesta.
5: Així ho deia aquesta casa la portaveu del sindicat Yolanda Segura.
6: Que puguem fer un parèntesi, hem de tenir una proposta molt clara de calendarització, de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions que ha apuntat el president, però en tenim moltes altres. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
5: La FAC, que agrupa les associacions de famílies d'alumnes, admet que el primer dia de curs no és el millor moment per entomar una vaga. Mentrestant, l'oposició i també els socis parlamentaris de Salvador Illa li retreuen que durant les vacances no hagi hagut contactes per accelerar la negociació. Mònica Sales, de Junts, Elisenda Alemany, d'Esquerra i Gerardo Pissarello, dels Comuns.
7: Per a nosaltres és una irresponsabilitat. L'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost, en què el president Illa no ha gestionat la crisi d'educació.
8: Tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
9: Començar aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern. Més que treva, necessitem mesures concretes.
5: Avui també se sabran els resultats de l'informe PISA, tot i que a Catalunya s'han d'agafar amb pinces perquè van excloure més alumnes dels permesos.
3: El jutge peinador ha citat avui la dona de Pedro Sánchez, de Goña Gómez, i la seva assessora per comunicar-los que les envia a judici.
5: A Gómez se la jutjarà per tràfic d'influències i malversació per presumptament haver-se aprofitat de ser la dona del president del govern espanyol per als seus negocis amb la Universitat Complutense. Ahir Sánchez va passar de puntetes per aquest cas i es va tornar a reivindicar com l'única alternativa davant l'extrema dreta.
10: L'amenaça ultra gana terreno. Por tanto, no olvidemos que cada día de avance, cada política aprobada en estas Cortes Generales, es un día y un derecho más ganado frente a los ultras. Así llevamos 8 años y el año que viene otros 4 años más.
5: Mentrestant, en el cas Plus Ultra, que investiga l'expresident Rodríguez Zapatero i va declarar l'exdirigent de l'empresa, va dir que va pagar-li una comissió d'un 1% del rescat de 53 milions a canvi de mediana al procés, però no ha concretat quines gestions hauria fet Zapatero.
3: D'altra banda, el govern espanyol assenyala directament la jutge de l'Audiència Nacional que ha decidit obrir una investigació sobre Ceuta.
5: Òscar Puente, ministre de Transports, aquesta nit a la SER.
11: Proviene del mundo político. Ha sido concejal del Ayuntamiento de Madrid del Partido Popular. Por tanto, teniendo en cuenta, como digo, todo lo que estamos viendo, desde luego, hasta la fecha, ha dado muestras, yo creo que de cierta, de que se pueda dudar de su imparcialidad, desde luego, sí.
5: Per cert, que avui el govern espanyol desclassificarà els informes del CNI sobre l'entrada massiva d'immigrants. Es podran consultar públicament a partir de demà.
3: I Alemanya espera quin impacte tindrà la victòria de l'extrema dreta a les eleccions de Saxònia-Anhalt.
5: Malgrat que encara no se sap si podrà governar, la tempesta ha arribat al mateix govern federal, l'estabilitat del qual queda en dubte i on el canceller Merz s'ha declarat en xoc.
12: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així.
5: La cap de la diplomàcia europea, mentrestant, veu amb inquietud aquesta victòria regional d'Alternativa per Alemanya, que ja Calas està preocupada per l'auge d'aquests partits ultras que volen recuperar les relacions amb Rússia.
3: I aquí Salvador Illa es mostra preocupat pel resultat.
5: Ahir a l'entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el president Illa admetia la seva preocupació.
13: Seguim cometre els mateixos errors que van cometre els nostres avis, que van haver de lluitar contra discursos totalitaris i d'odi que van portar, on tots sabem que van portar, al desastre, a la desesperació, o decidim seguir apostant per un món que vol viure d'acord amb unes normes acordades, en pau.

0: En canvi, Aliança Catalana ha celebrat la victòria ultra. Alemanya tanca una etapa política decadent i fosca i obre una porta a l'esperança. Així piulava des del seu compte oficial la formació de Sílvia Orriols. Coincidia amb el líder de Vox, Santiago Abascal, que també parla d'una gran esperança per a Alemanya i Europa.
1: 5 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona presentaran aquesta setmana una demanda col·lectiva per danys i perjudicis contra el govern.
0: Coincidirà amb els dos mesos de l'enfonsament provocat per les obres de la línia 9 del metro. Carmen Pérez Pozo és l'advocada que el representa.
2: La demanda col·lectiva en la que reclamarem danys materials, danys econòmics i danys morals. I, per una altra banda, ho farem en base a la culpa in vigilando, que en dret és tu, quan contractes que et facin una feina, has de vigilar que qui t'ho faci, ho faci bé. I això no ha passat.
1: La direcció del Parc de Collserola dona per fet que la pesta porcina africana obligarà a mantenir la prohibició d'accedir-hi com a mínim fins a finals d'any.
0: Mentrestant, ja es treballa per adaptar la programació educativa habitual en espais alternatius fins a finals d'aquest curs que tot just comença.
1: Vallvidrera, David Àngela.
3: Raimon Roda, gerent del Consorci del Parc de Collserola, treballa amb aquest calendari i aquest objectiu.
4: Intuïm que segurament això pot ser que encara fins finals d'any continuï. Per tant, comencem a veure com encarem aquest curs escolar, intentant fer activitats segures dintre Can Coll, és a dir, en recinte tancat, però començar a veure si el podem començar a obrir, i veure si les activitats que es feien a Can Coll es poden fer a les escoles. És a dir, si les escoles no poden anar al parc, al parc que vagi a les escoles.
3: Des de Vallvidrera, David Àngela, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Catalunya aixeca el taló de la nova temporada teatral amb una gala al Liceu que ha recorregut un quart de segle del teatre català a través de la música i el teatre.
5: El sector ha celebrat les xifres rècord de la temporada, 4 milions d'espectadors a Catalunya i més de 115 milions de recaptació.
1: Marta Vives.
6: Fins aquí la gala del 25è aniversari de Catalunya aixeca el taló.
7: Sota el lema 25 anys al teu costat, passi el que passi, la gala s'ha desenvolupat com una obra de teatre musical protagonitzada per una professora que vol ser actriu professional. L'espectacle ha recorregut els 25 últims anys al país, des dels atemptats de l'11 de setembre fins a la pandèmia, passant pel procés o les mobilitzacions socials. Joan Pere i Ivan Lavanda, Mariona Escoda han estat alguns dels protagonistes de la nit. Un altre, i ben important, el fundador i president de Focus, Daniel Martínez, que ha rebut el Premi Honorífic.
8: Tenim la manera de lluitar contra la mediocritat, el crit i l'artificialitat que ens envolta, i és la cultura. Visca el teatre. Moltes gràcies.
7: El sector ha celebrat la xifra rècord d'aquesta temporada que han arribat als 4 milions d'espectadors a tot Catalunya. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara, sèries.
9: Mom, I wanted to buy you a present.
1: No, perquè ja sabem alguns dels noms que es podran veure al Festival Serializados 2026, al Festival de Sèries de Barcelona, que es celebra del 19 al 28 d'octubre.
5: Són Matar a un oso, la segona temporada de Celeste, Android i Eti, que és l'última creació de Hagai Levy.
1: Montse Pujol.
10: Les sèries originals de Movistar Plus, Matar a un oso, dels germans Jorge i Alberto Sánchez i Celeste, creada per Diego San José i protagonitzada per Carmen Machis, competiran a la secció oficial d'àmbit estatal del festival. Serializados acollirà 6 sèries també d'estrena absoluta a Espanya dins de la secció oficial internacional. A Android, Diane Morgan interpreta un model obsolet d'androide dissenyat per assistir persones de la tercera edat. I la secció oficial acollirà l'estrena d'una altra sèrie britànica, Negocios Turbios, un thriller basat en fets reals. Des d'Alemanya arriben dues sèries més, A Better Place, un thriller que barreja la ciència-ficció i el drama social, i Naked, un drama eròtic i psicològic sobre l'addicció al sexe. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I un dia més anem a Venècia, on avui Penélope Cruz i Javier Bardem presenten la seva nova pel·lícula Búnker, que competeix pel Lleó d'Or. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
11: El festival ha guardonat aquesta veterana actriu de 93 anys per les seves interpretacions versemblants i intenses que aporten profunditat als seus personatges. Això ho hem pogut comprovar al curt d'homenatge on reviu magistralment una Marilyn Monroe que aquest 2026 hauria fet 100 anys i que ella mateixa va conèixer personalment.
12: Era una criatura tan màgica. Un dia caminàvem pel carrer a Beverly Hills. Ningú ens parava atenció. De cop i volta els cotxes van començar a tocar el clàxon i a cridar-la Marilyn, Marilyn. I jo li vaig dir, això ho has fet a propòsit? I em va dir sí. Per què? I em diu, és que tenia ganes de sentir-me Marilyn Monroe per un minut.
11: Des de Venècia, Òscar Callau per al matí de Catalunya Ràdio.
1: Era la veu d'Ellen Burstyn, l'actriu nord-americana que ha rebut el Lleó d'Or honorífic a la Mostra de Venècia per una carrera premiada amb un Òscar i que, recordem, va arrencar fa més de 5 dècades amb el paper de mare a l'Exorcista. I aquí bones notícies per al món editorial, perquè neix una nova editorial per assaig en català. Es diu Set Arcs i, coincidint amb la Setmana del Llibre en Català de la setmana vinent, publicaran els dos primers títols.
5: Publicarà només 7 llibres l'any, tots sobre el mateix tema, però des de 7 disciplines i perspectives diferents. Jordi Graupera és un dels impulsors. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
13: Creiem que hi ha un buit en l'assaig en català per a llibres d'autor, ben escrits, amb tesi, dels que conformen la conversa pública a Europa i al món. Llibres que ocupin el punt mig entre la divulgació més pop i el llibre més acadèmic. És un gènere molt comú en les grans llengües del món i aquí li mancava protagonisme.
5: Els dos primers títols seran Obres Sòcrates en defensa d'una vida filosòfica d'Agnès Calart, traduït per Núria Busquet, i Proto de Laura Spini, traduït per Marta Marfany.
13: Publicarem 7 llibres l'any i només 7. Per això l'editorial es diu Set Arcs. Tots 7 seran sobre el mateix tema. Aquest any la idea d'origen, l'any vinent la idea de diferència, el 2028 el conflicte, però cada llibre d'una disciplina i des d'una perspectiva diferent.
1: Passa poc més d'un minut a 3:15 del matí. Avui tindrem un dia de sol i calor, però atenció ja amb algunes primeres tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
14: Bon dia. Sí, les primeres tempestes les tindrem Pirineu, Prepirineu, però mentre no arribin tindrem un dia sol, amb temperatures que ja són molt altes a aquesta hora, no només a la costa, sinó també a alguns llocs de l'interior, 24 graus a Cervera, 21 ja tenen a la Pobla de Segó, 21 graus a Mollà. Avui s'arribarà a 37, 38 o 39 graus, encara en punts de ponent, també de l'interior de les comarques de Girona, fins i tot en alguns llocs de la Catalunya central. A la tarda, aquestes primeres tempestes Pirineu i Prepirineu, a l'espera que durant la matinada les tempestes més fortes apareguin al litoral i prelitoral de Barcelona i també al Camp de Tarragona, i després ràpidament sentint-se'n també per la Catalunya central fins a arribar al Pirineu, molts llocs del Pirineu i Prepirineu. Atenció perquè poden descarregar aiguats de més de 50-70 litres per metre quadrat i demà encara serà un dia inestable, sobretot marcat per la baixada de la temperatura.
1: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
15: Circulació amb retencions a les rondes de Barcelona a aquesta hora. A la ronda litoral hi ha embús en direcció Llobregat a l'altura de Sant Adrià de Besòs, i a la ronda de dalt també retencions a l'altura del Nus de la Trinitat en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, veiem retards d'un quart d'hora a l'R11 en el tren que ha sortit de Barcelona a Sants cap a Figueres, i també un quart d'hora de retard en el tren de l'R16 que està anant de Barcelona cap a Tortosa.
16: Al Matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
17: Avui hem rebut el missatge de l'IU, de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Bressol Municipal Charlot, a Barcelona. Es queixa del que considera una manca de resposta de l'Ajuntament davant del mal estat de diversos elements del centre. Per exemple, el parquet afectat per una fuita d'aigua des del juny, o també els aparells d'aire condicionat.
18: Que treguin el parquet que està bufat i que ens requereix les condicions perquè els infants puguin dur l'activitat amb seguretat, que revisin els aires condicionats i facin que totes les estances tinguin una bona climatització, que revisin i millorin l'estat dels tèrmits que es van detectar farà dos cursos.
17: Des de l'Ajuntament responen que van considerar viable mantenir el parquet, però que continuen avaluant el seu estat, mentre que asseguren que l'actuació per reparar els aparells d'aire es farà durant el primer trimestre. Des de l'AFA insisteixen en la necessitat que l'Ajuntament escolti de manera immediata les seves demandes per garantir el bon funcionament de l'escola.
16: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
19: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees van tancar ahir sense grans moviments. Els inversors no tenien referències de Wall Street, ja que era festiu. L'IBEX va cedir un 0,14%, però manté els 20.000 punts. El preu del petroli continua a l'alça i aquest matí el barril de Brent s'enfila per damunt dels 97 dòlars. A l'Àsia, on trobem els parquets oberts d'aquesta hora, la borsa de Tòquio registra guanys del 0,30% i la de Hong Kong, que és més sensible a les pujades del cru, cau un 0,44%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
20: El Matí de Catalunya Ràdio.
21: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
22: La nostra gosseta, a veure si ha sobreviscut aquest passeig. Mercè, qui ho decidirà, això?
23: Ho decidirà el Pau. Pau. Petonets, Pau.
24: Petonets?
22: No.
24: Ah, vale.
22: És dels millors moments que s'ha viscut en aquest programa.
0: La Mercè li ha preguntat d'on ets, ell ha entès petonets i ell molt educadament ha mantingut la situació i ha contestat petonets.
21: La Renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
2: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
1: Deu minuts i les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Tarragona. Ricard Buigas, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: A Lleida tenim a Pere Joan Álvarez, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Des de Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
24: Bon dia.
1: I a Girona saludem la Núria Paraire, bon dia.
25: Bon dia.
1: Comencem al Priorat, on d'aquí a poc més de mitja hora entrarà en funcionament la primera línia de bus regular que connectarà les poblacions del nord de la comarca amb la capital. Falset, Ricard.
3: Sí, a veure, aquesta nova línia impulsada pel Consell Comarcal d'Ondina, Ulldemolins, Cornudella de Montsant, Poboleda i Falset. El primer bus, com bé dèieu, sortirà a 8:15 del matí d'Ulldemolins i arribarà a 8:45 a l'Institut Priorat de Falset. La tornada està programada a les 3 de la tarda. Era una demanda de veïns i familiars del Priorat per facilitar, sobretot, la mobilitat dels alumnes que estan fent estudis postobligatoris a Falset. Ara, evidentment, també la podran utilitzar i aprofitar la resta de persones que han d'anar a fer gestions a la capital.
1: Saltem a la ciutat de Lleida, on s'ha desconvocat a última hora, Pere Joan, el desallotjament previst per aquest matí de l'Escola Popular de Balàfia.
4: El desallotjament estava previst per a primera hora d'aquest matí. Els responsables de l'Escola Popular de Balàfia havien convocat una concentració per intentar impedir-lo. Al final, en un comunicat enviat a última hora d'ahir, van desconvocar la mobilització després d'assegurar que la pressió exercida ha aconseguit que es descarti el llançament. Estem parlant d'un projecte social i educatiu que acull cada setmana unes 200 persones, entre infants, joves i adults, en activitats educatives i de lleure. El propietari de l'immoble és un fons d'inversió.
1: A Barcelona, a pendents avui de Collserola, ho apuntava en Marc.
24: Exacte, això després que la direcció del parc hagi donat per fet que la pesta porcina africana obligarà a mantenir aquesta prohibició d'accedir-hi com a mínim fins a finals d'anys. Això en un dia en el qual a les comarques de Barcelona estem pendents de les manifestacions de professors i afectacions a les comarques de Barcelona en aquest dia de tornada a l'escola i també de tornada de les vagues. Ara que ha acabat, per cert, la festa major de Sabadell, comença la de Llinars del Vallès i es fa a Manresa la 55a nit de l'esportista.
1: I acabem a les comarques gironines. L'empresa familiar Frit Ràbic invertirà 115 milions en un nou centre de producció, Núria.
25: Sí, l'empresa de Maçanet de la Selva començarà les obres del nou centre l'any que ve en una parcel·la que hi ha al costat de la planta actual i que tindrà una superfície de 33.000 metres quadrats. En aquestes noves instal·lacions s'hi elaboraran patates fregides i crispetes, els productes que li donen més vendes. L'empresa preveu ampliar la plantilla en unes 500 persones de manera progressiva en els propers anys. A més, planteja fer un nou centre de distribució a Madrid per millorar la logística.
1: Doncs així tenim el país quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
21: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: I els esports, com el tenim, Robert Prat?
26: Comença la Champions. El Madrid rep l'Inter a partir de les 9 amb José Mourinho queixant-se dels àrbitres de la Lliga Espanyola per no utilitzar correctament el VAR. El Sabadell se situa tercer a la Lliga de Segona Divisió després de guanyar 3-2 al Córdoba, gol de penal a l'últim minut. I la waterpolista del Natació Sabadell, Maika García, que denuncia que el club no li ha prorrogat el contracte després del seu embaràs.
1: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
27: Doncs fet i fet, la cocaïna del tenista australià Nick Kyrgios ha quedat en un sol mes de suspensió en considerar que el consum va ser social i fora de la competició. Aviam-ho, a la NBA, que té la política més oberta i progressista del món respecte al cànnabis o al futbol americà i hoquei sobre gel, ja van deixar d'aplicar suspensions per positius de Maria. Perquè si ens posem moralistes, què fem llavors amb el tabac, l'alcohol o els diners de les cases d'apostes? L'esport professional ha de vetllar i protegir la competició. Fora d'aquest límit no té jurisdicció sobre la moral privada. L'única línia vermella reguladora han de ser les substàncies que alteren el rendiment. Deixem la intimitat per a les persones, regulem el joc net i punt.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
28: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça.
29: 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
21: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant.
5: Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
29: Un moment molt delicat de la història de Catalunya en què el dictador no feia ni un any que havia mort i encara amb moltes incerteses per resoldre.
5: Puyal 50, amb Bernat Soler. Una edició especial dels Rècords a l'API web de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
6: Ja hi tornem a ser.
7: Onzena temporada del Tot Costa.
8: Por qué? Por qué?
6: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
7: Nova temporada amb els vells clàssics.
8: No sé si són muy simpáticos. No sé.
5: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
8: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
20: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Cinc minuts i a les 7 del matí, ara el més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui s'obre la nova temporada de la sèrie de TV3 com si fos ahir.
9: Ahir va començar una nova temporada de TV3 i, en especial, una nova temporada de Com si fos ahir. La sèrie sobre taula diària que també li funciona a la cadena. I jo vull reivindicar-la, perquè no sempre estan lo suficientment valorades les sèries diàries. TV3 va ser pionera en això, en la ficció pròpia, i el món audiovisual ha estat esguitat durant més de 30 anys de guionistes, productors, actors que es varen formar allà. Per no parlar de la fidelitat i de l'amor que han generat.
1: I a la recomanació del dia, avui que torna a l'escola i torna a la vaga de mestres, Marc Garriga ens recomana mirar la pel·lícula Sala de Professores.
6: Una pel·lícula alemanya sobre una professora novella que aterra en un institut de secundària i es veu immersa en un debat ètic molt interessant després que es produeixin una sèrie de robatoris dins el centre. La noia pretén redreçar certs problemes enquistats, però topa amb les implacables estructures del sistema escolar. Un film sobre fake news, la influència de les xarxes, el dilema sobre què és la justícia, ple de suspens, en forma de thriller, apassionant, provocador i intel·ligent. Sala de Professores està de lloguer a Prime Video i Apple TV.
1: I ahir què ens deien els altres, Jovany?
10: Ahir ens va sorprendre una confessió de Jiménez Los Santos allunyada de la política i de l'actualitat. Li agrada La oreja de Van Gogh, des de fa poc temps.
11: Y redescubro cosas que no me gustaban hace 30 años y que ahora me hacen gracia. Pero La oreja de Van Gogh siempre parece una cursilada y ahora es una cursilada, pero que me gusta.
10: Estava relaxat ahir en Los Santos, fins que una col·laboradora seva li va dir que això de tenir fills i nets anava per llarg, i ell ho va considerar antipatriòtic.
11: Pues no sé si eso es una... Si ese es un comentario razonable y patriótico. Porque como no haya niños y no haya más que mascotas...
10: I a la CUP sentíem els pares d'alumnes de Ceuta manifestar-se perquè diuen que els carrers no són segurs pels seus fills, però cridaven un eslògan que sonava contradictori: con los niños no se juega. A quarts d'onze sentirem què diuen els altres avui.
1: Gràcies, Jovany.

0: Bon dia, Canalies.
1: Bon dia.
0: Amb quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música de Coldplay i Sky Full of Stars. I és que tal dia com avui, un 8 de setembre, però de l'any 1966...
2: Un què? Un 8?
3: Has dit 8 de setembre.
1: 8 de setembre.
2: 8 de setembre.
1: 8 de setembre del 66, la cadena de televisió NBC va emetre el primer episodi de la sèrie de ciència-ficció Star Trek, creada per Gene Roddenberry. De fet, avui es compleixen exactament 60 anys d'aquella primera missió. Sí, d'aquella primera missió històrica que van veure 11 milions de llars als Estats Units.
2: 11.
1: Va constar exactament de 29 episodis i es va 29? Convertir, exacte, episodis, convertint-se en la temporada més llarga de la saga Star Trek.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Primer de tot, alerta avui amb el temps, perquè tindrem pluges intenses a partir del vespre i molt especialment demà. Aquesta tarda començaran a la Catalunya Central i en la pròxima matinada s'estendran a bona part del país. Protecció Civil ja ha activat el pla per inundacions i es preveu una baixa de temperatures, que ja era hora. Dit això, avui el gran tema del dia és l'inici del curs escolar.
1: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, i anem a reunir i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys, i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició.
0: És la petició que feia des del matí de Catalunya Ràdio el president Salvador Illa de cara a la vaga que hi ha convocada per avui. Tot i això, els sindicats mantenen la protesta i les seves reclamacions. En concret, demanen més finançament, fins a arribar al 6% del PIB, un augment dels professionals per l'escola inclusiva i una reducció del nombre d'alumnes a cada classe. Maria Costa.
2: El sindicat majoritari USTEC avisa que fins que el govern no calendaritzi una proposta, el curs no continuarà amb normalitat i que, per tant, la pilota és a la seva teulada. Ho ha dit a 3CAT, la portaveu del sindicat, Yolanda Segura.
3: Que puguem fer un parèntesi, hem de tenir una proposta molt clara de calendarització, de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions que ha apuntat el president, però en tenim moltes altres. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
2: Avui hi ha convocades mobilitzacions en 11 punts del país, entre els quals a les capitals de la demarcació, Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I fons del govern recorden que en diferents acords han posat més de 2.700 milions d'euros en aquesta negociació. És l'acord, diuen, històric més important que hi ha hagut fins ara. Tot i això, a banda dels sindicats tradicionals, l'Assemblea Educativa també veu justificada la vaga. Frederic Vincent, bon dia.
4: Bon dia. L'Assemblea, recordem que és una organització fora dels sindicats que es crea a partir de les assemblees d'escoles i instituts. De fet, van ser els primers en anunciar la vaga d'aquest primer dia de curs. Des de l'Assemblea, David Iglesias deia que hi ha molts motius per demanar millores.
5: Ja sabem que hi ha aules que estan a 40 graus, on més de la meitat dels nanos tenen necessitats específiques que les quals no pot cobrir una sola persona. Seguirem estan a la cua dels sous d'Espanya. Seguirem tenint problemes amb la inclusiva, tenint burocràcia interminable que ens fa fer més hores de les que ens toca fer. Seguirem tenint ràtios que són impossibles.
4: Això ho deia en declaracions al Catalunya Nit, de Catalunya Ràdio, per on va passar també el president de les associacions federades de famílies d'alumnes, el Jordi de Carreras. Ell apuntava que la majoria de pares i mares avui sí portaran els nens a l'escola.
6: Evidentment, aquest dret a poder assistir al centre ha d'estar garantit i es garanteix amb els serveis mínims i, per tant, bueno, entenem que una majoria portarà els seus fills al centre educatiu si no creu que hi hagi algun problema específic que no té per què.
4: Per cert, sobre les reclamacions de calor a les aules que dèiem abans, que sentíem abans de l'Assemblea Educativa, recordem que també aquí, al matí de Catalunya Ràdio, el president Illa es va comprometre a proposar en breu un pla per climatitzar totes les escoles del país.
0: Sense concretar aquest pla, però en tot cas sí que va ser un dels anuncis del dia. I en el terreny polític, la crida del president Salvador Illa a aturar les protestes dels docents ha acumulat també crítiques a l'oposició i fins i tot d'alguns aliats parlamentaris. Àlex Giral Robert.
7: Els partits retreuen al cap de l'executiu que no hi hagi hagut contactes durant les vacances per accelerar la negociació amb el sector. Des de Junts, Mònica Sales ho titlla de sorprenent i irresponsable.
8: L'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost en què el president Illa no ha gestionat la crisi d'educació.
7: També ho veu així la republicana Elisenda Alemany.
9: Un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
7: I és que els dos socis d'investidura d'Illa s'han sumat a les crítiques Gerardo Pisarello dels Comuns.
10: Més que treva, necessitem mesures concretes.
7: Això mentre el PP i la CUP reclamen la dimissió de la consellera Niubó. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a tot això, avui sabrem el resultat de les proves PISA.
4: Recordem, són aquelles proves que, en teoria, si tot va bé, serveixen per avaluar els coneixements dels alumnes i comparar-los amb altres països, però aquest any no es podrà fer, perquè a Catalunya se'n van excloure fins a 4 vegades més d'estudiants del que està autoritzat. El govern ho va justificar dient que era un error tècnic, i a partir d'aquí va cessar la secretària general del Departament d'Educació i va obrir expedients disciplinaris a dos tècnics i un al càrrec de la conselleria.
0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
11: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Marta Rosique, Anna Grau, Vicent Sánchez, Esther Vera i Claudi Pérez.
12: Avui és dimarts 8 de setembre. El dia comença amb 24 graus a Reus, 24 també a Mataró i 18 graus a Olot. Avui farà sol i molta calor. Segurament encara arribarem als 38 o 39 graus a les zones més càlides de Ponent i potser avui també a l'interior de Girona. A la tarda ja hi haurà tempestes al Pirineu, localment fortes. A l'espera que durant la matinada es formaran les tempestes més fortes que podran deixar 50 o 60 litres al Camp de Tarragona, al litoral i prelitoral de Barcelona i més tard també arribaran més a l'interior.
13: Això pel que fa al temps, pel que fa a les carreteres, a la ronda litoral i amb bus en direcció Llobregat a l'altura de Sant Adrià de Besòs i a la ronda de dalt retencions en sentit Llobregat a l'altura del Nus de la Trinitat. També circulació densa a la C58, l'A2, la B23 en direcció Barcelona.
0: Ara són les 7 i 6. I repassem el que cal saber d'aquest dimarts 8 de setembre del 2026 amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
14: Bon dia.
0: Terratrèmol polític.
15: La contundent victòria de l'extrema dreta a Saxònia-Anhalt ha encès les alarmes a Berlín i Brussel·les per les possibles rèpliques de l'onada reaccionària.
16: Encara no queda clar si Alternativa per Alemanya podrà governar o no, però el govern federal admet que les eleccions d'aquest diumenge marcaran un abans i un després.
0: Berlín, Jordi Regàs.
17: Terratrèmol polític i social a Alemanya després de la aclaparadora victòria de l'extrema dreta. Com que de moment no pot governar, el candidat d'Alternativa per Alemanya proposa diputats d'altres partits que li donin suport. El canceller Friedrich Merz, per la seva banda, reconeix haver quedat en estat de xoc.
18: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així.
17: Els socialistes, per la seva banda, plantegen ara si no cal fer marxa enrere en bona part de les reformes engegades per la coalició de govern. La pressió es redobla sobre Merz, però caldrà esperar fins a les eleccions regionals de Mecklenburg i Berlín, de finals de setembre, per veure fins on arriba la pressió i si s'arriba a plantejar fins i tot un relleu. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Dubtes
19: sobre si la resta de partits alemanys aplicaran un cordó sanitari a la ultradreta. Hi ha tres votacions per a la investidura dura a Saxònia-Anhalt, i això és important, és en vot secret. Ho destaca Klaus-Jürgen Nagel, professor de Ciència Política a la Pompeu Fabra, al Catalunya Nit.
20: És una de les possibilitats que hi ha que algú de la CDU al Parlament flaqueja i dona el vot a l'AFD per possibilitar-li la formació del govern. Però ja fa temps que el cordó sanitari o tallafocs a nivell local i comarcal s'està trencant.
0: Preocupació.
15: La cap de la diplomàcia europea veu amb inquietud la victòria d'Alternativa per Alemanya, entre d'altres perquè recupera les relacions amb Rússia.
21: Kaya Kallas ha assenyalat els lligams entre l'extrema dreta alemanya i el Kremlin i s'ha mostrat alarmada pels grans resultats que ha obtingut, justament pocs dies després de saber-se que Rússia va voler atemptar aquest estiu a l'aeroport alemany de Leipzig.
22: Les amenaces augmenten a Europa i alhora els partits que estan secs davant d'aquesta amenaça i que diuen que no hi hem de fer res perquè no és casa nostra, estan guanyant terreny.
21: Alternativa per Alemanya rebutja alguns dels grans consensos europeus. Vol deixar d'enviar armes a Ucraïna, treure les sancions a Moscou i reprendre la compra massiva de gas i petroli rus. Els governs de França i Polònia estan preocupats per l'avenç d'aquest partit polític a la principal potència europea. Des de Brussel·les, Bruno Forte Amires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: No està tot escrit.
16: El president Illa, en l'entrevista en aquest programa, no vol donar per fet que l'auge de l'extrema dreta acabi imposant-se a tot arreu i diu que depèn de tots.
23: Si vam cometre els mateixos errors que van cometre els nostres avis, que vam haver de lluitar contra discursos totalitaris i d'odi que van portar, on tots sabem que van portar, al desastre, a la desesperació, o decidim seguir apostant per un món que vol viure d'acord amb unes normes acordades, en pau.
19: A casa nostra, les felicitacions als ultres alemanys han arribat per part d'Aliança Catalana i de Vox.
0: No és imparcial.
15: El govern espanyol posa la jutgessa de l'Audiència Nacional que ha obert una investigació sobre Ceuta en el mateix sac que la resta de causes que esquitxen l'entorn de Pedro Sánchez. Óscar Puente, ministre de Transport, aquesta nit a la SER.
24: Proviene del mundo político. Ha sido concejal del Ayuntamiento de Madrid, del Partido Popular. Por tanto, teniendo en cuenta, como digo, todo lo que estamos viendo, desde luego, hasta la fecha, ha dado muestras, yo creo, que de cierta, de que se pueda dudar de su imparcialidad, desde luego sí.
16: Maria Tardona ha obert la investigació en considerar que l'entrada massiva va ser un atac greu a la integritat d'Espanya i vol saber si el Marroc hi està al darrere i si la Moncloa va reaccionar tard.
15: La investigació judicial agafa forma el mateix dia que el Consell de Ministres desclassificarà tots els informes policials i d'intel·ligència previs el 30 de juliol. Seran públics a partir de demà i demostraran, segons el ministre Marlaska, que cap de les alertes prèvies era prou potent per anticipar-se ni tampoc per pensar que el govern marroquí hi està al darrere.
25: No existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo d'intervenció alguna de Marruecos.
15: La jutgessa diu que és aviat per saber els autors materials de l'entrada, però dona per fet que es va cuinar tot des del Marroc i ho investiga per possibles delictes contra la integritat de l'Estat, per organització criminal i també per homicidis imprudents. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Citades.
19: El jutge Peinado ha citat avui la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, i la seva assessora per comunicar-los que les envia a judici. L'escrit no especifica si hi han d'anar presencialment.
1: L'advocat de Gómez ha demanat un ajornament, mentre que la defensa de l'assessora, Cristina Álvarez, ha informat que no hi serà perquè es troba de vacances i no torna a Espanya fins al 28 de setembre. Precisament, el jutge Peinado jubila un dia abans.
0: Plus ultra.
16: Avui declara davant del jutge que investiga el cas Zapatero, l'exconseller delegat de l'aerolínia. Ahir va ser el torn de l'expresident, que va assegurar que va pagar Zapatero una comissió de l'1% del rescat de 53 milions a canvi de mediar el procés. No ha concretat, però, quines gestions hauria fet Zapatero per facilitar l'operació.
0: Pugen un 13%.
19: Els rescats al medi natural aquest any els bombers n'han fet ja a Catalunya més de 1.400.
0: Montse Poblet.
2: El gruix dels rescats, més de 900, són per accidents relacionats amb l'excursionisme i això s'hi han de sumar els 260 acompanyaments i recerques de gent que s'ha perdut o s'ha desorientat. Oriol Vilalta, responsable dels GRAE, fa una crida a la prudència de cara a les pròximes setmanes.
3: Quan s'acaben aquestes calors, arriben ja les tardes amb pluges i les nits molt fredes. Un còctel on al matí surts a fer una activitat i pots anar amb màniga curta, a la tarda aquella activitat ja es comença a complicar per la pluja, i si no tens prou roba d'abric i s'allarga, doncs tens temperatures molt fredes i que et poden comportar un risc d'hipotèrmia sever.
2: Montse Poblet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Notícia que hem conegut també d'aquesta matinada. Més risc de suïcidi.
1: Un estudi coliderat per l'Hospital de Bellvitge i d'Ivell identifica tres variables que ajuden a identificar les persones amb trastorn obsessiu compulsiu, TOC, que tenen més risc d'intentar suïcidar-se.
0: Mònica Mas, bon dia.
5: Bon dia. La investigació segui l'evolució psiquiàtrica de 199 persones durant més de 19 anys a l'Hospital de Bellvitge. A través de les dades clíniques i de sistemes d'intel·ligència artificial, ha establert tres variables molt fàcils d'identificar en consulta que poden augmentar el risc dels pacients amb TOC de caure en el suïcidi. Ho explica el doctor Cinto Sagalàs, psiquiatre de la unitat TOC de l'Hospital de Bellvitge.
6: El fet de que tinguin antecedents familiars, el de que tinguin un trastorn depressiu associat i que hagin consumit o consumeixin substàncies o drogues. No? L'algoritme no et permet calcular el risc per a cada pacient. El que et diu és que aquestes tres variables tenen un pes rellevant en predir la conducta suïcida.
5: Totes tres condicions permeten ajustar molt millor el tractament i evitar les temptatives suïcides dels pacients amb TOC. Mònica Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I sobre el debat de gravar les grans fortunes i les retallades en cooperació internacional, atenció a aquest estudi que hem conegut de l'IES Global. 30 milions de morts.
16: Són les que es podrien evitar d'aquí al 2030 si s'apliquessin més mesures fiscals, els que més tenen, i el que els recaptés els redistribuís entre els països més necessitats. L'estudi publicat a The Lancet analitza les dades de mortalitat i finançament de 59 països amb menys renda durant aquest inici de segle i conclou que allà on rebien més ajuda al desenvolupament, la mortalitat podria caure fins un 24%.
0: 4 milions d'espectadors.
1: El sector teatral va tots els rècords i arriba als més de 115 milions de recaptació. Són dades que s'han conegut ara, coincidint amb la gala Catalunya aixeca el taló, que es va celebrar ahir al Liceu i que dona el tret de sortida de la temporada de teatre.
0: Marilyn Monroe, centenària.
19: L'actriu nord-americana Ellen Burstyn, de 93 anys, ha rebut el lleó honorífic de la Mostra de Venècia, coincidint amb l'estrena d'un curt en què es posa a la pell de Marilyn.
0: I Elton John reapareix.
16: Després d'haver anunciat ara fa 3 anys que es retirava dels escenaris, l'hem tornat a veure aquesta matinada al Festival Rock en Rio, Rio de Janeiro, amb un concert davant 100.000 persones on ha repassat part dels seus grans èxits i també s'ha fet un homenatge a la bossa nova.
0: I en esport, Robert Prat, bon dia.
14: Bon dia.
0: Es queixa.
14: Torna la versió més coneguda de José Mourinho demanant explicacions.
26: ¿Por qué motivo no ha sido repetido? No ha sido repetido porque el VAR no conoce el reglamento. O no ha sido repetido porque el VAR no ha querido. Esta es una cuestión que a mí, como entrenador de Real Madrid, a mí me gustaría que la gente responsable me pudiera responder. ¿Por qué?
14: El Madrid debuta a la Champions a les 9 davant l'Inter de Milà. També avui Dortmund ve la Real, l'Illa Betis. A segon, el Sabadell es situa a tercera a Lliga, 3-2 davant el Córdoba, amb gol de penal a l'últim minut.
0: És un quart de 8 del matí.
4: Saludem des del quios del costat de la ràdio. Ara mateix 24 graus de temperatura i les portades d'avui se centren en la part judicial de la crisi de Ceuta i en la ressaca de les eleccions alemanyes. Comencem amb el tema de Ceuta, que ho llegim tant a la premsa d'aquí com a la de Madrid. El Mundo titula, per exemple, que la jutja avala la pista clara i ineludible que la Sala es va gestionar des de Rabat i afegeix que Sánchez posa en guàrdia el PSOE davant un avançament electoral. Pel que fa a les eleccions de Saxònia-Anhalt, llegim que Alternativa per Alemanya aspira a governar-hi gràcies a transfugues de la CDU i el periòdico diu que es posen en entredit els cordons sanitaris mentre que El País diu que aquests resultats obren una crisi al govern alemany. Pel que fa

Les fotografies de les portades, n'hi ha una que repeteix, és la de la princesa Eleonor començant la universitat a la Carlos III de Madrid. Se la veu somrient i envoltada d'altres estudiants. La veiem, aquesta fotografia, a tot arreu, menys al diari Ara i al Punt Avui.

0: 8, us informa Marc Corredor per les comarques de Barcelona. Tenim 18 graus a Olvan, 19 a Sant Quirze Safaja i 21 a Cornellà de Llobregat. Carreteres, Maria Fernández Noguera.
1: Circulació amb retencions a totes dues rondes de Barcelona en direcció Llobregat i densitat també a la 2, la B23 i la C58 entrada a Barcelona.
0: Atenció, veïns i visitants habituals de la zona de Collserola, la direcció del parc dona per fet que la pesta porcina africana obligarà a mantenir la prohibició d'accedir-hi com a mínim fins a finals d'any. Vallvidrera, David Àngela.
2: Raimon Roda, gerent del Consorci del Parc de Collserola, treballa amb aquest calendari i aquest objectiu.
3: Intuïm que segurament això pot ser que encara fins finals d'any continuï. Per tant, comencem a veure com encarem aquest curs escolar, intentant fer activitats segures dintre Can Coll, és a dir, amb recinte tancat, però començar a veure si el podem començar a obrir i veure si les activitats que es feien a Can Coll es poden fer a les escoles. És a dir, si les escoles no poden anar al parc, el parc que baixi a les escoles.
2: Des de Vallvidrera, David Àngela, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Més notícies. A Barcelona, els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet presentaran aquesta setmana una demanda col·lectiva per danys i perjudicis contra el govern.
1: Coincidirà amb els dos mesos de l'enfonsament provocat per les obres de la línia 9 del metro. Carmen Pérez Pozo és l'advocada que el representa.
4: Ho farem en base a la culpa en vigilando, que en dret és tu quan contractes que et facin una feina has de vigilar que qui t'ho faci ho faci bé. I això no ha passat.
0: Pel que fa al crim de Manresa, entitats de la regió central demanen que no es criminalitzi el jovent.
1: El moviment popular alerta que alimentar la por i criminalitzar el jovent no ajuda a combatre la violència.
5: I demana reforçar els centres, els educadors de carrer, la salut mental i el programa de mediació i justícia restaurativa. Ho llegim al Regió 7.
0: I ara el Penedès. El jutjat de Vilafranca demana a DIF i Renfe tota la documentació sobre el manteniment i les incidències del tram de Gelida durant els 5 anys previs a l'accident mortal del gener.
1: També reclama registres de circulació, comunicacions i protocols d'inspecció per determinar si hi va haver deficiències relacionades amb el sinistre.
5: Paral·lelament, Acció Cassandra, persona de la causa, ha enviat a la Comissió Europea un dossier amb més de 9.000 incidències.
0: I cultura? Parlem de sèries.
6: Mom, I wanted to buy you a present. Now, I want you to be safe.
0: Perquè ja sabem alguns noms que es podran veure al Festival Serializados 2026, el Festival de Sèries de Barcelona, que se celebra del 19 al 28 d'octubre.
5: Són Matar a un oso, la segona temporada de Celeste, Android i Eti, i l'última creació de Hagai Levy.
0: I més cultura és Festa Major Viladecans. Avui, concert d'homenatge a l'Último de la Fila al Parc del Torrent Ballester, de Franga, 9:45. Ara mateix passant 4 minuts d'un 7:45 del matí. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
7: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
8: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
9: el 16 d'agost del 2001.
8: I el número de la sort, el...
9: 4.
8: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
11: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
12: La veritat és que va sobre rodes.
11: Tan content estàs?
12: Això també.
11: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
13: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
14: De pujar al sisè pis a visitar la sisena meravella, només hi ha un vol. Descobreix Llatinoamèrica des de 258 euros per trajecte volant amb Iberia. Reserva i consulta les condicions de viatges al Corte Inglés abans del 23 de setembre.
7: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: 10 minuts seran 7:45 del matí. Avui és dimarts 8 de setembre del 2026. És un dia que sona així.
7: Els sons del matí.
15: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans.
16: Hem de tenir una proposta molt clara de calendarització, de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
17: Man könnte Demokratieprogramme.
18: Zutiefst schockiert.

0: Estem profundament conmocionats. Per descomptat, ho hem d'acceptar.
1: L'amenaça ultra gana terreno.
2: La investigació judicial agafa forma el mateix dia que el Consell de Ministres desclassificarà tots els informes policials i d'intel·ligència previs al 30 de juliol.
3: No existe ningún elemento lógico, razonable y objetivo de intervención alguna de Marruecos.
4: Aquests són els sons del matí, ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia amb Francesc Soler. PISA.
5: Són les sigles del Programa Internacional per a l'Avaluació dels Estudiants de l'OCDE, l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, basat en l'avaluació de la formació d'alumnes de diferents països que arriben al final de l'ensenyament obligatori. Avui, que comença el curs escolar, sabrem els resultats del seu informe, encara que la mostra catalana no es pugui comparar amb les anteriors.
4: Antifeixista.
5: Contra el feixisme, és a dir, el moviment polític o ideologia autoritària que concentra tot el poder en un sol líder i rebutja la democràcia. Aliança Catalana fa mofa de l'històric cartell Aixafem el feixisme de Pere Català i Pic. Després del triomf electoral de l'extrema dreta alemanya, els de Silvio Riols han piulat Ja hem passat.
4: Taló.
5: Tela gran, que pot baixar i pujar i que baixada tapa tot l'escenari. Aquesta nit passada al Liceu s'ha celebrat la 25a edició de la gala Catalunya aixeca el taló, que dona el tret de sortida a la temporada teatral del país. L'efemèride arriba en un moment dolç per al sector. 4 milions d'espectadors la temporada passada a les sales del país, així dona gust aixecar el taló.
4: I posem-hi ara tres xifres amb Marc Jurado.
6: Són els litres d'aigua per metre quadrat que podrien caure a partir d'aquest vespre a les comarques del nord de la Catalunya central. De cara a demà, la previsió de pluja s'estendrà gairebé tot el país. Protecció Civil activa el Pla Inuncat i avisa que la calor deixarà pas a pluges intenses.
4: 1.400.
6: Des de principi d'any, els bombers ja han fet més de 1.400 rescats al medi natural, un 13% més que el 2025 per aquestes dates. Més del 60% d'aquests rescats són per activitats a la muntanya, sobretot per accidents relacionats amb l'excursionisme, i això s'hi han de sumar els acompanyaments i recerques de gent que es perd.
4: 7.
6: Són els llibres que publicarà anualment la nova editorial d'assaig en català. Es diu 7 Arcs. Els 7 llibres que publiquin cada any seran sobre el mateix tema, però des de 7 disciplines i perspectives diferents.
4: I el veig, tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig un fèretre recobert amb una bandera de Sèrbia i envoltat de militars. Surten, pel que sembla, de la porta d'una església i es veuen mòbils que fan fotos.
7: Doncs és l'enterrament del general Ratko Mladic, conegut com el carnisser de Bosnia. Li van fer amb tota la pompa, tot i que estava a la presó condemnat per genocidi i crims contra la humanitat. Milers de persones van assistir en aquest funeral. És una imatge que veiem sobretot als diaris digitals.
4: A la segona imatge hi veig un bloc de pisos a mig construir, amb només l'estructura, la base dels balcons i al costat s'intueix una grua.
7: És la imatge que ha triat Lara per explicar que el preu de l'habitatge segueix disparat en el segon trimestre a Catalunya. El cost dels pisos va augmentar en un any un 10% en el període entre abril i juny. Tot i que els preus estan en zona de màxims, sí que es desaccelera lleugerament.
4: I la tercera imatge ens arriba des de Girona. I veiem un grup de gent esperant davant d'unes taquilles i hi ha un cartell on es veu una figura humana amb una armilla reflectant. On som, Núria Paraire?
8: Doncs som a les taquilles del Teatre Municipal de Girona, on hi ha el cartell del Festival Temporada Alta. Tot just fa 5 dies que les entrades estan a la venda i ja n'hi ha d'exaurides en gairebé una desena de sessions. Per això ja se n'han programat de noves, com per a la funció La força del costum de Thomas Bernhard. El festival comença el 3 d'octubre.
9: Al matí de Catalunya Ràdio.
4: I avui a la cara ve del temps, analitzem què provocarà el canvi de temps de les pròximes hores. Eloi Cordomí, bon dia.
10: Bon dia. Sí, una de les feines que fem els meteoròlegs en dia com avui és esbrinar de quina manera tot aquest aire extremadament càlid i humit que hi ha en superfície s'elevarà i es posarà en contacte amb l'aire fred que arribarà en altura i formarà tempestes i potser alguns aiguats. Llavors, avui tenim un front fred que ens creuarà demà a primera hora i això ja provoca aquests ascensos que estem buscant. També en algunes zones de la costa tindrem un vent de mar cap a terra que ascendirà per les muntanyes de la serra litoral i prelitoral i, per tant, també pot afavorir aquests moviments ascendents i tempestes. I també tindrem unes convergències de vent molt marcades en superfície. Això és literalment un xoc de vents en superfície que rebota cap amunt i també provoca moviments ascendents a l'aire. Tot això amb una energia potencial enorme en forma de calor i humitat pel fet de tenir el mar a 28 graus i just després d'un dia que a terra ferma encara arribarem a 38 o 39 graus. De fet, els models meteorològics ens diuen que poden arribar va caure 70 litres en dues o tres hores, però en el fons tenim algun dubte de si aquests models funcionaran bé amb una atmosfera tan tropicalitzada com la que tindrem avui a Catalunya. La resposta, aquí 24 hores.
11: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
9: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
12: Ahir dilluns l'Enigmàrius feia període de batre i la resposta era

0: era. Una era és un període de temps, però també l'espai aplanat on es baten les messes en temps de sega. Avui dimarts, un Enigmàrius que és un avís per a navegants. La lletra hebrea que navega. De tres lletres. La lletra hebrea que navega. Tres lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquest titular que circula. Ceuta introduirà aquest curs a les escoles menús infantils sense porc i amb carn halal després de l'entrada massiva de migrants. Marc Amorós, bon dia.
3: Bon dia. Diu la notícia que la mesura és una decisió del govern de Pedro Sánchez per millorar la convivència a Ceuta. A partir d'aquest curs, les escoles d'aquesta ciutat hauran d'oferir menús amb carn halal i eliminar la carn de porc. El govern espanyol explica la notícia pren aquesta decisió després de la invasió de migrants aquest estiu a Ceuta, que farà que gairebé la totalitat de l'alumnat que rebrà una beca per estudiar en aquesta ciutat professarà la religió musulmana. Com que el menú escolar és el mateix per a tots els alumnes i no es pot sol·licitar un menú especial per raons religioses, davant d'aquesta situació, el govern obligarà a les escoles de Ceuta a oferir el menú islàmic, tal com l'etiqueta a la notícia que ara circula.
2: I això és real o fals?
4: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
3: Som-hi, va, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que circula i que diu que Ceuta introduirà aquest curs a les escoles menús infantils sense porc i amb carn halal després de l'entrada massiva de migrants és una notícia falsa. L'oferiment del menú amb carn halal i sense carn de porc s'ofereix des de fa cursos a les escoles de Ceuta. L'any passat l'oferien ja 9 escoles i n'hi ha dues que l'ofereixen des de fa 10 anys. Tot i així, la notícia falsa s'està fent molt, molt viral a xarxes socials.
2: Gràcies, Marc.
3: Adéu, bon dia.

0: I ara a punt d'arribar a 8:15 del matí, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb Laura Calçada.
1: Gloria Steinem i Rosa Maria Duran i Gili són dues dones que ens van deixar fa uns dies amb un llegat perdurable. El seu assaig pòstum, Steinem assegurava que el feminisme, independentment de com en diguem, vol dir reconèixer la humanitat única de cadascú. Humanitat, deia, que és constant i sagrada. Rosa Maria Duran i Gili, una de les últimes supervivents de l'exili republicà a Mèxic, va fer de pont entre aquest país i el nostre. Deia que les cultures no s'anulen, s'assumen, i que no tenia el cor partit, sinó dos cors, un de català i un de mexicà. Steinem va lluitar perquè ser dona no imposi una única manera de viure. Duran i Gili, perquè exili i arrels es donin la mà. Avui la recordem amb aquest terca de Julieta Venegas.

0: Avui és dimarts 8 de setembre. I ara que són 7:45 del matí, ens despertem, atenció, amb la ronda litoral tallada. Ara de seguida ho ampliarem, i amb 23 graus a Cervera, 14 a Sant Pau de Segúries i 23 a Amposta. El dia en què entrevistarem a 9:15 el secretari general de Junts, Jordi Turull, i què més hem de saber del dia d'avui. Francesc Soler, Silvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: Que 1.600.000 alumnes tornen avui a classe després de les vacances d'estiu, una tornada marcada per una nova vaga de mestres convocada pels sindicats majoritaris.
3: Hi ha convocades 11 mobilitzacions a les principals ciutats del país. Avui també coneixerem els resultats de l'informe PISA, que permet comparar els coneixements dels alumnes entre territoris. A Catalunya aquest any, però, no seran concloents pels errors en la mostra.
2: El govern espanyol qüestiona la imparcialitat de la jutge de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, després d'obrir una investigació sobre Ceuta. El ministre Puente recorda que va ser regidora del PP a l'Ajuntament de Madrid.
3: Terratrèmol polític a Alemanya després de la victòria de l'extrema dreta Saxònia-Anhalt. Encara no està clar si els ultres podran governar, però el canceller Merz ja ha dit que serà un abans i un després pel govern federal.
2: La Comissió Europea proposarà uns criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal o la compra de pisos si

0: no és per residència habitual, així consta en un esborrany de l'executiu comunitari que publica l'ACN.
1: I Catalunya aixeca el taló a la nova temporada de teatre després de les xifres rècords de l'any passat, 4 milions d'espectadors i 115 milions de recaptació.
2: En esports, avui comença la Champions, el Madrid rep l'Inter a les 9, José Mourinho es queixa dels àrbitres de la Lliga Espanyola per no utilitzar correctament el VAR, el Sabadell se situa tercer a la Lliga de Segona Divisió després de guanyar per 3-2 el Córdoba amb un gol de penal a l'últim minut.
3: I avui encara farà molta calor, però ja tindrem algunes temperatures més suaus i algunes tempestes també. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, avui les temperatures més altes arribaran als 38 o 39 graus a Ponent, però també avui a l'interior a Girona podem tenir aquestes xifres. Amb primeres tempestes que apareixeran a la tarda, al vespre, al Pirineu i Prepirineu, a l'espera dels xàfecs i tempestes fortes de matinada, al litoral i prelitoral de Barcelona, també al Camp de Tarragona, que més tard, demà, ja arribaran també en altres comarques de la Catalunya Central i el Pirineu.
3: I pel que fa a les carreteres, com deia Maria Fernández Noguera, bon dia. Tenim retencions a la ronda litoral.
5: Doncs sí, com dèiem, la ronda litoral està tallada per aquesta protesta dels docents, així que molta atenció si heu d'agafar aquesta via. I també hi ha retencions a l'altra ronda, a la B20. De fet, hi ha un carril tallat a l'altura de la Vall d'Hebron per l'avaria d'un vehicle que complica encara més les retencions habituals. També densitat a la 2, a la B23, a la C58 d'entrada a Barcelona i també circulació intensa a la P7 a l'altura de Barberà del Vallès en direcció sud.
3: I pel que fa a la mobilitat a aquesta hora, com tenim els retards habituals de Rodalies?
5: Doncs, per exemple, els retards habituals, com dius, 20 minuts d'endarreriments en el tren de l'R15 que està anant de Barcelona a Sants cap a Reus i també 20 minuts de demora en el de l'R16 que va de Barcelona cap a Tortosa.
3: Cop d'ull també a les portades dels diaris. Marc Jurado, bon dia.
6: Bon dia. Centrades, Ricard, sobretot en la vessant judicial de la crisi de Ceuta i la ressaca de les eleccions alemanyes. Comencem, però, amb Ceuta. La Vanguardia explica que la jutge obre una causa penal per investigar un atac a l'Estat. El País relata que la jutge assenyala el Marroc per l'entrada massiva i El Mundo que la jutge avala la pista clara i ineludible, diu textualment que la sala es va gestionar des de Rabat. I pel que fa a les eleccions de Saxònia-Anhalt, el periódico diu que es posen en entredit els cordons sanitaris i El País que aquests resultats obren una crisi al govern alemany. I pel que fa a les fotos, Ricard, n'hi ha una que repeteix almenys en 5 portades, la de la princesa Leonor començant la universitat, a la Carlos III de Madrid, se la veu somrient envoltada d'altres estudiants, la veiem arreu, menys a l'Ara i al Punt Avui.
3: I avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem Marta Rosique, Anna Grau, Vicent Sánchez i Esther Vera. Quan són les 7:33. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
7: Bon dia.
3: Avui a les pàgines d'opinió hi trobem reflexions sobre la vaga d'educació i també sobre l'avenç a l'extrema dreta alemanya.
7: Editorial de La Vanguardia que es titula Dret a la vaga i dret a l'educació en referència a les paraules de Salvador Illa aquí al matí de Catalunya Ràdio. El rotatiu assegura que les vagues no són bones per la formació dels estudiants i diu que l'administració i els vaguistes han de subordinar els seus objectius al bé del país. Pel que fa a la victòria de l'extrema dreta alemanya, editorial del periòdico que diu que no s'han de minimitzar els riscos d'un possible govern d'alternativa per a Alemanya, però que tampoc s'ha de caure en l'alarmisme. L'editorial del Mundo es fixa en la idea que la AfD capitalitza el malestar alemany i mostra el fracàs dels partits tradicionals, mentre que a l'Ara, la periodista Carme Colomina destaca que fa temps que Berlín ha deixat de ser el poder hegemònic en una Unió Europea amb una extrema dreta enfortida i influent. I d'altra banda, debat successori al País, hi trobem un article del politòleg Ignacio Sánchez Cuenca que fa una crida al PSOE perquè es plantegi llançar un candidat com el ministre Carlos Cuerpo per substituir Pedro Sánchez.
3: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
8: He llegit que Djokovic proposa que els partits de tennis siguin més curts, màxim 2 hores, que els sets no siguin de 6 jocs, sinó de 4. I parlen també d'eliminar el compteig, 15, 30, 40... McEnroe també està a favor de simplificar-ho tot. Però molta gent opina que això acabaria amb l'essència d'aquest esport. El cas és que Djokovic ha obert el debat de com modernitzar el tennis, que en aquests temps d'impaciència significa que tot sigui més curt. Podríem aplicar el debat a les reunions de treball, als tràmits burocràtics i a tantíssimes coses més.
9: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important estar sempre actiu, fer exercici i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
10: 45.712.
11: Em toca.
10: Em toca?
11: Això és el número de la loteria, ara?
10: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
12: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
13: Xato! L'estiu s'acaba.
14: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Ah, acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
15: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
16: Doncs jo només sento la carretera.
15: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. EDP recomanat a Península i Balears, finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
17: El dia que vaig intentar aixecar 50 quilos al gimnàs, vaig patir molt menys que el dia que vaig intentar donar-me'n de baixa.
18: Descobreix el cas sencer a 3cat.cat, equip 012.
19: Catalunya Ràdio.
3: Repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Silvia Solanes. Qui tindrà un retorn significatiu a l'escola?
0: Els alumnes de les Llosses, el Ripollès, i és que el municipi torna a tenir escola després de 57 anys. El nou centre, amb 14 alumnes, s'incorpora a la zona d'escoles rurals, que també inclou Planoles i Vallfogona de Ripollès. L'últim cop que van tenir escola va ser l'any 1969. En aquell moment al poble hi havia uns 600 habitants, ara n'hi ha uns 200. L'obertura de l'escola està possible perquè hi han arribat famílies de fora. Ho llegim al 9-9.
3: I quina novetat tenim sobre el llac de Puigcerdà?
1: Doncs que les barques han tornat aquest estiu a l'estany de Puigcerdà després de 3 anys sense servei, però l'Ajuntament mira més enllà de l'estiu i prepara una nova licitació per permetre per primera vegada navegar-hi també a l'hivern. Ho explica el regió 7, això sí, sempre que les condicions climatològiques permeten que es faci amb seguretat. Les barques són un reclam del turisme, sobretot del francès.
3: I tanca una pizzeria històrica.
0: La Pava, Castelldefels, amb més de 65 anys d'història i una referència al Baix Llobregat. No se saben les causes del tancament i el restaurant no més cap comunicat oficial al respecte. Era un dels últims vestigis del que va ser un gran complex d'oci de l'àrea metropolitana. És una notícia que trobem a diversos digitals.
3: I qui ha de fer també les maletes?
1: Doncs els veïns i treballadors de Benidorm passen fenomen similar al que hem explicat sovint d'Eivissa. L'alt preu d'habitatge enfocat al turisme fa que els residents i les persones que hi treballen no es puguin pagar el cost d'un habitatge. Segons Idealista, un pis de 80 metres quadrats costa 1.400 euros al mes. El còctel és falta de terreny per construir, apartaments buits i lloguers turístics. Ho recull El País.
3: I una notícia per als amants de les patates fregides.
0: Fred Ràbic destinarà 115 milions a una nova fàbrica a Maçanet de la Selva, on té la seu central, que generarà fins a 500 llocs de treball i també per un centre de distribució a Madrid. Ens ho explicàvem ara abans des de Girona, que detallen que la nova fàbrica estarà enfocada principalment a elaborar patates fregides i crispetes, dues de les categories estratègiques de més volum.
3: I ara els destacats en internacional i economia amb Frederic Vincent i Pau Forada.
2: La victòria de l'extrema dreta a Saxònia-Anhalt continua centrant l'atenció de la premsa alemanya. El Frankfurter Allgemeine Zeitung i el Die Welt destaquen tots dos la por del sector empresarial per si alternativa per a Alemanya governa finalment en aquest estat i aparca les reformes federals. El diari també explica que la formació està planejant col·laboracions amb Elon Musk i el Süddeutsche Zeitung ja especula amb què passaria si l'extrema dreta governés Alemanya. El diari diu que hi ha una preocupació perquè, per exemple, un ministre de l'Interior d'Alternativa per Alemanya tindria accés a secrets d'Estat i controlaria la mateixa agència d'intel·ligència nacional que ha classificat el partit com extremisme de dretes. D'altra banda, avui fa 4 anys que el rei Carles III arribava al tron. Les portades dels diaris britànics destaquen no només això, sinó la carta que ha enviat el monarca als càrrecs del govern per confirmar que el príncep Enric i Meghan Markle seguiran fora de la família reial tot i el retorn al Regne Unit. El Daily Mail diu en portada que el rei ha posat la parella al seu lloc, alçant que Mèxit vol dir Mèxit. Recordem que quan Enric i Meghan van marxar als Estats Units es va parlar de Mèxit per analogia amb el Brexit.
3: I en ple inici del curs, la premsa econòmica també es fixa en el mercat de les residències universitàries, que va a l'alça. L'any passat hi va haver rècord d'inversió en aquestes instal·lacions, amb 1.755 milions d'euros, o fins al juliol els fons d'inversió ja havien abocat 480 milions d'euros en habitacions per a estudiants.
19: Són dades d'un informe, que avui també recull el 5 dies, que afirma que, tot i l'auge del mercat, només cobreixen les necessitats d'un de cada 5 estudiants. També 5 dies més dades sobre els problemes de Volkswagen, la marca alemanya, que ha anunciat un pla per acomiadar 50.000 treballadors. És la primera marca, diu, d'automòbils en facturació del món, però la cinquena en beneficis, un rànquing que lidera Toyota. I si en comptes del cotxe agafeu el tren, potser us interessarà el titular d'On Economia. Es pregunta si et poden acomiadar per arribar tard a la feina per una incidència a Rodalies. La resposta és que, segons l'Estatut del Treballador, no et poden ni descomptar el salari ni sancionar-te.
3: I ara mateix també hem d'informar d'un altre tall, no només a la Ronda Litoral, tallada per la vaga de docents en sentit nord cap a l'ús de la Trinitat, sinó que també està tallada la Ronda de Dalt. Ara mateix a Barcelona, de seguida ho ampliem. I a la premsa esportiva, què destaquem, Robert Prat?
2: José Mourinho ja es queixa dels àrbitres, explica el diari Ara, el tècnic carrega fort contra el VAR.
20: Por qué?
2: Torna el Mourinho de les preguntes, el dels perquès. El Mundo Deportivo diu que aquest Mourinho torna a ser el de sempre, posant en dubte el criteri arbitral a tot Espanya. Por qué?

para ti. El diari Esport diu que Mourinho es torna a queixar i que The Special One treu a passejar una altra vegada el per què. És la versió més autèntica del portuguès que es qüestiona per què cap responsable dels àrbitres va ordenar repetir el penal que va llançar Mbappé. La Vanguardia explica que aquest Mourinho torna a ser ell, el de tota la vida, i que només ha calgut una derrota per comprovar-ho.

0: El País diu que Mourinho gaudeix tornant a ser al centre de l'escenari jugant la Champions amb opcions després de passar per clubs amb menys pretensions. El diari es afegeix que el Madrid està en deute amb Mourinho i que assumia jugar una final de Champions com a entrenador blanc. I el periòdico entrevista l'avatar polista Maica García, que denuncia que el Natació Sabadell no li ha renovat el contracte després de l'embaràs.
1: Madrid, Madrid, Madrid.
2: Viva Madrid, que en la corte, que donde muero yo.
3: I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia amb Xavi Canalies i Gerard Jubany. Bon dia.
4: Bon dia.
3: Els passatgers d'un avió immobilitzen una cinta americana i brides a un altre passatger que estava borratxo i es va posar violent.
5: Va passar en un vol d'American Airlines entre Dallas i Newark. La CBS va recollir els testimonis de dos passatgers que van explicar que l'home es va desfermar dues hores després de l'enlairament en un estat clarament d'embriaguesa i es van veure obligats a reduir-lo i emmordassar-lo. Van fer servir brides de plàstic que els va donar una de les hostesses i també el van embolicar amb cinta americana. Van haver de desviar el vol fins a Baltimore i quan van aterrar l'FBI se'n va fer càrrec. Ho hem llegit a 20 minuts.
3: I el concurs de culs a Peramola porta cua.
6: Un concurs que formava part de la festa major d'aquesta població lleidatana on es posaven a votació els culs d'alguns dels seus habitants. Una idea que ha provocat reticències i malestar entre alguns veïns. Consideren el concurs incompatible amb un espai festiu segur i respectuós i que cal prevenir actituds sexistes i construir espais lliures d'assetjament. Ho hem vist al portal Bon Dia.
3: Pere Miralles, flamant, guanyador del Menja Flams per tercera edició consecutiva.
5: Sí, és el joc de paraules que han utilitzat.
6: Flam-an.
5: Sí, sí. Un joc de paraules que han fet servir el diari de Sabadell per explicar qui ha estat el guanyador del concurs Menja Flams de la Festa Major Alternativa de Sabadell. El flam en guanyador per tercer any consecutiu ha estat en Pere Miralles, com dèiem, que la ronda final ha aconseguit menjar un flam gegant de 805 grams amb rom cremat per sobre.
3: I qui fa anys avui, Canalies?
6: Avui felicitem l'estrella de la música Pink, que en fa 47, també la mítica actriu Kim Basinger, també celebra avui el seu aniversari, 73 anys, i acabem felicitant l'actriu catalana Laura Conejero, que avui en fa 60.
3: Sant Oral.
6: Sant Adrià i Sant Néstor, també Sant Adela, i avui també se celebra el naixement de la Verge Maria.
3: I acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Om.
7: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai.
8: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
9: 8 de setembre de 2006, el govern espanyol té una crisi amb la immigració massiva, però aquesta vegada no és a Ceuta, sinó a Fuerteventura. N'han arribat milers amb caiucos i el president Zapatero ha decidit repartir 400 menors immigrants per totes les comunitats. Ara fa 20 anys Jordi Hereus substituïa Joan Clos i prometia ser l'alcalde de la gent. D'aquell dia en queda també el lapsus de Clos a Madrid. En comptes de prometre el càrrec com a ministre d'Indústria, el va prometre com a ministre de Justícia. I acabo amb el Barça perquè avui fa 20 anys el president Laporta signava a Nova York un contracte per portar el nom d'UNICEF a la samarreta. En el discurs va recordar la intervenció de Pau Casals a les Nacions Unides el 1971. Era la primera vegada en 107 anys que el Barça portava un emblema a la samarreta que...

0: que no fos el seu nom o el seu escut.
1: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
2: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
3: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
4: Soc en Joseba de Carlàs. Si tens un impacte en el parabrisa, no esperis que es trenqui tot. Entra directament a Carlàs Ponés, escull dia i hora i te'l reparem en només 30 minuts.
5: Carlàs canvia, Carlàs repara.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
7: Passen 2:03. Titulars en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Atenció perquè mestres i professors tallen a aquesta hora la Ronda Litoral, la Ronda de Dalt i la Gran Via a l'altura de Can Batlló. Des de la Ronda, Lara García, bon dia.
8: Què tal? Bon dia. Des de la Ronda Litoral aquí al tall de la carretera ha començat a 8:15 a.m. Més o menys veiem entre una cinquantena i un centenar de mestres, i el que sí que veiem també avui és molta policia. Hi ha unes sis unitats antiavalots dels Mossos d'Esquadra. Els mestres a aquesta hora doncs llencen petards i criden consignes contra la Conselleria d'Educació. A aquesta hora, com deies, també hi ha talls a la Ronda de Dalt, i també fa uns minuts han tallat la Gran Via a l'alçada de Can Batlló. A les 10:00 a.m. reuniran tots a plaça Urquinaona per començar doncs una marxa fins a la plaça Sant Jaume.
7: Gràcies, Lara. De seguida informem des d'aquí, des de la Ronda de Dalt. Recordem, Ronda Litoral, Ronda de Dalt i Gran Via a l'altura de Can Batlló, Barcelona, tallada. I arrenca així aquest curs escolar marcat per la convocatòria d'aquesta vaga.
9: Comença per a més d'1.600.000 alumnes. El president Illa els demanava ahir als convocants des dels micròfons del matí de Catalunya Ràdio un parèntesi.
10: Demano en aquest sentit un parèntesi i anem a començar el curs. Respectem el dret a l'educació dels ciutadans i anem a reunir i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys, i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos.
9: La USEC insisteix a no donar un xec en blanc. Per cert, que també avui sabrem els resultats de l'informe PISA.
7: I el jutge Peinado ha citat avui també Begoña Gómez per comunicar-li que l'envia a judici.
11: També ho comunicarà la seva assessora, rebutja així la petició de les defenses que li demanaven posposar la data. Gómez se la jutjarà per tràfic d'influències i malversació.
7: L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
9: La magistrada Maria Tardón hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya i sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc. El govern espanyol assenyala la jutgessa Òscar Puente, ministre de Transports, ahir a la nit a la SER.
12: Ha sido concejal del Ayuntamiento de Madrid del Partido Popular. Por tanto, teniendo en cuenta, como digo, todo lo que estamos viendo, desde luego, hasta la fecha ha dado muestras, yo creo que de cierta, de que se pueda dudar de su imparcialidad.
7: I Protecció Civil activa l'INUNCAT per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest vespre i sobretot a partir de demà.
11: En mitja hora les precipitacions poden superar els 20 litres per metre quadrat a les comarques del nord de la Catalunya central.
7: Ara sí, ho ampliarem amb la previsió del temps de l'Eloi Cordomí. I Penélope Cruz i Javier Bardem presenten avui al Festival de Venècia la seva nova pel·lícula Bunker,
9: que competeix pel Lleó d'Or. L'última vegada que van coincidir a pantalla va ser amb Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen.
7: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions pel país. Lleida, Noelia Casellas, bon dia.
13: Bon dia.
7: Des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
14: Bon dia.
7: A Tarragona hi tenim el Manel Sastre, bon dia, Manel.
15: Hola, bon dia.
7: I a Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
16: Què tal, bon dia.
7: I arrenquem aquesta ronda de connexions pel país a la Fira de Lleida, on els mestres de Ponent ja es concentren en aquest dia de nova vaga de mestres, coincidint també amb la tornada de l'escola. Noelia.
13: Doncs sí, som aquí a l'aparcament que hi ha a tocar de la Fira de Lleida. Ara hi ha una quarantena de persones, diria Ricard, i aquest és el primer punt de concentració que ha marcat l'USTEC aquí a Lleida. Des d'aquí aniran a l'estació de trens, que tenim a mig quilòmetre, posa, i aniran caminant, i allà es trobaran tots els que vinguin d'arreu de les comarques de Lleida fins a les 11, quan està previst que comenci la manifestació. Amb aquesta manifestació aniran fins a la plaça de la Paeria, on volen fer una macroassemblea i presentaran les 39 esmenes que s'han presentat des de Ponent al document amb el qual estan treballant ara. Això en aquest primer dia de curs aquí a les comarques de Lleida, al Pirineu i l'Aran, on comencen les classes 76.000 alumnes.
7: Deies que hi ha unes 20 persones ara, per això, Noelia.
13: potser una mica més, una trentena, no n'hi ha més. Ara mateix no n'hi ha més.
7: Bé, i més notícies també a la comarca de la Selva, el sector de la restauració de Lloret de Mar. Atenció perquè alerta que han tingut un mes d'agost més fluix que el passat, Fèlix.
14: Sí, Lloret és el principal destí turístic de Girona. Des del Gremi de Bars i Restaurants expliquen al Matí de Catalunya Ràdio que s'han trobat amb menys visitants, amb alguns dels quals són més sensibles al preu de la carta. No hi ha hagut menys clients, però sí que la despesa per persona ha estat menor. Això s'hi afegeix la calor intensa d'aquest estiu, amb menys gent a les terrasses, i també algun mercat internacional com el britànic o del centre d'Europa que han canviat de destí i aquest estiu potser no han vingut tant a la Costa Brava. Això, evidentment, en un matí en el que estarem també a Girona molt pendents d'aquesta vaga de mestres. Aquí a Girona han convocat un esmorzar popular a partir de 8:45. Serà a la zona de Fontajau abans d'una manifestació pel centre de la ciutat.
7: I a les comarques de Tarragona, avui pendents també de l'Institut de Recerca Agroalimentària, l'IRTA, que estrena una planta de biogàs al seu centre de Constantí, el tarragonès, Manel.
15: Sí, és la primera planta de biogàs d'autoconsum gestionada per un institut de recerca a l'Estat. La planta transforma cada any 5.000 tones de dejeccions ramaderes de les granges de la zona en l'energia equivalent a la que consumirien unes 165 llars. D'altra banda, evolucionen bé els tres tècnics de la URB ferits ahir al matí en l'explosió en un laboratori de pràctiques mentre manipulaven àcid nítric per preparar les primeres pràctiques del nou curs. Avui, al marge d'estar pendents també de l'inici escolar i les mobilitzacions de la vaga de docents, aquí també és notícia la primera línia de bus regular que connecta els pobles del nord del Priorat amb la capital de la comarca Falset i que havien reivindicat llargament veïns i famílies d'alumnes.
7: I a Barcelona estem pendents avui també de Collserola, Marc.
16: Sí, això després que la direcció del parc hagi donat per fet que la pesta porcina africana obligarà a mantenir la prohibició d'accedir-hi com a mínim fins a finals d'any. Mentrestant ja es treballa per adaptar la programació educativa habitual en espais alternatius fins a final d'aquest curs, que tot just comença avui. Això avui que, per cert, ha acabat la festa major de Sabadell, comença la de Llinars del Vallès, encara és festa a Viladecans, a Berga també festiu, se celebra la gala de Caral, amb ballada de sardanes i es fa també a Manresa la 55a nit de l'esportiu.
7: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Gràcies, que tingueu un bon dia.
16: Bon dia. Adéu-siau.
17: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
7: I si heu de sortir de casa a aquesta hora, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, avui s'activarà el Pla Inuncat, amb previsió de tempestes fortes. Eloi Cordomí, bon dia.
18: Bon dia. Sí, tot això després d'un dia que serà extremadament càlid també, avui amb màximes de 37, 38 i 39 graus a Ponent. Avui també s'enfilarà molt la temperatura a l'interior de les comarques de Girona per un vent reescalfat. I a la tarda ja tindrem les primeres tempestes Pirineu i Prepirineu, potser en alguns llocs del nord del Pla Lleida. Atenció, però la pròxima matinada es formaran tempestes, possiblement alguns aiguats, al litoral i prelitoral de Barcelona, segurament també al Camp de Tarragona, i ràpidament durant la matinada i demà al matí es poden estendre cap a la Catalunya central i al Pirineu. A més, tindrem una entrada vent del nord i de mestral que farà demà baixar de cop la temperatura.
7: I pel que fa al trànsit, atenció, perquè les dues rondes, com dèiem, estan tallades a causa de les manifestacions de mestres i professors. Maria Fernández Noguera.
19: Doncs sí, trànsit molt complicat a Barcelona aquesta hora, coincidint amb la vaga de docents. La circulació està tallada a la ronda litoral a causa de la protesta de mestres i professors des de poc abans de 8:15 del matí. En concret, el tall és a l'altura de les Torres Mafre, a la Barceloneta. També a la B20, la ronda de dalt està tallada a l'altura de Santa Coloma de Gramenet en tots dos sentits. Això provoca congestió en aquesta via i els vehicles es desvien per la sortida 19. I a la ciutat de Barcelona, una altra manifestació talla la Gran Via a l'altura de Can Batlló, a Sants.
20: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
7: 5 minuts per arribar al punt de les 8 del matí. Com cada matí, a aquesta hora, repassem el preu de les coses. Avui, atenció, al dels xandalls escolars.
21: Pol. Les escoles públiques no tenen xandall escolar obligatori. Les que en tenen és totalment voluntari el fet de comprar-lo. En canvi, les concertades o privades sí que és pràcticament sempre obligatori tenir aquest xandall per fer educació física o anar a les sortides. Són xandalls que no són precisament barats. Sentim la mare d'una nena que va a l'escola concertada a Vilanova i la Geltrú, al Garraf.
0: El preu de l'equipació esportiva, que és d'ús obligatori per a educació física i per les excursions, és de 79,13 €. 34 € de la jaqueta o la dessuadora, 29,22 € dels pantalons llargs i 15,91 € de la samarreta.
21: Hem parlat també amb una família que porta els fills a una escola concertada a les Corts a Barcelona, on els preus són una mica més econòmics.
1: Són 51 € i això és els pantalons llargs més la jaqueta amb cremallera. El xandall d'estiu, 26,5 € i la samarreta de màniga curta, 29 €.
21: I al Granollers, al Vallès Oriental, una escola concertada cobra al voltant de 100 € per tota l'equipació esportiva. Ens ho explica un pare.

0: Els fills van a l'escola concertada Cerbató, a Granollers, i aquest curs escolar, l'equipació d'educació física, que inclou jersei, samarreta, pantaló llarg, pantaló curt, té un cost de 94 euros.
1: Els nens creixen, els xandalls no, per tant, aquestes despeses a vegades s'han de fer cada any.
2: I si tens germans encara ho aprofites, però si no, no.
1: Em fiquen pedaços cada any més.
2: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos avui dimarts? Què costa, atenció, una visita mèdica? Ot Serra, bon dia.
3: Bon dia. El sistema de salut assumeix les visites que fem als centres d'atenció primària. Una atenció mèdica no urgent costa 50 euros i si és d'infermeria, 35. Si és a domicili i el professional s'hi ha de desplaçar, són 80 i 50 euros respectivament. El preu de les visites urgents, als QAP, és una mica superior. Una atenció mèdica urgent són 75 euros i si és d'infermeria, 45. Al domicili, 115 i 75 respectivament.
4: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos i els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa... La Marta ha mort a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
5: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: I a aquesta hora, dos minuts per arribar al punt de les 8 del matí, Elisenda Pineda, bon dia.
6: Bon dia, Ricard.
2: Quin és... Quin és el vídeo més viral del dia, Elisenda? Tira, tira.
6: Doncs mira, hem de posar molta atenció amb aquesta noia que escoltarem ara. El seu nom és Kenia Moreno. Sí. I s'ha fet viral després de fer una petició molt concreta a totes les persones que visiten un pacient que està en coma a l'hospital. Escoltem atentament.
7: Por lo menos si yo vuelvo acá en coma, no me pongáis música, ¿vale? Lo dejo aquí dicho ya. Yo paso un infierno porque mi madre, en ese entonces a mí me encantaban los M, un besito ahí donde están. Y mi madre me compró el disco y metió una radio ahí con el disco de Lo Mejor Está Por Venir de los Gemelies, ¿vale? Me dejó todo el mes, la misma canción en bucle. Las personas que estamos en coma seguimos escuchando, ¿vale? Siempre lo mejor
2: está por... Això són los gemeliers?
6: Los gemeliers, eh?
2: Sí, clar, tu estàs allà amb copa i van fotent la,
6: sí, sí,
2: la cançó allà. Sí, sí.
6: En bucle, un mes, eh? Mica, n'hi ha de cançons en el món, t'ha de tocar aquesta.
2: Si toca Resistiré, també no sé si seria una gran cançó, eh?
6: No, horrorós, clar, unes martellades a les temples, Ricard.
2: Sí, sí.
6: Aquesta pobra noia s'havia despertat de desesperació, pobreta meva. Bé, per si un cas tingueu una playlist preparada per ocasions com aquesta, on hi hagi una mica de tot, el Consorcio, el Junco, alguna de Búhos, ja. Saps? Que sempre t'alegra el dia. I si no, demaneu als vostres familiars us posin al matí de Catalunya Ràdio i estareu informats, sí. I segurament molt distrets.
2: O igual ja no desperteu, si escolteu la informació. Gràcies, Elisenda.
6: A tu, adéu, bon dia.

I per arribar al punt de les 8 del matí, com que és el dia de tornada a l'escola, avui dediquem una cançó a tots aquells que hi torneu amb il·lusió per les novetats i pel que podria ser. I també per posar en valor que a l'escola hi tenim el futur i l'esperança de tots. Senyores i senyors, bon dia!

0: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia. Tallades la ronda de dalt en els dos sentits a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i la ronda del litoral a la Ciutat Vella, també en els dos sentits per les protestes dels mestres i professors. Aquest col·lectiu també està tallant la Gran Via de Barcelona a l'altura de Can Batlló en totes dues direccions. A banda d'aquests talls, hi ha un accident a la 2 a Cornellà que provoca cua en sentit Barcelona fins a Sant Vicenç dels Horts i un vehicle avariat a la C31 a Badalona amb retencions d'entrada a Barcelona.
0: Primeres protestes, doncs, coincidint amb aquesta jornada de vaga el primer dia del curs acadèmic 2026-27 per a 1.600.000 alumnes. Els sindicats convocants han previst una desena de manifestacions arreu del país i lamenten que el govern no hagi aprofitat l'estiu per posar fil a l'agulla per resoldre el conflicte.

0: El govern espanyol aprova avui la desclassificació de la documentació sobre l'entrada de migrants a Ceuta i demà ja es podrà consultar. La Moncloa manté que no hi havia cap alerta sobre la dimensió real de l'acció, mentre que l'Audiència Nacional Espanyola obre una causa per possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. El jutge Peinado ha citat avui la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, i la seva assessora per comunicar-los que les envia a judici. Ha rebutjat, doncs, la petició de les defenses que li havien demanat posposar la data. Preocupació alemanya davant la possibilitat que l'extrema dreta pugui arribar a governar després de la clara victòria a les eleccions de Saxònia-Anhalt. El canceller i líder de la conservadora CDU, Friedrich Merz, admet que la situació el deixa en estat de xoc. Tornen els atacs creuats entre Rússia i Ucraïna en les últimes hores. Ucraïna ha atacat amb drons una infraestructura civil a la regió russa de Saratov i ha deixat un nombre indeterminat de ferits. També s'han sentit fortes explosions a Kiev. Un estudi coliderat per l'Hospital de Bellvitge i d'Ivell determina tres variables que ajuden a identificar les persones amb trastorn obsessiu-compulsiu que tenen més risc d'intentar suïcidar-se. La investigació no permet predir qui caurà en una conducta suïcida, però sí quin pacient hi estarà més exposat. Admès a tràmit la querella dels cantaires expulsats de la Sagrada Família per voler cantar els segadors durant la visita del papa Lleó XIV. El jutge investigarà si en l'operatiu policial es van vulnerar drets fonamentals i si es van cometre possibles delictes, entre els quals una detenció il·legal. I l'univers Star Trek fa avui 60 anys. Per celebrar-ho, la plataforma Sky Showtime dedica un canal dedicat a la sèrie de ciència-ficció ambientada en la nau Enterprise.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. Avui comença la Champions de futbol. A Madrid rep l'Inter de Milà a les 9 del vespre, amb Mourinho queixant-se dels àrbitres de la Lliga Espanyola per no utilitzar correctament el VAR. El Barça rebrà demà el Feyenoord i avui parla Flick. El Sabadell se situa tercer a la segona divisió de futbol després de guanyar ahir per 3-2 davant el Còrdoba amb un gol de penal a l'últim minut. I la waterpolista del Sabadell, Maika García, denuncia que el club no li ha prorrogat el contracte després del seu embaràs.
0: I atenció, perquè avui és l'últim dia de calor molt intensa. Les màximes pujaran més que ahir al nord-est pel vent de Garbí i els valors més alts tornaran a tocar els 39 graus. Nuvolades de tarda i alguns primers ruixats al Pirineu i prelitoral, preludi d'aquest canvi de temps de dimecres.
3: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Doncs bé, més d'un 1.600.000 alumnes comencen avui el curs escolar a Catalunya, un primer dia de classe en escoles i instituts marcat per una vaga de mestres i professors inèdita convocada pel sindicat majoritari USTEC, conjuntament amb la CGT, Intersindical, CNT i COS. A més, s'han convocat una desena de mobilitzacions arreu del país, un conflicte laboral que dona continuïtat a les protestes de l'any passat per reclamar millores estructurals i laborals per al sector educatiu. Anem cap a un institut-escola de l'Eixample de Barcelona per veure com arrenca el curs. Sara Canyete.
4: És un inici de curs atípic amb una vaga convocada i serveis mínims als centres educatius, però avui, després de 3 mesos d'estiu, molts alumnes tornaran a classe i també serà el moment de veure quin seguiment té aquesta jornada de vaga amb els professionals dels centres dividits entre el suport que diuen mantenen a les reivindicacions i el valor simbòlic que saben que té rebre els alumnes el primer dia de classe. De moment, alguns centres se n'han desmarcat i ja fa dies que van avisar a les famílies que avui no secundarien la vaga. D'altra banda, els sindicats crítics han convocat mobilitzacions descentralitzades a 11 territoris. Però, més enllà de l'arrencada, els propers dies també seran clau per veure si aquest tornarà a ser un curs convuls o es podrà reconduir la situació. Les declaracions dels últims dies constaten que, després d'un estiu que no ha servit per avançar, les posicions es mantenen enrocades. El govern demana ara als sindicats que mantenen les mobilitzacions un parèntesi i els sindicats li responen que no serà canvi d'un xec en blanc i que, si no reobren les negociacions i es calendaritzen les seves reivindicacions, hi haurà noves mobilitzacions aquesta tarda.
0: Anem ara a Granollers. Mestres i professors tallen diverses vies de la xarxa viària catalana i es preparen per a més protestes. Marta Vallès.
5: Aquí al Vallès Oriental hi ha una trobada a esmorzar en un punt als afores de Granollers, la capital de la comarca. Una convocatòria on diu que tothom porti xiulets i el que tingui més a mà per fer força.

0: a soroll, també pancartes i consignes pensades per cridar el que fa mesos que reivindiquen. Òscar Simón, portaveu de l'Austeca al Vallès Oriental.
1: L'any passat vam engegar entre totes i tots un procés de lluita per millorar l'educació pública. Vam aconseguir algunes victòries pel que fa a retribució inclusiva i tal, però hi ha problemes estructurals que no s'han solucionat.
0: En aquest punt van arribant diferents representants del cos de docents. És un esmorzar de germanor de professors, que veurem com acaba, perquè estem a tocar d'algunes principals vies de comunicació, com l'AP7. També a aquesta hora es troben els docents del Maresme en un punt pròxim a vies de comunicació important. Es troben, en concret, a Mataró, per engegar la protesta aquest primer dia de curs. Al Vallès Occidental, la convocatòria és més tard, a les 10 del matí, a la plaça Espanya de Sabadell. Des d'aquest punt sortirà la manifestació de professors en direcció cap a l'Ajuntament de la ciutat.
2: Doncs així comença el curs escolar.
3: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
2: El Consell de Ministres aprova avui la desclassificació de tota la documentació relativa a l'entrada massiva de migrants a Ceuta i es podrà consultar a partir de demà mateix. Mentrestant, el govern de Pedro Sánchez insisteix que cap informació advertia de les dimensions de l'acció. Doncs bé, l'Audiència Nacional Espanyola ja investiga els fets. La jutgessa ho considera un atac greu a la integritat d'Espanya i vol saber qui del Marroc ho va impulsar i si el govern espanyol va reaccionar tard. Madrid, Paula Brujats.
4: La investigació judicial agafa forma el mateix dia que el Consell de Ministres desclassificarà tots els informes policials i d'intel·ligència previs el 30 de juliol. Seran públics a partir de demà i demostraran, segons el ministre Marlaska, que cap de les alertes prèvies era prou potent per anticipar-se ni tampoc per pensar que el govern marroquí hi està al darrere.
5: No existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervenció alguna de Marruecos.
4: La jutgessa diu que és aviat per saber els autors materials de l'entrada, però dona per fet que es va cuinar tot des del Marroc i ho investiga per possibles delictes contra la integritat de l'Estat, per organització criminal i també per homicidis imprudents.
2: I el jutge Peinado ha citat per avui la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, i la seva assessora per comunicar-los que les envia a judici. Ha rebutjat, per tant, la petició de les defenses que li havien demanat posposar la convocatòria. A Gómez se la jutjarà per tràfic d'influències i malversació per haver-se aprofitat suposadament de ser la dona del president del govern espanyol per als seus negocis amb la Universitat Complutense. Ahir Sánchez va passar de puntetes per aquest cas i va tornar a reivindicar-se com a única alternativa per fer front a l'extrema dreta.
6: L'amenaza ultra gana terreno, por tanto, no olvidemos que cada día de avance, cada política aprobada en estas Cortes Generales es un día y un derecho más ganado frente a los ultras. Así llevamos 8 años... Y el año que viene, otros 4 años más.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: 8 i 9 minuts, preocupació màxima. Alemanya demana la possibilitat que l'extrema dreta pugui arribar a governar després de la clara victòria de les eleccions de Saxònia-Anhalt, malgrat que públicament s'imposa el discurs de fer un cordó sanitari per impedir-ho, caldrà comprovar si finalment serà així o no. En aquest sentit, el professor de Ciència Política de la UPF, Klaus Jürgen Nagel, expressava els seus dubtes sobre l'actuació dels partits alemanys. En unes declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, apuntava la possibilitat que algun vot transfugat a la CDU doni al govern de l'Estat federat a l'extrema dreta.
7: És una de les possibilitats que hi ha que algú de la CDU al Parlament flaqueja i dona el vot a l'AFD per possibilitar-li la formació del govern. Però ja fa temps que el cordó sanitari o tallafocs a nivell local i comarcal s'està trencant.
2: Amb aquest escenari, a l'espera d'eleccions imminents a Berlín i Mecklenburg, Pomerània Occidental, el canceller alemany compareixia ahir per declarar-se en estat de xoc. Berlín, Jordi Regàs.
8: Terratrèmol polític i social a Alemanya després de la aclaparadora victòria de l'extrema dreta. Com que de moment no pot governar, el candidat d'Alternativa per Alemanya proposa diputats d'altres partits que li donin suport. El canceller Friedrich Merz, per la seva banda, reconeix haver quedat en estat de xoc.
9: Zutiefst schockiert.
10: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així.
8: Els socialistes, per la seva banda, plantegen ara si no cal fer marxa enrere en bona part de les reformes engegades per la coalició de govern. La pressió es redobla sobre Merz, però caldrà esperar fins a les eleccions regionals de Mecklenburg i Berlín de finals de setembre per veure fins on arriba la pressió i si s'arriba a plantejar fins i tot un relleu.
2: Tornen els atacs creuats entre Rússia i Ucraïna després de 3 dies, només 3 de treva. En les últimes hores, Ucraïna ha atacat amb drons una infraestructura civil a la regió russa de Saratov i ha deixat un nombre indeterminat de ferits. També s'han sentit fortes explosions a la capital ucraïna.

0: ucraïnesa, segons han informat periodistes de l'agència France Press. Les autoritats han informat d'un atac amb míssils i han notificat impactes tant a la ciutat de Kiev com en dos districtes perifèrics. En aquest cas, de moment, no hi ha dades de morts ni de ferits. Els atacs arriben just després dels 3 dies de treva que Moscou i Kiev van anunciar durant la visita dels enviats nord-americans a Steve Witkoff i Jared Kushner a totes dues ciutats.
1: 3CAT Info.
0: Un estudi coliderat per l'Hospital de Bellvitge i d'Ivell identifica 3 variables que ajuden a identificar les persones amb trastorn obsessiu-compulsiu, que també es diu TOC, que tenen més risc d'intentar suïcidar-se. La investigació no permet predir qui caurà en una conducta suïcida, però sí quin pacient hi estarà més exposat i, per tant, fer-li un seguiment més proper per mirar d'evitar-ho. La investigació ha seguit l'evolució psiquiàtrica de 199 persones durant més de 19 anys. A través de les dades clíniques i de sistemes d'intel·ligència artificial han establert 3 variables molt fàcils d'identificar en consulta que poden augmentar el risc dels pacients amb TOC de caure en el suïcidi. Ho explica el doctor Cinto Segalàs, psiquiatre de la unitat TOC de l'Hospital de Bellvitge.
2: El fet de que tinguin antecedents familiars, el de que tinguin un trastorn depressiu associat i que hagin consumit o consumeixin substàncies o drogues, no? L'algoritme no et permet calcular el risc per a cada pacient. El que et diu és que aquestes 3 variables tenen un pes rellevant en predir la conducta suïcida.
0: Totes 3 condicions es detecten de manera fàcil en les consultes psiquiàtriques d'aquests pacients amb TOC i això pot ajudar a ajustar molt més al tractament.
2: Pues probablement els pacients que tinguin o que presentin aquestes 3 variables, fer una entrevista més acurada, preguntar més sobre la conducta suïcida, si algun pacient es verbalitza en algun moment pues, que ha pensat en suïcidar-se, traure's la vida o fer una exploració més acurada i potser, per exemple, dissenyar alguna estratègia de tractament més enfocada a tractar aquestes complicacions. No?
0: El trastorn obsessiu compulsiu afecta entre un 1 i un 3% de la població. És molt discapacitant i té un origen en part genètic i també ambiental. I és que, segons assegura el doctor Segalàs, pensaments obsessius en tenim tots, però detalla quan són patològics.
2: Llavors, els pacients el que fan és tota una sèrie de conductes, no? O rituals o compulsions per treure's d'aquest malestar. És a dir, si tu tens un pensament que et contaminaràs d'una malaltia quan toques el pom d'una porta, el que fas per treure't d'aquest malestar és netejar-te les mans, per exemple, no? Si tu tens el dubte de que t'has pogut deixar oberta l'aigua de casa, el que fas és tornar a casa a comprovar si t'has deixat o no l'aigua oberta.
0: I afegeix que el TOC es banalitza i per això molts pacients es passen anys patint el trastorn sense un diagnòstic. El govern aprovarà avui el sostre de despesa del 2027 al màxim de diners que poden gastar els diferents departaments per les seves polítiques. Puja 43.000 milions d'euros i creix gairebé un 5% respecte dels pressupostos d'aquest any, són 2.000 milions més. L'increment de la despesa es basa en una millora dels ingressos tributaris i una previsió de creixement de l'economia de l'1,8%.
1: 3CAT Info. Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot. L'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo. I el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
3: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
1: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
3: Que bé!
1: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
4: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: 3CAT Info.
0: Un 8:15 del matí, fem atenció ara al trànsit i a la previsió meteorològica. Atenció al trànsit i al transport públic en un dia marcat per les protestes dels mestres. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
5: Bon dia, Carme. Doncs problemes a aquesta hora pels talls de diverses carreteres per part dels mestres i professors en vaga. Estan tallades l'AP7 a Granollers, la C58 a Sant Quirze del Vallès, la Ronda del Litoral a Ciutat Vella, la Ronda de Dalt a Santa Coloma i la Gran Via de Barcelona a l'altura de Can Batlló. A banda de tots aquests talls, hi ha un accident a la A2 a Cornellà que provoca cua en sentit Barcelona fins a Sant Vicenç dels Horts i un vehicle variat a la C31 a Badalona amb retencions d'entrada a Barcelona. A més, a aquesta hora hi ha les retencions habituals per entrar a Barcelona per la C58 i la C33 des del Vallès i a la B23 entre Molins i Esplugues. La circulació també és densa a l'AP7 a Barberà en els dos sentits i a la C32 de Sant Boi a Gavà. Això és tot. Renovem dades als titulars de 8:45.
1: El temps.
0: Enric Agut.
6: Avui, últim dia de calorada forta, avui la temperatura novament serà molt alta, valors fins i tot extrems en algunes poblacions, estem parlant de màximes que poden arribar a situar-se voltant dels 38-39.

0: s'uneix i la selva. D'aquí doncs, es quedaran a les portes en alguna població a les portes dels 40 graus. 38-39, és fàcil que avui s'assoleixin. Molta calor a la tarda, intervals de núvols, i podria arribar a caure algun primer ruixat al Pirineu i també en alguna zona molt aïllada, puntual, de les muntanyes del prelitoral. Serà cap al vespre-nit, quan arribin ja alguns ruixats pel Pirineu, Prepirineu, i que localment siguin forts, amb un avís d'intensitat de precipitació cap al Solsonès, també al Berguedà i al Ripollès. Demà sí que cau la temperatura, es notarà, i aquest canvi vindrà acompanyat de ruixats que cauran ja al matí a comarques de Girona, de Barcelona, Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, i amb tempestes. Alguna pot ser forta i un avís d'intensitat de precipitació. A la tarda es poden reproduir principalment cap al Pirineu, Prepirineu Oriental, Catalunya Central i al nord-est.
1: Per tot plegat, Protecció Civil ha activat el pla Inuncat. Les precipitacions podran superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora a les comarques del nord de la Catalunya Central. De cara a demà, la previsió de pluges s'estén a gairebé tot el país. Xavier Marramon és cap de guàrdia de Protecció Civil.
2: Podem tenir doncs, pluges torrencials importants i, com ja hem vist, aquesta crisi climàtica poden agreujar aquestes situacions. I que demanem a tota la població doncs, que estigui atenta a aquestes previsions i atenta a totes les recomanacions que es podem indicar des de Protecció Civil.
1: La baixada de temperatures i les pluges reduiran notablement el risc d'incendi.
3: Tresca Info.
4: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Tresca Info.
1: Un quart de nou i quatre minuts accepten la querella dels cantaires expulsats de la Sagrada Família per voler cantar els Segadors. Un jutjat de Barcelona ha admès a tràmit la querella presentada per l'entitat Acció Cassandra pels fets del 10 de juny durant la visita del papa Lleó XIV. Aquell dia, uns 600 cantaires van ser expulsats del temple perquè alguns tenien previst cantar els Segadors i mostrar estelades. Després, els Mossos els van encapsular i allunyar de la zona. Ara el jutge investigarà possibles delictes de detenció il·legal, prevaricació i vulneració de drets fonamentals, entre d'altres. També ha ordenat identificar els comandaments policials responsables de l'operació i conservar les gravacions de les càmeres de seguretat. Els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona presentaran aquesta mateixa setmana una demanda col·lectiva per danys i perjudicis contra el govern. Coincidirà amb els dos mesos de l'esfondrament provocat per les obres de la línia 9 del metro. Carmen Pérez Pozo és l'advocada que els representa.
5: La demanda col·lectiva en la que reclamarem danys materials, danys econòmics i danys morals. I, per una altra banda, ho farem en base a la culpa in vigilando, que en dret és... Tu, quan contractes que et facin una feina, has de vigilar que qui t'ho faci, ho faci bé. I això no ha passat.
1: En un primer moment es van desallotjar els veïns de 93 habitatges, dels quals un 60% ja han pogut tornar a casa. Entre els que encara s'esperen, hi ha 18 famílies i 7 locals comercials que no saben quan podran tornar a la normalitat fins al 2027 en funció de la consolidació del terreny.
3: Trescat Info. Trescat Info.
1: L'IRTA posa en marxa la primera planta de biogàs d'autoconsum gestionada per un institut de recerca a l'Estat. L'equipament, ubicat a Constantí del Tarragonès, forma part d'un projecte que té l'objectiu de produir l'any 2030 el 7% del gas que es consumeix a Catalunya. Tarragona, Ricard Boigues.
6: Aquesta planta transformarà cada any 5.000 tones de dejeccions ramaderes de les granges de la zona en l'energia equivalent a la que consumeixen unes 165 llars. No buscarà el benefici econòmic. L'objectiu, segons el director de l'IRTA, Josep Usall, és el progrés del coneixement científic.
7: Poder provar les diferents tecnologies que vagin sortint perquè després la gent que tingui plantes de biogàs les pugui utilitzar de forma immediata.
6: L'IRTA preveu posar en marxa una planta similar a finals de l'any que ve a Monells, al Baix Empordà.
1: Anem a Girona. Els bars, restaurants i cafeteries de Lloret de Mar alerten que aquest mes d'agost ha estat més fluix que el passat. Detecten que els consumidors gasten menys als àpats, que destinen més diners a l'allotjament i que alguns turistes europeus fugen de les onades de calor. Ens ho explica la Laia Claret.
8: Marc Linares Roig, president del Gremi de Bars i restaurants del municipi de la Selva, especifica que el consumidor és més prudent.
9: Un consumidor molt més sensible al preu, el client mira molt més la carta, compara més, potser abans en una taula es demanaven entrants, plats principals, postres i copes, i ara doncs es selecciona molt més el que es consumeix. Jo no diria que hem tingut menys clients, però en alguns casos sí que

0: tingut menys despesa per client.
1: També considera que avui dia els turistes passen menys nits que abans al poble i fan més despesa en l'allotjament, i alguns establiments han notat un mes de juliol millor que el de l'agost. A més, hi ha una pèrdua de rendibilitat, asseguren, perquè ha pujat el preu de l'energia, el producte o els impostos, i per guanyar el mateix que abans, asseguren, cal facturar més. Les onades de calor també han condicionat el turisme.
0: Fa que molts mercats, com per exemple el britànic o d'altres mercats centroeuropeus, doncs, tinguin informació real de la temperatura i l'humitat d'una destinació i decideixin, doncs, directament no triar aquella destinació.
1: Prenen mesures per combatre-ho i des de l'Ajuntament ja han començat a actuar per quan hi torni a haver onades de calor. Algunes de les primeres accions són crear espais d'ombra, més refugis climàtics o naturalitzar zones urbanes perquè els turistes segueixin passejant pels carrers comercials.
2: 3CAT Info.
3: Star Trek, la sèrie de ciència-ficció de la tripulació de l'Enterprise, fa avui 60 anys i la plataforma Sky Showtime ho celebra amb un canal nou dedicat a la saga. Clàudia Roses.
4: La sèrie creada per Gene Roddenberry va estrenar-se el 1966. 60 anys després, Sky Showtime ha posat en marxa un tercer canal per commemorar-ho. Es diu Star Trek Movies i emet les 24 hores 13 pel·lícules de la franquícia, des de Star Trek la pel·lícula estrenada el 1979 fins a Star Trek Més enllà, del 2016. El canal se suma a dos espais que la plataforma ja tenia per a les sèries i el canal de ciència-ficció supernatural. Encara hi haurà més novetats. El 18 de novembre arribaran a la plataforma les dues primeres temporades de Star Trek Short Treks, amb capítols inèdits protagonitzats pel capità Saru, interpretat per Doc Jones, o l'oficial Sylvia Tilly i Mary Wiseman. 60 anys després d'aquell primer viatge, la tripulació d'Enterprise continua creixent.
5: One silver dollar, bright.
3: L'actriu nord-americana Ellen Burstyn ha rebut aquest dilluns el Lleó Honorífic de la Mostra de Venècia per una carrera premiada amb un Òscar i que va arrencar fa més de 5 dècades amb el paper de mare a l'exorcista al festival Projecte Ungurt, on recrea una Marilyn Monroe centenària i un llargmetratge on també és la protagonista. Enviada especial a Venècia, Òscar Callao.
6: El festival ha guardonat aquesta veterana actriu de 93 anys per les seves interpretacions versemblants i intenses que aporten profunditat als seus personatges. La carrera d'Ellen Burstyn va començar a la dècada dels 70 amb el paper de mare de l'exorcista que la va catapultar a la fama mundial. Així ha rememorat Ellen Burstyn aquell paper decisiu i molt intens.
7: Va ser una experiència que em va canviar la vida, però molt dolorosa, dolorosa físicament. No només va canviar les pel·lícules de terror, que a partir d'aleshores van ser més profundes, sinó també la meva vida. Saps? Aquesta cinta es conserva a la Biblioteca del Congrés a Washington.
6: El 1975 aconseguia l'Oscar per la seva interpretació a Alicia, ja no viu aquí, de Martin Scorsese. També té papers recents molt aplaudits, com l'àvia addicta a les pastilles de Requiem per un somni, de Darren Aronofsky, de l'any 2000, o la seva aparició a Interstellar, de Christopher Nolan, el 2014. I continua en actiu. Ha rebut el guardó coincidint amb l'estrena del curt Flesh Impact, que dirigeix la presidenta del jurat d'aquest any, Maggie Gyllenhaal, on interpreta la Marilyn, que aquest 2026 hauria fet 100 anys i que ella mateixa va conèixer personalment.
7: Era una criatura tan màgica. Un dia caminàvem pel carrer a Beverly Hills. Ningú ens parava atenció. De cop i volta, els cotxes van començar a tocar el clàxon i a cridar-la Marilyn, Marilyn. I jo li vaig dir, això ho has fet a propòsit? I em va dir sí. Per què? I em diu, és que tenia ganes de sentir-me Marilyn Monroe per un minut.
6: Ellen Burstyn també protagonitza la pel·lícula Place to Be, que es presenta dimecres fora de concurs.

0: Esport.
1: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia.
3: Data Planning, l'agència de mitjans més en forma, t'ofereix els esports.
2: Comença la Champions de futbol d'aquesta temporada amb el debut de Madrid davant l'Inter de Milà a partir de les 9 del vespre, amb un José Mourinho que ahir va exhibir la seva versió més coneguda criticant els àrbitres amb els seus clàssics. Per què? Queixant-se del VAR en el partit de Lliga que van perdre contra el Betis.
4: ¿Por qué motivo no ha sido repetido? No ha sido repetido porque el VAR no conoce el reglamento, o no ha sido repetido porque el VAR no ha querido. Esta es una cuestión que a mí

0: como entrenador del Real Madrid, a mí me gustaría que la gente responsable me pudiera responder. ¿Por qué?
1: El tècnic portuguès es queixa perquè el penal que va fallar Mbappé no es va anul·lar, tot i que, segons ell, alguns jugadors del Betis van entrar a l'àrea abans d'hora. Bernardo Silva, Camavinga i Arda Güler són baixa per sanció, també avui a les 9 del vespre a la Champions, Borussia Dortmund, Villarreal, Lilla Betis i Porto Manchester City són els partits més destacats de la jornada. Mentrestant, el Barça fa aquest matí un últim entrenament abans de debutar a la Champions demà a casa contra Feyenoord. La plantilla s'entrenarà a les 11 i a partir de la 1 podrem sentir el tècnic Hansi Flick en la prèvia i també algun jugador. Pel que fa a Eric García, es va entrenar ahir amb una màscara protectora a la cara per la fractura al nas que es va fer al partit de diumenge. Eric no pot jugar demà perquè arrossega una sanció de la Champions de la temporada passada. Tornarà a jugar ja el cap de setmana a la Lliga. Justament a la Lliga de Futbol, ahir Getafe 1, Celta 1, Elx 2, Reial Societat 3. L'ex-blaugrana Héctor Fort va debutar amb la Reial i va jugar l'últim quart d'hora. A la segona divisió de futbol, el Sabadell se situa tercer a la classificació gràcies a la victòria 3-2 davant el Còrdoba. Els arlequinats es van avançar amb un 2-0 en només 10 minuts, però els andalusos van empatar 2 a falta d'un quart d'hora pel final. Ja al minut 89, triomf per al Sabadell amb un gol de penal d'Urri. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
2: I aquest equip el que demostra una i una altra vegada és que hi creu, que té orgull, que defensa aquesta samarreta amb l'ànima i, a part, que penso que fa moltes coses bé futbolísticament parlant.
1: El Sabadell suma 8 punts de 12 possibles i és tercer a la classificació després de 4 jornades. Diumenge que ve, l'equip ballesà visita el camp del Mallorca.
3: 3Cat Info.
1: La jugadora de waterpolo, Maika García, denuncia que el Sabadell no li ha renovat el contracte després de reincorporar-se del seu embaràs. Diu que l'empara la llei i que el club estava obligat a prorrogar-li el contracte un any més. Són declaracions al periòdico.
4: Para mí creo que la ley hay que cumplirla y aún así, aunque no hubiese esta ley o no existiese, creo que por parte de mi club no me lo esperaba porque son más de 30 años en este club, en esta entidad.
1: Maika García ha jugat al Sabadell durant 32 anys, portava 2 anys sense jugar pel procés de maternitat i ara ha fitxat pel Sant Andreu. La selecció espanyola de bàsquet es classifica per als quarts de final del Mundial després de guanyar 59-79 davant el Japó. La catalana Mariona Ortiz va jugar 19 minuts i va anotar 5 punts. La jugadora del Unigirona i Anna Martín la van escollir millor jugadora del partit després d'anotar 20 punts.
5: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.

0: Dos quarts de nou del matí, fem un repàs a les informacions més destacades a aquesta hora d'aquest dimarts 8 de setembre. Primer dia del nou curs acadèmic marcat per la convocatòria de vaga i les manifestacions arreu del país. A aquesta hora, diferents protestes provoquen problemes de trànsit. Per això anem cap a l'equip viari i parlem amb la Mireia Sala. Explica'ns, Mireia, quina és la situació. Bon dia.
1: Bon dia, Carme. Doncs els mestres i professors en vaga estan tallant a aquesta hora l'AP7 a Granollers en sentit Barcelona i la carretera nacional 2 a Mataró. En canvi, han aixecat el tall de trànsit que havien fet durant una mitja hora, aproximadament, a la C58 a Sant Quirze del Vallès, i també aixequen els talls a la Ronda del Litoral, a Ciutat Vella, i a la Pota Nord, a Santa Coloma de Gramenet.
0: Recordem que a partir de les 10 hi ha previstes diferents manifestacions a diversos punts d'arreu del país. Mentrestant, el govern espanyol aprova avui la desclassificació de la documentació sobre l'entrada de migrants a Ceuta i demà ja es podrà consultar. La Moncloa manté que no hi havia cap alerta sobre la dimensió real de l'acció, mentre l'Audiència Nacional ha obert una causa per possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya, per homicidi imprudent i per organització criminal. Hi ha preocupació a Alemanya davant la possibilitat que l'extrema dreta pugui arribar a governar després de la clara victòria a les eleccions de Saxònia-Anhalt. El canceller i líder de la conservadora CDU, Friedrich Merz, admet que la situació el deixa en estat de xoc. A partir d'aquesta hora també us explicarem que el Priorat ja disposa de la primera línia de bus regular que connecta els pobles del nord de la comarca amb la capital, en Falset. Era una vella reivindicació veïnal per

0: facilitar els desplaçaments dels estudiants i de tots aquells que han d'anar a Falset per qüestions sanitàries o administratives. I la temporada teatral arrenca un any més amb la ja tradicional gala Catalunya aixeca el teló. El Liceu va acollir ahir un espectacle que va combinar música i teatre amb la presència dels noms més destacats de l'escena catalana. En esports, Montse, què destaquem?
1: Avui comença la Champions de futbol. A Madrid rep l'Inter de Milà a les 9. El Barça rebrà demà el Feyenoord i avui parla Flick. I a segon, el Sabadell se situa tercer, després de guanyar i per 3-2 el Córdoba.
0: Avui, molta atenció, últim dia de calor molt intensa. Les màximes pujaran més que ahir al nord-est pel vent de Garbí. Els valors més alts tornaran a tocar els 39 graus. Núvola des de tarda i alguns primers ruixats al Pirineu i prelitoral, preludi del canvi de temps que viurem demà dimecres. Dos quarts de nou i pràcticament tres minuts. Com us deien, mestres i professors tallen des de primera hora diverses vies de la xarxa viària catalana i accessos a Barcelona. Un d'aquests talls afecta la PSAT. Anem cap allà, a Granollers. Marta Bellés, bon dia.
2: Hola, bon dia. Fa aproximadament un quart d'hora, 20 minuts, que està tallada aquesta autopista en sentit Barcelona. Aquí mateix hi ha diversos docents amb pancartes que ocupen les tres vies en sentit Barcelona, amb pancartes que diuen per una educació pública, inclusiva i en català. Intenten explicar als conductors amb el megàfon que si la consellera d'Educació accepta tornar a negociar, doncs que ells marxaran de les vies, deixaran de tallar les vies de comunicació, però que de moment això no és així. Un taüt fabricat amb fusta i cartró, amb la paraula educació, presideix aquesta protesta, també amb consignes de Illa i Illa volem més plantilla. Aproximadament estaran aquí al voltant d'una hora. Hi ha alguns conductors molt indignats, molt, moltíssim, que demanen explicacions als Mossos d'Esquadra, com ara per què no desallotgen aquesta protesta, que realment no és massa gran, no hi ha massa, una quantitat gaire gran de persones. Altres conductors són més comprensius.
3: Jo ho entenc una mica més, que vulguin molestar i que vulguin tallar les vies importants perquè els escoltin i perquè la gent s'enfadi. De fet, estem tots indignats i volem que arribin a un acord i així posem tots una mica de pressió al govern i també a ells perquè negociïn.
2: Doncs aquesta és la situació ara mateix. Les cues que hi ha aquí al sentit Barcelona, a la P7 a Granollers, són ara mateix llarguíssimes. Des d'aquí no veig ni tan sols el final.
0: Marta, gràcies. Bon dia.
2: Bon dia.
0: I és que més d'un 1.600.000 alumnes comencen avui el curs escolar a Catalunya, un primer dia de classe en escoles i instituts, marcat per una vaga de mestres i professors inèdita, convocada pel sindicat majoritari USTEC, conjuntament amb la CGT, Intersindical, CNT i COS. A més, s'han convocat una desena de mobilitzacions arreu del país. Un conflicte laboral que dona continuïtat a les protestes de l'any passat per reclamar millores estructurals i laborals pel sector educatiu. Anem ara cap a un institut escola de l'Eixample de Barcelona per veure com arrenca el curs. Sara Canyete.
4: És un inici de curs atípic amb una vaga convocada i serveis mínims als centres educatius. Però avui, després de tres mesos d'estiu, molts alumnes tornaran a classe i també serà el moment de veure quin seguiment té aquesta jornada de vaga amb els professionals dels centres dividits entre el suport que diuen mantenen a les reivindicacions i el valor simbòlic que saben que té rebre els alumnes el primer dia de classe. De moment, alguns centres se n'han desmarcat i ja fa dies que van avisar a les famílies que avui no secundarien la vaga. D'altra banda, els sindicats crítics han convocat mobilitzacions descentralitzades a 11 territoris, però més enllà de l'arrencada, els propers dies també seran clau per veure si aquest tornarà a ser un curs convuls o es podrà reconduir la situació. Les declaracions dels últims dies constaten que després d'un estiu que no ha servit per avançar, les posicions es mantenen enrocades. El govern demana ara als sindicats que mantenen les mobilitzacions un parèntesi i els sindicats li responen que no serà canvi d'un xec en blanc i que si no reobren les negociacions i es calendaritzen les seves reivindicacions, hi haurà noves mobilitzacions aquesta tarda.
0: A les comarques de Girona, mestres i professors estan convocats a un esmorzar popular aquest matí a la ciutat de Girona. Després es farà una manifestació i una assemblea a la plaça de la Independència per analitzar la situació del sector després d'un estiu en què, com dèiem, no s'ha avançat gens en les negociacions amb el govern. Anem, doncs, cap a Girona. Fèlix Martín.
5: Igual que el conjunt del país, des de Girona denuncien que es continua lluny de la inversió prevista del 6% del PIB en educació, exigeixen més recursos per a l'escola inclusiva, també per blindar el català.

0: o més concreció en les millores salarials. I afegit això el problema de la calor a les aules, que continua ara al setembre, recorda el portaveu de l'USTEC a Girona, Robert Pastor.
1: Ens estem fregint a les escoles. Sempre dic que si la mainada votés, això ja haurien canviat. Estem ja a 30 i escaig graus, 40 graus en molts de centres, amb una aixafogor que no pots viure, i això s'anirà allargant.
0: Jorge Morales, portaveu de la Intersindical a Girona, afegeix.
2: La paciència ja s'ha acabat. El servei educatiu que estem oferint no és el que hauria de ser. Catalunya sempre havia estat puntera, però avui estem a la cua.
0: Aquest matí a primera hora han convocat a la zona de Fontejau a Girona un esmorzar reivindicatiu. Li seguirà una manifestació i una assemblea oberta que es farà al migdia a la plaça de la Independència.
3: 2:15 de 9.
4: 3CAT Info.
3: El Consell de Ministres aprova avui la desclassificació de tota la documentació relativa a l'entrada massiva de migrants a Ceuta i es podrà consultar a partir de demà mateix. Mentrestant, el govern de Pedro Sánchez insisteix que cap informació advertia de les dimensions de l'acció. Doncs bé, l'Audiència Nacional Espanyola ja investiga els fets. La jutgessa ho considera un atac greu a la integritat d'Espanya i vol saber qui del Marroc ho va impulsar i si el govern espanyol va reaccionar tard. Madrid, Paula Brujats.
5: La investigació judicial agafa forma el mateix dia que el Consell de Ministres desclassificarà tots els informes policials i d'intel·ligència previs el 30 de juliol. Seran públics a partir de demà i demostraran, segons el ministre Marlaska, que cap de les alertes prèvies era prou potent per anticipar-se ni tampoc per pensar que el govern marroquí hi està al darrere.
6: No existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervenció alguna de Marruecos.
5: La jutgessa diu que és aviat per saber els autors materials de l'entrada, però dona per fet que es va cuinar tot des del Marroc i ho investiga per possibles delictes contra la integritat de l'Estat, per organització criminal i també per homicidis imprudents.
3: Pendents encara d'Alemanya, hi ha preocupació màxima davant la possibilitat que l'extrema dreta pugui arribar a governar després de la clara victòria a les eleccions de Saxònia-Anhalt. Malgrat que públicament s'imposi el discurs de fer un cordó sanitari per impedir-ho, caldrà comprovar si finalment serà així o no. En aquest sentit, el professor de Ciència Política de la UPF, Klaus Jürgen Nagel, expressava els seus dubtes sobre l'actuació dels partits alemanys. En unes declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, apuntava la possibilitat que algun vot trànsfuga de la CDU doni al govern de l'Estat federat a l'extrema dreta.
7: És una de les possibilitats que hi ha que algú de la CDU al Parlament flaqueja i dona el vot a l'AFD per possibilitar-li la formació del govern. Però ja fa temps que el cordó sanitari o tallafocs a nivell local i comarcal s'està trencant.
3: Amb aquest escenari, a l'espera d'eleccions imminents a Berlín i a Mecklenburg-Pomerània Occidental, el canceller alemany compareixia ahir per declarar-se en estat de xoc. Berlín, Jordi Regàs.
8: Terratrèmol polític i social a Alemanya després de la aclaparadora victòria de l'extrema dreta. Com que de moment no pot governar, el candidat d'Alternativa per Alemanya proposa diputats d'altres partits que li donin suport. El canceller Friedrich Merz, per la seva banda, reconeix haver quedat en estat de xoc.
9: Zutiefst schockiert.
10: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així.
8: Els socialistes, per la seva banda, plantegen ara si no cal fer marxa enrere en bona part de les reformes engegades per la coalició de govern. La pressió es redobla sobre Merz, però caldrà esperar fins a les eleccions regionals de Mecklenburg i Berlín de finals de setembre per veure fins on arriba la pressió i si s'arriba a plantejar fins i tot un relleu.
3: Encara en crònica internacional, Rússia i Ucraïna reprenen els atacs creuats després de 3 dies de treva per la visita dels enviats nord-americans a Kiev i Moscou per reactivar les negociacions entre les parts. Almenys 2 persones han mort i 7 han quedat ferides per l'impacte de projectils en edificis residencials de la capital ucraïnesa. A més, s'han produït diversos incendis a la ciutat. El president Volodymyr Zelensky diu que l'atac ha fet danys en infraestructures bàsiques de la ciutat. L'exèrcit d'Ucraïna també ha intensificat els atacs amb drons sobre territori rus. Almenys 1 persona ha mort i 3 han quedat ferides a la regió russa de Briansk i també hi ha diversos ferits a la regió de Saratov. Més tensió en el conflicte comercial entre els Estats Units i el Canadà. Donald Trump ha fet una crida al boicot al fabricant d'avions canadencs Bombardier. En un missatge a la seva xarxa social, Truth Social, el president dels Estats Units ha declarat la fi de les vendes de la companyia al país, sense precisar, però, cap més detall de com fer-ho possible. Bombardier ha respost que genera desenes de milers de llocs de treball als Estats Units, també gràcies a una cadena de subministrament de 2.800 empreses arreu del país. L'última amenaça de Trump coincideix amb l'entrada en vigor de nous aranzels del Canadà contra els Estats Units. Són mesures de represàlia en forma d'impost

0: impostos de fins al 50% a uns 20.000 milions de dòlars de productes nord-americans com acer, mobles o samarretes. El conflicte comercial entre els dos països veïns ha assolit un nivell sense precedents des del trencament de les negociacions de fa dues setmanes. Una cosa més encara, Sèrbia ha enterrat el criminal de guerra Ratko Mladic com si fos un heroi, tot i els advertiments de la Unió Europea. El funeral per l'anomenat carnisser dels Balcans s'ha convertit en una exaltació de la seva figura i fins i tot hi han assistit diversos ministres de l'actual govern de Sèrbia. L'exgeneral serbo-bosnià va morir la setmana passada en una presó de l'Haia on complia cadena perpètua per genocidi. Se'l considera responsable de la massacre de Srebrenica del 1995, on van morir més de 8.000 musulmans. Molts serbis se n'avergonyeixen, però d'altres el consideren un heroi i troben empara en l'auge dels moviments nacionalistes.
1: Aquest home va demostrar que era un gran home. Malauradament va ser acusat formalment, tot i que no era culpable de res. Però crec que aquesta reunió mostrarà al món sencer, a la Unió Europea, a tots aquells que ens odien o que ens estimen, què representa realment aquest home avui.
0: La Unió Europea censura tots aquests actes de glorificació i adverteix que no tenen cabuda ni en els 27 ni en els estats candidats a formar-ne part, com és el cas justament de Sèrbia.

0: El govern ja ha engegat els actes que commemoren el 50è aniversari del retorn de l'exili del president Josep Tarradellas i la recuperació de la Generalitat i l'autogovern català. Tarradellas va passar 38 anys a l'exili, des d'on va mantenir vives les institucions catalanes durant la dictadura franquista. El president de la Generalitat, Salvador Illa, en destacava ahir el llegat i ho feia d'aquesta manera.
1: Tarradellas establia dues prioritats: la unitat del poble de Catalunya i l'arrelament de la democràcia a Espanya, sense la qual Catalunya tenia res de perdre. Crec que estem treballant de valent en aquestes dues prioritats.
0: El president del Parlament, Josep Rull, el va recordar com una persona que va preservar la dignitat de Catalunya i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, el va posar com a exemple de la defensa de l'autogovern.
2: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
3: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
2: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3Cat Info.
4: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
2: 3Cat Info.
0: Pràcticament 3:15 del matí, fem atenció al trànsit. Avui que hi ha mobilitzacions per la vaga dels mestres i els professors i per veure com està, per tant, la situació a les carreteres. De seguida, també, la previsió meteorològica. Equip Viari, Mireia Sala, com estan les coses a aquesta hora? Bon dia.
5: Bon dia, Carme. Doncs a aquesta hora els mestres i professors en vaga estan tallant l'AP7 a Granollers en direcció a Barcelona, cosa que provoca bastanta cua en aquest punt. També està tallada encara la Nacional 2 a l'altura de Mataró. En canvi, s'han aixecat alguns dels talls que hi havia des de primera hora, com la C58 a Sant Quirze, la Pota Nord a Santa Coloma i la Ronda del Litoral a Ciutat Vella. Aquestes protestes també afecten la circulació de trens a Lleida, perquè els manifestants estan ocupant les vies 1 i 2 i, per tant, ha quedat interromput el servei de trens en aquesta estació. Però a banda dels problemes de mobilitat causats per aquestes protestes, també hi ha cues a la 2 de Pallejà a Cornellà, a la B23 de Molins de Rei a Sant Feliu de Llobregat, a la B23 d'Esplugues a Barcelona, la C32 de Viladecans a Sant Boi, la C31 al Prat de Llobregat i la C31 també a Badalona. Això és tot. Renovem dades als titulars de les 9.
2: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
6: Últim dia de calor intensa, sufocant, amb valors fins i tot que els podem qualificar d'extrems en alguns indrets. Lleida pot arribar als 38 graus, però és que a comarques de Girona es quedaran en alguna població a les portes dels 40. Banyoles pot arribar als 39 o Olot, pel vent del sud, que arribarà escalfat. Matí de sol, tarda intervals de núvols, ja pot caure algun primer ruixat al Pirineu i al Prepirineu i també de manera molt local en alguna muntanya del prelitoral o de les comarques de Tarragona, molt locals. Al vespre nit sí que s'activen els ruixats al terç nord i tres comarques tindran un avís per intensitat de precipitació: Berguedà, Solsonès i també el Ripollès. Demà dimecres cau la temperatura, les xifres més altes es quedaran al voltant dels 30 graus, forta clatellada la temperatura, i aquest temps també, aquest canvi de temperatura, n'hi ha acompanyat un canvi de temps, perquè aquest

0: aquestes primeres hores de dimecres ja podran caure algunes tempestes, ruixats forts a comarques de Girona, de Barcelona, Catalunya Central i també al Pirineu i al Prepirineu.
1: Torna al Catalunya Nit.
2: Tornem, però amb un horari nou.
1: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
3: Catalunya Nit.
2: Un informatiu en profunditat.
1: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
3: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Amb horari nou.
2: De 9 del vespre a 11 de la nit.
1: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
4: Avui ha entrat en funcionament la primera línia de bus regular que connecta els pobles del nord del Priorat amb la capital de la comarca, en Falset. Veïns i famílies feia anys que reclamaven un autocar per facilitar el transport dels estudiants i de les persones que necessiten accedir als serveis administratius i sanitaris de la capital, Tarragona. Ricard Boigues.
5: L'horari de la nova línia impulsada pel Consell Comarcal s'adapta als horaris lectius. La sortida del bus està programada a 8:15 del matí d'Ulldemolins i l'arribada a 8:45 a l'Institut Priorat de Falset, després de passar per Cornudella de Montsant i Poboleda. El bus de tornada té programada la sortida a 3:00 PM. Està pensat per facilitar la mobilitat a estudiants, però també per apropar la gent dels pobles als serveis que ofereix la capital. El president del Consell Comarcal, Sergi Méndez, explica a 3Catinfo que fins ara els alumnes d'estudis postobligatoris tenien més facilitats per anar al Baix Camp a estudiar que a quedar-se a la comarca.
6: Els alumnes de Cornudella, quan acaben quart d'ESO, s'han d'anar al Baix Camp a estudiar. A Falset no poden anar i a Falset s'ofereix el batxillerat, cicles, mitjans i superiors. Hi ha l'escola d'enologia, no? Una de les escoles d'enologia del país, i no hi havia possibilitat que aquests alumnes poguessin estudiar, a no ser que tinguessin transport privat.
5: El preu màxim del bitllet és de 2,50 € per trajecte. La tarifa pels estudiants està fixada en 1,50 € al dia. Avui ha començat una prova inicial fins al 21 de desembre. Durant aquest temps s'analitzaran el funcionament i la demanda amb l'objectiu d'oferir el servei de forma permanent.
4: El Vendrell fa canvis en el sistema de recollida selectiva davant les queixes dels veïns i dels municipis del voltant. Els contenidors intel·ligents instal·lats des de l'abril s'obrien quan un veí s'acostava una targeta. El de rebuig i el d'orgànics només s'obrien els dimecres i els diumenges. Un sistema que ha saltat pels aires a l'estiu amb la irrupció del turisme. Molts optaven per deixar la brossa a terra fora dels contenidors i altres portaven la brossa als contenidors dels pobles veïns. L'Ajuntament de la capital del Baix Penedès ha decidit flexibilitzar la mesura i els contenidors s'obriran sempre i es premiarà amb descomptes a la taxa de residus als que reciclin bé i als que no se'ls apujarà la taxa. A més, els que llencin la brossa a terra poden tenir una multa de fins a 3.000 €.

0: Catalunya ha aixecat el teló de la nova temporada teatral amb una gala al Liceu que ha recorregut un quart de segle del teatre català a través de la música i el teatre. El sector ha celebrat les xifres rècord de la temporada, 4 milions d'espectadors a Catalunya i més de 115 milions de recaptació. En té les dades la Marta Vives.
1: I ara sí, fins aquí la gala del 25è aniversari de Catalunya aixeca el teló. Ha sigut un autèntic privilegi ser la vostra presentadora i que m'acompanyeu.
2: Tota l'EMA 25 anys al teu costat, passi el que passi, la gala s'ha desenvolupat com una obra de teatre musical que ha combinat teatre, música, projeccions, humor per explicar la història d'una professora interpretada per aquesta que esteu escoltant, Marta Rivera, que vol ser actriu. L'espectacle ha recorregut els últims 25 anys de la història del país, des dels atemptats de l'11 de setembre fins a la pandèmia, passant per la crisi econòmica, els moviments socials, el referèndum o les mobilitzacions en defensa de la cultura.
3: No us queixeu, oh, oh, tot això serà molt guai.
2: També amb reivindicacions com la importància del teatre infantil i la denúncia del tancament del Jove Teatre Regina.
4: El Teatre Regina, que ha fet que molta gent s'enamorés del teatre.
5: Sí, senyor.
2: I sobre l'escenari, doncs, cares ben conegudes, com les de Joan Pera.
6: Paracetamol.
7: Paracetamol. D'acord, d'acord.
6: Sí, i aigua, aigua, fins que trenqui aigua.
7: D'acord, moltes gràcies.
2: Joan Lluís Bozzo, Ivan Lavanda o Marion Escoda. El fundador i president de Focus, Daniel Martínez de Obregón, ha rebut el premi honorífic a la trajectòria.
8: Tenim la manera de lluitar contra la mediocritat, el crit i l'artificialitat que ens envolta. I és la cultura. Defensem-la. Visca el teatre. Moltes gràcies.
2: El sector ha celebrat la xifra rècord d'espectadors d'aquesta temporada, 4.

0: a milions d'espectadors a tot Catalunya.
1: El Fòrum Internacional Lumière, el Davos del cinema, convocat pel president francès Emmanuel Macron, reuneix a Sant Pau més de 200 personalitats internacionals entre productors, creadors i distribuïdors del món audiovisual. L'objectiu és treballar com el sector hauria de fer front als reptes tecnològics del futur. A la inauguració del fòrum, Macron ha anunciat la inversió de 1.000 milions d'euros en 5 anys per assegurar el futur de l'audiovisual i ha alertat que davant de la irrupció de la IA cal que hi hagi una regulació de drets d'autors.
2: La intel·ligència artificial pot imitar el que és una creació, però mai podrà transformar la singularitat absoluta del que és la creació humana. Pot fins i tot imitar les nostres emocions perquè desenvolupa llenguatges, però no fa més que copiar les nostres.
3: L'emoció que és la nostra.
1: Al fòrum hi assisteixen les màximes personalitats del sector dels 5 continents. I el Serializados 2026, el 13è Festival de Sèries de Barcelona, confirma nous títols que es presentaran al certamen, entre d'altres, Matar a un oso, la segona temporada de Celeste, and Droid i Eti, l'última creació de Hagai Levy. El festival es farà al CCSB, als cinemes Movie Arnau, a Aribau, volíem dir, a la sala Fenomena Experience del 19 al 28 d'octubre, Montse Pujol.
4: Les sèries originals de Movistar Plus, Matar a un oso, dels germans Jorge i Alberto Sánchez i Celeste, creada per Diego San José i protagonitzada per Carmen Machi, competiran a la secció oficial d'àmbit estatal del festival. S'assumen a les ja anunciades In Vitro de 3K i HBO Max i segunda temporada de Filmin.
5: Mom, I wanted to buy you a present. Now, I want you to be safe.
6: No, you got me a robot.
4: Serializados acollirà 6 sèries d'estrena absoluta a Espanya dins de la secció oficial internacional. A Android, Diane Morgan interpreta un model obsolet d'androide dissenyat per assistir persones de la tercera edat. Es tracta d'una sèrie original de la BBC que ha estat un dels grans èxits d'audiència al Regne Unit. I la secció oficial acollirà també l'estrena d'una altra sèrie britànica, Negocios Turbios, un thriller basat en fets reals on els actors David Teulis i Jason Watkins interpreten dos ciutadans que destapen un desastre ecològic. It's some kind of love. Some kind of fire. I'm already up, but you lift me higher. I des d'Alemanya arriben dues sèries més, A Better Place, un thriller que barreja la ciència-ficció i el comentari social a partir d'un experiment ètic sobre l'evolució del sistema penitenciari. I també es presenta la provocadora Naked, un drama eròtic i psicològic sobre l'addicció al sexe. La secció internacional també inclou l'estrena de Camarades, sàtira francesa ubicada en una universitat durant les revoltes del maig del 68. I finalment, el certamen acollirà l'estrena Deity, coproducció entre els Països Baixos, Alemanya i França, que suposa el retorn de Hagai Levy, un dels autors més rellevants de la televisió contemporània, creador de títols com En Teràpia o The Affair.

0: Esports.
1: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. Comença la Champions de futbol amb el debut del Madrid avui davant l'Inter de Milà a partir de les 9 del vespre. Barça debutarà demà contra el Feyenoord. Justament ahir, en la roda de premsa prèvia de Madrid, el tècnic blanc, Josep Mourinho, va exhibir la seva versió més coneguda criticant els àrbitres amb els seus clàssics. Per què? Queixant-se del VAR en el partit de Lliga que van perdre contra Betis. En concret, es pregunta per què no van fer repetir el penal de divendres que va fallar Mbappé, perquè creu que algun jugador bètic va entrar a l'àrea abans d'hora. I Kylian Mbappé es postula per a la pilota d'or.
3: Yo siempre, pero posible que haya gente aquí que piensa que soy el mejor del mundo, otra gente que piensa que no. Claro que yo pienso que este año puede ser un buen año para mí para ganar el Balón de Oro, pero como ha dicho, es los periodistas que van a votar y van a votar para quien piensas es el mejor jugador del mundo.
2: Bernardo Silva, Camavinga i Arda Güler són baixa per sanció al Madrid. També avui a les 9 del vespre a la Lliga de Campions, Borussia Dortmund, Villarreal, Lilla Betis i Porto Manchester City són els partits destacats de la jornada. Mentrestant, el Barça fa aquest matí a les 11 un últim entrenament abans de debutar la Champions demà a casa contra Feyenoord. A partir de la 1 del migdia, rodes de premsa prèvies de Hansi Flick i d'algun jugador. Pel que fa a Eric García, es va entrenar ahir amb una màscara protectora a la cara per la fractura al nas que es va fer a partir de diumenge. Eric no pot jugar demà perquè arrossega una sanció de la temporada passada de la Champions. Tornarà a jugar el cap de setmana a la Lliga. Justament a la Lliga ahir, Getafe 1, Celta 1 i Elx 2, Reial Societat 3, amb debut de l'exblaugrana Héctor Fort, amb la Reial va jugar l'últim quart d'hora.
0: 3Cat Info.
2: A la segona divisió de futbol, el Sabadell se situa tercer a la classificació gràcies a la victòria 3-2 davant el Còrdoba. Els arlequinats es van avançar amb un 2-0 en només 10 minuts, però els andalusos van empatar a 2 a falta d'un quart d'hora pel final. I ja al minut 89, triomf per al Sabadell amb un gol de penal d'Urri. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
4: Sempre parlem que bueno, som com un bolivic, no? No som brillants, però mai et deixem amb el cul a l'aire, no? Pues, és una mica la nostra mentalitat. Si hem de treure el color verd, traiem el color verd, si hem de treure el negre, el negre, i si hem de treure el vermell, el vermell. Però l'important és pintar i que acabi el dibuix com volem, i hem trobat el camí per fer-ho de diferents maneres dins del partit.
2: El Sabadell suma 8 punts de 12 possibles, és tercer a la classificació després de 4 jornades. Diumenge que ve, l'equip ballesà visita el camp del Mallorca.
0: 3Cat Info.
2: Una de les millors jugadores de waterpolo, Maika García, denuncia que el Sabadell no li ha renovat el contracte després de reincorporar-se de la seva maternitat. Diu que l'empara la llei i que el club estava obligat a prorrogar-li el contracte un any més. Són declaracions al periòdico.
5: Para mí creo que la ley hay que cumplirla y aún así, aunque no hubiese esta ley o no existiese, creo que por parte de mi club no me lo esperaba porque son más de 30 años en este club, en esta entidad.
2: Maika García ha jugat al Sabadell durant 32 anys, portava 2 anys sense jugar pel procés de maternitat i ara fitxat pel Sant Andreu. Des del Sabadell asseguren que la no renovació de García té relació amb el rendiment, la gestió del vestidor i l'arribada de nous talents i no amb la maternitat. La selecció espanyola de bàsquet es classifica per als quarts de final del Mundial després de guanyar 59-79 davant el Japó. La catalana Mariona Ortiz va jugar 19 minuts i va anotar 5 punts. La jugadora de l'Uni Girona, Iana Martín, la van escollir millor jugadora del partit després de notar 20 punts. Dijous, l'equip espanyol jugarà els quarts del Mundial contra el guanyador de l'Austràlia-Itàlia. Encara en bàsquet, de jornada de presentacions als equips catalans de la Lliga ACB, el Barça presenta aquest matí els 11 jugadors que ha fitxat per trencar la sequera de 3 anys sense títols. I a l'Ilerna Lleida presenten el pivot Kurt Cuaz. En motor, Àlex Palou ha passat pel Toc Costa de Catalunya Ràdio després de guanyar fa uns dies el 5è títol de l'IndyCar.
6: Mai a la meva vida pensava que podria haver tingut aquesta oportunitat, no? Jo al final l'únic que volia era ser pilot professional de qualsevol cosa. He tingut la sort d'estar a on estic, a la IndyCar, i amb el millor equip que hi ha, on em donen sempre oportunitats per seguir lluitant.
2: Palou és a només 2 títols de ser el pilot amb més guardons a l'IndyCar. I en ciclisme, la Volta reprèn avui amb la 16a etapa entre Cortegana i Palos de la Frontera a Huelva.
0: 3CAT Info.

0: Bon dia, són les 9. Els talls de trànsit per les protestes del sector educatiu marquen l'arrencada de la primera vaga del nou curs escolar. Els sindicats convocants també han previst manifestacions arreu del país a partir de les 10 del matí. Situació del trànsit a aquesta hora, equip viari, bon dia.
1: Bon dia. Els mestres i professors en vaga estan tallant a aquesta hora la P7 a Granollers en direcció Barcelona, la C32 a Argentona en els dos sentits, la Nacional 340 a Tarragona també en les dues direccions i la Gran Via de Barcelona a l'altura de Can Batlló. A més, els manifestants han tallat les vies a l'estació de Lleida i ha quedat interromput el servei ferroviari. No hi ha trens convencionals ni tampoc hi pot passar l'AVE, segons informa DIF.
0: El govern espanyol aprova avui la desclassificació de la documentació sobre l'entrada de migrants a Ceuta i demà ja es podrà consultar. La Moncloa manté que no hi havia cap alerta sobre la dimensió real de l'acció, mentre que l'Audiència Nacional obre una causa per possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. Preocupació a Alemanya davant la possibilitat que l'extrema dreta pugui arribar a governar després de la clara victòria a les eleccions de Saxònia-Anhalt. El canceller i líder

0: líder de la conservadora CDU, Friedrich Merz, admet que la situació el deixa en estat de xoc. Un estudi coliderat per l'Hospital de Bellvitge i d'Ivell determina tres variables que ajuden a identificar les persones amb trastorn obsessiu compulsiu, el TOC, que tenen més risc d'intentar suïcidar-se. La investigació no permet predir qui caurà en una conducta suïcida, però sí quin pacient hi estarà més exposat. La investigació ha seguit l'evolució psiquiàtrica de gairebé 200 persones durant més de 19 anys. El sector de la restauració de Lloret de Mar, a la Selva, alerta que a l'agost els visitants han fet menys despesa en àpats i més en allotjament. Segons bars, restaurants i cafeteries, creix el fenomen de turistes europeus que opten per altres destinacions fugint de les onades de calor. La temporada teatral arrenca un any més amb la ja tradicional gala Catalunya aixeca el taló. El Liceu va acollir un espectacle que va combinar música i teatre en presència dels noms més destacats de l'escena catalana.
1: Esports. Avui comença la Champions de futbol. El Madrid rep l'Inter de Milà a les 9 del vespre amb Mourinho queixant-se dels àrbitres de la Lliga Espanyola per no utilitzar correctament el VAR. El Barça rebrà demà el Feyenoord i avui parla Flick. El Sabadell se situa tercer a la segona divisió de futbol després de guanyar ahir per 3-2 davant el Còrdoba amb un gol de penal a l'últim minut. I la waterpolista del Sabadell, Maica García, denuncia que el club no li ha prorrogat el contracte després del procés de maternitat.
0: I pel que fa al temps, avui és l'últim dia de calor molt intensa. Les màximes pujaran més que ahir al nord-est pel vent de Garbí i els valors més alts tornaran a tocar els 39 graus. Nuvolades de tarda i alguns primers ruixats al Pirineu i prelitoral, preludi del canvi de temps de dimecres.
2: 3CAT Info.
0: Molt bon dia, passen 4 minuts de les 9 del matí. És dimecres 8 de setembre del 2026. Aquesta hora us informa Anna Escura i Aixàs.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Les protestes amb afectacions a la mobilitat marquen les primeres hores de la jornada de vaga convocada, coincidint amb el primer dia de curs escolar 26-27. Hi ha hagut, per exemple, talls puntuals en punts d'accés a Barcelona i, en el cas de Lleida, la mobilització ha arribat a l'estació de tren i ha ocupat les vies. Marxem cap allà, Lleida, Noelia Caselles, bon dia.
3: Sí, som aquí a les vies on a hores d'ara la situació és la següent. Els Mossos d'Esquadra que han entrat a desallotjar la vintena de persones que hi havia tallat les vies ara estan a l'andana i tothom que hi havia concentrat, tant els que han baixat a les vies com els que s'han quedat a l'andana, estan dins l'edifici de l'estació. Per tant, ara mateix tenim aquí aquesta situació de cara a cara, uns a dins, els altres a fora, suposem que els Mossos acabaran sortint en qualsevol moment. Quan les persones que tallaven les vies han pujat cap a l'andana, que ho han fet voluntàriament després que els encerclessin el Zarro, els Mossos han demanat a tres d'aquestes persones que s'allunyessin del grup. Suposem que el que han fet és identificar-les. Encara no hem pogut parlar amb elles, però sí que hem vist com els demanaven la documentació. I tot això després que els docents es concentressin a primera hora aquest matí a l'aparcament de la Fira de Lleida, anessin en manifestació pel pont de Príncep de Viana. Això ha obligat a tallar un dels accessos a la ciutat de Lleida. De fet, fins fa poca estona hi havia tallat Príncep de Viana. I un cop concentrats a la plaça davant de l'estació, han fet aquest moviment, una mica inesperat, d'entrar dins l'estació i acabar tallant les vies. Els han desallotjat just perquè pogués passar l'AVE que s'esperava a les 9:02 d'aquest matí, que ve de Madrid i que va cap a Barcelona, però que de moment no hem vist passar. Per tant, es manté aquí aquesta situació, diguéssim, de tensió, tot i que no hi ha crits, ara mateix no hi ha empentes, però sí que tenim els Mossos a dins de l'andana i els manifestants a fora de l'estació. Després el que volen és anar fins a la plaça de la Paeria.
0: Gràcies, Noelia Caselles, des de Lleida. Ja ho saps, micròfons oberts per qualsevol cosa que pugui anar passant.
3: Així ho farem, gràcies.
0: I avui, com dèiem, arrenca el nou curs escolar per més d'1.600.000 alumnes d'escoles i instituts de Catalunya. Un primer dia marcat per una vaga de mestres i professors inèdita convocada pel sindicat majoritari.

0: la USTEC, conjuntament amb la CGT, Intersindical, CNT i COS. A primera hora del matí hi ha hagut talls de trànsit, com dèiem, els principals accessos a Barcelona i vies principals del país, com l'AP7 o la C58. Aquest matí hi ha previstes una desena de manifestacions arreu. Barcelona, Sara Canyete.
1: Bon dia, sí, nosaltres hem vingut a veure com comença el curs aquí a l'Institut Escola Eixample. Aquest és un centre de dues línies i estudien aproximadament uns 400 alumnes d'infantil, primària i secundària, i hi ha aproximadament un cos d'uns 47 mestres i professors. I a aquesta hora ens acompanya la directora del centre, la Isabel Balaguer. Isabel, bon dia.
2: Hola, bon dia, benvinguts al nou curs.
1: És un curs que comença d'una manera molt atípica perquè comença amb aquesta vaga educativa convocada. Quin seguiment pot tenir aquí al centre una mica en aquestes primeres reunions de claustre? Quin és el sentiment que s'ha percebut?
2: A veure, a nivell d'institut, a nivell nostre, se n'ha parlat. El que passa que la vaga és un dret individual i fins que no veiem el dia d'avui no sabrem quin seguiment té. En principi, les mestres i professores el que manifestaven era que per responsabilitat cap als alumnes, que també és un dia molt significatiu cap a ells, doncs es plantejarien com enfocaven aquest primer dia de curs.
1: No sé si heu pogut també tenir una reunió amb les famílies, que després del curs passat doncs moltes ja comencen a mostrar cert neguit o certa preocupació per com pugui anar també aquest curs.
2: Sí, amb les famílies hem parlat sobretot els cursos que comencen. I3 i primer d'ESO els hem rebut en reunions i llavors hem pogut enfocar i donar confiança amb el nou curs. En principi no estan neguitoses, hi ha una confiança cap al centre important i per tant elles confien en que les coses podran fer normalitat.
1: Es deixen de fer activitats com les sortides, les colònies. Això les molesta? S'ha encaixat en aquest sentit?
2: És una cosa que ens molesta a tots. Nosaltres, com a docents, entenem, i per això les hem sostingut durant tant temps a cost zero, perquè entenem que tenen un valor educatiu molt important i que aporten molt als nostres alumnes, en especial en aquells que necessiten més experiències i que necessiten més vivències. Però les famílies, en principi, entenen què està passant, entenen les dificultats de portar a terme aquestes colònies amb les condicions actuals. Hem sostingut alguns programes que realment afectaven el que era el desenvolupament de les hores de currículum i veurem, la pilota està a la taulada del departament per veure com enfoquem aquest tema. No és un no rotund, és a dir, és una qüestió a revisar en funció de com evolucioni el curs, en funció de com anem aconseguint els acords que esperem.
1: Anem a aquest punt, Isabel, perquè a banda de ser la directora d'aquest institut escola, tu també formes part d'AXIA, de l'associació que agrupa els directors de centres públics, i de fet n'ets la vicepresidenta. Tant la consellera Niubó com el president Illa demanaven aquests dies obrir un parèntesi en les mobilitzacions, baixar la tensió perquè aquest pugui ser un curs més tranquil per vosaltres com a associació. Què caldria perquè això pogués passar?
2: Especialment una escolta activa. Les propostes que com a directors els hi hem plantejat es tenen sobre la taula. Pivoten el mateix que els docents, és a dir, el que pivoten és estabilitat als claustres, poder donar resposta a la inclusiva i aquests recursos que realment aterrin a les aules. I això se'ls va, i les condicions laborals, tant dels docents com dels equips directius. En aquest moment el benestar docent o la sostenir emocionalment a la nostra feina costa molt. I això ja es va posar sobre la taula el mes d'octubre. Han tingut molt temps per poder-ne parlar, per arribar a acords que puguin realment ser significatius, i fins ara no hem vist grans avenços més que grans titulars.
1: Probablement en aquest curs els directors també sereu clau, sobretot per aquesta funció de mediadors que exerciu de normal i que em consta que el departament us ha demanat explícitament que feu de mediadors entre el departament i els claustres, entre claustres i famílies. Com s'afronta aquest paper?
2: Aquest paper és molt complicat. És molt complicat perquè arribem a un moment en què tot ha estat molt, molt accelerat, amb molta crispació, no s'ha vist cap voluntat real d'escoltar. Com a associació vam posar també a sobre de la taula, cap al mes de març o abril, un decàleg de propostes i ens oferíem a treballar plegats amb el departament per poder anar desenvolupant aquelles coses que vèiem que per nosaltres eren signes d'alarma del sistema. És a dir, ser escoltats, ser la clau de volta, que en privat reconeixen que els directors som la clau de volta per fer funcionar el sistema. També l'OCDE ho diu amb el seu informe, en l'informe que vam presentar. El lideratge educatiu és la clau de volta perquè puguem donar-li en aquest moment un impuls a l'educació. Tot això no ho veiem perquè, bueno, sí que s'han fet algunes, suposo, trobades amb directors aïllats, però en cap moment a nosaltres com a associació ni sense preguntar ni sense rebut.
1: Per tant,

0: Entenc, Isabel, que si heu de tenir aquest paper de mediadors, el que demaneu és, per tant, poder tenir una interlocució directa. Quines són, i deixem acabar amb aquesta qüestió, quines són les vostres prioritats per com es comença a reconduir la situació del sistema educatiu català?
1: El mes de juliol vam fer una jornada de l'Associació de Directors a Tarragona. Era un mes de juliol amb molta calor. Van assistir moltes direccions. Per tant, les direccions estan molt motivades a poder donar la volta i estan molt implicades. De fet, el sistema s'està sostenint per aquesta implicació de molts i molts anys, tant de docents com de directors. En aquell moment, el secretari de Millora Educativa ens va reconèixer que nosaltres érem la clau de volta per poder tirar endavant totes aquestes millores de l'educació. I el president d'ACSIA, el Jordi Satorra, també ho va comentar molt clarament. No volem estar servint els plats que ens presenteu ja cuinats. Volem estar en la cuina de les decisions. Per què volem estar allà? Perquè som els que millor coneixem la realitat de les aules. Som els que millor coneixem a les famílies dels nostres alumnes. Per tant, preguntar-nos directament és tenir més garantia d'èxit.
0: Isabel Balaguer, moltíssimes gràcies per haver-nos atès en aquest primer dia de curs. Isabel Balaguer, que és directora de l'Institut Escola Eixample, però també vicepresidenta d'ACSIA, l'associació que agrupa els directors de centres públics. Moltes gràcies per atendre'ns i bon inici de curs.
1: Moltes gràcies a vosaltres i bon inici de curs a tothom.
0: Doncs ja ho veieu, aquí comença així el centre. Ara aniran arribant els primers alumnes. Els primers que arribaran són els de secundària. Després ja aniran venint els més petits, els de primària i infantil. Un inici de curs que anirem seguint també des d'aquí.
2: Doncs moltes gràcies, Sara. Nosaltres també volem saber com comença el curs i la incidència de la vaga en un municipi petit amb pocs mestres i pocs alumnes. Per això hem anat fins a Bovera, a les Garrigues, a l'Escola Vallmajor. Allà hi saludem l'Estela Bosoms, que té el suport tècnic d'en Ramon Dalmau. Estela, molt bon dia.
3: Molt bon dia. Doncs aquí han arribat ja els alumnes. La meitat dels alumnes d'aquesta escola Vallmajor, n'hi ha 16, habitualment. Començaran el curs segurament amb tota normalitat demà. I avui, aquí la incidència de la vaga també es nota, perquè hi ha menys alumnes, però també perquè la directora i la mestra estan vestides, han vingut amb la samarreta reivindicativa de la vaga, perquè també hi són. Són serveis mínims i volen demostrar d'aquesta manera que també se sumen a les reivindicacions. Han arribat els primers alumnes, han col·locat llibretes, carpetes, bates, han mirat les novetats, s'han pintat l'escola, s'han canviat els llums. Aquestes coses del primer dia, estan bastant contents. La majoria volien venir avui. N'hi ha algun que arrufa una mica el nas, però tot molt bé i molt tranquil. Saludem a la Inés, que és la directora. Inés, bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: El que dèiem, sou aquí, no vol dir que amb això que no compartiu les reivindicacions que avui s'estan fent sentir a tot el país, eh?
4: Sí, sí, som serveis mínims i per això estem aquí a l'escola, si no, haguéssim muntat d'una altra manera, però de moment hem d'estar.
3: També coincideix que és el primer dia de curs, que és un dia especial.
4: Sí, la veritat és que hi ha moltes famílies, de fet, el curs passat, quan hi havia vaga, les famílies no portaven els fills a l'escola, però avui, al ser el primer dia, els nens tenien moltes ganes de començar i no s'han pogut aguantar.
3: Com és l'educació aquí en una escola amb 16 alumnes?
4: Bé, l'educació aquí en una escola petita és molt més fàcil que en una escola gran. De fet, quan parles amb amigues que estan treballant a escoles grans, fa una mica de por tornar a la ciutat. Ja està.
3: És més proper, no? És tot, no? Tenim també la Montse, és una de les mares que ha deixat aquí dos dels seus fills. Ells tenien moltes ganes. Explica'ns una mica quines converses heu tingut aquestes últimes hores.
5: Doncs ells volien començar ahir, clar. I els vaig dir no, ahir no, perquè era festa. Dic, dimarts tampoc, dic que hi ha vaga. I em van dir no, no, no, per aquí no. Diu, aquesta no la fem. Dic, poseu cap a l'escola. Però els motius hi són. Vull dir, la respaldem, però avui volien vindre sí o sí.
3: Esteu contents amb com funciona, com no, una escola més propera, pocs alumnes?
5: Sí, clar, no es pot comparar. No es pot comparar. Vull dir, el tracte és molt més proper, ja ho veus. Aquí és com si fóssim a casa.
3: El Mamadou i el Pere, quants anys teniu?
6: Jo, quasi 10.
7: Quasi 10, també.
3: També quasi 10. Teníeu ganes de venir, avui?
6: Sí.
3: Sí, eh?
6: Sí.
3: Trobàveu a faltar els companys?
6: Bastant.
3: Sí, molt bé. Xènia, l'altra mestra, el que dèiem, potser no es noten tant aquí les precarietats que es denuncien, però una mica sí també a l'escola rural.
7: Hola, bon dia. Doncs sí, nosaltres tenim la sort que som una escola petita, però tot i així també

0: família aquí, doncs, sí. I això també, doncs, per exemple, l'escola, aquest tipus d'escola era un de les raons de pes, no?
1: Sí, i tant. Jo que pues, m'he criat en una ciutat gran, no hi ha punt de comparació. O sigui, jo estava en una aula amb 20 o 25, no? I aquí, en tota l'escola, doncs, són 16, no?, actualment. Llavors, ostres, és que arriba molt més, no?, l'educació, poden estar molt més per cada un d'ells. Com ha dit l'altra mare, no? És com una família al final i estem molt contents.
0: Perfecte, doncs moltes gràcies. Tenim aquests tres aquí, que l'esteu compensant, perquè tenim el Cesc, que no hi ha manera que vulgui entrar a classe. Què li esteu dient?
2: Pues que se pique content i perquè jugui a nates.
0: Clar que sí, veus? Bueno, Cesc, doncs a veure si et convencen. Doncs ja està, fins ho deixaríem aquí, ja ho vegeu, aquí la meitat dels alumnes avui, amb moltes ganes de xerrar i moltes ganes de començar les classes.
3: Molt bé, Estela Busoms, des de l'Escola Vallmajor, a Bovera, a les Garrigues, amb el suport tècnic del Ramon Dalmau. Que vagi molt bé aquest primer dia i que s'acabin d'animar els que encara estan amb una mica de recança a l'hora d'entrar a l'escola.
0: Moltes gràcies.
3: Bon dia.
0: Adéu.
3: I nosaltres el que farem ara tot seguit és connectar amb l'equip viari, amb la Mireia Sala, que ens expliqui les afectacions que hi ha al trànsit ara mateix, perquè està sent un dia complicat a causa d'aquestes mobilitzacions. Mireia, bon dia.
4: Bon dia, Anna. Doncs els mestres i professors en vaga encara estan tallant a aquesta hora la C32 Argentona en els dos sentits, la Nacional 340 a Tarragona en les dues direccions i la Gran Via de Barcelona a l'altura de Can Batlló. En canvi, ja s'ha aixecat el bloqueig de la P7 a Granollers. Ha estat tallada durant una hora, fins a les 9 del matí, en sentit sud, i ara hi ha uns 8 quilòmetres de cua. A més, els manifestants han tallat durant mitja hora les vies de tren a l'estació de Lleida i ha quedat interromput el servei ferroviari durant una estona. Ara, segons Adif, es reprendrà la circulació de trens, tant de l'AVE com dels trens convencionals. A banda de tots aquests problemes de mobilitat causats per les protestes, aquest matí encara hi ha retencions a la C58 a Sant Quirze i de Montcada al nus de la Trinitat, a la B23 a Esplugues, a la Ronda de Dalt en sentit Llobregat de Vallcarca a Pedralbes i a la Ronda del Litoral, l'altitud del Fòrum a la Barceloneta. Això és tot. Renovem dades d'aquí a mitja hora.
5: El temps.
3: Amb l'Enric Agut.
6: Avui, últim dia de calorada forta, avui la temperatura novament serà molt alta, valors fins i tot extrems en algunes poblacions. Estem parlant de màximes que poden arribar a situar-se voltant dels 38-39 graus. Això pot passar un dia més a Lleida ciutat, també 37 a Tàrrega, les Borges Blanques, Manresa també Igualada poden arribar als 37, al Pirineu xifres de 35 a la Seu d'Urgell, també a Ripoll 37, i on també s'enfilen és a comarques de Girona, on hi ha avís per calor. Estem parlant de l'Alt Empordà, també la Garrotxa, Pla de l'Estany, Gironès i la Selva. Aquí doncs, es quedaran a les portes en alguna població a les portes dels 40 graus. 38-39, és fàcil que avui s'assoleixin. Molta calor a la tarda, intervals de núvols, i podria arribar a caure algun primer ruixat al Pirineu i també en alguna zona molt aïllada, puntual, de les muntanyes del prelitoral. Serà cap al vespre nit, quan arribin ja alguns ruixats pel Pirineu, prepirineu, i que localment siguin forts, amb un avís d'intensitat de precipitació cap al Solsonès, també al Berguedà i al Ripollès. Demà sí que cau la temperatura, es notarà, i aquest canvi vindrà acompanyat de ruixats que cauran ja al matí a comarques de Girona, de Barcelona, Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, i amb tempestes. Alguna pot ser forta i un avís d'intensitat de precipitació. A la tarda es poden reproduir principalment cap al Pirineu, Prepirineu Oriental, Catalunya Central i al nord-est.
5: Tresca Info. Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
7: Només pel fet de comprar el cupó diari?
5: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
7: Mira que bé!
5: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
8: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
10: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
9: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
11: Vaig ser una de les úniques 18 supervivents del punt d'impacte. La història més insòlita de l'11S.
12: Em dic Tania Head i sóc la presidenta de la xarxa de supervivents del World

0: Trade Center.
1: La vam desemmascarar en un article de portada l'any 2007.
2: És una farsana, una mentidera, i va fer una cosa horrible. Va fer mal a molta gent.
3: És impostora i no és americana, sinó de classe alta de Barcelona.
4: Per què ho ha fet, no?
5: Nits sense ficció. La supervivent. Estrena demà a TV3 i a la plataforma 3Cat.
6: 3Cat Info.
7: I abans de la crònica cultural, una última informació. El Consell de Ministres aprova avui la desclassificació de tota la documentació relativa a l'entrada massiva de migrants a Ceuta i es podrà consultar a partir de demà mateix. Mentre el govern de Pedro Sánchez insisteix que cap informació advertia de les dimensions de l'acció, l'Audiència Nacional Espanyola ja investiga els fets. La jutgessa ho considera un atac greu a la integritat d'Espanya i vol saber qui del Marroc ho va impulsar i si el govern espanyol va reaccionar tard.
6: 3Cat Info.
7: Catalunya ha aixecat el taló de la nova temporada teatral amb una gala al Liceu que ha recorregut un quart de segle del teatre català a través de la música i el teatre. Marta Vives.
8: La investigació judicial agafa...
9: I ara sí, fins aquí, la gala del 25è aniversari de Catalunya aixeca el taló. Ha sigut un autèntic privilegi ser la vostra presentadora i que m'acompanyi...
10: Sota lema 25 anys al teu costat, passi el que passi, la gala s'ha desenvolupat com una obra de teatre musical que ha combinat teatre, música, projeccions, humor, per explicar la història d'una professora interpretada per aquesta que esteu escoltant, Marta Rivera, que vol ser actriu. L'espectacle ha recorregut els últims 25 anys de la història del país, des dels atemptats de l'11 de setembre fins a la pandèmia, passant per la crisi econòmica, els moviments socials, el referèndum o les mobilitzacions en defensa de la cultura.
11: No us queixeu, oh, oh, tot això serà molt guai.
10: També amb reivindicacions com la importància del teatre infantil i la denúncia del tancament del jove Teatre Regina.
12: El Teatre Regina, que ha fet que molta gent s'enamorés del teatre.
13: Sí, senyor.
10: I sobre l'escenari, doncs, cares ben conegudes, com les de Joan Pera.
14: Paracetamol. Molt.
15: Paracetamol. Molt. D'acord, d'acord.
14: Sí, i aigua, aigua, fins que trenqui aigua.
15: D'acord, moltes gràcies.
10: Joan Lluís Botzo, Ivan Lavanda o Marion Escoda. El fundador i president de Focus, Daniel Martínez de Obregón, ha rebut el premi honorífic a la trajectòria.
16: Tenim la manera de lluitar contra la mediocritat, el crit i l'artificialitat que ens envolta. I és la cultura de fer-se-la. Visca el teatre. Moltes gràcies.
10: El sector ha celebrat la xifra rècord d'espectadors d'aquesta temporada. 4 milions d'espectadors a tot Catalunya.
6: Esports.
7: Fins a 2:15 amb la Montse Raya. Montse, bon dia.
17: Hola, bon dia. Comença la Champions de futbol 26-27, la nova temporada, amb el debut del Real Madrid davant l'Inter de Milà a partir de les 9 del vespre. El Barça debuta demà contra Feyenoord. Justament ahir, en la roda de premsa prèvia del Madrid, el tècnic blanc, Josep Mourinho, va exhibir la seva versió més coneguda criticant els àrbitres amb els seus clàssics. Per què? Queixant-se del VAR en el partit de Lliga que van perdre contra Betis. En concret, es pregunta... per què no van fer repetir el penal de divendres que va fallar Mbappé? Perquè ell considera que algun jugador bètic va entrar a l'àrea abans d'hora.
18: Si el VAR no ha fet repetir el penalti por desconocimiento del reglamento, tiene que ir a casa y no hacer el VAR. Si el VAR no ha mandado repetir porque no ha querido, es todavía peor.
17: També va parlar ahir Kylian Mbappé, que es postula per a la pilota d'or d'aquest any. Bernardo Silva, Camavinga i Arda Güler són baixa a Madrid per sanció. També avui a les 9 del vespre a la Champions, Borussia Dortmund, Villarreal, Lilla, Betis i Porto Manchester City. Són els partits més destacats de la jornada. Mentrestant, a Barça fa aquest matí a les 11 un últim entrenament abans de debutar a la Champions demà a casa contra Feyenoord. A partir de la 1 del migdia, rodes de premsa prèvies de Hansi Flick i d'algun jugador. Pel que fa a Eric García, es va entrenar ahir amb una màscara protectora a la cara per la fractura al nas que es va fer a partit de diumenge. Eric no pot jugar demà perquè arrossega una sanció de la Champions de la temporada passada. Tornarà a jugar ja el cap de setmana a la Lliga. Justament a la Lliga ahir, Getafe 1, Celta 1, Elx 2, Real Societat 3. L'ex blaugrana Héctor Fort va debutar amb la Real i va jugar l'últim quart d'hora.
6: 3Cat Info.
17: A la segona divisió de futbol, el Sabadell se situa tercer a la classificació gràcies a la

0: Victòria 3-2 ahir davant el Còrdoba. Els arlequinats es van avançar amb un 2-0 en només 10 minuts, però els andalusos van empatar 2 a falta d'un quart d'hora pel final. I ja el 89, triomf per al Sabadell amb bon gol de penal d'Urri. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
1: Del que més orgullós estic de tot aquest grup, i ja no només del grup, sinó d'aquesta unitat que som, perquè només cal veure com estava avui el temple en un dia tan assenyalat per la ciutat, doncs és que som capaços, o estem sent capaços, de fer un molt bon futbol, de ser molt competitius contra grandíssims equips.
0: El Sabadell suma 8 punts de 12 possibles. És tercer a la classificació després de 4 jornades. Diumenge que ve, l'equip ballesà visita el camp del Mallorca. Una de les millors jugadores de waterpolo, Maika García, denuncia que el Sabadell no li ha renovat el contracte després de reincorporar-se de la seva maternitat. Diu que l'empara la llei i que el club estava obligat a prorrogar-li el contracte un any més. Són declaracions a periòdico.
2: Estava embarazada en 2025 o 2026, l'última temporada esta, que terminava ara el 31 de agosto, mi temporada. Supuestamente mi contrato debía prorrogarse un año más y yo estaba totalmente tranquila con ese tema y no ha sido para nada agradable.
0: Maika García ha jugat al Sabadell durant 32 anys, portava 2 anys sense jugar pel procés de maternitat i ara ha fitxat pel Sant Andreu. Des del Sabadell asseguren que la no renovació de García té relació amb el rendiment, la gestió del vestidor i l'arribada de nous talents i no amb la maternitat. La selecció espanyola bàsquet s'ha classificat per als quarts de final del Mundial després de guanyar ahir 59-79 davant el Japó. Jugaran dijous als quarts del Mundial contra el guanyador de l'Austràlia, Itàlia. Encara en bàsquet, jornada de presentacions per als equips catalans de la Lliga CB. El Barça presenta aquest matí els 11 jugadors que ha fitxat aquesta temporada per trencar la sequera de 3 anys sense títols. I a l'Ilern a Lleida presenten el pivot Courcouat. Parlem també de ciclisme. La Volta reprèn avui amb la 16a etapa de 180 quilòmetres entre Cortegana i Palos de la Frontera, a Huelva. El balear Enric Mas segueix de líder amb 2 minuts 6 segons sobre l'austríac Gal. Carlos Alcaraz, defensor de l'Open dels Estats Units de tennis, juga avui en quarts de final aquesta matinada davant l'estatunidenc Shelton. També Tiafoe Mikkelsen en quarts, el quadre femení. Aryna Sabalenka s'enfronta a Noskova.

0: Són 9:15. Avui les notícies més destacades passen per les primeres protestes que coincideixen amb aquesta jornada de vaga del primer dia del curs acadèmic 2026-2027 per a 1.600.000 alumnes. D'entrada, com dèiem, la jornada ha començat amb talls de trànsit. Els sindicats convocants també han previst manifestacions arreu del país a partir de les 10. Els sindicats faran tot de manifestacions i lamenten que el govern no hagi aprofitat l'estiu per posar fil a l'agulla per resoldre el conflicte. Anirem a Girona, anirem a Tarragona i ara connectem amb l'equip viari Mireia Sala per saber com està la situació.
1: Doncs els mestres i professors en vaga encara estan tallant la C32 Argentona en els dos sentits i la Nacional 340 Tarragona en totes dues direccions també. Fa poca estona, però, han aixecat el tall de la Gran Via de Barcelona a l'altura de Can Batlló i des de les 9 del matí també s'ha reobert la P7 a Granollers, on els manifestants tallaven els carrils en sentit sud. Tot i això, en aquest punt encara hi ha 7 quilòmetres de cua. A més, els manifestants han tallat durant mitja hora les vies a l'estació de Lleida i ha quedat interromput el servei ferroviari durant una estona, però ja s'està reprenent la circulació de trens, tant de l'AVE com dels convencionals, segons informa DIF.
0: Més coses. El govern espanyol aprova avui la desclassificació de la documentació sobre l'entrada de migrants a Ceuta i demà ja es podrà consultar. La Moncloa manté que no hi havia cap alerta sobre la dimensió real de l'acció, mentre que l'Audiència Nacional obre una causa per possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. A més, preocupació a Alemanya davant la possibilitat que l'extrema dreta pugui arribar a governar després de la clara victòria a les eleccions de Saxònia-Anhalt. El canceller i líder de la conservadora CDU, Friedrich Merz, admet que la situació el deixa en estat de xoc. I tot seguit, molt lligat també al tema de l'educació, Espanya suspèn en l'últim informe PISA i registra el pitjor resultat de la seva història. Catalunya queda fora de l'estudi per l'elevat nombre d'alumnes exclosos de la prova. El Ministeri d'Educació descarrega l'errada de la Generalitat i de moment no pren cap mesura a l'espera de la investigació del departament. I pel que fa als esports, Montse?
2: Doncs destaquem que avui s'engega la Champions de futbol 26-27. El Madrid rebrà l'Inter de Milà a les 9 i el Barça debutarà demà contra el Feyenoord a casa, avui per la Flick. A segona divisió, el Sabadell és tercer després de guanyar ahir per 3-2 davant el Córdoba.
0: I pel que fa al temps, avui és l'últim dia de calor molt intensa. Les màximes pujaran més que ahir al nord-est pel vent de Garbí i els valors més alts tornaran a tocar els 39 graus. Nuvolades de tarda i alguns primers ruixats al Pirineu i prelitoral, que són preludi del canvi de temps de dimecres. Passen 3 minuts de 9:15. La jornada de protesta educativa a Girona comença amb una convocatòria per esmorzar a Fontajau, on es vol ajuntar la gent per tal de començar la manifestació. Anem cap allà, Girona. Fèlix Martín, bon dia.
3: Hola, bon dia. Concentració força tranquil·la a Girona. Cap a 300 persones s'han reunit davant del pavelló de Fontajau amb samarretes grogues i pancartes reivindicatives. És on som en aquest moment. Mestres i professors vinguts d'arreu del territori, com per exemple la Gemma de l'Institut Ardenya de Sant Feliu de Guíxols. Ella reconeix que hi ha molts companys que avui no han vingut i no se sumen en aquesta protesta perquè és el primer dia de curs, però que els donen tot el suport.
4: Sí, és cert, tenim molts companys que avui no seran aquí perquè han considerat que el primer dia no era un bon dia i en realitat ens ho hem pensat, ens ha costat una mica aquesta decisió si avui o no avui, però és el missatge. El missatge és no comença el curs amb normalitat. Si avui haguéssim començat el curs amb normalitat, estem donant el missatge de que tot va bé, no ha passat res, i no és així. No tot va bé, han passat moltes coses i no han passat les que havien de passar.
3: A Girona també s'estan afegint en aquests moments educadors d'infantil, com per exemple l'IMA, que és de la Llar d'Infants Municipal de Lloret de Mar, que concreta també la falta, sobretot de personal, també pels més petits.
5: Obrim un nou curs amb les mateixes condicions, amb 8 nadons per una educadora, amb 13 infants d'un any a dos anys per una educadora, amb 20 infants de dos anys per una educadora, i això és insostenible. I continuem igual, no tenim cap mena de canvi, ni de sou, ni de ràtios, ni d'espai, res de res.
3: La jornada de protesta a Girona començarà ara amb una manifestació després de la concentració que han fet aquí a Fontejau. Al pont de Fontejau hi veiem tres motos de la policia municipal que són els que regularan el trànsit. Aquí s'ha prohibit la circulació en aquest pont que porta cap a la zona de Maristes i Santa Eugènia i des d'aquí doncs aniran en manifestació fins al centre de Girona i acabarà amb una assemblea oberta a la plaça de la Independència. Avui comencen el curs escolar a la demarcació de Girona un total de 116.000 alumnes.
0: Doncs des de Girona, aquesta última hora del Fèlix Martín. Fèlix, molt bon dia.
3: Bon dia, gràcies.
0: I de Girona ens anem a Tarragona perquè mig centenar de professors es concentren a la N340. La jornada ha començat amb un intent de tall a l'autovia A27, però els Mossos ho han impedit. Anem fins allà. Manel Sastre, bon dia.
6: Hola, bon dia. Ara ja som en moviment. Ara mateix aquesta cinquantena de professors, de docents, estan avançant per l'antiga N340 en direcció a l'Avinguda de Roma per entrar ja cap al centre de la ciutat. És una mobilització que, com dèiem, aplega aquesta cinquantena de professors que ens explicaven que no són més per això, pel mateix que deien els companys de Girona, perquè és el primer dia de classes als centres educatius i molts companys no s'han acabat afegint a aquesta mobilització. Ens ho explicava el Manel, que és el portaveu de l'Assemblea de Docents aquí al Camp de Tarragona.
7: Bé, som un col·lectiu que som responsable. Llavors nosaltres entenem que molts companys i companyes doncs, saben que és el primer dia de curs i si no s'han pogut organitzar, doncs prioritzen l'acollida dels infants i ho entenem. Hi ha altra gent que el claustre és prou gran i entre els companys els podem organitzar i alguns fem vaga. Però sí que creiem que era important començar el 8 de setembre amb una vaga per recordar que les coses cal millorar-les.
6: Aquí hi ha molt desplegament policial, tant al davant com al darrere d'aquesta cinquantena de professors que encapçalen la mobilització amb una pancarta on es pot llegir per una educació pública i de qualitat i inclusiva. Tothom a la vaga general. La intenció és aplegar tot el col·lectiu de docents i mestres que volen participar en les accions d'avui aquí al centre de Tarragona, on faran un petit recorregut pel centre de la ciutat per expressar la protesta i per demanar finalment el govern accepti les seves peticions de ràtios més reals, que hi hagi més professionals també dedicats a l'escola inclusiva i també millores en l'àmbit salarial.
0: Des de Tarragona era l'última hora del Manel Sastre. Manel, gràcies, molt bon dia.
6: Sí, recordar també que hi ha una mobilització aquesta hora que comença a Amposta, a les Terres de l'Ebre, que és una

0: altre punt de concentració dels docents en el dia d'avui.
1: Estarem pendents de tot plegat. Manel, bon dia.
0: Bon dia.
1: I la proximitat de l'hora de convocatòria de les manifestacions ha fet aixecar bona part de les protestes que han marcat les primeres hores. És el cas de Lleida. L'acció ha tingut com a escenari l'estació de tren. Anem fins allà. Noelia Caselles, bon dia.
2: Bon dia. Doncs es va tranquil·litzant aquí la situació. Ara ja hem sortit de l'estació de tren i ara el que fa la manifestació, que en aquest moment formen aproximadament un centenar, potser 150 persones, és recórrer tranquil·lament la Rambla de Ferran, que està just davant de l'estació de trens. Què ha passat abans? Doncs que els concentrats han entrat a l'estació, han baixat a les vies i han tallat la via per on circula, entre d'altres, l'AVE. Han estat aproximadament mitja hora tallant aquestes vies i quan s'ha apropat l'hora en què havia de passar un dels AVEs, que finalment no ha passat, però els Mossos d'Esquadra amb diverses patrulles del ZARRO els han encerclat i els han fet marxar. Hi ha hagut alguna empenta, però han acabat marxant tranquil·lament. Els Mossos han identificat tres persones, que són els que hi havia a baix a les vies, i en concret els tres que sostenien la pancarta. Un d'ells és el Rubén Satorra, amb qui acabem de parlar, que és de l'Assemblea Educativa de Ponent.
3: Sí, el que fèiem avui era una acció simbòlica. És cert doncs, que sí, que hi ha hagut tres identificacions, i doncs bé, nosaltres seguirem amb la lluita, estem convençuts que l'educació necessita una millora per a aquest país i el que demanem doncs, és al conjunt de les forces polítiques del país que es posin d'acord per un acord de país que faci que ens porti al compliment de la LEC, de la llei d'educació i que posin un calendari doncs, per apropar-se a aquest 6% del producte interior brut que solucionaria moltes coses.
2: I ara, com us dèiem, doncs aquesta manifestació transcorre de manera completament tranquil·la, cridant consignes per aquí per la Rambla Ferran. El destí que estava previst en principi és la plaça de la Paeria, on a partir de les 11 s'hi ha de fer una macroassemblea, diuen, on volen discutir les esmenes que surten d'aquí, de la plana de Lleida.
1: Gràcies, Noé. Fins ara.
2: Fins ara.
1: Doncs tal com dèiem, avui arrenca el nou curs escolar per més d'un 1.600.000 alumnes d'escoles i instituts de tot Catalunya. És un primer dia marcat per una vaga de mestres i professors inèdita convocada pel sindicat majoritari, l'USTEC, conjuntament amb la CGT Intersindical, CNT i COS. A primera hora del matí hi ha hagut talls de trànsit als principals accessos a Barcelona i vies principals del país, com l'AP7 o la C58. I com dèiem, aquest matí hi ha previstes una desena de manifestacions arreu, des de Barcelona. Ens ho explicarà ara el Toni Fortesa, que està a Barcelona, que té dades amb els sindicats. Toni, bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs sí, estem aquí a la plaça Urquinaona i estan a punt de parlar ara mateix, a punt de començar aquesta petita roda de premsa abans d'iniciar la manifestació. I tenim aquesta manifestació educativa que comença aquí a Urquinaona i que ha d'acabar a la plaça Sant Jaume a les 11 amb una gran assemblea. Escoltem els representants sindicals que ja estan a punt de començar.
5: Hola, bon dia. Som la representació de l'AEC, l'Assemblea Educativa de Catalunya, i avui el primer dia d'escola, el primer dia de vaga. Estem aquí per començar, diguem-ne, un cicle de protestes perquè el departament no ha negociat ni pensa negociar i no té solució per donar sortida a aquesta crisi educativa i, per tant, estem aquí per començar un cicle de vagues, un nou curs per tirar endavant.
6: I avui preveieu un seguiment important d'aquesta vaga?
5: O... Bueno, ho veurem. Veurem el seguiment que hi ha, però no és important el seguiment que hi ha avui, sinó que és el primer dia i és un procés que tirarà més endavant. O sigui, el curs va acabar amb un cicle de vagues i avui comencem un cicle de vagues, que avui dia... Avui, sigui un dia que hi ha més gent o no, és un procés que anirà durant tot el curs. Per tant, és el primer pas, primer dia de vaga.
6: Perdó, i què responeu a les famílies o a part del professorat o dels centres que critiquen que la vaga segui fent el primer dia de curs?
5: Nosaltres estem preocupats, jo també tinc fills que van a l'escola pública, per tant, el que em preocupa és l'educació pública. I estem aquí per això, per defensar-la. Fan dècades de retallades, dècades de... que no donen solució al sistema educatiu i, per tant, hem dit prou. Hem dit prou.

0: com a professionals de l'educació i també com a pares i mares de famílies que porten els fills a l'escola pública.
1: Per què s'han encallat les negociacions? És a dir, quin punt hi ha que no us poseu d'acord?
0: Aquí negociacions amb el departament no n'hi ha anat, no n'hi ha hagut des de finals de curs. O sigui, el departament s'ha tancat en banda, no ha negociat amb ningú, no ha convocat el comitè de vaga i, per tant, és el departament el que té la pilota a la teulada. Nosaltres estem aquí disposats a negociar, però el departament no ha fet cap oferta ni cap, diguem-ne, passa per poder negociar. Per tant, estem esperant.
1: Però els punts quins són?
0: Punts ja hem recollit, tant nosaltres de l'AEC com els sindicats, estem parlant de més inversió, reduir ràtios, hi ha una sèrie de qüestions que s'han de posar damunt de la taula i començar a parlar-ne, no?
2: El teu nom, eh?
0: Ramon Castell, Assemblea Educativa de Catalunya.
3: Tenim les paraules de Ramon Castells, de l'Assemblea Educativa de Catalunya, ara serà el torn de representant de la CGT.
4: Sí? Així? Bon dia, sóc la Montse Luque, secretària general de CNT Ensenyament. En primer lloc, des de la CNT lamentem la manca de voluntat per part del Departament d'Educació per posar remei a les reivindicacions reclamades per part de la comunitat educativa i celebrem que aquesta hagi tornat a sortir als carrers un cop més. En segon lloc, volem posar en valor la feina de tots els grups de treball de l'AEC i de les assemblees de base, que estan suposant un salt qualitatiu en aquesta lluita educativa. Confiem plenament que aquest és el camí a seguir, perquè ningú podrà desarticular una lluita que té com a fonament una xarxa d'assemblees de base que continua creixent i construint-se. Per acabar, la CNT tenim clar que la jornada d'avui marca l'inici d'un curs que serà històric, on les treballadores seguirem lluitant per l'educació pública i pels nostres drets laborals. Gràcies.
3: Paraules de la representant de la CNT a la Sindicat COS.
5: Bon dia, Gerard Calvera, de la COS. Avui iniciem el curs amb dignitat i amb vaga del conjunt de les treballadores de l'educació, que seguim defensant una educació pública de qualitat amb recursos i en català. I això ho fem perquè tenim clar que el problema és profund i que va més enllà de les concessions que vam arrencar el curs passat. Això passarà al conjunt dels països catalans. Este cap de setmana hi ha manifestacions a Alacant, a València i a Castelló, que també marcaran un inici de curs combatiu al País Valencià. I què hem vist avui? Avui hem vist com el govern del PSC responia amb l'ús de la força en diferents protestes arreu del territori i com impedia el dret de protesta. Davant d'això, des de la COS volem deixar clar que les treballadores seguirem organitzades en assemblees de centre i claustre a claustre i que seguirem lluitant en un curs que ens ha de portar a la victòria. Gràcies.
2: Pots repetir-lo?
5: Gerard Calvera, de la COS.
3: Era Gerard Calvera, de la COS. Ara el representant de la Intersindical també s'acosta per fer la seva valoració.
6: Sí. Marc Martorell, portaveu de la Intersindical Educació. Aquest curs comença amb les mateixes mancances que el curs passat. Ràtios massa elevades, manca de recursos, infraestructures molt deficients, un retrocés esfereïdor de la llengua catalana en el si del sistema educatiu, un excés de burocràcia i uns currículums buidats de contingut. Ahir, el president Illa deia que cal respectar el dret a l'educació. És per això mateix que avui som al carrer, president, per exigir-li al seu govern que faci el favor de respectar el dret de l'educació dels infants i joves d'aquest país d'una vegada per totes. Som al carrer per exigir-li al president Illa i al seu govern que en lloc d'invertir els diners públics en promoció del turisme, en macroesdeveniments esportius com la Copa Amèrica, en macroprojectes i casinos, en més i més aeroports, inverteixi en el futur d'aquest país, inverteixi en serveis públics i inverteixi en educació. Els i les docents de Catalunya vam votar que no al preacord. Vam dir que no n'hi ha prou amb el que aquest govern posa sobre la taula i ens vam comprometre a seguir-nos mobilitzant. I precisament això és el que farem durant aquest curs. Ens mobilitzarem més i més fins que aconseguim un sistema educatiu públic, de qualitat i en català, del qual tots els catalans en puguem estar orgullosos. Moltes gràcies.
3: Era Marc Martorell, de la Intersindical. Torna ara a parlar representant de la CGT.
7: Sí. Bon dia a tothom, jo sóc la Laura Gené, la secretària general de la Federació d'Ensenyament de CGT Catalunya. Primer de tot, volíem fer un agraïment a les famílies. Sabem que és un dia complicat i, per tant, volem agrair doncs, la seva col·laboració, la seva comprensió i el fet de, que moltes i moltes famílies ens han fet arribar doncs, el seu suport en la lluita que estem vivint ja el curs passat i tota la que haurem de fer aquest curs. El president Illa, la consellera Niubó, han tingut tot l'estiu per convocar el comitè de vaga, per avançar en aquestes negociacions, per avançar en les demandes de més recursos, i no ho han fet. Ara, a cuita corrents, demanen un parèntesi, a cuita corrents demanen seure's a parlar. Doncs van tard perquè la resposta de principis de juny per part de tot el personal educatiu va ser contundent. Falten recursos, això no va de sous. El que falten són recursos. I ens trobem amb un primer dia de curs en què els acords tant del març com del maig no han revertit l'emergència educativa que estem vivint a Catalunya. Per tant, ens continuarem mobilitzant tant avui com els propers mesos que venen. Hem de tornar a seure a parlar. Al final, aquestes vagues, l'objectiu que tenen és poder millorar els recursos, poder arribar al 6% com a mínim d'inversió pública en l'educació, que és el que diu la legislació, i hem de poder arribar a acords i hem de poder tornar a les aules amb tots els recursos necessaris per poder atendre a tot l'alumnat d'infants i joves que tenim als centres de Catalunya. Com sempre, a la CGT no convoquem només els docents, estem convocant també el personal d'atenció educativa, estem convocant el lleure educatiu, estem convocant el 03, perquè les escoles són un engranatge. Si una peça falla, falla tot, i és el que ens està passant. No estem posant en marxa aquest engranatge. Parlar de les solucions de l'educació pública en una mesa sectorial docent seria quedar-se en la superfície. Per tant, hem de convocar, el govern ha de convocar el comitè de vaga, s'ha de seure a parlar amb tots els sindicats, amb l'EEC, amb les famílies, però fer-ho amb un pla de treball i amb unes propostes que dignifiquin les aules i que tornin el sentit a l'educació pública de Catalunya. Moltes gràcies.
8: Laura, hi ha algunes escoles que, tot i que subscriuen les reclamacions que feu, van comunicar a les famílies que avui no farien vaga sent el primer dia d'escola. Esteu d'acord amb la posició que han adoptat aquests mestres?
7: Bé, la decisió de fer vaga o no és una decisió individual i col·lectiva. Per tant, nosaltres el que hem de fer és respectar la decisió que prenguin les treballadores, igual que estem treballant colze a colze amb l'EEC des de fa mesos, perquè el model sindical de la CGT és treballar i establir un diàleg constant amb les plantilles, perquè no ens passi el que ja vam veure que va passar, un 85% de la representació sindical signant un preacord que després surt un no contundent. Llavors, entenem aquesta situació. De fet, entenem que és un dia molt i molt complicat, tant per les professionals com per les plantilles. Però hem de fer palès i hem de demostrar que realment el curs no comença amb normalitat. Encara que no hi hagués hagut vaga, el curs no podia començar amb normalitat. Ahir mateix es feien assemblees d'urgència a alguns centres perquè apareixien grups de nou que no tan sols no tenien ni docents, ni personal d'acompanyament, ni tan sols horaris o aules assignades. Això és un desgavell i això s'ha d'aturar quan abans.
3: Acabat la intervenció de CGT, ara la Marina Ruiz d'USTEC serà el seu torn.
9: Hola, bon dia, sóc la Marina Ruiz, membre del secretariat nacional d'USTEC. I llavors el que volem és dir que iniciem el curs una mica com el vam acabar, amb una jornada de vaga. Val? La consellera ha decidit fer un parèntesi durant tot l'estiu i no ha volgut seure a negociar ni reobrir les negociacions amb la comunitat educativa. Llavors, nosaltres el que volem posar de manifest és que aquest serà un curs en lluita, per l'escola, l'educació pública de Catalunya. I li volem enviar un missatge molt clar a aquesta conselleria. La USTEC ho farà de manera conjunta amb les bases. Llavors, ara només cal remarcar que els objectius i les reivindicacions estan molt clares. No podem continuar sotmetent l'educació d'aquest país a l'infrafinançament de les últimes dècades. Necessitem de manera urgent caminar per assolir el 6%, tal com marca la LEC. Igual que l'escola inclusiva. L'escola

0: inclusiva no pot ser un titular. L'escola inclusiva necessita, pel seu bon desplegament, finançament, necessita dotacions, necessita recursos, necessitem personal de suport educatiu a tots els centres per atendre la diversitat que tenim ara mateix a les aules de Catalunya. I exactament igual li demanem al govern un compromís ferm per l'educació pública de Catalunya. Cap tancament de línies mentre s'estigui finançant l'escola concertada. Necessitem mesures d'atenció universal per tot l'alumnat i això passa per la reducció de ràtios a totes les etapes educatives. I no podem deixar de banda el blindatge de la llengua catalana. Necessitem un compromís d'aquest govern amb la llengua. Necessitem que la immersió lingüística del català sigui una realitat a tots els centres de Catalunya. I ara mateix que estem amb aquesta onada de calor, no podem continuar sotmetent els nostres infants i joves a temperatures per sobre els 30 graus. És urgent climatitzar les aules. Per tot plegat, després de veure el col·lapse de la conselleria amb les proves PISA aquest estiu, interpel·lem al president de la Generalitat a que posi les bases per construir realment un acord de país amb tota la comunitat educativa. Gràcies.
1: L'any passat les mobilitzacions i les vagues es van anar escalant. Fer una vaga suposa un esforç. Teniu por de que poder, després de tantes mobilitzacions i d'un curs com el passat, els mestres desgastin i potser hi hagi menor seguiment en les mobilitzacions d'aquest any?
0: No ens fa por. Perdó. No ens fa por, perquè el que estem veient amb aquest inici de curs és que el professorat, el personal d'atenció educativa, tothom, els treballadors i les treballadores de l'educació, continuen patint les mateixes mancances. Llavors han tornat amb molta il·lusió, amb el cor trencat amb aquesta vaga d'inici de curs, però veient que continuen sense tenir els recursos per tirar endavant la seva vocació, la seva tasca educativa, amb la qual cosa estem contents perquè estem fent treball conjuntament amb les assemblees i veiem que hi ha voluntat i fermesa per continuar davant amb la lluita.
2: Quan hi ha docents, també famílies, que deuen que comparteixen les vostres reivindicacions, però que ja n'hi ha prou de vagues, us sentiu interpel·lats? Creieu que cal fer també autocrítica per part dels sindicats?
0: Nosaltres estem realment orgullosos de la resposta que hem tingut per part de la societat en general i per part de la majoria de les famílies. Nosaltres entenem que hi ha situacions molt diverses i també ens sentim orgullosos d'aquesta feina que hem començat a fer conjuntament amb les famílies perquè creiem que això no va ni de salaris ni de condicions laborals, va de la millora del sistema educatiu de Catalunya i les famílies volen el millor pels seus infants i joves i nosaltres ho volem pel nostre alumnat.
3: Fins aquí la intervenció dels sindicats. Ara, mica en mica, sí que s'ha anat omplint la plaça Urquinaona. Potser hi ha un centenar de persones amb samarretes grogues a punts per començar aquesta manifestació, que els ha de portar fins a la plaça Sant Jaume.
4: Molt bé, Toni Fortesa, des del centre de Barcelona, moltes gràcies i ja ho saps, micròfons oberts per qualsevol cosa que pugui passar.
3: Perfecte, així ho farem. Fins ara.
5: Esports.
4: Montse Raya, bon dia.
6: Hola, bon dia. Avui s'engega la temporada de la Champions League 26-27 amb la 72a temporada de la màxima competició europea de clubs, la 35a amb el nom actual de Champions League. Una temporada que té el format de fase Lliga per tercer any consecutiu i que tindrà la final, que jugarà a l'Estadi Metropolitano de Madrid el 5 de juny del 2027. Avui és una jornada amb 5 partits d'aquesta Champions, on hi destaca el debut de Madrid davant l'Inter de Milà a partir de les 9 del vespre. El Barça jugarà demà a casa contra Feyenoord. Justament ahir, en la roda de premsa prèvia de Madrid, el tècnic blanc, Josep Mourinho, va exhibir la seva versió més coneguda criticant els àrbitres amb els seus clàssics. Per què? Queixant-se del VAR en el partit de Lliga que van perdre divendres contra el Betis. Un Mourinho que explica com afronta la nova temporada europea.
7: Però no quiero jugar bien como jugamos con el Betis y perder. Obviamente que estamos en una fase donde jugamos 8 partidos y el objetivo en estos 8 partidos es de cualificar, pero quiero pensar este partido isolado de ese contexto. No quiero pensar que vamos a tener 7 partidos más y quiero ganar.

0: També va parlar ahir Kylian Mbappé, que es postula per a la pilota d'or d'aquesta temporada. També avui a les 9 del vespre, en aquesta Champions, Borussia Dortmund-Villarreal, Lilla Betis i Porto-Manchester City són els partits destacats de la jornada. Mentrestant, el Barça fa, a partir de les 11, d'aquí una hora, un últim entrenament abans de debutar demà en aquesta Lliga de Campions a casa contra Feyenoord, a partir de la 1 del migdia, rodes de premsa prèvies de Hansi Flick i d'un jugador. I pel que fa a la Lliga, ahir a primera divisió, Getafe 1, Celta 1, Elx 2, Reial Societat 3, l'ex blaugrana Héctor Fort va debutar amb l'equip basc i va jugar l'últim quart d'hora.
1: 3Cat Info.
0: A la segona divisió de futbol, el Sabadell se situa tercer a la classificació gràcies a la victòria ahir 3-2 davant el Còrdoba. Els arlequinats es van avançar amb un 2-0 en només 10 minuts, tots dos gols de Giocaccini, però els andalusos van empatar 2 a falta d'un quart d'hora pel final. Ja al minut 89, triomf per al Sabadell amb un gol de penal d'Albert Urriols Urri. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
2: Realment hem hagut de guanyar el partit dues vegades. Sabem el rival que teníem davant i aquí s'ha d'anar fins al final, s'ha de lluitar fins al final, però és futbol i aquest equip el que demostra una i una altra vegada és que hi creu, que té orgull, que defensa aquesta samarreta amb l'ànima.
0: El Sabadell suma 8 punts de 12 possibles i és tercer a la classificació després de 4 jornades. Diumenge que ve, jugant al camp del Mallorca. Una de les millors jugadores de waterpolo, Maika García, denuncia que el Sabadell no li ha renovat el contracte després de reincorporar-se de la seva maternitat. Diu que l'empara la llei i que el club estava obligat a prorrogar-li el contracte un any més. Declaracions a periódico.
3: Para mí creo que la ley hay que cumplirla y aún así... aunque no hubiese esta ley o no existiese, creo que por parte de mi club no me lo esperaba porque son más de 30 años en este club, en esta entidad.
0: García ara ha fitxat pel Sant Andreu. Des del Sabadell asseguren que la no renovació de García té relació amb el rendiment, la gestió del vestidor i l'arribada de nous talents i no amb la maternitat. Parlem també de bàsquet. La selecció espanyola jugarà el dijous en quarts de final del Mundial després de guanyar ahir 59-79 al Japó. Avui es presenta la plantilla del Barça amb els 11 nous fitxatges.
1: 3Cat Info.

0: Ampun, les 10 del matí. Aquesta hora han de començar el gruix de les manifestacions convocades coincidint amb la vaga del primer dia del curs escolar. Més d'un 1.600.000 alumnes tornen a les aules. Les protestes han arrencat ben d'hora amb talls de trànsit i accions que han alterat la mobilitat. Anem a l'equip viari. Situació a aquesta hora. Mireia Sala, bon dia. Mireia Sala, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs ja s'han reobert tots els talls de carreteres i autopistes que han fet els mestres i professors en vaga des de primera hora del matí. L'últim tall a aixecar-se ha estat el de la C32 a Mataró. També s'ha reobert el tall de la P7 a Granollers, la Nacional 340 a Tarragona, la C58 a Sant Quirze, la Pota Nord a Santa Coloma, la Ronda del Litoral a Ciutat Vella i la Gran Via de Barcelona a Can Batlló. A més, aquest matí els manifestants de Lleida han tallat també durant mitja hora les vies de l'estació de tren de la capital del Segrià i ha quedat interromput el servei ferroviari durant una estona. Per ara, la circulació de trens ja està restablerta, segons ha dit.
0: Espanya suspèn l'últim informe PISA i registra el pitjor resultat de la seva història. Matemàtiques i comprensió lectora és on els alumnes treuen més mala nota. Catalunya queda fora de l'estudi per l'elevat nombre d'alumnes exclosos de la prova i el Ministeri d'Educació culpa la Generalitat de la Rada. El govern espanyol aprova avui la desclassificació de la documentació sobre l'entrada de migrants a Ceuta i demà ja es podrà consultar. La Moncloa manté que no hi havia cap alerta sobre la dimensió real de l'acció, mentre que l'Audiència Nacional Espanyola ha obert una causa per possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. Tornen els atacs creuats entre Rússia i Ucraïna. En les últimes hores, Ucraïna ha atacat amb drons una infraestructura civil a la regió russa de Saratov i ha deixat un nombre indeterminat de ferits. També s'han sentit fortes explosions a Kiev. Els atacs arriben just després dels 3 dies de treva que Moscou i Kiev havien anunciat a totes dues ciutats. Preocupació alemanya davant la possibilitat que l'extrema dreta pugui arribar a governar després de la clara victòria en les eleccions de Saxònia-Anhalt. El canceller i líder de la conservadora CDU, Friedrich Merz, admet que la situació el deixa en estat de xoc. El govern engega la maquinària per elaborar els comptes de l'any que ve. Avui aprovarà el sostre de despesa, que fixa el màxim que es pot gastar la Generalitat en les seves polítiques. Supera els 43.000 milions d'euros, que és un 5% més que aquest any. I l'actriu nord-americana Ellen Burstyn ha rebut el lleó honorífic de la Mostra de Venècia per la seva carrera premiada amb un Òscar i que va arrencar fa més de 50 anys amb el paper de mare a l'exorcista.
2: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
3: Hola, bon dia. Avui comença la Champions de futbol 26-27. El Madrid rep l'Inter de Milà a les 9 del vespre amb Mourinho queixant-se dels àrbitres de la Lliga Espanyola per no utilitzar correctament el VAR. El Barça rebrà demà el Feyenoord i avui parla Flick. El Sabadell se situa tercer a la segona divisió de futbol després de guanyar ahir per 3-2 davant el Córdoba amb un gol de penal a l'últim minut. I la waterpolista del Sabadell, Maica García, denuncia que el club no li ha prorrogat el contracte després de procés de maternitat.
0: Últim dia de calor molt intensa. Les màximes pujaran més a comarques de Girona pel vent de Garbí reescalfat. Els valors més alts tornaran a tocar els 39 graus. Nuvolades de tarda i alguns primers ruixats al Pirineu i prelitoral, que és el preludi del canvi de temps que ens espera per demà dimecres.
2: Trescat Info.
0: 10 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Com us dèiem, aquesta hora està previst que arrenquin una desena de manifestacions de mestres i professors arreu del país coincidint amb la jornada de vaga convocada el primer dia del curs escolar. Més d'un 1.600.000 alumnes d'escoles i instituts de Catalunya tornen avui a les aules amb el conflicte obert entre docents i educació. L'aturada l'ha convocat el sindicat majoritari USTEC, conjuntament amb la CGT, la Intersindical, la CNT i la COS. Al matí hi ha hagut talls de trànsit als accessos de Barcelona i a les principals vies del país. Doncs bé, anem a saber-ne l'última hora. Barcelona, Martí Cuní i Toni Fortesa, bon dia.
4: Molt bon dia. Doncs ara mateix unes 200-300 persones s'han anat reunint mica en mica aquí a la plaça Urquinaona. No hi ha intenció, encara que estava convocada a les 10, de que comenci a caminar. Tot just s'estan recollint aquestes persones que van arribar, moltes d'elles amb samarretes grogues, això sí, crits i consignes en contra de consellera Niubó i a favor de l'educació pública. Els sindicats reclamen al departament que mogui fitxa, ho han fet ara just fa uns minuts, reclamen que el govern torni a obrir la negociació i pacti un calendari. La Marina Ruiz, del secretariat nacional d'USTEC, posava alguns punts sobre la taula.
5: Igual, li demanem al govern un compromís ferm per l'educació pública de Catalunya. Cap tancament de línies mentre s'estigui finançant l'escola concertada. Necessitem mesures d'atenció universal per tot l'alumnat i això passa per la reducció de ràtios a totes les etapes educatives.
4: Han reconegut que és difícil començar un curs d'aquesta manera, fent vaga també pel col·lectiu docent, però reconeixen que fa falta aquesta mobilització i que la major part de les famílies els donen suport.
0: Toni, gràcies. Tornarem amb vosaltres més tard. Bon dia.
4: Molt bon dia.
0: I una cinquantena de professors estan accedint ara al centre de Tarragona, des d'on començarà la manifestació que recorrerà alguns dels carrers principals des de primera hora. Hi ha hagut concentracions als accessos a la ciutat. Anem, per tant, a Tarragona. Manel Sastre, bon dia.
6: Hola, què tal? Bon dia. Sí, aquesta cinquantena de professors són els que s'han agrupat a la zona del polígon Francolí. S'han acostat fins aquí al centre de Tarragona. Ara ja som a la plaça Imperial Tarragó, que està tallada parcialment. I aquí s'han afegit uns quants professors i docents que s'estaven esperant aquí al centre de la ciutat. Ara ja són més d'un centenar de persones les que estan aplegades aquí al centre. La intenció ara és anar fent un recorregut per la ciutat. Inicialment tenen previst acostar-se fins a l'autovia A7. No sabem si la tallaran, com ha passat altres vegades, o si faran un recorregut pels diferents punts de la ciutat que tenen previst moure's. Hem parlat amb algun d'aquests professors que ens diuen que estan farts que el govern els maregi amb propostes que no acaben de complir les seves expectatives. La pancarta que encapçalarà aquesta mobilització diu: ja n'hi ha prou, millores laborals ja, l'educació, més salari, més recursos, més democràcia i menys burocràcia, també menys ràtios. El que expliquen és que la mobilització és inferior a la que hi havia hagut altres vegades que s'han mobilitzat aquests últims mesos, bàsicament perquè és el primer dia de curs i perquè molts dels docents han decidit no secundar aquesta mobilització, i ho entenen, segons explicava el Manel, que és el portaveu de l'Assemblea de Docents.
7: Nosaltres entenem que molts companys i companyes doncs saben que és el primer dia de curs i si no s'han pogut organitzar, doncs prioritzen l'acollida dels infants, i ho entenem. Hi ha altra gent que el claustre és prou gran i entre els companys els podem organitzar i alguns fem vaga. Però sí que creiem que era important començar el 8 de setembre amb una vaga per recordar que les coses cal millorar-les.
6: Aquí continuen arribant mestres i professors, la majoria amb samarretes grogues. Veiem ara que baixa força gent per la Rambla per acostar-se en aquest punt de concentració, i a poc a poc va incrementant-se el nombre de persones que estan donant suport a aquesta mobilització aquí al centre de Tarragona. Com aquesta, també hi ha hagut mobilitzacions a l'Ebre, concretament a Amposta. A quarts de 10 s'havien organitzat també per iniciar alguna de les accions de protesta a la zona de les Terres de l'Ebre, en un curs que ha començat avui amb normalitat, segons es explicaven, tret, evidentment, dels llocs on s'ha secundat la vaga majoritàriament i que ha comportat també problemes d'organització en alguns centres escolars.
0: Entesos, Manel, fins ara, gràcies.
6: Bon dia.
0: Adéu, bon dia. Doncs bé, Espanya suspèn l'últim informe PISA i registra el pitjor resultat de la seva història. Catalunya queda fora de l'estudi per l'elevat nombre d'alumnes exclosos de la prova. El Ministeri d'Educació descarrega l'errada en la Generalitat i, de moment, no pren cap mesura a l'espera de la investigació del Departament. Madrid, Dani Sainciaja.
8: Els alumnes espanyols retrocedixen en ciències i en matemàtiques, però sobretot en comprensió lectora, cauen 23 punts, l'equivalent a perdre tot un curs escolar, segons els experts de l'OCDE. Les dades no són bones, reconeix el Ministeri d'Educació, però s'agafen al fet que la tendència a la baixa és global dels 91 països que hi participen. La caiguda va començar el 2015, però ara s'ha accentuat degut a l'ús de les pantalles, segons el coordinador de PISA, Tue Hallgren.
9: En general, si un text és més llarg de 400 paraules, bàsicament el que cap en una pantalla, és on veiem les dificultats dels alumnes. Hi ha molts indicis que això és més un repte de tota la societat.
8: Tot i que les dades de Catalunya sí que computen en la mitjana estatal, no serveixen per comparar-se amb altres comunitats ni amb edicions anteriors, perquè el nombre d'alumnes exclosos va superar el permès. El secretari d'Estat d'Educació, Abelardo de la Rosa, assenyala al departament i recorda que els tècnics del Ministeri ja ho van advertir.
10: Y el mensaje que se recibió es que pues, se iba a corregir y ahí me debo quedar. A partir de ahí, insisto, las medidas que ha tomado Cataluña son las que son hasta este momento. Tiene que terminar su investigación y cuando Cataluña termine su investigación, pues veremos otras posibles medidas.
8: Ara bé, reconeix que les advertències dels tècnics mai van arribar a la cúpula política del Ministeri d'Educació.
0: 10 i 10.
2: 3CAT Info.
0: El Consell de Ministres aprova avui la desclassificació de tota la documentació relativa a l'entrada massiva de migrants a Ceuta i es podrà consultar a partir de demà mateix. Mentre el govern de Pedro Sánchez insisteix que cap informació advertia de les dimensions de l'acció, l'Audiència Nacional Espanyola ja investiga els fets. La jutgessa Maria Tardón ho considera un atac greu a la integritat d'Espanya i vol saber qui del Marroc ho va impulsar i si el govern espanyol va reaccionar a tard. Madrid, Paula Brujats.
11: La investigació judicial agafa forma el mateix dia que el Consell de Ministres desclassificarà tots els informes policials i d'intel·ligència previs el 30 de juliol. Seran públics a partir de demà i demostraran, segons el ministre Marlaska, que cap de les alertes prèvies era prou potent per anticipar-se ni tampoc per pensar que el govern marroquí hi està al darrere.
12: No existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna de Marruecos.
11: La jutgessa diu que és aviat per saber els autors materials de l'entrada, però dona per fet que es va cuinar tot des del Marroc i ho investiga per possibles delictes contra la integritat de l'Estat, per organització criminal i també per homicidis imprudents.
0: El ministre Òscar Puente ha posat en entredit la imparcialitat de la magistrada. Són declaracions a la cadena SER.
13: Proviene del mundo político. Ha sido concejal del Ayuntamiento de Madrid, del Partido Popular. Por tanto, teniendo en cuenta, como digo, todo lo que estamos viendo, desde luego, hasta la fecha ha dado muestras, yo creo que de cierta, de que se pueda dudar de su imparcialidad, desde luego sí.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Benjamin Netanyahu va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas per part del president dels Emirats Àrabs 10 dies abans del 7 d'octubre del 2023, això segons una investigació que publica el diari israelià Haaretz. El mitjà indica que el primer ministre israelià no va

0: traslladar la informació als serveis de seguretat ni tampoc va prendre cap mesura preventiva. Segons la investigació, el president dels Emirats, Mohammed bin Zayed, va mantenir una conversa de 45 minuts amb Netanyahu a través de canals de comunicació segurs. Bin Zayed el va informar que el líder de Hamas a Gaza, Yahya Sinwar, preparava una operació a gran escala que podria comportar un bany de sang. A més, l'alertava de les conseqüències per la regió i per als acords d'Abraham que havien normalitzat la relació d'Israel amb diversos països àrabs, inclosos els Emirats. El primer ministre israelià ha dit que aquestes informacions són falses. La polèmica sobre l'actuació del govern i l'exèrcit abans dels atacs del 7 d'octubre del 2023, que van fer 1.200 morts, està centrant gran part de la campanya electoral a Israel. Encara de la crònica internacional, Rússia i Ucraïna reprenen els atacs creuats després de 3 dies de treva per la visita dels enviats nord-americans a Kiev i Moscou per reactivar les negociacions entre les parts. Almenys dues persones han mort i 7 han quedat ferides per l'impacte de projectils en edificis residencials de la capital ucraïnesa. També s'han produït diversos incendis a la ciutat. El president Volodymyr Zelensky diu que l'atac ha fet danys en infraestructures bàsiques. L'exèrcit d'Ucraïna també ha intensificat els atacs amb drons sobre territori rus. Almenys una persona mort i 3 han resultat ferides a la regió russa de Bryansk i també hi ha diversos ferits a la regió de Saratov. Hi ha preocupació màxima a Alemanya davant la possibilitat que l'extrema dreta pugui arribar a governar després de la clara victòria de les eleccions de Saxònia-Anhalt. Malgrat que públicament s'imposi el discurs de fer un cordó sanitari per impedir-ho, caldrà comprovar si finalment serà així o no. En aquest sentit, el professor de Ciència Política de la UPF, Klaus Jürgen Nagel, expressava els seus dubtes sobre l'actuació dels partits alemanys. En unes declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, apuntava la possibilitat que algun vot transfuga de la CDU doni al govern de l'Estat federal a l'extrema dreta.
1: És una de les possibilitats que hi ha, que algú de la CDU al Parlament flaqueja i dona el vot a l'AFD per possibilitar-li la formació del govern. Però ja fa temps que el cordó sanitari o tallafocs a nivell local i comarcal s'està trencant.
0: Amb aquest escenari, a l'espera d'eleccions imminents a Berlín i a Mecklenburg, Pomerània Occidental, el canceller alemany compareixia ahir per declarar-se en estat de xoc. Hem arribat a un quart d'11 del matí. Fem una aturada per repassar la situació del trànsit i del temps. Actualitzem, per tant, les dades del trànsit i el transport públic. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
2: Bon dia, Carme. Doncs la C32 s'ha reobert fa mitja hora, com hem dit al titular de les 10, s'han reobert ja tots els talls que feien els mestres i professors en vaga, però l'última reobria ha estat a la C32 i, per tant, en aquesta via encara hi ha uns 7 quilòmetres de circulació lenta de Mataró a Vilassar de Mar en sentit Barcelona. A la P7, trànsit dens a Barberà del Vallès en sentit Tarragona i problemes també encara a la Ronda a Dalt amb lentitud de Can Clot a Pedralbes en sentit Besòs i a la Ronda del Litoral, que té trànsit lent amb aturades de la zona franca a la Barceloneta en sentit Besòs i del Fòrum a la Barceloneta en sentit Llobregat. I pel que fa al transport públic, hi ha retards en alguns trens de la línia de Rodalies R15, la que connecta Barcelona amb les Terres de l'Ebre. És el cas del tren que sortia de l'estació de França a 2:15 en direcció Reus, que porta 40 minuts de retard per una incidència operativa, i el del tren que va a PortAventura, que circula amb retard per una incidència tècnica que ha afectat el tren precedent. Això és tot. Renovem dades d'aquí a mitja hora.
0: El temps. Amb l'Enric Agut.
3: Últim dia de fortes calors, de calor extrema. Avui la temperatura pot situar-se al voltant dels 38-39 graus, on pugi més. Per exemple, això pot passar a Lleida, 38 de màxima, però també a comarques de Girona, amb el vent escalfat del sud, la temperatura avui pot ser més elevada i arribar als 39. Això podria passar, per exemple, a Banyoles o a Olot. Ambient molt, molt, molt càlid en el dia d'avui, però és l'última jornada perquè demà la temperatura cau. Aquesta tarda tindrem més intervals de núvols. El vent de sud-oest es reforçarà més a la Costa Brava amb algunes ratxes de 40-50 km per hora alterant el mar. I ja tindrem algun primer ruixat al Pirineu, però Pirineu hi ha alguna muntanya de manera molt local del prelitoral. Cap al vespre, nit, els ruixats es poden intensificar cap al nord i tres comarques ja tenen un avís d'intensitat de precipitació per aquest vespre, nit. És un perill moderat, Solsonès, Berguedà i la Garrotxa. De matinada i demà a primeres hores, els ruixats escamparan per comarques de Barcelona, Girona, Pirineu, Prepirineu, també al llarg del matí, i moltes comarques estaran amb aquest avís d'intensitat de precipitació que serà d'un perill alt, per exemple, des del Tarragonès fins al Baix Llobregat, passant també per la Catalunya Central i el Pirineu Oriental. On rebran molt poca pluja o no plourà, en alguns indrets, serà cap a Pla de Lleida o també Terres de l'Ebre i, en general, a comarques de Tarragona, excepte al nord, de les comarques de Tarragona.

0: Tens 1.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
1: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
4: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
3: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allí a l'habitació i no ens ho creiem.
5: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: 3CAT Info.
7: Un quart d'11 i 4 minuts, el govern engega la maquinària per començar a negociar els comptes de l'any que ve, tot i que és conscient que serà complicat tirar-los endavant per les diverses eleccions a l'horitzó. Aquest matí el Consell Executiu aprova el sostre de despesa. És la quantitat de diners que es podrà gastar com a màxim les conselleries si els comptes s'arriben a aprovar. Aquesta xifra s'enfila fins als 43.000 milions d'euros i és gairebé un 5% més elevada que els pressupostos d'aquest any. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha explicat a TV3 que la prioritat del govern torna a ser un acord amb Esquerra i els comuns i apunta que si el Congrés és capaç d'aprovar el nou finançament, la Generalitat podrà gastar encara més.
8: Jo vull pensar que tant uns com els altres doncs estaran també en aquest camí. És cert que si s'aprova el model de finançament incorporarem 4.700 milions d'euros i evidentment aquesta és una xifra important que no sabem avui en dia si la podrem incorporar, però que això doncs evidentment seria un incentiu per tenir uns pressupostos de cara al 27.
7: Ara bé, els socis parlamentaris ja han advertit al govern que no li posaran fàcil en un any electoral després d'aprovar els comptes d'aquest 2026 fa tot just dos mesos. Doncs bé, parlant de diners, si els multimilionaris paguessin un impost del 3%, es podrien evitar prop de 30 milions de morts als països de renda més baixa fins al 2030. És la principal conclusió d'un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona que analitza com la redistribució de la riquesa podria mitigar les conseqüències de les retallades en cooperació internacional. El treball que s'ha publicat a la revista mèdica de Lancet ha estudiat el potencial de 10 mesures fiscals i un dels mecanismes que té més impacte també és l'impost sobre les transaccions financeres, coneguda com la taxa Tobin. Altres instruments que reduirien la desigualtat al món són impost a les multinacionals i també als majors titulars de criptomonedes. Un estudi coliderat per l'Hospital de Bellvitge i d'Ivell identifica tres variables que ajuden a identificar les persones amb trastorn obsessiu compulsiu, el que es coneix com a TOC, que tenen més risc d'intentar suïcidar-se. La investigació no permet predir qui caurà en una conducta suïcida, però sí quin pacient hi estarà més exposat i, per tant, fer-li un seguiment més proper per mirar d'evitar-ho. La investigació ha seguit l'evolució psiquiàtrica de 199 persones durant més de 19 anys a través de les dades clíniques i de sistemes d'intel·ligència artificial, establert tres variables molt fàcils d'identificar en consulta que poden augmentar el risc dels pacients amb TOC de caure en el suïcidi. Ho explica el doctor Cinto Segalàs, psiquiatra de la unitat TOC de l'Hospital de Bellvitge.
9: El fet de que tinguin antecedents familiars, el de que tinguin un trastorn depressiu associat i que hagin consumit o consumeixin substàncies o drogues. No? L'algoritme no et permet calcular el risc per a cada pacient. El que et diu és que aquestes tres variables tenen un pes rellevant en predir la conducta suïcida.
7: El trastorn obsessiu compulsiu afecta entre un 1 i un 3% de la població, és molt discapacitant i té un origen en part genètic i també ambiental. El TOC, segons el doctor Segalàs, es banalitza i per això molts pacients es passen anys patint el trastorn sense un diagnòstic. Canviem de qüestió. Els bars, restaurants i cafeteries de Lloret de Mar alerten que aquest mes d'agost ha estat més fluix que el passat. Detecten que els consumidors gasten menys als àpats, que destinen més diners a l'allotjament i que alguns turistes europeus fugen de les onades de calor. Girona, Laia Claret.
10: Marc Linares Roig, president del Gremi de Bars i Restaurants del municipi de la Selva, especifica que el consumidor és més prudent.
11: Un consumidor molt més sensible al preu, el client mira molt més la carta, compara més, potser abans en una taula es demanaven entrants, plats principals postres i copes, i ara doncs es selecciona molt més el que es consumeix. Jo no diria que hem tingut menys clients, però en alguns casos sí que hem tingut menys despesa per client.
10: També considera que avui dia els turistes passen menys nits que abans al poble i fan més despesa en l'allotjament, i alguns establiments han notat un mes de juliol millor que el de l'agost. A més, hi ha una pèrdua de rendibilitat, asseguren, perquè ha pujat el preu de l'energia, el producte o els impostos, i per guanyar el mateix que abans asseguren cal facturar més.

0: Les onades de calor també han condicionat el turisme.
1: Fa que molts mercats, com per exemple el britànic o d'altres mercats centroeuropeus, doncs, tinguin informació real de la temperatura i l'humitat d'una destinació i decideixin doncs, directament no triar aquella destinació.
0: Prenen mesures per combatre-ho i des de l'Ajuntament ja han començat a actuar per quan hi torni a haver onades de calor. Algunes de les primeres accions són crear espais d'ombra, més refugis climàtics o naturalitzar zones urbanes perquè els turistes segueixin passejant pels carrers comercials.
2: Parlem ara de Star Trek. Star Trek, la sèrie de ciència-ficció de la tripulació de l'Enterprise, avui fa 60 anys i la plataforma Sky Showtime ho celebra amb un canal nou dedicat a la saga. La sèrie, creada per Gene Roddenberry, va estrenar-se el 1966. 60 anys després, Sky Showtime ha posat en marxa un tercer canal per commemorar-ho. Es diu Star Trek Movies i emet les 24 hores 13 pel·lícules de la franquícia des de Star Trek, la pel·lícula estrenada l'any 1979 fins a Star Trek més enllà del 2016. El canal se suma a dos espais que la plataforma ja tenia per les sèries i el canal de ciència-ficció supernatural. Encara hi haurà més novetats. El 18 de novembre arribaran a la plataforma les dues primeres temporades de Star Trek Short Treks amb capítols inèdits protagonitzats pel capità Saru, interpretat per Doc Jones, o l'oficial Sylvia Tilly, Mary Wishman. 60 anys després d'aquell primer viatge, la tripulació de l'Enterprise continua creixent.

0: Esports.
1: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. Avui s'engega la temporada de la Champions League 26-27 i és la 72a temporada de la màxima competició europea de clubs, la 35a amb el nom actual. Per tercer any seguit, la Champions tindrà el format de fase Lliga i la final es jugarà aquesta temporada a l'Estadi Metropolitano de Madrid el 5 de juny del 2027. Avui és una jornada amb 5 partits en què destaca el debut del Madrid davant l'Inter de Milà a partir de les 9 del vespre. El Barça jugarà demà contra Feyenoord, a casa. El defensa blaugrana, Pau Cubarsí, recorda que just fa 2 anys va debutar la Champions amb el Barça contra el Nàpols, a més guanyant el premi com a MVP. En declaracions als mitjans de la UEFA, Cubarsí explica com ha evolucionat des de llavors.
3: Creo que ha cambiado bastantes cosas y que ya han pasado casi 2 años o un poco más y he cambiado bastante, sobre todo el tema futbolístico, pues tengo un poco más de experiencia, también he ganado más masa muscular, ya soy más grande, me he hecho más grande.
2: En mitja hora, a les 11, el Barça fa un últim entrenament abans de debutar a la Champions demà, com us dèiem, contra Feyenoord, a partir de la 1 del migdia, rodes de premsa prèvies de Hansi Flick i d'algun jugador. També avui, a les 9 del vespre, la Lliga de Campions, Borussia Dortmund, Villarreal, Lilla Betis i Porto Manchester City. Abans, a 7:15, AEK d'Atenes, LASK i Bruges, Aston Villa. Pel que fa a la Lliga de Futbol, a primera divisió es van jugar 2 partits, Getafe 1, Celta 1 i Elx 2, Reial Societat 3. L'exblaugrana Héctor Fort va debutar amb la Reial i va jugar l'últim quart d'hora.
0: 3CAT Info.
2: A la segona divisió de futbol, el Sabadell se situa tercer a la classificació gràcies a la victòria i 3-2 davant el Còrdoba. Els arlequinats es van avançar amb un 2-0 en només 10 minuts, tots 2 gols de Giocaccini, però els andalusos van empatar 2 a falta d'un quart d'hora per al final. Ja al minut 89, triomf per al Sabadell amb bon gol de penal d'Albert Urriols Urri. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
4: I al final és un tema de mentalitat i crec que aquesta mentalitat de ser els pobrissons, de pensar que tot ens passa a nosaltres però que va malament, l'hem canviat per anem fins al final, que potser som capaços de fer-ho caure de la nostra banda. Al final no és que ens passin coses bones, és que perseguim les coses bones amb esforç.
2: El Sabadell suma 8 punts de 12 possibles i és tercer a la classificació després de 4 jornades. Diumenge que ve, els vallesans visiten el Camp de Mallorca. Una de les millors jugadores de waterpolo actual, Maika García, denuncia que el Sabadell no li ha renovat el contracte després de reincorporar-se de la seva maternitat. Diu que l'empara la llei i que el club estava obligat a prorrogar-li el contracte

0: afecta un año. Son declaraciones a periódico.
1: Estaba embarazada en 2025, 2026, la última temporada esta, que terminaba ahora el 31 de agosto, mi temporada. Supuestamente mi contrato debía prorrogarse un año más y yo estaba totalmente tranquila con ese tema. Y bueno, y no ha sido para nada agradable.
0: Maica García ha jugat al Sabadell durant 32 anys, portava dues temporades sense jugar pel procés de maternitat i ara ha fitxat pel Sant Andreu. Des del Sabadell asseguren que la nova renovació de García té relació amb el rendiment, la gestió de vestidor i l'arribada de nous talents i no amb la maternitat. Parlem de bàsquet. La selecció espanyola jugarà als quarts de final del Mundial després de guanyar ahir 59-79 al Japó. La catalana Mariona Ortiz va jugar 19 minuts i va anotar 5 punts i la jugadora de l'Uni, Ileana Martín, la van escollir millor jugadora del partit després d'anotar 20 punts.
2: Seguir aprendiendo día a día. Estamos en una competición muy intensa, en una competición de mucho nivel y hay que aprender en cada jugada porque los detalles son súper importantes. Entonces, lo que te digo, gracias a la gente que tengo alrededor puedo tomar mejores decisiones.
0: També avui es presenta a les Roces l'acord de la Federació Espanyola de Futbol amb una clínica per oferir tractaments de fertilitat a les jugadores que ho sol·licitin. El pla inclou fecundació in vitro i congelació d'òvuls. En ciclisme, la Vuelta reprèn amb la 16a etapa, 181 quilòmetres, entre Cortegana i Palos de la Frontera, Huelva. El balear Enric Mas segueix de líder amb 2 minuts i 6 segons sobre l'austríac Gall. I de matinada a l'Open dels Estats Units han accedit a quarts de final Zverev, Jakhanov i Block, que ha eliminat Cerúndolo. El quadre femení sorpresa per l'eliminació de la cap de sèrie número 8, Iga Swiatek.

0: Són 2:15 del matí. El sector educatiu torna al carrer manifestacions en una desena de punts del país, on és protestes incloses en la convocatòria d'una jornada de vaga per obrir el curs escolar 26-27, que ha començat amb talls de trànsit i altres accions que han complicat la mobilitat. Sigui com sigui, avui tornen a les aules 1.600.000 alumnes. Netanyahu va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas des de Gaza 10 dies abans del 7 d'octubre del 2023, això segons una investigació del diari israelià Haaretz. El president dels Emirats Àrabs, Bin Zayed, li va comunicar en una conversa telefònica. El primer ministre israelià ha negat aquestes informacions. De tot això n'hem parlat la primera mitja hora. A partir d'ara, i al marge de les mobilitzacions del sector de l'ensenyament, que us seguirem desgranant, també us explicarem que per fer front a la crisi de l'habitatge, la Comissió Europea planteja restringir el lloguer turístic i la compra de segones residències en zones de mercat tensionat. El govern comunitari proposa criteris comuns arreu de la Unió Europea per delimitar quan es pot considerar que una zona està tensionada. En esports, Montse, què destaquem a aquesta hora?
1: Doncs que avui comença la temporada de la Champions League de futbol, 26-27. A Madrid rebrà l'Inter de Milà a les 9. Pel que fa al Barça, debuta demà a casa contra Feyenoord, avui per la Flick. I a segona, el Sabadell se situa tercer després de guanyar ahir 3-2 davant el Córdoba.
0: I pel que fa al temps, últim dia de calor molt intensa. Les màximes pujaran més a comarques de Girona pel vent de Garbí reescalfat. Els valors més alts tornaran a tocar els 39 graus. Nublat des de tarda i alguns primers ruixats al Pirineu i prelitoral, preludi del canvi de temps que ens arriba demà dimecres. Doncs bé, ens hi posem.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El sector educatiu torna al carrer manifestacions en una desena de punts del país, com us dèiem, unes protestes incloses en la convocatòria d'una jornada de vaga per obrir el curs escolar 26-27, que ha començat amb talls de trànsit i altres accions que han complicat la mobilitat. Les primeres dades provisionals del Departament d'Educació sobre la vaga xifren el seguiment en un 2%. La jornada de protesta educativa a Girona ha començat amb una convocatòria per esmorzar a Fontajau, on s'han reunit unes 300 persones. A partir d'aquí ha començat una manifestació fins al centre. Anem cap a Girona, Fèlix.

0: Martín, bon dia.
1: Hola, bon dia. Som en aquests moments al carrer Barcelona. La manifestació continua doncs el seu camí fins al punt d'arribada, que serà la plaça de la Independència cap al migdia. A poc també s'ha anat afegint més gent en aquesta convocatòria. Dues pancartes, crits, per exemple, de Niubó, dimissió, per encapçalar aquesta manifestació, que plega aquesta hora entre 500 i 600 persones, hem calculat, entre mestres, professors de primària i secundària, també educadors d'infantil, que han vingut aquí a Girona des de tota la demarcació. És una acció que, com deies, ha començat a 8:45 davant del pavelló de Fontejau i una hora més tard doncs ha continuat cap al Güell, Santa Eugènia, ara aquí al carrer Barcelona, amb una manifestació reivindicativa, evidentment, però també de caire festiu, i a destacar, sense incidents, amb la policia municipal doncs que està regulant el trànsit al seu pas. Ens acompanya al capdavant de la protesta en Jorge Morales, portaveu de la Intersindical a Girona. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Satisfets de la convocatòria a Girona?
2: Sí, estem satisfets de la convocatòria a Girona. Penso que s'està complir l'objectiu de manifestar al govern i a la ciutadania que la crisi al sistema educatiu no s'ha resolt, que no n'hi ha prou a les mesures que s'han pres i que aquest curs hem de continuar reivindicant perquè hem de solventar la crisi, millorar el sistema d'educació pública.
1: Hem parlat amb alguns dels vostres companys que ens deien que segurament hi ha mestres, hi ha professors que secunden, evidentment, les vostres protestes, però que avui, siguin el primer dia de classe, no han vingut expressament a la manifestació.
2: Sí, exactament. Això m'ha entrat més en molts centres que he visitat, que secunden la vaga, que secunden totes les reivindicacions, però que els sabia greu no rebre els alumnes, sobretot a primària, són petits, i nosaltres respectem completament aquesta decisió.
1: Una protesta, una jornada reivindicativa que coincideix també amb els resultats de l'informe PISA, que no són gens favorables.
2: Exactament. Això ha de tenir clar la ciutadania. Penseu que fa 10-15 anys i durant molt de temps Catalunya sempre hem estat punters en els informes PISA i en tota mena d'avaluacions sobre la qualitat educativa. En canvi, ara estem a la cua no només d'Europa, sinó que estem pràcticament també a la cua a l'estat espanyol. I això és un símptoma clar i evident de que alguna cosa està passant. O sigui, aquí ha arribat el moment de prendre decisions i d'invertir el que pertoca en el nostre sistema educatiu. La crisi ens està esclatant de totes les formes, de diverses maneres, i hem d'actuar, hem de reaccionar.
1: La manifestació de Girona acabarà amb una assemblea oberta, amb diferents temes a tractar, i que després traslladareu al conjunt de Catalunya, no?
2: Sí, avui tractarem diversos temes que són prioritaris, perquè els docents puguin expressar a partir de la realitat dels seus propis centres per a saber quines són les necessitats més flagrants, les preocupacions més intenses i per poder traslladar la visió de Girona a l'Assemblea Educativa de Catalunya i, per suposat, també nosaltres, el sindicat, prenent nota de quines són les prioritats que tenim per a reivindicar davant del govern.
1: Jorge Morales, de la Intersindical a Girona, gràcies i bon dia.
2: Moltes gràcies, bon dia.
1: Doncs aquí que continua aquesta manifestació de protesta pel carrer Barcelona, camí de la plaça Independència, on finalitzarà al migdia un matí reivindicatiu i sense incidents a la ciutat de Girona.
0: Fèlix, fins ara, gràcies.
1: Fins ara, gràcies també.
0: Anem ara cap a Lleida, on també està en marxa una manifestació de docents coincidint amb aquest primer dia del curs escolar. Fa una estona s'han viscut moments de tensió amb l'ocupació de l'estació de tren de la capital del Segrià. Els Mossos han identificat 3 persones. Anem cap a Lleida, Noelia Caselles, que ha passat, bon dia.
3: Bon dia, Carme. Doncs mira, ara ben visible aquesta manifestació aquí a Lleida, perquè són al bell mig de l'eix comercial, aquí al carrer Major. Tenim aquesta manifestació ara que ve des de la seu del PSC i que va cap a la Paeria, que és on acabarà i on es farà una assemblea molt similar a la que explicaven ara des de Girona. Abans, el que tu deies, doncs la manifestació ha començat al pàrquing de la Fira i d'allà ha anat cap a l'estació de trens. Un cop hem arribat a l'estació de trens, han entrat a dins, cosa que en principi no estava prevista, i han tallat les vies del tren. Han estat aproximadament mitja hora en què han tallat la via 1 i 2 de l'estació de Lleida Pirineus. Això, per exemple, ha dificultat que pogués passar l'AVE de les 9 i 2 minuts. Una vintena de persones han baixat a baix a les vies i les han tallat i la resta dels concentrats s'han quedat a les andanes. Els Mossos, amb nombroses patrulles dels ARRO, han entrat a l'estació, els han encerclat i així han fet que acabessin marxant. Un cop ha passat això, han identificat les tres persones que quan estaven tallant les vies sostenien la pancarta. Una d'elles és el Rubén Satorra de l'Assemblea Educativa de Ponent, amb qui parlàvem fa una estona.
4: Evidentment, l'associació, l'Assemblea Educativa de Catalunya té una comissió antirepressiva i tenim la CREC, que és la Caixa de Resistència. Per tant, doncs, d'alguna manera es farà algun comunicat, no només per aquesta repressió del dia 8, per aquestes persones que han estat represaliades, sinó doncs, també pels multats durant el curs passat, durant les mobilitzacions, especialment el dia 27 de maig.
5: No teníeu per...
3: Ara, doncs, continua aquesta manifestació en la qual, hores d'ara, hi participen entre 100 i 150 persones. Es fa difícil calcular-ho perquè, com bé saps, Carme, és una zona estreta i, per tant, la manifestació s'allarga més enllà del que puc veure.
0: Noelia, gràcies. Fins ara.
3: Fins ara.
0: I anem a Tarragona, on un centenar de professors, la manifestació que ha començat a les 10 del matí, són els que hi ha a aquesta hora, des de primera hora del matí hi ha hagut concentracions als accessos a la ciutat. Manel Sastre, bon dia.
6: Hola, bon dia. Sí, els estem acompanyant ara mateix a Plaça Imperial Tarraco, on s'han agrupat amb altres docents que se'ls estaven esperant aquí després de la comitiva que ha arrencat a la Polígon Francolí. Ara són prop de 200 els que estan avançant pel centre de la ciutat en direcció a l'Avinguda Catalunya i a l'autovia 7. En un punt no determinat volen fer una assemblea per explicar la mobilització i també quines són les seves peticions al govern de la Generalitat i també decidir què fan a partir d'aquí en qüestió de moviments i de cap a on avança aquesta mobilització, amb crits demanant menys ràtios, més escola inclusiva i més recursos econòmics pels professors. Amb nosaltres tenim el Jordi Martí, que és de la CGT, que ens explicaves que, tot i que no és una mobilització tan important com les últimes que hi ha hagut aquí, sí que és veritat que la gent el que vol és fer sentir la seva veu en el primer dia de curs, no?
7: No és tan important a nivell de quantitat de gent, tot i que déu-n'hi-do la gent que avui ha fet vaga i la gent que avui està a la manifestació. Però la gent està molt farta. Hi ha hagut molta gent que participarà a les vagues que venen. Esperem que no les haguem de fer, perquè qualsevol treballador que vol és que les coses se solucionin negociant. Però el departament s'ha passat, des que va acabar l'anterior curs, pràcticament sense fer la possibilitat de que es negociï res, i ara, a banda de que surti pels mitjans públics dient tant la Niubó com l'Illa de que volen arreglar aquest tema, no hi ha ni una mostra petita de que això sigui així. Esperem que no calgui arribar a les vagues que vindran, però si en cal, ho farem, perquè evidentment el que no farem és entendre una educació tal com està ara. Necessitem el 6% d'inversió del PIB d'educació perquè el país funcioni.
6: Gràcies, Jordi. Aquí la mobilització continua avançant, com deien, cap a la zona de l'autovia A7. També hi ha hagut mobilitzacions a les Terres de l'Ebre, concretament a Amposta. S'han concentrat també docents, professors, mestres, per reivindicar el que estan demanant des de fa mesos i que, segons ells, el Departament d'Ensenyament d'Educació encara no ha acceptat.
0: Manel, fins ara.
6: Fins ara, bon dia.
0: I també hem anat fins a l'escola Vallmajor de Bovera, les Garrigues, a la comarca de les Garrigues, per saber com ha començat el curs i la incidència de la vaga en un municipi petit, amb pocs mestres i amb pocs alumnes. Ramon Dalmau i Estela Busoms.
8: Una escola rural amb 16 alumnes matriculats on avui han començat el curs la meitat. Mestres i famílies comparteixen les reivindicacions de la vaga, però hi ha alumnes, com els fills de la Montse, que ja tenien moltes ganes de tornar a les aules.
9: Doncs ells volien començar ahir, clar. I els vaig dir no, ahir no perquè era festa, dic dimarts tampoc, dic que hi ha vaga. I em van dir no, no, no, per aquí no. Diu aquesta no la fem. Dic bueno, posa-ho cap a l'escola. Però bueno, els motius hi són.
8: L'únic que ha arrufat el nas és el Cesc i les seves companyes l'intentaven convèncer.
10: Que sàpiga content i perquè jugui a nosaltres.
8: Tant la directora, la Inés, com la mestra, la Xènia, de serveis mínims, portaven la samarreta groga reivindicativa del col·lectiu docent.
11: Som serveis mínims i per això estem aquí a l'escola, si no, bueno, pues, haguéssim muntat d'una altra manera.
12: Nosaltres tenim la sort que som una escola petita, però tot i així també estem tenint retallades pel que fa a mestres. Reclamem igualment, com la resta de companys i companyes, que ens donin més recursos, no només físics, sinó també materials, per poder així donar una un ensenyament de qualitat als infants.
8: Un primer dia de curs que a Bovera també ha començat amb els ventiladors facilitats per les famílies encesos des de primera hora.
0: Bona falta que fan avui encara. Espanya suspèn l'últim informe PISA i registra el pitjor resultat de la seva història. Catalunya queda fora de l'estudi per l'elevat nombre d'alumnes exclosos de la prova. El Ministeri d'Educació descarrega l'errada en la Generalitat i de moment no pren cap mesura a l'espera de la investigació del departament. Anem cap a Madrid, Dani Sainz Viaja.
5: Els alumnes espanyols retrocedixen en ciències i en matemàtiques, però sobretot en comprensió lectora, cauen 23 punts, l'equivalent a perdre tot un curs escolar, segons els experts de l'OCDE. Les dades no són bones, reconeix el Ministeri d'Educació, però s'agafen al fet que la tendència a la baixa és global dels 91 països que hi participen. La caiguda va començar el 2015, però ara s'ha accentuat degut a l'ús de les pantalles, segons el coordinador de PISA, Tue Hallgren.
13: Generally, en general, si un text és més llarg de 400 paraules, bàsicament el que cap en una pantalla, és on veiem les dificultats dels alumnes. Hi ha molts indicis que això és més un repte de tota la societat.
5: Tot i que les dades de Catalunya sí que computen en la mitjana estatal, no serveixen per comparar-se amb altres comunitats ni amb edicions anteriors, perquè el nombre d'alumnes exclosos va superar el permès. El secretari d'Estat d'Educació, Abelardo de la Rosa, assenyala el departament i recorda que els tècnics del Ministeri ja ho van advertir.
14: Y el mensaje que se recibió es que pues, se iba a corregir y ahí me debo quedar. A partir de ahí, insisto, las medidas que ha tomado Cataluña son las que son hasta este momento. Tiene que terminar su investigación y cuando Cataluña termine su investigación, pues veremos otras posibles medidas.
5: Ara bé, reconeix que les advertències dels tècnics mai van arribar a la cúpula política del Ministeri d'Educació.
0: I de la crònica internacional, notícia destacadíssima, Benjamin Netanyahu va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas per part del president dels Emirats Àrabs 10 dies abans del 7 d'octubre del 2023, segons una investigació que publica el diari israelià Haaretz. El mitjà indica que el primer ministre israelià no va traslladar la informació als serveis de seguretat ni va prendre cap mesura preventiva. Segons la investigació, el president dels Emirats, Mohammed bin Zayed, va mantenir una conversa de 45 minuts amb Netanyahu a través de canals de comunicació segurs. Bin Zayed el va informar que el líder de Hamas a Gaza preparava una operació a gran escala que podria comportar un bany de sang. A més, l'alertava de les conseqüències per la regió i pels acords d'Abraham que havien normalitzat la relació d'Israel amb diversos països àrabs, inclosos els Emirats. El primer ministre israelià ha dit que aquestes informacions són falses. La polèmica sobre l'actuació del govern i l'exèrcit abans dels atacs del 7 d'octubre del 2023, que van fer 1.200 morts, està centrant gran part de la campanya electoral a Israel. 3:15. Actualitzem dades pel que fa al trànsit i al transport públic a aquesta hora. Equip Vieri, Mireia Sala, bon dia.
15: Bon dia. Doncs en general a aquesta hora se circula ja sense gaires problemes, però a la C31 hi ha un carril tallat per un vehicle avariat a Badalona en sentit sud i això alenteix el trànsit. A més, a la 2 només hi ha un carril obert a Castellnou de Seana perquè s'està retirant un vehicle accidentat en sentit Lleida. Per tant, precaució a l'hora de circular per aquest punt. A la mateixa 2, però en sentit Barcelona, el trànsit s'alenteix a l'altura de Jorba a causa d'unes obres. I a la ronda del litoral de Barcelona hi ha cua a la zona del port de Barcelona en sentit Besòs. Pel que fa al transport públic, no ens consten a aquesta hora incidències. I això és tot. Renovem dades d'aquí a mitja hora.
0: El temps. Enric Agut.
16: Últim dia de calor extrema a Catalunya. Aquesta bombolla d'aire tan calent, escalfat, extremat, es desinflarà a partir d'aquesta nit matinada, quan entrarà una massa d'aire més inestable i més fresca. Avui encara es poden assolir xifres de 38 o 39 graus. Per exemple, Lleida pot arribar als 38, però és que Olot podria tocar els 39 amb l'entrada del Garbí escalfat. Un vent que pot arribar als 40-50 km per hora cap al prelitoral gironí o la Costa Brava i aixecar també maror, forta maror a partir de la tarda. Com deia, molta calor, la tarda tindrem més intervals de núvols, amb algun primer ruixat aïllat al Pirineu, Prepirineu i en alguna zona de muntanya del prelitoral. De nit, els ruixats es poden intensificar al terç nord. Tres comarques estan ja amb un avís d'intensitat de pluja a partir del vespre nit. Són el Solsonès, Berguedà i també l'àrea del Ripollès. I demà doncs, tindrem unes primeres hores amb ruixats, tempestes, a comarques de Girona, Barcelona, Camp de Tarragona, Catalunya Central, Pirineu, Prepirineu estan sota avís. Algunes tempestes poden ser fortes, en caràcter torrencial. En canvi, cap a Pla de Lleida i bona part de les comarques de Tarragona, si arriba a ploure serà de manera testimonial. En alguns casos no plourà. Sí que al nord de les comarques de Tarragona, per exemple el Tarragonès, o també a l'àrea del Baix Camp, o de l'Alt Camp i la Conca Barberà, algun ruixat pot ser fort.
0: Més coses. Per fer front a la crisi de l'habitatge, la Comissió Europea planteja restringir el lloguer turístic i la compra de segones residències en zones de mercat tensionat. El govern comunitari proposa criteris comuns arreu de la Unió Europea

0: pública per delimitar quan es pot considerar que una zona està tensionada. És el que apareix a l'esborrany de la nova llei d'habitatge assequible, a la qual ha tingut accés aquesta emissora abans que demà la comissió presenti el text definitiu. Anem cap a la capital comunitària, Brussel·les, Bruno Forteamides.
1: Amb aquesta norma, la Comissió Europea pretén reforçar la cobertura legal de tots els estats, regions o ajuntaments que vulguin intervenir al mercat de l'habitatge, un tema que sovint acaba als tribunals. És el primer cop que Brussel·les empara a escala europea la possibilitat de restringir la compra o el lloguer de pisos, amb l'objectiu que només siguin utilitzats com a primeres residències. La norma no serà d'obligat compliment per a aquelles administracions que no ho vulguin, però sí que crea un marc jurídic més clar per als governs que pensin regular l'habitatge. Les mesures restrictives només es podran aplicar en zones de mercat tensionat, tal com es fa ara a Catalunya. I per considerar que una zona és tensionada, la Comissió Europea vol que el preu mitjà de l'habitatge sigui, com a mínim, 8 cops més elevat que la renda mitjana dels habitants. Les restriccions hauran d'estar justificades en base a un interès general i també hauran de ser proporcionals per evitar que les administracions siguin més restrictives del que és necessari. A més, caldrà revisar-les cada 5 anys per evitar que les mesures continuïn vigents de forma innecessària un cop ja hagin millorat els preus i hi hagi més habitatge disponible.
0: Gràcies, Bruno. El secretari general de Junts, Jordi Turull, reclama al govern de Pedro Sánchez la clau de la Caixa com a condició per avalar un nou finançament per Catalunya. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Turull ha replicat la consellera d'Economia, Alicia Romero, quan diu que assumeix que el govern espanyol haurà d'oferir alguna cosa als de Carles Puigdemont perquè votin el nou finançament.
2: Sí, la clau de la Caixa. Sí, esclar.
3: Només aquesta condició.
2: A més, aquesta era la promesa que va fer Esquerra Republicana perquè tant Pedro Sánchez com Salvador Illa, dos per un, fossin d'això. Esclar, és que és molt diferent negociar si els diners s'obren pel teu cantó del calaix que si s'obren pel cantó dels altres, perquè ja tenim l'experiència marcada, no?
0: Turull ha insistit que quan arribi la proposta de nou finançament autonòmic al Congrés no faran cap pinça amb el PP i Vox. Junts hi presentarà una esmena a la totalitat reivindicant el concert econòmic per Catalunya. El jutge que investiga José Luis Rodríguez Zapatero interroga aquest matí com ha imputat un altre exdirectiu de l'aerolínia Plus Ultra. És Roberto Roselli, exdirector executiu de la companyia, que en un escrit que va enviar al jutge ja el va informar del pagament de comissions a empreses relacionades amb Zapatero a canvi de gestions de l'expresident espanyol perquè l'aerolínia rebés una ajuda pública. Serà la segona declaració d'un exdirectiu de la companyia, ahir va declarar l'expresident, i va detallar el pagament de 53 milions a l'empresa del suposat testaferro de l'expresident espanyol, malgrat que no va aclarir quines gestions hauria fet Zapatero. Un altre cas que afecta l'entorn socialista, en concret a Pedro Sánchez, és el de la seva dona, Begoña Gómez, que aquesta tarda està citada davant el jutge que la investigui per tràfic d'influències i malversació per suposadament haver-se aprofitat de la seva condició de parella de l'expresident espanyol per als seus negocis amb la Universitat Complutense de Madrid.
4: 3CAT Info.
0: Més tensió en el conflicte comercial entre els Estats Units i el Canadà. Donald Trump ha fet una crida al boicot al fabricant d'avions canadenc Bombardier. En un missatge a la seva xarxa social, Truth Social, el president nord-americà ha declarat la fi de les vendes de la companyia al país sense precisar però cap més detall de com fer-ho possible. Bombardier ha respost que genera desenes de milers de llocs de treball als Estats Units, també gràcies a una cadena de subministrament de 2.800 empreses arreu del país. L'última amenaça de Trump coincideix amb l'entrada en vigor dels nous aranzels del Canadà contra els Estats Units. I els rebels hutis del Iemen, aliats de l'Iran, han atacat amb drons i míssils balístics la principal petroliera de l'Aràbia Saudita, Aramco, que és també una de les companyies energètiques més grans del món. El bombardeig es produeix en un context d'escalada militar al país. Els hutis van fer ahir un atac similar amb almenys 73 persones ferides contra instal·lacions civils i econòmiques de 4 províncies saudites amb nens entre les víctimes. Diverses infraestructures energètiques han quedat afectades. Els atacs tornen a elevar el risc que la guerra a l'Iran, que dura des de fa més de 6 mesos, es transformi en un conflicte regional. Els bombardejos es produeixen després que l'Iran va amenaçar les infraestructures energètiques del Golf, inclosos els interessos nord-americans a la regió. Els últims enfrontaments entre els Estats Units i l'Iran són del cap de setmana i l'administració Trump té també activada una guerra econòmica contra el règim de Teheran. El preu del petroli puja al voltant d'un 2% i es paga ara 99 dòlars el barril de Brent, en màxims de les últimes 6 setmanes.

0: setmanes.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Passem ara a una informació molt més amable. L'actriu nord-americana Ellen Burstyn ha rebut aquest dilluns el Lleó Honorífic de la Mostra de Venècia per una carrera premiada amb un Òscar i que va arrencar fa més de 5 dècades amb el paper de Mare a l'Exorcista. El festival projecta un curt on recrea una Marilyn Monroe centenària i un llargmetratge on també n'és la protagonista, enviat especial a Venècia, Òscar Callao.
2: El festival ha guardonat aquesta veterana actriu de 93 anys per les seves interpretacions versemblants i intenses que aporten profunditat als seus passos. La carrera d'Ellen Burstyn va començar a la dècada dels 70 amb el paper de Mare de l'Exorcista, que la va catapultar a la fama mundial. Així ha rememorat Ellen Burstyn aquell paper decisiu i molt intens.
3: Va ser una experiència que em va canviar la vida, però molt dolorosa, dolorosa físicament. No només va canviar les pel·lícules de terror, que a partir d'aleshores van ser més profundes, sinó també la meva vida. Saps? Aquesta cinta es conserva a la Biblioteca del Congrés a Washington.
2: El 1975 aconseguia l'Oscar per la seva interpretació a Alicia ja no viu aquí, de Martin Scorsese. També té papers recents molt aplaudits, com l'àvia addicta a les pastilles de Requiem per un somni, de Darren Aronofsky, de l'any 2000, o la seva aparició a Interstellar, de Christopher Nolan, el 2014. I continua en actiu. Ha rebut el guardó coincidint amb l'estrena del curt Flesh Impact, que dirigeix la presidenta del jurat d'aquest any, Maggie Gyllenhaal, on interpreta la Marilyn, que aquest 2026 hauria fet 100 anys i que ella mateixa va conèixer personalment.
3: Era una criatura tan màgica. Un dia caminàvem pel carrer a Beverly Hills. Ningú ens parava atenció. De cop i volta, els cotxes van començar a tocar el clàxon i a cridar-la, Marilyn, Marilyn! I jo li vaig dir, això ho has fet a propòsit? I em va dir, sí. Per què? I em diu, és que tenia ganes de sentir-me Marilyn Monroe per un minut.
2: Ellen Burstyn també protagonitza la pel·lícula Place to Be, que es presenta dimecres fora de concurs.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
4: Hola, bon dia. Avui s'engega la temporada de la Champions League de futbol 26-27. És la 72a temporada de la màxima competició europea de clubs, la 35a amb el nom actual de Champions League. Per tercer any seguit, la Champions tindrà el format de fase Lliga i la final es jugarà aquesta temporada a l'Estadi Metropolitano de Madrid el 5 de juny del 2027. És una jornada avui amb 5 partits en què destaca el debut de Madrid davant l'Inter de Milà a partir de les 9 del vespre. El Barça jugarà demà contra el Feyenoord a casa. El defensa blaugrana Pau Cubarsí recorda que just fa 2 anys va debutar a la Champions amb 17 anys contra el Nàpols i, a més, va guanyar premi com a millor jugador del partit. En declaracions als mitjans de la UEFA, Cubarsí explica com ha evolucionat des de llavors.
5: He hecho más, también más competitivo, he ido creciendo ese tema de intentar ganar siempre, aunque ya lo llevaba de serie, yo creo, y también como el tema de la experiencia, sobre todo, también era un chaval que estaba empezando y ahora yo creo que me he hecho más futbolista y tengo ya les coses més clares.
4: En uns minuts a les 11 el Barça fa un últim entrenament abans de debutar a la Champions demà contra Feyenoord a partir de la 1. Rodes de premsa prèvies de l'entrenador Hansi Flick i d'un jugador. També avui a les 9 del vespre a la Champions, Borussia Dortmund, Villarreal, Lilla, Betis i Porto Manchester City. Des del Betis sentim el tècnic Manuel Pellegrini.
6: Yo creo que lo más importante para el Betis en esta competición es tratar de ganar mañana al Lille. Después veremos el siguiente partido.
4: Abans, a 7:15, AEK d'Atenes, LASK i Bruges, Aston Villa. Pel que fa a la Lliga Espanyola, la primera divisió de futbol, ahir Getafe 1, Celta 1 i Elche 2, Reial Societat 3. L'ex-blaugrana Héctor Fort va debutar amb la Reial i va jugar l'últim quart d'hora.
1: 3CAT Info.
4: A la segona divisió de futbol, el Sabadell se situa tercer a la classificació gràcies a la victòria i 3-2 davant el Còrdoba. Els arlequinats es van avançar amb 2 gols de Giocaccini en només 10 minuts de partit, però els andalusos van empatar 2 a falta d'un quart d'hora per al final. Ja al minut 89, un gol de penal d'Albert Urriols, Urri, va donar els 3 punts al Sabadell. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
7: I aquest equip el que demostra una i una altra vegada és que hi creu, que té orgull, que defensa aquesta samarreta amb l'ànima i, a part, que penso que fa moltes coses bé futbolísticament parlant.
4: En 4 jornades, el Sabadell suma 8 punts de 12 possibles, 2 empats i 2 victòries. Diumenge que ve juguen al camp del Mallorca pel

0: que fa el Girona cinquè a la classificació de segona amb 7 punts. Una de les millors jugadores de waterpolo actual, Maika García, denuncia que el Sabadell no li ha renovat el contracte després de reincorporar-se de la seva maternitat. Diu que l'empara la llei i que el club estava obligat a prorrogar-li el contracte un any més. Són declaracions al periòdico.
1: Para mí creo que la ley hay que cumplirla y aún así, aunque no hubiese esta ley o no existiese, creo que por parte de mi club no me lo esperaba porque son más de 30 años en este club, en esta entidad.
0: García ha jugat al Sabadell durant 32 anys, portava dues temporades sense jugar pel procés de maternitat i ara fitxat pel Sant Andreu. Des del Sabadell asseguren que la no renovació de García té relació amb el rendiment, la gestió de vestidor i l'arribada de nous talents i no amb la maternitat. La selecció espanyola de bàsquet es classifica per als quarts de final del Mundial després de guanyar ahir 59-79 davant el Japó. Sentim el seleccionador espanyol Miguel Méndez.
2: Yo creo que hoy han hecho muy buen partido todas las jugadoras. No puedo decir nada de nadie. Las que han tenido un buen día han estado, bueno, un nivel súper, y las que han tenido un día normal han sumado constantemente en defensa, en ayudas.
0: La catalana Mariona Ortiz va jugar 19 minuts i va anotar 5 punts. A la jugadora de l'Uni Girona i Anna Martín la van escollir millor jugadora de partit després d'anotar 20 punts. Encara en bàsquet, avui jornada de presentacions, els equips catalans de la Lliga ACB. El Barça presenta aquest matí els 11 jugadors que ha fitxat per trencar la sequera de 3 anys sense títols. I a l'Ilerna Lleida presenten el pivot Courquat. I en ciclisme, la Vuelta reprèn avui amb la 16a etapa de 181 quilòmetres entre Cortegana i Palos de la Frontera a Huelva. El balear Enric Mas segueix de líder.
3: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 11. Amb dades molt provisionals, el Departament d'Educació xifra el seguiment de la vaga d'avui en un 2%. A aquesta hora hi ha diferents manifestacions en marxa a Catalunya, la més important la de Barcelona. Va de plaça Urquinaona a la plaça Sant Jaume. Els sindicats reclamen millores immediates a les aules i més personal per atendre l'alumnat. Les mobilitzacions de primera hora han provocat talls a vies catalanes i tensió a l'estació de trens de Lleida. Espanya suspèn en l'últim informe PISA i registra el pitjor resultat de la seva història. Matemàtiques i comprensió lectora és on els alumnes treuen més mala nota. Catalunya queda fora de l'estudi per l'elevat nombre d'alumnes exclosos de la prova i el Ministeri d'Educació culpa la Generalitat de l'errada. Netanyahu va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas des de Gaza 10 dies abans del 7 d'octubre del 2023, segons una investigació del diari israelià Haaretz. El president dels Emirats Àrabs, Bin Zayed, li va comunicar en una conversa telefònica. El primer ministre israelià ha negat les informacions. Junts condiciona el seu vot al nou sistema de finançament al fet que Catalunya tingui la clau de la caixa. Ho ha dit al Matí de Catalunya Ràdio el secretari general del partit, Jordi Turull, que insisteix que cal un canvi com el concert econòmic. L'univers Star Trek avui fa 60 anys. Per celebrar-ho, la plataforma Sky Showtime dedica un canal dedicat a la sèrie de ciència-ficció ambientada a la nau Enterprise.
1: Esports. Avui comença la Champions League de futbol 26-27 amb els partits Madrid-Inter, Lilla-Betis i Borussia-Villarreal, entre altres. El Barça debutarà demà a casa contra Feyenoord. Avui parla Flick. A la segona divisió de futbol, el Sabadell és tercer després de guanyar ahir 3-2 al Córdoba amb gol de penal a l'últim minut, sumant 8 punts en 4 jornades. La waterpolista del Sabadell, Maica García, denuncia que el club no li ha prorrogat el contracte després del procés de maternitat.
0: I pel que fa al temps, avui és l'últim dia de calor molt intensa. Les màximes pujaran més a comarques de Girona pel vent de Garbí reescalfat. Els valors més alts tornaran a tocar els 39 graus. Nuvolades de tarda i alguns primers ruixats al Pirineu i prelitoral, tot plegat, preludi del canvi de temps de

0: dimecres.
1: 3CAT Info.
0: Molt bon dia, passen 3 minuts de les 11 del matí. És dimecres 8 de setembre del 2026. Aquesta hora us informa Anna Escurellaixàs.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Mestres i professors tornen a sortir al carrer en el primer dia de curs per més d'1.600.000 alumnes de Catalunya. Unes protestes que han començat a primera hora del matí amb talls de trànsit i que coincideixen amb una vaga inèdita, el primer dia de classe. Les primeres dades del departament, encara molt provisionals, apuntarien a un fracàs del seguiment de la vaga. A Tarragona, uns 300 professors han assistit a la manifestació des de primera hora i hi ha hagut concentracions als accessos de la ciutat. I allà hi tenim en Manel Sastre. Manel, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs ara la mobilització s'ha desplaçat fins als accessos de l'autovia 7, on els han aturat agents dels Mossos d'Esquadra, de l'Arro, que van equipats amb cascs i també estan fent un mur per evitar l'entrada d'aquests 300-400 manifestants, docents, mestres, professors, que s'han aplegat aquí al centre de Tarragona. Hi ha una certa tensió perquè han plantat les pancartes que duien just al davant dels peus de la policia, que, com dèiem, el que està fent és evitar que entrin en l'autovia 7 i que tallin la circulació en aquesta via, com ha passat en altres mobilitzacions. Hi ha un fort desplegament policial, veiem una trentena de Mossos aturats aquí, però veiem un grapat de furgones just al darrere per evitar, doncs, aquest accés a l'autovia. Aquí continuen les mobilitzacions, ara aturats i fent consignes demanant menys policia i més docents i més recursos per l'educació. I hem parlat amb el Jordi Martí de la CGT, un dels sindicats convocants, que ens explicava que ells continuaran, tenen previst seguir continuant les mobilitzacions i les accions de protesta fins que es dediqui un 6% del PIB a l'educació aquí a Catalunya, perquè creuen que és la manera d'acabar amb tota la precarietat que hi ha al sistema.
3: Esperem que no calgui arribar a les vagues que vindran, però si cal ho farem, perquè evidentment el que no farem és entendre una educació tal com està ara. Necessitem el 6% d'inversió del PIB d'educació perquè el país funcioni.
2: La intenció ara, després de que els han aturat aquí, on volien fer una assemblea per explicar quin és el moment de la mobilització i seguir endavant amb el recorregut pels diferents punts de la ciutat. No sabem quina serà ara la decisió que en vendran l'assemblea de docents, que està reunida ara mateix per explicar què és el que faran a partir d'ara. Hi ha hagut, a part d'aquesta mobilització aquí al centre de Tarragona, hi ha hagut més accions de protesta, piquets informatius en alguns centres escolars, ens comentaven, i també una mobilització a la zona d'Empordà, a les Terres de l'Ebre, que ha agrupat també unes desenes de professors que segueixen allà lluitant també per aquestes peticions que fa mesos que duren i que, segons ells, no atén la consellera Niubó.
0: Doncs des de Tarragona, la informació del Manel Sastre. Manel, bon dia.
2: Bon dia.
0: I de Tarragona ens anem cap a la manifestació de Barcelona, la que ha de ser la més multitudinària. Allà hi tenim en Toni Fortesa amb el suport tècnic d'en Martí Cuní. Toni, bon dia.
4: Molt bon dia. Doncs mira, just ara mateix s'està començant a mobilitzar la gent. Portem des de les portes, hi havia la convocatòria a les 10 per arribar a les 11 a la plaça Sant Jaume. Són prop d'una mica més d'un miler de persones ja els concentrats. Han arribat mica en mica de diferents punts del territori. L'última columna a arribar, per exemple, ha estat la de l'Hospitalet. Els sindicats que reclamen al departament que mogui fitxa, reclamen que torni a obrir les negociacions i que pacti un calendari fix per poder aplicar totes les seves demandes. La Ingrid i en Francesc són dos docents presents a la manifestació.
5: Hem començat el curs igual que estàvem el curs passat, amb les mateixes ràtios, amb manca d'aules d'acollida. Per tant, estem sobrepassats.
6: Doncs estem reivindicant que les condicions de l'escola pública no són les que haurien de ser, no? Ens trobem en un moment límit que ha augmentat molt la població, on augmenten els recursos i, en canvi, l'escola pública no augmenten centres, no disminueixen les ràtios.
4: Una baixada de ràtios, com ens deia en Francesc, un augment del pressupost, dotar d'eines als centres per poder desplegar una escola inclusiva de qualitat, són les demandes més repetides aquí entre els presents. En principi, la manifestació ha de baixar cap a la plaça Sant Jaume, on estaria convocada una assemblea multitudinària.
0: Doncs des del centre de Barcelona, aquesta era la informació que ens portava el Toni Fortesa amb el suport tècnic d'en Martí Cuní. Toni, gràcies, bon dia.
4: Molt bon dia.
0: I ens quedem a Barcelona i ens anem cap a un centre per veure quin és el seguiment que està tenint la jornada de vaga. Ens ho explica la Sara Canyete.
7: A l'Institut Escola Eixample han vingut majoritàriament els 400 alumnes que estudien al centre i també la majoria dels 47 mestres i professors que hi treballen. Han prioritzat, per tant, rebre els alumnes el primer dia de classe, encara que això no vol dir que no comparteixin les reivindicacions. La directora del centre, la Isabel Balaguer, que també és vicepresidenta d'ACSIA, l'associació que agrupa els directors dels centres públics, diu que les reivindicacions estan clares i que el govern fa temps que les té sobre la taula. El departament ha demanat a les direccions que tinguin un paper de mediació actiu aquest curs entre el claustre i el departament i entre el claustre i les famílies. I, a canvi, ells demanen interlocució directa amb el departament.
8: No volem estar servint els plats que ens presenteu ja cuinats. Volem estar en la cuina de les decisions. Per què volem estar allà? Perquè som els que millor coneixem la realitat de les aules. Som els que millor coneixem les famílies dels nostres alumnes. Per tant, preguntar-nos directament és tenir més garantia d'èxit.
7: Aquest és un dels centres, això ho viurem a molts altres, que aquest curs no farà ni sortides ni colònies. Diuen, però, que és una situació reversible.
8: Les famílies, en principi, entenen què està passant, entenen les dificultats de portar a terme aquestes colònies amb les condicions actuals. Hem sostingut alguns programes que realment afectaven el que era el desenvolupament de les hores de currículum i veurem, la pilota està a la taulada del departament per veure com enfoquem aquest tema. No és un no rotund.
7: Les famílies a la porta també ens deien que mantenen la confiança en el centre i que esperen que es trobi una solució perquè aquest sigui un curs més tranquil.
0: Moltes gràcies, Sara. Continuem amb informació relacionada amb l'educació perquè Espanya ha suspès en l'últim informe PISA i registra el pitjor resultat de la seva història. Catalunya, recordem-ho, queda fora de l'estudi per l'elevat nombre d'alumnes exclosos de la prova. El Ministeri d'Educació descarrega l'errada en la Generalitat i, de moment, no pren cap mesura a l'espera de la investigació del departament. Des de Madrid, Dani Sainz-Beaja.
9: Els alumnes espanyols retrocedixen en ciències i en matemàtiques, però sobretot en comprensió lectora, cauen 23 punts, l'equivalent a perdre tot un curs escolar, segons els experts de l'OCDE. Les dades no són bones, reconeix el Ministeri d'Educació, però s'agafen al fet que la tendència a la baixa és global dels 91 països que hi participen. La caiguda va començar el 2015, però ara s'ha accentuat degut a l'ús de les pantalles, segons el coordinador de PISA, Tue Hallgren.
10: Generally, en general, si un text és més llarg de 400 paraules, bàsicament el que cap en una pantalla, és on veiem les dificultats dels alumnes. Hi ha molts indicis que això és més un repte de tota la societat.
9: Tot i que les dades de Catalunya sí que computen en la mitjana estatal, no serveixen per comparar-se amb altres comunitats ni amb edicions anteriors perquè el nombre d'alumnes exclosos va superar el permès. El secretari d'Estat d'Educació, Abelardo de la Rosa, assenyala al departament i recorda que els tècnics del Ministeri ja ho van advertir.
11: Y el mensaje que se recibió es que se iba a corregir y ahí me debo quedar. A partir de ahí, insisto, las medidas que ha tomado Cataluña son las que son hasta este momento. Tiene que terminar su investigación y cuando Cataluña termine su investigación, pues veremos otras posibles medidas.
9: Ara bé, reconeix que les advertències dels tècnics mai van arribar a la cúpula política del Ministeri d'Educació.
0: I demà, que és el dia que molts nens i nenes tornaran a l'escola, els desplaçaments poden ser complicats per les pluges. Entre les 8 del matí i les 2 de la tarda es preveuen precipitacions intenses de fins a 40 litres en 30 minuts o de més de 60 en 3 hores. El Comitè Tècnic d'Emergències encara ha de decidir quines mesures es prenen i si s'envien o no és alert. Però Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, admet que estan amoïnats pel que pugui passar.
12: Ho veiem amb preocupació. Comença l'escola i per el que estem veient aquest període de l'inici de l'escola és el que ens sembla que pot ser el moment en què hi hagi aquesta intensitat.
0: Les pluges seran generals a tot el país, però les més intenses cauran sobre la Catalunya central i el litoral i el prelitoral centrals i s'espera que en alguns indrets vagin acompanyades de calamarsa, ratxes fortes de vent i fins i tot esclafits. Per evitar danys, Soler recomana prendre avui mateix algunes precaucions.
12: Vigilar amb aquelles zones d'embornals de les nostres terrasses que no estiguin tapats, tendals, cadires, tot allò que també un temps violent doncs, pugui provocar que es mogui o que volegui, veure que no tenim aparcat el vehicle en una zona que pugui ser inundable. Ara també és el moment, no quan hagi començat a ploure, sinó molt prèviament a que comenci la pluja.
0: La baixada de temperatures i les pluges reduiran notablement el risc d'incendi. Si ahir hi havia 79 municipis de 14 comarques en nivell de risc màxim, avui només n'hi haurà dos, Arnes i Horta de Sant Joan, tots dos a la Terra Alta.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.

0: Benjamin Netanyahu va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas per part del president dels Emirats Àrabs 10 dies abans del 10 d'octubre del 2023, segons una investigació que publica el diari israelià Haaretz. El mitjà indica que el primer ministre israelià no va traslladar la informació als serveis de seguretat ni va prendre cap mesura preventiva. Segons la investigació, el president dels Emirats, Mohammed bin Zayed, va mantenir una conversa de 45 minuts amb Netanyahu a través de canals de comunicació segurs. Bin Zayed el va informar que el líder de Hamas a Gaza, Yahya Sinwar, preparava una operació a gran escala que podria comportar un bany de sang. A més, l'alertava de les conseqüències per a la regió i per als acords d'Abraham, que havien normalitzat la relació d'Israel amb diversos països àrabs, inclosos els Emirats. El primer ministre israelià ha dit que aquestes informacions són falses. La polèmica sobre l'actuació del govern i l'exèrcit abans dels atacs del 7 d'octubre del 2023, que van causar 1.200 morts, està centrant gran part de la campanya electoral a Israel. El secretari general de Junts, Jordi Turull, reclama al PSOE i Esquerra que Catalunya tingui la clau de la caixa si volen el vot del seu partit al nou finançament. És la condició que ha posat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Sí, la clau de la caixa. Sí, esclar. Sí, esclar.
2: Només hi ha aquesta condició.
1: A més, aquesta era la promesa que va fer Esquerra Republicana perquè tant Pedro Sánchez com Salvador Illa, dos per un, fossin d'això. Esclar, és que és molt diferent negociar si els diners s'obren pel teu cantó del calaix que si s'obren pel cantó dels altres, perquè ja tenim l'experiència marcada, no?
0: Junts defuig el debat de xifres i reclama un canvi de model com el concert econòmic dels bascos, on Catalunya recapti els impostos i pagui a l'Estat una quota pels serveis que rep i en concepte de solidaritat. Jordi Turull, d'altra banda, ha afirmat que Carles Puigdemont està fort, malgrat que els últims mesos es manté apartat del focus polític a l'espera de la decisió sobre l'amnistia. El número 2 de Junts assegura que està fort i que Puigdemont és el primer que no vol parlar del seu futur quan torni.
1: El president Puigdemont és el liderat indiscutible que hi ha a Junts per Catalunya, i per tant nosaltres, contra el relat de que algú diu no, Junts està pendent de que torni el president, no, és que el millor favor que nosaltres podem fer al president és que quan torni, jo estic convençut que aquesta batalla la guanyarà, doncs que es trobi un projecte polític doncs ben greixat, ben tensionat, amb una brújula ben definida.
0: Superat el punt d'un quart de 12, connectem ara amb l'equip viari per saber quin és l'estat de les carreteres i si hi ha afectacions a causa de les manifestacions. Mireia Sala, bon dia.
3: Hola, bon dia, Anna. Doncs ara mateix en general no hi ha problemes importants de trànsit, però a la C31 a Badalona hi ha un carril tallat per un vehicle avariat en sentit sud i això alenteix el trànsit en aquest punt. A l'A2 ja s'ha obert el carril tallat que hi ha a Castellnou de Seana per retirar un vehicle accidentat en sentit Lleida, però encara queda un tram de retenció. En aquesta mateixa autovia A2, però en sentit Barcelona, el trànsit s'alenteix a l'altura de Jorba a causa d'unes obres. A l'eix transversal, a la C25, cal circular amb precaució a l'altura de Sant Hilari Sacalm perquè hi ha un carril tallat en sentit Lleida per un vehicle avariat. I a l'AP7 també hi ha intensitat a l'altura de Barberà del Vallès en sentit Barcelona i Tarragona. Pel que fa al transport públic, no ens consten incidències a aquesta hora. Fins aquí la informació viària. Renovem dades a 12:45.
4: El temps.
0: Una crònica de l'Enric Agut.
5: Últim dia de fortes calors, de calor extrema. Avui la temperatura pot situar-se al voltant dels 38-39 graus, on pugi més. Per exemple, això pot passar a Lleida, 38 de màxima, però també a comarques de Girona, amb el vent escalfat al sud, la temperatura avui pot ser més elevada i arribar als 39. Això podria passar, per exemple, a Banyoles o a Olot. Ambient molt, molt, molt càlid en el dia d'avui, però és l'última jornada perquè demà la temperatura cau. Aquesta tarda tindrem més intervals de núvols. El vent de sud-oest es reforçarà més a la Costa Brava amb algunes ratxes de 40-50 km per hora alterant el mar. I ja tindrem algun primer ruixat al Pirineu, Prepirineu i en alguna muntanya de manera molt local del prelitoral. Cap al vespre, nit, els ruixats es poden intensificar cap al nord i tres comarques ja tenen un avís d'intensitat de precipitació per aquest vespre, nit. És un perill moderat, Solsonès, Berguedà i la Garrotxa. De matinada i demà a primeres hores, els ruixats escamparan per comarques de Barcelona, Girona, Pirineu, Prepirineu, també al llarg del matí, i moltes comarques estaran amb aquest avís d'intensitat de precipitació que serà d'un perill alt, per exemple, des del Tarragonès fins al Baix Llobregat, passant també per la Catalunya Central i el Pirineu Oriental. on rebran molt poca pluja o no plourà, en alguns indrets, serà cap a Pla de Lleida o també Terres de l'Ebre i, en general, a comarques de Tarragona, excepte al nord, de les comarques de Tarragona. I la temperatura caurà. Demà s'espera una forta baixada de la temperatura.

0: tant et ve de gust la rutina?
1: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
0: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
2: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Un estiu que els canviarà la vida.
5: Catalina!
6: Se tropezó con un escalón.
4: El retorn al cinema de Lluís Omar.
7: És una provocació darrere un altre.
4: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
8: Abuelo!
9: No deixaràs de sentir-me prou.
4: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
10: 3CAT Info.
11: Un estudi coliderat per l'Hospital de Bellvitge i d'Ivell identifica tres variables que ajuden a identificar les persones amb trastorn obsessiu compulsiu, el TOC, que tenen més risc d'intentar suïcidar-se. La investigació no permet predir qui caurà en una conducta suïcida, però sí quin pacient hi estarà més exposat i, per tant, fer-li un seguiment més proper per evitar-ho. La investigació ha seguit l'evolució psiquiàtrica de 199 persones durant més de 19 anys. A través de les dades clíniques i de sistemes d'intel·ligència artificial, ha establert tres variables molt fàcils d'identificar en consulta que poden augmentar el risc dels pacients amb TOC de caure en el suïcidi. Ho explica el doctor Cinto Segalà, psiquiatre de la unitat TOC de l'Hospital de Bellvitge.
12: El fet de que tinguin antecedents familiars, el de que tinguin un trastorn depressiu associat i que hagin consumit o consumeixin substàncies o drogues. No? L'algoritme no et permet calcular el risc per a cada pacient. El que et diu és que aquestes tres variables tenen un pes rellevant en predir la conducta suïcida.
11: Totes tres condicions es detecten de manera fàcil en les consultes psiquiàtriques d'aquests pacients amb TOC i això pot ajudar a ajustar més el tractament.
12: Pues probablement els pacients que tinguin o que presentin aquestes tres variables, fer una entrevista més acurada, preguntar més sobre la conducta suïcida, si algun pacient es verbalitza en algun moment pues, que ha pensat en suïcidar-se, traure's la vida o fer una exploració més acurada i potser, per exemple, dissenyar alguna estratègia de tractament més enfocada a tractar aquestes complicacions, no?
11: El trastorn obsessiu compulsiu afecta entre un 1 i un 3% de la població. És molt discapacitant i té un origen en part genètic i també ambiental. I és que, segons assegura el doctor Segalàs, pensaments obsessius en tenim tots, però detalla quants són patològics.
12: Llavors, els pacients el que fan és tota una sèrie de conductes, no? O rituals o compulsions per a través d'aquest malestar. És a dir, si tu tens un pensament que et contaminaràs d'una malaltia quan toques el pom d'una porta, el que fas per treure't aquest malestar és netejar-te les mans, per exemple. No? Si tu tens el dubte de que t'has pogut deixar oberta l'aigua de casa, el que fas és tornar a casa a comprovar si t'has deixat o no l'aigua oberta.
11: I afegeix que el TOC es banalitza i per això molts pacients es passen anys patint el trastorn sense un diagnòstic. I els Mossos investiguen el segrest d'un motorista a Gavà que va acabar amb la víctima amb una ferida de bala. Segons ha avançat el periòdico i han confirmat fonts policials a aquesta emissora, els Mossos van rebre l'avís que havien disparat a un motorista a Gavà i se l'havien endut en el maleter d'un vehicle. Quan hi van arribar, van trobar la moto a terra i restes de sang. Més tard, es van trobar el titular de la moto a Sabadell amb una ferida de bala i el van ingressar a l'hospital. Els Mossos investiguen els fets i busquen l'autor o autors.
10: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
11: Star Trek, la sèrie de ciència-ficció de la tripulació de l'Enterprise, avui fa 60 anys i la plataforma Sky Showtime ho celebra amb un canal nou dedicat a la saga. Clàudia Roses.
13: La sèrie creada per Gene Roddenberry va estrenar-se el 1966. 60 anys després, Sky Showtime ha posat en marxa un tercer canal per commemorar-ho. Es diu Star Trek Movies i emet les 24 hores 13 pel·lícules de la franquícia, des de Star Trek la pel·lícula, estrenada el 1979, fins a Star Trek Més enllà, del 2016. El canal se suma a dos espais que la plataforma ja tenia per a les sèries i el canal de ciència-ficció Supernatural. Encara hi haurà més novetats. El 18 de novembre arribaran a la plataforma les dues primeres temporades de Star Trek Short Tricks, amb capítols inèdits protagonitzats pel capità Saru, interpretat per Dogo Jones, o l'oficial Sylvia Tilly, Mary Wiseman. 60 anys després d'aquell primer viatge, la tripulació de l'Enterprise continua creixent.
11: El Serializados 2026, el 13è Festival de Sèries de Barcelona, ha confirmat nous títols que es presentaran al certamen que es farà al CCCB, als cinemes Movie Aribau i a la Sala Fenomena Experience del 9 al 18 d'octubre.

0: veure, Montse Pujol.
1: Les sèries originals de Movistar Plus Matar a un oso dels germans Jorge i Alberto Sánchez i Celeste, creada per Diego San José i protagonitzada per Carmen Machi, competiran a la secció oficial d'àmbit estatal del festival. S'assumen a les ja anunciades In Vitro de 3K i HBO Max i segunda temporada de Filmin.
2: Mom, I wanted to buy you a present. Now, I want you to be safe.
3: No, you got me a robot.
1: Serializados acollirà 6 sèries d'estrena absoluta a Espanya dins de la secció oficial internacional. A Android, Diane Morgan interpreta un model obsolet d'androide dissenyat per assistir persones de la tercera edat. Es tracta d'una sèrie original de la BBC que ha estat un dels grans èxits d'audiència al Regne Unit. I la secció oficial acollirà també l'estrena d'una altra sèrie britànica, Negocios Turbios, un thriller basat en fets reals on els actors David Teulis i Jason Watkins interpreten dos ciutadans que destapen un desastre ecològic. It's some kind of love. Some kind of fire. I'm already up. But you lift me higher. I des d'Alemanya arriben dues sèries més, A Better Place, un thriller que barreja la ciència-ficció i el comentari social, a partir d'un experiment ètic sobre l'evolució del sistema penitenciari. I també es presenta la provocadora Naked, un drama eròtic i psicològic sobre l'addicció al sexe. La secció internacional també inclou l'estrena de Camarades, sàtira francesa ubicada en una universitat durant les revoltes del maig del 68. I finalment, el certamen acollirà l'estrena Deity, coproducció entre els Països Baixos, Alemanya i França, que suposa el retorn de Haggai Levy, un dels autors més rellevants de la televisió contemporània, creador de títols com En Teràpia o The Affair.
0: Esports. Montse Raya, bon dia.
4: Hola, bon dia. Aquesta hora el Barça fa un últim entrenament abans de debutar demà a la Champions de futbol a casa contra Feyenoord. A partir de l'una del migdia, rodes de premsa prèvies de l'entrenador Hansi Flick i de Lamine Yamal. Un altre dels joves jugadors blaugrana, Pau Cubarsí, just fa 2 anys va debutar a la Champions amb 17 contra el Nàpols i, a més, va guanyar el premi com a millor jugador del partit. En declaracions als mitjans de la UEFA, Cubarsí explica com ha evolucionat des de llavors.
5: Creo que ha cambiado bastantes cosas y que ya han pasado casi 2 años o un poco más y he cambiado bastante, sobre todo el tema futbolístico, pues tengo un poco más de experiencia, también he ganado más masa muscular, ya soy más grande, me he hecho más grande.
4: I és que avui s'engega la temporada de la Champions League 26-27, la 35a, amb aquest nom actual de Champions. Per tercer any seguit, la Lliga de Campions tindrà el format de fase Lliga i la final es jugarà aquesta temporada a l'Estadi Metropolitano de Madrid el 5 de juny del 27. És una jornada avui amb 5 partits en què destaca el debut de Madrid davant l'Inter de Milà a partir de les 9 del vespre. També a les 9, Borussia Dortmund, Villarreal, Lilla Betis i Porto Manchester City. Sentim l'entrenador del Villarreal, Íñigo Pérez.
6: Bueno, tenemos la esperanza y la ilusión al máximo. Un escenario magnífico. Una competición que creo que a todo el mundo que le gusta el fútbol la ha seguido y poder jugarla y poder disfrutarla mañana es un punto de emoción importante. Ojalá podamos hacerlo valer.
4: Abans, a 6:45 de la tarda, ECA d'Atenes LASK i Bruges Aston Villa. Pel que fa a la Lliga de Futbol, a primera divisió, ahir es van jugar 2 partits, Getafe 1, Celta 1 i Elx 2, Reial Societat 3. Debut de l'explaugran Héctor Fort amb la Reial, va jugar l'últim quart d'hora.
0: 3CAT Info.
4: A la segona divisió de futbol, el Sabadell se situa tercer a la classificació gràcies a la victòria ahir 3-2 davant el Còrdoba. Els arlequinats es van avançar amb 2 gols de Joca Caccini en només 10 minuts, però els andalusos van empatar a 2 a falta d'un quart d'hora per al final. Ja al minut 89, un gol de penal d'Albert Urriols, Urri, va donar els 3 punts al Sabadell. Ferran Costa és el tècnic arlequinat.
7: Sempre parlem que bueno, som com un bolivic, no? No som brillants, però mai et deixem amb el cul a l'aire, no? Pues, és una mica la nostra mentalitat. Si hem de treure el color verd, traiem el color verd, si hem de treure el negre, i si hem de treure el vermell i el vermell, però l'important és pintar i que acabi el dibuix com volem i hem trobat el camí per fer-ho.
4: El Sabadell suma 8 punts de 12 possibles, 2 empats i 2 victòries en 4 jornades. Diumenge que ve juguen al camp de Mallorca. Pel que fa al Girona, 5è amb 7 punts. Una de les millors jugadores de waterpolo actual.

0: El Maica García denuncia que el Sabadell no li ha renovat el contracte després de reincorporar-se de la seva maternitat. Diu que l'empara la llei i que el club estava obligat a prorrogar-li el contracte un any més. Són declaracions al periòdico.
1: Estava embarazada en 2025 o 2026, l'última temporada esta, que terminava ara el 31 de agosto, mi temporada. Supuestamente mi contrato debía prorrogarse un año más y yo estaba totalmente tranquila con ese tema y bueno, y no ha sido para nada agradable.
0: Maica García ha fitxat ara pel Sant Andreu. Des del Sabadell asseguren que la no renovació de García té relació amb el rendiment, la gestió del vestidor i l'arribada de nous talents i no amb la maternitat. La selecció espanyola de bàsquet es classifica per als quarts de final del Mundial després de guanyar ahir 59-79 davant el Japó. Mariona Ortiz, la catalana, va jugar 19 minuts i va anotar 5 punts i la jugadora de l'Uni i Anna Martín la van escollir millor del partit després de notar 20 punts.
2: Seguir aprendiendo día a día, estamos en una competición muy intensa, en una competición de mucho nivel y hay que aprender en cada jugada porque los detalles son súper importantes. Entonces, lo que te digo, gracias a la gente que tengo alrededor puedo tomar mejores decisiones.

0: Són 2:15. A aquesta hora continuem pendents de les manifestacions. Amb dades molt provisionals, el Departament d'Educació xifra el seguiment de la vaga d'avui en un 2%. A aquesta hora hi ha diferents manifestacions en marxa a Catalunya, la més important, la de Barcelona. Va de la plaça Urquinaona a la plaça Sant Jaume. Els sindicats reclamen millores immediates a les aules i més personal per atendre l'alumnat. Les mobilitzacions de primera hora han provocat talls a vies catalanes i tensió a l'estació de trens de Lleida. I a banda, crònica internacional, Netanyahu va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas des de Gaza 10 dies abans del 7 d'octubre del 2023, segons publica una investigació del diari israelià Haaretz. El president dels Emirats Àrabs, Bin Zayed, li va comunicar en una conversa telefònica. El primer ministre israelià ha negat les informacions. I tot seguit connectarem amb la Noèlia Caselles a Lleida i en Fèlix Martín a Girona, que estan seguint el desenvolupament de les protestes a les seves ciutats. A més, la Comissió Europea proposa un marc regulador comú perquè els estats i les regions puguin restringir el lloguer turístic i la compra de segones residències en zones de mercat tensionat. L'esborrany de la nova llei d'habitatge assequible deixa clar que qualsevol mesura, però, s'haurà de justificar per l'interès general i serà temporal. I pel que fa als esports, Montse?
1: Doncs a aquesta hora el Barça s'entrena abans de debutar a la Champions demà a casa contra Feyenoord. A partir de la 1 del migdia parlen Hansi Flick i Lamine Yamal. Avui comença la Champions de futbol amb el Madrid, Inter, Borussia, Villarreal, Lilla Betis i Porto Manchester City, entre altres.
0: I pel que fa al temps, avui és l'últim dia de calor molt intensa. Les màximes pujaran més a comarques de Girona pel vent de Garbí reescalfat. Els valors més alts tornaran a tocar els 39 graus. Nuvolades de tarda i alguns primers ruixats al Pirineu i prelitoral. Tot plegat, preludi del canvi de temps de dimecres. Passen poc més de 2 minuts al punt de 11:45. Mestres i professors tornen a sortir al carrer en el primer dia de curs per més d'un 1.600.000 alumnes de Catalunya. Unes protestes que han començat a primera hora del matí amb talls de trànsit i que coincideixen amb una vaga inèdita, el primer dia de classe. Les primeres dades del departament, encara molt provisionals, apuntarien a un fracàs del seguiment de la vaga. Anem ara cap a la manifestació de Lleida, on hi tenim la Noèlia Caselles. Noèlia, bon dia.
2: Hola, bon dia, Anna. Doncs aquí la manifestació ara s'ha convertit en el que han anomenat una macroassemblea, la macroassemblea educativa de Ponent, que s'està fent a la plaça de la Paeria i participen més d'un centenar de docents amb les samarretes grogues. Prèviament han fet una manifestació que els ha portat pels carrers principals de Lleida, per l'eix comercial al carrer Major. Han anat també davant de la seu del PSC i han recorregut la Rambla de Ferran. En aquesta assemblea el que fan és debatre les esmenes que des de l'Assemblea Educativa de Ponent s'han presentat el document d'objectius amb el que treballen. Són en concret 39 esmenes, les que arriben des de Ponent,

0: que fan referències, doncs, per exemple, a salaris, a ràtios, a l'escola inclusiva, a plantilles o a burocràcia. Tot plegat després d'un matí que, com deies abans, doncs hem viscut moments de tensió perquè aquí la concentració ha començat davant de la Fira de Lleida. Des d'allà ha anat fins a l'estació de tren i quan hi han arribat, una part dels docents que es concentraven han baixat a les vies del tren, les vies de l'AVE, i han tallat les vies durant aproximadament mitja hora. Finalment, els Mossos, les unitats d'Arro dels Mossos d'Esquadra, han baixat, els han envoltat i els han fet anar marxant a poc. Hi ha hagut algun moment de tensió, alguna empenta, però la cosa no ha anat a més. Sí que han identificat tres persones, les tres persones que sostenien la pancarta mentre tallaven les vies. Una d'elles és el Rubén Satorra, de l'Assemblea Educativa de Ponent.
1: Sí, el que fèiem avui era una acció simbòlica. És cert, doncs, que sí que hi ha hagut tres identificacions, i doncs bé, nosaltres seguirem amb la lluita. Estem convençuts que l'educació necessita una millora per a aquest país, i el que demanem, doncs, és al conjunt de les forces polítiques del país que es posin d'acord per un acord de país que faci, que ens porti al compliment de la LEC, de la llei d'educació, i que posin un calendari, doncs, per apropar-se a aquest 6% del producte interior brut, que solucionaria moltes coses.
0: Ara, com us dèiem, l'activitat es concentra aquí, en aquesta plaça de la Paeria, on hi ha concentrat més d'un centenar de persones que estan fent aquesta assemblea per debatre els punts que us explicàvem.
2: Gràcies, Noèlia. Bon dia.
0: Bon dia.
2: I de Lleida anem cap a Girona, on la jornada de protesta educativa ha començat amb una concentració a Fontajau i ha continuat amb una manifestació fins al centre de la ciutat, on està previst que també hi hagi una assemblea. Seguint-la, hi ha en Fèlix Martín. Fèlix, bon dia.
3: Què tal? Bon dia. Doncs sí, la manifestació de Girona ha plegat unes 600 persones que han anat des de la zona de Fontajau, això és als afores de la ciutat, fins just al centre, a la plaça de la Independència, que és on som en aquests moments. Alguns dels mestres i professors ens han explicat que hi ha companys que els donen suport, però que avui no han vingut aquí a Girona en aquesta manifestació perquè és inici de curs i no volien entorpir aquest inici de curs per la mainada que començava a escola. Tot i això, els portaveus de la Intersindical a Girona, Jorge Morales, també el portaveu de l'USTEC, Robert Pastor, han valorat en declaracions a aquesta casa el resultat de la convocatòria a Girona. Els escoltem tots dos.
4: Sí, estem satisfets de la convocatòria a Girona. Penso que s'està complint l'objectiu de manifestar al govern i a la ciutadania que la crisi al sistema educatiu no s'ha resolt i que aquest curs hem de continuar reivindicant.
5: Molt satisfets, moltíssim. La gent ha respost. Portem més de 24 hores amb tots els mitjans de comunicació, tertulians i etc., parlant de les raons per les que estem aquí. Que se'n parli, sobretot que torni a seure la consellera, el president, amb els sindicats convocants de la vaga.
3: Manifestació a Girona que s'ha fet sense incidents, amb la policia municipal regulant el trànsit al seu pas. Ara a la plaça Independència és on el punt final d'aquesta convocatòria. Aquí mestres i professors, una mica com explicava la Noèlia des de Lleida, doncs s'han repartit en grups per reunir-se en assemblea, tractar diferents aspectes, diferents eixos de les seves reivindicacions, que després faran arribar, doncs, a les direccions dels sindicats.
2: Gràcies, Fèlix. Molt bon dia.
3: Bon dia.
6: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: Benjamin Netanyahu va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas per part del president dels Emirats Àrabs 10 dies abans del 7 d'octubre del 2023, segons una investigació que publica el diari israelí Haaretz. El mitjà indica que el primer ministre israelí no va traslladar la informació als serveis de seguretat ni va prendre cap mesura preventiva. Segons la investigació, el president dels Emirats, Mohammed bin Zayed, va mantenir una conversa de 45 minuts amb Netanyahu a través dels canals de comunicació seguts. Bin Zayed el va informar que el líder de Hamas a Gaza preparava una operació a gran escala que podria comportar un bany de sang. A més, l'alertava de les conseqüències per a la regió i per als acords d'Abraham, que havien normalitzat la relació d'Israel amb diversos països àrabs, inclosos els Emirats. El primer ministre israelià ha dit que aquestes informacions són falses. La polèmica sobre l'actuació del govern i l'exèrcit abans dels atacs del 7 d'octubre del 2023, que van causar 1.200 morts, està centrant gran part de la campanya electoral a Israel. I el Regne Unit prepara sancions per als productes israelians provenents dels assentaments en la Cisjordània ocupada. El cap de la diplomàcia

0: britànica, Ed Miliband, ha anunciat que el Regne Unit ha de reconsiderar les seves relacions comercials amb Israel després de l'anunci de Tel Aviv de nous assentaments en territori palestí. El govern de Benjamin Netanyahu preveu la construcció de 1.200 cases més en la zona ocupada, una decisió que contravé la legislació internacional. Tant Israel com els Estats Units ja han avançat que s'oposaran a aquestes sancions. L'ambaixador nord-americà a Israel ha advertit a la Casa Blanca podria prendre represàlies contra el Regne Unit si aplica la mesura. I el ministre de Seguretat israelià, Ben-Gvir, ha reclamat a Netanyahu que respongui a Londres amb el reconeixement de les Illes Malvines com a territori de l'Argentina ocupat pels britànics. I precisament sobre aquest tema, el govern de l'Argentina anuncia la primera demanda contra una companyia petroliera per fer prospeccions a les Malvines després que el seu president, Javier Milei, tornés a reclamar divendres la sobirania de les illes. Les autoritats argentines denunciaran l'empresa israeliana Navitas Petroleum i les companyies subcontractades que estan operant al territori, a més dels seus directius. El govern argentí al·lega una violació de la llei argentina de prospeccions hidrocarburs. I els rebels hutis del Iemen, aliats de l'Iran, han atacat amb drons i míssils balístics la principal petroliera de l'Aràbia Saudita, Aramco, que és també una de les companyies energètiques més grans del món. El bombardeig es produeix en un context d'escalada militar al país. Els hutis van fer ahir un atac militar amb almenys 73 persones ferides contra unes instal·lacions civils i econòmiques de quatre províncies saudites amb nens entre les víctimes. Diverses infraestructures energètiques han quedat afectades. Els atacs tornen a elevar el risc que la guerra a l'Iran, que dura des de fa més de 6 mesos, es transformi en un conflicte regional. Els bombardejos es produeixen després que l'Iran va amenaçar les infraestructures energètiques del Golf, inclosos els interessos nord-americans a la regió. Els últims enfrontaments entre els Estats Units i l'Iran són del cap de setmana i l'administració Trump té també activada una guerra econòmica contra el règim de Teheran. El preu del petroli puja al voltant d'un 2% i es paga ara a $99 al barril de Brent, en el màxim de les últimes 6 setmanes. I més tensió en el conflicte comercial entre els Estats Units i el Canadà. Donald Trump ha fet una crida al boicot al fabricant d'avions canadenc Bombardier. En un missatge a la seva xarxa social, Truth Social, el president dels Estats Units ha declarat la fi de les vendes de la companyia al país sense precisar, però, cap més detall de com fer-ho possible. Bombardier ha respost que genera desenes de milions de llocs de treball als Estats Units, també gràcies a una cadena de subministrament de 2.800 empreses arreu del país. L'última amenaça de Donald Trump coincideix amb l'entrada en vigor dels nous aranzels del Canadà contra els Estats Units. Són mesures de represàlia en forma d'impostos de fins al 50% a uns 20.000 milions de dòlars de productes nord-americans, com acer, mobles o samarretes. El conflicte comercial entre els dos països veïns ha assolit un nivell sense precedents des del trencament de les negociacions fa 2 setmanes.
1: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: Per fer front a la crisi de l'habitatge, la Comissió Europea planteja restringir el lloguer turístic i la compra de segones residències en zones de mercat tensionat. El govern comunitari proposa criteris comuns arreu de la Unió Europea per delimitar quan es pot considerar que una zona està tensionada. És el que apareix a l'esborrany de la nova llei d'habitatge assequible, al qual ha tingut accés aquesta emissora abans que demà la comissió presenti el text definitiu. Des de Brussel·les ens amplia aquesta informació en Bruno Forteamires.
2: Amb aquesta norma, la Comissió Europea pretén reforçar la cobertura legal de tots els estats, regions o ajuntaments que vulguin intervenir al mercat de l'habitatge, un tema que sovint acaba als tribunals. És el primer cop que Brussel·les empara a escala europea la possibilitat de restringir la compra o el lloguer de pisos, amb l'objectiu que només siguin utilitzats com a primeres residències. La norma no serà d'obligat compliment per a aquelles administracions que no ho vulguin, però sí que crea un marc jurídic més clar per als governs que pensin regular l'habitatge. Les mesures restrictives només es podran aplicar en zones de mercat tensionat, tal com es fa ara a Catalunya, i per considerar que una zona és tensionada, la Comissió Europea vol que el preu mitjà de l'habitatge sigui, com a mínim, 8 cops més elevat que la renda mitjana dels habitants. Les restriccions hauran d'estar justificades en base a un interès general i també hauran de ser proporcionals.

0: perquè els governs no siguin més restrictius del compte. A més, caldrà revisar les mesures almenys cada 5 anys per evitar que els límits continuïn vigents de forma innecessària, un cop ja hagin millorat els preus i hi hagi més habitatge disponible.
1: I mentrestant, els contractistes d'obres de Catalunya adverteixen que en el primer trimestre de l'any gairebé 200 licitacions d'obres públiques van quedar desertes. Avisen que la inflació ha disparat els costos de construcció i han deixat desfasats els preus que preveuen les licitacions. Això fa que els constructors renunciïn a presentar-s'hi perquè no ho veuen rendible. Lluís Moreno és el president de la Cambra de Contractistes.
2: Si queda deserta, has de tornar aleshores a revisar els preus de licitació, pujar-los un 10% o un 20% o el que creguin convenient i tornar-ho a licitar. I aquest procediment administratiu fa retardar que el servei trigui 5 mesos més en aconseguir-se.
1: El problema afecta sobretot les obres licitades pels ajuntaments i les diputacions, per això els demanen que millorin els seus sistemes per revisar els costos de construcció. I abans d'anar a l'àrea de servei, una última informació. Si els multimilionaris paguessin un impost del 3%, es podrien evitar prop de 30 milions de morts als països de renda més baixa fins al 2030. És la principal conclusió d'un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona que analitza com la redistribució de la riquesa podria mitigar les conseqüències de les retallades en cooperació internacional. El treball, que s'ha publicat a la revista mèdica The Lancet, ha estudiat el potencial de 10 mesures fiscals i un dels mecanismes que té més impacte també és l'impost sobre les transaccions financeres, coneguda com la taxa Tobin. Altres instruments que reduirien la desigualtat al món són l'impost a les multinacionals i també als majors titulars de criptomonedes. Són 3:15, moment d'obrir l'àrea de servei. Ho fem, com sempre, amb la informació del trànsit. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
3: Bon dia, Anna. Doncs ara mateix els mestres i professors en vaga tallen la Nacional 340 a Amposta en els dos sentits. És l'únic tall que hi ha a aquesta hora, després que s'hagin aixecat fa estona els bloquejos de primera hora del matí en diverses carreteres i autopistes. A banda d'aquest tall a la Nacional 340, un vehicle avariat talla un carril a la C31 a Badalona i això alenteja el trànsit en aquest punt, en sentit Barcelona. A l'eix transversal, la C25, hi ha retencions a Sant Hilari Sacalm per un carril tallat en sentit Lleida a causa d'un vehicle avariat. I a l'AP7 també hi ha intensitat a l'altura de Barberà del Vallès en sentit Barcelona-Tarragona. Això és tot. Tornem amb més informació viària d'aquí a mitja hora.
4: El temps.
1: Una crònica de l'Enric Agut.
5: Últim dia de calor extrema a Catalunya. Aquesta bombolla d'aire tan calent, escalfat, extremat, es desinflarà a partir d'aquesta nit matinada, quan entrarà una massa d'aire més inestable i més fresca. Avui encara es poden assolir xifres de 38 o 39 graus. Per exemple, Lleida pot arribar als 38, però és que Olot podria tocar els 39 amb l'entrada del Garbí escalfat. Un vent que pot arribar als 40-50 km per hora cap al prelitoral gironí o la Costa Brava i aixecar també maró, forta maró a partir de la tarda. Com deia, molta calor, la tarda tindrem més intervals de núvols, amb algun primer ruixat aïllat al Pirineu, Prepirineu i en alguna zona de muntanya del prelitoral. De nit, els ruixats es poden intensificar al terç nord, tres comarques estan ja amb un avís d'intensitat de pluja a partir del vespre nit, són el Solsonès, Berguedà i també l'àrea del Ripollès. I demà doncs, tindrem unes primeres hores amb ruixats, tempestes, a comarques de Girona, Barcelona, Camp de Tarragona, Catalunya Central, Pirineu, Prepirineu, estan sota avís. Algunes tempestes poden ser fortes, en caràcter torrencial. En canvi, cap a Pla de Lleida i bona part de les comarques de Tarragona, si arriba a ploure serà de manera testimonial. En alguns casos no plourà. Sí que al nord de les comarques de Tarragona, per exemple el Tarragonès, o també a l'àrea del Baix Camp, o de l'Alt Camp i la Conca Barberà, algun ruixat pot ser fort.
4: Resca Info. Un estiu que els canviarà la vida.
6: Catalina!
7: Se tropezó con un escalón.
4: El retorn al cinema de Lluís Omar.
8: És una provocació darrere un altre.
4: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
9: Abuelo!
10: No deixaràs de sentir-me prou.
4: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
11: Torna a la rutina amb la tranquil·litat i la seguretat de comptar amb un cuidador contractat legalment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
4: Tresca Info.
1: El nombre de víctimes per l'incendi forestal de Los Gallardos a Almeria ha pujat a 15 després que aquesta matinada ha mort una dona que estava hospitalitzada a l'Hospital Virgen del Rocío de Sevilla amb cremades greus a un 40% del cos. Tant ella com una altra dona de 93 anys, que va morir poc després d'ingressar a l'hospital, van escapar de les flames en el mateix indret on es van trobar els cadàvers de les altres 12 víctimes del foc. El foc de Los Gallardos va començar el 9 de juliol i els bombers van trigar 15 dies a poder extingir-lo després que cremés 5.200 hectàrees dels termes municipals de Bèdar, Antas, Lubrin i Sorbas. I un nou robatori d'art en un museu francès reobre el debat sobre la seguretat d'aquests centres. Uns lladres han aconseguit endur-se fins a 40 obres de Renoir, d'un museu dedicat al pintor a Canya de Mar, prop de Nice, a la Costa Blava francesa. El valor de les obres robades s'estima en uns 9 milions d'euros, segons s'ha apuntat des de l'Ajuntament del municipi, dos dels quadres s'haurien pogut recuperar. I el govern ja ha engegat els actes que commemoren el 50è aniversari del retorn de l'exili del president Josep Tarradellas i la recuperació de la Generalitat i l'autogovern català. Tarradellas va passar 38 anys a l'exili, des d'on va mantenir vives les institucions catalanes durant la dictadura franquista. El president de la Generalitat, Salvador Illa, en destacava ahir el llegat d'aquesta manera.
6: Tarradellas establia dues prioritats. La unitat del poble de Catalunya i l'arrelament de la democràcia a Espanya, sense la qual Catalunya tenia les de perdre. Crec que estem treballant de valent en aquestes dues prioritats.
1: El president del Parlament, Josep Rull, el va recordar com una persona que va preservar la dignitat de Catalunya i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, el va posar com a exemple de la defensa de l'autogovern.
9: Un país per voltar. El turisme a 3Cat Info. Amb Fèlix Martín.
12: Avui fem turisme per Banyoles, però amb una proposta una mica diferent. Banyoles té una xarxa de recs petits canals artificials que condueixen l'aigua de l'estany fins a desembocar al riu Terri. Els seus orígens es remunten a la fundació del monestir de Sant Esteve l'any 812. Amb el temps, el traçat original dels recs ha anat canviant. S'han anat desviant, tapant o descobrint. Us proposem conèixer la ciutat a través d'aquests recs d'una manera enigmàtica, amb un joc pels carrers. Laia Claret, com anem?
13: Molt bé, i tu?
12: Podríem dir que és un escape street com un escape room, però pel centre de Banyoles.
13: Sí, així, exacte. Hem quedat amb Isabel Ruiz i Lídia Anglada, tècniques de turisme de Banyoles, que ens expliquen el misteri que envolta aquest joc.
14: S'ha descobert un mapa antic, s'intueix el perfil de l'estany i seria Banyoles. I dintre aquest mapa hi ha com uns símbols molt enigmàtics, molt estranys, que si anem seguint els símbols que ens va marcant en el mapa, doncs anem descobrint una miqueta la història de la ciutat basada en els recs de Banyoles.
15: Necessiten adolescents que tinguin ganes de descobrir i conèixer què ha passat en aquesta ciutat i com desxifrar aquest mapa. I aquí comença una miqueta el joc.
9: A l'arxiu comarcal del Pla de l'Estany, ubicat a la primera planta del claustre del monestir de Sant Esteve de Banyoles, s'ha descobert un mapa antic sense data. El que se sap del cert és que es tracta de Banyoles, pel perfil inconfusible de l'estany i les línies dels recs.
12: Molt bé, doncs ja sabem l'objectiu, com s'hi juga?
13: Doncs es pot fer amb el mapa de paper o de manera digital.
14: Tens dues versions per fer-ho. Pots fer a través d'una web app, vas recorrent tot el recorregut, vas geolocalitzat i a cada punt doncs, se t'obre com un joc, un repte, un enigma, alguna coseta que has de resoldre. Es pot complementar amb la versió analògica, que des de l'Oficina de Turisme hi ha uns mapes que ja et van també descrivint una miqueta tot el que és l'enigma que has de descobrir i a cada punt vas trobant una placa amb un codi morse i aquest codi morse et servirà per desxifrar al final una paraula amagada.
12: Perfecte. Al joc analògic has de buscar un codi i a la part digital fer proves. Com ara quines?
13: Mira, són força variades, escolta.
14: Hi ha des d'un trencaclosques, per exemple, el mapa et surt tot desordenat. Aquest ja és el primer repte una mica difícil si no ets de Banyoles, perquè la gent de Banyoles tenim molt clar la forma de l'estany, però la gent que és de fora no ho té tan clar. I després vas trobant preguntes així més per observar l'entorn i dir una miqueta de descripció del que tens a l'entorn, descobrir equipaments municipals que també passes per allà i tens el rec al costat o una font que l'aigua arriba a través d'un rec.
13: I tot passa en un recorregut senzill.
15: És pel barri vell de la ciutat, és superamè, superfàcil, i la idea és que ho facin en grup i, a més, si es fa la versió digital, doncs hi ha un rànquing, que això ho fa encara més emocionant perquè pots veure a quina posició estàs en tot moment. Són més o menys uns 2 quilòmetres, més o menys és tot planer, tot accessible, és molt fàcil de fer. La major part del joc és peatonal, per tant no hi ha problema. Pots fer-ho amb molta tranquil·litat i seguretat.
13: Si quan acabeu el joc voleu veure més recs, doncs no veniu. Heu sentit que el joc té uns 2 quilòmetres de recorregut, però de recs no us en faltaran.
15: Tenim una xarxa de 33 quilòmetres de recs, uns coberts i d'altres descoberts. Llavors, a mesura que vagis caminant, te'n trobaràs d'uns o dels altres. I si t'hi fixes bé, inclús pots veure algun animaló en aquests recs.
13: Un joc dirigit a la gent jove per fer amb amics, amb l'escola, amb el cau. Evidentment, també per fer en família. Si voleu resoldre el misteri, només heu d'anar a l'oficina de turisme i allà us explicaran les dues versions d'aquest joc, que es diu Serrecs. És a dir, barrejant la paraula secrets i recs.
12: Gràcies, Laia. Anirem a Banyoles. De fet, tornarem a Banyoles perquè sempre val la pena anar-hi. Ara, per conèixer la ciutat a través dels recs.
13: Doncs vinga, fet.
12: Podeu recuperar aquest programa i tots els de la temporada a la web de 3Cat Info. El muntatge musical és de Josep Lluís Santissa.
9: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3Cat Info. Esports.
1: Fins a les 12 amb la Montse Raya. Montse, bon dia.
16: Hola, bon dia. A aquesta hora el Barça fa un últim entrenament abans de debutar a la Champions de futbol demà a casa contra el Feyenoord. Anem fins a la ciutat esportiva del Barça. Ramon Salmurri, bon dia.
17: Bon dia, en marxa la sessió d'entrenament. Prèvia al partit de demà, l'estrena a la Champions del Barça, 6:45 del vespre a l'estadi al Camp Nou contra el Feyenoord. Ara mateix entrenant l'equip de Hansi Flick sobre la gespa de l'estadi Tito Vilanova. Tots els disponibles a les ordres del tècnic alemany. També Eric Garcia, que s'entrena amb màscara per protegir el tabic nasal després del cop que va rebre a Mestalla contra el València. Un Eric Garcia que no podrà jugar contra el Feyenoord per sanció, però sí que estarà disponible el cap de setmana per jugar contra el Llevant. A partir de la 1, les rodes de premsa. Primer, la de Lamine Yamal, després la del tècnic Hansi Flick. Ramon Salmurri, Catalunya Ràdio, Barcelona.
16: I és que avui s'engega la temporada de la Champions League 26-27, la 35a amb el nom actual. Per tercer any seguit, la Champions tindrà format de fase Lliga i la final es jugarà aquesta temporada a l'Estadi Metropolitano de Madrid el 5 de juny del 2027. És una jornada, la d'avui, amb 5 partits en què destaca el debut del Madrid davant l'Inter de Milà a partir de les 9 del vespre. José Mourinho, tècnic blanc.
18: En questo momento, sí. Después del partido, sí. Durante el partido, no. Pero no. Un grosso no. Durante el partido es un partido más.
16: Doncs li preguntaven si era un partit més a Josep Mourinho. També avui a les 9, Borussia Dortmund-Villarreal, Illa Betis i Porto City. Abans, a 6:45, AEK d'Atenas LASK i Bruges-Aston Villa. Pel que fa a la Lliga de Futbol, a primera divisió ahir, Getafe 1, Celta 1 i Elx 2, Reial Societat 3. L'ex-blaugrana Héctor Fort va debutar amb la Reial i va jugar a l'últim quart d'hora.
9: 3Cat Info.
16: A la segona divisió de futbol, el Sabadell se situa tercer a la classificació gràcies al triomf 3-2 ahir contra el Còrdoba. Els arlequinats es van avançar amb 2 gols de Giocaccini en només 10 minuts, però els andalusos van empatar 2 a falta d'un quart d'hora per a final. I ja al minut 89, un gol de penal d'Albert Urriols, Urri va donar els 3 punts al Sabadell. Ferran Costa és el tècnic arlequinat.
19: Del que més orgullós estic de tot aquest grup, i ja no només del grup, sinó d'aquesta unitat que som, perquè només cal veure com estava avui el temple en un dia tan assenyalat per la ciutat, doncs és que som capaços, o estem sent capaços de fer un molt bon futbol, de ser molt competitius contra grandíssims equips.
16: El Sabadell suma 8 punts de 12 possibles en 4 jornades, 2 empats i 2 victòries. Diumenge que ve jugaran a Mallorca. Pel que fa al Girona, 5è amb 7 punts. Una de les millors jugadores de waterpolo actual, Maika Garcia, denuncia que el Sabadell no li ha renovat el contracte després de reincorporar-se de la seva maternitat. Diu que l'empara la llei y que el club estaba obligado a prorrogarle el contrato un año más. Son declaraciones a periódico.
20: Para mí creo que la ley hay que cumplirla y aún así

0: aunque no hubiese esta ley o no existiese, creo que por parte de mi club no me lo esperaba, porque son más de 30 años en este club, en esta entidad.
1: Maica García ara fitxa pel Sant Andreu. Des del Sabadell asseguren que la no renovació de García té relació amb el rendiment, la gestió de vestidor i la arribada de nous talents, i no pas amb la maternitat. La selecció espanyola de bàsquet es classifica per als quarts de final del Mundial després de guanyar 59-79 davant el Japó. La catalana Mariona Ortiz va anotar 5 punts en 10 minuts de partit. Hi ha la jugadora de l'Uni Girona, Iana Martín, la van escollir millor jugadora del partit després d'anotar 20 punts. Dijous l'equip espanyol jugarà els quarts del Mundial contra el guanyador de l'Austràlia, Itàlia. Encara en bàsquet, avui jornada de presentacions als equips catalans de la Lliga CB. El Barça presenta aquest matí els 11 jugadors que ha fitxat per trencar la sequera de 3 anys sense títols, i a l'Ilerna Lleida presenten el pivot Courquat. I en ciclisme, la Vuelta reprèn avui amb la 16a etapa de 181 quilòmetres entre Cortegana i Palos de la Frontera, a Huelva. El balear Enric Mas segueix de líder amb 2 minuts i 6 segons sobre l'austríac Gal.
2: Trescat Info.

0: Ampules, 12 del migdia. La jornada de vaga en el primer dia de curs ha engegat amb protestes que han tallat el trànsit i han afectat la mobilitat i després han arribat les manifestacions i les assemblees. Els sindicats convocants reclamen millores immediates a les aules i més personal per atendre l'alumnat. Amb dades molt provisionals, el Departament d'Educació xifra el seguiment de l'aturada d'avui en un 2%. Espanya suspèn en l'últim informe PISA i registra el pitjor resultat de la seva història. Matemàtiques i comprensió lectora és on els alumnes treuen més mala nota. Catalunya queda fora de l'estudi per l'elevat nombre d'alumnes exclosos de la prova i el Ministeri d'Educació en culpa la Generalitat d'aquesta errada. Benjamin Netanyahu va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas des de Gaza 10 dies abans del 7 d'octubre del 2023, segons una investigació del diari israelià Haaretz. El president dels Emirats Àrabs li va comunicar en una conversa telefònica. El primer ministre israelià ha negat aquestes informacions. Debat intern al partit del canceller alemany Friedrich Merz sobre com respondre a l'auge de l'extrema dreta, això després de la victòria fa 2 dies d'Alternativa per Alemanya a l'estat federat de Saxònia-Anhalt, un resultat que ahir van provocar la protesta de milers de persones davant la porta de Brandenburg a Berlín. La Comissió Europea proposa un marc regulador comú per als estats i les regions perquè puguin restringir el lloguer turístic i la compra de segones residències en zones de mercat tensionat. L'esborrany de la nova llei d'habitatge assequible deixa clar que qualsevol mesura s'haurà de justificar per l'interès general i serà temporal. Un estudi coliderat per l'Hospital de Bellvitge i de Bell determina 3 variables que ajuden a identificar les persones amb trastorn obsessiu compulsiu, les que tenen més risc d'intentar suïcidar-se. La investigació no permet predir qui caurà en una conducta suïcida, però sí quin pacient hi estarà més exposat. I l'univers Star Trek fa avui 60 anys. Per celebrar-ho, la plataforma Sky Showtime celebra un canal dedicat a la sèrie de ciència-ficció ambientada en la nau Enterprise.
1: Esports.
0: Montserrat Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. Aquesta hora el Barça s'entrena abans de debutar a la Champions de futbol demà a casa contra Feyenoord. A partir de la 1 del migdia parlen Hansi Flick i Lamine Yamal. Avui comença la Champions 26-27 amb el Madrid-Inter, Borussia-Villarreal, Lilla-Betis i Porto-Manchester City, entre d'altres partits. I a la segona divisió de futbol, el Sabadell és tercer després de guanyar 3-2 al Còrdoba amb gol de penal a l'últim minut. Els vallesans sumen 8 punts en 4 jornades. El Girona és 5è amb 7 punts.
0: I el temps, que l'oncarà molt marcada aquesta tarda, nuvolades de tarda i alguns primers ruixats al Pirineu i prelitoral, preludi del canvi de temps de demà dimecres. Demà caurà la temperatura, atenció, entre 7 i 13 graus, depenent de la comarca. I avisos vermells i taronges activats, segons el Meteocat, a diverses comarques.
3: Trescat Info.
0: 12:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, sigueu benvinguts. Els docents, com us dèiem, tornen a sortir al carrer en el primer dia de curs per més d'1.600.000 alumnes a Catalunya. Unes protestes que coincideixen amb una jornada de vaga inèdita el primer dia de classe. Les primeres dades del departament, encara molt i molt provisionals, apuntarien a un fracàs del seguiment de la vaga. Anem cap a la manifestació que s'està fent a Barcelona. Martí Cuní i Toni Fortesa, bon dia.
4: Molt bon dia. Doncs ara mateix unes 1.500, 2.000 persones que ja han arribat a la plaça Sant Jaume, han sortit de plaça Urquinaona fa aproximadament una hora, crits contra la consellera Niubó i a favor de la mobilització i sobretot el que reclamen, més pressupost a l'educació, baixar ràtios i més recursos per l'escola inclusiva. La Gemma i la Manuela són docents presents a la manifestació.
5: No hi ha manera d'ampliar els pressupostos, no hi ha manera de tenir una escola pública de qualitat i per això estem aquí. I ens estem deixant els quartos i estem fent una força gran perquè això canviï.
6: La inclusió que tenim ara al sistema educatiu català no és l'adient. Passa molta ansietat dintre de l'escola ordinària i és perquè no està bé acomodada per aquest tipus de canalla.
4: Per respondre a aquestes demandes, aquí a la plaça Sant Jaume s'han muntat unes carpes, també unes, les reivindicacions, un recull de les diferents reivindicacions personals penjades al voltant de tota la plaça Sant Jaume. També hi veiem, per exemple, el sindicat d'estudiants que ha vingut a donar suport en aquesta vaga, en aquesta manifestació dels docents. Ara mateix, com dèiem, els concentrats, uns 1.500 que ja estan a la plaça Sant Jaume, on està previst que se celebri una assemblea multitudinària.
0: Gràcies, Toni. Anem ara a Tarragona. Uns 300 professors es manifesten, s'hi manifesten a aquesta hora. Les concentracions han començat a primera hora als accessos a la ciutat. Manel Sastre, com estan les coses ara? Bon dia.
1: Doncs mira, ara mateix els docents, aquests més de 300 que s'han aplegat aquí al centre de Tarragona, acaben d'aixecar ja l'assemblea que havien fet durant més de mitja hora en un dels accessos de l'autovia A7 aquí a la ciutat, on han estat aturats, de fet, per una trentena de Mossos d'Esquadra dels Arro per evitar que tallessin aquesta via ràpida. Amb crits de som docents i no delinqüents, els mestres i els professors s'han queixat d'aquest gran desplegament i Jordi Martí de la CGT advertia que seguiran aquestes protestes fins que el govern dediqui més recursos a l'educació i no a la repressió.
3: Esperem que no calgui arribar a les vagues que vindran, però si en cal ho farem, perquè evidentment el que no farem és entendre una educació tal com està ara. Necessitem el 6% d'inversió del PIB d'educació perquè el país funcioni.
1: Des de l'Assemblea de Docents, Manel Nicolàs apel·lava a la necessitat de mantenir totes aquestes protestes, malgrat que avui no s'hagi aplegat molt seguiment aquí al camp de Tarragona. Diu que ho han de fer per garantir una educació digna al país.
7: És que no podem donar el braç a torça, és a dir, l'educació pública i la sanitat pública és el que garanteix les condicions de vida de tots i totes. No podem donar a torça, tenim una responsabilitat no només amb els alumnes cada dia a les aules, sinó a nivell social. Hem de lluitar pels serveis públics i els hem de millorar. I aquí estem i així seguirem, vaja.
1: Aquí a Tarragona, ara a les 12 del migdia, ja s'ha aixecat aquest tall que hi havia en un dels accessos principals a l'autovia 7 i ja tornen a circular els cotxes amb normalitat. A les Terres de l'Ebre, els docents també han tallat durant una estona la carretera N340 a Amposta.
0: Gràcies, Manel. Fins ara.
1: Fins ara, bon dia.
0: Estem pendents de la compareixença de la consellera d'Ensenyament, que en farà una valoració. Després d'un primer dia de curs marcat per la vaga, el segon tampoc serà fàcil. Les pluges podrien complicar l'arribada dels nens i nenes a escoles i instituts. Entre les 8 del matí i les 2 del migdia es preveuen precipitacions intenses de fins a 40 litres en 30 minuts o de més de 60 en 3 hores. El Comitè Tècnic d'Emergències encara ha de decidir quines mesures es prenen i si s'envien o no és alert, però Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, admet que estan amoïnats pel que pugui passar.
8: Ho veiem amb preocupació. Comença l'escola i per lo que estem veient aquest període de l'inici de l'escola és el que ens sembla que pot ser el moment en què hi hagi aquesta intensitat.
0: Les pluges seran generals a tot el país, però les més intenses cauran sobre la Catalunya central i el litoral i el prelitoral central i s'espera que en alguns indrets vagin acompanyades de calamarsa, ratxes fortes de vent i fins i tot esclafits. Per evitar danys, Soler recomana prendre avui mateix algunes precaucions.
8: Vigilar amb aquelles zones d'embornals de les nostres terrasses que no estiguin tapats, tendals, cadires, tot allò que també un temps violent doncs, pugui provocar que es mogui o que volegui, veure que no tenim aparcat el vehicle en una zona que pugui ser inundable, ara també és el moment, no quan hagi començat a ploure, sinó molt prèviament a que comenci la pluja.
0: La baixada de temperatures i les pluges reduiran notablement el risc d'incendi. Si hi havia 79 municipis de 14 comarques a nivell de risc màxim, avui només n'hi haurà dos, Arnes i Horta de Sant Joan, tots dos a la Terra Alta.
9: Tresca Info.
10: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
11: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Anzo Fimuta amb la Filarmònica de Múnich,
12: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
11: i l'Estats Capille Dresden amb Daniele Gatti.
12: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
13: Vaig ser una de les úniques 18 supervivents del punt d'impacte.
14: La història més insòlita de l'11S.
13: Em dic Tania Head i sóc la presidenta de la xarxa de supervivents del World Trade Center.
15: La vam desemmascarar en un article de portada l'any 2007.
16: És una farsana, una mentidera, i va fer una cosa horrible, va fer mal a molta gent.
17: És impostora i no és americana, sinó de classe alta, de Barcelona.
18: Per què ho ha fet, no?
14: Nits sense ficció. La supervivent. Estrena demà a TV3 i a la plataforma 3CAT.
9: Tresca Info.
0: No ho sé, marxem cap al Departament d'Ensenyament, compareix a la consellera Esther Niubó.
9: Que no és l'inici de curs que haguéssim volgut. Evidentment, doncs, haguéssim volgut que s'hagués desenvolupat amb la màxima normalitat. I com saben, doncs, hem tingut talls de mobilitat, principalment en carreteres a diferents punts del territori. També en algunes infraestructures que han afectat puntualment la mobilitat de la ciutadania, i ho lamentem. Però han estat talls que s'han anat aixecant progressivament i, de fet, a les 10 podem dir que s'havia recuperat la normalitat. En relació al seguiment de la vaga convocada per diferents organitzacions sindicals avui, els informem que en el tall que s'ha fet a 11:45, per tant fa poc més de mitja hora, el seguiment era del 9,3% sobre un 65% de centres que han comunicat aquestes dades. Per tant, aquest 9,3% de seguiment a dia d'avui, en aquests moments, és una xifra que, com sabem, es preveu que augmenti a mesura que el conjunt de centres vagin comunicant i introduint les dades de seguiment en l'aplicatiu. A banda d'això, també dir-los que, segons ens traslladen els diferents serveis territorials d'educació que tenim a tota Catalunya, doncs no hi ha hagut incidències significatives i que tots els centres educatius han obert com correspon, doncs, a l'hora prevista. Dit això, com saben, la setmana passada vam mantenir una ronda de contactes amb la comunitat educativa, direccions de centres, sindicats, també famílies, i en concret els sindicats convocants de la vaga, després de mesos de diàleg, de negociació, d'acords que hem complert, que estem desenvolupant conjuntament, els vam emplaçar, com saben, doncs, a desconvocar la vaga per obrir un parèntesi que ens permetés treballar amb serenitat, superant, doncs, l'estat de crispació i de confrontació que vam viure durant el curs passat, amb el propòsit de construir conjuntament i de fixar una agenda de treball per continuar avançant en la millora de les condicions d'ensenyament i també d'aprenentatge de l'alumnat. Ens van dir que la vaga era inamovible, que el dia 19 l'Assemblea Educativa de Catalunya decidiria quines eren les principals reivindicacions del col·lectiu docent, i per tant avui vull insistir en què la voluntat d'escolta, de diàleg, de mà estesa és permanent, però com ens van dir, no serà fins al dia 19 de setembre que tancaran el document definitiu de demandes. Per tant, mantenim l'agenda de reunions ordinàries i, per tant, la setmana del 21 de setembre hi haurà i convocarem mesa sectorial amb el conjunt dels representants sindicals. I a partir d'aquí, com hem anat avançant, la voluntat del govern és que aquelles qüestions estrictament sindicals, laborals, es continuïn debatent en aquests espais, per una banda la comissió de seguiment i desplegament dels acords que vam subscriure l'any passat amb tres organitzacions sindicals, i d'altra banda, doncs, la mesa sectorial com correspon. Però paral·lelament volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa, i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies, que tenen molt a dir. Hem de comprometre a tota la societat, fer que se senti responsable o corresponsable de la millora de l'educació a casa nostra, amb un horitzó de consens o de renovació d'aquest consens per redefinir el sistema educatiu dels propers 10 anys. I dit això, i molt relacionat, saben també que avui han sortit els resultats de l'estudi PISA 2025, resultats d'unes proves que es van fer l'any 2025 que marquen una tendència generalitzada a la baixa també a Espanya. Com a sistema, per tant, no podem estar satisfets d'aquests resultats, i és un motiu més per obrir i per abordar aquest debat que els comentava. Hem de poder parlar de tot i, a més, parlar amb tothom de la comunitat educativa. I, com saben, els resultats, doncs, de Catalunya d'aquest estudi no són comparables, no ho són per la incidència relacionada amb la superació de la taxa d'exempció d'alumnat, doncs, que recomana la mateixa OCDE, i, per tant, nosaltres no entrarem a valorar aquestes dades de Catalunya perquè, efectivament, doncs, no són comparables. Ara bé, sí que estem centrats, podem dir que estem centrats en les millores, en les mesures de millora intensiva de les matemàtiques, de la competència lectora, com a eixos principals de millora del nostre sistema educatiu. Saben que són sabers transversals imprescindibles per aprendre, no? Per tenir, sumar a la resta de coneixements. I, per tant, aquest curs reforçarem la competència oral i la competència lectora. Saben que enfortim la xarxa de competència lectora vinculant la recuperació de les biblioteques escolars i, per tant, reforçant també els docents a tercer i quart de primària, aquest cicle mitjà de l'etapa de primària tan important, on, com sempre dic, passen els alumnat passa d'aprendre a llegir a aprendre llegint, i també amb unes orientacions pel que fa a l'ús de la intel·ligència artificial que van en la línia d'avançar a la digitalització responsable i al servei de l'aprenentatge, no? Una digitalització que no ha de comprometre en cap cas ni la salut, ni l'aprenentatge, ni el benestar del conjunt dels estudiants. I precisament aspectes doncs, que aquest estudi de l'OCDE remarca que són millorables i per aquest motiu des de Catalunya ja fa un curs que estem empenyent per racionalitzar l'ús de la tecnologia a les aules. Vam fer un primer pas amb els mòbils, vam racionalitzar doncs, la distribució també de portàtils doncs, fins a 6è de primària i, evidentment, fem també un pas endavant amb les pantalles digitals infantil i fomentar, sobretot, aquest ús de la lectura com a porta d'entrada al conjunt de sabers que ha d'assolir l'alumnat. Per tant, menys pantalles, però, sobretot, més comprensió lectora. I, per tant, a partir d'aquí sí que quedaria doncs, a la seva disposició.
0: A l'espera de les preguntes de la consellera Niubó.
18: Volia, si ens pot especificar una mica, com s'articularà aquest nou procés d'escolta i de diàleg que vol obrir amb més actors. Qui està pensant a convocar, és a dir, les associacions de famílies, la FAC, la FAPEL, és a dir, i com s'hauria d'articular i a partir de quan començaria. I després, respecte als resultats globals de PISA, que presenten una davallada, diguem-ne, podríem dir que gairebé mundial, en el tema de la comprensió lectora i que la OCDE relaciona amb l'ús intensiu de pantalles per part dels alumnes. No sé què més es pot fer, és a dir, o si això motivarà una reflexió en la línia, ja sé que hi ha coses que ja estan encetades, però no sé si això serà un argument més per reforçar alguna política de les que ja s'han posat en marxa o per posar-ne de noves. Gràcies.
9: Sí, en relació a l'última pregunta, és fonamental l'acompanyament de les famílies. És a dir, l'escola ha de fer la seva feina, aquest impuls d'aquesta doncs, digitalització de responsable, aquesta racionalització dels dispositius digitals a les escoles, l'hem emprès, a més, jo crec que de manera pionera a Catalunya. Vam començar l'any passat amb un pas endavant amb els mòbils i, com deia, continuarem aquest any amb l'ús de la intel·ligència artificial. L'alumnat que no arriba a 14 anys no pot fer servir la intel·ligència artificial per fer la feina. Hem d'aprofundir aquí en els aprenentatges profunds i, per tant, aquí és molt important reforçar tot allò que estem fent, no? Aquella competència lectora, aquella comprensió lectora, aquestes no? competències matemàtiques bàsiques perquè són la porta de la resta de sabers i, per tant, fins aquí doncs, l'ús d'aquesta intel·ligència generativa no la podem tenir en el centre. Això vol dir que aquí l'entorn, la societat, també ens hi ha d'ajudar. No? I, per tant, tot allò que fem fora de l'escola és molt important anar en la mateixa direcció. Què passarà a partir dels 14 anys? Doncs ho hem de poder fer amb autorització tutorial, ho hem de poder fer de manera mediada amb el conjunt del professorat que s'està formant en intel·ligència artificial. Hem de donar més pes, segurament, a l'oralitat, a les exposicions orals, i hem de fer que, més enllà de preguntar a la intel·ligència artificial doncs, tot allò que vulguem, sapiguem anar a comprovar si allò que diu és cert. No? I, per tant, això, que ara en aquests moments només ho fa un 10% de l'alumnat, hem d'aconseguir que sigui també doncs, una pràctica doncs, habitual, no? Poder comprovar allò que la intel·ligència artificial ens diu. I és evident que les pantalles no van només doncs, d'aquests dispositius personals, va de xarxes socials. Aquí doncs, penso que a nivell mundial s'estan fent reflexions molt interessants i hem de continuar en aquesta línia. I pel que fa a aquest debat estructurat de la comunitat educativa, aquí l'objectiu és asseure en una mateixa taula representants doncs, de les direccions, de les famílies, dels docents, d'entitats pedagògiques i poder fer un debat realment de sistema educatiu, un debat molt pedagògic, més enllà d'aquelles qüestions de millora que s'estan treballant i que estem treballant expressament doncs, amb els sindicats i que tenen a veure amb les condicions doncs, d'ensenyament del conjunt de professionals de l'educació.

és un salt endavant. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys. I això passa per parlar del model d'educació inclusiva, passa per parlar del model d'acollida, passa per parlar de la formació dels docents, d'aquest ús

0: Bon dia. Jo li volia preguntar sobre, també sobre PISA, tot i que no entrem a valorar els resultats de Catalunya tenint en compte la davallada generalitzada, si ens fixem a Catalunya, que estan com els resultats molt inflats, però en matemàtiques destaca la pujada és només de 5 punts. Jo no sé si això els preocupa en el sentit de que si realment la mostra hagués estat vàlida, potser la davallada en matemàtiques hagués estat important. Les altres potser són més difícils de predir, o no sé si vosaltres teniu una idea de què hagués passat amb Catalunya, tenint en compte el que ha passat a Espanya, sobre els resultats de Catalunya. I sobre les mesures, em sembla que avui he parlat del tema de recuperar les lectures obligatòries i tal, no sé si tenen alguna mesura més al cap, però m'agradaria aviam si pot concretar una mica més això de les lectures obligatòries. Gràcies.
1: Miri, pel que fa als resultats PISA, nosaltres podríem sortir avui a celebrar aquests resultats si no haguéssim tingut aquesta taxa d'exempció tan elevada. I, per tant, jo no entraré ni per bé ni per malament. Jo crec que seria política ficció assumir què hagués passat si no haguéssim tingut la taxa tan elevada d'exempció. I, per tant, no podem comparar aquests resultats perquè no sabem què hagués passat. I, per tant, penso que no ho hem de fer de cap de les maneres. Pel que fa a les mesures, jo penso que això és un tema rellevant que ha de ser fruit d'aquest debat que proposem. O sigui, el que estem plantejant és un debat constructiu de país sobre l'educació, on el tema, per exemple, que avui mencionàvem, de la recuperació, de la possible recuperació de lectures obligatòries per tenir aquests referents compartits que en una societat creixentment fragmentada, molt motivada per aquestes xarxes socials, per aquests algoritmes ràpids, fa que sigui més complicat, ha de ser fruit d'aquest nou consens. I, per tant, nosaltres, lluny d'imposar, de marcar unes línies, evidentment les volem. Volem assenyalar quina és l'educació que plantegem, però volem que sigui fruit d'un consens. I aquest consens ha de venir d'un debat on hi ha de ser tothom. I com deia abans, no només es tracta d'escoltar els sindicats, que evidentment hi han de ser, hem d'escoltar docents, hem d'escoltar equips directius i hem d'escoltar també les famílies. I aquest és l'objectiu que tenim, apuntar unes grans línies perquè ens permetin obrir debats. De fet, ho vam fer l'any passat amb l'ús dels mòbils a les aules. Vam començar fent-nos grans preguntes, dirigint-les al conjunt de la comunitat educativa i en va sortir un resultat que tenia un consens ampli. Mai és unànim, i difícilment a vegades és fins i tot majoritari, però un consens ampli, fruit d'un debat rigorós de diferents veus de la comunitat educativa i a vegades també, si parlem, per exemple, d'educació inclusiva, hi haurà de ser salut, haurem d'escoltar què diu drets socials i fins i tot haurem d'escoltar què diu el món local. I aquest és l'objectiu que tenim per aquest curs.
2: Sí, bon dia. Aquestes aquí. Perdó. Aquestes reunions estan ja en un calendari? Està prevista ja una primera reunió i heu comunicat a tots aquests protagonistes o que ja s'ha convocat, diguéssim, alguna primera reunió?
1: De fet, és una qüestió i un plantejament que n'hem parlat amb tots ells, de fet, n'hem parlat des de finals del curs passat. La predisposició de tothom hi és, a dir, tant les famílies com els sindicats, com les direccions, evidentment, tenen ganes d'obrir aquest debat i és necessari fins i tot a nivell de forces polítiques i a partir d'aquí, segurament estic convençuda que els propers dies en tindrem més notícies.
3: Bon dia, consellera. Soc la Sara Ganyeta de Catalunya Ràdio, que he quedat aquí darrere. Un parell de preguntes. Encara al voltant de l'informe PISA i d'aquesta possible recuperació de les lectures obligatòries, el departament obre la porta o estudia altres mesures que siguin prescriptives per al conjunt de centres, per exemple, augmentar el nombre d'hores que es dediquen a la llengua o augmentar el nombre d'hores que es dediquen a les matemàtiques, fins i tot, per exemple, en el cas de la primària, que hi posava tant el focus. Aquesta seria una de les preguntes. L'altra té a veure amb aquest procés de negociació. Sovint fa referència que sobre la taula, les negociacions amb els sindicats, se li estan posant qüestions que van més enllà de les condicions laborals. Llavors, a mi m'agradaria demanar-li, amb aquesta predisposició que el govern diu que té per parlar amb els sindicats encara crítics, què estan disposats a negociar i què no. Per exemple, crec que vostè avui en una entrevista deia que consideren que la qüestió dels sous ja hauria d'haver quedat tancada.
1: Sí, pel que fa a les hores de gestió autònoma, com saben, a Catalunya, fruit del decret curricular de l'any 2022, és probablement de les comunitats autònomes que més autonomia de gestió del currículum donem o es dona als centres educatius. Tenen 4 hores setmanals de gestió autònoma i, de fet, des del curs passat, nosaltres aquí sí que vam incidir en les normes d'organització i funcionament del curs, que aquestes hores de gestió els equips directius valoressin i, de fet, els hi recomanàvem

0: que anessin destinades a enfortir les competències lectora, comprensió lectora, la lectoescriptura, en definitiva, i les matemàtiques, especialment si es tractava de centres on, doncs, a nivell de resultats, hi havia marge de millora. Això ho vam començar l'any passat, ho hem fet, saben, a més, que ho vam acompanyar de concrecions curriculars per determinar, doncs, allò que de manera imprescindible havíem de poder garantir a cada nivell de cada etapa educativa, amb el conjunt de matèries i sabers. I a partir d'aquí, doncs, també hi ha hagut un reforç de l'oferta formativa destinada als docents en aquesta línia. Per tant, ens sembla que és una qüestió rellevant que en aquest debat puguem fer. Ho hem de fer conjuntament amb les direccions, perquè, evidentment, l'autonomia de centres, doncs, és una qüestió important, no?, en el sistema educatiu que tenim, però hem de veure de quina manera, doncs, apuntem aquest reforçament d'aquestes matèries tan transversals i tan rellevants.
1: Doncs deixem aquí la intervenció de la consellera Niubó.
2: Esports.
1: Montse Raya, bon dia.
3: Hola, bon dia. El Barça ha fet aquest matí un últim entrenament abans de debutar demà a la Champions de futbol a casa contra Feyenoord. S'han entrenat tots els jugadors disponibles i també Eric García, que s'entrena amb màscara per protegir el tabic nasal després del cop que va rebre a Mestalla. El lateral blaugrana no podrà jugar demà perquè està sancionat, però sí que estarà a punt per diumenge a la Lliga al Camp del Llevant. A mitja hora, a partir de la una del migdia, rodes de premsa prèvies, el Barça Feyenoord. Primer sortirà Lamine Yamal i després Hansi Flick, l'entrenador del Barça. Un altre dels joves jugadors blaugrana, Pau Cubarsí, ha parlat per als mitjans de la UEFA del seu debut a la Champions, just ara fa dues temporades, quan tenia 17 anys, contra el Nàpols. Cubarsí va guanyar aquell dia el premi a millor jugador del partit i parla de com ha evolucionat des de llavors.
4: Creo que ha cambiado bastantes cosas y que ya han pasado casi dos años o un poco más y he cambiado bastante, sobre todo el tema futbolístico, pues tengo un poco más de experiencia, también he ganado más masa muscular, ya soy más grande, me he hecho más grande.
3: Avui s'engega la temporada de la Champions League 26-27. Per tercer any seguit tindrà el format de fase Lliga i la final es jugarà aquesta temporada a l'Estadi Metropolitano de Madrid el 5 de juny del 27. És una jornada amb 5 partits, avui en què destaca el debut del Madrid davant l'Inter de Milà a partir de les 9 del vespre. Kylian Mbappé, jugador de Madrid.
5: No, somos muy felices de volver a jugar un partido de Champions. Para nosotros... siempre jugamos esta competición con mucha ilusión, mucha determinación y empezamos en el Bernabéu, entonces es una motivación más para nosotros como jugadores.
3: Mourinho no pot comptar amb 4 jugadors lesionats, Militao, Mendy, Rodrigo i Asensio, i té sancionats Camavinga, Silva i Güler per aquest Madrid-Inter. També avui a les 9, Borussia, Villarreal, Lilla Betis i Porto City. Abans, a 7:15, a ECA d'Atenes, LASK i Bruges, Aston Villa. Pel que fa a la Lliga de Futbol, a primera divisió, jugats ahir, Getafe 1, Celta 1, Elx 2, Reial Societat 3... L'exblaugrana Héctor Fort va debutar amb la Reial i va jugar l'últim quart d'hora.
2: 3CAT Info.
3: A la segona divisió de futbol, el Sabadell se situa tercer a la classificació amb 8 punts en 4 jornades. Han sumat 2 empats i 2 victòries. L'última ahir, 3-2 davant el Córdoba. Els arlequinats es van avançar amb 2 gols de Nico Giocaccini en només 10 minuts, però els andalusos van empatar a falta d'un quart d'hora per al final. Ja al minut 89, un gol de penal d'Alberto Riols, Urri, va donar els 3 punts al Sabadell. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
6: Del que més orgullós estic de tot aquest grup, i ja no només del grup, sinó d'aquesta unitat que som, perquè només cal veure com estava avui el temple en un dia tan assenyalat per la ciutat, doncs és que som capaços, o estem sent capaços, de fer un molt bon futbol, de ser molt competitius contra grandíssims equips.
3: Diumenge que ve, l'equip ballesà visita el Camp de Mallorca. Pel que fa al Girona, 5è a la classificació amb 7 punts. Una de les millors jugadores de waterpolo actual, Maika García, denuncia que el Sabadell no li ha renovat el contracte després de reincorporar-se de la seva maternitat. Diu que l'empara la llei i que el club està obligat a prorrogar-li el contracte un any més. Són declaracions al periòdico.
7: Estava embarazada en 2025 o 2026, la última temporada esta, que terminava ara el 31 de agosto, mi temporada. Supuestamente mi contrato debía prorrogarse un año más y yo estaba totalmente tranquila con ese tema y bueno, y no ha sido para nada agradable.
3: García portava 2 anys sense jugar pel procés de maternitat i ara fitxat pel Sant Andreu. Des del Sabadell asseguren que la no renovació de Maica García té relació amb el rendiment, la gestió del vestidor i l'arribada de nous talents i no amb la maternitat. La selecció espanyola de bàsquet s'ha classificat per als quarts de final del Mundial després de guanyar ahir 59-79 davant el Japó. La catalana Mariona Ortiz va jugar 19 minuts i va anotar 5 punts i a la jugadora de l'Uni, Iana Martín, la van escollir millor jugadora del partit després d'anotar 20 punts. Dijous l'equip espanyol jugarà els quarts de final del Mundial contra el guanyador del partit Austràlia-Itàlia.

0: Dos quarts d'una del migdia. A aquesta hora estem pendents que comparegui la consellera portaveu Sílvia Paneque per donar compte dels acords de govern que s'ha reunit aquest matí, com és habitual els dimarts, així que quan comenci la roda de premsa anirem cap al Palau de la Generalitat. Mentrestant, fem un repàs a les informacions més destacades del dia. La consellera Esther Niubó xifra en menys un 10% el seguiment de la jornada de vaga per començar el curs. Ha lamentat que el retorn a les aules no hagi estat l'habitual. Niubó també ha emplaçat els sindicats convocants a un debat serè sobre el futur del sistema i espera reprendre les converses a partir del 19 de setembre. Segons la USTEC, el seguiment de la protesta ha estat del 20%. Benjamin Netanyahu va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas des de Gaza 10 dies abans del 7 d'octubre del 2023, segons una investigació del diari israelià Haaretz. El president dels Emirats Àrabs li va comunicar en una conversa telefònica. El primer ministre d'Israel ha negat aquestes informacions. I atents, perquè si els multimilionaris paguessin un impost del 3%, es podrien evitar prop de 30 milions de morts als països de renda més baixa fins al 2030. És la principal conclusió d'un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona. Montse, què destaquem en els esports?
1: Que el Barça ha fet un últim entrenament abans de debutar a la Champions demà a casa contra Feyenoord, la Champions de futbol. A partir de la una parlen Hansi Flick i Lamine Yamal. Avui comença aquesta Champions de futbol amb el Madrid Inter, Borussia Villarreal, Lilla Betis i Porto City, entre d'altres partits.
0: I el temps, calor encara molt marcat aquesta tarda, nuvolades de tarda i alguns primers ruixats al Pirineu i prelitoral, preludi del canvi de temps de dimecres. Demà caurà la temperatura entre 7 i 13 graus en funció de la comarca. I avisos vermells i taronges activats, segons el Meteocat, a diverses comarques. Dos quarts d'una i dos minuts, com us dèiem, la consellera d'Educació, Esther Niubó, lamenta que el curs escolar no hagi començat amb normalitat i ha avançat que la jornada de vaga dels docents ha tingut un seguiment de poc més del 9%, segons dades provisionals d'una seixantena de centres. Des dels sindicats que, en canvi, xifren el seguiment en un 20%. Niubó ha explicat que té previst reunir-se amb els sindicats la setmana del 21 de setembre i ha proposat fer una reflexió sobre la millora del sistema educatiu.
2: Volem...
0: Intentem recuperar aquesta... No és possible recuperar-lo. Ho provem de nou? No, de cap manera. Doncs bé, sobre l'informe PISA, la consellera no ha volgut entrar a valorar uns resultats que diu que no són reals i ha destacat que ja treballen per millorar en matemàtica i comprensió lectora. Benjamin Netanyahu va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas per part del president dels Emirats Àrabs 10 dies abans del 7 d'octubre del 2023, segons una investigació que publica el diari israelià Haaretz. El mitjà indica que el primer ministre israelià no va traslladar la informació als serveis de seguretat ni tampoc va prendre cap mesura preventiva. Segons la investigació, el president dels Emirats Àrabs, Mohammed bin Zayed, va mantenir una conversa de 45 minuts amb Netanyahu a través de canals de comunicació segurs. Fins ahir el va informar que el líder de Hamas a Gaza preparava una operació a gran escala que podria comportar un bany de sang. A més, l'alertava de les conseqüències per la regió i pels acords d'Abraham que havien normalitzat la relació d'Israel amb diversos països àrabs, inclosos els Emirats. El primer ministre israelià ha dit que aquestes informacions són falses. La polèmica sobre l'actuació del govern i l'exèrcit abans dels atacs del 7 d'octubre de l'any 2023, que van fer 1.200 morts, està centrant gran part de la campanya electoral a Israel.

0: El Regne Unit prepara sancions per als productes israelians provinents dels assentaments en la Cisjordània ocupada. El cap de la diplomàcia britànica ha anunciat que el Regne Unit ha de reconsiderar les seves relacions comercials amb Israel després de l'anunci de Tel Aviv de nous assentaments en territori palestí. El govern de Netanyahu preveu la construcció de 1.200 cases més en la zona ocupada, una decisió que contravé la legislació internacional. Tant Israel com els Estats Units ja han avançat que s'oposaran a aquestes sancions. L'ambaixador nord-americà Israel ha advertit que la Casa Blanca podria prendre represàlies contra el Regne Unit si aplica la mesura. El ministre de Seguretat israelià Ben Gavir ha reclamat a Netanyahu que respongui a Londres amb el reconeixement de les Illes Malvines com a territori de l'Argentina ocupat pels britànics. Debat intern al partit del canceller alemany Friedrich Merz sobre com respondre a l'auge de l'extrema dreta. Dos dies després de la victòria d'Alternativa per Alemanya a l'estat federat de Saxònia-Anhalt, s'ha obert una discussió a la CDU, al Partit Demòcrata Cristià de Líder Alemany. Així s'expressava avui el primer ministre del Rin del Nord, Hendrik Wüst, un nom amb el qual s'ha especulat en diverses ocasions com a possible successor de Merz.
1: Volem obrir...
2: Hem de reflexionar amb molta serietat sobre com tractem els votants, perquè n'hem perdut i s'han desplaçat fins a l'extrem polític. Com ens enfrontem als extremistes i als populistes? No hauríem d'entrar molt més en la discussió, en la lluita, encara que sigui incòmode.
0: La victòria de l'extrema dreta en un estat de l'est d'Alemanya va fer sortir ahir a protestar milers de persones davant la porta de Brandenburg a Berlín.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Per fer front a la crisi de l'habitatge, la Comissió Europea planteja restringir el lloguer turístic i la compra de segones residències en zones de mercat tensionat. El govern comunitari proposa criteris comuns arreu de la Unió Europea per delimitar quan es pot considerar que una zona està tensionada. És el que apareix a l'esborrany de la nova llei d'habitatge assequible, al qual ha tingut accés aquesta emissora abans que demà la Comissió presenti el text definitiu. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
4: Amb aquesta norma, la Comissió Europea pretén reforçar la cobertura legal de tots els estats, regions o ajuntaments que vulguin intervenir al mercat de l'habitatge, un tema que sovint acaba als tribunals. És el primer cop que Brussel·les empara a escala europea la possibilitat de restringir la compra o el lloguer de pisos, amb l'objectiu que només siguin utilitzats com a primeres residències. La norma no serà d'obligat compliment per a aquelles administracions que no ho vulguin, però sí que crea un marc jurídic més clar per als governs que pensin regular l'habitatge. Les mesures restrictives només es podran aplicar en zones de mercat tensionat, tal com es fa ara a Catalunya. I per considerar que una zona és tensionada, la Comissió Europea vol que el preu mitjà de l'habitatge sigui, com a mínim, 8 cops més elevat que la renda mitjana dels habitants. Les restriccions hauran d'estar justificades en base a un interès general i també hauran de ser proporcionals perquè els governs no siguin més restrictius del compte. A més, caldrà revisar les mesures almenys cada 5 anys per evitar que els límits continuïn vigents de forma innecessària un cop ja hagin millorat els preus i hi hagi més habitatge disponible.
0: Us avançàvem al sumari. Si els multimilionaris paguessin un impost del 3%, es podrien evitar prop de 30 milions de morts 30 milions de morts als països de renda més baixa fins al 2030. És la principal conclusió d'un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona que analitza com la redistribució de la riquesa podria mitigar les conseqüències de les retallades en cooperació internacional. El treball que s'ha publicat a la revista mèdica de Lancet ha estudiat el potencial de 10 mesures fiscals i un dels mecanismes que té més impacte també és l'impost sobre les transaccions financeres, coneguda també com la taxa Tobin. Altres instruments que reduiria en la desigualtat al món són l'impost a les multinacionals i també als majors titulars de criptomonedes.
3: 3Cat Info.
0: Un nou robatori d'art en un museu francès reobre el debat sobre la seguretat d'aquests centres. Uns lladres han aconseguit endur-se fins a 4 obres de Renoir d'un museu dedicat al pintor a Canya de Mar, a prop de Niça, a la Costa Blava francesa. El valor de les obres robades s'estima en uns 9 milions d'euros. Segons s'ha apuntat des de l'Ajuntament del municipi, dos dels quadres s'haurien pogut recuperar. I Star Trek, la sèrie de ciència-ficció de la tripulació de l'Enterprise, avui fa 60 anys, i la plataforma Sky Showtime ho celebra amb un canal nou dedicat a la saga, Clàudia Roses.
5: La sèrie

0: creada per Gene Roddenberry, va estrenar-se el 1966. 60 anys després, Sky Showtime ha posat en marxa un tercer canal per commemorar-ho. Es diu Star Trek Movies i emet les 24 hores 13 pel·lícules de la franquícia, des de Star Trek la pel·lícula, estrenada el 1979, fins a Star Trek Més enllà, del 2016. El canal se suma a dos espais que la plataforma ja tenia per a les sèries i el canal de ciència-ficció Supernatural. Encara hi haurà més novetats. El 18 de novembre arribaran a la plataforma les dues primeres temporades de Star Trek Short Tricks, amb capítols inèdits protagonitzats pel Capità Saru, interpretat per Doug Jones, o l'oficial Sylvia Tilly, Mary Wiseman. 60 anys després d'aquell primer viatge, la tripulació de l'Enterprise continua creixent.
1: 5 minuts per 3 quarts d'una del migdia.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Avui ha entrat en funcionament la primera línia de bus regular que connecta els pobles del nord del Priorat amb la capital de la comarca, amb Falset. Veïns i famílies feia anys que reclamaven un autocar per facilitar el transport dels estudiants i de les persones que necessiten accedir als serveis administratius i sanitaris de la capital, Tarragona, Ricard Boigues.
3: L'horari de la nova línia impulsada pel Consell Comarcal s'adapta als horaris lectius. La sortida del bus està programada a 8:15 del matí d'Ulldemolins i l'arribada a 8:15 a l'Institut Priorat de Falset, després de passar per Cornudella de Montsant i Poboleda. El bus de tornada té programada la sortida a 3:00 PM. Està pensat per facilitar la mobilitat a estudiants, però també per apropar la gent dels pobles als serveis que ofereix la capital. El president del Consell Comarcal, Sergi Méndez, explica a 3CAT Info que fins ara els alumnes d'estudis postobligatoris tenien més facilitats per anar al Baix Camp a estudiar que a quedar-se a la comarca.
4: Els alumnes de Cornudella, quan acaben quart d'ESO, s'han d'anar al Baix Camp a estudiar. A Falset no poden anar, i a Falset s'ofereix el batxillerat, cicles mitjans i superiors, hi ha l'escola d'enologia, no? Una de les escoles d'enologia del país, i no hi havia possibilitat que aquests alumnes poguessin estudiar, a no ser que tinguessin transport privat.
3: El preu màxim del bitllet és de 2,50 € per trajecte. La tarifa pels estudiants està fixada en 1,50 € al dia. Avui ha començat una prova inicial fins al 21 de desembre. Durant aquest temps s'analitzaran el funcionament i la demanda amb l'objectiu d'oferir el servei de forma permanent.
1: Ha començat la compareixença de la consellera portaveu del govern per donar compte dels acords de l'executiu.
5: Sí que insistir amb el propòsit, amb la qüestió de fons que el govern vol posar en valor en aquesta Diada Nacional. I fonamentalment és que Catalunya pugui ser un país on combinem aquesta ambició de futur i de continuar avançant de manera conjunta, també des d'una mirada de gestió rigorosa des del present, i aquest esperit, com els vaig dir, d'unitat, d'unió respecte a la diversitat i en fi, les diferents identitats que s'expressen al nostre país. Dir també que iniciem avui d'alguna manera també els actes amb les medalles d'or. Ja dimarts passat els explicava no només l'acte, sinó els dos guardonats. Per tant, una setmana que comença marcada per la Diada Nacional. Com els deia, també, i efectivament els traslladava, que la consellera Niubó a les 12 del migdia traslladava aquestes primeres informacions sobre el balanç d'aquest primer dia d'inici de curs. Un curs pel qual des del Govern de Catalunya hem, com saben, destinat més recursos que mai per intentar continuar en la millora del sistema educatiu català i, sobretot, millorar els resultats del sistema educatiu dels nostres infants i adolescents, perquè, certament, si en alguna de les polítiques que es fan des del govern ens juguem d'alguna manera el futur de Catalunya és precisament amb les polítiques educatives i, per tant, marquen bona part del futur del nostre país. Em remeto a les paraules doncs, que la consellera i a les valoracions que ha fet, tant per la convocatòria de vaga per part dels sindicats sobre aquesta primera jornada. En qualsevol cas, sí que vull traslladar en nom del Govern de Catalunya el compromís absolut de continuar treballant a favor del sistema educatiu, agraint a tots els professionals. Tenim un conjunt de professionals en el sistema educatiu d'altíssima qualitat i, per tant, agrair la seva tasca. La millora dels resultats en el sistema educatiu és un dels compromisos principals que té aquest govern, conjuntament, com dic, amb la comunitat educativa, com una qüestió de país. Per tant, em remeto a totes les valoracions i paraules que ha traslladat la consellera, però sí que volíem traslladar aquest agraïment a la comunitat educativa, als professionals que a partir d'avui doncs, tenen aquesta tasca en l'àmbit educatiu, i volem traslladar un missatge molt clar del govern de que mantenim aquest compromís de continuar avançant per poder tenir un sistema educatiu de qualitat. Hem conegut també aquestes últimes hores dades de l'INE, de l'Institut Nacional d'Estadística, que ens confirmen la tendència de Catalunya com una de les comunitats autònomes on l'estabilització dels preus del mercat d'habitatge és major, de fet, conjuntament amb País Basc i Navarra. De fet, les comunitats que estan aplicant la llei d'habitatge, ja des de, en el cas de Catalunya, des del primer moment, en el cas del País Basc i Navarra ho han anat incorporant, per tant, on s'apliquen zones tensionades, on estem aplicant una sèrie de polítiques, i des del nostre punt de vista aquestes dades reforcen les polítiques que hem desplegat, les polítiques que es defensen a través de la llei d'habitatge, i veiem com efectivament allà on s'apliquen aquestes mesures de control l'evolució dels preus doncs és més favorable. Són dades, també vull dir-ho, que hem de llegir amb responsabilitat. Són dades que ens marquen i des del nostre punt de vista avalen les polítiques del govern, però el problema de l'habitatge, com tots vostès saben, no és un problema resolt a Catalunya. Sabem, a més, que és un problema central per moltes famílies catalanes, i d'acord a aquesta situació que vivim també a Catalunya, continuarem desplegant totes aquelles polítiques i tots aquells recursos que puguin assegurar que a futur els catalans i catalanes puguin tenir accés a un habitatge assequible. I, per tant, continuar impulsant el Pla 50.000, continuar impulsant el Pla 214.000, però també aquestes polítiques de regulació del mercat. Per tant, hem de dir que aquest és un camí llarg, però entenem des del govern que el full de ruta marcat, amb aquestes dades que anem obtenint, també fa algunes setmanes les dades de l'Il·lustre Col·legi de Notaris, s'avala que aquestes polítiques, efectivament, malgrat, com dic, hi ha recorregut encara, doncs marquen que les polítiques són les encertades per tal d'assegurar un habitatge assequible als catalans i catalans a futur. Dir també que estem en un moment, com saben vostès també, determinant pel que fa al finançament de Catalunya. Saben vostès doncs, que properament s'ha d'obrir la negociació al Congrés de Diputats per l'aprovació d'aquest nou model de finançament que podria portar, en el cas de Catalunya, 4.700 milions d'euros addicionals. Aquesta és una oportunitat que Catalunya no pot desaprofitar, i treballarem amb responsabilitat, amb la mirada posada als interessos del país i no en un calendari de córrer més o menys, sinó que el que hem de fer és treballar amb responsabilitat, amb rigor, i impulsar aquesta tramitació al Congrés de Diputats perquè pugui reeixir, efectivament pugui comptar Catalunya amb aquest finançament, que no té altre objectiu que reforçar els serveis públics com educació, com salut, com polítiques d'habitatge en favor dels catalans i catalanes. I lligat amb aquesta qüestió també dir-los que avui el govern ha fixat el sostre de despesa no financera per l'any 2027. Són 43.191 euros, crec que la consellera Romero també ha traslladat aquestes xifres, per tant un 4,9% superior al de l'any 2026, i és en compliment estricte dels objectius d'estabilitat pressupostària. En termes de valor absolut representa un increment d'uns 2.000 milions d'euros que ha de permetre continuar invertint en prioritats de país, com els deia, com l'educació, habitatge i serveis públics. Saben també que estem en el marc d'uns pressupostos aprovats recentment, i per tant també dir, i és una anàlisi que hem fet des del govern, que més enllà d'aquesta tramitació el govern en aquests moments es troba totalment immers en l'execució dels pressupostos aprovats per al 2026. Per tant, com he dit en d'altres ocasions, els consellers i conselleres tenim l'encàrrec del president d'executar aquests pressupostos, que per altra banda ens donen un horitzó d'estabilitat de país i política fins al 2028, i per tant el govern està molt centrat en l'execució del pressupost i en què la tramitació o l'aprovació d'aquest model de finançament que podria implicar aquests recursos addicionals de 4.700 milions d'euros a Catalunya pugui doncs veure també la seva llum. I ràpidament, tres acords de govern també que avui els volia assenyalar. Un primer, un acord a proposta del Departament d'Economia i Finances. Es tracta d'un reglament que regularà el sistema de compra pública més centralitzat, és a dir, passaríem d'un model de gestió de compres a un model de planificació de la compra pública, per tant, més centralitzat, i els departaments, per tant, tindran un òrgan central que ajudarà aquesta compra, que ens permet, per un costat, a part de poder planificar millor, ser més eficients amb els recursos econòmics. Ha de generar no només eficiència econòmica, també administrativa. L'estimació que es fa és que podria haver-hi un estalvi directe d'entre 18 i 36 milions d'euros amb aquesta compra centralitzada que ens permet doncs tenir aquesta millor negociació i, per tant, eficiència econòmica. També s'aprofita per incorporar alguns criteris per modernitzar els sistemes de compra. Concretament, s'incorporen criteris de l'àmbit social, també ambientals i de compra, d'innovació en la compra. Hi ha un apartat també que d'alguna manera dona suport a les pimes i també a la promoció del català, i també s'incorporen alguns elements en perspectiva de gènere. Per tant, una compra centralitzada que ha d'implicar una eficiència econòmica, també administrativa, i incorporant aquests criteris, com dic, que han de modernitzar el procés de compra del conjunt del govern de la Generalitat i de tot el seu sistema públic. Un segon acord que es volia assenyalar a proposta del Departament de Salut. Es tracta de reforçar el sistema de control sanitari dels escorxadors amb una nova licitació que permetrà incorporar o disposar en el seu conjunt de 185 auxiliars d'inspecció veterinària. Això representa un increment en termes de recursos humans d'un 6%. El global econòmic d'aquest contracte és de 44 milions d'euros. Començarà el gener del 2027 i es podrà prorrogar fins al 2029. Es tracta dels controls d'higiene, es tracta de la presa de mostres vinculada doncs, als escorxadors per tal de detectar doncs, possibles residus, possibles contaminants i altres actuacions oficials en aquest àmbit. Aquest suport, aquest increment en persones i econòmic ens permet assegurar que a partir del 2027 s'inspeccionaran el 100% dels animals sacrificats d'acord amb la normativa de control oficial. En aquests moments el sistema està plenament consolidat a 31 establiments a Catalunya que concentren el 95% dels animals sacrificats i, com els deia, amb aquest increment podrem disposar de 206 veterinaris oficials i aquest equip auxiliar de 185 recursos humans que faran una xifra global de control de 400 professionals dedicat al control sanitari dels escorxadors. I finalment, un últim acord, perdoni, dos més, que els volia assenyalar. Un primer vinculat al Departament d'Acció Social. És un decret que posa al dia un marc normatiu que calia actualitzar de la xarxa d'equipaments cívics a Catalunya. Es tracta de consolidar el model de casals cívics i comunitaris com a espais de referència i reforçar-los com a equipaments de proximitat a moltes ciutats catalanes, també de cohesió, d'inclusió social i també de participació ciutadana. Per tant, és la transició del model que hi havia encara en algunes ciutats d'hotel d'entitats per transformar-los en casals, com dic, com a punt de trobada, convivència, participació i sobretot de proximitat. El decret no comporta la creació d'un nou model, és un model doncs, que ja s'havia iniciat fa alguns anys, però sí que calia adaptar la normativa, aquesta reorganització, perquè, com els dic, actualment pràcticament tots aquests espais ja estan funcionant com a casals cívics i comunitaris. I finalment, ara sí, en l'àmbit de nomenaments, dir que hem traslladat al govern, també al Consell Executiu, l'aprovació del nomenament del nou director de l'IDAPA, de l'Institut de Desenvolupament i Promoció de l'Alt Pirineu i de l'Aran. És un nomenament que arriba després de que el Consell Rector la setmana passada prengués aquesta

0: decisió. El nou director és David Ballbé, que porta molts anys en la gestió de l'àmbit municipal, de la gerència també a l'Ajuntament de la Seu. És llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona i, com es diu, els últims darrers 15-20 anys ha exercit la seva tasca en l'àmbit municipal, en l'àmbit de la gestió, i des del nostre punt de vista, en aquesta nova etapa que ha d'iniciar la IDAPA, també vinculat a la tramitació de la nova llei d'alta muntanya, és un perfil adequat per tots els projectes i estratègies que IDAPA ha d'encarar en aquests 2 anys de legislatura. I ara sí, crec que he repassat allò més rellevant del Consell Executiu d'avui i aquestes primeres valoracions que els feia. Quedo a disposició de les seves qüestions.
1: Comencem el torn de preguntes des de les cabines de ràdio amb l'Adrià Santa Susanya, de RAC1.
2: Hola, bon dia, conseller portaveu. Tenia un parell de preguntes. La primera, avui, amb l'aprovació del sostre de despesa, que és el primer pas per aprovar pressupostos, el govern no tira la tovallola per aprovar els pressupostos del 2027, tenint en compte que serà un any políticament complicat, amb cicles electorals, amb les municipals, amb eleccions espanyoles, etc. Si tot i això voldran aprovar pressupostos o ja compten en que prorrogaran els d'aquest any? I per l'altra, saber si el govern ja sap quan el president compareixerà al Parlament per parlar de les proves PISA. Es parlava del 22 o 23 d'aquest mes, abans del debat de política general, saber si ja tenen la data. Gràcies.
0: Sí, respecte a la primera qüestió, com assenyalava al principi, aquest és un pas doncs, previ que cal fer, és un pas tècnic, però com els deia també, en aquests moments certament el govern es troba absolutament immers i la primera prioritat que té és la de l'execució dels pressupostos aprovats aquest any 2026. I també impulsar, en aquest cas específicament des del Departament d'Economia, impulsar, acompanyar l'aprovació del nou model de finançament en la tramitació que ha de seguir el Congrés de Diputats una vegada el Consell de Ministres doncs, també ho aprovi en Consell de Ministres els propers dies o setmanes. Per tant, certament el govern es troba immers en aquestes dues prioritats. Aquest era un pas que tots els anys els governs doncs, han de fer, no?, per iniciar aquesta tramitació, però certament la prioritat en aquests moments del govern es troba en l'execució dels pressupostos actuals, que ens dona aquest horitzó d'estabilitat, per altra banda, d'aquí fins al 2028, i en l'impuls, com hem fet fins ara, del nou model de finançament. Respecte a la data, li haig de dir que no tinc informació de que s'hagi concretat ja aquesta data. La mesa, si no m'equivoco, entre avui i demà s'havien de reunir, Junta de Portaveus i Mesa, i per tant serà aquí quan es determini. Però no tinc informació en aquests moments que s'hagi determinat ja una data segura per la seva compareixença.
2: Per matisar,
0: sí.
2: Per tant, entenc que de moment el govern renuncia a preparar o presentar els pressupostos del 26, tenint en compte, del 27, perdó, tenint en compte que estan centrats en l'execució del 26?
0: No he utilitzat aquesta paraula. El que he dit és que és un primer pas doncs, tècnic que inicia una tramitació, però que en qualsevol cas en aquests moments el govern està centrat en l'execució dels pressupostos i en aquest horitzó d'estabilitat i en el finançament que ens podria dotar de 4.700 milions d'euros addicionals.
1: És el torn ara de Laura, de Lorena Enns, de Ràdio 4.
3: Què tal, consellera? Molt bon dia. El sostre de despesa aprovat avui s'hauria de modificar si finalment s'aprova aquesta reforma del model de finançament. A mi m'agradaria saber si estan parlant directament amb Junts per aconseguir el seu suport de cara al Congrés dels Diputats. Moltes gràcies.
0: Sí, com la consellera ha traslladat, efectivament, i ho he dit en d'altres ocasions, no hi ha reunions concretes, però sí que és cert que hem traslladat la importància a nivell públic, en el debat parlamentari també, en sessions de control, en diferents iniciatives parlamentàries, la necessitat que els partits catalans que defensen els interessos de Catalunya tinguin l'oportunitat, a través de la tramitació en el Congrés de Diputats, d'aportar, millorar aquesta proposta que des del govern hem defensat i que en aquests moments, com dic, després de que s'aprovi un Consell de Ministres, iniciarà la seva tramitació. Per tant, si vostè em pregunta reunions concretes, no, però sí que hem traslladat i continuem traslladant doncs, l'oportunitat que aquesta tramitació ofereix

0: també, en aquest cas a Junts o als diferents partits, de millorar aquest finançament en aquesta tramitació i, per tant, l'oportunitat que des del nostre punt de vista Catalunya no pot perdre amb aquest nou model de finançament.
1: Doncs anem deixant aquí la compareixença de la consellera portaveu amb aquests acords del Consell Executiu d'avui, que ha aprovat el sostre de despesa, que és la quantitat de diners que es podrien gastar i que s'han incrementat un 5% respecte a l'any anterior. Ho deixem aquí, de seguida repassem aquesta i d'altres qüestions destacades d'aquesta jornada.
2: Trescat Info.

0: La vaga del sector educatiu té un seguiment baix. Els sindicats partidaris de l'aturada s'han manifestat en diverses ciutats catalanes per demanar millores a les aules i del sistema educatiu. La mobilització pel centre de Barcelona reuneix unes 2.000 persones. El Departament d'Educació, a més, manté la mà estesa per reprendre el diàleg amb els sindicats, però ho redueix a l'àmbit estrictament laboral i insisteix que altres reivindicacions que afecten el model educatiu necessiten més interlocutors. A Espanya suspenen l'últim informe PISA i registra el pitjor resultat de la seva història. Matemàtiques i comprensió lectora és on els alumnes treuen més mala nota. Catalunya queda fora de l'estudi per l'elevat nombre d'alumnes exclosos de la prova i el Ministeri d'Educació culpa la Generalitat de l'errada. Netanyahu va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas des de Gaza 10 dies abans del 7 d'octubre del 2023, segons una investigació publicada pel diari israelí Haaretz. El president dels Emirats Àrabs, Bin Zayed, li va comunicar en una conversa telefònica. El primer ministre israelí ha negat les informacions. Junts condiciona el seu vot al nou sistema de finançament al fet que Catalunya tingui la clau de la Caixa. Ho ha dit al Matí de Catalunya Ràdio el secretari general del partit, Jordi Turull, que insisteix que cal un canvi com el concert econòmic. La Comissió Europea proposa un marc regulador comú perquè els estats i les regions puguin restringir el lloguer turístic i la compra de segones residències en zones de mercat tensionat. L'esborrany de la nova llei d'habitatge assequible deixa clar que qualsevol mesura, però, s'haurà de justificar per l'interès general i serà temporal. L'actriu nord-americana Ellen Burstyn ha rebut el lleó honorífic de la Mostra de Venècia per la seva carrera premiada amb un Òscar i que va arrencar fa més de 50 anys amb el paper de la mare a l'exorcista. El festival projecta un curt on Burstyn recrea una Marilyn Monroe centenària i un llargmetratge on també és la protagonista.
1: Esports. Aquesta hora parlen Lamine Yamal i Hansi Flick en la prèvia del debut de Barça a la Champions de futbol demà contra el Feyenoord. Avui comença aquesta Champions 26-27 amb el Madrid Inter, Borussia Villarreal, Lilla Betis i Porto City, entre d'altres partits. I a la segona divisió de futbol, el Sabadell és tercer després de guanyar 3-2 al Córdoba. Els vallesans sumen 8 punts en 4 jornades, el Girona 5è amb 7 punts.
0: I pel que fa al temps, avui encara calor molt intensa i molt marcada aquesta taula. Nuvolades de tarda i alguns primers ruixats al Pirineu i prelitoral, preludi del canvi de temps de dimecres. Demà caurà la temperatura entre 7 i 13 graus, depenent de la comarca. Hi haurà avisos vermells i taronges activats, segons Meteocat, a diverses comarques.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de la 1 del migdia, és dimarts 8 de setembre del 2026. Aquesta hora us informa Anna Escurell Aixàs.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El curs escolar arrenca amb noves

0: Mobilitzacions dels docents i una jornada de vaga sense precedents. El Departament d'Educació parla d'un seguiment de poc més del 9%, amb dades encara provisionals, mentre el sindicat majoritari, l'USTEC, ho xifra en un 30%. La manifestació de Barcelona ha acabat a la plaça Sant Jaume. Allà hi ha en Toni Fortesa amb el suport tècnic d'en Martí Cuny. Toni, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Doncs sí, la manifestació ja s'ha donat per acabada fa una estona, després que l'Assemblea dels docents s'hagi celebrat aquí mateix a la plaça Sant Jaume. El col·lectiu protestava sobretot per la inacció del govern en matèria educativa. Escoltem la Susana, en Xavi i l'Eulàlia.
2: Nosaltres sí que defensem el dret de l'educació. L'Illa hi deia que havíem de respectar el dret de l'educació. Nosaltres aquí avui l'estem defensant i lluitant per ell.
3: Estem aquí perquè el govern no ha fet els deures, per tant, evidentment, sabien que començaríem un curs calent i ha estat el producte de la poca eficàcia que té el govern en la gestió d'aquest tipus d'emergència educativa.
4: Que avui és el primer dia de curs i em sembla que és un dia en el que és important fer vaga perquè el curs no comença amb normalitat. Només començar, o sigui, els alumnes arribaran a unes aules que estan a més de 30 graus a la majoria de centres, o sigui, llocs on no s'hi pot estar.
1: Entre els principals lemes, entre les principals reclamacions, més pressupost a l'educació, una baixada de ràtios i més recursos per l'escola inclusiva. Durant tota la manifestació, crits contra la consellera Niubó i a favor de la mobilització.
0: Toni Fortesa amb el suport tècnic d'en Martí Cuny des del centre de Barcelona. Moltes gràcies i bon dia.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Fins ara.
0: I a Tarragona, uns 300 professors es manifesten a hores d'ara. Les concentracions han començat a primera hora als accessos a la ciutat. Ens ho explica en Manel Sastre.
5: Doncs mira, ara mateix els 200, aquests més de 300 que s'han aplegat aquí al centre de Tarragona, acaben d'aixecar ja l'assemblea que havien fet durant més de mitja hora en un dels accessos de l'autovia A7 aquí a la ciutat, on han estat aturats, de fet, per una trentena de Mossos d'Esquadra del Arro per evitar que tallessin aquesta via ràpida. Amb crits de som docents i no delinqüents, els mestres i els professors s'han queixat d'aquest gran desplegament i Jordi Martí de la CGT advertia que seguiran aquestes protestes fins que el govern dediqui més recursos a l'educació i no a la repressió.
6: Esperem que no calgui arribar a les vagues que vindran, però si en cal, ho farem, perquè evidentment el que no farem és entendre una educació tal com està ara. Necessitem el 6% d'inversió del PIB d'educació perquè el país funcioni.
5: Des de l'Assemblea de Docents, Manel Nicolàs apel·lava a la necessitat de mantenir totes aquestes protestes, malgrat que avui no s'hagi aplegat molt seguiment aquí al camp de Tarragona, diu que ho han de fer per garantir una educació digna al país.
7: És que no podem donar el braç a torça, és a dir, l'educació pública i la sanitat pública és el que garanteix les condicions de vida de tots i totes. No podem donar a torça, tenim una responsabilitat no només amb els alumnes cada dia a les aules, sinó a nivell social. Hem de lluitar pels serveis públics i els hem de millorar. I aquí estem i així seguirem. Vaja.
5: Aquí a Tarragona, ara a les 12 del migdia, ja s'ha aixecat aquest tall que hi havia en un dels accessos principals a l'autovia 7 i a tornen a circular els cotxes amb normalitat. A les Terres de l'Ebre, els docents també han tallat durant una estona la carretera N340 a Amposta.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, manté la mà estesa per parlar amb els sindicats crítics, però limita les negociacions a les condicions laborals dels treballadors. Insisteix que cal obrir un debat de fons sobre com s'ha de redefinir el sistema educatiu els propers 10 anys. Anem fins al Departament d'Educació. Allà hi ha la Sara Canyete. Sara, bon dia.
8: Hola, bon dia, Anna. Doncs sí, com bé apuntaves, la consellera d'Educació ha comparegut fa pocs minuts davant els mitjans de comunicació per fer un balanç d'aquesta jornada d'inici de curs i aquí ha tornat a insistir que tant el govern com més personalment el departament mantenen aquesta mà estesa per negociar amb els sindicats que mantenen les protestes. Això sí que ho limita a qüestions relatives només a les condicions laborals i dona per tancades les demandes salarials. Explica també la consellera que creu que el diagnòstic sobre els problemes del sistema educatiu està fet i que ara el que s'ha de fer és parlar de concrecions i que això s'ha de pactar amb el conjunt de la comunitat educativa. Molt especialment, diu, s'ha d'escoltar la veu de les famílies i de les direccions de centres. Sentim la consellera Esther Niubó.
9: Tenim un diagnòstic bastant clar del que passa no només al sistema educatiu, del que passa a la societat i molt sovint doncs, també del que passa al nostre entorn, sigui a Espanya, sigui als països de l'OCDE. Aquí el que convé és arribar a nous consensos. Sí que s'han dit coses, no?, a nivell de formació del professorat, per exemple, però hem concretat, és a dir, doncs, quina ha de ser la formació necessària, hem de donar les eines per atendre doncs, la complexitat de les aules de dia d'avui.
8: En relació a aquesta jornada d'inici de curs, la consellera ha destacat que tots els centres han pogut obrir les portes amb normalitat i ha tornat a lamentar, però, que el curs comenci amb aquesta jornada de vaga i a la carretera que han afectat a la mobilitat a primera hora del matí.
0: Gràcies, Sara. Bon dia. I aquesta informació coincideix precisament amb el dia en què hem sabut que Espanya suspèn en l'últim informe PISA i registra el pitjor resultat de la seva història. Catalunya queda fora de l'estudi per l'elevat nombre d'alumnes exclosos de la prova. El Ministeri d'Educació atribueix l'errada a la Generalitat i, de moment, no pren cap mesura a l'espera de la investigació del departament. Madrid, Dani Sainz de Aja.
10: Els alumnes espanyols retrocedixen en ciències i en matemàtiques, però sobretot en comprensió lectora. Cauen 23 punts, l'equivalent a perdre un curs escolar segons l'OCDE. La tendència a la baixa és global i s'ha accentuat per l'ús de les pantalles, apunta Tue Hallgren, coordinador de l'informe.
11: En general, si un text és més llarg de 400 paraules, bàsicament el que cap en una pantalla, és on veiem les dificultats dels alumnes. Hi ha molts indicis que això és més un repte de tota la societat.
10: Les dades de Catalunya no serveixen per comparar-se amb altres edicions perquè es van excloure massa alumnes de la prova. El Ministeri se'n renta les mans i remet a les explicacions del departament, tot i que reconeix que només van avisar a nivell tècnic i no polític.
0: I atenció, perquè després d'un primer dia de curs marcat per la vaga, el segon tampoc no serà fàcil. Les pluges podrien complicar l'arribada dels nens i nenes a escoles i instituts. Entre les 8 del matí i les 2 del migdia es preveuen precipitacions intenses de fins a 40 litres en 30 minuts o de més de 60 en 3 hores. El Comitè Tècnic d'Emergències encara ha de decidir quines mesures es prenen i si s'envien o no és alert. Però Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, admet que estan amoïnats pel que pugui passar.
12: Ho veiem amb preocupació. Comença l'escola i per el que estem veient aquest període de l'inici de l'escola és el que ens sembla que pot ser el moment en què hi hagi aquesta intensitat.
0: Les pluges seran generals a tot el país, però les més intenses cauran sobre la Catalunya central i el litoral i prelitoral centrals. I s'espera que en alguns indrets vagin acompanyades de calamarsa, ratxes fortes de vent i fins i tot esclafits. Per evitar danys, Soler recomana prendre avui mateix algunes precaucions.
12: Vigilar amb aquelles zones d'embornals de les nostres terrasses, que no estiguin tapats, tendals, cadires, tot allò que també un temps violent doncs pugui provocar que es mogui o que volegui, veure que no tenim aparcat el vehicle en una zona que pugui ser inundable. Ara també és el moment, no quan hagi començat a ploure, sinó molt prèviament a que comenci la pluja.
0: La baixada de temperatures i les pluges reduiran notablement el risc d'incendi. Si ahir hi havia 79 municipis de 14 comarques en nivell de risc màxim, avui només n'hi haurà dos, Arnès i Horta de Sant Joan, tots dos a la Terra Alta.
13: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: Benjamin Netanyahu va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas per part del president dels Emirats Àrabs 10 dies abans del 10 d'octubre del 2023, segons una investigació que publica el diari israelià Haaretz. El mitjà indica que el primer ministre israelià no va traslladar la informació als serveis de seguretat ni va prendre cap mesura preventiva. Segons la investigació, el president dels Emirats, Mohammed bin Zayed, va mantenir una conversa de 45 minuts amb Netanyahu a través de canals de comunicació segurs. Bin Zayed el va informar que el líder de Hamas a Gaza preparava una operació a gran escala que podria comportar un bany de sang. A més, l'alertava de les conseqüències per a la regió i per als acords d'Abraham, que havien normalitzat la relació d'Israel amb diversos països àrabs, inclosos els Emirats. El primer ministre israelià ha dit que aquestes informacions són falses. La polèmica sobre l'actuació del govern i l'exèrcit abans dels atacs del 7 d'octubre del 23, que van causar 1.200 morts, està centrant gran part de la campanya electoral a Israel.
13: 3CAT Info.
0: A Catalunya, el govern engega la maquinària per començar a negociar els pressupostos del 2027, tot i que és conscient que serà molt complicat aprovar-los en any electoral. El Consell Executiu ha aprovat aquest matí el sostre de despesa, la quantitat de diners que es podrien gastar. Puja a 43.000 milions d'euros i creix gairebé un 5% respecte dels pressupostos d'aquest any. Són 2.000 milions més. L'executiu, però, té coll avall que serà difícil arribar a acords en un any electoral, amb les municipals a la primavera i un possible avançament de les espanyoles. De fet, la mateixa portaveu, Sílvia Paneque, ha allunyat els pressupostos del 2027, admetent que amb els actuals ja tenen corda per esgotar la legislatura.
14: El govern en aquests moments es troba totalment immers en l'execució dels pressupostos aprovats per al 2026. Ens donen un horitzó d'estabilitat de país i política fins al 2028.
0: Sobre el nou finançament, Paneque torna a demanar a Junts que s'assumi a l'acord amb Esquerra per aprovar el nou model al Congrés i ha estès la mà als de Carles Puigdemont per incloure-hi millores. I precisament el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha reclamat al PSOE i a Esquerra que Catalunya tingui la clau de la caixa si volen el vot del seu partit al nou finançament. És la condició irrenunciable que ha posat avui en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
15: La clau de la caixa. Sí, esclar.
16: Només hi ha aquesta condició.
15: A més, aquesta era la promesa que va fer Esquerra Republicana perquè tant Pedro Sánchez com Salvador Illa, dos per un, fossin d'això. Esclar, és que és molt diferent negociar si els diners s'obren pel teu cantó del calaix que si s'obren pel cantó dels altres, perquè ja tenim l'experiència marcada, no?
0: Junts defuig el debat de xifres i reclama un canvi de model com el concert econòmic dels bascos on Catalunya recapti els impostos i pagui a l'Estat una quota pels serveis que rep i en concepte de solidaritat. És un quart de dues, obrim l'àrea de servei i ho fem com sempre amb la informació del trànsit. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
17: Bon dia. En general, ara mateix se circula sense problemes a la xarxa viària, però hi ha algunes vies amb intensitat. A l'AP7, a Tarragona, hi ha un vehicle avariat que talla un carril en sentit sud. A la mateixa AP7, però al tram nord, hi ha intensitat a l'altura de Barberà del Vallès en sentit Barcelona. També hi ha trànsit dens a la C31 per un vehicle avariat que talla un carril a Badalona en sentit Barcelona, per tant, precaució a l'hora de circular per aquest punt. Finalment, a la Ronda del Litoral, el trànsit és lent del Fòrum a la Barceloneta, en sentit Llobregat. Això és tot. Tornem amb més informació viària d'aquí a mitja hora.
13: El temps.
0: Una crònica d'en Francesc Mauri.
18: La tarda ens porta sol i calor, però també arribada o creixement de nuvolades. De moment, a gran part de Catalunya, la calor ben intensa i sense cap mena de precipitació. Però avançada la tarda començarà a sorgir alguna tempesta a l'àrea pirinenca, fins i tot prepirinenca. Atenció a la propera nit matinada. Ja de nit i matinada i demà al matí, algunes comarques del litoral i prelitoral central, que va des de l'àrea del Penedès fins a l'àrea del Vallès, endinsant-nos a gran part de la Catalunya central fins al Prepirineu o fins i tot algun punt del Pirineu Oriental. Aquí pot haver ruixats i tempestes localment intensos o molt intensos. Atenció a l'avís vermell del Servei Meteorològic de Catalunya al voltant del Penedès, Garraf i en aquest sector, i taronja a moltes comarques del voltant. La intensitat pot ser torrencial, superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i pot haver fenòmens severs. Com més a ponent, com més al sud, Ebre, Pla de Lleida, fins i tot Pirineu Occidental, menys possibilitat o nula de precipitació. Precipitacions. No descartem alguns ruixats, també a la Costa Brava, però menors, i la temperatura podríem dir que en caiguda lliure, depenent de les comarques, entre 7 i 13 graus més baixa. La inestabilitat dijous haurà desaparegut.
13: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: La jutge de l'accident ferroviari del 2013 a Santiago de Compostela, on van morir 80 persones, ha informat a favor de la petició d'indult del maquinista condemnat a 2 anys i mig de presó pel descarrilament del tren. La Fiscalia ja es va mostrar partidària d'aquest indult en un escrit firmat la setmana passada per raons de justícia i equitat. El condemnat ja està jubilat i la Fiscalia considera que no hi ha pràcticament risc que torni a delinquir. L'escrit del Ministeri Públic recorda que la sentència ja deixava clar que la conducta delictiva del maquinista es va concentrar en un espai de temps molt limitat quan va atendre per telèfon una conversa amb un interventor. També recorda que la gravetat de la tragèdia també es va multiplicar per la deficiència de senyalització del tram on va passar el descarrilament. L'exconseller delegat de Plus Ultra també reconeix davant del jutge que van pagar l'1% del rescat al que ha anomenat el grup Zapatero. Eren 530.000 euros, però no ha sabut concretar quines gestions va fer l'expresident espanyol perquè la Moncloa els concedís el préstec. Madrid, Tania Tàpia.
19: En una declaració de més de 2 hores i mitja, Roberto Rosselli ha ratificat l'escrit que va enviar el juliol al jutge del cas Zapatero i que va de la mà del que ja va declarar l'expresident de Plus Ultra aquest dilluns. L'exconseller, ja desvinculat de la companyia, diu que van pagar l'1% perquè Zapatero

Atenos va oferir ajudar-los. Els pagaments van començar el juliol del 2020 quan signen el primer contracte amb Anàlisi Relevante, l'empresa del seu amic Julio Martínez, que el jutge sospita que Zapatero feia servir de testaferro. I van acabar al març del 2021.

0: va atorgar el rescat, però que les preguntes no intentaven monitoritzar on havien posat els diners, sinó saber si la companyia anava bé i es podria retornar. En el cas de Roselli, ell no va parlar mai personalment amb Zapatero, ha dit, i explica també que els pagaments de les comissions al grup Zapatero, com l'anomena, es van fer a través de pagaments a tres societats, totes de Julio Martínez, l'amic de l'expresident. Els dos exdirectius de Plus Ultra que han passat pel jutjat també estan investigats en la causa.
1: Per fer front a la crisi de l'habitatge, la Comissió Europea planteja restringir el lloguer turístic i la compra de segones residències en zones de mercat tensionat. El govern comunitari proposa criteris comuns arreu de la Unió Europea per delimitar quan es pot considerar que una zona està tensionada. És el que apareix a l'esborrany de la nova llei d'habitatge assequible, al qual ha tingut accés aquesta emissora abans que demà la Comissió presenti el text definitiu. Ens n'amplia tots els detalls des de Brussel·les en Bruno Forteamires.
2: Amb aquesta norma, la Comissió Europea pretén reforçar la cobertura legal de tots els estats, regions o ajuntaments que vulguin intervenir al mercat de l'habitatge, un tema que sovint acaba als tribunals. És el primer cop que Brussel·les empara a escala europea la possibilitat de restringir la compra o el lloguer de pisos, amb l'objectiu que només siguin utilitzats com a primeres residències. La norma no serà d'obligat compliment per a aquelles administracions que no ho vulguin, però sí que crea un marc jurídic més clar per als governs que pensin regular l'habitatge. Les mesures restrictives només es podran aplicar en zones de mercat tensionat, tal com es fa ara a Catalunya. I per considerar que una zona és tensionada, la Comissió Europea vol que el preu mitjà de l'habitatge sigui, com a mínim, 8 cops més elevat que la renda mitjana dels habitants. Les restriccions hauran d'estar justificades en base a un interès general i també hauran de ser proporcionals perquè els governs no siguin més restrictius del compte. A més, caldrà revisar les mesures almenys cada 5 anys per evitar que els límits continuïn vigents de forma innecessària un cop ja hagin millorat els preus i hi hagi més habitatge disponible.
1: Els sindicats UGT i Comissions Obreres reclamen garantir el futur de la marca SEAT i l'ocupació que genera. Temen que, encara que la fàbrica de Martorell continuï produint altres vehicles com els Cupra, la supressió de SEAT com a marca pugui reduir els llocs de treball de la planta i de les seves empreses proveïdores. Comissions Obreres i la UGT defensen que SEAT ocupa un nínxol de mercat, el de cotxes més assequibles, que no omplen altres marques del grup Volkswagen i que eliminar-la suposaria un descens de vendes que podria posar en risc l'ocupació a Martorell. Els sindicats demanen garanties per al futur de la fàbrica catalana, com l'electrificació de SEAT i una segona plataforma de vehicles elèctrics del grup. A més, reclamen a les administracions un front comú per defensar l'empresa. Si els multimilionaris paguessin un import del 3%, es podrien evitar prop de 30 milions de morts als països de renda més baixa fins al 2030. És la principal conclusió d'un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona que analitza com la redistribució de la riquesa podria mitigar les conseqüències de les retallades en cooperació internacional. One silver dollar price. L'actriu nord-americana Ellen Barcena ha rebut aquest dilluns el lleó honorífic de la Mostra de Venècia per una carrera premiada amb un Òscar i que va arrencar fa més de 5 dècades amb el paper de mare a l'Exorcista. El festival projecta un curt on recrea una Marilyn Monroe centenària i un llargmetratge on també és la protagonista. Des de Venècia ens ho explica el nostre enviat especial Òscar Callau.
3: El festival ha guardonat aquesta veterana actriu de 93 anys per les seves interpretacions versemblants i intenses que aporta en profunditat als seus personatges. La carrera d'Ellen Burstyn va començar a la dècada dels 70 amb el paper de mare de l'Exorcista que la va catapultar a la fama mundial. Així ha rememorat Ellen Burstyn aquell paper decisiu i molt intens.
4: Va ser una experiència que em va canviar la vida, però molt dolorosa, dolorosa físicament. No només va canviar les pel·lícules de terror, que a partir d'aleshores van ser més profundes, sinó també la meva vida. Saps? Aquesta cinta es conserva a la Biblioteca del Congrés a Washington.
3: El 1975 aconseguia l'Oscar per la seva interpretació a Alicia, ja no viu aquí, de Martin Scorsese. També té papers recents molt aplaudits, com l'àvia addicta a les pastilles de Requiem per un somni, de Darren Aronofsky, de l'any 2000, o la seva aparició a Interstellar, de Christopher Nolan, el 2014. I continua en actiu. ha rebut el guardó coincidint amb l'estrena del curt Flesh Impact, que dirigeix la presidenta del jurat d'aquest any, Maggie Gyllenhaal, on interpreta la Marilyn, que aquest

0: 2026 hauria fet 100 anys i que ella mateixa va conèixer personalment.
1: Era una criatura tan màgica. Un dia caminàvem pel carrer a Beverly Hills. Ningú ens parava atenció. De cop i volta, els cotxes van començar a tocar el clàxon i a cridar-la «Marilyn, Marilyn!». I jo li vaig dir «Això ho has fet a propòsit?». I em va dir «Sí». «Per què?». I em diu «És que tenia ganes de sentir-me Marilyn Monroe per un minut».
0: Ellen Burstyn també protagonitza la pel·lícula Place to Be, que es presenta dimecres fora de concurs.
2: Esports.
3: Montserrat Raya, bon dia.
4: Hola, bon dia. A aquesta hora ha finalitzat, fa uns instants, la roda de premsa prèvia del tècnic del Barça, Hansi Flick, abans del Barça-Feyenoord de demà, en què l'equip debutarà a la Champions League de futbol. Un Hansi Flick que reconeix que l'objectiu principal d'aquesta temporada és guanyar la Champions League i creu que té un equip amb prou qualitat per aconseguir-ho.
5: Jo crec que al final tots els grans equips, tots els grans clubs somien amb això, perquè és la competició més gran. I crec que tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí molt llarg. Estem començant i hem de demostrar-ho, no només a la Lliga, també a la Champions League, i això és el que volem fer.
4: En aquesta roda de premsa, Hansi Flick també ha dit que és molt important aconseguir la tercera lliga consecutiva per a l'equip blaugrana. També ha parlat de Lamine Yamal, el veu molt madur i més ara que ha agafat el càrrec de capità. Diu que és un jugador que pot solucionar un partit ell tot sol. També ha parlat de Bissibu, diu que no entrarà a la convocatòria de cara a partit de demà. La idea és que s'entreni amb el primer equip i que jugui amb el Barça B. De Frenkie de Jong diu que continua en el camí de la recuperació de la seva lesió, però no ha concretat quan tornarà a l'equip. I ara mateix, qui seu a la sala de premsa del Barça és Lamine Yamal, per respondre a les preguntes dels periodistes abans d'aquest Barça-Feyenoord de la Champions de demà al Camp Nou. A l'últim entrenament que els blaugranes han fet aquest matí hi eren tots els disponibles, inclòs Eric García, que ho ha fet amb una màscara per protegir la paret nasal després del cop que va rebre Mestalla. A la tarda blaugrana no podrà jugar demà, perquè està sancionat, però sí que estarà a punt per diumenge a la Lliga al Camp del Llevant. Com us dèiem, avui s'engega aquesta temporada de la Champions League 26-27. Per tercer any seguit serà una Champions en format de fase Lliga i la final es jugarà aquesta temporada a l'Estadi Metropolitano de Madrid el 5 de juny del 2027. Avui es disputa una primera jornada de Champions amb 5 partits en què destaca el debut de Madrid davant l'Inter de Milà a les 9 del vespre. Per a José Mourinho, l'entrenador, és important guanyar després de perdre amb el Betis a la Lliga.
6: En questo momento, sí. Después del partido, sí. Durante el partido, no. Pero no, no. Un grosso no. Durante el partido es un partido más.
4: Mourinho no pot comptar amb 4 jugadors lesionats, Militao, Mendy, Rodrigo i Asensio, i té sancionats Camavinga, Silva i Güler. Recupera Tchouaméni, Pitarch i Endrick. També avui a les 9, Borussia Dortmund, Villarreal, Lilla Betis i Porto Manchester City. A primera divisió, jugats ahir, Getafe 1, Celta 1, Elx 2, Real Societat 3, Héctor Ferrer va debutar amb la Reial, l'exblaugrana va jugar l'últim quart d'hora. I a segona divisió, el Sabadell és tercer a la classificació amb 8 punts en 4 jornades. Ha sumat 2 empats i 2 victòries. L'última ahir, 3-2 davant el Còrdoba. Es van avançar amb 2 gols de Giocaccini, però els andalusos van empatar a falta d'un quart d'hora pel final. I ja el 89, un gol de penal d'Albert Urriols. Urri va donar els 3 punts al Sabadell. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
7: Del que més orgullós estic de tot aquest grup, i ja no només del grup, sinó d'aquesta unitat que som, perquè només cal veure com estava avui el temple en un dia tan assenyalat per la ciutat.
4: Pel que fa al Girona, cinquè la classificació de segona amb 7 punts. I direm també que la selecció espanyola de bàsquet s'ha classificat per als quarts de final del Mundial després de guanyar ahir 59-79 davant el Japó. La catalana Mariona Ortiz va jugar 19 minuts i va anotar 5 punts a la jugadora de l'Uni, i Anna Martín la van escollir millor jugadora de partit.

0: Són dos quarts de dues. Fins ara us hem estat explicant que a la vegada el sector educatiu ha tingut un seguiment baix. Els sindicats partidaris de l'aturada s'han manifestat en diverses ciutats catalanes per demanar millores a les aules i del sistema educatiu. La mobilització pel centre de Barcelona ha reunit unes 2.000 persones. El Departament d'Educació, per la seva banda, manté la mà estesa per reprendre el diàleg amb els sindicats, però ho redueix a l'àmbit estrictament laboral i insisteix que altres reivindicacions que afecten el model educatiu necessiten més interlocutors. Netanyahu va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas des de Gaza 10 dies abans del 7 d'octubre del 2023, segons una investigació publicada pel diari israelià Haaretz. El president dels Emirats Àrabs, Bin Zayed, li va comunicar en una conversa telefònica. El primer ministre israelià ha negat les informacions. I tot seguit, Plataforma per la Llengua denuncia l'incompliment del Pacte per la Llengua un any i mig després de la signatura. L'organització insta el govern a actuar amb urgència en àmbits clau com l'ensenyament, la salut, l'empresa i els mitjans públics. Debat intern al partit del canceller alemany Friedrich Merz sobre com respondre a l'auge de l'extrema dreta. Això després de la victòria fa dos dies d'Alternativa per Alemanya a l'estat federat de Saxònia-Anhalt, uns resultats que hi van provocar la protesta de milers de persones davant la porta de Brandenburg a Berlín. I el sector de la restauració de Lloret de Mar, a la Selva, alerta que a l'agost els visitants han fet menys despesa en àpats i més en allotjament. Segons bars, restaurants i cafeteries, creix el fenomen de turistes europeus que opten per altres destinacions fugint de les onades de calor. I pel que fa als esports, Montse?
1: Hansi Flick, el tècnic de Barça, ha parlat fa uns minuts. Admet que és un somni guanyar la Champions de futbol. Demà debuten a la competició a casa contra el Feyenoord. Ara està parlant Lamine Yamal, que de moment ha dit que és un orgull, tot un orgull, ser capità del Barça amb 19 anys. Avui comença aquesta Champions de futbol, amb, entre altres partits, el Madrid-Inter de Milà a les 9 del vespre.
0: I pel que fa al temps, calor encara molt marcada aquesta tarda. Nuvolades de tarda i alguns primers ruixats al Pirineu i prelitoral, preludi del canvi de temps de dimecres. Demà caurà la temperatura entre 7 i 13 graus, depenent de la comarca. Hi ha avisos vermells i taronges activats, segons Meteocat, a diverses comarques. Passen 3 minuts de 2:15 del migdia. El curs escolar ha arrencat amb noves mobilitzacions dels docents i una jornada de vaga sense precedents. El Departament d'Educació parla d'un seguiment de poc més del 9%, amb dades encara provisionals, mentre que el sindicat majoritari, l'USTEC, ho xifra en un 30%. La manifestació de Barcelona, que ha aplegat 1.800 persones segons dades de la Guàrdia Urbana, ha acabat a la plaça Sant Jaume. Anem cap allà amb en Toni Fortesa i en Martí Cuní.
2: La manifestació ja s'ha donat per acabada fa una estona després que l'Assemblea dels Docents s'hagi celebrat aquí mateix a la plaça Sant Jaume. El col·lectiu protestava sobretot per la inacció del govern en matèria educativa. Escoltem la Susana, en Xavi i l'Eulàlia.
3: Nosaltres sí que defensem el dret de l'educació. L'Illa hi deia que havíem de respectar el dret de l'educació. Nosaltres aquí avui l'estem defensant i lluitant per ell.
4: Estem aquí perquè el govern no ha fet els deures, per tant, evidentment, sabien que començaríem un curs calent i ha estat el producte de la poca eficàcia que té el govern en la gestió d'aquest tipus d'emergència educativa.
5: Que avui és el primer dia de curs i em sembla que és un dia en el que és important fer vaga perquè el curs no comença amb normalitat. Només començar, o sigui, els alumnes arribaran a unes aules que estan a més de 30 graus a la majoria de centres, o sigui, llocs on no s'hi pot estar.
2: Entre els principals lemes, entre les principals reclamacions, més pressupost a l'educació, una baixada de ràtios i més recursos per l'escola inclusiva. Durant tota la manifestació, crits contra la consellera Niubó i a favor de la mobilització.
0: Mentrestant, la consellera d'Educació, Esther Niubó, manté la mà estesa per parlar amb els sindicats crítics, però limita les negociacions a les condicions laborals dels treballadors. Insisteix que cal obrir un debat de fons sobre com s'ha de redefinir

0: ni el sistema educatiu els propers 10 anys. Departament d'Educació, Sara Cañete.
1: La consellera d'Educació ha comparegut fa pocs minuts davant els mitjans de comunicació per fer un balanç d'aquesta jornada d'inici de curs i aquí ha tornat a insistir que tant el govern com més personalment el departament mantenen aquesta mà estesa per negociar amb els sindicats que mantenen les protestes, això sí que ho limita a qüestions relatives només a les condicions laborals i dona per tancades les demandes salarials. Explica també la consellera que creu que el diagnòstic sobre els problemes del sistema educatiu està fet i que ara el que s'ha de fer és parlar de concrecions i que això s'ha de pactar amb el conjunt de la comunitat educativa. Molt especialment, diu, s'ha d'escoltar la veu de les famílies i de les direccions de centres. Sentim la consellera Esther Niubó.
2: Tenim un diagnòstic bastant clar del que passa, no només al sistema educatiu, del que passa a la societat i molt sovint doncs, també del que passa al nostre entorn, sigui a Espanya, sigui als països de l'OCDE. Aquí el que convé és arribar a nous consensos. Sí que s'han dit coses, no?, a nivell de formació del professorat, per exemple, però hem concretat, és a dir, hem concretat doncs, quina ha de ser la formació necessària, hem de donar les eines per atendre doncs, la complexitat de les aules de dia d'avui.
1: En relació a aquesta jornada d'inici de curs, la consellera ha destacat que tots els centres han pogut obrir les portes amb normalitat i ha tornat a lamentar, però, que el curs comenci amb aquesta jornada de vaga i a la carretera que han afectat a la mobilitat a primera hora del matí.
0: Plataforma per la Llengua denuncia l'incompliment del Pacte per la Llengua un any i mig després de la signatura. L'organització insta el govern a actuar amb urgència en àmbits clau com l'ensenyament, la salut, l'empresa i els mitjans públics. Des de Barcelona ens amplia aquesta informació la Marta Vives.
3: Segons Plataforma per la Llengua, l'aplicació de l'acord només ha fet un desplegament del 38,8% de les mesures previstes al 2025, mentre que un 30% no s'han desenvolupat en cap grau. Per això demana una revisió profunda del model actual, una implicació real de tot el govern i l'impuls d'un veritable pacte nacional. Òscar Escudé és el president de l'entitat.
4: Apel·lo directament al president Salvador Illa a assumir aquesta responsabilitat, a prendre les regnes de l'aplicació del pacte i a fer-lo complir a tot el seu govern. El pacte no és només del Departament de Política Lingüística, és un pacte de govern i de país.
3: L'entitat assegura que continuarà fiscalitzant i denunciant els incompliments del pacte nacional.
0: Benjamin Netanyahu va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas per part del president dels Emirats Àrabs 10 dies abans del 7 d'octubre del 2023, segons una investigació que publica el diari israelià Haaretz. El mitjà indica que el primer ministre israelià no va traslladar la informació als serveis de seguretat ni va prendre cap mesura preventiva. Segons la investigació, el president dels Emirats, Mohammed bin Zayed, va mantenir una conversa de 45 minuts amb Netanyahu a través dels canals de comunicació segurs. Bin Zayed el va informar que el líder de Hamas a Gaza preparava una operació a gran escala que podria comportar un bany de sang. A més, l'alertava de les conseqüències per a la regió i per als acords d'Abraham que havien normalitzat la relació d'Israel amb diversos països àrabs, inclosos els Emirats. El primer ministre israelià ha dit que aquestes informacions són falses. Aquesta polèmica sobre l'actuació del govern i l'exèrcit abans dels atacs del 7 d'octubre del 23, que van causar 1.200 morts, està centrant gran part de la campanya electoral a Israel. I el Regne Unit precisament prepara sancions per als productes israelians provenients dels assentaments en la Cisjordània ocupada. El cap de la diplomàcia britànica, Ed Miliband, ha anunciat que el Regne Unit ha de reconsiderar les seves relacions comercials amb Israel després de l'anunci de Tel Aviv de nous assentaments en territori palestí. El govern de Benjamin Netanyahu preveu la construcció de 1.200 cases més en la zona ocupada, una decisió que contravé la legislació internacional. Tant Israel com els Estats Units ja han avançat que s'oposaran a aquestes sancions. L'ambaixador nord-americà a Israel ha advertit que la Casa Blanca podria prendre represàlies contra el Regne Unit si aplica la mesura. El ministre de Seguretat israelià, Ben Gvir, ha reclamat a Netanyahu que respongui a Londres amb el reconeixement de les Illes Malvines com a territori de l'Argentina ocupat pels britànics. I precisament, el govern de l'Argentina ha anunciat la primera demanda contra una companyia petroliera per fer prospeccions a les Malvines després que el president Javier Milei tornés a reclamar divendres la sobirania de les illes. Les autoritats argentines denunciaran l'empresa israeliana Navitas Petroleum i les companyies subcontractades que estan operant al territori, a més dels seus directius. El govern argentí alega una violació de la llei argentina de prospeccions d'hidrocarburs.
5: 3CAT Info.
0: Debat intern al partit del canceller alemany Friedrich Merz sobre com respondre a l'auge de l'extrema dreta. Dos dies després de la victòria d'Alternativa per Alemanya a l'estat federat de Saxònia,

0: Anhalt, s'ha obert una discussió a la CDU, el partit democràtic cristià del líder alemany. Així s'expressava avui el primer ministre del Rin del Nord, Hendrik Wüst, un nom amb el qual s'ha especulat en diverses ocasions com a possible successor de Merz.
1: Hem de reflexionar amb molta serietat sobre com tractem els votants, perquè n'hem perdut i s'han desplaçat fins a l'extrem polític. Com ens enfrontem als extremistes i els populistes? No hauríem d'entrar molt més en la discussió, en la lluita, encara que sigui incòmode?
0: La victòria de l'extrema dreta en un estat de l'est d'Alemanya va fer sortir ahir a protestar milers de persones davant la porta de Brandenburg a Berlín. Atacs de l'Aràbia Saudita al Iemen enmig de l'escalada a la regió és una acció en resposta als bombardejos dels rebels Houthis, aliats de l'Iran, contra la principal petroliera saudita, Aramco, que és també una de les companyies energètiques més grans del món. Els Houthis van fer ahir també un atac similar, amb almenys 73 persones ferides, contra instal·lacions civils i econòmiques de 4 províncies de l'Aràbia Saudita, amb nens entre les víctimes. Diverses infraestructures energètiques han quedat afectades. Yahya Sari és el portaveu militar dels Houthis.
2: Les forces armades del Iemen fan responsable de l'escalada l'enemic saudita criminal. Qualsevol atac contra el nostre país i el nostre poble rebrà una resposta ferma. No dubtarem a llançar atacs més contundents i de més abast contra l'enemic saudita criminal.
0: Els atacs dels Houthis contra l'Aràbia Saudita tornen a elevar el risc que la guerra de l'Iran, que dura des de fa més de 6 mesos, es transformi en un conflicte regional. Els bombardejos es produeixen després que l'Iran va amenaçar les infraestructures energètiques del Golf, inclosos els interessos nord-americans a la regió. Els últims enfrontaments entre els Estats Units i l'Iran són del cap de setmana i l'administració Trump té també activada una guerra econòmica contra el règim de Teheran. El preu del petroli puja a nivells màxims de les últimes setmanes i se situa ara en els 98 dòlars al barril de Brent. Rússia i Ucraïna reprenen els atacs creuats després de 3 dies de treva per la visita dels enviats nord-americans a Kiev i Moscou per reactivar les negociacions entre les parts. Almenys 2 persones han mort i 7 han resultat ferides per l'impacte de projectils en edificis residencials de la capital ucraïnesa. A més, s'han produït diversos incendis a la ciutat. El president Volodymyr Zelensky diu que l'atac ha causat danys en infraestructures bàsiques. L'exèrcit d'Ucraïna també ha intensificat els atacs amb drons sobre territori rus. Almenys una persona ha mort i 3 han resultat ferides a la regió russa de Bryansk i també hi ha diversos ferits a la regió de Saratov. També han mort 2 persones en un atac ucraïnès sobre la península de Crimea ocupada per Rússia des del 2014. I més tensió en el conflicte comercial entre els Estats Units i el Canadà. Donald Trump ha fet una crida al boicot al fabricant d'avions canadenc Bombardier. En un missatge a la seva xarxa social Truth Social, el president dels Estats Units ha declarat la fi de les vendes de la companyia al país sense precisar, però cap més detall de com fer-ho possible. Bombardier ha respost que genera desenes de milers de llocs de treball als Estats Units, també gràcies a una cadena de subministrament de 2.800 empreses arreu del país. L'última amenaça de Trump coincideix amb l'entrada en vigor de nous aranzels del Canadà contra els Estats Units. Són mesures de represàlia en forma d'impostos de fins al 50% a uns 20.000 milions de dòlars de productes nord-americans, com acer, mobles o samarretes. El conflicte comercial entre els dos països veïns ha assolit un nivell sense precedents des del trencament de les negociacions fa 2 setmanes. I la Unió Europea, Dinamarca i Groenlàndia llancen de nou un missatge d'unitat davant de Donald Trump. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i la primera ministra danesa van visitar ahir l'illa que el president dels Estats Units aspira a controlar. Von der Leyen va anunciar una inversió de 200 milions d'euros a Groenlàndia destinada a mesures de digitalització, descarbonització i a la millora de la connexió per satèl·lit. Escoltem la primera ministra danesa.
3: La Unió Europea i Groenlàndia han estat socis durant uns 40 anys, però avui aquesta col·laboració ha arribat al següent nivell. Ara, col·lectivament, aconseguirem resultats per la gent amb la firma d'una declaració conjunta i, encara més important, amb projectes concrets que comportaran beneficis reals per la gent de Groenlàndia.
0: The people of Greenland. Mentrestant, Trump va publicar ahir a la seva xarxa social un mapa amb la bandera nord-americana cobrint Groenlàndia, a més de Mèxic, el Carib, el Canadà i Islàndia. Amb aquesta informació arribem al punt de 2:45 del migdia. Obrim l'àrea de servei. I ho fem, com sempre, amb la informació del trànsit. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
4: Bon dia. Trànsit lent aquesta hora a la 2 de Montmaneu a Cervera, en sentit Lleida, a causa d'unes obres. També s'alenteix el trànsit a la P7 a Tarragona per un vehicle avariat que talla un carril en sentit sud. A la mateixa P7, però al tram nord, hi ha intensitat a l'altura de Barberà del Vallès en sentit Barcelona. També hi ha trànsit dens a la C31 per un vehicle avariat que talla un carril a Badalona en sentit Barcelona. Per tant, precaució a l'hora de circular per aquest punt. Finalment, a la ronda de dalt hi ha cua d'Horta a Sarrià, i a la ronda del litoral el trànsit és lent del Fòrum a la Barceloneta en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, el tren regional de la R16 que havia de sortir de Tortosa en direcció a Barcelona a la 1:11 ho ha fet amb mitja hora de retard a causa d'una incidència operativa segons Renfe. Això és tot. Fins aquí la informació viària.
5: El temps.
0: Una crònica d'en Francesc Mauri.
6: Pendents de l'arribada d'una pertorbació aquest dimecres, de moment avui no arriba el gruix de la pertorbació. Calor molt intensa altre cop, sol de justícia, arribada d'alguns núvols aquesta tarda i avançada la tarda vespre, alguns primers nuclis tempestuosos podran treure el nas a prop del Pirineu. Atenció, precaució, la propera nit matinada i demà al matí, avís taronja a moltes comarques catalanes, fins i tot vermell al voltant del Baix Llobregat, Penedès, i en aquesta zona hi pot haver especialment les acumulacions d'aigua més importants, intensitat que podria superar, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, els 40 litres en 30 minuts. Molta precaució amb aquests fenòmens que localment poden ser violents. En canvi, els ruixats que puguin caure ja ha avançat el dimecres a la Costa Brava, seran dispersos també al Pirineu Occidental i en principi Pla de Lleida, gran part de l'Ebre o fins i tot al sud del Camp de Tarragona, difícilment hi haurà precipitació, serà mínima entre el vent del nord i nord-oest i caiguda abrupta de les temperatures d'entre 7 i 13 graus, depenent de la comarca, amb un adeu-siau de la pertorbació de cara a dijous.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un estudi coliderat per l'Hospital de Bellvitge i d'Ivell identifica tres variables que ajuden a identificar les persones amb trastorn obsessiu compulsiu, el TOC, que tenen més risc d'intentar suïcidar-se. La investigació ha seguit l'evolució psiquiàtrica de 199 persones durant més de 19 anys. A través de les dades clíniques i de sistemes d'intel·ligència artificial ha establert tres variables molt fàcils d'identificar en consulta que poden augmentar el risc dels pacients amb TOC de caure en el suïcidi. Ho explica el doctor Cinto Segalàs, psiquiatre de la unitat TOC de l'Hospital Bellvitge.
7: El fet de que tinguin antecedents familiars, el de que tinguin un trastorn depressiu associat i que hagin consumit o consumeixin substàncies o drogues, no? L'algoritme no et permet calcular el risc per a cada pacient. El que et diu és que aquestes tres variables tenen un pes rellevant en predir la conducta suïcida.
0: Detectar aquestes tres condicions ajuda a ajustar millor el tractament i evitar les temptatives suïcides dels pacients amb TOC.
5: 3CAT Info.
0: Els bars, restaurants i cafeteries de Lloret de Mar alerten que aquest mes d'agost ha estat més fluix que el passat. Detecten que els consumidors gasten menys als àpats, que destinen més diners a l'allotjament i que alguns turistes europeus fugen de les onades de calor. Des de Girona ens amplia aquesta informació la Laia Claret.
8: Marc Linares Roig, president del Gremi de Bars i Restaurants del municipi de la Selva, especifica que el consumidor és més prudent.
9: Un consumidor molt més sensible al preu, el client mira molt més la carta, compara més, potser abans en una taula es demanaven entrants, plats principals, postres i copes, i ara doncs es selecciona molt més el que es consumeix. Jo no diria que hem tingut menys clients, però en alguns casos sí que hem tingut menys despesa per client.
8: També considera que avui dia els turistes passen menys nits que abans al poble i fan més despesa en l'allotjament i alguns establiments han notat un mes de juliol millor que el de l'agost. A més, hi ha una pèrdua de rendibilitat, asseguren, perquè ha pujat el preu de l'energia, el producte o els impostos, i per guanyar el mateix que abans asseguren que cal facturar més. Les onades de calor també han condicionat el turisme.
9: Fa que molts mercats, com

0: per exemple, el britànic o d'altres mercats centroeuropeus, doncs, tinguin informació real de la temperatura i l'humitat d'una destinació i decideixin, doncs, directament no triar aquella destinació.
1: Prenen mesures per combatre-ho i des de l'Ajuntament ja han començat a actuar per quan hi torni a haver onades de calor. Algunes de les primeres accions són crear espais d'ombra, més refugis climàtics o naturalitzar zones urbanes perquè els turistes segueixin passejant pels carrers comercials.
2: Avui ha entrat en funcionament la primera línia de bus regular que connecta els pobles del nord del Priorat amb la capital de la comarca, Falset. Veïns i famílies feia anys que reclamaven un autocar per facilitar el transport dels estudiants i de les persones que necessiten accedir als serveis administratius i sanitaris de la capital. Tarragona, Ricard Buigas.
3: L'horari de la nova línia impulsada pel Consell Comarcal s'adapta als horaris lectius. La sortida del bus està programada a 8:15 del matí d'Ulldemolins i l'arribada a 7:45 a l'Institut Priorat de Falset, després de passar per Cornudella de Montsant i Poboleda. El bus de tornada té programada la sortida a 3:00 PM. Està pensat per facilitar la mobilitat a estudiants, però també per apropar la gent dels pobles als serveis que ofereix la capital. El president del Consell Comarcal, Sergi Méndez, explica a 3CatInfo que fins ara els alumnes d'estudis postobligatoris tenien més facilitats per anar al Baix Camp a estudiar que a quedar-se a la comarca.
4: Els alumnes de Cornudella, quan acaben quart d'ESO, s'han d'anar al Baix Camp a estudiar. A Falset no poden anar i a Falset s'ofereix el batxillerat, cicles, mitjans i superiors. Hi ha l'escola d'enologia, no? Una de les escoles d'enologia del país, i no hi havia possibilitat que aquests alumnes poguessin estudiar, a no ser que tinguessin transport privat.
3: El preu màxim del bitllet és de 2,50 € per trajecte. La tarifa pels estudiants està fixada en 1,50 € al dia. Avui ha començat una prova inicial fins al 21 de desembre. Durant aquest temps s'analitzaran el funcionament i la demanda amb l'objectiu d'oferir el servei de forma permanent.
2: Un nou robatori d'art en un museu francès reobre el debat sobre la seguretat d'aquests centres. Uns lladres han aconseguit endur-se fins a 4 obres de Renoir d'un museu dedicat al pintor a Canya de Mar, a prop de Niça, a la Costa Blava francesa. El valor de les obres robades s'estima en uns 9 milions d'euros, segons s'ha apuntat des de l'Ajuntament del municipi. Dos dels quadres s'haurien pogut recuperar. I Catalunya ha aixecat el taló de la nova temporada teatral amb una gala al Liceu que ha recorregut un quart de segle del teatre català a través de la música i el teatre. El sector ha celebrat la xifra rècord de la temporada, 4 milions d'espectadors a Catalunya i més de 115 milions de recaptació. Marta Vives.
5: I ara sí, fins aquí, la gala del 25è aniversari de Catalunya aixeca el taló. Ha sigut un autèntic privilegi ser la vostra presentadora i que m'acompanyeu.
6: Sota lema 25 anys al teu costat, passi el que passi, la gala s'ha desenvolupat com una obra de teatre musical que ha combinat teatre, música, projeccions, humor, per explicar la història d'una professora interpretada per aquesta que esteu escoltant, Marta Rivera, que vol ser actriu. L'espectacle ha recorregut els últims 25 anys de la història del país, des dels atemptats de l'11 de setembre fins a la pandèmia, passant per la crisi econòmica, els moviments socials, el referèndum o les mobilitzacions en defensa de la cultura.
7: No us queixeu, oh, oh, tot això serà molt guai.
6: També amb reivindicacions com la importància del teatre infantil i la denúncia del tancament del jove Teatre Regina.
8: El Teatre Regina, que ha fet que molta gent s'enamorés del teatre.
9: Sí, senyor.
6: I sobre l'escenari, doncs, cares ben conegudes, com les de Joan Pera.
10: Pareixeta molt.
11: Pareixeta molt. D'acord, d'acord.
10: Sí, i aigua, aigua, fins que trenqui aigües.
11: D'acord, moltes gràcies.
6: Joan Lluís Bozzo, Ivan Lavanda o Marion Escoda. El fundador i president de Focus, Daniel Martínez de Obregón, ha rebut el premi honorífic a la trajectòria.
12: Tenim la manera de lluitar contra la mediocritat, el crit i l'artificialitat que ens envolta. I és la cultura. Defensem-la. Visca el teatre. Moltes gràcies.
6: El sector ha celebrat la xifra rècord d'espectadors d'aquesta temporada. 4 milions d'espectadors a tot Catalunya.
2: Star Trek, la sèrie de ciència-ficció de la tripulació de l'Enterprise, avui fa 60 anys i la plataforma Sky Showtime us celebra amb un canal nou dedicat a la saga. La sèrie, creada per Gene Roddenberry, va estrenar-se el 1966. 60 anys després, Sky Showtime ha posat en marxa un tercer canal per commemorar-ho. Es diu Star Trek Movies i emet les 24 hores, 13 pel·lícules de la franquícia des de Star Trek, la pel·lícula estrenada el 1979 Bou.

0: fins a Star Trek més enllà del 2016. El canal se suma a dos espais que la plataforma ja tenia per a les sèries i el canal de ciència-ficció Supernatural. Encara hi haurà més novetats. El 18 de novembre arribaran a la plataforma les dues primeres temporades de Star Trek, Short Treks, amb capítols inèdits protagonitzats pel capità Saru, interpretats per Doug Jones, o l'oficial Sylvia Tilly, Mary Wiseman. 60 anys després d'aquell primer viatge, la tripulació de l'Enterprise continua creixent. Esports. Fins a les dues amb la Montse Raya. Montse, bon dia.
1: Hola, bon dia. El Barça vol la Champions. Això ens ha quedat molt clar després de sentir fa uns minuts a Hansi Flick i a Lamine Yamal, el tècnic i el jugador, el nou capità del Barça. Han parlat sobre aquest debut de l'equip demà a la Champions de futbol contra el Feyenoord al Camp Nou. Per al tècnic blaugrana, la Champions, doncs, és objectiu destacat en aquesta nova temporada.
2: Jo crec que al final tots els grans equips, tots els grans clubs somien amb això, perquè és la competició més gran. I crec que tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí molt llarg. Estem començant i hem de demostrar-ho, no només a la Lliga, també a la Champions League, i això és el que volem fer.
1: Diu Flick que aconseguir la tercera lliga seguida també és un somni. Destaca el gran inici de temporada de l'equip i a Lamine Yamal el veu molt madur i més ara que és nou capità. El tècnic del Barça diu que l'extrem mataroní és un jugador que decideix partits ell sol. De cara a la convocatòria demà, l'entrenador del Barça ha descartat Bissibu. Diu que la idea que té és que el jugador s'entreni amb el primer equip però jugui amb el Barça B. I sobre l'evolució de la lesió de Frenkie de Jong, Hansi Flick diu que segueix els terminis previstos però no concreta quan pot tornar amb l'equip. Sobre la pilota d'or, el tècnic de Barça hi veu molts candidats a l'equip. Un d'ells pot ser Lamine Yamal, que també ha parlat avui i diu que mereix guanyar-la ell perquè ha tingut, diu Lamine Yamal, una bona actuació aquesta temporada tant amb el Barça com amb la selecció espanyola. Un dels títols que encara no ha guanyat Lamine Yamal és la Champions i diu que la vol.
3: Sí, jo crec que no hi ha més motivació que quedi la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha i aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
1: A Mataroni assegura que és un orgull per ell ser capità del Barça amb 19 anys i té clar que per guanyar cal que tots els jugadors pressionin. Diu Lamine Yamal que el fet que Madrid porti dos anys sense guanyar cap títol és el seu problema i davant els dubtes sobre si se'l veia feliç o no als entrenaments, a Mataroni assegura que està més feliç que mai en la seva vida i que no pensa en ser suplent a l'equip. Diu que intenta centrar-se en jugar i guanyar i estar amb la seva família, que és la que li posa els peus a terra per contrarrestar la fama que ja té a nivell mundial. Lamine Yamal també s'ha referit a l'extècnic de Barça, Xavi Hernández, i li desitja que li vagi molt bé amb la selecció neerlandesa. A l'últim entrenament del Barça aquest matí hi eren tots els disponibles, inclòs Eric García, que ho ha fet, s'ha entrenat amb màscara per protegir la paret nasal després del cop que va rebre Mestalla. El lateral blaugrana no podrà jugar demà perquè està sancionat, però sí que estarà a punt per diumenge a la Lliga al Camp del Llevant.
4: 3Cat Info.
1: Avui s'engega la temporada de la Champions League de futbol masculina 26-27 i es disputen 5 partits a la primera jornada en què destaca el debut del Madrid davant l'Inter de Milà a partir de les 9 del vespre. Així ho afronta el davanter blanc Kylian Mbappé.
5: Somos bien, nos sentamos bien. Vamos a jugar un partido muy exigente, pero yo pienso que es la Champions y tenemos un placer enorme de jugar esta competición.
1: Per avui contra l'Inter, Mourinho no pot comptar amb 4 lesionats, Militao, Mendy, Rodrigo i Asensio. Té 3 sancionats, Camavinga, Silva i Guller, i ha recuperat Tchouaméni, Pitarch i Endrick. També avui a les 9, Borussia, Villarreal, Lilla Betis i Porto Manchester City. Abans, a 6:45, AEK d'Atenes, LASK i Bruges, Aston Villa. I a la segona divisió de futbol, el Sabadell se situa tercer a la classificació amb 8 punts en 4 jornades. Ahir van superar el Córdoba 3-2, el Girona 5è a la classificació. I en bàsquet, Ricky Rubio ha parlat avui sobre el fet que la seva renovació amb la penya es va allargar força. Diu que continua a Badalona per fer créixer el projecte.
6: Esportivament, potser no estic parlant dels anys gloriosos, perquè econòmicament, pues, no sé on estaríem a CB, però estaríem, pues, no entre els 3 primers com hem

0: de l'any passat segur, però hi ha coses que es poden millorar. I...
1: Primer dia del curs escolar amb vagues de mestres i el conflicte obert en l'administració. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
1: Més d'un milió d'alumnes catalans tornaven avui a les aules i ho han fet amb el conflicte entre els mestres i els professors i la Generalitat al mateix lloc on era l'últim dia de classe el curs passat, el mes de juny. Les negociacions continuen aturades i per això els sindicats majoritaris de l'educació han mantingut la convocatòria per aquest primer dia de classe, Natàlia Ramon.
3: Una altra vegada els carrers de les quatre capitals catalanes s'han tenyit de groc en una nova jornada de protesta dels mestres que fins ara ha tingut un seguiment d'entre un 10 i un 30%.
1: A Barcelona s'ha acabat ja la manifestació, Toni Fortesa?
4: Doncs sí, ja ha acabat la manifestació que ha reunit prop de 2.000 persones al centre de Barcelona. Els concentrats han reclamat al govern que proposi una agenda de treball clara per atendre les reclamacions del col·lectiu. Entre les principals mesures demanades pels docents hi ha l'augment de pressupost per educació, la reducció de ràtios i més recursos per a poder desplegar una escola inclusiva.
1: Doncs des del govern, la consellera Esther Niubó diu que manté la mà estesa als sindicats, però per parlar de les condicions laborals dels professors. Per tot el futur de l'educació, el debat, diu, ha de ser més ampli.
5: Però estem parlant de qüestions doncs, puntuals que tenen a veure doncs, amb temes estrictament salarials i laborals, que és lògic que parlem amb els sindicats. Però altres qüestions que són de sistema doncs, les hem de poder debatre amb tota la comunitat educativa.
1: Però no ens movem del món educatiu, perquè Espanya torna a caure, i força, a les proves PISA, les que avaluen al nivell mundial el rendiment acadèmic dels estudiants. Aquest any s'ha posat el focus en la competència lectora, en les ciències i en les matemàtiques, i els estudiants de tot l'Estat han perdut nivell. Catalunya no té dades comparables perquè, recordeu, la mostra d'aquest any no ha estat vàlida.
3: Tot i que el retrocés dels estudiants ha generalitzat i arreu del món, pel que fa als de l'Estat, són les pitjors dades de la història, especialment en comprensió lectora, on el descens és monumental. Tue Hallgren, coordinador de les proves PISA, ho atribueix a les pantalles.
6: Generally, en general, si un text és més llarg de 400 paraules, bàsicament el que cap en una pantalla, és on veiem les dificultats dels alumnes.
1: I atenció a això. Segons una investigació publicada pel diari israelià Haaretz, Benjamin Netanyahu va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas per part del president dels Emirats Àrabs 10 dies abans del terrible atac del 7 d'octubre del 2023.
3: El diari assegura que el primer ministre israelià no va traslladar la informació als serveis de seguretat ni va prendre cap mesura preventiva.
1: Jerusalem, Jordi Brascó.
7: I això que el president dels Emirats Àrabs, Mohammed bin Zayed, hauria alertat Netanyahu en una conversa que s'hauria allargat fins a 3/4 d'hora. Netanyahu ho nega, però l'oposició ja ha sortit en tromba amb l'esperança que la informació debiliti encara més les opcions del primer ministre a ser reelegit en les eleccions de finals d'octubre.
1: I avui ens fixarem també en el Pacte per la Llengua, perquè Plataforma per la Llengua denuncia l'incompliment un any i mig després que signés.
3: I demana al govern que s'hi posi amb urgència, especialment en àmbits com la salut, l'educació, l'empresa i també els mitjans de comunicació públics. Òscar Escudé és el president de la plataforma.
8: Apel·lo directament al president Salvador Illa a assumir aquesta responsabilitat, a prendre les regnes de l'aplicació del pacte i a fer-lo complir a tot el seu govern. El pacte no és només del Departament de Política Lingüística, és un pacte de govern i de país.
1: Sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
9: Bon dia.
1: Lamine Yamal, decidit a guanyar la Champions aquest any.
9: El davanter del Barça es marca el títol europeu com a gran objectiu per aquest any.
10: Jo crec que no hi ha més motivació que aquí la Champions per guanyar, i aquest any pot ser.
9: Lamine també ha dit que ha fet un gran any i que es veu amb moltes possibilitats de guanyar la pilota d'or. Demà el Barça debuta a la Champions amb el Feyenoord a 6:45 i avui debuta el Madrid a les 9 amb l'Inter de Milà. I presentació multitudinària al Barça de bàsquet amb els 11 fitxatges de cop.
1: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Montse Mas, bon dia.
11: Hi ha pocs problemes a aquesta hora per circular per la xarxa viària. Destaquem unes obres que alenteixen el trànsit a la 2 de Montmaneu a Cervera, en sentit Lleida, i dos vehicles avariats que tallen un carril a la C31 a Badalona, d'entrada a Barcelona, i a la P7 a Tarragona, en sentit sud.
1: I ens falta el temps.
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, bon dia.
13: Bon dia.

0: A veure, una darrere de l'altra. Avui últim dia de calorada, però demà aiguats?
1: Demà aiguats. El que tenim clar de cara a demà és la caiguda de temperatures que arribarà a les 43 comarques, sense excepció, però amb diferències, lògicament. Per exemple, la ciutat de Girona, que avui fregarà els 40-39, demà en tindran 27.
0: Déu-n'hi-do.
1: Això és, clar, això és una baixada de 12 graus. A Barcelona pot baixar 7 graus. A Lleida pot baixar dels 39 als 30. Són 9 graus de baixada. A Viella pot baixar 15 graus la temperatura dels 32 d'avui. Per tant, normalització absoluta de la temperatura, que no vol dir que vingui la tardor, simplement farà la bonança de setembre o fresca les nits, i aiguats, efectivament, que no arribaran a tot Catalunya, però que ara mateix treuen el nas per l'Aragó, no els aiguats, però sí alguns primers ruixats, baixa Ribagorça, la Llitera, cap a la Franja, i que aquesta nit podrien ja, entre la nit matinada i demà al matí, escombrar punts del litoral i prelitoral central, atenció, avís vermell de Meteocat, l'àrea del Penedès, Garraf, Baix Llobregat i Vallès Occidental, taronja, moltes comarques de l'entorn. Aquests aiguats esquivaran el Pla de Lleida i les Terres de l'Ebre. Els ruixats no seran importants ni a la Costa Brava ni a la zona occidental del Pirineu, però sí que podrien ser importants localment i regularment. Hi haurà sorpreses amb els aiguats, zones amb molt poca precipitació, les comarques més poblades i algunes també de la Catalunya central o Pirineu Oriental. Finalment, a partir de dijous, torna el sol i les mosques, però amb temperatura frenada.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:07. El curs escolar arrenca amb noves mobilitzacions de mestres i professors en una jornada de vaga sense precedents. El Departament d'Educació parla d'un seguiment de poc més del 9%, amb dades encara provisionals, mentre que el sindicat majoritari, la USTEC, xifra el seguiment en un 30%. A primera hora del matí hi ha hagut talls de trànsit als accessos de Barcelona i a les principals vies de la xarxa viària, i després s'han fet una desena de mobilitzacions arreu del país. A Barcelona, la marxa ha aplegat 1.800 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana. Anem cap a la plaça Sant Jaume, on ha acabat la protesta a Barcelona. Martí Cuní, Toni Fortesa, bon dia.
3: Molt bon dia. Doncs rere el lema de contra l'emergència educativa seguim els carrers. Com deies, unes 2.000 persones s'han manifestat des de plaça Urquinaona i fins a plaça Sant Jaume. Escoltem la Ingrid, la Gemma i l'Eulàlia.
4: Hem començat el curs igual que estàvem el curs passat, amb les mateixes ràtios, amb manca d'aules d'acollida.
5: No hi ha manera d'ampliar els pressupostos, no hi ha manera de tenir una escola pública de qualitat.
6: El curs no comença amb normalitat. Només començar, o sigui, els alumnes arribaran a unes aules que estan a més de 30 graus a la majoria de centres, o sigui, llocs on no s'hi pot estar.
3: Sota un sol de justícia, crits contra la consellera Niubó i contra la inacció del govern, tal i com recalquen la Susana i en Xavi.
7: Nosaltres sí que defensem el dret de l'educació. L'Illa hi deia que havíem de respectar el dret a l'educació. Nosaltres aquí avui l'estem defensant.
8: Estem aquí perquè el govern no ha fet els deures, per tant, evidentment, sabien que començaríem un curs calent.
3: Més pressupost a l'educació, baixada de ràtios i més recursos per la inclusiva han estat els principals reclams. En Francesc i la Manuela són dos dels docents concentrats avui.
9: Doncs estem reivindicant que les condicions de l'escola pública no són les que haurien de ser.
10: La inclusió que tenim ara al sistema educatiu català no és l'adient i és perquè no està bé acomodada per aquest tipus de canalla.
3: La manifestació ha acabat a la plaça Sant Jaume, on s'ha celebrat una assemblea de docents.
0: Aquesta vegada avui i les manifestacions al sector educatiu s'han fet de manera descentralitzada. Des de primera hora del matí hi ha hagut accions de protesta que, en alguns casos, han provocat moments de tensió. Fem un ràpid repàs pel territori. Anem a Lleida amb la Noelia Caselles, a Girona amb el Pau Bartrolí i a Tarragona amb el Manel Sastre.
11: A Lleida, a primera hora, s'han viscut moments de tensió entre els Mossos d'Esquadra i els manifestants. Una vintena de docents han tallat les vies de l'alta velocitat a l'estació de Lleida Pirineus i la policia n'ha identificat tres. Una d'elles és el Rubén Satorra, de l'Assemblea Educativa de Ponent.
12: El que fèiem avui era una acció simbòlica. És cert, doncs, que sí, que hi han hagut tres identificacions. Nosaltres seguirem amb la lluita, estem convençuts que l'educació necessita una millora.
11: Un cop han marxat de l'estació, més d'un centenar de docents s'han manifestat pel centre de Lleida fins a la plaça de la Paeria, on s'ha fet una macroassemblea.
13: A Girona, la manifestació ha plegat 650 persones que s'han concentrat a Fontejau.

0: i que han recorregut els carrers del centre de la ciutat fins a plaça Independència. La Gemma de Sant Feliu de Guíxols explica que faltaven companys que volien rebre els alumnes el seu primer dia de curs.
1: I en realitat ens ho hem pensat. Ens ha costat una mica aquesta decisió si avui o no avui, però és el missatge. El missatge és no comença el curs amb normalitat.
0: La manifestació s'ha celebrat sense incidents i amb representació d'educadors i educadores d'infantil, primària i secundària.
2: A Tarragona, més de 300 docents han protestat pel centre de la ciutat, però no han pogut tallar els accessos al port ni a l'autovia 7 com volien per la forta presència de Mossos antiavalots que els han barrat el pas. Amb crits de som docents i no delinqüents, els mestres s'han queixat del desplegament desproporcionat i Jordi Martí de la CGT advertia que seguiran amb les protestes fins que el govern dediqui més recursos a l'educació i no tantes a la repressió.
3: Esperem que no calgui arribar a les vagues que vindran, però si en cal, ho farem. El que no farem és entendre una educació tal com està ara. Necessitem el 6% d'inversió del PIB d'educació perquè el país funcioni.
2: A l'Ebre, els docents han tallat l'eina 340 en posta.
4: Bé, doncs, davant d'aquesta

0: però això sí, només sobre condicions laborals dels treballadors. Insisteix que cal obrir un debat a fons sobre com s'ha de redefinir el sistema educatiu català en els pròxims 10 anys, però que aquest és un debat que s'ha de fer amb més interlocutors. Departament d'Educació, Sara Cañete.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, manté la mà estesa per negociar amb els sindicats, però ho limita només a qüestions relatives a les condicions laborals i dona les demandes salarials per tancades.
2: Però estem parlant de qüestions puntuals que tenen a veure amb temes estrictament salarials i laborals, que és lògic que parlem amb els sindicats. Però altres qüestions que són de sistema, doncs les hem de poder debatre amb tota la comunitat educativa.
1: Més enllà d'aquestes millores laborals, Niubó diu que el diagnòstic sobre les dificultats del sistema educatiu català està fet i que ara el que cal és anar un pas més enllà i pactar les solucions amb el conjunt de la comunitat educativa i que això vol dir incloure també les famílies i les direccions de centre.
2: És un salt endavant. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys i això passa per parlar del model d'educació inclusiva, passa per parlar del model d'acollida, passa per parlar de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
1: Sobre l'inici de curs, la consellera ha destacat que tots els centres han pogut obrir amb normalitat i ha lamentat una vegada més que el curs hagi començat amb una jornada de vaga i amb problemes de mobilitat a primera hora del matí.
0: Però al marge de la vaga i de les protestes, no hem d'oblidar que avui ha començat oficialment el curs escolar 2026-2027 per 1.600.000 alumnes catalans. Amb quina xifra s'afronta aquest curs escolar, Mònica Mas?
3: Doncs amb mig miler d'aules d'acollida més, 1.800 professionals més als centres i una inversió de més de 250 milions d'euros per millorar les infraestructures. En total, els centres educatius arrenquen amb 94.500 professionals entre docents, personal administratiu i d'atenció educativa. Un curs, doncs, que comença mogut per les mobilitzacions dels sindicats, com deies, i per això el Departament d'Educació demana als directors dels centres que siguin mediadors actius per desencallar el conflicte. Isabel Balaguer és directora de l'Institut Escola Eixample de Barcelona i posa però condicions.
4: No volem estar servint els plats que ens presenteu ja cuinats. Volem estar en la cuina de les decisions. Per què volem estar allà? Perquè som els que millor coneixem la realitat de les aules. Som els que millor coneixem les famílies dels nostres alumnes. Per tant, preguntar-nos directament és tenir més garantia d'èxit.
0: Però la realitat del país engloba escoles i instituts que tenen centenars o milers fins i tot d'alumnes, però també petits centres rurals. Hem anat a l'escola de Bovera, a les Garrigues, un centre que té 16 alumnes matriculats on avui han començat el curs la meitat. Bovera, Estela Bussoms.
5: 8 nens i nenes, la majoria amb moltes ganes de tornar a les aules. Sentim el Pere i la seva mare, la Montse.
6: Trobàveu a faltar els companys?
7: Bastant.
6: Clar, ells volien començar ahir. I els vaig dir no, ahir no, perquè era festa. Dic, dimarts tampoc, dic que hi ha vaga. I em van dir no, no, no, per aquí no. Diu, aquesta no la fem. Dic, bueno, posa-ho cap a l'escola. Però bueno, els motius hi són.
5: Les mestres de serveis mínims portaven les samarretes grogues reivindicatives dels docents. Una d'elles és la Xènia.
8: Nosaltres tenim la sort que som una escola petita, però tot i així també estem tenint retallades pel que fa a mestres. Reclamem igualment, com la resta de companys i companyes, que ens donin més recursos, no només físics, sinó també materials.
5: En tot cas, les famílies valoren molt la proximitat d'una escola rural. L'Ània, originària de Barcelona, hi porta els seus dos fills.
9: Arriba molt més, no?, l'educació. Poden estar molt més per cada un d'ells. És com una família, al final, i estem molt contents.
5: Un curs que ha començat, per cert, amb els ventiladors encesos.
0: Ho comentàvem amb el Francesc Mauri quan fèiem la portada d'aquest Catalunya Migdia. Després d'aquest primer dia de curs marcat per la vaga, el segon, el de demà, tindrà les pluges a molts punts del país com a protagonistes. Protecció Civil ja té activada l'alerta del pla Inuncat, perquè a partir d'aquesta pròxima matinada, però sobretot demà al matí, es preveuen pluges intenses que poden complicar l'arribada dels nens i nenes a escoles i instituts en bona part del país, Montse Poblet.
10: Protecció Civil i la resta d'institucions del Comitè Tècnic d'Emergències estan valorant en aquests moments les mesures adoptades cara a aquest nou episodi de pluges que pot anar acompanyat de vent, calamar-se i potser algun esclafit. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, admet que estan amoïnats pel que pugui passar demà a primera hora coincidint amb l'entrada a les escoles.
11: Ho veiem amb preocupació, que comença l'escola i per lo que estem veient aquest període de l'inici de l'escola és el que ens sembla que pot ser el moment en què hi hagi aquesta intensitat.
10: Per evitar danys, Protecció Civil recomana que aquesta mateixa tarda, abans no arribin les pluges, es revisin els embornals de patis i terrasses, es retirin tots els elements que puguin moure's amb el vent i es treguin els cotxes aparcats a les zones inundables. Les pluges seran generals, però especialment intenses al centre del país i al litoral i prelitoral centrals. Poden caure 40 litres en 30 minuts i en

0: uns indrets a acumular-se'n 60 en 3 hores.
1: I no deixem de parlar d'educació, perquè Espanya suspèn en l'últim informe PISA i registra el pitjor resultat de tota la seva història. Catalunya queda fora d'aquest estudi per, recordeu, l'elevant nombre d'alumnes exclosos de la prova. El Ministeri d'Educació atribueix l'errada a la Generalitat i, de moment, no pren cap mesura a l'espera de la investigació del departament. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
2: Bon dia. Els alumnes espanyols retrocedeixen en ciències i en matemàtiques, però sobretot en comprensió lectora. Aquí cauen 23 punts, l'equivalent a perdre un curs escolar, segons l'OCDE. La tendència a la baixa és dels 91 països, va començar fa 10 anys, però ara s'ha accentuat principalment per l'ús de les pantalles, apunta Tue Haigren, coordinador de PISA.
3: Generally, if a text is longer, en general, si un text és més llarg de 400 paraules, bàsicament el que cap en una pantalla, és on veiem les dificultats dels alumnes. Hi ha molts indicis que això és més un repte de tota la societat.
2: Tot i que les dades de Catalunya sí que computen en la mitjana estatal, no serveixen per comparar-se amb altres comunitats ni amb edicions anteriors, perquè el nombre d'alumnes exclosos va superar el permès. El secretari d'Estat, Abelardo de la Rosa, assenyala al Departament d'Educació i recorda que els tècnics del Ministeri ja els van advertir.
4: Y el mensaje que se recibió es que se iba a corregir. Ahí me debo quedar. A partir de ahí, insisto, las medidas que ha tomado Cataluña son las que son hasta este momento. Tiene que terminar su investigación. Cuando Cataluña termine su investigación, pues veremos otras posibles medidas.
2: Ara bé, reconeix que les advertències tampoc van arribar a la cúpula política del Ministeri.
1: Sobre els resultats de l'informe PISA a Catalunya, la consellera Esther Niubó no ha volgut valorar-los perquè assegura que no són reals i que, per tant, seria fer política ficció, diu. Però ha avançat que continuaran reforçant les mesures per millorar el coneixement dels alumnes de les matemàtiques i la seva comprensió lectora. En aquest sentit, la consellera ha tornat a plantejar-se la possibilitat de recuperar les lectures obligatòries.
5: O sigui, el que estem plantejant és un debat constructiu de país sobre l'educació, on el tema, per exemple, que avui mencionàvem, no?, de la recuperació, de la possible recuperació de lectures obligatòries per tenir aquests referents compartits, que en una societat doncs creixentment fragmentada, no?, molt motivada per aquestes xarxes socials, per aquests algoritmes ràpids, doncs fa que sigui més complicat, ha de ser fruit d'aquest nou consens.
1: Passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida més coses, anirem a Israel i la resta de la política internacional.
6: Catalunya migdia.
7: Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes per reforçar la seguretat a la feina i els EPI. Cascs, calçat de seguretat, guants antitall, línies de vida i arnesos de seguretat, a més de personalització del vestuari laboral. Perquè tots i cadascú de vosaltres es mereix ser reconegut. 20 anys construint junts. Obramat.
8: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
6: Catalunya migdia.
1: Gairebé les 2:20. Benjamin Netanyahu va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas per part del president dels Emirats Àrabs 10 dies abans dels atacs del 7 d'octubre del 2023. Això diu una investigació que publica avui el diari israelià Haaretz. El mitjà, que avança les dades recopilades per un llibre, indica que el primer ministre israelià no va traslladar la informació als serveis de seguretat israelians ni tampoc va perdre

0: L'article, Netanyahu hauria rebut una trucada de 45 minuts del president d'Emirats Àrabs, Mohammed bin Zayed, en què li hauria traslladat que l'aleshores líder de Hamas, Yahya Sinwar, preparava un atac a gran escala contra Israel que podria posar en perill l'estabilitat de la regió. Netanyahu hauria calmat el seu homòleg dels Emirats i no hauria informat de la trucada ni al cap del Shin Bet, ni al del Mossad, ni al cap de l'Estat Major. La informació ha fet que tota l'oposició política hagi sortit en tromba contra l'actual primer ministre, un d'ells, Yair Golan.
1: Creu una comissió d'investigació que reveli tota la veritat i que els responsables del desastre més gran de la història del país, encapçalats per Netanyahu, se'ls exigeixi la seva responsabilitat. Aquest és el cas dels 1.200 assassinats en una massacre per negligència. La massacre és culpa vostra, Netanyahu.
0: La notícia d'avui arriba després que Netanyahu sortís a defensar la seva actuació durant el mateix dia dels atacs. En aquell cas, Netanyahu va assegurar que no va fer tot el que hauria volgut perquè els seus oficials de seguretat el van despertar tard de manera deliberada.
2: Encara sobre Israel, el Regne Unit pretén endurir el seu posicionament contra Israel per la seva política contra els palestins. El govern laborista britànic ha denunciat aquesta tarda la prohibició d'importar béns produïts als assentaments jueus als territoris ocupats des del 1967 a Cisjordània. Israel ja ha condemnat la mesura i promet represàlies. Londres, Quim Olivares, bon dia.
3: Hola, bon dia. L'argument britànic per imposar aquesta prohibició és la decisió de l'executiu israelià de construir 1.200 habitatges per colons jueus a prop de Jerusalem, en territoris ocupats des del 1967 a Cisjordània. Londres creu que això farà impossible la solució de dos estats a Israel i a Palestina. Segons Downing Street, ahir el primer ministre, Andy Burnham, va trucar a Donald Trump per reiterar-li precisament la importància de la solució dels dos estats. Estem a l'espera que el ministre d'Exteriors britànic, Ed Miliband, en doni els detalls, però abans d'anunciar les mesures, el president d'Israel, Isaac Herzog, les ha condemnat.
4: Crec que serà un greu error de càlcul, una decisió que caurà al costat equivocat de la història. En el context actual seria una interferència greu en les eleccions demòcrates d'una nació sobirana.
3: Dàtils, mangos o alvocats són els principals productes que s'exporten dels assentaments jueus cap al Regne Unit. L'impacte real en el comerç bilateral seria mínim. Dins els laboristes, alguns diputats creuen que la mesura arriba tard i no va prou lluny, i d'altres, especialment els que tenen votants jueus a la seva circumscripció, creuen que va massa lluny. Alguns apunten que el boicot britànic pretén contrarrestar els arguments del Partit dels Verds, que acusen els laboristes de complicitat a Gaza i de continuar l'exportació d'armes a Israel.
2: Mentrestant, a Alemanya avui arrenquen les negociacions per mirar de resoldre el trencaclosques de la investidura del primer ministre de l'Estat Federal de Saxònia-Anhalt, on, recordeu, diumenge va guanyar clarament les eleccions l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, tot i que sense aconseguir la majoria absoluta per poder governar. Les converses per formar govern han de demostrar fins a quin punt es crea un cordó sanitari. En paral·lel, el canceller Friedrich Merz està sota pressió pels mals resultats del seu partit, la CDU, on hi ha un debat intern obert sobre com s'ha de respondre a l'auge dels ultras. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
5: Bon dia. Alternativa per Alemanya necessita per força un suport addicional si vol investir Ulrich Siegmund com a primer ministre. A hores d'ara, l'únic partit disposat a negociar és l'aliança Zaga-Wagenknecht. L'extrema dreta tampoc descarta, però, la possibilitat d'algun diputat transfuga, sigui de la mateixa Esquerra Populista o de la CDU. Ulrich Siegmund.
6: Ara el nostre repte consistirà a articular aquesta majoria estable durant les pròximes setmanes. Ja he expressat com podria ser tot plegat, amb el suport complet d'una de les formacions o de diputats concrets, però no amb una abstenció, que per mi no és una majoria estable.
5: L'objectiu d'Alternativa per Alemanya és tombar Friedrich Merz. Mentrestant, el debat a la mateixa CDU puja de to, amb un canceller en el moment més baix de la legislatura. Qui ja ha entrat en acció, aprofitant un acte de campanya a Berlín, és el primer ministre cristianodemòcrata del Rin del Nord-Westfàlia, Hendrik Wüst. És el principal candidat a substituir Merz si aquest fes el pas al costat.
7: Hem de reflexionar amb molta serietat sobre com tractem els votants, perquè n'hem perdut i s'han desplaçat fins a l'extrem polític. Com ens enfrontem als extremistes i els populistes? No hauríem d'entrar molt més en la discussió, en la lluita, encara que sigui incòmode.
5: Merz ara gaudirà d'un període de gràcia fins al 20 de setembre. Si la davallada electoral a les dues eleccions regionals previstes per aquell dia s'agreuja, es destaparà la caixa dels trons.
2: Més coses. Davant la crisi de l'habitatge, la Comissió Europea planteja

0: planteja restringir el lloguer turístic i la compra de segones residències en zones de mercat tensionat. El govern comunitari proposa criteris comuns arreu de la Unió Europea per delimitar quan es pot considerar que una zona està tensionada. És el que diu l'esborrany de la nova llei d'habitatge assequible, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, abans que demà la Comissió Europea presenti el text definitiu. Brussel·les, Bruno Forté, Amires, bon dia.
1: Hola, bon dia. És el primer cop que el govern comunitari empara a escala europea la possibilitat de restringir la compra o el lloguer de pisos, amb l'objectiu que només siguin utilitzats com a primeres residències. Amb aquesta norma, la Comissió Europea pretén ajudar els estats, regions o ajuntaments que vulguin intervenir al mercat de l'habitatge. Els dona més cobertura legal, tenint en compte que aquest tema sovint acaba als tribunals per les denúncies de partits contraris o de particulars. La norma europea, però, serà opcional. En cap cas serà obligatòria per a aquells governs que es neguin a regular l'habitatge, però sí que crea un marc jurídic més clar per a les administracions que ho vulguin fer.
0: Això sí, Bruno, les mesures restrictives només es podran aplicar en zones de mercat tensionat, tal com es fa ara mateix a Catalunya.
1: I per considerar que una zona és tensionada, la Comissió Europea fixa aquest llindar, que el preu de l'habitatge sigui 8 cops més elevat que la renda dels habitants, tot això parlant de xifres mitjanes. També caldrà complir un altre requisit, que l'habitatge s'hagi encarit durant 10 anys abans de posar una restricció. I per regular el lloguer turístic, les administracions hauran de demostrar que, en particular, els contractes de curta durada són perjudicials. Sigui com sigui, les limitacions hauran de ser proporcionals, perquè no siguin més restrictives del compte. I caldrà revisar les mesures cada 5 anys per evitar que continuïn vigents un cop els preus de l'habitatge ja hagin millorat.
0: Doncs bé, la patronal dels pisos turístics s'agafa justament a aquestes línies vermelles que fixa la Comissió Europea per dir-li a l'Ajuntament de Barcelona que no li serà tan fàcil eliminar-los l'activitat econòmica com s'ha anunciat per d'aquí a 2 anys. Sara Riera.
2: Es pot restringir l'activitat, però hi ha, com dèiem, condicions. Recordareu que l'alcalde Collboni va anunciar que no renovaria més llicències turístiques a partir del 2028, emparant-se en la regulació del lloguer de la Generalitat, que diu que Barcelona és zona tensionada. Ara, la Comissió ha deixat clar que hi ha principis del dret comunitari que no es poden vulnerar i que no es pot restringir una activitat si abans, per exemple, no has esgotat altres vies, com podria ser construir habitatge públic durant anys, per moltes competències en habitatge que tinguis. Per això, la presidenta de Partur, Marian Muro, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha demanat cautela a l'Ajuntament.
3: Era una normativa que va establir unes normes generals sense cap tipus de coneixement, d'anàlisi de cadascun de les situacions locals, etc. Què et ve a dir? Pues et ve a dir que la... tu no pots fer el que vulguis.
2: No oblidem tampoc que aquesta llei de mesures urgents d'habitatge de la Generalitat està en mans del Constitucional i també té un procés obert a Europa des de fa 2 anys.
0: D'aquí un minut seran 2:45 de la tarda. Aquest matí el govern ha fet el primer pas per començar a preparar els pressupostos de l'any 2027, tot i que ja té assumit que serà gairebé impossible poder negociar-los tenint en compte l'horitzó electoral que hi ha l'any que ve. De fet, a l'executiu estan tranquils perquè, encara que no aprovin aquests pressupostos del 2027, tenen aire com per poder acabar la legislatura. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
4: Què tal? Bon dia. Sí, el Consell Executiu ha fet un pas tècnic i ha aprovat aquest matí l'anomenat sostre de despesa. És la quantitat de diners que es podria gastar la Generalitat si tingués uns nous pressupostos el 2027. Ara bé, el govern ja comptaven que l'any que ve estarà endimoniat i per això els comptes que va aprovar abans de l'estiu estan pensats per arribar al final del mandat. De fet, la mateixa consellera portaveu, Sílvia Paneque, ha deixat clar que no entren els plans del govern a seure's a negociar uns altres pressupostos aquesta tardor.
5: Certament la prioritat en aquests moments del govern es troba en l'execució dels pressupostos actuals, que ens dona aquest horitzó d'estabilitat, per altra banda, d'aquí fins al 2028, i en l'impuls, com hem fet fins ara, del nou model de finançament.
4: Una reforma del finançament autonòmic que depèn de la majoria al Congrés i que el govern de Salvador Illa està disposat, diu, a fer tot el que pugui per convèncer Junts.
0: Doncs precisament parlant de números, el número 2 de Junts, Jordi Turull, reclama al PSOE i a Esquerra Republicana que Catalunya tingui la clau de la caixa com a condició irrenunciable per poder aprovar el nou finançament. Turull n'ha parlat avui en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Jordi Corbalan.
6: Sí, en aquesta entrevista el secretari general de Junts ha replicat la consellera d'Economia, Alicia Romero, que assumeix que el govern espanyol haurà de fer alguna proposta als juntaires perquè aprovin al Congrés el nou finançament. Una de les opcions que la mateixa consellera suggereix seria una línia de finançament extraordinària per potenciar el català, però Jordi Turull deixa clara la condició irrenunciable per a Junts.
7: La clau de la caixa, sí, esclar. Sí, esclar.
8: Només hi ha aquesta condició.
7: A més, aquesta era la promesa que va fer Esquerra Republicana perquè tant Pedro Sánchez com Salvador Illa, 2 per 1, fossin d'això. És que és molt diferent negociar si els diners s'obren pel teu camí.

0: cantó del calaix que si s'obre un pel cantó dels altres, perquè ja tenim l'experiència marcada, no?
1: D'aquesta manera, la Generalitat recaptaria tots els impostos dels catalans i transferiria a l'Estat només la quantitat que li correspon pels serveis que rep i la quota de solidaritat. D'altra banda, Jordi Turull ha assegurat en aquesta entrevista al Matí de Catalunya Ràdio que Carles Puigdemont està fort a l'espera de la decisió sobre l'amnistia i que totes les decisions estratègiques del partit passen per Waterloo.
2: Plataforma per la Llengua denuncia l'incompliment del Pacte per la Llengua un any i mig després de la seva signatura. L'organització insta el govern a actuar amb urgència en àmbits claus com ara l'ensenyament, la salut, l'empresa o els mitjans públics, Marta Vives.
3: Sí, l'entitat assegura que només s'han executat completament el 38,8% de les mesures previstes per al 2025 i ha criticat la falta d'implicació de bona part del govern, especialment de departaments com els de salut, empresa o drets socials. El president de la plataforma, Òscar Escudé, posa exemples concrets.
4: Els drets lingüístics a salut continuen vulnerant-se contínuament. O sigui, menys drets lingüístics equival a més inseguretat assistencial. Les comunicacions de tot el govern i molt especialment del seu president no són sempre en català, com tampoc ho són les altres administracions que s'han adherit al pacte, com l'Ajuntament de Barcelona. El català encara no és oficial a la Unió Europea. I a l'escola continuen sense aplicar-se els canvis necessaris per assegurar el ple domini del català quan els joves acaben l'escolarització obligatòria.
3: És per això que l'organització reclama una revisió profunda del model actual, l'acció real de tota l'administració i l'impuls veritable del Pacte Nacional. Escudé apel·la a la màxima autoritat del país.
4: Apel·lo directament al president Salvador Illa a assumir aquesta responsabilitat, a prendre les regnes de l'aplicació del pacte i a fer-lo complir a tot el seu govern. El pacte no és només del Departament de Política Lingüística, és un pacte de govern i de país.
3: L'entitat que forma part d'aquest pacte assegura que en continuarà fiscalitzant els incompliments i confia no haver-ne de sortir.
2: Més coses. El govern espanyol ha desclassificat 40 informes de la policia i dels serveis d'intel·ligència sobre els avisos relacionats amb l'entrada massiva de migrants a Ceuta. A partir de demà, tothom els podrà consultar a la web de l'executiu i, segons la Moncloa, es demostrarà que no van tenir cap pista del que s'estava preparant. Palau de la Moncloa, Paula Brujans, bon dia.
5: Classifiquen, bon dia, tots els informes que van fer la policia, la Guàrdia Civil i el CNI entre l'1 de juliol i l'1 d'agost, documents en mans del Ministeri de Defensa i el de l'Interior, on s'avisava d'un repunt d'entrades nedant a Ceuta abans del 30 de juliol, però cap, segons la ministra portaveu, El Masaid, donava pistes de la dimensió de l'entrada.
6: La voluntad del gobierno de España es que la ciudadanía acceda a la información de la que se dispone, porque no tenemos nada que esconder.
5: Els informes, per tant, reforçaran la tesi del govern espanyol i tampoc apuntaran res sobre la participació del Marroc, però Saïd diu que actuaran contra Rabat si s'acaba demostrant.
6: Y el presidente del gobierno ha sido claro. Si existen pruebas, se actuará con contundencia. La vocación del gobierno es la total transparencia.
5: El Partit Popular qüestiona que els informes aportin cap novetat i el president de Ceuta, també molt crític amb Pedro Sánchez, ha denunciat avui des de Brussel·les que el Marroc està al darrere de la tragèdia.
2: I mentrestant, l'exconseller delegat de Plus Ultra també reconeix davant del jutge que van pagar l'1% del rescat al grup Zapatero, com l'ha anomenat en referència a l'expresident i al seu entorn. Eren 530.000 euros, però no ha sabut concretar quines gestions va fer l'expresident espanyol per tal que la Moncloa els concedís el préstec. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
7: Bon dia. Roberto Roselli ha ratificat l'escrit que va enviar el juliol al jutge Calama i ha coincidit amb el que ja va declarar dilluns l'expresident de Plus Ultra. L'exconseller, ja desvinculat de la companyia i citat com a investigat, diu que van pagar l'1% al que ha anomenat el grup Zapatero i ho van fer perquè l'expresident els va oferir ajuda. Els pagaments van començar el juliol del 2020, mesos abans del rescat, i el més gros es fa al març del 21, un cop el Consell de Ministres els aprova els 53 milions d'euros. Tots els pagaments es fan a tres empreses de Julio Martínez, l'amic de Zapatero que el jutge sospita que li feia de testaferro. Segons fonts presents a la declaració, però, no ha sabut concretar què va fer Zapatero o si va parlar amb algú del govern de Pedro Sánchez, tampoc si tots els diners van ser per ell. Ha explicat que posteriorment van fer reunions de seguiment amb la SEPI, l'ens públic que gestiona el rescat, però que les preguntes no eren per saber on posaven els diners, sinó si la companyia anava bé i podien tornar el crèdit.
2: I una cosa més abans de la publicitat, segur que no us sorprèn. Si els multimilionaris paguessin un impost del 3%, es podrien evitar prop de 30 milions de morts en els pròxims 4 anys, de cara al 2030. Aquesta és la principal conclusió d'un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona que analitza com la redistribució de la riquesa al món podria mitigar les retallades en cooperació internacional, Núria Jarre.
8: L'estudi que publica avui la revista The Lancet ha analitzat fins a

0: 10 mesures fiscals per gravar les grans fortunes. Els seus autors defensen que les propostes no són radicals, sinó que sorgeixen d'organismes econòmics més aviat conservadors. Un dels investigadors, l'economista Lucio Espósito, explica per què als més rics els interessa pagar més impostos, com, per cert, han demanat més d'un cop al Fòrum de Davos.
1: La desigualtat ha llegat a un punt en què la societat deja de funcionar i ells, muy listos, entienden bien que si la societat deja de funcionar, ells dejan de acumular riquesa. Entonces, llega un punto de desigualdad que no es buena para nadie.
0: L'augment de la mortalitat, sobretot als països més empobrits, és la conseqüència final d'aquestes desigualtats que provoquen més inseguretat social, treballadors menys qualificats i més malalties infeccioses arreu del món.
2: Passen 6 minuts de 2 quarts, una pausa i de seguida la cultura.
3: Catalunya migdia.
4: Com et quedes si et diem que el pot de cigrons que obriràs per dinar és en realitat una ampolla de colònia? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Recorda, el vidre va al contenidor verd. Buida bé el recipient i treu-ne la tapa o el tap abans de llançar-lo. I tingues en compte que la ceràmica, els miralls i els objectes de cristall van al punt verd o la deixalleria. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
5: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecovidrio.
6: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Pones o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
7: Kia. Movement that inspires.
2: Catalunya migdia. Passant 7 minuts de 2 quarts... El jove suís de 23 anys, Nelio Biedermann, és la gran revelació literària europea del moment gràcies a la novel·la Làzar, que recorre el convuls segle XX europeu. La història de la seva família hongaresa aristocràtica va inspirar el llibre, que té un to oníric i alhora èpic que el converteix en un relat singular i absorbent. S'acaba de publicar en català i en castellà i aquest migdia l'ha presentat a Barcelona, Montse Camps.
8: Poètica i dolorosa, a Làzar, el lector se submergeix en una barreja de contes dels germans Grimm, realisme màgic i realitat colpidora, que explica la història d'una saga que governa durant generacions les seves terres hongareses en un ordre perfecte fins que irromp al segle XX i es precipita cap a la desaparició. Els relats familiars sobre el passat aristocràtic de Biedermann, plens d'èpica però també de silencis, van ser l'origen de la història que vol servir per no oblidar en moments actuals, per exemple, en què l'extrema dreta guanya terreny a Alemanya.
9: Bei den Massen etwas bewirken.
10: És decebedor veure el relat que venen aquestes forces polítiques i l'impacte que té en les masses. Però crec que ha de ser un motiu per actuar i no caure en la resignació.
8: Publicada fa un any als països de llengua alemanya, l'obra ha venut més de 200.000 exemplars, s'ha venut els drets de traducció a 30 països i s'adaptarà al cinema.
2: I acabem amb cinema. L'oscaritzat director Alex Gibney despulla la figura d'Elon Musk en un documental que denuncia les falsedats, les maniobres empresarials més fosques i la falta d'escrúpols del totpoderós magnat propietari de Tesla o de SpaceX. Musk, de prop de 4 hores de durada, s'ha presentat avui a la Mostra de Venècia. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
11: It's a hit piece. Un atac de desprestigi. Aquesta va ser la fulminant reacció d'Elon Musk a les xarxes quan va rebutjar la petició d'entrevista que li va formular el director nord-americà especialitzat en documentals Alex Gibney, guanyador d'un Òscar el 2017 per Taxi al lado oscuro. En aquella etapa de preproducció, evidentment, no hi havia cap indici de l'enfocament del documental, però Gibney té molt clar que Musk sempre ha volgut controlar el relat i per això va amenaçar gent del seu entorn perquè tampoc hi col·laboressin.
12: Crec que el que he descobert és que la història de Musk no és una altra història de tecnologia, és més aviat el relat d'un vi vell en una ampolla nova. La seva fortuna i el seu poder venen d'una brama molt inflada. El que més va sorprendre va ser l'enorme sentiment de por de parlar d'ell.
11: El realitzador va optar per la tecnologia buidant en un servidor totes les entrevistes i aparicions mediàtiques de Musk des de fa 3 dècades i alimentant amb aquest material un avatar digital de Musk que parla per ell al documental. El resultat és la cara més implacable, immoral i fraudulenta de l'empresari tecnològic.
2: Catalunya migdia. Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
0: Bona tarda.
2: Lamine Yamal vol la Champions i la pilota d'or.
0: Són els grans objectius que es marca per aquesta temporada. Ja saps que és un jugador ambiciós. Sí, sí. El sentim.

0: el Barça debuta a la Champions amb el Feyenoord al Camp Nou. Avui ho farà el Madrid. I a la prèvia d'aquest partit del Barça hem sentit la Minya Mal a la sala de premsa. I com dèiem ara, com sempre ambiciós el jugador amb els objectius que es marca i també madur en les respostes, tot i els seus 19 anys. Ramon Salmurri, la Champions, el gran objectiu de la Min, però també de tot l'equip per aquesta temporada.
1: Sí, sí, una roda de premsa molt potent de Lamine Yamal, Adrià Alaia, on ha tocat tots els temes, ha parlat de la pilota d'or, de la capitania, però també, evidentment, de l'objectiu de la Champions. Perquè sí, després d'un estiu en el que Lamine Yamal ha guanyat la Copa del Món, necessita nous reptes i la Champions és un d'ells. De fet, el vestidor del Barça s'ha marcat dos grans objectius aquesta temporada. D'un costat, la tercera lliga consecutiva i de l'altre, la Champions. I Lamine, una de les veus més potents d'aquest vestidor, així ho reconeixia.
2: Sí, jo crec que no hi ha més motivació que dir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
1: I una estona abans de Lamine Yamal, qui compareixia era el seu tècnic, Hansi Flick, amb un altre to, amb una altra manera de ser i una altra manera també d'expressar-se, evidentment, un Hansi Flick que reconeixia que sí, que la Champions és un objectiu i que de moment les coses van prou bé.
3: A la fi, cada gran equip, cada gran club somia amb això, perquè aquesta és la millor competició. Tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí llarg i tot just acabem de començar i ho hem de demostrar, no només a la Champions League, també a la Lliga, i això és el que volem fer.
1: Però hi ha una recepta coincident en tots dos casos, que va de Lamine a Flick i que deixa, almenys pel que va dir ahir, Kylian Mbappé al marge. Parlo de la pressió quan l'equip no té la pilota. Compta amb la reflexió de Lamine Yamal.
2: Bueno, yo creo que solo hay que ver los últimos equipos que han ganado títulos. En el PSG presionan todos, aquí en el Barça intentamos presionar todos. A lo mejor en algún momento me despisto, pero rápido vuelvo a presionar. Al final, en el fútbol de ahora, si no corres, pues te ganan todos los equipos, seas quien sea. Si mañana no corremos, nos van a ganar. Entonces yo creo que al final por el equipo, si queremos ganar, pues hay que correr. Y si no corres, pues vas a perder. Y ya está.
1: Doncs tocarà córrer demà contra el Feyenoord a 3:15 de la tarda al Camp Nou, el Feyenoord equip que va tercer classificat a l'Eredivisie, l'equip de Giovanni Van Bronckhorst, exlateral del Barça. De moment no ha perdut un sol partit aquesta temporada. I per cert, Laia, demà dia de molta pluja al Camp Nou durant tot el dia i també, evidentment, a l'hora del partit. Flick s'ha endut tots els disponibles. També Hamza queden fora. Eric, que està sancionat, la vermella que va veure contra l'Atlètic de Madrid. Avui ha seguit entrenant amb màscara. I també Jesse Bissibú.
0: Demà aquestes previsions de pluja les anirem actualitzant durant tot el dia a Catalunya Ràdio. Estarem també molt pendents, evidentment, durant tot el dia, però també per saber a aquesta hora del partit doncs quina és la previsió de pluja a l'hora del partit, que recordem és 6:45. Dos temes més amb Lamine. Primer, la pilota d'or. És optimista, Lamine, amb la possibilitat de guanyar la pilota d'or?
1: No ha estat, diguem-ne, la línia frontal com Mbappé, aquesta línia, si vols, un punt més atrevida o presumptuosa, però Lamine sí que ha defensat, en certa manera, la seva candidatura. Se sent un candidat més, tot i que no vol fer, no vol entrar aquest joc de campanyes i a dir qui el mereix i qui no el mereix. Ell diu que ha fet una bona temporada, que ha guanyat el Mundial, que ha guanyat la Lliga amb el Barça, que està molt satisfet amb la seva temporada passada i que a partir d'aquí la decisió no depèn d'ell i que si té la sort de guanyar-lo, tots millor i també serà un mèrit dels seus companys.
2: El primer jo crec que no depèn de mi, depèn de vosaltres. Jo crec que el treball que hem fet tant amb l'equip, amb el Barça, com amb la selecció ha sigut increïble aquest any i si passa, el primer que estaré serà agraït al meu equip i a la meva selecció. Llavors jo crec que tinc moltes possibilitats perquè he fet un gran any, però ja veurem.
0: Durant el dia d'avui es van coneixent tots els nominats a les diferents categories de la pilota d'or, ara les repassarem, però una cosa més de Lamine, Salmo, perquè és la primera vegada que sentim el davanter blaugrana després que els companys l'hagin triat com un dels capitans.
1: Sí, ha parlat molt des de la maduresa, Lamine Yamal, i en aquest sentit ha destacat aquest fet, formar part del grup de capitans amb només 19 anys i sent escollit per la resta dels seus companys.
2: Bueno, es un orgull ser capità del Barça i amb 19 anys. Estic molt agraït a tots els meus companys. És un càrrec que em fa més responsable. Aquí tinc 19 anys igualment, però bueno, estic molt content i sempre intentaré donar el millor per l'equip.
0: Doncs sentíem Lamine Yamal parlant de diferents qüestions, de la capitania, de la Champions i també de la pilota d'or, i dèiem David Gallofré que aquest matí s'han anat coneixent tots els finalistes de les diferents categories de la pilota d'or. La categoria a millor jugador, que és on trobaríem Lamine Yamal, ja s'han publicat?
4: La coneixerem a partir de les 4 de la tarda, tant la masculina com la femenina.
0: D'acord, doncs aquestes haurem d'esperar una mica més, a partir de les 4. De la resta de categories que sí que hem conegut, què destaquem?
4: Doncs que el porter blaugrana Joan García obtindrà el premi com a millor porter al trofeu Jacint, juntament amb el català de l'Arsenal, David Raya, i 8 finalistes més. I com a millor portera també la del Barça, la Balear Catacoy. En l'apartat dels millors joves, el Barça també té la presència, evidentment, de Lamine Yamal i de Parc Udarsí, que entre d'altres lluitaran pel guardó amb Yanni Omandé del Madrid. I a la categoria femenina, les blaugranes Clara Serra, Jordi i Vicky López també obtindran el Women's Young Talent. Perquè fa la pilota d'or dels entrenadors, Pere Romeu del Barça Fani, se les veurà amb Jonathan Girandez, el seu predecessor i ara a l'Olímpic de Lió, en categoria masculina. A femenina, com a millor entrenador d'equips masculins, els 5 finalistes són Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, Luis Enrique del PSG, Mikel Arteta de l'Arsenal, Unai Emery de l'Aston Villa i Vincent Kompany del Bayern. I del terne de finalistes de la pilota d'or com a millor conjunt, destaquem el Barça femení de Pere Romeu i el Lió de Jonathan Giraldez, i el PSG de Luis Enrique i l'Arsenal de Mikel Arteta en categoria masculina. La gala de pilota d'or es farà el 26 d'octubre a Londres.
0: Doncs ho dèiem a l'inici, avui comença la Champions, juga el Madrid, el Bernabéu, després de la primera derrota de la temporada a la Lliga al camp del Betis, caldrà veure com reacciona l'equip de Mourinho, que recordem té 7 baixes. Marcos García.
3: Lesionats Militao, Mendy, Rodrigo i Asensio. Sancionats Camavinga, Bernardo Silva i Güler. Mourinho recupera, això sí, Tchouaméni, Pitarg i Endrick. Sentim Mourinho i Mbappé sobre el partit d'avui contra l'Inter de Milà i també sobre la Champions.
5: Però no quiero jugar bien como jugamos con el Betis y perder. Quiero pensar este partido isolado de ese contexto. No quiero pensar que vamos a tener 7 partidos más y quiero ganar. No,
6: somos muy felices de volver a jugar un partido de Champions. Para nosotros siempre jugamos esta competición con mucha ilusión, mucha determinación, y empezamos en el Bernabéu, entonces es una motivación más para nosotros como jugadores.
3: Els italians de gran baixa és Federico Di Marco, lesionat el cap de setmana contra el Nàpols, Kibu té les seves altres estrelles disponibles, Stones, Varela, Lautaro i Thuram, entre d'altres. El Madrid podria debutar a la Champions amb aquesta alineació. Courtois a la porteria, defensa de 4 amb Dumfries, Konaté, Hausen i Cucurella. Al mig del camp, Valverde, Bellingham i Brahim, i en atac, Diomandé, Mbappé i Vinícius.
0: I a banda del Madrid-Inter, avui es juguen 5 partits més de la Champions. Destaquen el Villarreal, el partit del Villarreal a Alemanya, també la tornada del Betis a la màxima categoria europea, gairebé 21 anys després, Eudald Serra.
7: El Villarreal s'estrena en aquesta edició de la Champions al camp del Borussia Dortmund, un equip amb el qual ja s'hi va enfrontar la temporada passada i hi va perdre per 4-0. Serà també el debut del tècnic Íñigo Pérez en la màxima competició europea.
8: Bueno, tenemos la esperanza y la ilusión al máximo, un escenario magnífico, una competición que creo que a todo el mundo que le gusta el fútbol la ha seguido, y poder jugarla y poder disputarla mañana es un punto de emoción importante, ojalá podamos hacerlo valer.
7: Per la seva banda, el Betis torna a disputar una Champions gairebé 21 anys després. S'enfrontarà a l'Illa Francès, entrenat per Davide Ancelotti, fill de l'actual seleccionador brasiler i exajudant seu al Madrid. Pellegrini, el tècnic dels andalusos, no vol fer càbala sobre què poden fer en aquesta tornada a la Champions.
9: Yo creo que lo más importante para el Betis en esta competición es tratar de ganar mañana al Lille. Después veremos el siguiente partido.
7: Avui, a més, també jugarà el Porto Manchester City, el Bruges Aston Villa i l'AEK d'Atenes, l'ASC d'Àustria.
0: I seguim parlant de futbol, del Sabadell, que continua de festa.
10: Corre! Gol! Gol!
0: Estem parlant de la festa major, sinó de la festa del futbol de l'equip, perquè el Sabadell s'ha situat tercer a la classificació i acompanya

0: el Girona als llocs a play-off d'ascens a primera, després de 4 jornades, tot plegat després de la victòria en extremis dels vallesans ahir contra el Còrdoba. Francesc Ripoll.
1: Per 3-2 i amb el gol d'Urri que sentíem ara al minut 89, un cop més en un molt bon partit del Sabadell, que abans del quart d'hora ja havia fet 2 gols, tots dos de Gioacchini. Els andalusos van arribar a empatar el duel, però la diana del capità Arlequinat va donar la segona victòria consecutiva al Sabadell, que va tancar la festa major de la millor manera possible. Sentim Ferran Costa, el tècnic dels vallesans.
2: I aquest equip el que demostra una i una altra vegada és que hi creu, que té orgull, que defensa aquesta samarreta amb l'ànima, i a part penso que fa moltes coses bé futbolísticament parlant.
1: El Sabadell ja suma 8 punts de 12 possibles i encara no ha perdut en l'any del seu retorn al futbol professional. Aquest diumenge, repte de nivell. A Son Moix, espera el Mallorca.
0: Això a segona divisió. A primera ahir també es van jugar partits de la quarta jornada amb aquests resultats. Getafe 1, Celta 1, Elx 2, Reial Societat 3. Doncs 8 minuts, una mica més de 8 minuts, perquè siguin les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
3: Jo no vaig tornar aquí només per jugar a bàsquet, sinó per deixar un llegat...
0: Sentirem Ricky Rubio, que ha parlat de la seva recent renovació i també del futur a la penya.
4: Catalunya migdia.
5: Bé, ja som a casa.
6: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
5: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
6: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
5: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
7: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
8: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Anzo Fimuta amb la Filarmònica de Múnich,
7: Klaus Mackella amb el Royal Concertgebouw
8: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
7: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
9: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
0: El Barça de bàsquet ha anat per feina avui i ha decidit presentar tots els fitxatges que ha fet de cop. És una decisió que s'entén si tenim en compte que han fitxat 11 jugadors. L'Ernest Messi els ha anat a veure tots, un al costat de l'altre. Què t'ha cridat més l'atenció d'aquest remodelat equip d'Alexander Sekulić, Ernest?
10: D'entrada, que fossin tants com per fer un equip de futbol, 11 jugadors. I probablement els han presentat per això que dius, perquè són molts, però també perquè cap d'ells té un pes de primeríssima estrella. I també perquè no hi ha temps, realment no hi ha temps. Comença la Lliga Catalana aquesta setmana, d'això ja te'n parlaré a mesura que avancem la setmana, però sí que he tingut temps per veure un jugador que en l'estatge d'en Camp Andorra ha sobresortit, que ho va fer molt bé l'any passat Eurocup. La incògnita era veure com s'adaptaria al Barça. Bé, és molt d'hora, però el que li van veure l'altre dia amb l'Andorra realment promet. Es tracta d'Umoja Gibson, que és un base, i aquesta és la història que t'explico al Catalunya Migdia, Laia. És un base que, a part de ser bon jugador de bàsquet, té també un passat i un present molt vinculat a la lluita antiracial als Estats Units. De fet, el seu avi era membre del Partit Demòcrata i estava altament vinculat, tal com ens explica, a la lluita pel seu barri.
11: Vinc d'un barri eminentment afroamericà, de Waco, a Texas. El meu avi va ser un polític del Partit Demòcrata molt implicat en la lluita pels nostres drets. Va morir fa 2 anys. Això ens va commocionar i la comunitat li va dedicar un carrer.
0: Doncs interessant aquesta història que ens apropa l'Ernest Macià. Els anirem coneixent, tindrem temps. Segur que tots tenen alguna història també per explicar, i que l'Ernest ens explicarà a nosaltres. Del Palau Blaugrana al Palau Olímpic de Badalona, perquè allà el sentíem abans de la publicitat, Ernest, ha parlat Ricky Rubio.
10: Sí, ha parlat Ricky Rubio. Les primeres paraules des que va donar el sí a la penya, que el va donar tardíssim, el va donar doncs a principis d'agost, i la gent ja es pensava si havia si havia algun problema. Finalment, ell ens ha explicat que sí, que hi havia algun problema, i ha bàsicament deixat entreveure que va ser tot plegat una negociació amb la propietat, que no s'acabaven de posar d'acord, però no amb el sou, sinó amb l'ambició del projecte. Escoltem a Ricky Rubio.
3: Esportivament, potser no estic parlant dels anys gloriosos, perquè econòmicament, pues, no sé on estaríem a CB, però estaríem, pues, no entre els 3 primers com hem quedat l'any passat, segur, però hi han coses que es poden millorar, i és aquí on vaig demanar-ho, i al final hi han coses que sí, que tirem endavant, i amb ganes de seguir en aquest projecte.
0: I seguim amb bàsquet. La selecció espanyola femenina s'ha classificat per als quarts de final del Mundial d'Alemanya. A més, ha passat com a primera de grup després de superar clarament el Japó. Eudal.
9: Les espanyoles van

0: guanyar per 59 a 79. D'aquesta manera accedeixen a quarts de final com a primeres de grup i eviten jugar l'eliminatòria de vuitens. La nova jugadora de l'Uni Girona, l'asturiana Iana Martín, amb 20 punts en 21 minuts jugats, va ser la millor de l'equip espanyol.
1: Seguir aprendiendo día a día. Estamos en una competición muy intensa, en una competición de mucho nivel y hay que aprender en cada jugada porque los detalles son súper importantes. Entonces, lo que te digo, gracias a la gente que tengo alrededor puedo tomar mejores decisiones.
0: Per la seva banda, Marion Ortiz, l'única catalana de l'equip, va acabar amb 5 punts anotats en 19 minuts de joc. La selecció espanyola femenina de bàsquet s'enfrontarà dijous als quarts de final a la guanyadora de la ronda de vuitens entre Itàlia i Austràlia, que jugarà demà al vespre. En el cas de superar els quarts de final, és molt probable que a semifinals es creugui amb els Estats Units.
2: Dissabte, la Supercopa Ibèrica es prepara ja pel seu debut demà a la Champions. David.
3: El Barça debutarà a casa al Palau Blaugrana contra l'Arus danès. Recordem que aquesta temporada la Champions estrena format. Es passa dels 16 equips, dividits en dos grups, a 24 participants repartits en 6 grups. Els dos primers classificats de cada grup passaran a la següent ronda, una segona lligueta amb dos grups de 6. Carlos Ortega reconeix que el Barça és entre els favorits del títol, però avisa que tots els equips s'han reforçat molt.
4: Partint de zero, jo crec que hi ha molts equips, molts clubs que han fet una gran aposta per arribar any tras any. Nosaltres hem arribat els últims 6 anys a la Final Four, però no és gairebé fàcil. Volem continuar així, però és difícil.
2: I avui tornem a parlar de la waterpolista Maika García i vam saber la seva marxa al Sabadell, que ha decidit no renovar-la, i hores més tard es va fer oficial el que ja ens explicaves al Catalunya Migdia, David Ubach, que fitxaria pel Sant Andreu.
5: I de fet està previst que aquest dijous mateix a les 11 del matí la presentin com a nova jugadora andreuenca. Després de 32 anys al Sabadell, Maika García, ja ho vam explicar, marxa dolguda. La Boia Internacional considera que el seu contracte s'hauria d'haver prorrogat un any més automàticament acollint-se al Reial Decret 1006, que regula la relació laboral especial dels esportistes professionals. I és que el 2024 es va afegir un paràgraf a l'article 6 que permetia a les dones que es quedessin embarassades al seu darrer any de contracte allargar-lo de manera automàtica. En parlen declaracions al diari El Periódico.
6: Para mí creo que la ley hay que cumplirla y aún así... aunque no hubiese esta ley o no existiese, creo que por parte de mi club no me lo esperaba porque son más de 30 años en este club, en esta entidad.
5: Des del Sabadell, mentrestant, defensen que Maika García es va quedar embarassada la temporada anterior a la seva última de contracte i argumenten la decisió de no renovar-li el vincle per raons esportives de projecte i de gestió de vestidor.
2: La Seu d'Urgell acollirà des d'aquest dijous i fins diumenge la final de la Copa del Món de Piragüisme i la presentació s'ha fet aquest matí a Lleida i la seguit l'Isaac Vilalta.
7: Doncs sí, la final de la Copa del Món d'aquesta setmana és molt important, sobretot si agafem perspectiva, perquè l'any que ve, el 2027, la Seu d'Urgell i Sort organitzaran conjuntament el Mundial de Piragüisme. Així doncs, la Copa del Món d'aquesta setmana, que serà un preàmbul del que es viurà l'any que ve. D'entre els noms propis destaca el d'un català o el d'un local l'urgellenc, Miquel Trevé en parla, Martí Batalla, representant del Parc del Segre i director del Mundial de l'any que ve.
8: Estem tots amb moltes ganes de veure'ls ara a casa. El Miquel es presenta com a campió del món i, evidentment, les esperances jugant a casa són totals. I això, si recordeu, venim d'un cicle olímpic on neix a París, 2024, passem per Sydney, el 2025, campionats del món, 2026, Oklahoma, on el Miquel acaba sent campió del món, aquest any la Copa a la Seu. L'any següent serà aquesta candidatura conjunta, la Seu d'Urgell i Sort, i és un road to Los Angeles.
7: Aquests propers dies a la Seu d'Urgell s'espera la presència de més de 200 palistes de gairebé 40 països i també la presència de 5.000 aficionats.
2: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva a les 7 més esports al Tot Costa i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Fins ara a Catalunya migdia us hem explicat com va la vaga a l'educació en aquest primer dia de curs. Hi ha hagut mobilitzacions de mestres i professors en una jornada de vaga sense precedents. El Departament d'Educació, de fet, parla d'un seguiment de poc més del 9%, amb dades encara provisionals, mentre que el sindicat majoritari, la USTEC, que és qui convoca la protesta, xifra el seguiment en un 30%. També us hem explicat l'informe PISA, on Espanya suspèn i obté el

0: pitjor resultat de tota la seva història. Catalunya ha quedat fora de l'estudi, recordeu, perquè hi va haver un elevat nombre d'alumnes exclosos de la prova. La comprensió lectora, les ciències i les matemàtiques són, ara com ara, el gran problema pels alumnes de l'Estat. I també hem anat fins a Israel, perquè Benjamin Netanyahu va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas per part del president dels Emirats Àrabs. Això va ser 10 dies abans dels atacs del 7 d'octubre, segons una investigació publicada avui pel diari israelià Haaretz. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
1: Doncs que el Tribunal Suprem acaba de donar la raó a Vox i atura el vot dels estrangers nacionalitzats espanyols a través de la llei de nets, tret que presentin molta informació addicional. En concret, ha suspès les inscripcions al cens electoral, com havia demanat, a més de Vox, també el partit Justícia Europea, com a mesures cautelars. I si ja hi estan inscrits, no podran votar a les properes eleccions fins que el Tribunal Suprem dicti sentència ferma. Sobre la informació addicional, el Suprem demana als encarregats dels registres dels consulats que acreditin que, efectivament, els que han sol·licitat són nascuts fora d'Espanya, però que són de pares o d'avis que eren espanyols i es van haver d'exiliar. Segons les dades del Ministeri de Memòria Democràtica, unes 300.000 persones són les que estan inscrites en el cens electoral d'estrangers a través d'aquesta llei de nets. I a les portes de l'11 de setembre, l'Assemblea Nacional fa una crida a tots els independentistes a unir-se i, diuen, rebel·lar-se per revertir el que han qualificat de retrocés escandalós del país. L'ANC ha reunit avui 7 presidents que ha tingut fins ara, tots 7, i que participaran en la manifestació de divendres. Barcelona, Txell Vallespí.
2: El president de l'ANC, Josep Vila, vol una manifestació massiva aquest 11 de setembre, però no només això.
3: Fem una crida a rebel·lar-se contra la situació actual que pateix el poble de Catalunya i activar amb força la lluita independentista.
2: Per l'expresidenta de l'ANC, Carme Forcadell, que serà la capçalera de la columna present de la manifestació de Barcelona, la gent ha de sortir al carrer per la independència, però també per salvar la llengua.
1: I el dramaturg català Joan Iago ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Literatura Dramàtica que concedeix el Ministeri de Cultura per l'obra La brama del cèrvol, que va estrenar al Teatre Lliure el 2025 amb la seva companyia La Calòrica. El jurat ha destacat la potència del text i l'ha qualificat d'arriscat i deliberadament delirant. A més, ha assenyalat que Joan Iago, a través de la seva mirada lúcida i la ploma afilada, burxa una vegada més en les esquerdes de la nostra societat a través d'un humor del tot descarnat.
0: Passant 4 minuts de les 3.
4: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: I des d'ara fins a les 4, amb la Gemma Calvet, advocada, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: El Miquel Àngel Escobar, consultor de comunicació, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: I la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Oponés, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Que acabes de bufar, com... Com volem dir, si hi ha arribat o quina calor o què?
7: Estic...
0: No he sabut interpretar aquesta...
7: No tinc molta calor, però a banda...
0: és l'últim dia, en teoria, d'aquesta calorada.
7: Aquí anava.
0: Què?
7: Que no, comptant amb que demà tot això ja...
0: Però demà hi guats, llavors, segons on. Bueno, això és un no parar.
7: És un no parar.
0: Sessió contínua.
7: Literalment és un no parar.
0: Molts ànims. De seguida entrem en matèria. Avui hem molt centrats en l'educació, però ja sabeu que sempre el primer tema ens ve des de fora. I que aquesta temporada, els dimarts, és el David Caravent, que ens el servirà. Bona tarda.
6: Bon dia, bona tarda.
0: De fet, des de fora no, perquè estàs a dins. Vull dir que celebro la teva presència. celebro la teva presència. Tot bé?
6: Tot bé, tot bé.
0: També acalorat, com la Neus,
6: sí,
0: o menys?
6: Sí, sí. I
0: prou ja.
6: Sí, no? Bueno, això de que el termostat se t'esconya a partir d'una certa edat...
0: Ah, això també passa, sí,
6: és
0: veritat.
6: És a dir, que jo no sé si és el canvi climàtic o l'edat, saps? Vull dir, però...
0: Bé, o les dues coses alhora, segons com. Molt bé. No parlaràs de calor, no parlaràs de calorades. No. A veure, què ens proposes? A veure.
6: Mira, una altra cosa que és una mica potser més subtil, però saps? Bueno, la meva dèria és que la informació sobre qüestions de salut que obtenim a través de les xarxes socials, dels reels, de les històries i de la IA... cada cop és més, jo diria, més

0: precisa i més eficaç. I contra la mala fama que tenen aquests recursos per informar-nos de salut, és a dir, les xarxes socials estan plenes de venedors d'ungüents, de serpents, diguéssim, no? I d'estafadors. I és veritat que es posa de moda de sobte, doncs, que tothom és al·lèrgic a la... Com se diu això?
1: El gluten o una cosa així, no? De sobte,
0: exacte.
1: Que evidentment hi ha gent que sí que ho és, però després n'hi ha molts altres que són modes.
0: O que tothom és neurodivergent, també, saps? Sí. Vull dir que tothom té...
1: Doncs, que la gent quasi t'en nuegues, que estaves bevent i t'agafes un atac de riure.
0: Sí, o tots ràpidament identifiquem amics com Asperger, saps? Vull dir que però aquesta informació abans no la teníem.
1: No, és veritat.
0: I llavors, jo no sé si és millor tenir-la o no tenir-la, però diguéssim que la tradició europea fa que aquesta informació sobre salut tendia a no circular tan lliurement. Mm. Saps? Jo he pensat ràpidament en una comparació entre les farmàcies nord-americanes i les farmàcies europees.
1: Allò és un impacte, el primer que ho veus, aquelles farmàcies americanes.
0: Són obertes, són com supermercats, i tu accedeixes a medicaments que aquí te'ls han de dispensar.
1: La recepta, sense recepta no te'l
0: donen. Com si fos un tresor, com si fos un banc, saps? Vull dir que hi ha una frontera. I llavors, bueno, jo em pregunto com ho està rebent això la nostra salut pública, en el sentit que estic segur que els hi arriben pacients molt informats, superinformats.
1: Massa vegades.
0: Massa informats. Però mira, jo et poso a tall d'exemple superpersonal. Jo practico una mena d'esport minoritari que és la kettlebell. Jo ho he explicat alguna vegada, que és una fricada total.
1: És aquest... Sabeu que t'ho diguis tu mateix. No cal dir-t'ho.
0: Però és aquesta bola de ferro que pesa molt i amb una nansa. Val? I llavors això, evidentment, té unes lesions específiques i unes callositats a les mans i unes coses molt concretes. Però clar, la IA me les ha resolt totes absolutament. És a dir, des d'esquinços que he tingut, contraccions, no sé què, la IA jo li deia i em deia, no, això que fas, que et fa mal, tranquil, perquè després no et farà. Efectivament. O el que has de fer és enfortir, no sé, el glutis esquerre. Mm-hmm. I llavors ho feia i collons...
1: Funcionava.
0: I clar, i són petiteses, és a dir, no són grans lesions que requereixin que jo vagi al metge. Però, on dia, noi, estem davant d'una cosa nova.
1: El que passa és que això és molt perillós, perquè on poses el límit? És a dir, igual un dia la IA et diu que el càncer el curaràs fent gàrgares amb aigua oxigenada, diguem-ne, i clar, fins i tot poses el límit?
0: Però fins i tot per aquestes punyetes em diu, si és greu, consulta un metge, ja si es curen en salut, aquestes no són ases. Són artificials, però no ases. I bueno, que estic cada cop més impressionat, perquè ja et dic, perquè en el meu entorn noto molta gent que sí, que es comença a autodiagnosticar, però amb un cert rigor, és a dir, no és qualsevol cosa, no? I voldria lluitar una mica contra la imatge de que això no serveix per res, o que això és només un perill. No només és un perill, resol bastantes coses, també.
1: A veure... Que no us va fent cares i no s'ha interpretat tampoc.
2: No, home, com que hem obert el consultori, doncs... jo tinc artrosi, i ara tu dius, tan jove? Sí.
1: Més jove.
2: Bueno, el metge ho va dir, per tant, si el metge ho va dir, jo també ho considero.
1: I no és que et vulgui faltar el respecte, però som de la mateixa,
2: sí, però,
1: de la mateixa joves, fornada, per tant,
2: tot cas,
1: per tant, tens la mateixa
2: que jo. El que anava, jo un dia, per un medicament que m'havien donat, vaig buscar a l'IA, perquè era... Quan tens aquests brots, doncs et donen unes pastilles que només pots prendre, són 7, i... Llavors jo li vaig preguntar per aquestes pastilles, tot i que havia llegit el prospecte, per tant no crec que em pogués explicar gaire més. Què passa? Que la meva IA, perquè és meva, clar, no és la de tothom, és la meva, i ja la tinc a su... Doncs a partir de llavors va decidir que hi havia informació que convenia que jo tingués relacionada amb la malaltia. Per exemple... va molt bé per viatjar, no? Busques aquest no sé què, busca un restaurant, no sé què i tal, i llavors ella, punyetera, em diu, per la teva artrosi seria millor que agafessis aquest carrer que fa menys pujada o no sé què.
0: Un excés de confiança.
2: Un excés de confiança per una vegada que li vaig preguntar. Llavors, jo estic d'acord amb tu, és a dir, home, si, jo crec que potser sí, que hi ha gent que n'abusa i tal. Ara, certament, jo reconec que li he fet consultes, fins i tot de suplements, que,
1: clar,
2: no? Suplements d'aquests...
1: Jo discrepo totalment de vosaltres. No,
2: bueno, ja.
1: Perquè ho trobo molt perillós. Perquè tu pots entrar amb un dolor i et pot dir que tens
2: clar,
1: una malaltia gravíssima i tu sortis superpreocupat pensant un dia ara he agafat aquesta malaltia supergravíssima i després resulta que no és per tant.
2: En defensa meva he de dir que jo vaig... O sigui, el meu diagnòstic és mèdic, a mi el seguiment me'l fa un metge, tot el tractament... No en té res a veure. Ara bé, sí que, per exemple, doncs, coses com et convé més menjar això, no això, jo llavors li pregunto al metge i em diu, sí, sí, doncs...
1: Clar, si tens opinió mèdica, llavors ja...
2: Però venim d'una opinió mèdica, clar, evidentment.
3: I, de fet, la IA, ben escoltada i ben llegida, parteix d'opinions mèdiques. Clar. És a dir, el més interessant de la IA és que tu pots fer traçabilitat de fons. I te'n pots en la font i pots contrastar-ho. Jo estic d'acord amb els dos posicionaments. Penso que res pot substituir l'orientació facultativa mèdica. Res. Ara, persones intel·ligents i lliures tenim dret a utilitzar la IA per corroborar, per contrastar, per exemple, efectes adversos, efectes creuats de medicaments, que és un tema que aquí, malauradament, es treballa molt poc. I, en canvi, als Estats Units hi ha un comitè que ja estan advertint de determinats medicaments que no es poden donar sense fer determinades proves genètiques. Aquí encara no. Quan tu comences a avançar amb aquests temes, i jo crec que la consulta no pot ser se m'ha inflat el dit, què em passa, no? Sinó que has d'anar a fer consultes de perfeccionament, no? I després anar-te'n al metge i corroborar-ho. I normalment, almenys la meva experiència és aquesta, sempre confirmen o et diuen sí, però mira això també, o tal. El tema del diagnòstic, no estic d'acord. Crec que el diagnòstic s'ha de fer des del punt de vista mèdic, doncs, com toca. Sobre el tema de... Bueno, és que hem rigut perquè els tres tenim artrosis. No, o sigui, aquí som...
1: Els que teniu una edat us passa. Els joves no tenen.
3: No, però és interessant. És interessant perquè segurament tenim altres malalties.
4: I estan passant coses rares, eh?
3: No, el tema de les malalties autoimmunes, que no sé si s'ha fet un marató o no sobre això, jo proposaria des d'aquí que es faci un marató sobre les malalties autoimmunes, perquè són subjectes, els que tenim malalties autoimmunes, d'unes certes particularitats en l'estructura psicològica.
2: Bueno, en el meu cas és genètica, vull dir que hi ha responsables amb cognoms, no? Sí, amb noms i cognoms.
1: I traçabilitat, també, en aquest cas.
3: Anava a dir, i genètics, és a dir, que tu pots fer una previsió fent unes analítiques convenients sobre el tema. Ara, penso que has portat una dèria encertada, perquè la gent té aquesta preocupació i aquest ús, i no en podem fer un tabú d'això.
4: A mi em sembla que aquí el gran problema és la substitució, no? Com que establim una relació tan personal, com que humanitzem la màquina i li posem nom, no? La meva es diu Mar, no sé com es diu la teva, no?
2: No, el que portava de...
4: No, pues jo l'acabo de tenir això, perquè clar, és tan constant...
0: La meva es diu Laia, perquè és la-i-a.
4: Molt bé. Exacte, veus que interessant.
2: Surt una cançó
3: d'aquí. A la meva no li he posat nom.
4: Pues jo li he posat nom. Al final acabes, com que l'humanitzes, en certa mesura, pots acabar corrent el risc d'atorgar-li una credibilitat excessiva o fins i tot una autoritat, quan l'autoritat és del metge. I això pot servir per complementar, per informació. Tots ens han fet analítiques i hem posat l'analítica allà i ens han dit, bueno, doncs aquest asterisc és això i allò no sé què, pot ser que tal.
2: Sí, abans esperaves
4: anar-hi. Ara t'ho diu i després ho confirma.
1: Abans el doctor Google, quan no hi havia IA, deia, no facis el doctor Google, perquè si feies un Google amb qualsevol cosa que et deien, sorties corrent, ja estaves a punt de morir-te.
4: El problema és si pots evitar una cosa que és bastant inevitable, és que tu generis unes pròpies expectatives en relació al que et passa o no et passa. No sé, el meu pare. El meu pare abans d'anar al metge ja sap tot el que li passa, ja sap què s'ha d'aprendre i simplement espera que el metge li doni.
1: Confirmi,
4: no? Li recepti, confirmi, li confirmi, li recepti. I quan no passa,
1: viatge de confirmació, viatge de
4: quan no passa, torna enfadadíssim, no? Dius, papa, l'abat aquí la porta. L'abat aquí la porta. Doncs pues ja està.
3: Qui el que passa és que el de penjar les analítiques jo no ho he fet mai, perquè encara tinc la meva sospita que aquell bolcatge de dades sempre estigui blindat. Llavors dic, bueno, jo el meu historial mèdic, si puc, evito que estigui a la IA, perquè amb els perfils que fan i amb tot això... A veure, que al final no te n'has d'amagar, però...
4: Ho saben
3: això,
4: tot.
3: Tinc un pudor sobre això. No ho he fet. No ho he fet perquè tampoc
4: si gent de sap la meva vida, no m'importa que sàpiguen que tinc colesterol.
1: Sí, jo hi veig aquest perill, eh?
3: Home, si has de cobrar una assegurança algun dia o algun familiar teu, et aniran a dir, mira, no va declarar que tenia aquest colesterol.
1: Sí, jo veig el perill aquest.
4: Tampoc desgrava el colesterol.
1: De posar-te en el pitjor i de que això, tu tinguem mal aquí, que et digui un dia, no? I compte, perquè...
0: Però és això, jo hi acudeixo per diguéssim, lesions menors, o coses que dius, ostres, per això no aniré al metge, realment. Però llavors després, quan t'ho resol, perfecte, dius, on dia? Vull dir que, clar, saps? Vull dir,
1: I
0: et fa sortir d'aquesta sensació de minoria o de friki, perquè veus que realment és una cosa documentada i que li ha passat, doncs, a molts... A gimnà... És el de la neurodivergència, és a dir, una sèrie de característiques molt peculiars que donen la impressió que no tenen res a veure l'una amb l'altra, de sobte, s'adiuen totes a una... A una

0: categoria mèdica que més o menys està estudiada, i, ostres, és molt alliberador per la persona que ho té, això, també, no?
1: Mm. Com has dit que es diu l'esport?
0: És que no... la resposta ja seria friqui, perquè...
2: No té ni nom, eh?
0: Sí,
2: no.
0: Sí. És la gíria. La pesa russa es diu gíria, i llavors és gireboi, es diu.
1: I quan pesa la bola aquesta?
0: Depèn. Segons com estiguis tu de forma...
1: Hi ha diferents peses.
0: Des de 8 quilos fins a...
1: I què n'has de fer? Aixecar-la o l'has de llançar?
0: La fas balancejar. La fas balancejar. I llavors...
2: Contra algú?
0: No, no.
2: Una bola de demolició.
0: De vegades voldries, de vegades voldries. Però és fantàstic pels que han patit lumbàlgies tota la vida i coses així. És collonut, collonut.
3: Ara buscarem si ens veu.
1: A veure si per les vostres moltes malalties que teniu, la gent que us feu grans, doncs ja ho aneu mirant.
4: Va, per un dia de cabreig amb una bola... No sé.
1: Doncs David, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Bona tarda. Passen 16 minuts de les 3, una pausa, i anem amb l'educació, que avui ve molt farcit el tema.
5: Catalunya migdia.
6: 205 cavalls i només 4,3 litres?
7: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
8: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
9: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
10: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
11: Emma Vilarassau i Jordi Buixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
9: Fins al 18 d'octubre, seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
11: Entrades a teatrepoliorama.com.
12: Únic, s'escriu amb H o sense H?
13: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
8: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
5: Catalunya migdia.
14: Ja hi tornem a ser.
15: Onzena temporada del Tot Costa.
16: Por qué? Por qué?
14: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
15: Nova temporada amb els vells clàssics.
17: No sé si són muy simpáticos. No sé.
18: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
17: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
5: Som 3CAT.
18: Catalunya Ràdio.
5: Som
18: 3CAT.
1: Passen 18 minuts de les 3 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Neus Tomàs, la Gemma Calvet i el Miquel Àngel Escobar. Avui que més d'un milió d'alumnes tornen a les aules a Catalunya. Un inici de curs que ve marcat pel conflicte entre els mestres i professors i la Generalitat, que és al mateix lloc on era l'últim dia de classe del curs passat, el mes de juny. Ara de seguida anem amb les protestes i amb les queixes dels professors, però avui l'educació és notícia per dues coses. Per aquest inici, diríem que traumàtic, del curs a Catalunya, però també amb la publicació dels resultats de l'últim informe PISA, amb les pitjors dades de tota la història per a Espanya des que es va començar a fer aquest estudi l'any 2000. Són unes proves, recordeu, aquestes proves PISA, que l'OCDE fa cada 3 anys als alumnes de 15 anys en 3 competències essencials: en lectura, en matemàtiques i en ciències. Catalunya, aquest any, ha quedat fora de l'informe PISA perquè hi ha un alt percentatge de l'alumnat que va quedar exclòs, un 23,2%, un percentatge molt superior al límit del 5% que estableix l'OCDE. Ja sabíem, per tant, que els resultats no es podien comparar. Tot i que els resultats de Catalunya no són comparables, és veritat que el país se situa per sota de la mitjana, per sobre de la mitjana europea i de la mitjana espanyola, però insistim que aquestes dades estan falsejades perquè la mostra no és bona. Hi va haver massa alumnes que es van excloure. En tot cas, la davallada en totes les aptituds, tant en matemàtiques com en ciències, com en, sobretot, comprensió lectora, és força general, pràcticament a tot el món, especialment a l'estat espanyol i especialment també a Catalunya. Saludem Francesc Padró, que és catedràtic de Polítiques Educatives de la Universitat Pompeu Fabra i que ha estat responsable de Polítiques Educatives de la UNESCO i analista de l'OCDE. Senyor Padró, bona tarda.
19: Molt bona tarda.
1: Aquests resultats de les proves que s'han fet a l'estat espanyol són especialment dolents? Què és el que està passant? Hi ha alguna raó que pugui explicar aquesta davallada general, però especialment a l'estat espanyol?
19: En primer lloc, la davallada, com heu explicat molt bé, és generalitzada i és una davallada que ja s'albirava a partir de l'any 2015.

que ha estat molt afectada per la pandèmia. Cal recordar que l'examen PISA no és un examen sobre el que els alumnes de 15 anys han après en el curs, sinó que és pràcticament un examen

0: les xarxes socials i, darrerament, la intel·ligència artificial. És evident que la competència lectora ha quedat molt afectada per, justament, el fet que cada vegada més les xarxes socials ens presenten informació que va canviant cada 5 minuts i, per tant, ens eduquen a prestar atenció canviant de tema molt ràpidament. No calgui dir que això és contrari a l'adquisició de les competències lectores, que, en el fons, són transversals. Un alumne no pot entendre bé un enunciat de ciències o de matemàtiques si no domina prou bé el que podríem anomenar la comprensió lectora, no? Justament això crec que és un dels factors més importants, però n'hi ha encara un altre, i és justament el que podríem dir la pèrdua de la cultura de l'esforç. És curiós constatar com una vegada més els països que surten més amunt en els rànquings són els països asiàtics, com ara Japó, Corea del Sud i algunes demarcacions xineses. Llocs on el respecte per l'autoritat, la disciplina, l'autodisciplina i, sobretot, la cultura de l'esforç hi són presents. De fet, hi són molt presents també en els emigrants que van procedents d'aquests països que van a d'altres països, com ara, per exemple, Europa, no? Curiosament, són valors que van molt bé a l'escola tradicional, però que a la majoria de països europeus doncs estan en crisi, no? I això jo diria que explica bona part dels resultats també. Quan se'ls pregunta als alumnes de 15 anys, se'ls ha preguntat enguany si han dedicat prou esforç a resoldre el mateix exercici de PISA, diuen obertament, ho confessen ells, que no tant com seria necessari. Per tant, no pot haver-hi millor demostració de que aquesta cultura de l'esforç està en crisi.
1: Quan apareixen dades com aquesta, llavors tothom s'exclama i tothom crida, posa el crit al cel, i llavors comencen a aparèixer que si tot és culpa de les pantalles o que si tot és culpa de les noves tendències de l'educació. Segurament les conclusions tan contundents mai no són encertades, però en aquest cas tenen una part de raó, és a dir, les pantalles i aquestes noves modes d'aprendre o d'ensenyar tenen molt a veure en aquesta davallada de resultats?
0: Sens dubte, jo crec que ho has explicat molt bé. Sens dubte, hi ha una lluita per captar l'atenció, en aquest cas, del jove, no? I és evident que les pantalles surten amb molt d'avantatge respecte de la cultura escolar tradicional. Però la paradoxa és que, justament, les prohibicions no són el camí. El que cal fer és, justament, acompanyar els alumnes en el descobriment i la formació de les competències digitals que els han de permetre sobreviure en uns mercats laborals i en unes societats cada cop més marcades justament per la intel·ligència artificial. Aleshores, crec que el que cal és probablement fer un moviment de doble pinça. Per una banda, necessitem invertir molt més en promoure la passió per la lectura, deixem que ho expressi així, i per una altra, hem d'acompanyar els alumnes en el desenvolupament de les seves competències digitals, perquè, de fet, seran les que marcaran el seu futur.
1: I com es fa això? Perquè els que tenim adolescents a casa sabem la dificultat que tenim per fer-los llegir, perquè, escolta'm, és que, tot i que de petits els hi hagis intentat inculcar, eh?
0: I tant. Jo crec que és una feina extremadament difícil i que justament ens ha d'ajudar a valorar més el paper estratègic que té l'escola. De fet, voldria recordar que aquests resultats tan dolents en competència lectora ja es van començar a veure en un examen semblant que es diu PILS, que en realitat mesura la competència lectora dels alumnes de primària. I allà ja es va veure, si parlant de fa molt pocs anys, com estava en crisi. Molt probablement s'ha de començar ben aviat, com aquell qui diu el jardí d'infants, a inculcar aquesta passió per la lectura i dedicar molt més temps en termes curriculars justament a les activitats de lectoescriptura.
1: Avui sentíem la ministra d'Educació espanyola, per exemple, que deia que estaven estudiant, per exemple, tornar les lectures obligatòries. Això és un bon camí?
0: No té per què ser dolent, és a dir, que siguin obligatòries en el sentit de que els títols són triats per l'administració competent pot ser discutible, però que cal llegir, és evident que només s'aprèn a llegir i a dominar les competències de la lectoescriptura, i sabem perfectament que com més llegeixes millor escrius, i com millor escrius millor t'expresses oralment també, doncs no hi ha altra manera que justament practicant, i això vol dir dedicar més espai a la lectura, fins i tot diria a la lectura en veu alta, des de ben petits.
1: Ara, per exemple, llegíem que el govern noruec ha decidit desconnectar directament tota la tecnologia de les aules per la davallada que han tingut en les proves. Aquesta reacció

0: accions tan contundents van en la bona línia o s'ha de buscar una mica el punt mig?
1: Jo penso que una cosa és modular l'ús de la tecnologia. Cal pensar que tots nosaltres, vostè mateix, jo mateix, a la butxaca tenim un dispositiu. Per tant, diguem-ne, inevitablement formen part del nostre món, i la funció de l'educació també escolar és preparar els joves per viure en el món en el que els ha tocat. Per tant, desconnexió total jo no diria. El que sí diria és que cal modular molt la presència de les pantalles justament a l'escola. A Nova York, per exemple, han decidit obertament prescindir de la intel·ligència artificial durant un període d'edat molt important, durant tota l'escola primària, i segurament és una bona decisió. De la mateixa manera que no acceptem que un infant de 10 anys es posi a conduir un automòbil, hem d'establir també els límits d'allò que en una determinada societat ens sembla raonables, i en aquest sentit potser, diguem-ne, acabar d'una vegada per totes amb la presència digital no és el bon camí. El bon camí és modular-ho i, sobretot, acompanyar els alumnes. Allò que no aprenguin a l'escola amb això, difícilment ho aprendran en un altre lloc. Més aviat ho desaprendran.
0: L'impacte de la intel·ligència artificial ja es veu en aquests resultats o ho veurem més endavant? Perquè avui també, a través de les xarxes socials, algú deia fixeu-vos que qui més baixa és el que ja s'ha acostumat a fer els resums en la intel·ligència artificial. Ja no resumeixen. Es poden treure aquestes conclusions tan ràpid o encara hem d'esperar més?
1: Diguem-ne que l'estudi PISA no és un estudi experimental. Intentaré explicar-me bé. No és un estudi que permeti establir relacions de causalitat. Mm-hmm. Per tant, veiem uns resultats i aleshores inferim les causes que hi pot haver-hi al darrere. El que sí observem és que existeix una enorme correlació, que no causalitat, entre un ús intensiu de la intel·ligència artificial i, efectivament, la pèrdua d'habilitats, diguem-ne, en lectoescriptura. Això és així. És tant, nosaltres anomenem això l'efecte de la delegació cognitiva. És a dir, l'infant, l'alumne, delega en l'aplicació d'intel·ligència artificial l'esforç que hauria de fer per aprendre. I el resultat, òbviament, és que ell no aprèn.
0: Mm. I l'última, ja sabem que aquesta vegada les dades de Catalunya no es poden comparar perquè hi va haver una errada atribuïda, a més, des del Ministeri i reconeguda també al Departament d'Educació. Si haguéssim pogut fer les proves com toca, els resultats de Catalunya suposem que haguessin estat en la mateixa línia. Per tant, la davallada a Catalunya també hagués estat la mateixa de l'estat espanyol o de bona part d'Europa.
1: Home, jo no pretenc ser l'oracle de Delfos, no? Però el que és evident és que l'exclusió d'un alumne de cada quatre judicat com incapaç d'interpretar correctament els enunciats de la prova demostra que efectivament els resultats que hem obtingut d'aquesta mostra sesgada i no representativa a la força estan a l'alça. Per tant, si haguéssim inclòs aquest 23% d'alumnes que han estat exclosos, evidentment ens hauríem quedat, si fa no fa, intueixo, com hauria de ser, però insisteixo, això és més, podríem dir, un judici basat en la intuïció que no pas una certesa.
0: És Francesc Padró, és catedràtic de Polítiques Educatives de la Pompeu Fabra i responsable, ha estat responsable de Polítiques Educatives de la UNESCO i analista de l'OCDE. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
1: Ha estat un plaer, gràcies a vosaltres.
0: Gràcies. No sé com ho veieu, segurament quan hi ha aquestes dades tots posem el crit al cel, òbviament, perquè és evident que la davallada és brutal i, a més, a Catalunya, a Espanya, a Europa i pràcticament a tot el món. Ara, després, a l'hora de buscar les causes, perquè, com deia el professor Padró, PISA t'ensenya els resultats, no et diu el per què, però clar, tots podem tenir teories.
2: Home, que és evident que les pantalles i la intel·ligència artificial afecten. El que no sé si és raonable o massa raonable decidir que a l'escola desapareixi absolutament les pantalles o la intel·ligència artificial, perquè al final pots crear com dos mons, el de l'escola
0: i el món real,
2: i el món de fora. Sí. I al final la qüestió és per mi és una qüestió de proporció i d'un debat que va més enllà de l'escola, encara que, evidentment, també afecta l'escola. El problema de les xarxes o del món digital no és tant... Bueno, és tot el que ha dit el professor, però, a més, és que es constitueix en un hàbit de consum de continguts. I el problema de l'atenció té a veure amb que tu cada cop estàs acostumat a consumir continguts més comprimits, més fàcils, en 20 segons, i tot el que passa d'això ja tens un problema d'atenció. Clar, si consumint TikTok i anar passant continguts d'aquests de 15, 20, 30 segons ja implica coses, com la gent jove o qualsevol pot aguantar una classe de 45 minuts? Clar, estem en dos mons completament que afecta a l'atenció. Clar, si tu no ets capaç de concentrar-te, si tu no ets capaç de prestar atenció de manera sostinguda perquè t'estan explicant unes

0: coses, pues el problema és greu, perquè això va en detriment de la lectura, de la comprensió i, evidentment, del desenvolupament intel·lectual de les persones en la fase educativa. I com que té tanta mala fama això d'obligatorietat, si és obligatori té mala fama, no? Les coses a la vida són obligatòries i hi ha assignatures que són opcionals i assignatures que són troncals i, per tant, necessari que sàpigues, no? Però ens hem instal·lat una mica la idea que si és obligatori és negatiu. No, a la vida hi ha coses obligatòries i s'han de fer i has de passar per aquí, tothom en un grau o un altre, no? I per tant això en detriment de l'esforç, si és obligatori és un esforç, i si és un esforç, home, ja no em renta, que diria un jove, o en tot cas ja no estic igualment predisposat, bueno, i per tant aquí és on jo crec que al final ens estem tots enganyant. Sembla que el gran problema són les pantalles, evidentment han contribuït, però crec que hi ha moltes coses que tenen a veure amb la cultura de la pròpia societat en relació a com ha evolucionat, en relació a com es feia classe abans, la disciplina, el coneixement, no sé què, la competència en certa mesura i fins i tot els exàmens, i ara que està orientat, diríem, entre cometes, i frivolitzar una mica la felicitat.
1: Mm-hmm. Jo estic d'acord, però jo sí que penso que aquest accés de vida digital que ens envaeix a tots i totes, a l'educació, ja van començar els del MIT. És a dir, van començar a demanar a les escoles on portaven els seus fills que no els hi deixessin treballar en pantalles. Mm. Ells van ser els primers. Jo quan ho vaig llegir això ja fa anys, vaig dir, ui, que aquests són els que hi entenen i són els que ho patrocinen. Si ells estan protegint els seus propis fills, és que vindran mal dades. Després hem vist això que deies de Noruega, Suècia, Dinamarca, que han fet el replegament digital, plans de replegament digital. A mi em fa l'efecte que Espanya, i particularment Catalunya, cosa que em preocupa molt, som hostatges de la indústria digital tecnològica. Tenen una de contractes, estan canviant tot el dia aplicacions públiques, però què ens està passant? Creiem realment que farem millor la feina a nivell de polítiques públiques per tenir contents aquest sector? Doncs jo penso que no, que estem fent mal fet, entre altres coses perquè si volem anar a la cua d'Europa o del món, doncs ho estem fent perfecte. De fet, ja s'ha vist amb aquests resultats respecte d'Espanya, eh? No parlo de Catalunya perquè com que és...
2: Sí, en teoria aquesta vegada no es poden fer les comparatives perquè la mostra no està correcta. Sí.
1: El que passa és que tot fa pensar que seguiria la tendència del resultat, com ha dit el doctor Padró. Mm. Ara, hi ha una relació clara amb el tema de la lectura, és a dir, el tema de la lectura, i amb això estic amb el Miquel Àngel, o es comença a plantejar de nou que hi ha algunes escoles que ja ho estan fent però els hi costa esforços perquè molts pares i mares estan demanant tablets, si realment des de petits es construeix un hàbit obligatori per fer resum sense IA del llibre que acabes de llegir, com ens obligaven a fer nosaltres, i els que ens agradava hem seguit amb l'addicció a la lectura, i els que no, com a mínim tenen un poso, no? una base, sabem que el coneixement parteix d'unes fonts. Ara el problema és que molts joves estan només treballant amb el ChatGPT, no tenen ni un llibre a casa seva, i els responsables que facin això som nosaltres, som els que estem construint aquest model social educatiu. Jo crec que aquest factor exigeix una crida d'atenció important. Espero que aquesta comissió que es vol muntar posi de relleu aquesta necessitat. Mirem els països nòrdics, que sempre han estat un bon exemple en pràctiques educatives, en pràctiques de criminologia, en moltes pràctiques, amb assistència sanitària, sociosanitària. Anem cap a mirar cap aquí. No perdem el temps ni els diners, perquè tot això costa molts diners públics, i esforcem-nos amb el retorn. Perquè els xavals, parlant així prosaicament, ja n'aprenen ells sols de tecnologia. És el seu llenguatge natural. A casa, amb els amics... Ara acabo de mirar una enquesta. Més d'un 30% de joves europeus tenen problemes de salut mental per culpa d'un excés de 6 hores al dia de pantalles. Estem parlant de coses que no són menors, estem construint la societat de demà. De demà vol dir de demà al matí, eh? És a dir, estem ja en això. Per tant, jo penso que aquest pla de replegament digital per compensar aquestes carències, jo crec que seria un bon plantejament, sent forània de l'àmbit educatiu, de cara a les reformes que s'hagin de fer, com apuntava el Miquel Àngel. Que no sóc molt optimista, però

0: ho comparteixo.
1: Saps què passa? Que jo, amb certa amargor, ho reconec, crec que qualsevol que tingui fills en edat escolar, aquesta diagnosi, evidentment no tan acurada i amb tantes dades, però el que serien els grans titulars, els grans ítems, els podríem haver fet tu i jo, Òscar, fent un cafè.
2: I els que tenim dos amb anys de diferència, veus la diferència entre el gran i el petit.
1: Llavors,
2: i dius, això ha canviat
1: el
2: molt.
1: El teu gran i el meu gran són de la generació els que els pares, quan vam anar a l'escola i vam dir, ens demanen el mòbil, fins quan podem aguantar, i a molts ens van dir, a l'institut. I molts vam complir fins a l'institut. Què passa? Tu deies, no?, que a casa hi hagi llibres. T'asseguro que a casa meva no hi caben els llibres.
2: A casa meva hi ha pare i mare que llegeixen molt.
3: No, aquells no tenen llibres, ell, no dic
1: pues,
3: a casa.
1: Pues molts, el que els hi ha passat, i no és un cas excepcional el que jo he vist a casa meva, eren bons lectors, perquè a més els feien llegir a l'escola, perquè els agradava, perquè disfrutaven, perquè potser a casa seva, en el meu cas, doncs els havíem incentivat la lectura, fins que apareix el mòbil.
2: Ho firmo, totalment.
3: Sí.
1: És qüestió, gairebé, diria, de setmanes, si no de mesos.
2: Sí, sí.
1: Tenint control parental, deixant-lo només unes determinades... intentant-ho fer, perquè fem el que podem, intentant-ho fer el millor possible. Que m'emprenya a mi? Doncs que, com ha dit el Francesc Padró, això s'albirava des del 2015. Per tant, 11 anys on, debatent si per projectes, si per pantalla, si, doncs hi ha una generació, que a mi em fot perquè és la del meu fill, que ha passat tota aquesta travessia, que és veritat, van tenir la pandèmia, però la pandèmia no va servir tampoc perquè reflexionessin per res, no? Per tant, jo estic d'acord amb que la prohibició no és el camí. No, el que no faran és allà viure en una illa i després a fora doncs, tenir tot el contacte, i a més per accés, no? Perquè per tant, crec que en algunes escoles ja s'està intentant fer, i els professors fan el que poden, per combatre això. Per exemple, el tema de la IA. Doncs jo, a batxillerat, alguns estan demanant apunts per escrit, per assegurar-se que existeixen uns apunts, que després hauran estudiat amb la IA o com sigui, però que els apunts existeixen. Amb el tema dels llibres, t'he de dir que els llibres els llegeixen malament perquè els llegeixen també amb la IA.
2: Sí.
1: Llavors, què fan alguns professors amb bon criteri? Doncs els obliguen a llegir a classe, que és la manera d'almenys veure que alguna cosa...
2: Que tenen el llibre sobre la taula.
1: Que tenen el llibre sobre la taula i que l'estan llegint, perquè després... com faríem nosaltres, d'altra banda, en fi, se'ls empesquen per fer-ho així, no? I després, el que a mi m'agradaria és que no sé com es busqués aquest equilibri, aquest modular l'ús de la tecnologia que deia l'expert en Francesc Padró, perquè jo crec que la bombolla, ho hem vist a Austràlia amb les xarxes socials, els hi van prohibir i al cap d'un mes estaven queixant-se de que se'ls hi estaven colant per tot arreu. I també crec, i això no sé si ho hauràs notat tu, que ells mateixos hi ha un moment que s'adonen que els hi està anant en contra. I, per tant, en alguns casos fan l'esforç de reduir ells mateixos el consum.
3: Però tu no creus, Neus, que està passant que llegir llibres és antic? És a dir, jo he estat amb converses de gent jove on tu els hi dius, escolta, en comptes de llegir-lo amb l'iPad, pots comprar-te un llibre o regales llibres. I llavors la sortida de grup, no la individual, després certament individualment hi ha avidesa de coneixement, de cultura en molts casos, però hi ha una pràctica que devalua en la persona si va amb un llibre a l'escola, a l'institut.
4: Jo crec que és un tema d'esforç.
1: Però Gemma, hi ha una cosa.
4: És un esforç.
1: Tu ets molt lectora, jo soc molt lectora. Jo va haver un moment que vaig decidir que deixava el telèfon fora d'on estava llegint per poder llegir amb calma.
3: Exacte.
1: Si els lectors, que ens agrada llegir, que ho gaudim, que comprem més llibres dels que llegirem a la vida, ens passa això, imagina't algú que té 15 anys i li diuen que s'ha de llegir la Celestina i que...
3: Home, la Celestina potser...
1: Els hi fan llegir. Els hi fan llegir.
3: El Don Quijote és una altra.
1: És una altra cosa, però els hi fan llegir. És a dir, llavors, doncs què fan? Van i la IA els hi explica tot el que han de saber del llibre i més. Llavors, trobar l'equilibri perquè els sigui interessant, perquè no sigui tot intel·ligència artificial o xarxes o treballs ja que trobes a YouTube, i que a més aprenguin, doncs és complicat. I després hi ha una última cosa.
3: És que veus, has tocat un tema molt interessant, perquè si ens posem a mirar el llistat de llibres que han de llegir per currículum, ens posem les mans al cap. Vull dir, ara ja obrirem... No, però això és pisa, eh? No, això és pisa.
0: Vull dir, la bona literatura, no sé, és que no... El problema és que...
4: No, no, no,
1: no,
4: no, no, no, no,
1: no, no, no, no,
3: no,
1: no, no, no, no, no, disciplinada, vaig treure una bona nota, em va semblar un conyàs. Quan vaig poder, anys després, no, molts anys després, el vaig llegir pel meu compte, em va agradar. Per tant, el que s'ha d'intentar és buscar l'equilibri, i ja ho fan, eh? Busquen un pedrolo i després els hi posen un d'aquests.
0: Això pot ser millorable, però en definitiva, el problema és que és un esforç. Quan tens dreceres, i que per aconseguir objectiu, que és aprovar un examen, una nota o fer un treball, ja ho tens.
1: Bueno, és el que ha dit l'expert, la cultura de l'esforç està en crisi.
0: I clar, aquest és el drama, i per tant, o li trobes un sentit més enllà de l'esforç que et costi, que evidentment costa una miqueta, o si no, és difícil que ho facis, perquè tens 14.000 inputs, maneres de passar allò pel qual està pensat que llegeixis la Celestina, i és un examen de literatura. Clar, o això es converteix en una experiència positiva, a part de l'obligació que l'has de tenir, o si no... Avui en dia crec que és especialment difícil, però perquè més tenen maneres.
1: A mi no m'agraden gent les mates, i les vaig fer perquè em van dir que no sé si era veritat, que periodisme necessitaven, te'n recordes? A mi ningú podia demanar que gaudís les mates, perquè ens van un conyàs, igual que n'hi haurà que els sumarà que llegir, però ho has de fer, ja està.
0: I no treuries un 10 i treuries un 5, però sabies que havies de passar per allò, però era obligatori, un 6, no ho sé, un 7 és igual. Però es forma part d'aquella cosa que dius, s'ha de passar per aquí. Clar. Perquè no saps per què et serveix en aquell moment, però mira, al final, alguna cosa activarà el cervell.
1: Però aquí també hi ha un paper dels pares, eh?
0: Home, sí.
1: Aquí hi ha un paper dels pares de que entenguem, jo crec que ho hem d'entendre, de que s'han de poder avorrir, que no han d'estar estimulats de tot el dia fent coses. És a dir, algunes coses que amb aquesta... A mi, ara, tanca les al·lusions. A mi, cada cop que sento algú criant-se, em poso les mans al cap, perquè penso, ai mare, de què va això?
0: Els pares som els primers que estem tot el dia enganxats al mòbil. Si això funciona per imitació...
2: Tu estàs dient als teus fills, deixeu el mòbil mentre no tens el mòbil.
0: Perquè és per la feina. Sí. Per el que sigui. No sé... Tu quan viatges al metro, a la que un nen, o un restaurant, on sigui, a la que un nen està marranejant una mica, té el mòbil i s'entreté.
3: Però sí, és interessant.
1: Depèn.
0: Bueno, clar, depèn, però jo ho he vist molt. Sí. Que al final, per desactivar-ho una mica, sí, amb la reunió de grans...
3: Sí, senyor,
0: o, sí. I de vegades això serveix per posar el nen en mode avió.
1: Sí, perquè també molts pares molesti, que van amb els llapisos de colors...
0: Clar,
1: amb
0: també, perquè hi ha més consciència sobre això, evidentment.
3: El que passa és que final... si tot anés tan bé... no sortirien aquests resultats. És a dir, hi ha un problema, l'hem d'abordar.
2: Sí,
3: i aquest problema, i el tema digital és troncal.
2: El problema és a Catalunya, a Espanya, a Europa, és general. O sigui, avui la davallada a les dades de PISA no és només a Catalunya, no és només a Espanya, no és només a Europa. O sigui, és una davallada general.
3: Per això van fer aquestes reformes als països nòrdics, perquè van dir, un moment, on estan les causes? Perquè ho van estudiar. Jo crec que no és demagògia barata, ni és per negacionisme, dir que s'ha de fer una resituació, com tu deies, modular bé l'impacte digital a la fase de l'educació i a la vida adulta. Si nosaltres posem, per exemple, jo ho he fet aquest estiu, vaig agafar el mòbil i el deixo 5 dies sense mirar-lo, exceptuant a la nit si m'havia trucat la meva filla. Val? Dius, ostres, tinc ansietat. Hi havia moments que deia, un moment, que el necessito, no? I clar, quan tu descobreixes que estàs enganxada també, aquests... Dius, ui, senyora, tiene usted un problema, no? És a dir, no pot ser que no puguem estar.
2: Una addicció.
1: Amb el tema dels llibres, tu deies, m'he llegit dos capítols, no? M'he llegit tres capítols. Ara és... Quants has llegit? Sí, 10 pàgines, 12 pàgines.
2: Anem reduint, anem reduint. Bé, en tot cas, els resultats són preocupants. És veritat que tothom ho veu. Ara falta que es trobi la manera de poder-los revertir. Veurem si som capaços o no. Són 3:15. Fem una pausa i de seguida anem cap a Jerusalem, perquè avui a la premsa israeliana han aparegut informacions que confirmen alguna sensació que podíem tenir i que ara tenim alguna dada més. Ara ho comentem.
5: Catalunya migdia. Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
6: Aquí el tens.
5: Ja?
7: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen Ponés.
4: no cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar i travessar oceans.

0: descobrir plats amb ànima. I visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem. Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
1: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
2: Catalunya migdia.
3: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
4: Qué ambientazo, mano.
3: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será chiteado sobre la línea.
4: Qué barbaridad.
3: Increíble, la asistencia ahora puede ser clave.
4: Buena venta.
3: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
4: Ven a por más.
3: ¡Venta! Ocasión Plus.
5: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
6: Estàvem buscant un nom i no l'hi trobàvem i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I vam veure, però sona, no?
7: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donis el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
8: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
5: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
8: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
2: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio.
2: Som 3Cat.
5: Som 3Cat.
9: D'aquí a 12 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya migdia i, com us dèiem, hem d'anar cap a Israel perquè Benjamin Netanyahu va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas per part del president dels Emirats Àrabs 10 dies abans del 7 d'octubre del 2023, que és quan hi va haver realment els atacs. I això ho diu una investigació periodística que avança avui el diari israelià Haaretz. La investigació l'han dut a terme dos periodistes per un llibre sobre els segrestos de Hamas del 7 d'octubre i està basada en testimonis dels funcionaris, en documents i en gravacions. El primer ministre israelià, Netanyahu, diu que tot això és fals i que ell mai no va rebre informació prèvia sobre possibles atacs de Hamas. Anem cap a Israel, com dèiem. Jordi Brascó, bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
9: A veure, primer de tot, què diu la investigació que han fet aquests periodistes i com d'enllà va la informació que es publica avui a Israel?
10: Bé, el que diu és que el president d'Emirats Àrabs, com deies, Mohammed bin Zayed, va alertar durant una trucada que s'hauria allargat 45 minuts, Benjamin Netanyahu, que el líder de Hamas, Yahya Sinwar, estava preparant un atac a gran escala contra Israel i que posaria, per tant, en perill l'estabilitat a tota la regió. I el que explica aquesta informació és que Netanyahu li hauria respost amb calma, assegurant que, de fet, és un escenari que contemplaven, però no a Gaza, sinó a Cisjordània, i en tot cas, en penjar la trucada, Netanyahu no hauria informat ningú, ni el cap dels serveis secrets interns, ni els serveis externs, ni el cap de l'Estat Major, absolutament a ningú. I, de fet, la investigació va més enllà i explica que durant la primera meitat del 2023 hi va haver diversos contactes indirectes entre Israel i Hamas per progressar en diverses matèries, com, per exemple, aixecar el bloqueig sobre Gaza, establir noves zones de trànsit i de comerç, fins i tot un intercanvi de presoners, però que a l'hora de donar la llum verda definitiva, Netanyahu no ho va veure clar, ho hauria posposat deliberadament i, finalment, Sinwar, el líder de Hamas, hauria desaparegut d'aquestes negociacions.
9: Això com ha caigut a l'opinió pública d'Israel? Això se n'havia parlat, això hi havia rumors, ha estat una sorpresa, li donen credibilitat als israelians, es creuen a Netanyahu, que diu que tot això és fals? Com creus que ha caigut entre la gent, això?
10: Bé, ha estat una bomba més d'un tema que ja porta des de fa setmanes sonant. De fet, és el gran tema de la precampanya. De fet, la setmana passada Netanyahu va negar la seva responsabilitat en la seva actuació durant el dia dels atacs. Res dels dies previs, sinó el mateix dia. De fet, va sortir i va dir que ell no va poder fer més perquè els seus oficials de seguretat no el van despertar quan tocava de manera deliberada. De moment, avui no ha dit res al respecte. Sabem que nega aquests fets perquè la mateixa informació del diari Haaretz el que fa és recollir la seva reacció. Se suposa que el van contactar directament i ell ho nega tot. Però avui l'hem vist piular moltíssim a Benjamin Netanyahu a les xarxes, però per anunciar candidats pel seu partit de cara a les eleccions, no fent referència de cap mena a aquestes informacions.
9: I és que clar, tot això, Jordi, com tu deies, això està en precampanya electoral perquè hi ha eleccions a Israel a finals d'octubre, per tant d'aquí una

0: mica més d'un mes, Netanyahu opta a la reelecció, però clar, amb aquestes informacions això pot afectar la seva campanya.
1: Clar, ja et pots imaginar, entre la teoria que el van despertar tard aquell dia i la informació que s'ha conegut avui, doncs tota la plana major política ha sortit en tromba per principalment exigir explicacions a Netanyahu, perquè si els atacs de Hamas del 7 d'octubre ja havien estat fins ara un tema recurrent en la precampanya, és obvi que ara l'assumpte s'explotarà molt més, i el que demanen és principalment que s'estableixi d'una vegada per totes una comissió d'investigació independent que aclareixi tot el que va passar aquell dia, que és una petició que també defensa la majoria dels israelis i que Netanyahu doncs, ha anat posposant des de fa mesos i mesos. De fet, avui el que he fet és buscar, precisament quan vam fer un reportatge, que recordo que vam parlar amb la mare d'un israelià mort que feia campanya perquè s'establís aquesta comissió, doncs aquesta crònica era del 4 de novembre de l'any passat, així que imagineu el temps que ha passat sense que els israelians tinguin respostes concretes d'uns atacs tan importants com aquells.
0: No sé com ho veieu, perquè clar, aquí hi ha diverses explicacions, i és que Netanyahu no li donés credit, és una opció, dius, escolta, això no és veritat, no cal que ho traspassi. Dos, que hi hagi un interès de dir, no, és que no m'interessa passar-ho perquè vull que passi alguna cosa que em pugui beneficiar, o que directament se'n descuidés.
2: És que però... jo crec que l'ombra sobre el 7 d'octubre, sobre l'atac de Hamas, que està des de l'inici, sempre s'hauria de situar en el context en què es va produir allò. Feia només 2 mesos que Netanyahu havia perdut una votació molt important en el Parlament, intentant aprovar una llei en contra del seguiment i la persecució dels casos de tortura que ell tenia. Es va quedar sol, i van abandonar els diputats al Parlament. I ja li venien els judicis a sobre. Després ha sortit una notícia que ell va reconèixer, que durant uns anys es va dedicar a financiar Hamas. Val? Si tu vas fent allò, suma i segueix, a mi no m'ha sorprès avui que hagi sortit això. No m'ha sorprès gens, perquè l'ombra sobre quina utilitat, qui va estar al darrere i per què es va produir aquella massacre del 7 d'octubre, hi és. I després, la realitat de Netanyahu, respecte de la seva... de l'oposició interna que hi ha hagut durant tots aquests anys dels atacs i de les massacres a Palestina, no ha sortit massa visibilitzada, però hi ha estat. Jo crec que ara, amb el tema de la pressió que hi ha des d'ortodoxes a socialdemocràcia, és a dir, ara està molt en minoria i les enquestes hi van fatal. Per tant, jo crec que estan també construint aquest escenari de veritat, a veure si se n'en surten.
3: Jo crec que del primer ministre israelià pots creure això i més. No? O sigui, a mi no m'escandalitza la idea de que aquest home tingués informació i la pogués utilitzar de manera contemporitzada perquè té altres interessos en relació al que has pogut explicar a Gemma i que hi quadra, no? El que passa que a mi hi ha una cosa que em grinyola una mica, no? I és que la informació fos de tant alt nivell, no? Vull dir, d'un primer ministre a un cap d'estat, no? Que truquen, dius que sàpigues que t'estan muntant una de grossa.
2: Home, això passa, eh?
3: Sí, que passi, sí, però que sigui l'únic camí. Vull dir que els serveis secrets que parlen entre ells, que els serveis secrets israelians, que crec que són dels millors que hi ha al món, no ho sabessin, i ho sabia el
0: president dels Emirats Àrabs.
3: Que ho sàpiga i que sigui la trucada que existeixi, no en tinc cap dubte. El que em sobta és que sigui l'única informació que rep tot un estat en relació a una cosa que és eventualment possible que passi, no? I crec que quan estem parlant dels serveis d'intel·ligència d'Israel...
2: La geopolítica i la seguretat tenen uns camins que no són els ortodoxes.
3: Però no n'hi ha només un camí. I per tant, que aquest sigui un camí cert, jo no ho dubto. Ara, que sigui aquest únic camí que el Shin Bet o el Mossad no ho sabessin...
4: Però en tot cas, la pregunta o la reflexió que feia l'Òscar, per afegir, no és el mateix que a ell se l'informés, ell ho transmetés, que és el que toca... al Ministeri de Defensa o directament al cap del Mossad i aquests no li donessin credibilitat, que el que és molt increïble és que l'informin
0: no
4: a ell i no ho traslladi absolutament a ningú. I per això a mi em sembla interessant aquesta comissió d'investigació independent, en fi, tant de bo fos independent. Jo crec que aquí el dubte és, una, si aquesta comissió, en fi, si es fa, com es fa i quan es fa, i dos, si aquesta informació de Haaretz, que per cert, punt a favor del periodisme i la investigació, si es confirma que és així, doncs tindrà algun tipus d'incidència en les eleccions.
0: El que, Jordi, el que no

0: o millores la relació entre Israel amb determinats països. Avui el Regne Unit ha anunciat que restringirà el comerç de productes provenents dels assentaments jueus a Cisjordània. Fa poca estona hem sabut que 10 països europeus més, entre ells Espanya, també el Canadà, tenen la intenció de fer el mateix. No sé si això tindrà molta incidència o poca.
1: Bé, d'entrada afectarà econòmicament aquests assentaments, segur, però sobretot el que afectarà encara més és aquesta diplomàcia entre tots aquests països i Israel. De fet, hem sentit Ed Miliband, el ministre d'Exteriors britànic, parlant de conceptes que no són tan habituals d'escoltar, com per exemple neteja ètnica en algunes zones de Cisjordània, ocupació il·legal, i a més hem sentit també el president israelià Isaac Herzog dient que aquest fet, aquesta decisió, és una interferència directa en les eleccions i que en lloc de sancionar, doncs el que haurien de fer aquests països és dialogar.
0: No és novetat, perquè insisteixo que hi ha alguns països de la Unió Europea que ja fa alguns mesos i alguns anys que ja feien aquesta mesura de no comprar productes que es facin en els assentaments, no són productes israelians en general, sinó els que es produeixen en els assentaments a dins de Cisjordània, i aquesta és la mesura que avui també ha defensat el Regne Unit. Jordi Brascó, des de Jerusalem, gràcies, bona tarda.
1: Una abraçada.
0: Queden una mica més de 2 minuts per arribar a les 4. Queden un parell de minuts, doncs, per donar el testimoni al Francesc Garriga, a la tarda de Catalunya Ràdio. Garriga, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: On pares?
2: Mira, avui hem sortit de l'estudi, també. Intentarem fer-ho un cop per setmana, com a mínim.
0: Diu que també comences curs avui, o què?
2: No, nosaltres no, però molta gent, vaja, potser menys dels que es pensaven fer-ho, però uns quants sí que han començat curs avui. Sí. Mira, som als peus del Parc Güell. Sí, ara aquí veiem més turistes que alumnes. Fa molta calor. El tècnic, el Muñoz, ja m'està dient que per què no ho fèiem això al novembre.
0: Doncs perquè
2: el curs comença avui.
0: Ah, però Muñoz es queixa de tot.
2: Això també és veritat.
0: No l'has de tenir en compte gaire.
2: I he vingut amb l'Eloi Vila. Eloi, com estàs?
3: Hola, bona tarda.
0: Perquè l'Eloi té... Del barri, Eloi?
3: És el teu barri?
2: El Carmel.
0: A l'altra banda del Parguell. A l'altra banda del Parguell ja és Carmel, eh?
3: O sigui, saps perfectament el que és que faci pujar de tot.
0: No, i tant, sí. Fa molta pujada al Carmel i també aquesta part alta de Gràcia, també.
3: Sí.
2: Doncs caminarem per aquests carrers amb l'Eloi, tot parlant d'aquest inici de curs, perquè té una vinculació molt especial amb l'Eloi Vila, aquest barri, i el concepte inici de curs. Això ara a la primera hora. I després a les 5 de la tarda parlarem amb figurants de les sèries de TV3. N'hi ha un que des de Plats Bruts ha sortit a pràcticament totes les sèries de TV3.
3: Què dius?
2: Gairebé que és de professió figurant.
0: Saps en algunes botigues que et donen aquelles targetes que has d'anar marcant? Ell té això i va marcant les sèries.
2: Exacte.
0: A veure quines li falten, o què?
2: Doncs pràcticament el tindrem a l'estudi per parlar de l'inici de temporada, com si fos ahir.
0: Sí, sí. Doncs escolta'm, no m'ho perdo ni una cosa ni l'altra. Cuideu molt
2: l'arri,
0: eh?
2: Això espero. Sí, donarem records a tothom de part teva, de l'Òscar.
0: Gràcies. Vinga, doncs fins ara. A partir de les 4 de la tarda, a partir d'aquí un minut, el Francesc Garriga, l'Eloi Vila i companyia, tot l'equip de la tarda de Catalunya Ràdio, o els blocs informatius del 3Cat Info, si és que seguiu el 3Cat Info. Nosaltres ho deixem aquí, gràcies a tots tres, a la Gemma, a Miquel Àngel, i a la Neus. Gràcies a tots tres, fins la pròxima.
4: A tu, Fabià.
0: 30 segons per arribar a les 4. Insisteixo, el Catalunya Migdia torna demà a partir de les 2. Fins llavors, bona tarda de dimarts a tothom.

0: 3Cat Info.
1: Bona tarda, són les 4. Seguiment baix de la vaga a les aules el dia que comença el curs escolar. Els sindicats convocats es reclamen millores laborals i del sistema educatiu. Prop de 2.000 persones s'han manifestat a Barcelona en la protesta més nombrosa de les d'aquest matí a Catalunya. La consellera d'Educació manté la mà estesa per al diàleg, però limita el debat amb els sindicats a l'àmbit laboral i considera que parlar de model educatiu suposa obrir-se a més interlocutors, com ara les famílies dels alumnes. La pluja podria complicar el segon dia de classe. Ja hi ha activada la fase d'alerta del Pla Inuncat i Protecció Civil valora si cal enviar alguna alerta perquè demà a partir de les 8 del matí hi ha previst un nou episodi de precipitacions intenses, vent i en alguns indrets hi pot caure calamarsa. Una dotzena de països prohibiran importar béns produïts als assentaments jueus als territoris ocupats per Israel a Cisjordània. El grup inclou potències que ja ho feien com Espanya i d'altres com el Regne Unit, França i el Canadà, que s'uneixen a aquesta mesura per pressionar Israel per la seva política contra els palestins. El govern de Pedro Sánchez aprova aixecar el secret dels informes policials i del CNI sobre l'entrada massiva a Ceuta. La Moncloa assegura que la documentació reforça la seva versió que no hi va haver avisos previs de la magnitud de l'assalt. Els arxius que no comprometen la seguretat de l'Estat es podran consultar demà mateix. La Comissió Europea proposa un marc regulador comú perquè els estats i les regions puguin restringir el lloguer turístic i la compra de segones residències en zones de mercat tensionat. L'esborrany de la nova llei d'habitatge assequible també deixa clar, però, que qualsevol mesura haurà de ser proporcional i temporal. Si els multimilionaris paguessin un impost del 3%, es podrien evitar prop de 30 milions de morts als països més empobrits l'any 2030. És la principal conclusió d'un estudi de l'IS Global de Barcelona que fa una estimació de com la redistribució de la riquesa podria atenuar les retallades en cooperació internacional.
0: Esports.
2: Lamine Yamal veu el Barça capacitat per guanyar la Champions i ell la pilota d'or. Ho ha dit a la prèvia del partit dels blaugranes demà contra el Feyenoord a la primera jornada de la fase de Lliga. Avui es juguen els primers 6 partits de la Lliga de Campions. Destaquen el Madrid-Inter, el Porto-Manchester City, el Borussia-Villarreal i el Lilla-Betis, tots 4 a les 9 del vespre. I el Barça femení ha situat 6 jugadores entre les 30 candidates a la pilota d'or. Caroline Graham, Patrick Jarró, Eva Payor, Clàudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks. Al llarg d'aquesta tarda sabrem els candidats masculins.
1: I el temps, últim dia de calor intensa, sobretot al nord-est. Les màximes han tocat els 39 graus. Alguns primers ruixats al Pirineu i al prelitoral. Preludi del canvi de temps de dimecres, demà. Ja des de primera hora, molt pendents dels ruixats i tempestes intenses amb pluja torrencial al litoral, al prelitoral, entre el Penedès i el Vallès Occidental. Caiguda contundent de les temperatures.
0: 3Cat Info.
1: Són les 4 de la tarda i gairebé 4 minuts. Us informa Nàtia Dell.
0: 3Cat Info.
1: Comencem. El curs escolar arrenca amb vaga i noves mobilitzacions de mestres i professors. El Departament d'Educació parla d'un seguiment de la vaga de poc més del 9%, amb dades encara provisionals, mentre que el sindicat majoritari, la USTEC, el xifra en un 30%. A Barcelona, la marxa ha plegat prop de 2.000 persones que s'han manifestat des de la plaça Urquinaona fins a la plaça Sant Jaume, rere la pancarta contra l'emergència educativa, seguim als carrers. L'Íngrid, la Gemma i l'Eulàlia destacaven que, tot i les promeses polítiques, la situació no ha millorat.
3: Hem començat el curs igual que estàvem el curs passat, amb les mateixes ràtios, amb manca d'aules d'acollida.
4: No hi ha manera d'ampliar els pressupostos, no hi ha manera de tenir una escola pública de qualitat.
5: El curs no comença amb normalitat. Només començar, o sigui, els alumnes arribaran a unes aules que estan en més de 30 graus a la majoria de centres, o sigui, llocs on no s'hi pot estar.
1: Durant la marxa, crits contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, i contra la inacció del govern, tal com apunten la Susana i en Xavi.
6: Nosaltres sí que defensem el dret de l'educació. L'Illa hi deia que havíem de respectar el dret de l'educació. Nosaltres aquí avui l'estem defensant.
7: Estem aquí perquè el govern no ha fet els deures, per tant, evidentment, sabien que començaríem un curs calent.
1: Més pressupost per a educació, baixada de ràtios i més recursos per poder desplegar una escola inclusiva de qualitat han estat una vegada més els principals reclams. En Francesc i la Manuela defensen la vaga d'avui per la necessitat de millorar el sistema educatiu català.
8: Doncs estem reivindicant que les condicions de l'escola pública no són les que haurien de ser.
9: La inclusió que tenim ara al sistema educatiu català no és l'adient i és perquè no està bé acomodada per aquest tipus de canalla.
1: La manifestació ha acabat a la plaça Sant Jaume amb una assemblea pública de docents. La vaga d'avui i les manifestacions al sector educatiu s'han fet de manera descentralitzada des de primera hora del matí. Hi ha hagut accions de protesta que en alguns casos han provocat moments de tensió. Fem un ràpid repàs pel territori. Anem a Lleida, amb la Noelia Casellas, a Girona, amb el Pau Bertolí, i a Tarragona, amb en Manel Sastre.
10: A Lleida, a primera hora, s'han viscut moments de tensió entre els Mossos d'Esquadra i els manifestants. Una vintena de docents han tallat les vies de l'alta velocitat a l'estació de Lleida Pirineus i la policia n'ha identificat tres. Una d'elles és el Rubén Satorra, de l'Assemblea Educativa de Ponent.
11: El que fèiem avui era una acció simbòlica. És cert, doncs, que

0: Hi ha hagut tres identificacions. Nosaltres seguirem amb la lluita, estem convençuts que l'educació necessita una millora.
1: Un cop han marxat de l'estació, més d'un centenar de docents s'han manifestat pel centre de Lleida fins a la plaça de la Paeria, on s'ha fet una macroassemblea.
2: A Girona, la manifestació ha plegat 650 persones que s'han concentrat a Fontejau i que han recorregut els carrers del centre de la ciutat fins a plaça Independència. La Gemma, de Sant Feliu de Guíxols, explica que faltaven companys que volien rebre els alumnes el seu primer dia de curs.
3: I en realitat ens ho hem pensat. Ens ha costat una mica aquesta decisió, si avui o no avui, però és el missatge. El missatge és no comença el curs amb normalitat.
2: També s'han sumat a la protesta educadors i educadores d'infantil. L'Imma, de Lloret de Mar, denuncia la falta de personal.
4: Obrim un nou curs amb les mateixes condicions, amb 8 nadons per una educadora, amb 13 infants d'un any a dos anys per una educadora, amb 20 infants de dos anys per una educadora, i això és insostenible.
2: La manifestació s'ha celebrat sense incidents i ha culminat amb una gran assemblea per intercanviar punts de vista.
5: A Tarragona, més de 300 docents han protestat pel centre de la ciutat, però no han pogut tallar els accessos al port ni a l'autovia A7 com volien per la forta presència de Mossos antiavalots que els han barrat el pas. Amb crits de som docents i no delinqüents, els mestres s'han queixat del desplegament desproporcionat i Jordi Martí, de la CGT, advertia que seguiran amb les protestes fins que el govern dediqui més recursos a l'educació i no tantes a la repressió.
6: Esperem que no calgui arribar a les vagues que vindran, però si en cal, ho farem. El que no farem és entendre una educació tal com està ara. Necessitem el 6% d'inversió del PIB d'educació perquè el país funcioni.
5: A l'Ebre, els docents han tallat l'eina 340 en posta.
7: La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que continuen oberts a negociar amb els sindicats crítics, però només sobre condicions laborals dels treballadors. Insisteix que cal obrir un debat a fons sobre com s'ha de redefinir el sistema educatiu els propers 10 anys i aquest s'ha de fer amb més interlocutors. Departament d'Educació, Sara Canyeté.
8: La consellera d'Educació, Esther Niubó, manté la mà estesa per negociar amb els sindicats, però ho limita només a qüestions relatives a les condicions laborals i dona les demandes salarials per tancades.
9: Però estem parlant de qüestions puntuals que tenen a veure amb temes estrictament salarials i laborals, que és lògic que parlem amb els sindicats, però altres qüestions que són de sistema les hem de poder debatre amb tota la comunitat educativa.
8: Més enllà d'aquestes millores laborals, Niubó diu que el diagnòstic sobre les dificultats del sistema educatiu català està fet i que ara el que cal és anar un pas més enllà i pactar les solucions amb el conjunt de la comunitat educativa i que això vol dir incloure també les famílies i les direccions de centre.
9: És un salt endavant. Hem de veure quina educació volem per aquest país, pels propers 10 anys. I això passa per parlar del model d'educació inclusiva, passa per parlar del model d'acollida, passa per parlar de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
8: Sobre l'inici de curs, la consellera ha destacat que tots els centres han pogut obrir amb normalitat i ha lamentat una vegada més que el curs hagi començat amb una jornada de vaga i amb problemes de mobilitat a primera hora del matí.
7: Al marge de la vaga i de les protestes, avui ha començat oficialment el curs escolar 2026-27 per a 1.600.000 alumnes catalans. Aquest curs hi haurà mig miler d'aules d'acollida més, 1.800 professionals més als centres i una inversió de més de 250 milions d'euros per millorar les infraestructures. En total, els centres educatius arrenquen amb 94.500 professionals entre docents, personal administratiu i d'atenció educativa. I Espanya, que suspèn l'últim informe PISA i registra el pitjor resultat de la seva història. Catalunya queda fora de l'estudi, recordem, per l'elevat nombre d'alumnes exclosos d'aquesta prova. El Ministeri d'Educació, de fet, atribueix l'errada directament a la Generalitat i, de moment, no pren cap mesura a l'espera de la investigació del Departament. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
10: Els alumnes espanyols retrocedeixen en ciències i en matemàtiques, però sobretot en comprensió lectora. Aquí cauen 23 punts, l'equivalent a perdre un curs escolar, segons l'OCDE. La tendència a la baixa és dels 91 països, va començar fa 10 anys, però ara s'ha accentuat principalment per l'ús de les pantalles, apunta Tue Haigren, coordinador de PISA.
11: En general, si un text és més llarg de 400 paraules, bàsicament el que cap en una pantalla, és on veiem les dificultats dels alumnes. Hi ha molts indicis que això és més un repte de tota la societat.
10: Tot i que les dades de Catalunya sí que computen en la mitjana estatal, no serveixen per comparar-se amb altres comunitats ni amb edicions anteriors, perquè el nombre d'alumnes exclosos va superar el permès. El secretari d'Estat, Abelardo de la Rosa, assenyala al Departament d'Educació i recorda que els tècnics del Ministeri ja els van advertir.
12: Y el mensaje que se recibió es que se iba a corregir. Ahí me debo quedar.
7: Deixem aquí aquesta informació perquè hem d'anar cap al Departament d'Interior.

0: Interior, on compareix aquesta hora la consellera d'Interior per parlar de les previsions meteorològiques de demà. Escoltem-la en directe.
1: I el cap de predicció del Meteocat, el Santi Segalà, que també doncs, podran respondre algunes qüestions que considereu oportunes d'acord amb la predicció meteorològica i algunes de les mesures que haurem de desplegar arran d'aquesta predicció. No? Avui doncs, hem fet una reunió aquest migdia del comitè tècnic del Pla Inuncat. S'han analitzat les diferents previsions meteorològiques i hidrològiques, coordinant doncs, quines han de ser les accions preventives que hem de dur a terme en una situació en la qual tenim activat el Pla Alerta Inuncat i demà es preveuen doncs, pluges molt intenses en un total de cinc comarques que es veuran afectades doncs, per aquest alt risc de pluja. Aquestes comarques són Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Penedès. Llavors, davant d'aquestes situacions, s'esperen doncs, pluges fortes que puguin arrencar i parar, però ser molt intenses en un període de temps que, d'acord amb la resolució que hem aprovat amb tota una sèrie de mesures de restricció que ara us explicarem, serà aproximadament un fenomen que durarà, oscil·larà entre les 7 del matí de demà i aproximadament es podria allargar fins a les 5 de la tarda. Penseu que pot acabar a les 4, però potser els danys que causa justifiquen que la resolució s'estengui fins a les 5 de la tarda per si és necessari doncs, fer algunes tasques de manteniment, retirada d'arbrat que hagi pogut caure, acumulacions o anegaments d'aigua i, per tant, doncs, és una resolució que, d'acord amb les característiques tècniques del fenomen que esperem, doncs, considerem que aquest és el temps necessari per gestionar de la millor manera la protecció de les persones i també doncs, la gestió de les derivades dels possibles danys que aquest temporal pugui causar. Què hem fet? Hem procedit, d'acord a aquesta reunió doncs, del comitè especial de l'INUNCAT, del comitè tècnic del Pla INUNCAT, a prendre mesures excepcionals que estan contemplades en una resolució que tot just ara hem signat i hem aprovat. Penseu que en el marc del comitè tècnic del CECAT estan representats no només els serveis de protecció civil i els serveis propis del Departament d'Interior, Mossos, Bombers, sinó que tenim les diferents agències implicades a l'hora de determinar quines han de ser les mesures que hem de dur a terme. En aquest cas, doncs, Meteocat, amb la seva predicció. També tenim a l'Agència Catalana de l'Aigua, que en forma part d'aquest comitè tècnic, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, el Servei Català de Trànsit, el CAT 112, ja ho he dit, Bombers de la Generalitat, SEM i altres organismes i serveis de la Generalitat. Per exemple, doncs, drets socials, per tot el que fa referència a l'atenció i centres d'atenció a les persones grans o persones vulnerables, també en aquest cas els representants d'educació per les mesures que afecten o poden afectar a l'activitat escolar, així com doncs, altres departaments que fan activitats que es poden veure afectades pel contingut d'una resolució com la que hem aprovat, com és doncs, el Departament d'Esports o el Departament d'Universitats. La resolució, d'acord amb aquest grau de perill previst, que és un 5 sobre 6, com us deia, amb pluges torrencials que seran de caràcter local però poden tenir un impacte considerable, doncs aquesta resolució el que determina és restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, és a dir, els professionals que en formen part dels serveis essencials, Mossos, Bombers, SEM, centres hospitalaris, personal que treballa al servei dels serveis de salut, doncs és personal essencial, però a excepció d'aquests serveis, doncs reduir la mobilitat, aplicar el teletreball en tots aquells àmbits que sigui possible, exceptuant els serveis essencials. Per altra banda, doncs, suspendre l'activitat educativa, universitària i esportiva, especialment a l'aire lliure, activitat esportiva a l'aire lliure de cada suspesa durant la durada de la resolució, des de les 7 del matí fins a les 5 de la tarda de demà. Suspendre també tot el que és l'activitat de centres d'acolliment diürn de persones grans, els centres de dia de persones amb discapacitat o centres que atenen a persones que tenen situacions de salut mental. Suspendre també aquella activitat sanitària que no és essencial i no és urgent. Aquestes són les mesures que durem a terme durant les properes hores mentre dura aquest episodi. Per altra banda, per comunicar-li a la població el resultat de la resolució, enviarem una S-Alert just quan acabem aquesta roda de premsa, minut amb un minut.

0: Treball per informar a tots els telèfons mòbils de les persones que viuen en aquestes poblacions, d'aquestes cinc comarques, que torno a repetir, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Garraf, el Penedès i Baix Penedès, perquè tinguin la informació necessària en relació a les mesures acordades. Consells que donem a la ciutadania, dels habituals, quan tenim per davant doncs, tempestes de les característiques i de la intensitat que esperem durant el dia de demà. En aquestes comarques, no travessar rius ni rieres, ni apropar-se doncs, a barrancs ni a zones inundables, intentar doncs, evitar no estacionar en rieres o torrents o passos soterrats o punts baixos, perquè pot generar doncs, problemàtiques d'arrossegament dels vehicles. Si ens sorprèn doncs, conduint, reduir la velocitat, augmentar la distància de seguretat i circular doncs, preferentment per vies principals, si és que el servei, algun servei essencial que està fent un trasllat o està fent doncs, un servei específic, doncs tenir en compte aquestes consideracions, no baixar a les zones subterrànies, no anar als garatges o zones baixes i sobretot doncs, seguir en tot moment els consells que es donaran a través dels canals oficials de Protecció Civil i de les diferents autoritats que durant el dia de demà doncs, estaran fent un seguiment precís i acurat, coordinats amb els ajuntaments i amb els seus referents tècnics i polítics per poder gestionar l'episodi de la millor manera possible. Molts de vosaltres vau ser-hi fa res en la presentació que fèiem de la campanya d'inundacions, doncs ens trobem ara en una situació que ens obliga a desplegar totes les mesures per protegir a la població d'acord amb la predicció meteorològica que tenim del servei del Meteocat, que ens dona doncs, aquest grau de perill, 5 sobre 6, amb possibilitats de pluges torrencials locals i, per tant, una afectació important pel que fa a la necessitat de protegir les persones per l'impacte que aquestes pluges doncs, poden tenir. Si us sembla, abans d'entrar les preguntes, li passaré la paraula al Santi Segalà, que pugui donar o concretar alguns matisos de la predicció que us poden ser d'interès, i després doncs, a la Imma Soler també algunes qüestions específiques del Pla de Protecció Civil que tenim activat en Alerta Inuncat per acabar de tancar aquesta presentació dels resultats que suposa doncs, aquesta resolució i aquesta activació del Pla Inuncat en fase d'alerta.
1: Perfecte, gràcies. Consellera, bona tarda a tothom. Bé, per contextualitzar una miqueta el que ha comentat ja la consellera a nivell meteorològic, des del Servei Meteorològic de Catalunya anunciem doncs, l'arribada d'una pertorbació. Una mica el context és que estem a finals d'estiu, principi de tardor, i com cada any, de fet és una situació típica a Catalunya, ja ho sabeu, l'època més plujosa de l'any. Aquest any, després d'un estiu molt calorós, persistentment calorós, de fet, les dades indiquen que ha estat un dels més, o sigui, el més calorós des de que tenim registre, doncs ens arriba aquesta pertorbació i aquesta pertorbació doncs, farà que hi hagi tots els ingredients possibles perquè hi hagi aquest tipus d'aiguats. Uns aiguats que, ja ho ha dit la consellera, esperem que puguin arribar ja al final del dia d'avui i que al llarg del dia de demà doncs, es desplacin d'oest cap a est, amb una situació que pugui ser extensa a Catalunya, tot i que els fenòmens més intensos seran locals. Amb això volem fer un especial incís, perquè estem davant d'una pertorbació que ens portarà aiguats locals, aquestes intensitats tan elevades. No esperem pas que l'extensió de les zones amb més quantitat d'aigua sigui molt gran. No estem davant d'una llevantada ni davant d'una dana, sinó d'una pertorbació doncs, que farà que les condicions que es trobi en un mar mediterrani doncs, especialment càlid aquest any, juntament amb índexs d'inestabilitat elevats i altres factors més tècnics, doncs, que donguin aquestes tempestes. La temporalitat d'aquest episodi serà el que deia avui al final del dia, ja començaran els primers xàfecs, el Pirineu i el Prepirineu, sobretot el més occidental, i de cara a la matinada i matí de demà, de fet creiem que dins d'aquest episodi que duraria aquestes 24-30 hores entre la matinada de dimecres i el matí de dimecres, serà el període en què les condicions són més favorables perquè aquests aiguats locals, repeteixo, no es puguin afectar algunes zones de Catalunya. De fet, en aquest sentit, hem emès avisos de situació meteorològica de perill, si us podeu posar aquí darrere, mira, ja hi són, aquest és el de... El veig allà, gràcies. Aquests són els del llindar de més de 40 mil·límetres en 30 minuts, que podeu veure a la part dreta, una mica el més intens, en què entre la matinada i el matí doncs, tenim algunes comarques en vermell. que hi hagi comarques en vermell, que són aquestes cinc comarques que ha anomenat la consellera,

Vol dir que en aquestes comarques, en algun lloc, no a totes les comarques ni durant tot el període, pot arribar a caure i a les condicions necessàries per caure una tempesta, un aiguat fort, de més de 40 mil·límetres

0: de llindar de 60 o 90 mil·límetres en 3 hores. Aquest és un altre llindar que ja sabeu que fa uns quants mesos que es va posar en marxa, que és molt útil precisament per preveure aquest tipus de situacions de retroalimentació de tempestes. Aquest llindar indica que amb probabilitat baixa, aquest és amb probabilitat baixa, es poden arribar a superar 90 mil·límetres en 3 hores i bàsicament a una zona semblant a la que està avisada també amb color vermell, sobretot la zona central del litoral i prelitoral, és aquest que ara podeu veure a la pantalla. Tot i això, insisteixo, l'avís s'ha d'agafar com una zona en general. Hem de mirar les zones més probables, que per això existeixen els colors i que van associats a les probabilitats de que caiguin les tempestes. Però nosaltres avisem per zones. Per tant, totes les zones on hi ha un avís de color groc, taronja o vermell, però en especial, evidentment, ens hem de ficar amb el vermell perquè és allà on la probabilitat és més alta, però a la resta de zones també hi pot haver precipitacions intenses. Aquest seria el missatge que voldríem donar. Com a finalització d'aquest episodi, seria al final de demà dimecres, la nit de dimecres cap a dijous, ja haurà acabat de passar, i demà a la tarda encara quedaran alguns xàfecs i tempestes, més estàtics, potser a la zona de la meitat est del país, punts del litoral i prelitoral, fins que demà a la nit acabaran movent-se cap al mar i desaparèixer. Un altre factor a tenir en compte és la baixada de temperatures. De fet, portem molts dies amb temperatures molt elevades, amb valors rècord, que hem anat superant dia rere dia. Aquesta pertorbació doncs, el que portarà doncs, és una refrescada, i la paraula refrescada no és banal, diguéssim, de veritat. És a dir, baixaran les temperatures entre 5 i 10 graus, en general, al nostre país. Per tant, aquesta calorada que ens ha acompanyat durant mesos sembla que es finalitzarà. També anunciar que aquesta pertorbació portarà vent de tramuntana i de mestral i en aquest sentit també tenim un avís activat per la zona de l'Empordà, per tramuntana forta i també un avís d'onatge que afecta també la zona del nord del Cap de Creus i també el Cap de Begur. Per tant, s'ha de fer seguiment d'aquesta situació, un seguiment que des del Servei Meteorològic de Catalunya aconsellem que es faci mitjançant les eines que es tenen a disposició, com és, per exemple, la xarxa de radars. El fet de ser tempestes locals, tempestes que poden sortir aquí i allà, val molt la pena de fer un seguiment minut a minut, tal com farem nosaltres doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya, com no pot ser d'una altra manera, però a través d'aquestes eines, perquè es pot veure precisament allà on afecten i cap allà on es poden moure. Bé, això és tot el que volia explicar. Si hi ha alguna pregunta, després atenem.
1: Estem escoltant en directe aquesta roda de premsa de Meteocat i Protecció Civil, informant sobre la previsió de pluges intenses de cara a demà.
2: Del Pla Inuncat, és una de les previsions que tenim, ja sabeu que ho explicàvem l'altre dia. Aquests avisos que nosaltres fem a la població mitjançant les alertes poden ser preventius o poden ser reactius. Aquests preventius sempre els tenim marcats amb aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya que tenen una probabilitat elevada i també una intensitat elevada i per aquest motiu és pel que hem fet aquests avisos en aquestes 5 comarques, o que farem aquest avís en aquestes 5 comarques, i que també alhora s'ha demanat doncs, aquesta reducció de la mobilitat i també aquesta suspensió de les activitats, sobretot aquelles destinades a persones més vulnerables, als nens, les persones grans, persones malaltes, que sabem que en aquestes situacions doncs, de meteorologia adversa és amb els que tenim més dificultat per la seva mobilitat. Demanar a tothom doncs, aquesta precaució en la mobilitat, ja no només en aquesta zona, sinó que, com veieu, el mapa és ampli, el que ens comentava ara el Santi, que poden haver-hi pluges en altres punts del territori, també no amb tanta probabilitat, però també es poden donar, i per tant, doncs, aquesta vigilància de no acostar-se a zones inundables, de no baixar soterranis quan ja està plovent, d'anar amb compte amb no tenir el cotxe aparcat a la riera, tot això és avui que tenim que pensar-ho. Ja no demà, quan comenci a ploure, ja no és el moment d'anar a treure el vehicle, ni és el moment de pujar la teulada, de desembossar l'embornal. És ara, és avui, abans de que comencin les pluges. I només doncs, aquesta previsió, i per part nostra doncs, en farem seguiment des del CECAT, com sempre. I si hi hagués qualsevol aspecte diferent o que nosaltres detectéssim algun altre punt on poden haver incidències, doncs també actuaríem en conseqüència, com ja sabeu, que hem fet altres vegades.
3: Sí, si poseu l'altre, el mapa on es veu la zona de color vermell, que és on activem les mesures de restricció en la... Podem passar?
1: És el torn de preguntes, encara d'aquesta roda de premsa en què es demana precaució als ciutadans en la mobilitat.
3: Com ens explicava el cap de predicció del Meteocat, ens podem trobar, òbviament, en zones en les quals també tinguem tempestes que

0: requereixen una actitud preventiva per part de la població, és a dir, les restriccions de mobilitat, les restriccions de l'activitat escolar, esportiva, de serveis essencials, del que no siguin serveis essencials sanitaris, afecta a les 5 comarques que us hem comentat per la intensitat que s'espera del fenomen en alguns moments, especialment doncs, en tot el període de les 8 a les 2 de la tarda, és a dir, és on tenim més risc, però com bé s'ha dit, no vol dir que en els altres llocs no ens puguem trobar en situacions també de pluja intensa, que fan que haguem de tenir una actitud preventiva. És a dir, que haguem d'estar doncs, pendents de la meteorologia, que haguem d'evitar, doncs, si veiem que plou molt, encara que no ens hagi arribat l'AES Alert, doncs, estar pendents, i si en tot cas és necessari, perquè d'acord amb la informació que ens arribi del territori o l'actualització immediata que pugui fer el servei del Meteocat, perquè aquestes zones que ara mateix doncs, no estan dintre del que seria el protocol d'enviament de l'AES Alert, ho hem de fer, es farà. Ja ho vam explicar l'altre dia en la presentació de la campanya d'inundacions, que en alguns casos, si trobem que hi ha una alteració durant la predicció d'un fenomen que pot variar a partir d'aquesta predicció que comentava el cap de predicció dels radars, o bé perquè estiguem tenint incidències sobrevingudes perquè l'episodi doncs, s'ha quedat estancat, malgrat que la predicció no ho contemplava, poder activar els mecanismes. Ara bé, és molt important que la ciutadania sàpiga que demà, doncs, en una part molt important del territori, pot ploure amb intensitat, i especialment en 5 comarques amb molta intensitat, que són les que rebran les alerts i les que s'acolliran al contingut de la resolució. A les altres, doncs, home, també pot ploure, i també pot ploure en segons quins moments amb intensitat, i per tant cal tenir una actitud de prudència. Perquè jo crec que és important que ens quedem amb aquest mapa i que també siguem capaços, com deia, d'estar pendents de la meteorologia, consultar-la i adaptar determinades activitats a el que el mapa ens diu. I sobretot molta precaució i molta prevenció en les zones que estan en vermell, però també en aquelles que tenim en taronja o fins i tot en la zona del Baix, el d'Empordà i tota la zona de la selva. I tota la zona de Pla de l'Estany, doncs també està tenir presents que tenim l'episodi també d'onatge i de vent que pot confluir i pot provocar que haguem de tenir una actitud de prevenció. Això és important, eh? És a dir, les alerts s'envia d'acord al protocol on tenim un 6 de 6 per perill, però a les altres zones, com poder veure, doncs també ens podem trobar amb pluges sobrevingudes que facin que tinguem que estar en una actitud de prevenció i de precaució en allò que fem.
1: La consellera Parlon demanant, doncs, prudència i consultar sobretot el servei meteorològic de cara a les pluges de demà.
0: Que aclarim.
2: Sí, Àlex López, per Televisió Espanyola. Jo només les restriccions de cara a demà, si no les puc repetir en castellà, i seria tot.
0: Pues de cara. Sí. Vale, vale.
1: Són 4:45 de la tarda. Estem en directe connectats amb la conselleria d'Interior amb aquestes intervencions respecte a la previsió de pluges intenses de cara a demà. És el torn de preguntes dels periodistes.
0: Al FECAT, on tenim representants de la comunitat educativa i, per tant, la resolució que ja està signada en aquest espai de decisió, doncs ja estem comunicant a partir d'ara, del moment que s'ha signat la resolució, per poder fer els tancaments amb temps i també, sobretot, el que és la planificació de l'activitat sanitària no essencial, que també doncs, ja tenen aquesta informació d'acord amb la gestió que hem fet en el marc del Comitè Tècnic del CECAT arran de la resolució que hem consensuat amb les diferents agències que en formen part. Per tant, ja ho saben i ja han pogut activar els mecanismes de tancar els centres i comunicar-ho en temps. Durant tota la tarda d'avui s'acabarà de fer.
1: Encara preguntes de mitjans, preguntant sobre les restriccions de cara a demà.
0: Perfecte, pues tenemos el plan alerta Inuncat activado en cinco comarcas de Cataluña en un nivel de 5 de 6, es decir, una alta probabilidad de lluvias locales, pero de alta intensidad, incluso torrenciales. Estas comarcas son las del Baix Llobregat, Vallès Occidental, Garraf, Alt Penedès y Baix Penedès. Y durante el periodo que se espera de lluvias de 7 a 5 de la tarde, 5 alargaríamos por si hay que hacer trabajos de retirada de incidencias que se puedan dar, pues ramas de árboles, elementos en la vía pública, porque el fenómeno también pues puede ir acompañado de alta

0: intensidad o de lluvia torrencial y también pues de viento, entonces pues poder también tener este margen para poner al día pues las ciudades que se vean afectadas, evitando riesgos para la ciudadanía. De aquí que de 7 a 5 a 5 de la tarde se establece que por el peligro muy alto de probabilidad de superar pues altas cantidades de lluvia, pues el Plan INUMCAT, a través de una resolución, limitará en este caso pues la movilidad a solo aquellas actividades que son de fuerza mayor o de los servicios esenciales. Por otra parte, se aplicará, de acuerdo a esta cuestión, el teletrabajo en todos los ámbitos que sea posible. Se suspende la actividad educativa, universitaria y deportiva en el aire libre y en los centros adscritos a universidades o de investigación durante este episodio, y también pues todo lo que es la actividad asistencial de personas mayores, personas con discapacidad, personas que son atendidas por cuestiones de salud mental en centros de día, pues también esta actividad quedará suspendida. Y la actividad que es del ámbito de salud, no esencial y no urgente. Se enviará a la población una SALER, en la cual se les informa pues del fenómeno que se espera en las próximas horas, y proceder con una actitud sobre todo de precaución. No solo en la zona en la que se envía la SALER y en las 5 comarcas, sino en aquellas que pueden encontrarse también pues con situaciones de lluvia intensa, aunque sea pues más corta o de menor intensidad. Pero estamos en una situación meteorológica que lleva a parar atención en una parte importante de Cataluña. Y por eso le pedimos a la ciudadanía esta prevención, esta precaución, y que sobre todo hagan un seguimiento pues de los canales oficiales de información, tanto del Meteocat como de Protección Civil.
1: Recte final ja d'aquesta intervenció de la consellera Parlon, el govern que suspendrà demà l'activitat educativa per risc de pluja intensa a les comarques del Baix Llobregat, del Vallès Occidental, del Garraf i també del Penedès. En aquestes comarques, com escoltàvem, la situació de perill és de 5 sobre 6 i al matí es podrà superar el llindar de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Ho ha explicat fa res, l'hem escoltat en directe aquí a 3Cat Info, just ara s'ha acabat la seva intervenció, la consellera d'Interior, Núria Parlon, després d'haver-se reunit amb representants del Servei Meteorològic de Catalunya i també de Protecció Civil. Després d'un primer dia de curs marcat per la vaga, el segon tindrà doncs la pluja com a protagonista, com us dèiem, amb algunes suspensions doncs de classes. Ara parlem d'altres continguts de la pàgina internacional. El Regne Unit, junt amb França i el Canadà, entre d'altres, endureixen el seu posicionament contra Israel per la seva política contra els palestins. Han anunciat la prohibició d'importar béns produïts als assentaments jueus i als territoris ocupats a Cisjordània. L'executiu britànic va més enllà i acusa el govern israelià de fer els ulls grossos davant la neteja ètnica, diu, perpetrada pels colons jueus.
2: El govern britànic prohibeix importar productes provinents dels assentaments jueus en territoris ocupats des del 1967 a Cisjordània i acusa el govern israelià de complicitat en la neteja ètnica per part dels colons. Sentim el ministre d'Exteriors, Ed Miliband, al Parlament.
3: El govern britànic està d'acord que hi ha una neteja ètnica de palestins en zones de Cisjordània perpetrada per colons terroristes, i massa sovint el govern israelià ha fet els ulls grossos davant d'això, i pitjor encara, alguns dels seus membres han fet declaracions i han pres mesures per donar suport als desplaçaments forçats de palestins.
2: Miliband ha explicat que les sancions s'han adoptat de manera conjunta amb altres estats.
3: Puc dir a la cambra que avui França i el Canadà anuncien, juntament amb la Gran Bretanya, que també prohibiran la importació de béns per assentaments il·legals, i s'uneixen així als Països Baixos, Irlanda, Bèlgica, Espanya i Noruega.
2: Miliband, els pares del qual es van exiliar al Regne Unit fugint de la persecució nazi, insisteix que la mesura no va contra el poble israelià, sinó contra el seu govern.
3: Estic orgullós de ser jueu i del meu suport incondicional a l'estat d'Israel, i no hi ha cap contradicció entre això i el meu suport a l'estat de Palestina.
2: El govern britànic és partidari de la creació de dos estats, a Israel i a Palestina, i demana el desmantellament total de Hamas, però recorda que combatre'l no justifica les accions d'Israel a Gaza.
1: Gràcies, doncs, Quim Olivares, corresponsal a Londres.

0: Hamas. Benjamin Netanyahu va rebre una alerta, per cert, sobre un atac imminent de Hamas per part del president dels Emirats Àrabs 10 dies abans del 7 d'octubre del 2023, segons una investigació que publica el diari israelià Haaretz. El mitjà, que avança les dades recopilades per a un llibre, indica que el primer ministre israelià no va traslladar la informació als serveis de seguretat ni va prendre cap mesura preventiva. Netanyahu ho ha negat i insisteix que mai va ser informat. A Jerusalem, Jordi Brascó.
1: Bon dia. Les sospites respecte al paper que Benjamin Netanyahu va jugar abans i durant els atacs de Hamas del 7 d'octubre del 2023 han rebut avui un impuls quasi definitiu després que el diari Haaretz hagi publicat la investigació de dos periodistes que pròximament trauran un llibre sobre com l'administració va abandonar els hostatges segrestats per Hamas. Segons l'article, Netanyahu hauria rebut una trucada de 45 minuts del president d'Emirats Àrabs Mohammed bin Zayed, en què li hauria traslladat que l'aleshores líder de Hamas, Yahya Sinwar, preparava un atac a gran escala contra Israel que podria posar en perill l'estabilitat de la regió. Netanyahu hauria calmat el seu homòleg dels Emirats i no hauria informat de la trucada ni al cap del Shin Bet, ni al del Mossad, ni al cap de l'Estat Major. La informació ha fet que tota l'oposició política hagi sortit en tromba contra l'actual primer ministre, un d'ells, Yair Golan.
2: Crea una comissió d'investigació que reveli tota la veritat i que els responsables del desastre més gran de la història del país, encapçalats per Netanyahu, se'ls exigeixi la seva responsabilitat. Aquest és el cas dels 1.200 assassinats en una massacre per negligència. La massacre és culpa vostra, Netanyahu.
1: La notícia d'avui arriba després que Netanyahu sortís a defensar la seva actuació durant el mateix dia dels atacs. En aquell cas, Netanyahu va assegurar que no va fer tot el que hauria volgut perquè els seus oficials de seguretat el van despertar tard de manera deliberada.
0: Anem a altres qüestions. Són 2:09 de 5 de la tarda. L'executiu espanyol desclassifica 40 informes de la policia i dels serveis d'intel·ligència sobre els avisos vinculats amb l'arribada multitudinària d'immigrants a Ceuta. El Consell de Ministres ha avalat retirar la condició de reservada a la documentació de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI vinculada amb la crisi entre l'1 de juliol i l'1 d'agost. Segons el govern espanyol, són arxius que assenyalaven un repunt d'entrades per mar a la ciutat autònoma abans del 30 de juliol, però cap donava pistes de les dimensions de l'entrada. Això és el que ha afirmat la ministra portaveu, Elma Sáenz.
3: La voluntat del govern d'Espanya és que la ciutadania acceda a la informació de la que se dispone, perquè no tenemos nada que esconder.
0: La Moncloa apunta que els informes reforcen la seva tesi i no recullen cap indici sobre la implicació del Marroc en l'organització de l'assalt. Sáenz ha insistit, però, que si n'acaben trobant, no tindran por d'actuar contra Rabat.
3: I el president del govern ha sido claro. Si existen pruebas, se actuará con contundencia. La vocación del govern és la total transparencia.
0: De la quarantena de documents que es desclassifiquen, només es faran públics i accessibles per a tothom aquells que no comprometin la seguretat de l'Estat. La resta es derivaran directament al Congrés. Amb tot, el PP ha qüestionat que els papers puguin aportar cap novetat i el president de Ceuta, també molt crític amb Pedro Sánchez, ha insistit avui des de Brussel·les que el Marroc està al darrere d'aquests fets. Per cert, que la jutge de l'accident ferroviari del 2013, Santiago de Compostela, on van morir 80 persones, ha informat a favor de la petició d'indult del maquinista condemnat a 2 anys i mig de presó pel descarrilament del tren. La fiscalia ja es va mostrar partidària d'aquest indult en un escrit firmat la setmana passada per raons de justícia i equitat. El condemnat ja està jubilat i la fiscalia considera que no hi ha pràcticament risc que torni a delinquir. L'escrit del Ministeri Públic recorda que la sentència ja deixava clar que la conducta delictiva del maquinista es va concentrar en un espai de temps molt limitat quan va atendre per telèfon una conversa amb un interventor. També recorda que la gravetat de la tragèdia també es va multiplicar per la deficiència de senyalització del tram on va passar aquest descarrilament. La Comissió Europea planteja restringir el lloguer turístic i la compra de segones residències en zones de mercat tensionat. El govern comunitari proposa criteris comuns arreu de la Unió Europea per delimitar per delimitar quan es pot considerar que una zona està tensionada i també fixa condicions per poder intervenir al mercat. És el que diu l'esborrany de la nova llei d'habitatge assequible, al qual ha tingut accés aquesta emissora abans que demà la comissió presenti el text definitiu. De fet, és el primer cop que el govern comunitari empara a escala europea la possibilitat de restringir aquesta compra o el lloguer de pisos perquè només siguin utilitzats com a primeres residències. Amb aquesta norma, la Comissió Europea delimita el terreny de joc als estats, regions o també ajuntaments que vulguin intervenir al mercat de l'habitatge. Per una banda, els dona més cobertura legal, tenint en compte que sovint aquesta qüestió acaba denunciada als tribunals, però per una altra banda, també els imposa condicions. D'entrada, les mesures restrictives només es podran aplicar en zones de mercat tensionat, tal com es fa ara mateix a Catalunya, i per considerar tensionada una zona, la Comissió fixa aquest llindar que el preu de l'habitatge sigui 8 cops més elevat que la renda dels habitants. Tot això parlant de xifres mitjanes. Per regular el lloguer turístic, les administracions també hauran de demostrar en particular que els contractes de curta durada són perjudicials. Sigui com sigui, les limitacions hauran de ser proporcionals perquè no que siguin més restrictives a compte i caldrà revisar les mesures cada 5 anys per evitar que continuïn vigents quan els preus de l'habitatge ja hagin baixat. I pel que fa a les reaccions, la patronal dels pisos turístics s'agafa justament aquestes línies vermelles que fixa la Comissió Europea per dir-li a l'Ajuntament de Barcelona que no li serà tan fàcil eliminar-los l'activitat econòmica, com s'ha anunciat per d'aquí a 2 anys. Recordareu que l'alcalde Collboni va anunciar que no renovaria més llicències turístiques a partir del 2028, emparant-se en la regulació del lloguer de la Generalitat, que diu que Barcelona és zona tensionada. Doncs bé, ara la Comissió ha deixat clar que hi ha principis del dret comunitari que no es poden vulnerar i que no es pot restringir una activitat si abans, per exemple, no has esgotat altres vies, com podria ser construir habitatge públic durant anys, per moltes competències en habitatge que tinguis. Per això, la presidenta de Partur, Marian Moró, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha demanat cautela a l'Ajuntament.
4: És el primer cop que el govern comunitari empara a escala europea la possibilitat de restringir la compra o el lloguer de pisos, amb l'objectiu que només siguin utilitzats com a primeres residències. Amb aquesta norma, la Comissió Europea delimita el terreny de joc als estats, regions o ajuntaments que vulguin intervenir al mercat de l'habitatge. Per una banda, els dona més cobertura legal davant de possibles denúncies, però per una altra, també estableix condicions. D'entrada, les mesures restrictives només es podran aplicar en zones de mercat tensionat, tal com es fa ara mateix a Catalunya. I per considerar tensionada una zona, la Comissió fixa aquest llindar, que el preu de l'habitatge sigui 8 cops més elevat que la renda dels habitants. Tot això parlant de xifres mitjanes. Per regular el lloguer turístic, les administracions també hauran de demostrar, en particular, que els contractes de curta durada són perjudicials i, sigui com sigui, les limitacions hauran de ser proporcionals perquè no siguin més restrictives del compte. I caldrà revisar les mesures cada 5 anys per evitar que continuïn vigents quan els preus de l'habitatge ja hagin baixat.
0: És, doncs, aquesta informació que ens explicava des de Brussel·les el Bruno Fortià Mires. Ara sí, escoltem aquestes reaccions de la presidenta de Partur, Maria Moró, en declaracions a Catalunya Ràdio i demanant cautela a l'Ajuntament de Barcelona.
5: Era una normativa que va establir unes normes generals sense cap tipus de coneixement, d'anàlisi de cadascuna de les situacions locals, etc. Què et ve a dir? Pues et ve a dir que tu no pots fer el que vulguis.
0: No oblidem tampoc que aquesta llei de mesures urgents d'habitatge de la Generalitat està en mans de la Justícia Europea des de fa 2 anys. Són 4:45, obrim àrea de servei. Equip Viari, Montse Mas, bona tarda.
6: Bona tarda. A aquesta hora hi ha una incidència a la 2, on un accident entre Sant Vicenç dels Horts i Cornellà també manté 2 carrils tallats i provoca uns 6 quilòmetres de congestió cap a Lleida. Un altre accident, en aquest cas a la P7 entre La Roca i Granollers, complica la circulació amb retencions en sentit Girona, tot i que els vehicles ja estan al voral. A la carretera B23 també hi ha lentitud durant uns 2 quilòmetres entre Esplugues de Llobregat i Barcelona. I a la 2 a Lleida, unes obres provoquen lentitud i aturades al llarg d'uns 8 quilòmetres entre Cervera i Montmaneu en tots dos sentits. També hi ha retencions a la C58 entre Montcada i Reixac i Barcelona i a la C17 entre Mollet i Parets del Vallès cap a la capital. I a les rondes de Barcelona se circula amb lentitud a la ronda litoral entre la zona Franca i Montjuïc i també a la ronda de dalt hi ha congestió a causa d'un accident, en tots dos casos en sentit Nus de la Trinitat. Pel que fa al transport públic, un robatori de cable entre l'estació de França i la bifurcació del Clot provoca retards en els trens de Rodalies de les línies R2 Nord i R2 Sud.

0: El temps.
1: Amb Gemma Puig.
2: Avui, altre cop, hem de començar parlant de calor. Aquestes temperatures que s'han enfilat, altre cop ho han fet avui amb aquest vent de garbí rescalfat cap a les comarques gironines. Aquí és on més ha pujat el termòmetre, gairebé a tocar d'aquests 40 graus, 39,7 a Anglès, 39 a Torroella de Fluvià, Navata, a Cabanes també 38, Banyoles 38, Espolla 38, Sant Romà de Vella 37, i ha començat a fluixar, ni que sigui una miqueta, la temperatura cap a Ponent o cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. I han començat a arribar ja aquests primers ruixos. De moment han caigut 8 litres per metre quadrat a Ull de Ter, una certa escan o un litre també a Montsec d'Ares. Es mantindran aquests ruixats irregulars cap als ports, cap al Pirineu, Prepirineu, de cara a les properes hores, però molt i molt pendents d'aquest canvi de temps contundent que tindrem ja a partir d'aquesta propera nit i matinada i sobretot durant tot aquest dimecres. Els ruixats, les tempestes seran localment intenses des de primera hora del matí de matinada en aquest sector, des de l'Alt Baix Penedès fins al Baix Llobregat Vallès Occidental. Avisos en aquestes comarques de nivell 4 sobre 6, estem parlant de més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, en aquesta hora de primera hora del matí, molta precaució, pluja torrencial en aquest sector, però també aquests ruixats i tempestes que podran afectar més comarques de l'interior, menys probable cap a la Vall d'Aran, també cap a sectors de Ponent o interior de l'Ebre. Això no vol dir que no hi acabi plovent, però no amb aquest temps més violent. I de cara a la tarda, els ruixats doncs quedaran un pèl més restringits cap a la Catalunya central o cap al nord. Per tant, un dia demà molt i bon pendent d'aquests ruixats i tempestes perquè venim, a més de dies de molta calor acumulada. Pel que fa a les temperatures, també notarem aquest canvi contundent pel que fa al termòmetre. Els valors més alts aquest dimecres els hi costarà arribar als 30 graus.
1: I com dèiem, el govern que ha suspès demà justament l'activitat educativa per risc de pluja intensa a les comarques del Baix Llobregat, Vallès Occidental, Garraf i Alt i Baix Penedès. En aquestes comarques la situació de perill és de 5 sobre 6 i al matí es podrà superar el llindar de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Ho ha explicat fa uns minuts la consellera d'Interior, Núria Parlon, després d'haver-se reunit amb representants del Servei Meteorològic de Catalunya i també de Protecció Civil. Les restriccions que afectin també la mobilitat seran des de les 7 del matí fins a les 5 de la tarda.
3: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball en tots aquells àmbits que sigui possible, suspendre l'activitat educativa, universitària i esportiva, especialment a l'aire lliure, tot el que és l'activitat dels centres de dia, suspendre també aquella activitat sanitària que no és essencial i no és urgent.
1: Aquesta, doncs, és l'última hora. 3:45. Anem a altres qüestions.
4: Un estiu que els canviarà la vida.
5: Catalina!
6: Se tropezó con un escalón.
4: El retorn al cinema de Lluís Omar.
7: És una provocació darrere un altre.
4: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
8: Abuelo!
9: No deixaràs de sentir-me prou.
4: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
10: Vaig ser una de les úniques 18 supervivents del punt d'impacte.
11: La història més insòlita de l'11S.
10: Em dic Tania Head i sóc la presidenta de la xarxa de supervivents del World Trade Center.
12: La vam desemmascarar en un article de portada l'any 2007.
13: És una farsana, una mentidera, i va fer una cosa horrible. Va fer mal a molta gent.
14: És impostora i no és americana, sinó de classe alta de Barcelona.
15: Per què ho ha fet, no?
16: Nits sense ficció. La supervivent. Estrena demà a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: 3:45 de 5 de la tarda. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha reclamat al PSOE i Esquerra que Catalunya tingui la clau de la Caixa com a condició irrenunciable per aprovar el nou finançament. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Turull ha replicat a la consellera d'Economia, Alícia Romero, que assumeix que el govern espanyol haurà de fer alguna proposta a Junts perquè aprovin al Congrés el nou finançament. Una de les opcions que la consellera suggereix seria una línia de finançament extraordinària per potenciar el català. Jordi Turull deixa clar ara la condició irrenunciable per a Junts.
17: La clau de la Caixa. Sí, esclar. Sí, esclar.
18: Només hi ha aquesta condició.
17: A més, aquesta era la promesa que va fer Esquerra Republicana perquè tant Pedro Sánchez com Salvador Illa, dos per un, fossin d'això. Esclar. És que és molt diferent negociar si els diners s'obren pel teu cantó del calaix que si s'obren pel cantó dels altres, perquè ja tenim l'experiència marcada, no?
1: D'aquesta manera, la Generalitat recaptaria tots els impostos dels catalans i transferiria a l'Estat la quantitat que li correspon pels serveis que rep i la quota de solidaritat. D'altra banda, Turull ha assegurat que Carles Puigdemont està fort a l'espera de la decisió sobre l'amnistia i que totes les decisions estratègiques

0: estratègiques del partit passen per un Waterloo. Plataforma per la Llengua denuncia l'incompliment del Pacte per la Llengua un any i mig després de la seva signatura. L'organització insta el govern a actuar amb urgència en àmbits claus com l'ensenyament, la salut, l'empresa i els mitjans públics. Marta Vives.
1: L'entitat assegura que només s'han executat completament el 38,8% de les mesures previstes per al 2025 i ha criticat la falta d'implicació de bona part del govern, especialment de departaments com els de salut, empresa o drets socials. El president de la plataforma Òscar Escudé posa exemples concrets.
2: Els drets lingüístics a salut continuen vulnerant-se contínuament. O sigui, menys drets lingüístics equival a més inseguretat assistencial. Les comunicacions de tot el govern, i molt especialment del seu president, no són sempre en català, com tampoc ho són les altres administracions que s'han adherit al pacte, com l'Ajuntament de Barcelona. El català encara no és oficial a la Unió Europea. I a l'escola continuen sense aplicar-se els canvis necessaris per assegurar el ple domini del català quan els joves acaben l'escolarització obligatòria.
1: És per això que l'organització reclama una revisió profunda del model actual, l'acció real de tota l'administració i l'impuls veritable del Pacte Nacional. Escudé apel·la a la màxima autoritat del país.
2: Apel·lo directament al president Salvador Illa a assumir aquesta responsabilitat, a prendre les regnes de l'aplicació del pacte i a fer-lo complir a tot el seu govern. El pacte no és només del Departament de Política Lingüística, és un pacte de govern i de país.
1: L'entitat que forma part del pacte assegura que en continuarà fiscalitzant els incompliments i confia no haver-ne de sortir.
0: Esports. Ara esports fins al punt de les 5. Ricard Isidro, bona tarda.
3: Bona tarda, Nati. Lamine Yamal posa com a pròxim objectiu guanyar la Champions aquesta mateixa temporada.
4: Sí, jo crec que no hi ha més motivació que quedi la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
3: Són declaracions del davanter del Barça a la prèvia del debut blaugrana en aquesta edició de la Lliga de Campions contra el Feyenoord a partir de 6:45. L'entrenador del Barça, Hansi Flick, també en la roda de premsa prèvia a aquest partit, reconeix que guanyar la Champions és el seu gran somni, però també vol tocar de peus a terra.
5: A la fi, cada gran equip, cada gran club somia amb això, perquè aquesta és la millor competició. Tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí llarg i tot just acabem de començar i ho hem de demostrar, no només a la Champions League, també a la Lliga, i això és el que volem fer.
3: Bissiwu, tot i haver-se recuperat del cop al turmell, no entra a la convocatòria i Flick vol que jugui primer amb el Barça Atlètic. Eric García, per la seva banda, es perdrà també el partit, però per sanció.
6: 3Cat Info.
3: Avui es juguen, de fet, els 6 primers partits d'aquesta primera jornada de la fase Lliga. Serà dos enfrontaments els que obriran el foc a partir de 6:45, l'AEK d'Atenes basc austríac i a la mateixa hora el Bruges Aston Villa. I a partir de les 9, els 4 partits més importants d'avui són el Borussia Dortmund Villarreal, el Lilla Betis, el Porto Manchester City, però sobretot el Madrid Inter de Milà. Sobre les opcions del Madrid i l'aspiració del conjunt blanc a la Champions, en parla Kylian Mbappé.
7: No, somos muy felices de volver a jugar un partido de Champions. Para nosotros siempre jugamos esta competición con mucha ilusión, mucha determinación y empezamos en el Bernabéu, entonces es una motivación más para nosotros como jugadores.
3: Més enllà de la Champions, el Barça ha situat Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri entre els candidats a guanyar la pilota d'or com a millor jugador. També hi ha els exjugadors del Barça, Lionel Messi i Ferran Torres, i els jugadors del Madrid, Marc Cucurella, Vinícius i Kylian Mbappé. Destaca l'absència de Pedri. El Barça femení també domina la llista de 30 nominades com a millor jugadora amb 6 jugadores. Carolyn Graham, Patrick Jarro, Eva Payor, Clàudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks. Més les exjugadores del Barça, Alexia Putellas, Mapi León i Mariona Caldentey. També sabem que Lamine Yamal i Pau Cubarsí, el Barça masculí, i Vicky López i Clara Serra Jordi del femení són candidats al guardó a millor jugador i jugadora jove. Joan García i Cata Coll són candidats a millors porters.
6: 3Cat Info. L'activitat esportiva a fons.
3: Pel que fa al ciclisme, tenim en marxa la setzena etapa de la Vuelta amb els 181 quilòmetres entre Cortegana i Palos de la Frontera a Huelva. Ara mateix només queden 16 quilòmetres i mig per arribar a la línia de meta, al monestir de la Ràbida. El gran grup segueix unit. Ha hagut una escapada, però aquesta escapada clarament ha estat neutralitzada i, com diem, el pilot segueix unit i s'alvira un final a l'esprint. Per tant, el balear Enric Mas seguirà de líder, suposem que amb els 2 minuts i 6 segons que té sobre el seu immediat perseguidor, l'austríac Gal. Pel que fa al bàsquet, el Barça ha presentat a la vegada les 11 incorporacions d'aquest estiu. Són Umoja Gibson, Tyrese Martin, Stanley Umude, Justin Robinson, Agustín Ubal, Olivier Nkambua, Tosan Ebukmoan, Oleg Balcerovski, Justin Minaya, Josh Nebo i Joan Macandú, més el tècnic Alexander Sekulic. Mentrestant, el Joventut, Ricky Rubio assegura que seguirà aquest any per ajudar a fer créixer el projecte de la penya.
8: Esportivament potser no estic parlant dels anys gloriosos, perquè econòmicament pues, no sé on estaríem a CB, però estaríem pues, no entre els tres primers com hem quedat l'any passat segur, però hi han coses que es poden millorar i és aquí on vaig demanar-ho, i al final hi han coses que sí, que tirem endavant i amb ganes de seguir en aquest projecte.
3: També en bàsquet, tant el Barça com la penya participaran a partir de demà a la Lliga Catalana. Els duels previstos són l'Ilerna Lleida 6 Joventut a partir de 6:45 i l'Andorra Quitzenàs Manresa. Sentim Gerard Encuentra, el tècnic del Lleida.
9: Intentant millorar dia a dia i crec que en els entrenaments i en l'esdevenir del dia a dia que estem tenint, doncs crec que cada dia veiem certa millora en diferents coses, no? Llavors estem satisfets perquè el que es tracta és anar creixent, anar millorant.
6: 3CAT Info.
3: El Barça d'handbol, a la prèvia del retorn a la Lliga de Campions, ha anunciat l'ampliació del contracte del tècnic Carlos Ortega fins al 30 de juny de 2031. L'entrenador exposa els objectius d'aquesta temporada.
10: Normalmente los entrenadores no renuevan tantos años, ¿no? Esto significa sin duda confianza plena en mi persona y en mi staff, ¿no? Y bueno, espero estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Como creo que estos últimos años hemos estado, ¿no?
3: Demà, el Barça, com diem, vigent campió de la Champions en vol, debuta a la lligueta contra l'Skanderborg danès. També debuta demà, en aquest cas, a la Lliga Femenina, el Granollers, que rep l'Oviedo. Sentim la jugadora Nerea Güell.
11: Bueno, arribem amb bones sensacions, l'equip està treballant molt bé i la veritat és que tirarem el partit endavant segur. Jo crec que el més important és la intensitat i la concentració. Com bé has dit, tenim moltes baixes i al final totes hem hagut de fer un passet endavant per poder ser millors cada dia i la veritat és que s'està aconseguint i estem fent molt bon treball.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Trescat Info.
12: Bona tarda, són les 5. Repassem aquesta hora els titulars del dia i comencem pel trànsit. Equip viari, quina és la situació?
13: Doncs a aquesta hora destaquem que a l'autovia A2 a Lleida hi ha un nou punt de lentitud a Vilassana en sentit Barcelona a causa d'un camió al voral. I a la Ronda de Dalt les retencions van a més i ja sumen prop de 4 quilòmetres cap al nus de la Trinitat.
12: El govern suspèn les classes i restringeix demà la mobilitat a les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès pel risc de pluja intensa. Ho fa l'endemà del primer dia de vaga, en què hi ha hagut un seguiment baix a les aules el dia que començava el curs escolar. Els sindicats convocants reclamen millores laborals i del sistema educatiu. Prop de 2.000 persones s'han manifestat a Barcelona en la protesta més nombrosa de les d'aquest matí a Catalunya. I la consellera d'Educació manté la mà estesa per al diàleg, però limita el debat amb els sindicats a l'àmbit laboral i considera que parlar del model educatiu suposa obrir-se a més interlocutors, com ara les famílies dels alumnes. A Espanya suspenen l'últim informe PISA i registra el pitjor resultat de la seva història. Catalunya queda fora de l'estudi per l'elevat nombre d'alumnes exclosos de la prova. El Ministeri d'Educació atribueix l'errada a la Generalitat i, de moment, no pren cap mesura a l'espera de la investigació del Departament. Una dotzena de països

0: països prohibiran importar béns produïts als assentaments jueus als territoris ocupats per Israel a Cisjordània. El grup inclou potències que ja ho feien, com Espanya, i d'altres com el Regne Unit, França i el Canadà, que s'uneixen a aquesta mesura per pressionar Israel per la seva política contra els palestins. El govern de Pedro Sánchez aprova aixecar el secret dels informes policials i del CNI sobre l'entrada massiva a Ceuta. La Moncloa assegura que la documentació reforça la seva versió que no hi va haver avisos previs de la magnitud de l'assalt. Els arxius, que no comprometen la seguretat de l'Estat, es podran consultar demà mateix. La Comissió Europea proposa un marc regulador comú perquè els estats i les regions puguin restringir el lloguer turístic i la compra de segones residències en zones de mercat tensionat. L'esborrany de la nova llei d'habitatge assequible també deixa clar, però, que qualsevol mesura haurà de ser proporcional i temporal.
1: Esports. Lamine Yamal veu el Barça capacitat per guanyar la Champions. Ho ha dit a la prèvia del partit dels blaugranes demà contra el Feyenoord a la primera jornada de la fase Lliga. Precisament Lamine Yamal, més Pau Cubarsí i Rodri són els jugadors que el Barça masculí ha situat entre els candidats a guanyar la pilota d'or. El femení blaugrana ho supera amb 6 futbolistes per aconseguir el guardó. Són Caroline Graham, Patrick Jarro, Eva Payor, Clàudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks. També hi ha les exjugadores del Barça, Alexia Putellas i Mapi León. I tornant a la Champions masculina, avui es juguen els primers 6 partits. Destaquen el Madrid-Inter, el Porto-Manchester City, el Borussia-Villarreal i el Lilla-Betis, tots 4 a partir de les 9 del vespre.
0: I pel que fa al temps, últim dia de calor intensa, sobretot al nord-est. Les màximes han tocat els 39 graus, alguns primers ruixats al Pirineu i al prelitoral, preludi del canvi de temps de dimecres. Demà ja des de primera hora, molt pendents dels ruixats i tempestes intenses, amb pluja torrencial al litoral i al prelitoral, entre el Penedès i el Vallès Occidental, caiguda contundent de la temperatura.
1: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 5 de la tarda. Us informa Agustí Serrat.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara ho dèiem, per demà s'esperen pluges torrencials a part del litoral i el prelitoral, i per això el govern ha suspès les classes. Demà les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès pel risc de pluja intensa. En aquestes comarques la situació de perill és de 5 sobre 6 i al matí es podrà superar el llindar de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Per això també es restringirà la mobilitat. Anem cap al Departament d'Interior, Txell Garriga.
2: Aquestes són les 5 comarques on demà s'aplicaran mesures excepcionals per garantir la seguretat de la població entre a les 7 del matí i les 5 de la tarda. Ho explicava la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball en tots aquells àmbits que sigui possible, suspendre l'activitat educativa, universitària i esportiva, especialment a l'aire lliure, tot el que és l'activitat dels centres de dia, suspendre també aquella activitat sanitària que no és essencial i no és urgent.
2: Protecció Civil ha elevat el nivell de perill fins a 5 sobre 6 en aquestes 5 comarques que dèiem i es rebrà un missatge preventiu a través de les alert. Metecat preveu xàfecs localment molt intensos, amb més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions que poden arribar als 90 litres en només 3 hores.
0: Això serà el segon dia de curs. El primer dia el curs escolar ha arrencat amb vaga i noves mobilitzacions de mestres i professors. El Departament d'Educació parla d'un seguiment de la vaga de poc més del 9%, amb dades encara provisionals, mentre que el sindicat majoritari, l'USTEC, el xifra en un 30%. A Barcelona, la marxa ha plegat prop de 2.000 persones que s'han manifestat des de la plaça Urquinaona fins a la plaça de Sant Jaume, rere la pancarta contra l'emergència educativa Seguim als carrers. L'Ingrid, la Gemma i l'Eulàlia destacaven que, tot i les promeses polítiques, la situació no ha millorat.
4: Hem començat el curs igual que estàvem el curs passat, amb les mateixes ràtios, amb manca d'aules d'acollida.
5: No hi ha manera d'ampliar els pressupostos, no hi ha manera de tenir una escola pública de qualitat.
6: El curs no comença amb normalitat. Només començar, o sigui, els alumnes arribaran a unes aules que estan a més de 30 graus a la majoria de centres, o sigui, llocs on no s'hi pot estar.
0: Durant la marxa, crits contra la consellera d'Educació Esther Niubó i contra la inacció del govern, tal com apunten la Susana i en Xavi.
7: Nosaltres sí que defensem el dret de l'educació. L'Illa hi deia que havíem de respectar el dret de l'educació. Nosaltres aquí avui l'estem defensant.
8: Estem aquí perquè el govern no ha fet els deures, per tant, evidentment, sabien que començaríem un curs calent.
0: Més pressupost per a educació, baixada de ràtios i més recursos per poder desplegar una escola inclusiva de qualitat han estat una vegada més els principals reclams. En Francesc i la Manuela defensen la vaga d'avui per la necessitat de millorar el sistema educatiu català.
8: Doncs estem reivindicant que les condicions de l'escola pública no són les que haurien de ser.
9: La inclusió que tenim ara al sistema educatiu català no és l'adient i és perquè no està bé acomodada per aquest tipus de canalla.
0: La manifestació ha acabat a la plaça Sant Jaume amb una assemblea pública de docents. Doncs bé, la consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que continuen oberts a negociar amb els sindicats crítics, però només sobre condicions laborals dels treballadors. Insisteix que cal obrir un debat a fons sobre com s'ha de redefinir el sistema educatiu els propers 10 anys i aquest, diu, s'ha de fer amb més interlocutors. Departament d'Educació, Sara Canyete.
10: La consellera d'Educació, Esther Niubó, manté la mà estesa per negociar amb els sindicats, però ho limita només a qüestions relatives a les condicions laborals i dona les demandes salarials per tancades.
11: Però estem parlant de qüestions doncs, puntuals que tenen a veure doncs, amb temes estrictament salarials i laborals, que és lògic que parlem amb els sindicats. Però altres qüestions que són de sistema doncs, les hem de poder debatre amb tota la comunitat educativa.
10: Més enllà d'aquestes millores laborals, Niubó diu que el diagnòstic sobre les dificultats del sistema educatiu català està fet i que ara el que cal és anar un pas més enllà i pactar les solucions amb el conjunt de la comunitat educativa i que això vol dir incloure també les famílies i les direccions de centre.
11: És un salt endavant. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys. I això passa per parlar del model d'educació inclusiva, passa per parlar del model d'acollida, passa per parlar de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
10: Sobre l'inici de curs, la consellera ha destacat que tots els centres han pogut obrir amb normalitat i ha lamentat una vegada més que el curs hagi començat amb una jornada de vaga i amb problemes de mobilitat a primera hora del matí.
0: Al marge de la vaga i les protestes, avui ha començat oficialment el curs escolar 2026-2027 per a 1.600.000 alumnes catalans. Aquest curs hi haurà mig miler d'aules d'acollida més, 1.800 professionals més als centres i una inversió de més de 250 milions d'euros per millorar les infraestructures. En total, els centres educatius arrenquen amb 94.500 professionals, entre docents, personal administratiu i també d'atenció educativa. Doncs bé, encara en Educació a Espanya suspesa en l'últim informe PISA i ha registrat el pitjor resultat de la seva història. Catalunya en queda fora de l'estudi per l'elevat nombre d'alumnes exclosos de la prova. El Ministeri d'Educació atribueix l'errada a la Generalitat i de moment no pren cap mesura a l'espera de la investigació del Departament. Madrid, Dani Sainz de Aja.
12: Els alumnes espanyols retrocedixen en ciències i en matemàtiques, però sobretot en comprensió lectora. Aquí cauen 23 punts, l'equivalent a perdre un curs escolar, segons l'OCDE. La tendència a la baixa és dels 91 països, va començar fa 10 anys, però ara s'ha accentuat principalment per l'ús de les pantalles, apunta Tue Haigren, coordinador de PISA.
13: En general, si un text és més llarg de 400 paraules, bàsicament el que cap en una pantalla, és on veiem les dificultats dels alumnes. Hi ha molts indicis que això és més un repte de tota la societat.
12: Tot i que les dades de Catalunya sí que computen en la mitjana estatal, no serveixen per comparar-se amb altres comunitats ni amb edicions anteriors, perquè el nombre d'alumnes exclosos va superar el permès. El secretari d'Estat, Abelardo de la Rosa, assenyala al Departament d'Educació i recorda que els tècnics del Ministeri ja els van advertir.
14: Y el mensaje que se recibió es que se iba a corregir. Ahí me debo quedar. A partir de ahí, insisto, las medidas que ha tomado Cataluña son las que son hasta este momento. Tiene que terminar su investigación. Cuando Cataluña termine su investigación, pues veremos otras posibles medidas.
12: Ara bé, reconeix que les advertències tampoc van arribar a la cúpula política del Ministeri.
0: Els experts atribueixen aquests mals resultats de les proves PISA de manera generalitzada a l'impacte, encara ara, de l'aturada de la pandèmia i també a l'ús de les pantalles, les xarxes socials i la intel·ligència artificial. Tot plegat ha perjudicat la comprensió lectora, ho ha dit al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio el catedràtic de Polítiques Educatives de la UPF i analista de l'OCDE, Francesc Padró.
15: Cada vegada més les xarxes socials ens presenten informació que va canviar cada 5 minuts i, per tant, ens eduquen a prestar atenció canviant de tema molt ràpidament. No calgui dir que això és contrari a l'adquisició de les competències lectores. Un alumne no pot entendre bé un enunciat de ciències o de matemàtiques si no domina prou bé el que podríem anomenar la comprensió lectora.
16: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El Regne Unit, juntament amb França i el Canadà, entre d'altres, endureixen el seu posicionament contra Israel per la seva política contra els palestins. Han anunciat la prohibició d'importar béns produïts als assentaments jueus als territoris ocupats a Cisjordània. L'executiu britànic va més enllà i acusa el govern israelià de fer els ulls grossos davant la neteja ètnica, diu, perpetrada pels colons jueus. Londres, Quim Olivares.
16: El govern britànic prohibeix importar productes provinents dels assentaments jueus en territoris ocupats des del 1967.

0: a Cisjordània i acusa el govern israelià de complicitat en la neteja ètnica per part dels colons. Sentim el ministre d'Exteriors, Ed Miliband, al Parlament.
1: El govern britànic està d'acord que hi ha una neteja ètnica de palestins en zones de Cisjordània perpetrada per colons terroristes i massa sovint el govern israelià ha fet els ulls grossos davant d'això i pitjor encara. Alguns dels seus membres han fet declaracions i han pres mesures per donar suport als desplaçaments forçats de palestins.
0: Miliband ha explicat que les sancions s'han adoptat de manera conjunta amb altres estats.
1: Puc dir a la cambra que avui França i el Canadà anuncien, juntament amb la Gran Bretanya, que també prohibiran la importació de béns per assentaments il·legals i s'uneixen així els Països Baixos, Irlanda, Bèlgica, Espanya i Noruega.
0: Miliband, els pares del qual es van exiliar al Regne Unit, fugint de la persecució nazi, insisteix que la mesura no va contra el poble israelià, sinó contra el seu govern.
1: Estic orgullós de ser jueu i del meu suport incondicional a l'estat d'Israel i no hi ha cap contradicció entre això i el meu suport a l'estat de Palestina.
0: El govern britànic és partidari de la creació de dos estats, a Israel i a Palestina, i demana el desmantellament total de Hamas, però recorda que combatre'l no justifica les accions d'Israel a Gaza.
2: El govern israelià ha qualificat el moviment, el govern britànic, d'hostil i ha anunciat diverses mesures com a represàlia, entre les quals destaca que tancarà el consulat britànic a Jerusalem i que prohibeix a 12 ciutadans del Regne Unit viatjar a Israel per ser considerats antisemites. Doncs bé, encara sobre Israel, Benjamin Netanyahu va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas per part del president dels Emirats Àrabs 10 dies abans del 7 d'octubre del 2023, segons una investigació que publica el diari israelià Haaretz. El mitjà, que avança les dades recopilades per un llibre, indica que el primer ministre israelià no va traslladar la informació als serveis de seguretat ni tampoc va prendre cap mesura preventiva. Netanyahu ho ha negat i insisteix que mai va ser informat. Jerusalem, Jordi Brascó.
3: Les sospites respecte al paper que Benjamin Netanyahu va jugar abans i durant els atacs de Hamas del 7 d'octubre del 2023 han rebut avui un impuls quasi definitiu després que el diari Haaretz hagi publicat la investigació de dos periodistes que pròximament trauran un llibre sobre com l'administració va abandonar els hostatges segrestats per Hamas. Segons l'article, Netanyahu hauria rebut una trucada de 45 minuts del president d'Emirats Àrabs Mohammed bin Zayed, en què li hauria traslladat que l'aleshores líder de Hamas, Yahya Sinwar, preparava un atac a gran escala contra Israel que podria posar en perill l'estabilitat de la regió. Netanyahu hauria calmat el seu homòleg dels Emirats i no hauria informat de la trucada ni al cap del Shin Bet, ni al del Mossad, ni al cap de l'Estat Major. La informació ha fet que tota l'oposició política hagi sortit en tromba contra l'actual primer ministre, un d'ells, Yair Golan.
4: Crea una comissió d'investigació que reveli tota la veritat i que els responsables del desastre més gran de la història del país, encapçalats per Netanyahu, se'ls exigeixi la seva responsabilitat. Aquest és el cas dels 1.200 assassinats en una massacre per negligència. La massacre és culpa vostra, Netanyahu.
3: La notícia d'avui arriba després que Netanyahu sortís a defensar la seva actuació durant el mateix dia dels atacs. En aquell cas, Netanyahu va assegurar que no va fer tot el que hauria volgut perquè els seus oficials de seguretat el van despertar tard de manera deliberada.

0: És un quart de sis, moment d'obrir l'àrea de servei. Repassem quina és ara mateix la situació del trànsit. Montse Mas, bona tarda.
1: Bona tarda. Doncs a aquesta hora destaquem que un accident obliga a tenir un carril tallat a la P7 entre Castellví de la Marca i Santa Margarida i els Monjos en sentit sud, cap a Tarragona, on ja hi ha un quilòmetre i mig de cua. També destaca la retenció a la B23 entre Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat, cap a Barcelona, per la presència d'un camió al voral. A la B30 es manté la cua entre Badia i Barberà del Vallès en sentit sud cap a Martorell, i a la P7 un accident amb vehicles al voral provoca circulació intensa al tramat entre la Roca del Vallès i Granollers en sentit nord cap a Girona. Pel que fa als accessos i rondes de Barcelona, a la Ronda de Dalt se circula amb lentitud cap al Nus de la Trinitat, entre Pedralbes i Horta, i a la C58 hi ha cues a Montcada i Reixac d'entrada a la capital. Fora de l'àrea metropolitana, a la carretera A2, al pas per Vilassana, hi ha circulació intensa en sentit Barcelona per un altre camió aturat al voral. Pel que fa al transport públic, a causa d'una incidència per robatori de cable a l'estació de França, els trens de les línies R13, R14, R15, R16 i R17 poden circular amb demores que poden superar els 30 minuts, segons ens informa Rodalies de Catalunya.
0: Gràcies, fins ara.
1: Fins ara.
0: El temps. Amb la Gemma Puig.
2: Avui, altre cop, hem de començar parlant de calor. Aquestes temperatures que s'han enfilat, altre cop ho han fet avui amb aquest vent de garbí rescalfat cap a les comarques gironines. Aquí és on més ha pujat el termòmetre, gairebé a tocar d'aquests 40 graus, 39,7 a Anglès, 39 a Torroella de Fluvià, Navata, a Cabanes també 38, Banyoles 38, Espolla 38, Sant Romà d'Abella 37, i ha començat a fluixar, ni que sigui una miqueta, la temperatura cap a Ponent o cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. I han començat a arribar ja aquests primers ruixats. De moment han caigut 8 litres per metre quadrat a Ull de Ter, una Sartescan o un litre també a Montsec d'Ares. Es mantindran aquests ruixats irregulars cap als ports, cap al Pirineu, Prepirineu, de cara a les properes hores, però molt i molt pendents d'aquest canvi de temps contundent que tindrem ja a partir d'aquesta propera nit i matinada i sobretot durant tot aquest dimecres. Els ruixats, les tempestes seran localment intenses des de primera hora del matí de matinada en aquest sector, des de l'Alt Baix Penedès fins al Baix Llobregat Vallès Occidental. Avís en aquestes comarques de nivell 4 sobre 6. Estem parlant de més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. En aquesta hora de primera hora del matí, molta precaució, pluja torrencial en aquest sector, però també aquests ruixats i tempestes que podran afectar més comarques de l'interior, menys probable cap a la Vall d'Aran, també cap a sectors de Ponent o interior de l'Ebre. Això no vol dir que no hi acabi plovent, però no amb aquest temps més violent. I de cara a la tarda, els ruixats doncs quedaran un pèl més restringits cap a la Catalunya central o cap al nord. Per tant, un dia demà molt i pont pendent d'aquests ruixats i tempestes perquè venim, a més de dies de molta calor acumulada. Pel que fa a les temperatures, també notarem aquest canvi contundent pel que fa al termòmetre. Els valors més alts aquest dimecres els hi costarà arribar als 30 graus. 3CAT
0: Info. Nou revés del Tribunal Suprem al govern espanyol. Els jutges donen la raó a Vox i han suspès el dret de vot dels estrangers nacionalitzats per ser descendents d'espanyols exiliats del franquisme. El govern de Pedro Sánchez reclama al Suprem que rectifiqui i l'acusa de bloquejar un dret fonamental a pocs mesos de les eleccions. Madrid, Paula Brujats.
3: La decisió afecta 2,5 milions de persones espanyols a l'estranger nacionalitzats a través de la llei de nets que no podran votar excepte que acreditin que són fills o nets d'exiliats de la Guerra Civil. El Tribunal Suprem diu que això no es pot donar per fet, que s'ha d'aprovar, i això suposa un revés a la llei del govern espanyol. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho critica, denuncia que es limita un dret fonamental.
4: Le pido respetuosamente al Tribunal Supremo que cuanto antes, lo antes posible, y en todo caso antes de los procesos electorales de 2027, resuelva el fondo de esta cuestión, porque estamos hablando de lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto.
3: La decisió arriba en ple compte enrere per a les eleccions espanyoles. Vox ho va impugnar al Suprem i el Partit Popular ho aprofita per atacar Pedro Sánchez.
5: Desde luego nos felicitamos por el varapalo de la justicia al intento del gobierno de meter a saco a cientos de miles de personas en el censo electoral. Porque el gobierno pretendía con todo el descaro alterar las elecciones generales para que Sánchez se perpetuara en el poder.
3: El Suprem haurà de dictar sentència en les properes setmanes per confirmar la decisió d'avui, però de moment ja ha frenat l'inscripció de més estrangers nacionalitzats al registre per poder votar.
0: I l'exconseller delegat de Plus Ultra també reconeix davant del jutge que van pagar l'1% del rescat al grup Zapatero, com l'ha anomenat en referència a l'expresident i al seu entorn. Eren 530.000 euros, però no ha sabut concretar quines gestions va fer l'expresident espanyol perquè la Moncloa els concedís el préstec. Madrid, Tània Tàpia.
6: Roberto Roselli ha ratificat l'escrit que va enviar el juliol al jutge Calama i ha coincidit amb el que ja va declarar dilluns l'expresident de Plus Ultra. L'exconseller, ja desvinculat de la companyia i citat com a investigat, diu que van pagar l'1% al que ha anomenat el grup Zapatero i ho van fer perquè l'expresident els va oferir ajuda. Els pagaments van començar el juliol del 2020, mesos abans del rescat, i el més gros es fa el març del 21, un cop el Consell de Ministres els aprova els 53 milions d'euros. Tots els pagaments es fan a tres empreses de Julio Martínez, l'amic de Zapatero que el jutge sospita que li feia de testaferro. Segons fonts presents a la declaració, però, no ha sabut concretar què va fer Zapatero o si va parlar amb algú del govern de Pedro Sánchez, tampoc si tots els diners van ser per ell. Ha explicat que posteriorment van fer reunions de seguiment amb la SEPI, l'ens públic que gestiona el rescat, però que les preguntes no eren per saber on posaven els diners, sinó si la companyia anava bé i podien tornar el crèdit.
0: Més coses, l'executiu espanyol desclassifica 40 informes de la policia dels serveis d'intel·ligència sobre els avisos relacionats amb l'arribada multitudinària d'immigrants a Ceuta. El Consell de Ministres ha avalat retirar la condició de reservada a la documentació de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i també el CNI relacionada amb la crisi entre l'1 de juliol i l'1 d'agost. Segons el govern espanyol, són arxius que assenyalaven un repunt d'entrades per mar a la ciutat autònoma abans del 30 de juliol, però cap donava pistes de les dimensions de l'entrada. Això és el que ha afirmat la ministra. Portaveu Elma Saiz.
7: La voluntad del Gobierno de España es que la ciudadanía acceda a la información de la que se dispone, porque no tenemos nada que esconder.

0: públics i accessibles per a tothom aquells que no comprometin la seguretat de l'Estat. La resta es derivaran directament al Congrés. Amb tot, el PP ha qüestionat que els papers puguin aportar cap novetat i el president de Ceuta, també molt crític amb Pedro Sánchez, ha insistit avui des de Brussel·les que el Marroc està al darrere dels fets.
1: 3CAT Info.
0: I la Comissió Europea planteja restringir el lloguer turístic i la compra de segones residències en zones de mercat tensionat. El govern comunitari proposa criteris comuns arreu de la Unió Europea per delimitar quan es pot considerar que una zona està tensionada i també fixa condicions per poder intervenir en el mercat. És el que diu l'esborrany de la nova llei d'habitatge assequible, al qual ha tingut accés aquesta emissora, abans que demà la Comissió presenti el text definitiu. Brussel·les, Bruno Forteamires.
2: És el primer cop que el govern comunitari empara a escala europea la possibilitat de restringir la compra o el lloguer de pisos amb l'objectiu que només siguin utilitzats com a primeres residències. Amb aquesta norma, la Comissió Europea delimita el terreny de joc als estats, regions o ajuntaments que vulguin intervenir al mercat de l'habitatge. Per una banda, els dona més cobertura legal davant de possibles denúncies, però per una altra, també estableix condicions. D'entrada, les mesures restrictives només es podran aplicar en zones de mercat tensionat, tal com es fa ara mateix a Catalunya. I per considerar tensionada una zona, la Comissió fixa aquest llindar, que el preu de l'habitatge sigui 8 cops més elevat que la renda dels habitants. Tot això parlant de xifres mitjanes. Per regular el lloguer turístic, les administracions també hauran de demostrar, en particular, que els contractes de curta durada són perjudicials. I sigui com sigui, les limitacions hauran de ser proporcionals, perquè no siguin més restrictives del compte. I caldrà revisar les mesures cada 5 anys per evitar que continuïn vigents quan els preus de l'habitatge ja hagin baixat.
0: I un últim apunt abans dels esports, perquè per primer cop un curt de l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, l'ESCAC, ha guanyat un premi Student Academy Award. Aquesta competició és equivalent als Oscars dels estudiants i els atorga l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques de Hollywood. El guardó l'ha rebut el curt de ficció de Dragon Letter del director i estudiant de l'ESCAC, Tanzin Jigmet. Dilluns de la setmana vinent se sabrà si ha quedat en primer, segon o tercer lloc i es farà públic en una gala a Toronto. El curt ha quedat seleccionat d'entre gairebé 3.000 pel·lícules presentades per més de 890 escoles d'arreu del món. Aquest premi, a més, és una porta d'entrada per participar a la gala dels Premis Òscar, que se celebraran el 14 de març en la categoria de millor curtmetratge d'animació, ficció o documental.
1: Esports.
0: Repassem ara l'actualitat esportiva. Amb Ricard Isidro, bona tarda.
3: Bona tarda. El Barça ha situat Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri entre els candidats a guanyar la pilota d'or com a millor jugador. A la llista també hi trobem els exjugadors del Barça, Lionel Messi i Ferran Torres, i els jugadors del Madrid, Marco Corella, Vinícius i Kylian Mbappé. Destaca l'absència del blaugrana Pedri. El Barça femení també domina en la llista de 30 nominades com a millor jugadora amb 6 futbolistes, Caroline Graham, Patrick Guijarro, Eva Payor, Clàudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks, més les exjugadores del Barça, Alexia Putellas i Mapi León, que la temporada passada estaven al Barcelona, i Mariona Caldentey, que ha encet el seu tercer any a l'Arsenal. També sabem que Lamine Yamal i Pau Cubarsí, el Barça masculí Vicky López i Clara Serra Jordi del femení són candidats al guardó a millor jugador i jugadora jove. Joan Garcia i Cata Coll són candidats a millors porters. Pere Romeu tindrà opcions de guanyar com a millor tècnic d'un equip femení. En canvi, Hansi Flick no està entre els 5 nominats. Són Luis Enrique, Miquel Arteta, Unai Emery, Luis de la Fuente i Vincent Kompany. El dilluns 26 d'octubre s'entregaran els diferents guardons en una gala a Londres.
1: 3CAT Info.
3: Precisament, Lamine Yamal posa com a pròxim objectiu guanyar la Champions aquesta mateixa temporada.
4: Sí, jo crec que no hi ha més motivació que et quedi la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
3: Són declaracions del davanter del Barça a la prèvia del debut blaugrana en aquesta edició de la Lliga de Campions contra el Feyenoord a 7:15. L'entrenador del Barça, Hansi Flick, també en la roda de premsa prèvia al partit, reconeix que guanyar la Champions és el seu gran somni, però vol tocar de peus a terra.
5: A la fi, cada gran equip, cada gran club somia amb això, perquè aquesta és la millor competició. Tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí llarg i tot just acabem de començar i ho hem de demostrar, no només a la Champions League, també a la Lliga, i això és el que volem fer.
3: Eric García es perdrà el partit.

0: però per sanció, no per lesió. El mateix que Bisibu, que tot i haver-se recuperat del cop al turmell, no entra a la convocatòria i Flick vol que jugui abans amb el Barça Atlètic.
1: 3Cat Info.
0: Avui, de fet, es juguen els 6 primers partits de la primera jornada de la fase Lliga de la Champions. A partir de 6:45, AEK d'Atenes, Boasc austríac. A la mateixa hora, el Bruges d'Aston Villa. I a partir de 9:00, Borussia Dortmund, Villarreal, Lilla Betis, Porto, Manchester City i el més interessant de tots, el Madrid Inter de Milà.
1: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
0: En ciclisme, Matthew Brennan acaba d'aconseguir la seva quarta victòria en aquesta edició de la Vuelta a Espanya. Ha superat en un sprint la resta de ciclistes després de completar 181 quilòmetres entre Cortegana i Palos de la Frontera. La classificació general es manté de la mateixa manera de com ha començat avui, amb Enric Mas al capdavant amb 2 minuts i 6 segons respecte a l'austríac Félix Gall. Pel que fa al bàsquet, el Barça ha presentat a la vegada les 11 incorporacions d'aquest estiu. Són Umoja Gibson, Tyrese Martin, Stanley Umudé, Justin Robinson, Agustín Ubal, Olivier Nkamua, Tosan Ewoma, Oleg Balcerovski, Justin Minaya, Josh Nebo i Joan Macundo. Més el tècnic Alexander Sekulic i el nou director esportiu, Xavi Pujol.
2: Hem prioritzat un perfil per sobre de les posicions tradicionals, com podeu veure, i creiem doncs, que hem trobat un equilibri entre les personalitats i les característiques d'aquests jugadors que, doncs, que ens pot fer créixer com a equip durant la temporada.
0: Mentrestant, el Joventut Ricky Rubio assegura que seguirà aquest any per ajudar a fer créixer el projecte de la penya.
3: Esportivament, potser no estic parlant dels anys gloriosos, perquè econòmicament pues, no sé on estaríem a CB, però estaríem pues, no entre els tres primers com hem quedat l'any passat segur, però hi ha coses que es poden millorar i és aquí on vaig demanar-ho i al final hi ha coses que sí, que tirem endavant i amb ganes de seguir en aquest projecte.
0: I el Barça d'handbol a la prèvia del retorn a la Lliga de Campions ha anunciat l'ampliació del contracte del tècnic Carlos Ortega per 5 temporades més fins al 30 de juny de 2031.

0: Són 5:45 de la tarda. Repassem aquesta hora algunes de les informacions més destacades del dia i comencem per l'estat del trànsit. Montse Mas, bona tarda.
1: Bona tarda. Retencions a la P7 a Castellví de la Marca en sentit Tarragona per un accident que obliga a tenir un carril tallat. A la mateixa via, més al nord, la circulació és intensa entre la Roca del Vallès i Granollers en sentit Girona per vehicles al voral. Mentrestant, continua la lentitud d'entrada a Barcelona, a la C-17 entre Mollet i Parets del Vallès, a la C-33 des de Montcada i Reixac i també a la C-58 en el mateix tram.
0: Fins ara els hem explicat que el govern ha suspès les classes i restringeix demà la mobilitat a les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès pel risc de pluja intensa. Això quan avui hi ha hagut un seguiment baix de la vaga a les aules el dia que començava el curs escolar. Els sindicats convocants reclamen millores laborals i del sistema educatiu. Prop de 2.000 persones s'han manifestat a Barcelona en la protesta més nombrosa de les d'aquest matí a Catalunya. I de seguida els explicarem que Plataforma per la Llengua denuncia la falta d'implicació del govern d'Illa en el pacte pel català. L'entitat reclama que només s'han executat completament el 38,8% de les mesures previstes per al 2025 dins de les administracions actuar en àmbits clau com la salut, l'ensenyament o els drets socials. També comencen a Alemanya les negociacions per la investidura del primer ministre de l'estat de Saxònia-Anhalt, on ha arrasat l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, però sense majoria absoluta per governar. Hi ha la incògnita de si hi haurà cordó sanitari contra els ultras. I 3CAT estrena la temporada 2026-2027 amb novetats de ficció, nous drets esportius, el rellançament del Super 3 i l'aposta per l'actualitat per reformar la referència informativa de Catalunya Ràdio i TV3. La programació es presenta aquesta tarda en un acte a l'Ideal de Montjuïc. Als esports, quin és el titular més destacat, Ricard Isidro?
2: Doncs que el Barça situa Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri entre els candidats a guanyar la pilota d'or. El femení blaugrana ho supera amb 6 futbolistes per aconseguir el guardó femení. Caroline Graham, Patrick Jarro, Eva Payor, Clàudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks. També hi ha les ex-blaugrana Alexia Putellas i Mapi León.
0: I pel que fa al temps, l'últim dia de calor intensa, sobretot al nord-est, les màximes han tocat els 39 graus. Alguns primers ruixats del Pirineu i el prelitoral, preludi del canvi de temps de dimecres. Demà ja des de primera hora, molt pendents dels ruixats i tempestes intenses, amb pluja torrencial al litoral i al prelitoral entre el Penedès i el Vallès Occidental. També una caiguda contundent de la temperatura. I precisament per aquesta previsió de ruixats i tempestes intensos, el govern ha suspès les classes de demà a les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès. Per aquest risc, com dèiem, de pluja intensa. En aquestes comarques, la situació de perill és de 5/6 i al matí es podrà superar el llindar dels 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Per això també es restringirà la mobilitat. Anem al Departament d'Interior, Txell Garriga.
3: Protecció Civil ha activat el pla Inuncat i ha elevat el nivell de perill fins a 5/6. Per això, de cara a demà, en aquestes 5 comarques hi haurà mesures excepcionals entre les 7 del matí i les 5 de la tarda. Entre d'altres, per exemple, es restringirà la mobilitat als serveis essencials, es demana prioritzar el teletreball i se suspendran les activitats educatives a les escoles. Ho explicava la consellera d'Interior, Núria Parlon.
4: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball en tots aquells àmbits que sigui possible, suspendre l'activitat educativa, universitària i esportiva, especialment a l'aire lliure, tot el que és l'activitat dels centres de dia, suspendre també aquella activitat sanitària que no és essencial i no és urgent.
3: I és que els xàfecs que es preveuen seran molt intensos, localment amb més de 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Hi ha un avís per acumulacions que també poden arribar a superar els 90 litres en només 3 hores al sector central i prelitoral. Protecció Civil demana molta prudència, ho explicava Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
5: Doncs aquesta vigilància de no acostar-se a zones inundables, de no baixar soterranis quan ja està plovent, d'anar amb compte amb no tenir el cotxe aparcat a la riera. Tot això és avui que tenim que pensar-ho. Ja no demà, quan comenci a ploure, ja no és el moment d'anar a treure el vehicle ni és el moment de pujar a la teulada, desembossar l'embornal.
3: La pertorbació avançarà d'oest a est i, a més de la pluja, pot comportar també tempestes, fortes ventades i mala mar a l'Alt Empordà. Les temperatures, de fet, baixaran entre 5 i 10 graus.
0: Això serà el segon dia de curs, mentre que el primer ha arrencat amb vaga i noves mobilitzacions de mestres i professors. El Departament d'Educació parla d'un seguiment de la vaga del 12% amb dades encara provisionals, mentre que el sindicat majoritari, l'USTEC, el xifra en un 30%. A Barcelona, la marxa ha aplegat prop de 2.000 persones que s'han manifestat des de la plaça Urquinaona fins a la plaça Sant Jaume, rere la pancarta contra l'emergència educativa Seguim els carrers. L'Ingrid, la Gemma i l'Eulàlia destacaven que, tot i les promeses polítiques, la situació no ha millorat.
6: Hem començat el curs igual que estàvem el curs passat, amb les mateixes ràtios, amb manca d'aules d'acollida.
7: No hi ha manera d'ampliar els pressupostos, no hi ha manera de tenir una escola pública de qualitat.
8: El curs no comença amb normalitat. Només començar, o sigui, els alumnes arribaran a unes aules que estan en més de 30 graus a la majoria de centres, o sigui, llocs on no s'hi pot estar.
0: Durant la marxa, crits contra la consellera d'Educació Esther Niubó i també contra la inacció del govern, tal com apunten la Susana i en Xavi.
9: Nosaltres sí que defensem el dret de l'educació. L'Illa hi deia que havíem de respectar el dret de l'educació. Nosaltres aquí avui l'estem defensant.
10: Estem aquí perquè el govern no ha fet els deures, per tant, evidentment, sabien que començaríem un curs calent.
0: Més pressupost per educació, baixada de ràtios i més recursos per poder desplegar una escola inclusiva de qualitat han estat una vegada més els principals reclams. En Francesc i la Manuela defensen la vaga d'avui per la necessitat de millorar el sistema educatiu català.
11: Doncs estem reivindicant que les condicions de l'escola pública no són les que haurien de ser.
12: La inclusió que tenim ara al sistema educatiu català no és l'adient i és perquè no està bé acomodada per aquest tipus de canalla.
0: La manifestació ha acabat a la plaça Sant Jaume amb una assemblea pública de docents. Això a Barcelona, però la vaga d'avui, les manifestacions al sector educatiu s'han fet de manera descentralitzada. Des de primera hora del matí hi ha hagut accions de protesta que en alguns casos han provocat moments de tensió. Fem un ràpid repàs pel territori. Anem a Lleida amb la Noèlia Caselles, a Girona amb el Pau Bartrolí i a Tarragona amb en Manel Sastre.
13: A Lleida, a primera hora, s'han viscut moments de tensió entre els Mossos d'Esquadra i els manifestants. Una vintena de docents han tallat les vies de l'alta velocitat a l'estació de Lleida Pirineus i la policia n'ha identificat tres. Una d'elles és el Rubén Satorra, de l'Assemblea Educativa de Ponent.
14: El que fèiem avui era una acció simbòlica. És cert, doncs, que sí, que hi ha hagut tres identificacions. Nosaltres seguirem amb la lluita, estem convençuts que l'educació necessita una millora.
13: Un cop han marxat de l'estació, més d'un centenar de docents s'han manifestat pel centre de Lleida fins a la plaça de la Paeria, on s'ha fet una macroassemblea.
15: A Girona, la manifestació ha plegat 650 persones que s'han concentrat a Fontajau i que han recorregut els carrers del centre de la ciutat fins a plaça Independència. La Gemma, de Sant Feliu de Guíxols, explica que faltaven companys que volien rebre els alumnes el seu primer dia de curs. Yeah.

0: realitat ens ho hem pensat. Ens ha costat una mica aquesta decisió, si avui o no avui, però és el missatge. El missatge és no comença el curs amb normalitat.
1: També s'han sumat a la protesta educadors i educadores d'infantil. L'Imma, de Lloret de Mar, denuncia la falta de personal.
2: Obrim un nou curs amb les mateixes condicions, amb 8 nadons per una educadora, amb 13 infants d'un any a dos anys per una educadora, amb 20 infants de dos anys per una educadora, i això és insostenible.
1: La manifestació s'ha celebrat sense incidents i ha culminat amb una gran assemblea per intercanviar punts de vista.
3: A Tarragona, més de 300 docents han protestat pel centre de la ciutat, però no han pogut tallar els accessos al port ni a l'autovia 7, com volien, per la forta presència de Mossos antiavalots que els han barrat el pas. Amb crits de som docents i no delinqüents, els mestres s'han queixat del desplegament desproporcionat i Jordi Martí, de la CGT, advertia que seguiran amb les protestes fins que el govern dediqui més recursos a l'educació i no tantes a la repressió.
4: Esperem que no calgui arribar a les vagues que vindran, però, si en cal, ho farem. El que no farem és entendre una educació tal com està ara. Necessitem el 6% d'inversió del PIB d'educació perquè el país funcioni.
3: A l'Ebre, els docents han tallat la N340 en posta.
5: 3CAT Info.
6: A les portes de l'11 de setembre, l'Assemblea Nacional fa una crida a tots els independentistes a unir-se i rebel·lar-se per revertir el que qualifiquen de retrocés escandalós de país. L'ANC ha reunit avui els 7 presidents que ha tingut fins ara i que participaran a la manifestació d'aquest divendres. Barcelona, Txell Vallespí.
7: El president de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Vila, vol una manifestació massiva aquest 11 de setembre, però no només això.
8: Fem una crida a rebel·lar-se contra la situació actual que pateix el poble de Catalunya i activar amb força la lluita independentista.
7: Per l'expresidenta de l'ANC, Carme Forcadell, que serà la capçalera de la columna present de la manifestació de Barcelona, la gent ha de sortir al carrer per la independència i també per salvar la llengua.
9: Si volem salvar el país, hem de salvar la llengua, perquè sense llengua no tenim país. Per tant, faig una crida perquè surtin al carrer. Per l'11 de setembre, sí, però també per la llengua.
7: A més de Carme Forcadell i de Josep Vila, també seran a les manifestacions de l'11 de setembre els expresidents de l'ANC, Lluís Llach, Dolors Feliu, Elisenda Pelosí, Jordi Sánchez i Dolors Marín. Per aquest divendres, les entitats independentistes han convocat 3 marxes a Barcelona, Girona i Amposta.
6: I Plataforma per la Llengua ha denunciat l'incompliment del Pacte per la Llengua un any i mig després de la seva signatura. L'organització insta el govern a actuar amb urgència en àmbits clau com l'ensenyament, la salut, l'empresa i els mitjans públics. Marta Vives.
10: L'entitat assegura que només s'han executat completament el 38,8% de les mesures previstes per al 2025 i ha criticat la falta d'implicació de bona part del govern, especialment de departaments com els de salut, empresa o drets socials. El president de la plataforma, Òscar Escudé, posa exemples concrets.
11: Els drets lingüístics a salut continuen vulnerant-se contínuament. O sigui, menys drets lingüístics equival a més inseguretat assistencial. Les comunicacions de tot el govern, i molt especialment del seu president, no són sempre en català, com tampoc ho són les altres administracions que s'han adherit al pacte, com l'Ajuntament de Barcelona. El català encara no és oficial a la Unió Europea. I a l'escola continuen sense aplicar-se els canvis necessaris per assegurar el ple domini del català quan els joves acaben l'escolarització obligatòria.
10: És per això que l'organització reclama una revisió profunda del model actual, l'acció real de tota l'administració i l'impuls veritable del Pacte Nacional. Escudé apel·la a la màxima autoritat del país.
11: Apel·lo directament al president Salvador Illa a assumir aquesta responsabilitat, a prendre les regnes de l'aplicació del pacte i a fer-lo complir a tot el seu govern. El pacte no és només del Departament de Política Lingüística, és un pacte de govern i de país.
10: L'entitat que forma part del pacte assegura que en continuarà fiscalitzant els incompliments i confia no haver-ne de sortir.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Anem ara fins a Alemanya, on avui arrenquen les negociacions per mirar de resoldre el trencaclosques de la investidura del primer ministre de l'Estat Federal de Saxònia-Anhalt, on ha arrasat l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, però sense majoria absoluta per governar. Les converses per formar govern han de demostrar fins a quin punt es crea un cordó sanitari. En paral·lel, el canceller Friedrich Merz està sota més pressió pels mals resultats del seu partit, la CDU, on hi ha un debat intern sobre com s'ha de respondre a l'auge dels ultres. Berlín, Jordi Regàs.
12: Alternativa per Alemanya necessita per força un suport addicional si vol investir Ulrich Siegmund com a primer ministre. Hores d'ara, l'únic partit disposat a negociar és l'aliança Saga-Wagenknecht. L'extrema dreta tampoc descarta, però, la possibilitat d'algun diputat transfuga, sigui de la mateixa Esquerra Populista o de la CDU. Ulrich Siegmund.
13: Ara el nostre repte consistirà a articular aquesta majoria estable durant les pròximes setmanes. Ja he expressat com podria ser.

0: tot plegat, amb el suport complet d'una de les formacions o de diputats concrets, però no amb una abstenció, que per mi no és una majoria estable.
1: L'objectiu d'Alternativa per Alemanya és tombar Friedrich Merz. Mentrestant, el debat a la mateixa CDU puja de to, amb un canceller en el moment més baix de la legislatura. Qui ja ha entrat en acció, aprofitant un acte de campanya a Berlín, és el primer ministre cristianodemòcrata del Rin del Nord-Westfàlia, Hendrik Wüst. És el principal candidat a substituir Merz si aquest fes el pas al costat.
2: Hem de reflexionar amb molta serietat sobre com tractem els votants, perquè n'hem perdut i s'han desplaçat fins a l'extrem polític. Com ens enfrontem als extremistes i els populistes? No hauríem d'entrar molt més en la discussió, en la lluita, encara que sigui incòmode?
1: Merz ara gaudirà d'un període de gràcia fins al 20 de setembre. Si la davallada electoral a les dues eleccions regionals previstes per aquell dia s'agreuja, es destaparà la caixa dels trons.
3: I jornada de caos als aeroports del Regne Unit. Centenars de vols es veuen afectats pels problemes en el sistema de control aeri, especialment les sortides des dels principals aeroports de Londres, com Heathrow i Gatwick, amb retards que poden arribar als 90 minuts. Els avions sí que poden aterrar, però amb normalitat. El Servei Britànic de Navegació Aèria ha informat que s'està investigant una incidència tècnica i els seus enginyers estan treballant sobre el terreny per solucionar-la. L'organisme europeu del trànsit aeri ja ha advertit que les restriccions sobre l'espai aeri de Londres, el sud d'Anglaterra i Gales es poden mantenir fins a les 9 del vespre. I un últim apunt abans d'obrir l'àrea de servei, perquè els nous contractes de treball hauran de detallar moltes més condicions laborals que fins ara. Hi hauran de constar, per exemple, el salari base, els complements i les variables, les jornades i els torns o els criteris per modificar els horaris, entre altres conceptes. Avui el govern espanyol ha aprovat la normativa que haurà d'entrar en vigor en les pròximes setmanes. També preveu els treballadors que puguin tenir un contracte en vigor i demanar aquesta informació i que l'empresa els hagi de facilitar en el termini d'un mes. Yolanda Díaz, vicepresidenta segona i ministra de Treball.
4: Esta norma da un paso más en la lucha contra la precariedad en nuestro país, regula todos los elementos esenciales del contrato en nuestro país. Es muy importante. El 75% de las empresas cometen irregularidades.
3: La normativa també endureix els períodes de prova. Caldrà que les empreses detallin en què consisteix i què cal per superar-lo i no es podrà allargar més de 6 mesos, tret de casos puntuals. A més, les companyies també hauran d'informar els empleats si fan servir algoritmes informàtics per prendre decisions laborals, com l'assignació de tasques, la promoció de professionals o l'extinció de contractes i també els criteris amb què funcionen aquests algoritmes. Són 6:45, moment d'actualitzar la informació viària amb la Montse Mas. Bona tarda.
5: Bona tarda. Doncs a aquesta hora la incidència més destacada la trobem a l'autopista AP7, on un accident a l'alçada de Santa Margarida i els Monjos en sentit Tarragona obliga a mantenir un carril tallat i provoca retencions d'uns 3 quilòmetres. I a Lleida, a la 2, al pas per Vilassana, un camió avariat al voral genera lentitud en sentit Barcelona. Pel que fa als accessos a Barcelona, es mantenen les retencions a la C33 i la C58 a Montcada i Reixac, i a les rondes de la capital es manté la circulació intensa en diversos trams en els dos sentits. Pel que fa al transport públic, els ferrocarrils de la Generalitat, el servei de la línia Barcelona-Vallès està aturat entre les estacions de Plaça Catalunya i Sarrià a causa d'una avaria.
3: Gràcies, fins ara.
5: Fins ara.
3: El temps. Amb la Gemma Puig.
6: Avui hem de tornar a parlar de calor. Les temperatures avui amb aquest vent de Garbí rescalfat on més s'han pujat han estat cap a les comarques gironines, Alt, Baix Empordà, Pla de l'Estany, Gironès, fins a 39,7 graus a Anglès, a tocar d'aquests 40 graus, 38 a Banyoles, 39 a Torroella de Fluvià. Temperatures altes encara també cap a Ponent o cap a l'interior de l'Ebre, però sí que han reculat una miqueta respecte ahir. I han començat a arribar ja alguns primers ruixats cap als ports, cap al Pirineu per Pirineu Occidental, també cap al nord del Ripollès. De moment, 8 litres per metre quadrat a Ull de Ter, un litre a Certescant o un litre per metre quadrat també a Montsec d'Ares. Mantenim aquesta certa inestabilitat durant aquestes properes hores, en aquests ruixats que sí que de cara al vespre i sobretot encara en la matinada poden ser ja localment intensos. Molta precaució de cara a aquest dimecres. Tenim una situació complicada amb ruixats, amb tempestes que des de primera hora del matí poden afectar, doncs, principalment litoral i prelitoral, des de l'Alt i el Baix Penedès fins al Vallès Occidental, Baix Llobregat, tot aquest sector de la costa i el prelitoral, amb avisos de nivell 4 sobre 6 del Servei Meteorològic de Catalunya. Estem parlant de pluja que pot ser torrencial, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, molta precaució, no només en aquestes comarques, sinó també roixats, tempestes intenses acompanyades de vent, també poden haver acompanyades de calamarsa cap a punts de la Catalunya central, del Prepirineu, ben bé fins al migdia. Després de la tarda, aquests roixats quedaran un pèl més restringits cap a aquest sector del nord-est, des del Vallès fins a la Selva, localment intensos encara, i al vespre sí, amb tendència a anar marxant i anar afluixant una mica més aquesta intensitat. El que també notarem aquest dimecres és aquest descens contundent del termòmetre. Passarem d'aquests valors que avui han fregat, podríem dir, els 40 graus, demà les màximes més altes els hi costarà d'arribar als 30 graus.
7: Tresca Info.
8: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
9: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
10: Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
8: Fins al 18 d'octubre seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
10: Entrades a teatrepoliorama.com.
7: A Trescat Info.
11: La pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
7: Insostenibles.
12: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
7: El retrat d'un planeta en crisi.
13: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
14: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
7: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
15: 10 minuts per saber què hi ha darrere d'un fenomen social, d'una decisió política, d'un conflicte internacional, d'una història sorprenent. Cada dia t'expliquem un tema d'actualitat en menys de 10 minuts.
7: El Radar, el podcast diari de notícies a Trescat Info, amb Eloi Barrera.
15: Cada dia trobaràs un nou capítol del Radar al web i l'app de Trescat Info, perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
7: Trescat Info.
3: El govern espanyol destinarà 500.000 euros a restaurar la muralla de Tossa de Mar, a la Selva. Aquest estiu, el risc de despreniment d'una de les torres va obligar a tancar les terrasses de dos restaurants que hi ha a tocar. Girona, Núria Paraire.
16: El Ministeri ha aprovat una actuació d'emergència per evitar el risc de despreniments i les obres les farà l'Institut de Patrimoni Cultural. Es repararan les tres torres i diferents trams del recinte de la muralla. L'alcalde de Tossa, Martí Pujals, ja havia alertat del deteriorament i mentre l'Estat, que és el propietari de la muralla, no aprovava les obres, s'havien col·locat unes malles de manera preventiva a l'entorn de la part superior de dues de les torres per evitar la caiguda de pedres. A finals de juny es va detectar que concretament la Torre de Ses Hores tenia risc d'esfondrament i es va decidir tancar les dues terrasses de restaurants que hi ha just a sota. La muralla es troba en una de les zones més turístiques i el trànsit de gent no permet fer actuacions a l'estiu, ho explica l'alcalde.
17: Ara ja s'està fent alguna actuació puntual, ja hi ha els contractistes aquí, i a l'octubre ja començàvem entrada de camions i fer l'actuació més important.
16: La Vila Vella de Tossa de Mar és un dels principals exemples que hi ha de recinte medieval fortificat al litoral català i és monument històric artístic d'àmbit estatal.
3: I el dramaturg català Joan Iago ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Literatura Dramàtica que concedeix al Ministeri de Cultura per l'obra La Brama del Cérvol, que va estrenar al Teatre Lliure el 2025 amb la seva companyia de La Calòrica.
18: I ets aquí per això dels cérvols, Maribel?
19: Sí.
18: Som-hi!
3: El jurat ha destacat la potència del text i ha qualificat d'arriscat i deliberadament delirant aquesta obra. A més, ha assenyalat que Iago, a través de la seva mirada lúcida i la ploma afilada, burxa una vegada més en les esquerdes de la nostra societat a través d'un humor descarnat. Joan Iago ha explicat a Catalunya Ràdio que l'emociona especialment que el jurat hagi triat aquesta obra seva.
20: Perquè és una obra que no sempre gaudi de confiança i d'aplaudiment. I fins i tot jo mateix a vegades m'he arribat a dubtar. Jo moltes vegades durant el camí vaig dir, no, anem bé, jo crec que l'obra és bona, jo crec que està bé, jo crec que val la pena. I ara rebre aquest reconeixement, doncs, sincerament és molt xulo. A vegades anar pels camins que no són els camins habituals, doncs, t'ajuden a arribar a llocs més únics.
3: El premi, que l'any passat va guanyar Victòria Spunsberg amb el seu imperatiu categòric, està dotat amb 30.000 euros. I la preestrena de la producció de l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, inspirada en Pau Casals, obrirà la nova temporada de les escèniques de Tarragona el 26 de setembre. El programa d'enguany inclou un concert del pianista Albert Marquès a la presó de Mas d'Enric, Tarragona. Ricard Buigas.
19: Pau, el nou treball de l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, obrirà el Teatre Tarragona una programació que presenta una setantena de propostes. Inclou obres com Impossible, en Lluís Soler, o l'adaptació de la novel·la

0: La Permagel, que comptarà amb un col·loqui amb l'autora Eva Baltasar. La regidora de Cultura, Sandra Ramos, ha explicat que enguany han volgut potenciar experiències com aquesta.
1: Que tothom pugui aprofitar l'experiència de les propostes artístiques que portem a la nostra ciutadania molt més enllà d'una experiència d'exhibició.
0: La programació inclou festivals com Sona Flamenc o Refugi Sonor, que enguany oferirà una actuació pels interns de la presó de Mas d'Enric. Es tracta de l'espectacle Freedom First, amb el pianista català Albert Marquès i l'escriptor, activista i poeta Keith Lamarck, empresonat des de fa 30 anys en règim d'aïllament al corredor de la mort d'Ohio, als Estats Units. Des del 2020, Lamarck recita en directe per telèfon des de la presó, fusionant la seva poesia amb jazz.
2: I acabem parlant d'aquesta casa perquè 3CAT estrena la temporada 2026-2027 amb novetats de ficció, nous drets esportius, el rellançament del Super 3 i l'aposta per l'actualitat per reformar la referència informativa de Catalunya Ràdio i TV3. La programació es presenta aquesta tarda en un acte a l'Ideal de Montjuïc, Barcelona, Montse Pujol, amb el suport tècnic de Raúl Orgales.
3: Aquesta tardor es reforça l'estratègia digital de 3CAT amb l'obertura de canals temàtics a YouTube per adaptar-se als hàbits de consum audiovisual actuals i destaquen temàtiques com l'humor, l'entreteniment o la cuina, entre d'altres. En l'actualitat destaca el nou programa Vèrtex, presentat per Ramon Pellicer, que es podrà veure els diumenges després del 30 minuts. Pellicer ha explicat a 3CAT Info les claus del nou programa.
4: Estem acostumats a rebre un munt de dades i d'informacions. Nosaltres aportem una miqueta de pausa amb la visió dels experts, amb diferents gèneres, amb el reportatge, per exemple, per tenir de prop els testimonis de les coses que passen en primera persona, amb una entrevista i amb un video wall per analitzar les dades i donar eines per qui vulgui interpretar-les.
3: I la periodista Clara Molins també es posa al capdavant del programa Nervi, que enguany presenta novetats.
5: Es regira una mica amb algunes novetats i algunes cares noves, veus noves, gent que ens interessa molt el seu punt de vista de la cultura i del món, com per exemple la Maria Rovira, l'Oia Sherman, que ha publicat un llibre fantàstic que es diu Irlanda. Amb ella estudiarem i analitzarem al fons l'origen de les paraules, que ella és una apassionada d'això. També tindrem la Jana Jubert com a prescriptora cultural, que ens intentarà copsar una mica de què es parla els fenòmens culturals allà on la nostra mirada no arriba.
3: La Travessa VIP, presentada un cop més per Laura Escanes i amb la participació de 16 concursants de l'Star System català, i la segona temporada de La Gran Cita amb Dulceida són alguns dels nous continguts d'entreteniment que arriben aquesta temporada i que es presenten aquesta tarda aquí a Montjuïc.
2: Esports. I quan falten 5 minuts per les 6 de la tarda, repassem l'actualitat esportiva amb Ricard Isidro. Bona tarda.
6: Bona tarda, Agustí. El Barça ha situat Lamine Yamal, Pau Cubarsí i Rodri entre els candidats a guanyar la pilota d'or com a millor jugador. També hi ha els exjugadors del Barça, Lionel Messi i Ferran Torres, i els jugadors del Madrid, Marco Corella, Vinícius i Kylian Mbappé. Destaquen, però, les absències de Pedri i Rafinha. El Barça femení també domina en la llista de 30 nominades com a millor jugadora, amb 6 futbolistes: Caroline Graham, Patri Guijarro, Eva Payor, Clàudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks. Més de les exjugadores del Barça: Alexia Putellas i Mapi León, que la temporada passada estaven al Barcelona, i Mariona Caldentei, que han set el seu tercer any a l'Arsenal. També sabem que Lamine Yamal i Pau Cubarsí al Barça masculí, Vicky López i Clara Sarra Jordi al femení són candidats al guardó millor jugador i jugadora jove. Joan Garcia i Cata Coll, per la seva banda, són candidats a millors porters. Pere Romeu tindrà opcions de guanyar com a millor tècnic d'un equip femení. En canvi, Hansi Flick no està entre els 5 nominats. Són Luis Enrique, Mikel Arteta, Unai Emery, Luis de la Fuente i Vincent Kompany. El dilluns 26 d'octubre s'entregaran els diferents premis, els diferents guardons de la pilota d'or en una gala a Londres.
7: 3CAT Info.
6: Precisament, Lamine Yamal ha posat avui com a pròxim objectiu guanyar la Champions.
8: Sí, jo crec que no hi ha més motivació que dir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
6: Són declaracions del davanter del Barça a la prèvia del debut blaugrana en aquesta edició de la Lliga de Campions contra el Feyenoord a 7:15. L'entrenador del Barça, Hansi Flick, també en la roda de premsa prèvia al partit, reconeix que guanyar la Champions és el seu gran somni, però vol tocar de peus a terra i diu que és un objectiu difícil. Bissiwu, tot i haver-se recuperat del cop al turmell, no entra a la convocatòria del Barça per demà i Flick vol que jugui abans amb el Barça Atlètic. Eric García es perdrà també el partit, però en aquest cas per sanció. Avui ja juguen els sis primers partits.

0: partits de la primera jornada de la fase Lliga, a 6:45 a ECA d'Atenes, UASC d'Àustria i Bruges Aston Villa. A partir de les 9, Madrid Inter de Milà, Porto Manchester City, Lilla Betis i Borussia Dortmund Villarreal. Encara en futbol, l'Espanyol ha comunicat que la portera Paula Cova haurà de passar per quiròfan per poder superar una alteració detectada a les proves mèdiques prèvies a l'inici de la temporada, sense entrar en més detalls. Serà intervinguda dilluns vinent.
1: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
0: En ciclisme, quart triomf a l'esprint en aquesta edició de la Vuelta per Matthew Brennan. Ha superat els seus rivals després de 181 quilòmetres entre Cortegana i Palos de la Frontera, de la 16a etapa. El balear Enric Mas segueix de líder amb 2 minuts i 6 segons sobre l'austríac Gall. Demà, 17a etapa, totalment plana, 185 quilòmetres entre Dos Hermanes i Sevilla, ideal, novament, per als sprinters.
1: 3CAT Info.
0: En bàsquet, el Barça ha presentat a la vegada les 11 incorporacions d'aquest estiu. Són Umoja Gibson, Tyrese Martin, Stanley Umude, Justin Robinson, Agustín Lobal, Olivier Nkamua, Tosan Ewoma, Oleg Balcerovski, Justin Minaya, Josh Nebo i Joan Makundu. Més el tècnic Alexander Sekulic i el nou director esportiu, Xevi Pujol.
2: Ha sigut un estiu molt intens pel club, amb molts canvis en totes les àrees, on tenim doncs, aquests 11 jugadors que responen a un perfil atlètic, amb cames fresques, bona mentalitat, amb ganes de créixer, d'adaptar-se quan abans a totes les característiques noves doncs, que té la Lliga CB, que té l'Eurolliga.
0: El Barça d'handbol, per la seva banda, a la prèvia del retorn a la Lliga de Campions, ha anunciat l'ampliació del contracte del tècnic Carlos Ortega fins al 30 de juny del 2031.
3: Normalmente los entrenadores no renuevan tantos años, ¿no? Esto significa, sin duda, confianza plena en mi persona y en mi staff, ¿no? Y, bueno, espero estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Como creo que estos últimos años hemos estado, ¿no?
0: Demà, el Barça, vigent campió de la Champions de vol, debuta a la Lligueta contra l'Skanderborg danès.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són les 6. Primer titular pel trànsit, equip viari.
2: Retencions i circulació intensa als accessos a Barcelona, sobretot a la C33 i la C58 a Montcada i Reixac, també a la C32 a Sant Boi de Llobregat. A les rondes de Barcelona se circula amb lentitud en diversos trams, sobretot a la de Dalt en sentit Trinitat i a la Litoral en sentit Llobregat. Els ferrocarrils de la Generalitat, el servei de la línia Barcelona-Vallès, s'ha restablert entre les estacions de Plaça Catalunya i Gràcia.
1: El govern ha suspès les classes i restringeix demà la mobilitat a les comarques del Baix Llobregat, Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès pel risc de pluja intensa. També suspèn l'activitat sanitària no urgent ni essencial i recomana el teletreball. Les restriccions començaran a les 7 del matí i s'allargaran fins a les 5 de la tarda. Espanya suspèn en l'últim informe PISA i registra el pitjor resultat de la seva història. Catalunya queda fora de l'estudi per l'elevat nombre d'alumnes exclosos de la prova. El Ministeri d'Educació atribueix a l'errada a la Generalitat i, de moment, no pren cap mesura a l'espera de la investigació del departament. Seguiment baix de la vaga a les aules el dia que comença el curs escolar. Els sindicats convocants reclamen millores laborals i del sistema educatiu. Prop de 2.000 persones s'han manifestat a Barcelona a la protesta més nombrosa de les d'aquest matí a Catalunya. Mentre la consellera d'Educació, que manté la mà estesa per al diàleg, però limita el debat amb els sindicats a l'àmbit laboral i considera que parlar del model educatiu suposa obrir-se a més interlocutors, com ara les famílies dels alumnes. Una dotzena de països prohibiran importar béns produïts als assentaments jueus als territoris ocupats per Israel a Cisjordània. El grup inclou potències que ja ho feien com Espanya i d'altres com el Regne Unit, França i el Canadà, que s'uneixen a aquesta mesura per pressionar Israel per la seva política contra els palestins. El govern de Pedro Sánchez aprova aixecar el secret dels informes policials i del CNI sobre l'entrada massiva a Ceuta. La Moncloa assegura que la documentació reforça la seva versió que no hi va haver avisos previs de la magnitud de l'assalt. Els arxius que no comprometen la seguretat de l'Estat es podran consultar demà mateix. La Comissió Europea proposa un marc regulador comú perquè els estats i les regions puguin restringir el lloguer turístic i també la compra de segones residències en zones del mercat tensionat. L'esborrany de la nova llei d'habitatge assequible també deixa clar que qualsevol mesura haurà de ser proporcional i temporal.
0: Esports.
3: El Barça ha situat Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri entre els candidats a guanyar la pilota d'or. El femení blaugrana ho supera amb 6 futbolistes per aconseguir el guardó. Caroline Graham, Patrick Guijarro, Eva Payor, Clàudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks. També hi ha les ex-blaugrana Alexia Putellas i Mapi León. Lamine Yamal veu el Barça capacitat per guanyar enguany la Champions. Ho ha dit a la prèvia del partit dels blaugrana de demà contra el Feyenoord a la primera jornada de la fase Lliga. Avui es juguen els primers 6 partits d'aquesta Champions. Destaquen el Madrid-Inter, el Porto-Manchester City, el Borussia-Villarreal i el Lilla-Betis, tots 4 a partir de les 9 del vespre.
1: Últim dia de calor intensa avui, sobretot al nord-est, 40 graus anglès. Mantindrem alguns ruixats i tempestes irregulars les properes hores. Localment poden ser intenses. I demà, ja des de primera hora, molt pendents d'aquests ruixats i tempestes intenses amb pluja torrencial al litoral i al prelitoral entre el Penedès i el Vallès Occidental. Caiguda contundent de la temperatura, tramuntana i mestral als dos extrems.
0: 3CAT Info.
1: Són les 6 de la tarda i 4 minuts. Salutacions a qui us informa, Nàtia Dell.
0: 3CAT Info.
1: El govern ha suspès les classes de demà a les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès pel risc de pluja intensa. En aquestes comarques la situació de perill és de 5 sobre 6 i al matí es podrà superar el llindar de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Per això també restringirà la mobilitat. Departament d'Interior, Txell Garrigà.
4: Protecció Civil ha activat el pla Inuncat i ha elevat el nivell de perill fins a 5 sobre 6. Per això, de cara a demà, en aquestes 5 comarques hi haurà mesures excepcionals entre les 7 del matí i les 5 de la tarda. Entre d'altres, per exemple, restringirà la mobilitat als serveis essencials, es demana prioritzar el teletreball i se suspendran les activitats educatives a les escoles. Ho explicava la consellera d'Interior, Núria Parlon.
5: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball en tots aquells àmbits que sigui possible, suspendre l'activitat educativa, universitària i esportiva, especialment a l'aire lliure, tot el que és l'activitat dels centres de dia, suspendre també aquella activitat sanitària que no és essencial i no és urgent.
4: I és que els xàfecs que es preveuen seran molt intensos, localment amb més de 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Hi ha un avís per acumulacions que també poden arribar a superar els 90 litres en només 3 hores al sector central i prelitoral. Protecció Civil demana molta prudència, ho explicava Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
6: Doncs aquesta vigilància de no acostar-se a zones inundables, de no baixar soterranis quan ja està plovent, d'anar amb compte amb no tenir el cotxe aparcat a la riera. Tot això és avui que tenim que pensar-ho. Ja no demà, quan comenci a ploure, ja no és el moment d'anar a treure el vehicle ni és el moment de pujar la teulada, desembossar l'embornal.
4: La pertorbació avançarà d'oest a est i, a més de la pluja, pot comportar també tempestes, fortes ventades i mala mar a l'Alt Empordà. Les temperatures, de fet, baixaran entre 5 i 10 graus.
1: Parlem ara d'educació, 6 i 6 minuts. Espanya ha suspès en l'últim informe PISA i registra el pitjor resultat de la seva història. Catalunya queda fora de l'estudi per l'elevat nombre d'alumnes exclosos d'aquesta prova. Recordem, el Ministeri d'Educació atribueix l'errada directament a la Generalitat i, de moment, no pren cap mesura a l'espera de la investigació del Departament. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
7: Els alumnes espanyols retrocedeixen en ciències i en matemàtiques, però sobretot en comprensió lectora. Aquí cauen 23 punts, l'equivalent a perdre un curs escolar, segons l'OCDE. La tendència a la baixa és dels 91 països, va començar fa 10 anys, però ara s'ha accentuat principalment per l'ús de les pantalles, apunta Tue Haigren, coordinador de PISA.
8: Generally, en general, si un text és més llarg de 400 paraules, bàsicament el que cap en una pantalla, és on veiem les dificultats dels alumnes. Hi ha molts indicis que això és més un repte de tota la societat.
7: Tot i que les dades de Catalunya sí que computen en la mitjana estatal, no serveixen per comparar-se amb altres comunitats ni amb edicions anteriors, perquè el nombre d'alumnes exclosos va superar el permès. El secretari d'Estat, Abelardo de la Rosa, assenyala al Departament d'Educació i recorda que els tècnics del Ministeri ja els van advertir.
9: Y el mensaje que se recibió es que se iba a corregir. Ahí me debo quedar. A partir de ahí, insisto, las medidas que ha tomado Cataluña son las que son hasta este momento. Tiene que terminar su investigación. Cuando Cataluña termine su investigación, pues veremos otras posibles medidas.
7: Ara bé, reconeix que les advertències tampoc van arribar a la cúpula política del Ministeri.
1: El curs escolar arrenca amb vaga i noves mobilitzacions de mestres i professors. El Departament d'Educació parla d'un seguiment de la vaga del 12%, amb dades encara provisionals, mentre que el sindicat majoritari, l'USTEC, el xifra en un 30%. A Barcelona, la marxa ha plegat prop de 2.000 persones que s'han manifestat des de la plaça Urquinaona fins a la plaça Sant Jaume, rere la pancarta contra l'emergència educativa Seguim els carrers. L'Ingrid, la Gemma i l'Eulàlia destacaven que, tot i les promeses polítiques, la situació no ha millorat.
10: Hem començat el curs igual que estàvem el curs passat, amb les mateixes ràtios, amb manca d'aules d'acollida.
11: No hi ha manera d'ampliar els pressupostos, no hi ha manera de tenir una escola pública de qualitat.
12: El curs no comença amb normalitat. Només començar, o sigui, els alumnes arribaran a unes aules que estan a més de 30 graus a la majoria de centres, o sigui, llocs on no s'hi pot estar.
1: Durant la marxa, crits contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, i contra la inacció del govern, tal com apunten la Susanna i en Xavi.
13: Nosaltres sí que defensem el dret de l'educació. L'Illa hi deia que havíem de respectar el dret de l'educació. Nosaltres aquí avui l'estem defensant.
14: Estem aquí perquè el govern no ha fet els deures, per tant, evidentment, sabien que començaríem un curs calent.
1: Més pressupost per a educació, baixada de ràtios i més recursos per poder desplegar una escola inclusiva de qualitat han estat una vegada més els principals reclams. En Francesc i la Manuela defensen la vaga d'avui per la necessitat de millorar el sistema educatiu català.
15: Doncs estem reivindicant que les condicions de l'escola pública no són les que haurien de ser.
16: La inclusió que tenim ara al sistema educatiu català no és l'adient i és perquè no està bé acomodada per aquest tipus de canalla.
1: La manifestació ha acabat a la plaça Sant Jaume amb una assemblea pública de docents. Per cert, que la consellera d'Educació, Esther Niubó, tot això assegura que continuen oberts a negociar amb els sindicats crítics, però només sobre condicions laborals als treballadors. Insisteix que cal obrir un debat a fons sobre com s'ha de redefinir el sistema educatiu els propers 10 anys i aquest s'ha de fer amb més interlocutors. Departament d'Educació, Sara Canyeté.
17: La consellera d'Educació, Esther Niubó, manté la mà estesa per negociar amb els sindicats, però ho limita només a qüestions relatives a les condicions laborals i dona les demandes salarials per tancades.
18: Però estem parlant de qüestions puntuals que tenen a veure amb temes estrictament salarials i laborals, que és lògic que parlem amb els sindicats, però altres qüestions que són de sistema les hem de poder debatre amb tota la comunitat educativa.
17: Més enllà d'aquestes millores laborals, Niubó diu que el diagnòstic sobre les dificultats del sistema educatiu català està fet i que ara el que cal és anar un pas més enllà i pactar les solucions amb el conjunt de la comunitat educativa i que això vol dir incloure també les famílies i les direccions de centre.
18: És un salt endavant. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys i això passa per parlar del model d'educació inclusiva, passa per parlar del model d'acollida, passa per parlar de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
17: Sobre l'inici de curs, la consellera ha destacat que tots els centres han pogut obrir amb normalitat i ha lamentat una vegada més que el curs hagi començat amb una jornada de vaga i amb problemes de mobilitat a primera hora del matí.
1: Per cert, que l'oposició i els socis parlamentaris han criticat el govern per aquest començament de curs en vaga i pel fiasco de PISA. Sentim Jordi Turull de Junts, la republicana Esther Capella, en Jessica Albiach dels Comuns i la cupaire Pilar Castillejo.
19: L'informe PISA, com algun altre episodi ha passat a Catalunya, ens han fet sentir una mica de vergonya com a país. Jo crec que aquí el que hi ha és un gran nivell d'incompetència. I llavors el que no pot ser, la consellera, jo crec que la consellera per ella mateixa hauria d'haver plegat.
20: Que es donguin les explicacions pertinents. I si no són satisfactòries, Esquerra Republicana demanarà el que calgui. I si cal demanar responsabilitats, les demanarem.
21: I jo crec que és el moment de que siga el govern que, en lloc de demanar treves, es posa les piles, actue i reaccione, perquè estem en una crisi profunda educativa.
22: Ho diem clarament. La consellera Niubó ha d'emitir, no per les proves PISA només. Comencem amb les mateixes errades de cada curs. No ha estat capaç de resoldre el conflicte educatiu.
1: Canviem de qüestió.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: El Regne Unit, juntament amb França i el Canadà, entre altres, endureixen el seu posicionament contra Israel per la seva política contra els palestins. Han anunciat la prohibició d'importar béns produïts als assentaments jueus als territoris ocupats.

0: Ocupats a Cisjordània. L'executiu britànic va més enllà i acusa el govern israelià de fer els ulls grossos davant la neteja ètnica, diu, perpetrada pels colons jueus. Londres, Quim Olivares.
1: El govern britànic prohibeix importar productes provinents dels assentaments jueus en territoris ocupats des del 1967 a Cisjordània i acusa el govern israelià de complicitat en la neteja ètnica per part dels colons. Sentim el ministre d'Exteriors, Ed Miliband, al Parlament.
2: El govern britànic està d'acord que hi ha una neteja ètnica de palestins en zones de Cisjordània perpetrada per colons terroristes i massa sovint el govern israelià ha fet els ulls grossos davant d'això i pitjor encara. Alguns dels seus membres han fet declaracions i han pres mesures per donar suport als desplaçaments forçats de palestins.
1: Miliband ha explicat que les sancions s'han adoptat de manera conjunta amb altres estats.
2: Puc dir a la cambra que avui França i el Canadà anuncien, juntament amb la Gran Bretanya, que també prohibiran la importació de béns per assentaments il·legals i s'uneixen així als Països Baixos, Irlanda, Bèlgica, Espanya i Noruega.
1: Miliband, els pares del qual es van exiliar al Regne Unit fugint de la persecució nazi, insisteix que la mesura no va contra el poble israelià, sinó contra el seu govern.
2: Estic orgullós de ser jueu i del meu suport incondicional a l'estat d'Israel i no hi ha cap contradicció entre això i el meu suport a l'estat de Palestina.
1: El govern britànic és partidari de la creació de dos estats, a Israel i a Palestina, i demana el desmantellament total de Hamas, però recorda que combatre'l no justifica les accions d'Israel a Gaza.
0: El govern israelià ha qualificat el govern britànic d'hostil i ha anunciat diverses mesures com a represàlia, entre les quals destaca que tancarà el consulat britànic a Jerusalem i que prohibeix a 12 ciutadans del Regne Unit viatjar a Israel per ser considerat antisemites. A tot això, Benjamin Netanyahu, que va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas per part del president dels Emirats Àrabs 10 dies abans del 7 d'octubre del 2023, segons una investigació que publica el diari israelià Haaretz. El mitjà, que avança les dades recopilades per a un llibre, indica que el primer ministre israelià no va traslladar la informació als serveis de seguretat ni va prendre tampoc cap mesura preventiva. Netanyahu ho ha negat, insisteix, que mai va ser informat. És un quart de set de la tarda, àrea de servei. Fem un cop d'ull a la mobilitat a aquesta hora. Montse Mas, bona tarda.
3: Bona tarda. Doncs això, la tarda es complica. Els accessos a Barcelona, a la C33 i la C58, hi ha retencions d'uns 4 quilòmetres des de Montcada i Reixac en sentit sud, cap al Nus de la Trinitat. A la Ronda Litoral, la cua arriba als 3 quilòmetres cap al Nus de Llobregat i a la 2, a Cornellà, circula amb retencions en tots dos sentits. També a la C17 hi ha un parell de quilòmetres de lentitud entre Parets i Mollet cap a la capital catalana i a la C32 a Sant Boi hi ha retencions cap a Castelldefels. A la 2, a Lleida, precaució a Vilassana per un camió avariat al voral cap a Barcelona. Pel que fa als ferrocarrils de la Generalitat, el servei de la línia Barcelona-Vallès s'ha restablert entre les estacions de Plaça Catalunya i Gràcia.
0: Gràcies, fins ara.
3: Fins ara.
0: I afegir que és avui una jornada de caos als aeroports del Regne Unit perquè centenars de vols s'han vist afectats pels problemes en el sistema de control aeri, especialment les sortides des dels principals aeroports de Londres, com Heathrow i Gatwick, amb retards que poden arribar als 90 minuts. Els avions sí que poden aterrar amb normalitat. El Servei Britànic de Navegació Aèria ha informat que està investigant una incidència tècnica i els seus enginyers estan treballant sobre el terreny per solucionar-la. L'Organisme Europeu de Trànsit Aeri ja ha advertit que les restriccions sobre l'espai aeri de Londres, al sud d'Anglaterra i Gales es poden mantenir fins a les 9 del vespre. Anem ara al temps.
4: El temps.
0: Amb Gemma Puig.
5: Avui, altre cop, hem de començar parlant de calor. Aquestes temperatures que s'han enfilat, altre cop ho han fet avui amb aquest vent de garbí rescalfat cap a les comarques gironines. Aquí és on més ha pujat el termòmetre, gairebé a tocar d'aquests 40 graus, 39,7 a Anglès, 39 a Torroella de Fluvià, Navata, a Cabanes també 38, Banyoles 38, Espolla 38, Sant Romà d'Abella 37, i ha començat a fluixar, ni que sigui una miqueta, la temperatura cap a Ponent o cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. I han començat a arribar ja aquests primers ruixats ciutats. De moment, han caigut 8 litres per metre quadrat a Ulldeter, una Sartescan o un litre també a Montsec d'Ares. Es mantindran aquests ruixats irregulars cap als ports, cap al Pirineu, Prepirineu, de cara a les properes hores, però molt i molt pendents d'aquest canvi de temps contundent que tindrem ja a partir d'aquesta propera nit i matinada i sobretot durant tot aquest dimecres. Els ruixats, les tempestes seran localment intenses,

des de primera hora del matí de matinada en aquest sector, des de l'Alt Baix Penedès fins al Baix Llobregat Vallès Occidental. Avisos en aquestes comarques de nivell 4 sobre 6. Estem parlant de més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. En aquesta hora de primera hora del matí, molta precaució, pluja torrencial en aquest sector, però també aquests roixats i tempestes que podran afectar més comarques de l'interior, menys probable cap a la Vall d'Aran, també cap a sectors de Ponent o interior de l'Ebre. Això no vol dir que no hi acabi plovent, però no amb aquest temps més violent. I de cara a la tarda, els ruixats doncs quedaran un pèl més restringits cap a la Catalunya central o cap al nord-est. Per tant, un dia demà molt i poc pendent d'aquests ruixats i tempestes perquè venim, a més de dies de molta calor acumulada. Pel que fa a les temperatures, també notarem aquest canvi contundent pel que fa al termòmetre. Els valors més alts aquest dimecres els hi costarà arribar als 30 graus.

0: Continuem aquí a 3 Catinfo, un quart i 4 minuts pràcticament de 7 de la tarda, nou revés del Tribunal Suprem al govern espanyol. Els jutges donen la raó a Vox i han suspès el dret de vot dels estrangers nacionalitzats per ser descendents espanyols exiliats del franquisme. El govern de Pedro Sánchez reclama al Suprem que rectifiqui i l'acusa de bloquejar un dret fonamental a pocs mesos de les eleccions. Madrid, Paula Bruixats.
1: La decisió afecta 2,5 milions de persones espanyols a l'estranger nacionalitzats a través de la llei de nets que no podran votar excepte que acreditin que són fills o nets d'exiliats de la Guerra Civil. El Tribunal Suprem diu que això no es pot donar per fet, que s'ha d'aprovar, i això suposa un revés a la llei del govern espanyol. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho critica, denuncia que es limita un dret fonamental.
2: Le pido respetuosamente al Tribunal Supremo que cuanto antes, lo antes posible y en todo caso antes de los procesos electorales de 2027, resuelva el fondo de esta cuestión, porque estamos hablando de lo más sagrado que hay en democracia, que és el dret al voto.
1: La decisió arriba en ple compte enrere per a les eleccions espanyoles. Vox ho va impugnar al Suprem i el Partit Popular ho aprofita per atacar Pedro Sánchez.
3: Desde luego nos felicitamos por el varapalo de la justicia al intento del gobierno de meter a saco a cientos de miles de personas en el censo electoral. Porque el gobierno pretendía con todo el descaro alterar las elecciones generales para que Sánchez se perpetuara en el poder.
1: El Suprem haurà de dictar sentència en les properes setmanes per confirmar la decisió d'avui, però de moment ja ha frenat l'inscripció de més estrangers nacionalitzats al registre per poder votar.
0: L'exconseller delegat de Plus Ultra també reconeix davant del jutge que van pagar l'1% del rescat al grup Zapatero, com l'ha anomenat en referència a l'expresident i al seu entorn. Eren 530.000 euros, però no ha sabut concretar quines gestions va fer l'expresident espanyol perquè la Moncloa els concedís el préstec. Madrid, Tania Tapia.
4: Roberto Roselli ha ratificat l'escrit que va enviar el juliol al jutge Calama i ha coincidit amb el que ja va declarar dilluns l'expresident de Plus Ultra. L'exconseller, ja desvinculat de la companyia i citat com a investigat, diu que van pagar l'1% al que ha anomenat el grup Zapatero i ho van fer perquè l'expresident els va oferir ajuda. Els pagaments van començar el juliol del 2020, mesos abans del rescat, i el més gros es fa al març del 21, un cop el Consell de Ministres els aprova els 53 milions d'euros. Tots els pagaments es fan a tres empreses de Julio Martínez, l'amic de Zapatero que el jutge sospita que li feia de testaferro. Segons fons presents a la declaració, però, no ha sabut concretar què va fer Zapatero o si va parlar amb algú del govern de Pedro Sánchez. Tampoc si tots els diners van ser per ell. Ha explicat que posteriorment van fer reunions de seguiment amb la CEPI, l'ens públic que gestiona el rescat, però que les preguntes no eren per saber on posaven els diners, sinó si la companyia anava bé i podien tornar el crèdit.
0: L'executiu espanyol ha desclassificat 40 informes de la policia i dels serveis d'intel·ligència sobre els avisos relacionats amb l'arribada multitudinària d'immigrants a Ceuta. El Consell de Ministres ha avalat a retirar la condició de reservada la documentació de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI vinculats amb la crisi entre l'1 de juliol i l'1 d'agost. Segons el govern espanyol, són arxius que assenyalaven un repunt d'entrades per mar a la ciutat autònoma abans del 30 de juliol, però cap donava, diuen, pistes de les dimensions d'aquesta entrada. Això és el que ha afirmat almenys la ministra portaveu, Elma Sáenz.
5: La voluntat del govern d'Espanya és que la ciutadania acceda a la informació de la que se dispone, perquè no tenemos nada que esconder.
0: La Moncloa apunta que els informes reforcen la seva tesi i no recullen cap indici sobre la implicació del Marroc en l'organització de l'assalt. Saïd ha insistit, però, que si n'acaben trobant no tindran por d'actuar contra
5: el
0: Rabat.
5: I el president del govern ha sido claro. Si existen pruebas, se actuará con contundencia. La vocación del govern és la total transparencia.
0: De la quarantena de documents que es desclassifiquen, només es faran públics i accessibles per a tothom aquells que no comprometin la seguretat de l'Estat. La resta es derivaran directament al Congrés. Amb tot, el PP ha qüestionat que els

0: El govern comunitari, doncs, proposa criteris comuns arreu de la Unió Europea per delimitar quan es pot considerar que una zona està tensionada i també fixa condicions per poder intervenir al mercat. És el que diu l'esborrany de la nova llei d'habitatge assequible, al qual ha tingut accés aquesta emissora abans que demà la comissió presenti el text definitiu. Ens ocupem ara d'altres temes, perquè l'Ajuntament de Barcelona, pel que fa a reaccions a aquesta qüestió, assegura que la proposta de Brussel·les per garantir l'accés a un habitatge assequible avala la seva decisió d'eliminar pisos turístics. La intenció del govern Collboni és no renovar llicències a partir del 2028. Passem primer per Brussel·les i després anem a recollir les reaccions de l'Ajuntament de Barcelona. Bruno Fortea.
1: És el primer cop que el govern comunitari empara a escala europea la possibilitat de restringir la compra o el lloguer de pisos amb l'objectiu que només siguin utilitzats com a primeres residències. Amb aquesta norma, la Comissió Europea delimita el terreny de joc als estats, regions o ajuntaments que vulguin intervenir al mercat de l'habitatge. Per una banda, els dona més cobertura legal davant de possibles denúncies, però per una altra, també estableix condicions. D'entrada, les mesures restrictives només es podran aplicar en zones de mercat tensionat, tal com es fa ara mateix a Catalunya. I per considerar tensionada una zona, la comissió fixa aquest llindar, que el preu de l'habitatge sigui 8 cops més elevat que la renda dels habitants. Tot això parlant de xifres mitjanes. Per regular el lloguer turístic, les administracions també hauran de demostrar, en particular, que els contractes de curta durada són perjudicials. I sigui com sigui, les limitacions hauran de ser proporcionals perquè no siguin més restrictives del compte. I caldrà revisar les mesures cada 5 anys per evitar que continuïn vigents quan els preus de l'habitatge ja hagin baixat.
0: Esports. Ricard Isidro, bona tarda.
2: Bona tarda, Nati. El Barça ha situat Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri entre els candidats a guanyar la pilota d'or com a millor jugador. També hi ha els exjugadors del Barça, Lionel Messi i Ferran Torres, i els jugadors del Madrid, Marc Cucurella, Vinícius i Kylian Mbappé, destacant les absències de Pedri i Rafinha. El Barça femení, per la seva banda, també domina en la llista de 30 nominades com a millor jugadora amb 6 futbolistes: Caroline Graham, Patrick Jarro, Eva Payor, Clàudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks. Més les exjugadores del Barça, Alexia Putellas i Mapi León, que la temporada passada estaven al Barcelona, i Mariona Caldentei, que enceta el seu tercer any a l'Arsenal. També sabem que Lamine Yamal i Pau Cubarsí, el Barça masculí, Vicky López i Clara Serra Jordi del femení, són candidats al guardó millor jugador i jugadora jove. Joan García i Cata Coll són candidats a millors porters, mentre que Pere Romeu tindrà opcions de guanyar com a millor tècnic d'un equip femení. En canvi, Hansi Flick no està entre els 5 nominats. Són Luis Enrique, Miquel Arteta, Unai Emery, Luis de la Fuente i Vincent Kompany. El dilluns 26 d'octubre s'entregaran els diferents premis en una gala a Londres.
3: 3CAT Info.
2: Precisament aquest migdia han pogut sentir Lamine Yamal posant com a pròxim objectiu del Barça guanyar la Champions i, si pot ser, aquesta mateixa temporada.
4: Sí, jo crec que no hi ha més motivació que dir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha i aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
2: Són declaracions del davanter del Barça a la prèvia del debut blaugrana en aquesta edició de la Lliga de Campions, que serà demà contra el Feyenoord a 7:15. L'entrenador del Barça, Hansi Flick, també en la roda de premsa prèvia al partit, reconeix que guanyar la Champions és el seu gran somni, però també diu que toca de peus a terra.
5: A la fi, cada gran equip, cada gran club somia amb això, perquè aquesta és la millor competició. Tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí llarg i tot just acabem de començar i ho hem de demostrar, no només a la Champions League, també a la Lliga, i això és el que volem fer.
2: Avui ja juguen els 6 primers partits de la primera jornada de la fase Lliga. A 7:15 d'aquí a menys de 20 minuts, AEK d'Atenes, UASC d'Àustria i Bruges Aston Villa. I a partir de les 9, Borussia Dortmund Villarreal, Lilla Betis, Porto Manchester City i Madrid Inter de Milà. Encara en futbol, l'Espanyol ha comunicat que la portera Paula Cova haurà de passar per quiròfan per poder superar una alteració detectada a les proves mèdiques prèvies a l'inici de la temporada sense entrar en més detalls.

0: serà intervinguda dilluns vinent.
1: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
0: El ciclisme, quart triomf a l'esprint en aquesta edició de la Vuelta per a Matthew Brennan. Avui ha superat els seus rivals després dels 181 quilòmetres entre Cortegana i Palos de la Frontera de la 16a etapa. El mallorquí Enric Mas segueix de líder amb 2 minuts i 6 segons sobre l'austríac Gal. Demà es disputarà la 17a etapa amb 185 quilòmetres plans entre Dos Hermanas i Sevilla. Ideal, novament, per sprinters. En bàsquet, el Barça ha presentat a la vegada les 11 incorporacions d'aquest estiu. Són Omoia Gibson, Tyrese Martin, Stanley Umude, Justin Robinson, Agustín Ubal, Olivier Nkamua, Tosan Ewoma, Oleg Balcerovski, Justin Minaya, Josh Nebo i Joan Macundú, més el tècnic Alexander Sekulic i el nou director esportiu, Xavi Pujol. Mentrestant, el joventut, Ricky Rubio, assegura que seguirà aquest any a la penya per ajudar a fer créixer el projecte verd i negre.
2: Esportivament potser no estic parlant dels anys gloriosos, perquè econòmicament pues, no sé on estaríem a CB, però estaríem pues, no entre els tres primers com hem quedat l'any passat segur, però hi han coses que es poden millorar i és aquí on vaig demanar-ho, i al final hi han coses que sí, que tirem endavant i amb ganes de seguir en aquest projecte.
0: Tant el Barça com la penya participaran a partir de demà a la Lliga Catalana. Els duels previstos són l'Ilerna Lleida 6 de Joventut i l'Andorra Quitzenàs Manresa. El Barça d'handbol, per la seva banda, ha anunciat l'ampliació del contracte del tècnic Carlos Ortega fins al 30 de juny de 2031. Demà, el Barça, vigent campió dels Champions d'handbol, debuta a la Lligueta contra l'Skanderborg danès. I també demà, en aquest cas a la Lliga Femenina d'handbol, el Granollers rep l'Oviedo a la primera jornada.

0: Són dos quarts de set d'aquest dimarts 8 de setembre. Connectem primer amb l'equip viari per saber com està el trànsit i la mobilitat a aquesta hora. Endavant.
1: Un carril tallat i circulació intensa a l'AP7 a l'alçada d'Ulldecona per una avaria en sentit nord cap a Barcelona. El mateix passa a l'eix transversal a Santa Maria d'Oló en direcció a Girona. Pel que fa a l'àrea metropolitana, a la Ronda de Dalt hi ha uns 6 quilòmetres i mig de retencions cap al nus de la Trinitat. També en direcció a la Trinitat es manté la cua a la C33 i la C58 des de Montcada i Reixac.
0: Tenim a una última hora, els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més presumptament relacionats amb la mort violenta d'un home a Manresa l'1 de setembre. Els dos joves tenen 16 anys. Amb aquestes detencions ja són en total 4 les persones, de fet, els menors detinguts per aquest crim de Manresa. De seguida ampliarem aquesta informació que ens acaba d'arribar. També us parlarem que el govern ha suspès les classes i restringeix demà la mobilitat a les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès pel risc de pluja intensa. És un altre dels temes destacats d'avui. Això el dia que hi ha hagut un seguiment baix de la vaga a les aules, el dia que ha començat aquest curs, amb uns sindicats que reclamen millores laborals i també del sistema educatiu. El dia també que hem sabut que Espanya ha suspès l'últim informe PISA i que ha registrat el pitjor resultat de la seva història. Catalunya, recordem, ha quedat fora d'aquest estudi per l'elevat nombre d'alumnes exclosos d'aquesta prova. Aquestes són, doncs, les informacions més destacades, però també parlarem fins a les 7 del Iemen, d'atacs de l'Aràbia Saudita al Iemen enmig de l'escalada de tensió a la regió. És una acció en resposta als bombardejos dels rebels hutis aliats de l'Iran contra la principal petroliera saudita, Aramco, que és també una de les companyies energètiques més grans del món. De seguida ho analitzem. I el govern que engega la maquinària per elaborar els pressupostos de l'any que ve, avui aprovant el sostre de despesa que fixa el màxim que es pot gastar la Generalitat en les seves polítiques. De seguida ho repassem, les xifres. I també parlarem d'aquesta casa del 3CAT que estrena temporada 2026-27 amb novetats de ficció, nous drets esportius, el rellançament del Super 3 i l'aposta per l'actualitat per refermar la referència informativa de Catalunya Ràdio i de TV3. La programació es presenta aquesta tarda en un acte a l'Ideal, a Montjuïc. A la pàgina esportiva, Ricard, què destaquem?
2: Doncs que el Barça ha situat Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri entre els candidats a guanyar la pilota d'or. El femení blaugrana ho supera amb 6 futbolistes per aconseguir el guardó. Caroline Graham, Patrick

0: Ferro, Eva Payor, Clàudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks.
1: I pel que fa al temps, últim dia de calor intensa, sobretot al nord-est, 40 graus anglès. Es mantenen els ruixats, alguns ruixats i tempestes irregulars a les properes hores que poden ser localment intensos. Demà, ja des de primera hora, atenció, molt pendents aquests ruixats d'aquestes tempestes intenses amb pluja torrencial al litoral i al prelitoral entre el Penedès i el Vallès Occidental. Caiguda contundent de la temperatura, tramuntana i mestral als dos extrems. Dos quarts i quatre minuts de set. Comencem amb aquesta informació d'última hora que ens acaba d'arribar. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més presumptament relacionats amb la mort violenta d'un home a Manresa l'1 de setembre, la setmana passada. Els dos joves tenen 16 anys. Amb aquestes detencions ja són 4 les persones detingudes per aquest crim, 4 menors. Els fets van passar la matinada de dimarts de la setmana passada quan Manresa tancava la festa major amb el correfoc. Els equips d'emergència van rebre l'avís d'un home ferit de gravetat a la via pública i quan van arribar-hi no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos van detenir l'endemà dos joves de 15 i 16 anys que es troben ara en un centre d'internament per a menors. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté igualment oberta la investigació. En resum, doncs, 4 detinguts ja sobre aquest crim de Manresa. 4 menors.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: I com us dèiem, que el govern ha suspès les classes de demà a aquestes comarques. Baix Llobregat, Vallès Occidental, Garraf, Alt i Baix Penedès, pel risc de pluja intensa. En aquestes comarques, la situació de perill és de 5 sobre 6 i al matí es podrà superar el llindar de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Per això, també es restringirà la mobilitat. Departament d'Interior, Txell Garriga.
3: Aquestes són les 5 comarques on demà s'aplicaran mesures excepcionals per garantir la seguretat de la població entre les 7 del matí i les 5 de la tarda. Ho explicava la consellera d'Interior, Núria Parlon.
4: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball en tots aquells àmbits que siguin possible, suspendre l'activitat educativa, universitària i esportiva, especialment a l'aire lliure, tot el que és l'activitat dels centres de dia, suspendre també aquella activitat sanitària que no és essencial i no és urgent.
3: Protecció Civil ha elevat el nivell de perill fins a 5 sobre 6 en aquestes 5 comarques que dèiem i es rebrà un missatge preventiu a través de l'ES Alert. Metecat preveu xàfecs localment molt intensos, amb més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions que poden arribar als 90 litres en només 3 hores.
1: Els bombers de la Generalitat treballen mentre estan en un incendi forestal que s'ha declarat a les 4 de la tarda al terme de la Baronia de Rialb. Això és a la Noguera. El foc s'hauria originat per un llamp. Lleida, Pere Joan Álvarez.
5: L'incendi crema en una zona pròxima al nucli de Treguany. Un veí ha alertat que ha vist dues columnes de fum després que hi ha caigut un llamp, per la qual cosa s'ha pogut actuar amb rapidesa. Els bombers hi han desplaçat 21 mitjans terrestres i 7 d'aeris amb la participació d'una vuitantena d'efectius. Els bombers que treballen en una àrea d'unes 2 hectàrees són optimistes perquè el foc crema de forma moderada en una zona remota.
1: 6:45, parlem d'educació perquè Espanya ha suspès l'últim informe PISA i registra el pitjor resultat de la història. Catalunya queda fora d'aquest estudi, recordem, per l'elevat nombre d'alumnes exclosos de la prova. El Ministeri d'Educació atribueix aquesta errada directament a la Generalitat i, de moment, no pren cap mesura a l'espera de la investigació que està fent el Departament. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
6: Els alumnes espanyols retrocedixen en ciències i en matemàtiques, però sobretot en comprensió lectora. Aquí cauen 23 punts, l'equivalent a perdre un curs escolar, segons l'OCDE. La tendència a la baixa és dels 91 països, va començar fa 10 anys, però ara s'ha accentuat principalment per l'ús de les pantalles, apunta Tue Haigren, coordinador de PISA.
7: En general, si un text és més llarg de 400 paraules, bàsicament el que cap en una pantalla, és on veiem les dificultats dels alumnes. Hi ha molts indicis que això és més un repte de tota la societat.
6: Tot i que les dades de Catalunya sí que computen en la mitjana estatal, no serveixen per comparar-se amb altres comunitats ni amb edicions anteriors, perquè el nombre d'alumnes exclosos va superar el permès. El secretari d'Estat, Abelardo de la Rosa, assenyala al Departament d'Educació i recorda que els tècnics del Ministeri ja els van advertir.
8: Y el mensaje que se recibió es que se iba a corregir. Ahí me debo quedar. A partir de ahí, insisto,

0: las medidas que ha tomado Cataluña son las que son hasta este momento. Tiene que terminar su investigación. Cuando Cataluña termine su investigación, pues veremos otras posibles medidas.
1: Ara bé, reconeix que les advertències tampoc van arribar a la cúpula política del Ministeri.
2: La consellera d'Educació, Esther Niubó, no ha volgut valorar els resultats d'aquestes proves PISA perquè assegura que no són reals i, per tant, seria fer política ficció. Però ha avançat que continuaran reforçant les mesures per millorar el coneixement de les matemàtiques i la comprensió lectora. En aquest sentit, la consellera ha tornat a plantejar la possibilitat de recuperar les lectures obligatòries.
3: O sigui, el que estem plantejant és un debat constructiu de país sobre l'educació on el tema, per exemple, que avui mencionàvem, no?, de la recuperació, de la possible recuperació de lectures obligatòries per tenir aquests referents compartits que en una societat doncs, creixentment fragmentada, no?, molt motivada per aquestes xarxes socials, per aquests algoritmes ràpids, doncs, fa que sigui més complicat, ha de ser fruit d'aquest nou consens.
2: Mentrestant, els experts apunten com a causes d'aquests mals resultats de manera generalitzada a l'impacte de l'aturada per la pandèmia i a l'ús de les pantalles, les xarxes socials i la intel·ligència artificial. Dos factors que han perjudicat la comprensió lectora. Així ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, el catedràtic de Polítiques Educatives de la UPF i analista de l'OCDE, Francesc Padró.
4: Cada vegada més, les xarxes socials ens presenten informació que va canviant cada 5 minuts i, per tant, ens eduquen a prestar atenció canviant de tema molt ràpidament. No calgui dir que això és contrari a l'adquisició de les competències lectores. Un alumne no pot entendre bé un enunciat de ciències o de matemàtiques si no domina prou bé el que podríem anomenar la comprensió lectora.
2: Padró assegura que els bons resultats dels països asiàtics s'expliquen perquè hi imperi la cultura, impera la cultura de l'esforç i el respecte a l'autoritat. Tot això coincidint amb aquest curs escolar que ha arrencat en vaga, amb noves mobilitzacions de mestres, de professors. El Departament d'Educació parla d'un seguiment de la vaga del 12% amb dades encara provisionals, mentre que el sindicat majoritari, l'USTEC, el xifra en un 30%. A Barcelona, la marxa ha plegat prop de 2.000 persones que s'han manifestat des de la plaça Urquinaona fins a la plaça Sant Jaume. Darrere una pancarta. Contra l'emergència educativa seguim els carrers, llegíem. L'Íngrid, la Gemma i l'Eulàlia destacaven que, tot i les promeses polítiques, la situació no ha millorat.
5: Hem començat el curs igual que estàvem el curs passat, amb les mateixes ràtios, amb manca d'aules d'acollida.
6: No hi ha manera d'ampliar els pressupostos, no hi ha manera de tenir una escola pública de qualitat.
7: El curs no comença amb normalitat. Només començar, o sigui, els alumnes arribaran a unes aules que estan a més de 30 graus a la majoria de centres, o sigui, llocs on no s'hi pot estar.
2: Durant la marxa, crits contra la consellera d'Educació i contra la inacció del govern, tal com apunta la Susana i en Xavi.
8: Nosaltres sí que defensem el dret de l'educació. L'Illa hi deia que havíem de respectar el dret de l'educació. Nosaltres aquí avui l'estem defensant.
9: Estem aquí perquè el govern no ha fet els deures, per tant, evidentment, sabíem que començaríem un curs calent.
2: Més pressupost per educació, baixada de ràtios i més recursos per poder desplegar una escola inclusiva de qualitat han estat, una vegada més, els principals reclams. En Francesc i la Manuela defensen la vaga d'avui per la necessitat de millorar el sistema educatiu català.
10: Doncs estem reivindicant que les condicions de l'escola pública no són les que haurien de ser.
11: La inclusió que tenim ara al sistema educatiu català no és l'adient i és perquè no està bé acomodada per aquest tipus de canalla.
2: I aquest matí el govern ha fet el primer pas per començar a preparar els pressupostos del 2027, però ja té assumit que serà gairebé impossible negociar-los tenint en compte l'horitzó electoral de l'any que ve. De fet, a l'executiu estan tranquils, perquè encara que no els aprovin, tenen aire per acabar la legislatura. Palau de la Generalitat, Albert Prat.
12: El Consell Executiu ha fet avui un pas tècnic i ha aprovat l'anomenat sostre de despeses, la quantitat de diners que es podria gastar la Generalitat si tingués uns nous pressupostos el 2027. Ara bé, el govern ja compta que l'any que ve estarà endimoniat i per això els comptes que va aprovar abans de l'estiu estan pensats per arribar al final del mandat. De fet, la mateixa consellera portaveu Sílvia Paneque ha deixat clar que no entren els plans del govern a seure's a negociar uns altres pressupostos aquesta tardor.
13: Certament la prioritat en aquests moments del govern es troba en l'execució dels pressupostos actuals, que ens dona aquest horitzó d'estabilitat, per altra banda, d'aquí fins al 2028, i en l'impuls, com hem fet fins ara, del nou model de finançament.
12: Una reforma del finançament autonòmic que depèn de la majoria al Congrés i que el govern de Salvador Illa està disposat, diu, a fer tot el que pugui per convèncer Junts.
2: El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha reclamat al PSOE i Esquerra que Catalunya tingui la clau de la Caixa com a condició irrenunciable per aprovar el nou finançament. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Turull ha replicat la consellera d'Economia, Alicia Romero, que assumeix que el govern espanyol haurà de fer alguna proposta a Junts perquè aprovin al Congrés el nou finançament. Una de les opcions que la consellera suggereix seria una

0: línia de finançament extraordinari per potenciar el català. Turull deixa clara la condició irrenunciable per a Junts.
1: La clau de la caixa. Sí, esclar. Sí, esclar.
2: Només hi ha aquesta condició.
1: A més, aquesta era la promesa que va fer Esquerra Republicana perquè tant Pedro Sánchez com Salvador Illa, dos per un, fossin d'això. Esclar, és que és molt diferent negociar si els diners s'obren pel teu cantó del calaix que si s'obren pel cantó dels altres, perquè ja tenim l'experiència marcada, no?
0: D'aquesta manera, la Generalitat recaptaria tots els impostos dels catalans i transferiria a l'Estat la quantitat que li correspon pels serveis que rep i la quota de solidaritat.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Marxem ara cap a l'Aràbia Saudita perquè hi ha atacs d'aquest país al Iemen enmig de l'escalada de tensió a la regió. És una acció en resposta als bombardejos dels rebels hutis aliats de l'Iran contra la principal petroliera saudita, que és Aramco, que és també una de les companyies energètiques més grans del món, Aramco. Els hutis van fer ahir també un atac similar amb almenys 73 persones ferides contra instal·lacions civils i econòmiques de quatre províncies de l'Aràbia Saudita, amb nens entre les víctimes. Diverses infraestructures energètiques han quedat afectades i Aïha Sari és el portaveu militar dels hutis.
4: Les forces armades del Iemen fan responsable de l'escalada l'enemic saudita criminal. Qualsevol atac contra el nostre país i el nostre poble rebrà una resposta ferma. No dubtarem a llançar atacs més contundents i de més abast contra l'enemic saudita criminal.
0: Els atacs dels hutis contra l'Aràbia Saudita tornen a elevar el risc que la guerra a l'Iran, que dura des de fa més de 6 mesos, es transformi en un conflicte regional. Els bombardejos es produeixen després que l'Iran va amenaçar les infraestructures energètiques del Golf, inclosos els interessos nord-americans a la regió. Els últims enfrontaments amb els Estats Units i l'Iran són del cap de setmana i l'administració Trump té també activada una guerra econòmica contra el règim de Teheran. El preu del petroli puja a nivells màxims les últimes 6 setmanes i se situa ara ja en els $98 al barril de Brent. Saludem a aquesta hora la Montse Mas, equip viari de 3Cat Info, per saber com està la mobilitat a aquesta hora. Bona tarda.
5: Bona tarda. Un accident a la 2 al pas per Sant Joan d'Espí manté 2 carrils tallats en sentit Barcelona i provoca ja 1 quilòmetre de cua. També hi ha retencions a l'eix transversal, a l'alçada de Santa Maria d'Oló, en sentit Girona, i a l'AP7 a Ulldecona, cap a la capital catalana, en els 2 casos per una avaria. A les rondes de Barcelona se circulen retencions a la ronda litoral, des de Sant Adrià de Besòs cap al Nus de Llobregat, i a la ronda de Dalt hi ha uns 5 quilòmetres de lentitud cap al Nus de la Trinitat. Pel que fa al transport públic, una incidència als sistemes de senyalització entre l'Espluga de Francolí i Alcover està afectant la circulació dels trens d'alta velocitat de la línia Madrid-Barcelona, que acumulen retards. I els ferrocarrils, els trens de la línia Barcelona-Vallès, amb origen Plaça Catalunya fins a Sant Cugat, funcionen amb la freqüència de pas alterada a causa d'una avaria.
3: El temps.
0: Gemma Puig.
6: Després d'un dia càlid o molt càlid en algunes comarques gironines sobretot, han arribat altre cop als 40 graus a Anglès, a Mieres, 38 a Banyoles, 39 a Torroella de Fluvià, 38 a Santa Coloma de Farners, 39 a Lleida. Temperatures elevades han baixat una miqueta respecte ahir en alguns sectors del Pirineu, Prepirineu o també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, on hem deixat enrere els 38-39 graus dels darrers dies, i ja hem començat a tenir algun primer ruixat, alguna primera tempesta, de forma irregular, però localment ha descarregat amb certa intensitat. Els registres més significatius que portem durant aquesta tarda, encara en les properes hores pot anar descarregant algun ruixat. Destaquem a Ulldeter aquests 21 litres, la Granadella 6, 5 a Núria, 4 a Blancafort, 4 litres per metre quadrat a Certescan, també a Castellà de Nuc, o 1 litre, per exemple, a Maials o Montsec d'Ares. Les temperatures de cara a demà, al matí, encara no es notarà gaire el descens del termòmetre, però des de primera hora de matinada ja haurem d'estar molt i molt pendents d'aquest canvi contundents de temps. Ruixats, tempestes que podran començar a afectar el litoral i el prelitoral, des del Camp de Tarragona fins a la costa central, localment amb intensitat ja des de primera hora del matí, però sobretot la part més activa arribaria cap a les 7-8 del matí, ben bé fins a les 4-5 de la tarda. Ruixats i tronades intenses, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, de nivell 5 sobre 6, a l'Alt i al Baix Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat i al Vallès Occidental, pluja que pot ser torrencial, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, però també avisos alts cap a sectors de la costa i el prelitoral, ben bé fins al sud de la Costa Brava i Catalunya Central o Prepirineu. Per tant, demà un dia amb molta precaució perquè els ruixats, les tempestes, podran anar acompanyats de temps violent, de vent, de calamarsa o de pedra. I tot això amb un descens contundent de la temperatura. Baixaran entre 8 i 10 graus a la majoria de comarques, deixarem enrere aquests valors que avui encara han tocat els 40 i els valors més alts els hi costarà d'arribar als 30 graus.
2: Un estiu que els canviarà la vida.
7: Catalina!
8: Se tropezó con un escalón.
2: El retorn al cinema de Lluís Omar.
9: És una provocació darrere un altre.
2: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
10: Abuelo!
11: No deixaràs de sentir-me prou.
2: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
3: 3CAT Info.
0: Avui ha entrat en funcionament la primera línia de bus regular que connecta els pobles del nord del Priorat amb la capital de la comarca, Falset. Veïns i famílies feia anys que reclamaven un autocar per facilitar el transport d'estudiants i de persones que necessiten accedir als serveis administratius i sanitaris de la capital. Tarragona, Ricard Buigas.
12: L'horari de la nova línia impulsada pel Consell Comarcal s'adapta als horaris lectius. La sortida del bus està programada a 8:15 del matí d'Ulldemolins i l'arribada a 8:15 a l'Institut Priorat de Falset després de passar per Cornudella de Montsant i Poboleda. El bus de tornada té programada la sortida a les 3 de la tarda. Està pensat per facilitar la mobilitat a estudiants, però també per apropar la gent dels pobles als serveis que ofereix la capital. El president del Consell Comarcal, Sergi Méndez, explica a 3CAT Info que fins ara els alumnes d'estudis postobligatoris tenien més facilitats per anar al Baix Camp a estudiar que a quedar-se a la comarca.
13: Els alumnes de Cornudella, quan acaben quart d'ESO, s'han d'anar al Baix Camp a estudiar. A Falset no poden anar i a Falset s'ofereix el batxillerat, cicles, mitjans i superiors, hi ha l'escola d'enologia, no? Una de les escoles d'enologia del país, i no hi havia possibilitat que aquests alumnes poguessin estudiar, a no ser que tinguessin transport privat.
12: El preu màxim del bitllet és de 2,50 € per trajecte. La tarifa pels estudiants està fixada en 1,50 € al dia. Avui ha començat una prova inicial fins al 21 de desembre. Durant aquest temps s'analitzaran el funcionament i la demanda amb l'objectiu d'oferir el servei de forma permanent.
0: Els bars, restaurants i cafeteries de Lloret de Mar, a la comarca de la Selva, alerten que aquest mes d'agost ha estat més fluix que el passat. Detecten que els consumidors gasten menys diners als àpats i que alguns turistes europeus fugen de les onades de calor. Girona, Laia Claret.
5: Marc Linares és el president del Gremi de Bars i Restaurants del municipi de la Selva.
14: Un consumidor molt més sensible al preu, el client mira molt més la carta, potser abans en una taula es demanaven entrants, plats principals, postres i copes, i ara doncs es selecciona molt més. Jo no diria que hem tingut menys clients, però en alguns casos sí que hem tingut menys despesa per client.
5: Les onades de calor també han condicionat el turisme.
14: Fa que molts mercats, com per exemple el britànic o el centre europeu, doncs, tinguin informació real de la temperatura i l'humitat i decideixin doncs, directament no triar aquella destinació.
5: Ells prenen mesures per fer-hi front i l'Ajuntament també. Les primeres, crear uns refugis climàtics o naturalitzar zones urbanes.
0: I parlem ara d'aquesta casa perquè 3CAT estrena temporada amb novetats de ficció, nous drets esportius, el rellançament del Super 3 i l'aposta per l'actualitat per refermar la referència informativa de Catalunya Ràdio i TV3. La programació es presenta aquesta tarda en un acte a l'Ideal Montjuïc, en Barcelona, Montse Pujol, amb en Raül Orgales.
15: Aquesta tardor es reforça l'estratègia digital de 3CAT amb l'obertura de canals temàtics a YouTube per adaptar-se als hàbits de consum audiovisual actuals i destacant temàtiques com l'humor, l'entreteniment o la cuina, entre d'altres. En l'actualitat destaca el nou programa Vèrtex, presentat per Ramon Pellicer, que es podrà veure els diumenges després del 30 minuts. Pellicer ha explicat a 3CAT Info les claus del nou programa.
16: Estem acostumats a rebre un munt de dades i d'informacions. Nosaltres aportem una miqueta de pausa amb la visió dels experts, amb diferents gèneres, amb el reportatge, per exemple, per tenir de prop els testimonis de les coses que passen en primera persona, amb una entrevista i amb un video wall per analitzar les dades i donar eines per qui vulgui interpretar-les.
15: I la periodista Clara Molins també es posa al capdavant del programa Nervi, que enguany presenta novetats.
17: Es regira una mica amb algunes novetats i algunes cares noves, veus noves, gent que ens interessa molt el seu punt de vista de la cultura i del món, com per exemple la Maria Rovira, l'Oia Sherman, que ha publicat un llibre fantàstic que es diu Irlanda. Amb ella estudiarem i analitzarem el fons de l'origen de les paraules, que ella és una apassionada d'això. També tindrem la Jana Jubert com a prescriptora cultural, que ens intentarà copsar una mica de què es parla els fenòmens culturals allà on la nostra mirada no arriba.
15: La Travessa VIP, presentada un cop més per Laura Escanes i amb la participació de 16 concursants de l'Star System català, i la segona temporada de La Gran Cita amb Dulceida són alguns dels nous continguts d'entreteniment que arriben aquesta temporada i que es presenten aquesta tarda aquí a Montjuïc.
0: L'oscaritzat director Alex Gibney despulla la figura

0: Elon Musk en un documental de prop de 4 hores de durada que s'ha presentat avui a la Mostra de Venècia. Miet especial, Òscar Callau. 3, 2, 1.
1: He's possibly the greatest living inventor.
2: He is the real life Iron Man.
3: It's a hit piece, un atac de desprestigi. Aquesta va ser la fulminant reacció d'Elon Musk a les xarxes quan va rebutjar la petició d'entrevista que li va formular el director nord-americà especialitzat en documentals Alex Gibney, guanyador d'un Òscar el 2017 per Taxi al lado oscuro. En aquella etapa de preproducció, evidentment, no hi havia cap indici de l'enfocament del documental, però Gibney té molt clar que Musk sempre ha volgut controlar el relat i per això va amenaçar gent del seu entorn perquè tampoc hi col·laboressin.
4: Crec que el que he descobert és que la història de Musk no és una altra història de tecnologia, és més aviat el relat d'un vi vell en una ampolla nova. La seva fortuna i el seu poder venen d'una brama molt inflada. El que més va sorprendre va ser l'enorme sentiment de por de parlar d'ell.
3: El realitzador va optar per la tecnologia buidant en un servidor totes les entrevistes de Musk des de fa 3 dècades i alimentant amb aquest material un avatar digital de Musk que parla per ell al documental.
4: Així que vam crear aquesta fórmula que surt de les mateixes idees de Musk sobre el concepte que vivim en una simulació, en una mena de videojoc existencial, per construir una mena d'avatar que parla amb les paraules reals de Musk, per així confrontar la realitat del que fa amb la realitat de la seva narrativa.
3: La cinta denuncia que l'enorme poder polític i empresarial que ha acumulat Musk els últims anys s'expliquen pel seu indubtable talent, però també per maniobres borsàries dubtoses, operatius per aconseguir subvencions multimilionàries del govern federal i programaris fake per ocultar les fallades mortals dels programes autopilot dels cotxes Tesla.
0: Esports. Ricard Isidro, bona tarda.
5: Bona tarda, Nati. Ja tenim en joc els dos primers partits d'una nova edició de la Champions masculina de futbol. Es tracta de l'AEK d'Atenes WASC d'Àustria i del Bruges Aston Villa. Tots dos partits amb 8 minuts de l'enfrontament, el marcador amb un empat a 0, com diem, en aquests dos partits. A les 9 del vespre jugaran 4 partits més, són el Madrid-Inter de Milà, el Porto-Manchester City, el Borussia Dortmund-Villarreal i el Lilla-Betis.
0: 3CAT Info.
5: Demà serà el torn per al Barça, que rebrà el Feyenoord a 6:45 de la tarda. Lamin Yamal creu que tenen opcions de guanyar el títol.
6: Sí, jo crec que no hi ha més motivació que el que di la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
5: Són declaracions del davanter del Barça a la prèvia del debut blaugrana. L'entrenador del Barça, Hansi Flick, també en la roda de premsa prèvia al partit, reconeix que guanyar la Champions és el seu gran somni, però vol tocar també de peus a terra.
7: A la fi, cada gran equip, cada gran club somia amb això, perquè aquesta és la millor competició. Tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí llarg i tot just acabem de començar i ho hem de demostrar, no només a la Champions League, també a la Lliga, i això és el que volem fer.
5: El Barça, per cert, ha situat Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri entre els candidats a guanyar la pilota d'or com a millor jugador. També hi ha els exjugadors del Barça, Lionel Messi i Ferran Torres, i els jugadors del Madrid, Marco Corella, Vinícius, Kylian Mbappé. Destacen les absències dels jugadors del Barça, Pedri i Rafinha, o també l'absència de Dani Olmo. El Barça femení també domina en la llista de 30 nominades com a millor jugadora amb 6 futbolistes, Caroline Graham, Patrick Jarró, Eva Payor, Clàudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks, més les exjugadores del Barça, Alexia Putellas i Mapi León, que la temporada passada estaven al Barcelona, i Mariona Caldentei, que enceta el seu tercer any a l'Arsenal. També sabem que Lamine Yamal i Pau Cubarsí, més les seves companyes del Barça femení, Vicky López i Clara Serra Jordi, són candidats al guardó a millor jugador i jugadora jove. Joan Garcia i Cata Coll, com a millors porters, Pere Romeu tindrà opcions de guanyar com a millor tècnic d'un equip femení, en canvi, Hansi Flick no està entre els 5 nominats. Ho són Luis Enrique, Miquel Arteta, Unai Emery, Luis de la Fuente i Vincent Kompany. El dilluns 26 d'octubre s'entregaran els diferents premis en una gala a Londres. També en futbol, l'Espanyol ha comunicat que la portera Paula Cova haurà de passar per quiròfan per poder superar una alteració detectada a les proves mèdiques prèvies a l'inici de la temporada sense

0: centrar en més detalls. Serà intervinguda dilluns vinent.
1: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
0: En bàsquet, el Barça ha presentat aquest migdia, a la vegada, les 11 incorporacions d'aquest estiu. Umoja Gibson, Tyrese Martin, Stanley Umude, Justin Robinson, Agustín Oval, Olivier Nkamua, Tosan Ewoma, Oleg Balcerowski, Justin Minaya, Josh Nebo i Joan Macundú. Més el tècnic, Alexander Sekulic, i el nou director esportiu, Xavi Pujol.
2: Ha sigut un estiu molt intens pel club, amb molts canvis en totes les àrees, on tenim doncs aquests 11 jugadors que responen a un perfil atlètic, amb cames fresques, bona mentalitat, amb ganes de créixer, d'adaptar-se quan abans a totes les característiques noves doncs, que té la Lliga CB, que té l'Eurolliga.
0: Seguim al Barça, però canviant de secció. La secció d'handbol ha anunciat l'ampliació del contracte del tècnic Carlos Ortega fins al 30 de juny del 2031.
3: Normalmente los entrenadores no renuevan tantos años, ¿no? Esto significa sin duda confianza plena en mi persona y en mi staff, ¿no? Y bueno, espero estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Como creo que estos últimos años hemos estado, ¿no?
0: Demà el Barça, que és el vigent campió de Champions d'handbol, debuta a la Lligueta contra l'Skanderborg danès. També debuta demà, en aquest cas a la Lliga Femenina, el Granollers, que rep l'Oviedo. I en ciclisme, quart triomf a l'esprint en aquesta edició de la Vuelta per Matthew Brennan. Ha estat a la 16a etapa. El mallorquí Enric Mas segueix de líder.
1: Trescat Info.
4: Bona tarda, són les 7. Repassem aquesta hora els titulars del dia i comencem pel trànsit, equip viari.
5: Retencions d'uns 2 quilòmetres a l'autovia A2 a Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona. A la capital catalana, l'hora punta complica la circulació a les rondes. A la ronda litoral, des de Sant Adrià de Besòs cap a Nus de Llobregat i a la ronda de dalt a Pedralba, Sarrià i Horta en sentit Nus de la Trinitat.
4: Detinguts dos menors més en relació amb la mort violenta d'un home a Manresa la setmana passada. Els joves arrestats tenen 16 anys i amb aquestes detencions ja són 4 les persones detingudes pels fets. Els Mossos mantenen oberta una investigació per aclarir aquest assassinat. El govern suspèn les classes i restringeix demà la mobilitat a les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès pel risc de pluja intensa. També suspèn l'activitat sanitària no urgent ni essencial i recomana el teletreball. Les restriccions començaran a les 7 del matí i s'allargaran fins a les 5 de la tarda. Salvador Illa demana comparèixer el dia 23 al Parlament per informar dels resultats de les proves PISA. La petició arriba enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i per la vaga de professors que ha marcat l'inici de curs. Seguiment baix de la vaga a les aules el dia que comença el curs escolar. Els sindicats convocants reclamen millores laborals i del sistema educatiu. Prop de 2.000 persones s'han manifestat a Barcelona en la protesta més nombrosa de les d'aquest matí a Catalunya. I la consellera d'Educació manté la mà estesa per al diàleg, però limita el debat amb els sindicats a l'àmbit laboral. Una dotzena de països prohibiran importar béns produïts als assentaments jueus als territoris ocupats per Israel a Cisjordània. El grup inclou potències que ja ho feien, com Espanya, però també d'altres com el Regne Unit, França i el Canadà, que s'uneixen a aquesta mesura per pressionar Israel per la seva política contra els palestins. I la Comissió Europea proposa un marc regulador comú perquè els estats i les regions puguin restringir el lloguer turístic i la compra de segones residències en zones de mercat tensionat. L'esborrany de la nova llei d'habitatge assequible també deixa clar, però, que qualsevol mesura haurà de ser proporcional i temporal.
1: Esports.
0: Lamine Yamal veu el Barça capacitat per guanyar la Champions. Ho ha dit a la prèvia del partit dels blaugranes demà contra el Feyenoord a la primera jornada de la fase Lliga. Avui es juguen els 6 primers partits de la Lliga de Campions. En joc, els dos primers són en l'AEK Wask d'Àustria amb un empat a 0 i l'Aston Villa està guanyant 0-1 al Bruges. Tots els partits es troben al minut 16. A partir de les 9, Madrid-Inter, Porto-Manchester City, Borussia-Villarreal i Lilla-Betis. I el Barça ha situat Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri entre els candidats a guanyar la pilota d'or. El femení blaugrana ho supera amb 6 futbolistes per aconseguir el guardó. Carlo Ingrayan, Padre Jarro, Eva Payor, Claudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks. També hi ha les ex-blaugrana Alexia Putellas i Mapi León.
4: I pel que fa al temps, últim dia de calor intensa, sobretot al nord-est, amb 40 graus a Anglès, a la selva, mantindrem alguns ruixats i tempestes irregulars en les properes hores, que localment poden ser intensos. Demà, ja des de primera hora, molt pendents dels ruixats i tempestes intenses, com dèiem, amb pluja torrencial al litoral i al prelitoral, entre el Penedès i el Vallès Occidental. També hi haurà una caiguda contundent de la temperatura i tramuntana i mestral als dos extrems.
1: 3CAT Info.
4: Passen 4 minuts de les 7 de la tarda. Us informa Agustí Serrat.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
4: I comencem explicant-vos que els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més presumptament relacionats amb la mort violenta d'un home a Manresa l'1 de setembre. Els dos joves tenen 16 anys. Amb aquestes detencions ja són 4 les persones detingudes pel crim. Els fets van passar la matinada de dimarts de la setmana passada, quan Manresa tancava la festa major. Els equips d'emergència van rebre l'avís d'un home ferit de gravetat a la via pública i quan hi van arribar no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos van detenir l'endemà dos joves de 15 i 16 anys que es troben ara en un centre d'internament per menors. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté oberta la investigació.
1: 3CAT Info.
4: I el govern suspèn les classes de demà a les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès per risc de pluja intensa. En aquestes comarques la situació de perill és de 5 sobre 6 i al matí es podrà superar el llindar dels 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Per això també es restringirà la mobilitat. Departament d'Interior, Txell Garriga.
6: Protecció Civil ha activat el pla Inuncat i ha elevat el nivell de perill fins a 5 sobre 6. Per això, de cara a demà, en aquestes 5 comarques hi haurà mesures excepcionals entre les 7 del matí i les 5 de la tarda. Entre d'altres, per exemple, es restringirà la mobilitat als serveis essencials, es demana prioritzar el teletreball i se suspendran les activitats educatives a les escoles. Ho explicava la consellera d'Interior, Núria Parlon.
7: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball en tots aquells àmbits que sigui possible, suspendre l'activitat educativa, universitària i esportiva, especialment a l'aire lliure, tot el que és l'activitat dels centres de dia, suspendre també aquella activitat sanitària que no és essencial i no és urgent.
6: I és que els xàfecs que es preveuen seran molt intensos localment, amb més de 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Hi ha un avís per acumulacions que també poden arribar a superar els 90 litres en només 3 hores al sector central i prelitoral. Protecció Civil demana molta prudència, ho explicava Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
8: Doncs aquesta vigilància de no acostar-se a zones inundables, de no baixar soterranis quan ja està plovent, d'anar amb compte amb no tenir el cotxe aparcat a la riera. Tot això és avui que tenim que pensar-ho. Ja no demà, quan comenci a ploure, ja no és el moment d'anar a treure el vehicle ni és el moment de pujar la teulada, desembossar l'embornal.
6: La pertorbació avançarà d'oest a est i, a més de la pluja, pot comportar també tempestes, fortes ventades i mala mar a l'Alt Empordà. Les temperatures, de fet, baixaran entre 5 i 10 graus.
4: Encara en plan educativa, el president de la Generalitat, Salvador Illa, demana comparèixer el dia 23 al Parlament per informar dels resultats de les proves PISA. Demà, la cambra tancarà la data del ple. La petició d'Illa arriba enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i per la vaga de professors que ha marcat l'inici de curs i que de seguida repassarem. Sentim Jordi Turull, de Junts, la republicana Esther Capella, Jessica Albiach, dels Comuns, i la cupaire Pilar Castillejo.
9: L'informe PISA, com algun altre episodi ha passat a Catalunya, ens han fet sentir una mica de vergonya com a país. Jo crec que aquí el que hi ha és un gran nivell d'incompetència. I llavors el que no pot ser, la consellera, jo crec que la consellera per ella mateixa hauria d'haver plegat.
10: Que es donguin les explicacions pertinents. I si no són satisfactòries, Esquerra Republicana doncs demanarà el que calgui. I si cal demanar responsabilitats, les demanarem.
11: I jo crec que és el moment de que siga el govern que en lloc de demanar treves, es posa les piles, actue i reaccione, perquè estem en una crisi profunda educativa.
12: Ho diem clarament. La consellera Niubó ha d'emitir, no per les proves PISA només. Comencem amb les mateixes errades de cada curs. No ha estat capaç de resoldre el conflicte educatiu.
4: I és que avui s'han sabut les conclusions d'aquest últim informe PISA en què Espanya ha suspès i ha registrat el pitjor resultat de la seva història. Catalunya, recordem, n'ha quedat fora d'aquest estudi per l'elevat nombre d'alumnes exclosos de la prova. El Ministeri d'Educació atribueix l'errada a la Generalitat i de moment no pren cap mesura a l'espera de la investigació del Departament. Madrid, Dani Sainz de Aja.
13: Els alumnes

0: espanyols retrocedeixen en ciències i en matemàtiques, però sobretot en comprensió lectora. Aquí cauen 23 punts, l'equivalent a perdre un curs escolar, segons l'OCDE. La tendència a la baixa és dels 91 països, va començar fa 10 anys, però ara s'ha accentuat principalment per l'ús de les pantalles, apunta Tue Haigren, coordinador de PISA. Generally,
1: en general, si un text és més llarg de 400 paraules, bàsicament el que cap en una pantalla, és on veiem les dificultats dels alumnes. Hi ha molts indicis que això és més un repte de tota la societat.
0: Tot i que les dades de Catalunya sí que computen en la mitjana estatal, no serveixen per comparar-se amb altres comunitats ni amb edicions anteriors, perquè el nombre d'alumnes exclosos va superar el permès. El secretari d'Estat, Abelardo de la Rosa, assenyala al Departament d'Educació i recorda que els tècnics del Ministeri ja els van advertir.
2: Y el mensaje que se recibió es que se iba a corregir. Ahí me debo quedar. A partir de ahí, insisto, las medidas que ha tomado Cataluña son las que son hasta este momento. Tiene que terminar su investigación. Cuando Cataluña termine su investigación, pues veremos otras posibles medidas.
0: Ara bé, reconeix que les advertències tampoc van arribar a la cúpula política del Ministeri.
3: I, com dèiem, més d'un milió d'alumnes han començat avui el curs en un inici enrarit per la vaga de mestres i professors. L'aturada ha tingut un seguiment baix del voltant del 12%, segons el Departament d'Educació, i d'un 30%, segons el sindicat majoritari USTEC. La mobilització s'ha fet de manera descentralitzada. A primera hora del matí hi ha hagut talls de trànsit als accessos de Barcelona, també a les principals vies de la xarxa viària i en alguns punts de la xarxa ferroviària, com l'alta velocitat a l'estació de Lleida Pirineus. A Barcelona, la manifestació ha plegat 1.800 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana. L'Ingrid, la Gemma i l'Eulàlia destacaven que, tot i les promeses polítiques, la situació no ha millorat.
4: Hem començat el curs igual que estàvem el curs passat, amb les mateixes ràtios, amb manca d'aules d'acollida.
5: No hi ha manera d'ampliar els pressupostos, no hi ha manera de tenir una escola pública de qualitat.
6: El curs no comença amb normalitat. Només començar, o sigui, els alumnes arribaran a unes aules que estan a més de 30 graus a la majoria de centres, o sigui, llocs on no s'hi pot estar.
3: Les negociacions entre govern i sindicats, però, continuen enrocades. La consellera Esther Niubó diu que amb els sindicats només hi han de parlar de qüestions laborals i defensa que ara cal obrir un debat de fons amb tota la comunitat educativa per definir quins són els reptes del sistema en els propers 10 anys.
7: Però estem parlant de qüestions puntuals que tenen a veure amb temes estrictament salarials i laborals, que és lògic que parlem amb els sindicats, però altres qüestions que són de sistema les hem de poder debatre amb tota la comunitat educativa. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys. I això passa per parlar del model d'educació inclusiva, d'acollida, de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
3: La consellera encara no ha concretat el calendari d'aquesta trobada amb representants de directors, docents, famílies i entitats pedagògiques.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Nou revés del Tribunal Suprem al govern espanyol. Els jutges donen la raó a Vox i han suspès el dret de vot dels estrangers nacionalitzats per ser descendents d'espanyols exiliats del franquisme. El govern de Pedro Sánchez reclama al Suprem que rectifiqui i l'acusa de bloquejar un dret fonamental a pocs mesos de les eleccions. Madrid, Paula Brujats.
9: La decisió afecta 2,5 milions de persones espanyols a l'estranger nacionalitzats a través de la llei de nets que no podran votar excepte que acreditin que són fills o nets d'exiliats de la Guerra Civil. El Tribunal Suprem diu que això no es pot donar per fet, que s'ha d'aprovar, i això suposa un revés a la llei del govern espanyol. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho critica, denuncia que es limita un dret fonamental.
10: Le pido respetuosamente al Tribunal Supremo que cuanto antes, lo antes posible, y en todo caso antes de los procesos electorales de 2027, resuelva el fondo de esta cuestión, porque estamos hablando de lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto.
9: La decisió arriba en ple compte enrere per a les eleccions espanyoles. Vox ho va impugnar al Suprem i el Partit Popular ho aprofita per atacar Pedro Sánchez.
11: Desde luego nos felicitamos por el varapalo de la justicia al intento del gobierno de meter a saco a cientos de miles de personas en el censo electoral. Porque el gobierno pretendía con todo el descaro alterar las elecciones generales para que Sánchez se perpetuara en el poder.
9: El Suprem haurà de dictar sentència en les properes setmanes per confirmar la decisió d'avui, però de moment ja ha frenat l'inscripció de més estrangers nacionalitzats al registre per poder votar.
3: Més qüestions. Dues persones estan ferides greus per l'explosió en un local comercial de Cerdanyola del Vallès. Els bombers han rebut l'avís a 6:15 PM. La deflagració s'ha produït en una joieria al carrer Sant Antoni per causes que s'estan investigant. El terra del local s'ha ensorrat i ha caigut al soterrani. Una de les persones ferides és una dona que ha estat traslladada a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, mentre que l'altre és un home que està ingressat al Vall d'Hebron de Barcelona. També ha quedat ferida una tercera persona, tot i que el

0: seu estat no és greu. Protecció Civil ha activat en prealerta el Procicat, el SEM hi ha despassat 10 ambulàncies i els bombers una desena de dotacions més. I precisament els bombers de la Generalitat treballen en un incendi forestal que s'ha declarat a les 4 de la tarda al terme de la Baronia de Rialp a la Noguera. El foc s'hauria originat per un llamp. Lleida, Pere Joan Álvarez.
1: L'incendi crema en una zona pròxima al nucli de Treguany. Un veí ha alertat que ha vist dues columnes de fum després que hi ha caigut un llamp, per la qual cosa s'ha pogut actuar amb rapidesa. Els bombers hi han desplaçat 21 mitjans terrestres i 7 d'aeris, amb la participació d'una vuitantena d'efectius. Els bombers, que treballen en una àrea d'unes 2 hectàrees, són optimistes perquè el foc crema de forma moderada en una zona remota.
0: I jornada de caos als aeroports del Regne Unit. Centenars de vols es veuen afectats pels problemes en el sistema de control aeri, especialment les sortides dels principals, des dels principals aeroports de Londres, com Heathrow i Gatwick, amb retards que poden arribar als 90 minuts. Els avions sí que poden aterrar, però amb normalitat. El Servei Britànic de Navegació Aèria ha informat que està investigant una incidència tècnica i els seus enginyers estan treballant sobre el terreny per solucionar-la. L'Organisme Europeu de Trànsit Aeri ja ha advertit que les restriccions sobre l'espai aeri a Londres, al sud d'Anglaterra i a Gal·les es poden mantenir fins a les 9 del vespre.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CatInfo.

0: Pràcticament un quart de vuit de la tarda, obrim l'àrea de servei i comencem repassant quin és ara mateix l'estat del trànsit. Montse Mas, bona tarda.
1: Bona tarda. Doncs lentitud a aquesta hora amb aturades a la 2 entre Sant Feliu de Llobregat i Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona per un accident. De retruc es formen cues de la B23 a Sant Feliu de Llobregat fins a l'enllaç amb la 2 en sentit Barcelona. A la C58 la circulació és molt intensa a l'alçada de Ripollet cap a Sabadell i a Montcada d'entrada a la ciutat. Pel que fa a les rondes, la ronda litoral acumula uns 5 quilòmetres de retenció des de Sant Adrià de Besòs en sentit sud cap al Nus de Llobregat. Pel que fa al transport públic, la línia R3 de Rodalies, a causa d'una incidència tècnica d'un tren a l'estació de Figaró, amb els trens amb destinació Ripoll i Puigcerdà, circulen amb demores que poden superar els 30 minuts de mitjana.
0: Gràcies, fins ara.
1: Fins ara.
0: El temps. Amb la Gemma Puig.
2: Els primers ruixats ja han començat a arribar, alguna tronada que ha descarregat amb una mica més d'intensitat. De moment, però, són només el preludi del canvi de temps contundent que arribarà de cara a demà. Els registres, de moment, més significatius pel que fa a la precipitació que hem tingut durant aquesta tarda, aquests 5 litres a la Granadella, 4 litres a Blancafort, 4 litres a Castellà de Nuc, també 1 litre al pantà de Riba-Roja i Alta Muntanya, aquests 21 litres, per exemple, a Ull de Ter. Per tant, ruixats irregulars, però que localment poden encara descarregar amb certa intensitat en un dia altre cop càlid o molt càlid en algunes comarques. Hem tornat a arribar als 40 graus a Anglès, a Mieres, 39 a Torroella de Fluvià, 38 a Banyoles, Santa Coloma de Farners, 39 a Lleida, però sí que cap a Pirineu, Prepirineu o comarques a la meitat oest ha quedat un pèl més baixa que no pas ahir. El canvi de temps més contundent arribarà en aquestes properes hores de matinada, alguns primers ruixats ja localment intensos, per tant, aquest dimecres molta precaució, les precipitacions seran significatives en aquest sector del litoral i prelitoral des del Camp de Tarragona fins a la costa central. La part més activa arribaria entre les 8 i les migdia, però també allargant-se cap a les 4-5 de la tarda, amb aquests avisos de nivell 5 sobre 6 a les comarques del Val i el Baix Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat o el Vallès Occidental, amb possibilitat i amb probabilitat d'aquesta pluja torrencial de més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, però també en molts sectors de les comarques de la Catalunya central, litoral i prelitoral, ruixats, tempestes intenses que poden anar acompanyats doncs, de temps violent, de vent, de calamarsa o de pedra, molta precaució sobretot en aquest sector i a primera hora fins al migdia, amb unes temperatures que baixaran de forma contundent. Demà, les temperatures més altes els hi costarà d'arribar als 30 graus. Per tant, en molts casos, la temperatura baixarà fins i tot més de 10 graus.
3: Vaig ser una de les úniques 18 supervivents del punt d'impacte.
4: La història més insòlita de l'11S.
3: Em dic Tania Head i sóc la presidenta de la xarxa de supervivents del World Trade Center.
5: La vam desemmascarar en un article de portada l'any 2007.
6: És una farsant, una mentidera, i va fer una cosa horrible, va fer mal a molta gent.
7: És impostora i no és americana, sinó de classe alta de Barcelona.
8: Per què ho ha fet, no?
4: Nits sense ficció. La supervivent. Estrena demà a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: 3CAT Info. Passant 3 minuts d'un quart de vuit, el Regne Unit, juntament amb França i el Canadà, entre d'altres països, endureixen el seu posicionament contra Israel per la seva política contra els palestins. Han anunciat la prohibició d'importar béns produïts als assentaments jueus als territoris ocupats a Cisjordània. L'executiu britànic va més enllà i acusa el govern israelià de fer els ulls grossos davant la neteja ètnica, diu, perpetrada pels colons jueus. Londres, Quim Olivares.
9: El govern britànic prohibeix importar productes provinents dels assentaments jueus en territoris ocupats des del 1967 a Cisjordània i acusa el govern israelià de complicitat en la neteja ètnica per part dels colons. Sentim el ministre d'Exteriors, Ed Miliband, al Parlament.
10: El govern britànic està d'acord que hi ha una neteja ètnica de palestins en zones de Cisjordània perpetrada per colons terroristes i massa sovint el govern israelià ha fet els ulls grossos davant d'això i pitjor encara. Alguns dels seus membres han fet declaracions i han pres mesures per donar suport als desplaçaments forçats de palestins.
9: Miliband ha explicat que les sancions s'han adoptat de manera conjunta amb altres estats.
10: Puc dir a la cambra que avui França i el Canadà anuncien, juntament amb la Gran Bretanya, que també prohibiran la importació de béns per assentaments il·legals i s'uneixen així als Països Baixos, Irlanda, Bèlgica, Espanya i Noruega.
9: Miliband, els pares del qual es van exiliar al Regne Unit, fugint de la persecució nazi, insisteix que la mesura no va contra el poble israelià, sinó contra el seu govern.
10: Estic orgullós de ser jueu i del meu suport incondicional a l'estat d'Israel, i no hi ha cap contradicció entre això i el meu suport a l'estat de Palestina.
9: El govern britànic és partidari de la creació de dos estats, a Israel i a Palestina, i demana el desmantellament total de Hamas, però recorda que combatre'l no justifica les accions d'Israel a Gaza.
0: El govern israelià ha qualificat el govern britànic d'hostil i ha anunciat diverses mesures com a represàlia, entre les quals destaca que tancarà el consulat britànic a Jerusalem i que prohibeix a 12 ciutadans del Regne Unit viatjar a Israel per ser considerats antisemites. Doncs bé, precisament Benjamin Netanyahu va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas per part del president dels Emirats Àrabs 10 dies abans del 7 d'octubre del 2023, segons una investigació que publica el diari israelià Haaretz. El mitjà, que avança les dades recopilades per a un llibre, indica que el primer ministre israelià no va traslladar la informació als serveis de seguretat ni tampoc va prendre cap mesura preventiva. Netanyahu ho ha negat i insisteix que mai va ser informat. Jerusalem, Jordi Brascó.
8: Les sospites respecte al paper que Benjamin Netanyahu va jugar abans i durant els atacs de Hamas del 7 d'octubre del 2023 han rebut avui un impuls quasi definitiu després que el diari Haaretz hagi publicat la investigació de dos periodistes que pròximament trauran un llibre sobre com l'administració va abandonar els hostatges segrestats per Hamas. Segons l'article, Netanyahu hauria rebut una trucada de 45 minuts del president d'Emirats Àrabs, Mohammed Bin Zayed, en què li hauria traslladat que l'aleshores líder de Hamas, Yahya Sinwar, preparava un atac a gran escala contra Israel que podria posar en perill l'estabilitat de la regió. Netanyahu hauria calmat el seu homòleg dels Emirats i no hauria informat de la trucada ni al cap del Shin Bet, ni al del Mossad, ni al cap de l'Estat Major. La informació ha fet que tota l'oposició política hagi sortit en tromba contra l'actual primer ministre, un d'ells, Yair Golan.
11: Crea una comissió d'investigació que reveli tota la veritat i que els responsables del desastre més gran de la història del país, encapçalats per Netanyahu, se'ls exigeixi la seva responsabilitat. Aquest és el cas dels 1.200 assassinats en una massacre per negligència. La massacre és culpa vostra, Netanyahu.
8: La notícia d'avui arriba després que Netanyahu sortís a defensar la seva actuació durant el mateix dia dels atacs. En aquell cas, Netanyahu va assegurar que no va fer tot el que hauria volgut perquè els seus oficials de seguretat el van despertar tard de manera deliberada.
12: 3CAT Info.
0: La Comissió Europea planteja restringir el lloguer turístic i la compra de segones residències en zones de mercat tensionat. El govern comunitari proposa criteris comuns arreu de la Unió Europea per delimitar quan es pot considerar que una zona està tensionada i també fixa condicions per poder intervenir en el mercat. És el que diu l'esborrany de la nova llei d'habitatge assequible, al qual ha tingut accés aquesta emissora, abans que la Comissió Europea presenti demà el text definitiu. Brussel·les, Bruno Fortuyamires.
13: És el primer cop que el govern comunitari empara a escala europea la possibilitat de restringir la compra o el lloguer de pisos amb l'objectiu que només siguin utilitzats com a primeres residències. Amb aquesta norma, la Comissió Europea delimita el terreny de joc als estats, regions o ajuntaments que vulguin intervenir al mercat de l'habitatge. Per una banda, els dona més cobertura legal davant de possibles denúncies, però per

Una altra també estableix condicions. D'entrada, les mesures restrictives només es podran aplicar en zones de mercat tensionat, tal com es fa ara mateix a Catalunya. I per considerar tensionada una zona, la comissió fixa aquest llindar, que el preu de la

0: evitar que continuïn vigents quan els preus de l'habitatge ja hagin baixat.
1: I els nous contractes de treball hauran de detallar moltes més condicions laborals que ara. Hi haurà de constar, per exemple, el salari base, els complements i les variables, les jornades i els torns o els criteris per modificar els horaris, entre altres conceptes. Avui el govern espanyol ha aprovat la normativa que haurà d'entrar en vigor en les pròximes setmanes. També preveu que els treballadors amb un contracte en vigor puguin demanar tota aquesta informació i que l'empresa els hagi de facilitar en el termini d'un mes. Yolanda Díaz, vicepresidenta segona i ministra de Treball.
2: Esta norma un paso más en la lucha contra la precariedad en nuestro país, regula todos los elementos esenciales del contrato en nuestro país. Es muy importante, el 75% de las empresas cometen irregularidades.
1: La normativa també endureix els períodes de prova, caldrà que les empreses detallin en què consisteix i què cal per superar-lo, i no es podrà allargar més de 6 mesos, tret de casos puntuals i amb causes justificades. A més, les companyies hauran d'informar els empleats si fan servir algoritmes informàtics per prendre decisions laborals, com l'assignació de tasques, la promoció professional o l'extinció de contracte, i també hauran d'informar sobre els criteris amb què funcionen aquests algoritmes.
3: Esports.
1: Moment ara de repassar l'actualitat esportiva amb Ricard Isidro. Bona tarda.
4: Bona tarda. Ja tenim en joc els dos primers partits d'una nova edició de la Champions masculina de futbol. Es tracta de l'AEK d'Atenes 1, UASC austríac 0 i el Bruges 1, Aston Villa 2. A partir de les 9 es jugaran 4 partits més. Són el Madrid-Inter de Milà, el Porto-Manchester City, el Borussia Dortmund-Villarreal i el Lilla-Betis.
3: 3CAT Info.
4: I demà serà el torn per al Barça, que rebrà el Feyenoord a 6:45 de la tarda. Lamine Yamal creu que tenen opcions de guanyar el títol.
5: Sí, jo crec que no hi ha més motivació que dir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
4: Són declaracions del davanter del Barça en la prèvia del debut blaugrana. L'entrenador del Barça, Hansi Flick, també en la roda de premsa prèvia al partit, reconeix que guanyar la Champions és el seu gran somni, però també toca de peus a terra.
6: A la fi, cada gran equip, cada gran club somia amb això, perquè aquesta és la millor competició. Tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí llarg i tot just acabem de començar i ho hem de demostrar, no només a la Champions League, també a la Lliga, i això és el que volem fer.
4: El Barça, per cert, ha situat Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri entre els candidats a guanyar la pilota d'or com a millor jugador. També hi ha els exjugadors del Barça, Lionel Messi i Ferran Torres, i els jugadors del Madrid, Marco Corella, Vinícius i Kylian Mbappé, destacant les absències de Pedri, Rafinha i Dani Olmo per al Barça. El Barça femení també domina en la llista de 30 nominades a millor jugadora, amb 6 futbolistes, Caroline Graham, Patrick Guijarro, Eva Payor, Claudia Pina, Cata Coll, Esmei Brooks, més les exjugadores del Barça, Alexia Putellas i Mapi León, que la temporada passada estaven al Barça, i Mariona Caldentei, que enceta el seu tercer any a l'Arsenal. També sabem que Lamine Yamal i Pau Cubarsí opten al premi a millor jugador jove, com així Vicky López i Clara Sara Jordi en categoria femenina. Joan Garcia i Cata Coll, porters del Barça masculí femení, són candidats a millors porters. Pere Romeu tindrà opcions de guanyar com a millor tècnic d'un equip femení. En canvi, Hansi Flick no està entre els 5 nominats. El dilluns 26 d'octubre s'entregaran els diferents premis en una gala a Londres. Encara en futbol, l'Espanyol ha comunicat que la portera Paula Cova haurà de passar per quiròfan per poder superar una alteració detectada a les proves mèdiques prèvies a l'inici de la temporada. Sense entrar en més detalls, serà intervinguda dilluns vinent.
3: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
4: En bàsquet, el Barça ha presentat a la vegada les 11 incorporacions d'aquest estiu. Umoja Gibson, Tyrese Martin, Stanley Umude, Justin Robinson, Agustín Ubal, Olivier Nkamua, Toussaint Ebouoma, Alec Balcerowski, Justin Minaya, Josh Nebo i Joan Macundo. Més el tècnic, Alexander Sekulic, i el nou director esportiu, Xevi Pujol. Mentrestant, el Joventut, Ricky Rubio, assegura que seguirà aquest any per ajudar a fer créixer el projecte de la penya.
7: Esportivament potser no estic parlant dels anys gloriosos, perquè econòmicament pues, no sé on estaríem a CB, però estaríem pues, no entre els tres primers com hem quedat l'any passat segur, però hi han coses que es poden millorar i és aquí on vaig demanar-ho i al final

0: hi ha coses que sí, que tirem endavant i amb ganes de seguir en aquest projecte.
1: Tant el Barça com la Penya participaran a partir de demà a la Lliga Catalana. Els duels previstos per aquest dimecres són l'Ilerna Lleida a 6 de Joventut i l'Andorra Quitzenàs Manresa.
2: 3CAT Info.
1: El Barça d'handbol, per la seva banda, ha anunciat l'ampliació del contracte del tècnic Carlos Ortega fins al 30 de juny del 2031.
3: Normalmente los entrenadores no renuevan tantos años, ¿no? Esto significa, sin duda, confianza plena en mi persona y en mi staff, ¿no? Y bueno, espero estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Como creo que estos últimos años hemos estado, ¿no?
1: Demà, el Barça, que és el vigent campió de les Champions en vol, debuta a la Lligueta contra l'Skanderborg danès. Demà també debuta, en aquest cas, a la Lliga Femenina, el Granollers, que rep l'Oviedo. Sentim la jugadora Nerea Güell.
4: Bueno, arribem amb bones sensacions, l'equip està treballant molt bé i la veritat és que tirarem el partit endavant segur. Jo crec que el més important és la intensitat i la concentració. Com bé has dit, tenim moltes baixes i al final totes hem hagut de fer un passet endavant per poder ser millors cada dia i la veritat és que s'està aconseguint i estem fent molt bon treball.
2: 3CAT Info.

0: Són 8:15 de la tarda. Repassem a aquesta hora algunes de les informacions més destacades que us hem explicat, com que han detingut dos menors més en relació a la mort violenta d'un home a Manresa la setmana passada. Els joves arrestats tenen 16 anys i amb aquestes detencions ja són 4 les persones detingudes pels fets. Els Mossos mantenen oberta la investigació. També els hem explicat que el govern ha suspès les classes i restringeix demà la mobilitat a les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès pel risc de pluja intensa. I Salvador Illa demana comparèixer el dia 23 al Parlament per informar dels resultats de les proves PISA. La petició arriba enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i per la vaga de professorat que ha marcat l'inici del curs. I de seguida els explicarem que Plataforma per la Llengua denuncia la falta d'implicació del govern d'Illa en el pacte pel català. L'entitat reclama que només s'han executat completament menys del 40% de les mesures previstes per al 2025 i insta les administracions a actuar en àmbits clau com la salut, l'ensenyament o els drets socials. I a Alemanya avui arrenquen les negociacions per mirar de resoldre el trencaclosques de la investidura del primer ministre de l'Estat Federal de Saxònia-Anhalt, on ha arrasat l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya. L'excancellera Angela Merkel ha assegurat que la victòria de l'extrema dreta li ha impactat i ha alertat que això suposa un canvi en el conjunt del país. Als esports, quin és el titular destacat, Ricard Isidro?
1: Doncs les declaracions de Lamine Yamal a la prèvia del partit de demà del Barça davant el Feyenoord de la primera jornada de la Lliga de Campions. I és que el davanter de Rocafonda veu el conjunt blaugrana capacitat per guanyar aquesta edició de la Champions.
0: I pel que fa al temps, després d'un altre dia molt càlid i xafogós, encara en les properes hores tindrem alguns ruixats irregulars. Demà, canvi de temps contundent des de primera hora, així que estarem molt pendents dels ruixats, de les tempestes intenses, amb pluja torrencial al litoral i al prelitoral, entre el Penedès i el Vallès Occidental. També hi haurà tramuntana, mestral i un descens molt marcat de la temperatura. Set i 32 minuts, els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més presumptament relacionats amb la mort violenta d'un home a Manresa l'1 de setembre. Els dos joves tenen 16 anys i amb aquestes detencions ja són 4 les persones detingudes pel crim. Els fets van passar la matinada de dimarts de la setmana passada, quan Manresa tancava la festa major. Els equips d'emergència van rebre l'avís d'un home ferit de gravetat a la via pública i quan van arribar-hi no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos van detenir l'endemà dos joves de 15 i 16 anys que es troben ara en un centre d'internament per a menors. La divisió d'investigació criminal dels Mossos manté oberta la investigació. I l'altre tema destacat del dia és que el govern ha suspès les classes de demà a les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès pel risc de pluja intensa. En aquestes comarques la situació de perill és de 5 sobre 6 i al matí es podrà superar el llindar dels 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Per això també es restringirà la mobilitat. Departament d'Interior, Txell Garriga.
2: Protecció Civil ha activat el pla Inuncat i ha elevat el nivell de perill fins a 5 sobre 6. Per això, de cara a demà, en aquestes 5 comarques hi haurà mesures excepcionals entre les 7 del matí i les 5 de la tarda. Entre d'altres, per exemple, restringirà la mobilitat

0: dels serveis essencials, es demana prioritzar el teletreball i se suspendran les activitats educatives a les escoles. Ho explicava la consellera d'Interior, Núria Parlon.
1: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball en tots aquells àmbits que sigui possible, suspendre l'activitat educativa, universitària i esportiva, especialment a l'aire lliure, tot el que és l'activitat dels centres de dia, suspendre també aquella activitat sanitària que no és essencial i no és urgent.
0: I és que els xàfecs que es preveuen seran molt intensos, localment amb més de 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Hi ha un avís per acumulacions que també poden arribar a superar els 90 litres en només 3 hores al sector central i prelitoral. Protecció Civil demana molta prudència, ho explicava Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
2: Doncs aquesta vigilància de no acostar-se a zones inundables, de no baixar soterranis quan ja està plovent, d'anar amb compte amb no tenir el cotxe aparcat a la riera. Tot això és avui que tenim que pensar-ho. Ja no demà, quan comenci a ploure, ja no és el moment d'anar a treure el vehicle ni és el moment de pujar la teulada, desembossar l'embornal.
0: La pertorbació avançarà d'oest a est i, a més de la pluja, pot comportar també tempestes, fortes ventades i mala mar a l'Alt Empordà. Les temperatures, de fet, baixaran entre 5 i 10 graus.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana comparèixer el dia 23 al Parlament per informar dels resultats de les proves PISA. Demà la cambra tancarà la data del ple. La petició d'Illa arriba enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i per la vaga de professors que ha marcat l'inici de curs i que de seguida repassarem. Sentim Jordi Turull de Junts, la republicana Esther Capella, Jessica Albiach dels Comuns i també la cupaire Pilar Castillejo.
4: L'informe PISA, com algun altre episodi ha passat a Catalunya, ens han fet sentir una mica de vergonya com a país. Jo crec que aquí el que hi ha és un gran nivell d'incompetència. I llavors el que no pot ser, la consellera, jo crec que la consellera per ella mateixa hauria d'haver plegat.
5: Que es donguin les explicacions pertinents. I si no són satisfactòries, Esquerra Republicana doncs demanarà el que calgui. I si cal demanar responsabilitats, les demanarem.
6: I jo crec que és el moment de que siga el govern que en lloc de demanar treves, es posa les piles, actue i reaccione, perquè estem en una crisi profunda educativa.
7: Ho diem clarament. La consellera Niubó ha d'emitir, no per les proves PISA només. Comencem amb les mateixes errades de cada curs. No ha estat capaç de resoldre el conflicte educatiu.
3: I és que avui hem conegut les conclusions d'aquest últim informe PISA en què Espanya ha suspès i ha registrat el pitjor resultat de la seva història. Catalunya, recordem, n'ha quedat fora per l'elevat nombre d'alumnes exclosos de la prova. El Ministeri d'Educació atribueix l'errada a la Generalitat i de moment no pren cap mesura a l'espera de la investigació del Departament. Madrid, Dani Sainz de Aja.
8: Els alumnes espanyols retrocedeixen en ciències i en matemàtiques, però sobretot en comprensió lectora. Aquí cauen 23 punts, l'equivalent a perdre un curs escolar, segons l'OCDE. La tendència a la baixa és dels 91 països, va començar fa 10 anys, però ara s'ha accentuat principalment per l'ús de les pantalles, apunta Tue Haigren, coordinador de PISA.
9: En general, si un text és més llarg de 400 paraules, bàsicament el que cap en una pantalla, és on veiem les dificultats dels alumnes. Hi ha molts indicis que això és més un repte de tota la societat.
8: Tot i que les dades de Catalunya sí que computen en la mitjana estatal, no serveixen per comparar-se amb altres comunitats ni amb edicions anteriors, perquè el nombre d'alumnes exclosos va superar el permès. El secretari d'Estat, Abelardo de la Rosa, assenyala al Departament d'Educació i recorda que els tècnics del Ministeri ja els van advertir.
10: Y el mensaje que se recibió es que pues, se iba a corregir. Ahí me debo quedar. A partir de ahí, insisto, las medidas que ha tomado Cataluña son las que son hasta este momento. Tiene que terminar su investigación. Cuando Cataluña termine su investigación, pues veremos otras posibles medidas.
8: Ara bé, reconeix que les advertències tampoc van arribar a la cúpula política del Ministeri.
11: 3CAT Info.
3: Més qüestions. Quan falten 3 dies per l'11 de setembre, l'Assemblea Nacional Catalana fa una crida a tots els independentistes a unir-se i rebel·lar-se davant del que qualifica de retrocés escandalós del país. Josep Vila, acompanyat dels 6 presidents de l'entitat que l'han precedit, ha instat la ciutadania a sortir al carrer aquest divendres i a implicar-se més per aconseguir la independència.
12: Implicar-se perquè el moment ens mostra nítidament que cal rebel·lar-se contra un deteriorament constant dels estàndards del nostre sistema de benestar, degut a la manca d'autogovern, mentre patim un espoli escandalós.
3: Per Carme Forcadell, que va presidir l'ANC del 2012 al 2015, la mobilització ha de servir també per salvar la llengua.
13: Si volem salvar el país, hem de salvar la llengua, perquè sense llengua no tenim país. Per tant, faig una crida perquè surtin al carrer

0: Per l'11 de setembre sí, però també per la llengua.
1: L'ANC vol que l'11 de setembre sigui un punt d'inflexió després d'anys marcats per la repressió, les divisions, els retrets i la desmobilització. Sentim Jordi Sánchez, que va agafar el relleu a Forcadell i va dirigir l'assemblea fins al 2017.
2: Com sempre hem fet l'11 de setembre, de manera massiva i cívica, responguem a les mobilitzacions convocades per l'assemblea.
1: Aquest divendres les entitats independentistes han convocat manifestacions a Barcelona, Girona i Amposta amb el lema "I soc i som pel present i pel futur independència". I més qüestions, Plataforma per la Llengua denuncia l'incompliment del Pacte per la Llengua un any i mig després de la seva signatura. L'organització insta el govern a actuar amb urgència en àmbits clau com ara l'ensenyament, la salut, l'empresa i els mitjans públics. L'entitat assegura que només s'han executat completament el 38,8% de les mesures previstes per al 2025. És per això que l'organització reclama una revisió profunda del model actual, l'acció real de tota l'administració i també un impuls veritable del Pacte Nacional. Escudé apel·la a la màxima autoritat del país.
3: Apel·lo directament al president Salvador Illa a assumir aquesta responsabilitat, a prendre les regnes de l'aplicació del pacte i a fer-lo complir a tot el seu govern. El pacte no és només del Departament de Política Lingüística, és un pacte de govern i de país.
1: L'organització critica la falta d'implicació de departaments com els de Salut, Empresa o Drets Socials. El president de la plataforma, Òscar Escudé, posa exemples concrets.
3: Els drets lingüístics a Salut continuen vulnerant-se contínuament. O sigui, menys drets lingüístics equival a més inseguretat assistencial. Les comunicacions de tot el govern, i molt especialment del seu president, no són sempre en català, com tampoc ho són les altres administracions que s'han adherit al pacte, com l'Ajuntament de Barcelona. El català encara no és oficial a la Unió Europea. I a l'escola continuen sense aplicar-se els canvis necessaris per assegurar el ple domini del català quan els joves acaben l'escolarització obligatòria.
1: L'entitat, que forma part del pacte, assegura que en continuarà fiscalitzant els incompliments i confia no haver-ne de sortir.
4: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: En plana internacional, a Alemanya avui arrenquen les negociacions per mirar de resoldre el trencaclosques de la investidura del primer ministre de l'Estat Federal de Saxònia-Anhalt, on ha arrasat l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, però sense majoria absoluta per governar. Les converses per formar govern han de demostrar fins a quin punt es crea o no un cordó sanitari. En paral·lel, el canceller Friedrich Merz està sota més pressió que mai pels mals resultats del seu partit, la CDU, on hi ha un debat intern obert sobre com s'ha de respondre a l'auge dels ultres. Berlín, Jordi Regàs.
5: Alternativa per Alemanya necessita per força un suport addicional si vol investir Ulrich Siegmund com a primer ministre. Hores d'ara, l'únic partit disposat a negociar és l'aliança Zaga-Wagenknecht. L'extrema dreta tampoc descarta, però, la possibilitat d'algun diputat transfuga, sigui de la mateixa Esquerra Populista o de la CDU. Ulrich Siegmund.
6: Ara el nostre repte consistirà a articular aquesta majoria estable durant les pròximes setmanes. Ja he expressat com podria ser tot plegat, amb el suport complet d'una de les formacions o de diputats concrets, però no amb una abstenció, que per mi no és una majoria estable.
5: L'objectiu d'Alternativa per Alemanya és tombar Friedrich Merz. Mentrestant, el debat a la mateixa CDU puja de to, amb un canceller en el moment més baix de la legislatura. Qui ja ha entrat en acció, aprofitant un acte de campanya a Berlín, és el primer ministre cristianodemòcrata del Rin del Nord-Westfàlia, Hendrik Wüst. És el principal candidat a substituir Merz si aquest fes el pas al costat.
7: Hem de reflexionar amb molta serietat sobre com tractem els votants, perquè n'hem perdut i s'han desplaçat fins a l'extrem polític. Com ens enfrontem als extremistes i els populistes? No hauríem d'entrar molt més en la discussió, en la lluita, encara que sigui incòmode?
5: Merz ara gaudirà d'un període de gràcia fins al 20 de setembre. Si la davallada electoral a les dues eleccions regionals previstes per aquell dia s'agreuja, es destaparà la caixa dels trons.
1: Avui ha parlat precisament un referent de la CDU. L'excancellera Angela Merkel ha assegurat que la victòria de l'extrema dreta Saxònia-Anhalt l'ha impactat i alerta que això suposa un canvi en el conjunt del país.
8: Això és un punt d'inflexió, un autèntic punt d'inflexió que estem vivint en la història de la República Federal d'Alemanya. I ara, per dir una cosa una mica més emocional, em sagna el cor. A mi, com a membre de la CDU, em sagna el cor. Realment ho he de dir.
1: Merkel ha retret també als partits polítics que prioritzin la creació d'un cordó sanitari en lloc de concentrar-se en el propi programa dit i a presentar-lo com toca als electors. Mentrestant, Donald Trump i Vladimir Putin han parlat per telèfon aquesta tarda en un nou intent del president dels Estats Units d'impulsar el final negociat de la guerra d'Ucraïna. Els dos mandataris han abordat la visita que els enviats de Trump van fer aquest cap de setmana a Moscou i Kiev,

0: amb un pla per recuperar les negociacions a tres bandes. L'assessor del Kremlin, Yuri Ushakov, no ha donat detalls sobre el pla, però ha assegurat que Trump aspira a restaurar les negociacions i les relacions econòmiques i comercials amb Moscou i que en això Putin hi està d'acord.
1: Donald Trump va expressar clarament la idea de la conveniència d'una fi ràpida del conflicte que obriria immediatament perspectives impressionants i a gran escala per al ple desenvolupament de les relacions entre els Estats Units i Rússia. Vladimir Putin va donar suport a aquest plantejament en el context del possible establiment d'una relació constructiva entre les dues grans potències.
0: Les negociacions per acabar amb la guerra d'Ucraïna estan congelades. Malgrat el viatge dels enviats especials de Trump als països implicats, cap de les dues parts ha fet cap moviment que indiqui que es puguin reprendre les converses.

0: Pràcticament 3:15, obrim aquesta hora l'àrea de servei. Comencem repassant quin és l'estat del trànsit. Montse Mas, bona tarda.
1: Bona tarda. Reoberta i normalitzada la circulació a l'autovia 2 a Sant Joan d'Espí, on ja no queda cap carril tallat després de l'accident d'aquesta tarda. També a la C58 es torna a circular amb fluïdesa d'entrada a la capital des de Montcada i Reixac. A les rondes de Barcelona la situació també ha millorat, sobretot a la ronda de dalt. A la litoral encara hi ha lentitud entre el Poblenou i la Barceloneta, en direcció al Nus de Llobregat.
0: Gràcies, fins ara.
1: Fins ara.
0: El temps. Amb la Gemma Puig.
2: Després d'un dia càlid o molt càlid en algunes comarques gironines sobretot, han arribat altre cop als 40 graus a Anglès, a Mieres, 38 a Banyoles, 39 a Torroella de Fluvià, 38 a Santa Coloma de Farners, 39 a Lleida. Temperatures elevades han baixat una miqueta respecte ahir en alguns sectors del Pirineu, Prepirineu o també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, on hem deixat enrere els 38-39 graus dels darrers dies, i ja hem començat a tenir algun primer ruixat, alguna primera tempesta, de forma irregular, però local ha descarregat amb certa intensitat. Els registres més significatius que portem durant aquesta tarda, encara en les properes hores pot anar descarregant algun ruixat. Destaquem a Ull de Ter aquests 21 litres, la Granadella 6, 5 a Núria, 4 a Blancafort, 4 litres per metre quadrat a Certescan, també a Castellà de Nuc, o 1 litre, per exemple, a Maials o Montsec d'Ares. Les temperatures de cara a demà, al matí, encara no es notarà gaire el descens del termòmetre, però des de primera hora de matinada ja haurem d'estar molt i molt pendents d'aquest canvi contundents de temps. Ruixats, tempestes que podran començar a afectar el litoral i el prelitoral, des del Camp de Tarragona fins a la costa central, localment amb intensitat ja des de primera hora del matí, però sobretot la part més activa arribaria cap a les 7-8 del matí, ben bé fins a les 4-5 de la tarda. Ruixats i tronades intenses, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, de nivell 5/6, a l'Alt i al Baix Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat i al Vallès Occidental, pluja que pot ser torrencial, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, però també avisos alts cap a sectors de la costa i el prelitoral, ben bé fins al sud de la Costa Brava i Catalunya Central o Prepirineu. Per tant, demà un dia amb molta precaució, perquè els ruixats, les tempestes, podran anar acompanyats de temps violent, de vent, de calamarsa o de pedra. I tot això amb un descens contundent de la temperatura. Baixaran entre 8 i 10 graus a la majoria de comarques, deixarem enrere aquests valors que avui encara han tocat els 40 i els valors més alts els hi costarà d'arribar als 30 graus.
3: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
4: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
3: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
5: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: I parlem ara d'aquesta casa perquè la ficció, nous drets esportius, el rellançament del Super 3 i l'obertura de canals de YouTube són les principals novetats de la nova temporada 3CAT. La plataforma amplia l'estratègia digital per arribar a nous públics. Barcelona, Montse Pujol amb el suport tècnic de Raül Orgalés.
6: Aquesta tardor reforça l'estratègia digital de 3CAT amb l'obertura de canals temàtics a YouTube per adaptar-se als hàbits de consum audiovisual actuals i destaquen temàtiques com l'humor, l'entreteniment o la cuina, entre d'altres. Des de la referència informativa de 3CAT Info fins a l'entreteniment de proximitat, la ficció i l'aposta pels drets esportius, 3CAT inicia una nova temporada mantenint la llengua i el servei públic com a pilars fonamentals. Ho ha destacat la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà.
7: Tindrem una proposta tant a TV3 com a Catalunya Ràdio, com a la plataforma, com als entorns digitals, crec que molt important, perquè realment és un moment que estem vivint que és molt estratègic, el consum s'ha diversificat enormement i per tant hem de portar el català allà on si no hi som nosaltres hi ha realment molt poca presència català. I crec que ho estem fent molt bé i que aquesta temporada també sorprendrem a tot el públic i a la nostra audiència, especialment amb continguts de moltíssima qualitat.
6: En ficció, un dels gèneres segells de 3CAT, arriben grans produccions aquesta temporada com Cronos, la pel·lícula sobre el 17A, ja al cinema, Gènesi, que s'estrenarà el 21 de setembre a TV3, i la plataforma 3CAT, després de passar pel Festival de Sant Sebastià o el retorn de Cites Barcelona. I en l'actualitat destaca el programa Vèrtex, el nou espai presentat per Ramon Pellicer, pensat per contrastar els grans temes socials i polítics de la setmana que més ens impacten des de diferents punts de vista. El programa es podrà veure els diumenges després del 30 minuts.
3: Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
8: Bali, l'altra cara del paradís.
9: Viatjar per trobar-se i connectar amb un mateix, relaxar-se en una vila amb piscina i vistes al mar o en una platja de sorra blanca i aigua cristal·lina. Bali és un dels destins més desitjats del món, però darrere la imatge paradisíaca que es ven a les xarxes socials, l'illa viu una realitat molt diferent. Massificació turística, una mala gestió dels residus i contaminació de l'aigua. Amb 4 milions d'habitants, Bali rep uns 16 milions de visitants l'any. Com altres illes del sud-est asiàtic, el turisme n'és el principal motor econòmic. Després de la pandèmia, el nombre de visitants va augmentar exponencialment i l'any passat va batre rècords amb més de 7,1 milions de turistes internacionals. Però mentre l'economia se n'ha beneficiat, la població local en pateix cada vegada més les conseqüències. Nura Zizà, ciutadana balinesa i investigadora en gestió de residus, explica que l'illa no estava preparada per al tipus de brossa que genera el turisme actual.
10: Els patrons de consum han canviat de manera dràstica i també el consum associat al turisme, que genera residus diferents dels que estàvem acostumats a tenir, sobretot de plàstic. El sistema no estava dissenyat per tractar aquest tipus de deixalles i últimament hem vist una crisi recurrent als abocadors, la crema de brossa i contaminació a les platges de Bali, però crec que tot això són només símptomes d'un problema estructural més profund. El creixement econòmic ha anat molt més ràpid que la capacitat de governança.
9: Segons el Sistema Nacional d'Informació per a la Gestió de Residus a Indonèsia, l'illa genera unes 1.200 tones de brossa al dia, però només la meitat es tracten correctament i únicament el 7% del plàstic es recicla. Azizà recorda que els turistes generen gairebé 4 vegades més residus que els residents i reclama que no es posi només la responsabilitat sobre els locals.
10: Hem d'evitar idealitzar massa els coneixements de la població local. Sí que pot fomentar un comportament responsable amb el medi ambient, però no pot resoldre els problemes estructurals de residus. I si s'anima les comunitats a reduir l'ús de plàstic, però no hi ha alternatives assequibles o no hi ha un sistema de recollida que ho permeti, el canvi de xip és molt difícil.
9: La imatge idíl·lica que es projecta a les xarxes ha accelerat encara més l'arribada de visitants. Vincent Chalias, fundador de l'organització sense ànim de lucre Ocean Gardeners, que es dedica a la neteja i conservació dels esculls de corall, creu que l'única solució per a un turisme més sostenible passa per canviar radicalment la forma de consumir-lo.
11: No existeix
12: el turisme responsable, és una plaga. I ara tothom vol veure Bali en 3 dies. Som una societat de consum ràpid. Els turistes ho volen veure tot, però no tenen interacció amb la gent local. Volen menjar, volen gaudir del mar, volen veure les cerimònies, però no hi volen participar, només volen consumir el turisme.
9: La gestió i l'accés a l'aigua són un altre punt crític. La indústria turística consumeix més de la meitat de l'aigua subterrània de l'illa. L'investigador expert en turisme responsable, Harold Goodwin, alerta que el sistema no dona l'abast.
13: Els turistes tendeixen a dutxar-se més vegades que els locals. Per tant, són residents temporals, però que utilitzen més aigua. I un altre tema de què ningú vol parlar, però que cal posar sobre la taula, és que si tens més gens, també tens més excrements. I si no tens un sistema de clavegueram que pugui fer-hi front, creixen també les aigües residuals al mar. No s'està netejant prou l'aigua abans de tornar-la a abocar al medi natural.
9: Però Goodwin avisa que les conseqüències d'una illa sobresaturada no només afecten la població local, sinó que també tenen un impacte en la seva imatge.
13: La massificació implica que el turisme

0: turisme ha crescut fins al punt que la qualitat tant de l'experiència per al turista com l'impacte en la vida de la població local s'ha tornat inacceptable. Però la gent ho viu de moltes maneres diferents. No són només les aglomeracions, és l'augment dels costos del lloguer, del soroll, del trànsit, el descontrol i el mal comportament.
1: La saturació és tan evident que alguns viatgers ja habiten l'illa. L'Anna, una catalana que va visitar Indonèsia l'estiu passat, va preferir descartar Bali després que l'advertissin de la massificació.
2: Que a Bali sí que hi ha molta massificació turística. No hi he estat precisament perquè vaig voler evitar això. Es veia com per xarxes socials i a blogs i tal que vam llegir que estava molt massificat. I de fet, l'únic que vam fer a l'illa de Bali, que va ser travessar-la per anar a buscar un ferri cap a Lombok, bueno, és que hi ha cues per tot arreu, es nota molt que la infraestructura no està preparada per acollir tants cotxes de turistes.
1: El govern ha començat a limitar la construcció d'allotjaments turístics, la majoria en mans d'empreses estrangeres, i endurir les normes pels visitants. Però tant els experts com els residents coincideixen que sense canvis profunds en el model turístic, Bali continuarà lluny de solucionar el problema.
3: Que és un reportatge de Neus Aldeguer amb el muntatge musical de Nil Hernández.
4: Esports.
5: Falten 5 minuts per les 8. Repassem ara l'actualitat esportiva amb el Ricard Isidro. Bona tarda.
6: Bona tarda. Tenim en joc els dos primers partits d'una nova edició de la Champions masculina de futbol. Ara mateix, al minut 53, ADK d'Atenes 1, UASC d'Àustria 0 i també en joc el Bruges 1, Aston Villa 3. A les 9 es jugaran 4 partits més, són el Madrid-Inter de Milà, el Porto-Manchester City, el Borussia Dortmund-Villarreal i el Lilla-Betis.
4: 3CAT Info.
6: Demà el torn serà per al Barça, que rebrà el Feyenoord a 6:45 de la tarda. Lamine Yamal creu que tenen opcions de guanyar el títol i també parla de la importància de la pressió.
7: Bueno, yo creo que solo hay que ver los últimos equipos que han ganado títulos. En el PSG presionan todos, aquí en el Barça intentamos presionar todos. A lo mejor en algún momento me despisto, pero rápido vuelvo a presionar. Al final en el fútbol de ahora si no corres, pues te ganan todos los equipos, seas quien sea. Si mañana no corremos, nos van a ganar. Entonces yo creo que al final por el equipo, si queremos ganar, pues hay que correr. Y si no corres, pues vas a perder. Y ya está.
6: Per la seva banda, l'entrenador blaugrana Hansi Flick, també en la roda de premsa prèvia al partit, reconeix que guanyar la Champions és el seu gran somni, però vol tocar de peus a terra.
8: A la fi, cada gran equip, cada gran club somia amb això, perquè aquesta és la millor competició. Tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí llarg i tot just acabem de començar i ho hem de demostrar, no només a la Champions League, també a la Lliga, i això és el que volem fer.
6: El Barça, per cert, ha situat Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri entre els candidats a guanyar la pilota d'or com a millor jugador. També hi ha els exjugadors del Barça, Lionel Messi i Ferran Torres, i els jugadors del Madrid, Marco Corella, Vinícius i Kylian Mbappé, destacant les absències de Pedri, Rafinha i Olmo. El Barça femení també domina en la llista de 30 nominades com a millor jugadora amb 6 futbolistes, Caroline Graham, Patrick Jarro, Eva Payor, Clàudia Pina, Cata Coll i Esmei Brooks. Més les exjugadores del Barça, Alexia Putellas i Mapi León, que la temporada passada estaven al Barcelona, i Mariona Caldentei, que enceta el seu tercer any a l'Arsenal. També sabem que Lamine Yamal i Pau Cubarsí, en equip masculí, i Vicky López i Clara Serra Jordi, en el femení, són candidats al guardó a millor jugador i jugadora jove. Joan Garcia i Catacoll, per la seva banda, són candidats a millors porters. Pere Romeu tindrà opcions de guanyar com a millor tècnic d'un equip femení. En canvi, Hansi Flick no estan entre els 5 nominats. Ho són Luis Enrique, Miquel Arteta, Unai Emery, Luis de la Fuente i Vincent Kompany. El dilluns 26 d'octubre s'entregaran els diferents guardons en una gala que es celebrarà a Londres. Encara en futbol, l'Espanyol ha comunicat que la portera Paula Cova haurà de passar per quiròfan per poder superar una alteració detectada a les proves mèdiques prèvies a l'inici de la temporada, però sense entrar en més detalls. Serà intervinguda dilluns vinent.
4: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
6: En bàsquet, el Barça ha presentat a la vegada les 11 incorporacions d'aquest estiu. Umoja Gibson, Tyrese Martin, Stanley Umude, Justin Robinson, Agustín Ubal, Olivier Nkamua, Toussaint Ebouoma, Oleg Balcerovski, Justin Minaya, Josh Nebo i Joan Makundu. També cal sumar-hi el tècnic Alexander Sekulic i el nou director esportiu Xavi Pujol.
9: Hem prioritzat un perfil per sobre de les posicions tradicionals, com podeu

0: veure i creiem doncs, que hem trobat un equilibri entre les personalitats i les característiques d'aquests jugadors que, doncs, que ens pot fer créixer com a equip durant la temporada.
1: El Barça d'handbol, per la seva banda, ha anunciat l'ampliació del contracte del tècnic Carlos Ortega fins al 30 de juny del 2031. Demà, el Barça, vigent campió de la Champions d'handbol, debuta a la Lligueta contra l'Skanderborg danès. També debuta demà, en aquest cas a la Lliga Femenina, el Granollers, que rep l'Oviedo. Sentim també, ara parlem de ciclisme, quart triomf a l'esprint en aquesta edició de la Vuelta per a Matthew Brennan. Avui ha superat els seus rivals després dels 181 quilòmetres entre Cortegana i Palos de la Frontera, corresponents a la setzena etapa. El mallorquí Enric Mas continua de líder amb 2 minuts i 6 segons sobre l'austríac Gal. Demà, 17a etapa, 185 quilòmetres totalment plans entre Dos Hermanes i Sevilla, ideal novament per a sprinters.

0: 3Cat Info. Són les 8. El govern ha suspès les classes i restringeix demà la mobilitat a les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès pel risc de pluja intensa. També suspèn l'activitat sanitària no urgent ni essencial i recomana el teletreball. Les restriccions començaran a les 7 del matí i s'allargaran fins a les 5 de la tarda. Una explosió probablement de gas ha deixat dues persones ferides greus i un centenar de desallotjats a Cerdanyola del Vallès. La deflagració, que ha estat a l'interior d'un local comercial, ha fet caure al terra d'un dels pisos afectats. Els bombers avaluen si hi ha danys estructurals, però han desallotjat preventivament tres blocs d'habitatges. Detinguts dos menors en relació a la mort violenta d'un home a Manresa la setmana passada. Els joves arrestats tenen 16 anys i amb aquestes detencions ja són 4 les persones detingudes pels fets. Els Mossos mantenen oberta una investigació per aclarir els fets. Salvador Illa demana comparèixer el dia 23 al Parlament per informar dels resultats de les proves PISA. La petició arriba enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i per la vaga de professors que ha marcat l'inici del curs. Una vaga que ha tingut un seguiment baix. Els sindicats convocants reclamen millores laborals i del sistema educatiu. Han estat unes 2.000 persones que s'han manifestat a Barcelona. Ha estat la protesta més nombrosa d'aquest matí a Catalunya. Mentrestant, la consellera d'Educació, que manté la mà estesa pel diàleg, però limita el debat amb els sindicats a l'àmbit laboral i considera que parlar del model educatiu suposa obrir-se a més interlocutors, com ara les famílies dels alumnes. I una dotzena de països que prohibiran importar béns produïts d'assentaments jueus als territoris ocupats per Israel a Cisjordània. El grup inclou potències que ja ho feien com Espanya i d'altres com el Regne Unit, França i el Canadà, que s'uneixen a aquesta mesura per pressionar Israel per la seva política contra els palestins. Elon Musk, protagonista involuntari a la mostra de Venècia, Alex Gibney, i ha presentat un documental de prop de 4 hores en què radiografia les falsedats, les maniobres empresarials més fosques i la falta d'escrúpols del magnat propietari de Tesla i de SpaceX.
1: Esports. Lamine Yamal veu el Barça capacitat per guanyar la Champions. Ho ha dit a la prèvia del partit dels blaugranes demà contra el Feyenoord a la primera jornada de la fase Lliga. Tenim en joc dos partits d'aquesta primera jornada. Són l'AEK d'Atenes 1, UASC d'Àustria 0 i Bruges 1, Aston Villa 3. A partir de les 9, Madrid, Inter de Milà, Porto, Manchester City, Borussia, Villarreal i Lilla, Betis. I el Barça ha situat Baku, Barcí, Lamine Yamal i Rodri entre els candidats a guanyar la pilota d'or. El femení blaugrana ho supera amb 6 futbolistes per aconseguir el guardó. Caroline Graham, Patrick Jarro, Eva Payor, Clàudia Pina, Catacoll i Esme Brooks.
0: Després d'un altre dia molt càlid i xafogós, encara en les properes hores tindrem alguns ruixats irregulars. Demà canvi de temps contundent des de primera hora, així que estarem molt pendents dels ruixats i de les tendències intenses amb pluja torrenciant al litoral i al prelitoral entre el Penedès i el Vallès Occidental. Tramuntana mestral i descens molt marcat de la temperatura.
2: 3Cat Info.
0: Passen 4 minuts de les 8. Salutacions a qui us parla, Nàtia Dell. Comencem justament parlant d'aquestes previsions del temps, que el govern ha suspès les classes de demà a 5 comarques, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès, per aquest risc de pluja intensa. En aquestes comarques la situació de perill és de 5 sobre 6 i al matí es podrà superar el llindar de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Per això també es restringirà la mobilitat de Parlament Interior. Txell Garriga.
3: Protecció Civil ha activat el pla Inuncat i ha elevat el nivell de perill fins a 5 sobre 6. Per això, de cara a demà, en aquestes 5 comarques hi haurà mesures excepcionals entre les 7 del matí i les 5 de la tarda. Entre d'altres, per exemple, restringirà la mobilitat als serveis essencials, es demana prioritzar el teletreball i se suspendran les activitats educatives a les escoles. Ho explicava la consellera d'Interior, Núria Parlon.
4: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball en tots aquells àmbits que sigui possible, suspendre l'activitat educativa, universitària i esportiva, especialment a l'aire lliure, tot el que és l'activitat dels centres de dia, suspendre també aquella activitat sanitària que no és essencial i no és urgent.
3: I és que els xàfecs que es preveuen seran molt intensos, localment amb més de 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Hi ha un avís per acumulacions que també poden arribar a superar els 90 litres en només 3 hores al sector central i prelitoral. Protecció Civil demana molta prudència, ho explicava Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
5: Doncs aquesta vigilància de no acostar-se a zones inundables, de no baixar soterranis quan ja està plovent, d'anar amb compte amb no tenir el cotxe aparcat a la riera. Tot això és avui que tenim que pensar-ho. Ja no demà, quan comenci a ploure, ja no és el moment d'anar a treure el vehicle ni és el moment de pujar a la teulada, a desembossar l'embornal.
3: La pertorbació avançarà d'oest a est i, a més de la pluja, pot comportar també tempestes, fortes ventades i mala mar a l'Alt Empordà. Les temperatures, de fet, baixaran entre 5 i 10 graus.
0: Dues persones estan ferides greus i un centenar de persones han hagut de ser desallotjades per una explosió, probablement de gas, en un local comercial de Cerdanyola del Vallès. Els bombers han rebut l'avís a 5:15 de la tarda. La deflagració s'ha produït en una joieria al carrer Sant Antoni, per causes que s'investiguen, i ha afectat el forjat del local i d'un habitatge. Carles Cordón, alcalde de Cerdanyola, en declaracions de 3CAT Info.
6: Les primeres hipòtesis ens diuen que podria ser una explosió relacionada amb el gas. Ha estat en el sòtan d'una joieria, una joieria que té una planta baixa perquè té un sòtan una mica més gran, i aquesta explosió ha afectat tant el sòtan com el forjat que connecta el sòtan amb una vivenda que hi ha just a sobre d'aquest sòtan.
0: Una de les persones ferides és una dona que ha estat traslladada a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, mentre que l'altra és un home que està ingressat a la Vall d'Hebron de Barcelona. També ha quedat ferida una tercera persona, tot i que el seu estat no és greu. Els bombers estan revisant l'estructura d'aquest immoble. S'ha desallotjat l'edifici on hi ha el local i també els dos edificis contigus. S'espera que bona part del centenar de veïns puguin tornar a casa, però l'Ajuntament treballa per donar assistència a les persones que no puguin passar la nit a casa seva. I al Bages, els Mossos d'Esquadra, que han detingut dos menors d'edat més presumptament relacionats amb la mort violenta d'un home a Manresa l'1 de setembre. Els dos joves tenen 16 anys. Amb aquestes detencions ja són 4 les persones detingudes per aquest crim. Els fets van passar la matinada de dimarts de la setmana passada, quan Manresa tancava la festa major. Els equips d'emergència van rebre l'avís d'un home ferit de gravetat a la via pública i quan van arribar-hi no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos van detenir l'endemà dos joves de 15 i 16 anys que es troben ara mateix en un centre d'internament per a menors. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté oberta la investigació.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: Continuem. El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana comparèixer el dia 23 al Parlament per informar dels resultats de les proves PISA. Demà la cambra tancarà la data del ple. La petició d'Illa arriba enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco d'aquests exàmens i per la vaga de professors que ha marcat l'inici del curs. Sentim Jordi Turull de Junts, la republicana Esther Capella, Jèssica Albiach dels Comuns i el copaire de Pilar Castillejo.
7: L'informe PISA, com algun altre episodi ha passat a Catalunya, ens han fet sentir una mica de vergonya com a país. Jo crec que aquí el que hi ha és un gran nivell d'incompetència. I llavors el que no pot ser, la consellera, jo crec que la consellera per ella mateixa hauria d'haver plegat.
8: Que es donin les explicacions pertinents. I si no són satisfactòries, Esquerra Republicana, doncs...

0: demanarà el que calgui. I si cal demanar responsabilitats, les demanarem.
1: I jo crec que és el moment de que siga el govern que, en lloc de demanar treves, es posa les piles, actue i reaccione, perquè estem en una crisi profunda educativa.
2: Ho diem clarament. La consellera Niubó ha d'emitir, no per les proves PISA només. Comencem amb les mateixes errades de cada curs. No ha estat capaç de resoldre el conflicte educatiu.
3: I Espanya, que ha suspès en l'últim informe PISA i registra el pitjor resultat de la seva història. Catalunya queda fora d'aquest estudi, recordem, per l'elevat nombre d'alumnes exclosos de la prova. El Ministeri d'Educació atribueix l'errada a la Generalitat i, de moment, no pren cap mesura a l'espera de la investigació del departament. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
4: Els alumnes espanyols retrocedeixen en ciències i en matemàtiques, però sobretot en comprensió lectora. Aquí cauen 23 punts, l'equivalent a perdre un curs escolar, segons l'OCDE. La tendència a la baixa és dels 91 països, va començar fa 10 anys, però ara s'ha accentuat principalment per l'ús de les pantalles, apunta Tue Haigren, coordinador de PISA.
5: Generally, en general, si un text és més llarg de 400 paraules, bàsicament el que cap en una pantalla, és on veiem les dificultats dels alumnes. Hi ha molts indicis que això és més un repte de tota la societat.
4: Tot i que les dades de Catalunya sí que computen en la mitjana estatal, no serveixen per comparar-se amb altres comunitats ni amb edicions anteriors, perquè el nombre d'alumnes exclosos va superar el permès. El secretari d'Estat, Abelardo de la Rosa, assenyala al Departament d'Educació i recorda que els tècnics del Ministeri ja els van advertir.
6: Y el mensaje que se recibió es que se iba a corregir. Ahí me debo quedar. A partir de ahí, insisto, las medidas que ha tomado Cataluña son las que son hasta este momento. Tiene que terminar su investigación. Cuando Cataluña termine su investigación, pues veremos otras posibles medidas.
4: Ara bé, reconeix que les advertències tampoc van arribar a la cúpula política del Ministeri.
3: Ha estat més d'un milió d'alumnes que han començat avui el curs en un inici enrarit, per aquesta vegada mestres i professors. L'aturada ha tingut un seguiment baix, al voltant del 12% segons Educació i d'un 30% segons el sindicat majoritari, l'USTEC. La mobilització s'ha fet de manera descentralitzada. A primera hora del matí hi ha hagut talls de trànsit als accessos de Barcelona, també les principals vies de la xarxa viària i en alguns punts de la xarxa ferroviària, com l'alta velocitat a l'estació de Lleida Pirineus. A Barcelona la manifestació ha plegat 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana. L'Íngrid, la Gemma i l'Eulàlia destacaven que, tot i les promeses polítiques, la situació no ha millorat.
7: Hem començat el curs igual que estàvem el curs passat, amb les mateixes ràtios, amb manca d'aules d'acollida.
8: No hi ha manera d'ampliar els pressupostos, no hi ha manera de tenir una escola pública de qualitat.
9: El curs no comença amb normalitat. Només començar, o sigui, els alumnes arribaran a unes aules que estan a més de 30 graus a la majoria de centres, o sigui, llocs on no s'hi pot estar.
3: Les negociacions entre govern i sindicats, però, continuen enrocades. La consellera Esther Niubó diu que amb els sindicats només hi han de parlar de qüestions laborals i defensa que ara cal obrir un debat a fons amb tota la comunitat educativa per definir quins són els reptes del sistema en els propers 10 anys.
10: Però estem parlant de qüestions puntuals que tenen a veure amb temes estrictament salarials i laborals, que és lògic que parlem amb els sindicats, però altres qüestions que són de sistema les hem de poder debatre amb tota la comunitat educativa. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys. I això passa per parlar del model d'educació inclusiva, d'acollida, de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
3: La consellera encara no ha concretat el calendari d'aquesta trobada amb representants de direccions, docents, famílies i entitats pedagògiques.
11: 3CAT Info.
3: I de l'àmbit internacional, el Regne Unit, juntament amb França i el Canadà, entre altres, han endurit el seu posicionament contra Israel per la seva política contra els palestins. Han anunciat la prohibició d'importar béns produïts als assentaments jueus als territoris ocupats a Cisjordània. L'executiu britànic va més enllà i acusa el govern israelià de fer els ulls grossos davant la neteja ètnica, diu textualment, perpetrada pels colons jueus. Londres, Quim Olivares, corresponsal.
12: El govern britànic prohibeix importar productes provinents dels assentaments jueus en territoris ocupats des del 1967 a Cisjordània i acusa el govern israelià de complicitat en la neteja ètnica per part dels colons. Sentim el ministre d'Exteriors, Ed Miliband, al Parlament.
13: El govern britànic està d'acord que hi ha una neteja ètnica de palestins en zones de Cisjordània perpetrada per colons terroristes i massa sovint el govern israelià ha fet els ulls grossos davant d'això i pitjor encara. Alguns dels seus membres han fet declaracions i han pres mesures per donar suport als desplaçaments forçats de palestins. palestins.
12: Miliband ha explicat que les sancions s'han adoptat de manera conjunta amb altres estats.
13: Puc dir a la cambra que avui França i el Canadà anuncien, juntament amb la Gran Bretanya, que també prohibiran la importació de béns per assentaments il·legals i s'uneixen així als Països Baixos, Irlanda, Bèlgica, Espanya i Noruega.
12: Miliband, els pares del qual es van exiliar al Regne Unit, fugint de la persecució nazi, insisteix que la mesura no va contra el poble israelià, sinó contra el seu govern.
13: Estic orgullós de ser jueu i del meu suport incondicional a l'estat d'Israel i no hi ha cap contradicció entre això i el meu suport a l'estat de Palestina.
12: El govern britànic és partidari de la creació de dos estats, a Israel i a Palestina, i demana el desmantellament total de Hamas, però recorda que combatre'l no justifica les accions d'Israel a Gaza.
3: I el govern israelià ha qualificat el govern britànic d'hostil i ha anunciat diverses mesures com a represàlia, entre les quals destaca que tancarà el consulat britànic a Jerusalem i que prohibeix a 12 ciutats del Regne Unit viatjar a Israel per ser considerat antisemites.
11: 3CAT Info.
3: Jornada de caos als aeroports del Regne Unit. Més de 600 vols s'han hagut de cancel·lar pels problemes en el sistema de control aeri, especialment les sortides des dels principals aeroports de Londres, Heathrow i Gatwick, i centenes més han resultat afectats amb retards que han arribat a les 5 hores. Els avions sí que poden aterrar, però amb normalitat. Anem a saber com circula aquesta hora. Saludem la Montse Mas, la capdavant de l'equip viari avui. Bona tarda, Montse.
14: Bona tarda. Doncs a aquesta hora destaquem que a la C25 hi ha retencions a Sant Julià de Vilatorta en sentit Lleida per una avaria que manté un carril tallat. També a l'eix transversal hi ha un altre carril tancat per un vehicle avariat a Santa Maria d'Oló en sentit Girona amb retencions en aquest punt. I a Barcelona, a la Ronda Litoral, hi ha un carril menys a Santa Coloma de Gramenet en sentit Nus de la Trinitat per una avaria que provoca retencions d'un quilòmetre. A la resta de la xarxa viària catalana la situació és ben tranquil·la i se circula amb normalitat.
11: El temps.
3: Amb Gemma Puig.
15: Avui la calor ha tornat a ser intensa. Aquestes màximes més altes que s'han enfilat altre cop fins als 40 graus, Anglès, Amieres, 39 a Torroella de Fluvià, 39 a Navata, 38 a Cabanes, però també hem tingut amb primeres traces de precipitació, de ruixats, el preludi del canvi de temps contundent que arribarà a partir d'aquesta matinada. Els registres més significatius, els 21 litres a Ull de Ter, 6 litres a la Granadella, 5 a Núria, 4 a Blancafort, 4 a Castellà de Nuc o també els 4 de l'Espluga de Francolí. Encara mantenim aquesta certa inestabilitat amb ruixats localment intensos entre la Garrotxa i el nord de la Selva, però també van fregant la costa i el prelitoral precipitacions un pèl més febles. Aquesta propera nit i matinada haurem d'estar molt i molt pendents dels ruixats, les tempestes que començaran a entrar, que ho faran per la façana litoral i prelitoral, localment intenses, ja de matinada en aquest sector entre el Baix Penedès, l'Alt Penedès o el Garraf, però també de cara al matí s'incrementarà doncs, aquestes pluges que poden ser torrencials a les 5 comarques, Alt Baix Penedès, Garraf, Baix Llobregat i també Vallès Occidental. Inestabilitat, pluja forta, ventades fortes, calamarsa, pedra. Per tant, moltíssima precaució, aquest a nivell 5 sobre 6 en aquestes comarques, sobretot entre la costa i el prelitoral. Vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems i unes temperatures que baixaran i força. Es notarà molt aquest descens del termòmetre. Passarem, que avui hem arribat encara als 40 graus i demà les màximes més altes no passaran dels 30 graus.
11: A 3CAT Info,
16: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per
11: insostenibles.
17: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd, llenas de agua.
11: El retrat d'un planeta en crisi.
18: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
19: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
11: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
3: Un quart i tres minuts de nou del vespre, Salvador Illa entrega la medalla d'or de la Generalitat a la física Caterina Biscari i també al cuiner Ferran Adrià. En un acte al Palau de la Generalitat, el president els ha lliurat la màxima distinció del govern per les seves trajectòries professionals i per haver projectat Catalunya al món. Biscari ha liderat el sincrotró Alba de Cerdanyola del Vallès durant 14 anys, mentre que Adrià va revolucionar la gastronomia mundial amb el Bulli. Recordem, tots dos han agraït les oportunitats que Catalunya els ha brindat.
20: Catalunya m'ha permès desenvolupar un projecte professional extraordinari i participar en una aventura científica que ha marcat la meva vida. Avui, més que mai, necessitem la ciència per construir un futur sostenible.
21: He de sentir molt reconeixement.

0: molts, però cap m'ha fet tant il·lusió com aquest. És un país meravellós.
1: Illa ha tancat l'esdeveniment posant-los d'exemple del fet que la diversitat contribueix a assolir l'excel·lència en tots els àmbits.
2: Els qui s'entesten a projectar una Catalunya tancada, replegada i aïllada del món no entenen la naturalesa mateixa del país i de la seva gent. Entreu a la Fundació Ubulli, entreu al Sincrotró Alba i trobareu talent de 1.001 nacionalitats.
1: L'acte, com cada any, s'emmarca en l'agenda de la Generalitat per commemorar la Diada. I ara passem per Berlín. Alemanya avui arrenca les negociacions per mirar de resoldre el trencaclosques de la investidura del primer ministre de l'Estat Federal de Saxònia-Anhalt, on ha arrasat l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, però sense majoria absoluta per governar. Les converses per formar govern han de demostrar fins a quin punt es crea un cordó sanitari. En paral·lel, el canceller Friedrich Merz està sota més pressió pels mals resultats del seu partit, la CDU, on hi ha un debat intern obert sobre com s'ha de respondre a l'auge dels ultres. Berlín, Jordi Regàs.
3: Alternativa per Alemanya necessita per força un suport addicional si vol investir Ulrich Siegmund com a primer ministre. Hores d'ara, l'únic partit disposat a negociar és l'aliança Zaga-Wagenknecht. L'extrema dreta tampoc descarta, però, la possibilitat d'algun diputat transfuga, sigui de la mateixa Esquerra Populista o de la CDU. Ulrich Siegmund.
4: Ara el nostre repte consistirà a articular aquesta majoria estable durant les pròximes setmanes. Ja he expressat com podria ser tot plegat, amb el suport complet d'una de les formacions o de diputats concrets, però no amb una abstenció, que per mi no és una majoria estable.
3: L'objectiu d'Alternativa per Alemanya és tombar Friedrich Merz. Mentrestant, el debat a la mateixa CDU puja de to, amb un canceller en el moment més baix de la legislatura. Qui ja ha entrat en acció, aprofitant un acte de campanya a Berlín, és el primer ministre cristianodemòcrata del Rin del Nord-Westfàlia, Hendrik Wüst. És el principal candidat a substituir Merz si aquest fes el pas al costat.
5: Hem de reflexionar amb molta serietat sobre com tractem els votants, perquè n'hem perdut i s'han desplaçat fins a l'extrem polític. Com ens enfrontem als extremistes i els populistes? No hauríem d'entrar molt més en la discussió, en la lluita, encara que sigui incòmode.
3: Merz ara gaudirà d'un període de gràcia fins al 20 de setembre. Si la davallada electoral a les dues eleccions regionals previstes per aquell dia s'agreuja, es destaparà la caixa dels trons.
1: I a tot això, avui ha parlat un referent de la CDU, l'excancellera Angela Merkel, ha assegurat que la victòria de l'extrema dreta a Saxònia-Anhalt l'ha impactat i ha alertat que això suposa un canvi en el conjunt del país.
6: Això és un punt d'inflexió, un autèntic punt d'inflexió que estem vivint en la història de la República Federal d'Alemanya. I ara, per dir una cosa una mica més emocional, em sagna el cor. A mi, com a membre de la CDU, em sagna el cor. Realment ho he de dir.
1: Merkel ha retret també als partits polítics que prioritzin la creació d'un cordó sanitari en lloc de concentrar-se en el propi programa i presentar-lo com toca als electors. Donald Trump i Vladimir Putin han parlat per telèfon aquesta tarda en un nou intent del president dels Estats Units d'impulsar el final negociat de la guerra d'Ucraïna. Els dos mandataris han abordat la visita que els enviats de Trump van fer aquest cap de setmana a Moscou i a Kiev amb un pla per recuperar les negociacions a tres bandes. L'assessor del Kremlin, Uri Ushakov, no ha donat detalls sobre el pla, però ha assegurat que Trump aspira a restaurar les relacions econòmiques i comercials amb Moscou i que en això Putin hi està d'acord.
7: Donald Trump va expressar clarament la idea de la conveniència d'una fi ràpida del conflicte que obriria immediatament perspectives impressionants i a gran escala per al ple desenvolupament de les relacions entre els Estats Units i Rússia. Vladimir Putin va donar suport a aquest plantejament en el context del possible establiment d'una relació constructiva entre les dues grans potències.
8: 3CAT Info.
1: Parlem ara de cultura, perquè l'oscaritzat director Alex Gibney ha despullat la figura d'Elon Musk en un documental que denuncia les falsedats, les maniobres empresarials més fosques i també la falta d'escrúpols del tot poderós magnat propietari de Tesla i de SpaceX. Musk, de prop de 4 hores, s'ha presentat avui a la Mostra de Venècia, enviat especial Òscar Callau. 3, 2, 1.
9: He's possibly the greatest living inventor. He is the real life Iron Man.
8: It's a hit piece, un atac de desprestigi. Aquesta va ser la fulminant reacció d'Elon Musk a les xarxes quan va rebutjar la petició d'entrevista que li va formular el director nord-americà especialitzat en documentals Alex Gibney, guanyador d'un Òscar el 2017 per Taxi al lado oscuro. En aquella etapa de preproducció, evidentment, no hi havia cap indici de l'enfocament del documental, però Gibney té molt clar que Musk sempre ha volgut controlar el relat i per això va amenaçar gent del seu entorn perquè tampoc hi col·laboressin.
7: Crec que el que he descobert és que la història de Musk no és una altra història de tecnologia, és més aviat

0: l'hospital de Mas, que parla per ell al documental.
1: Així que vam crear aquesta fórmula, que surt de les mateixes idees de Musk sobre el concepte que vivim en una simulació, en una mena de videojoc existencial, per construir una mena d'avatar que parla amb les paraules reals de Musk, per així confrontar la realitat del que fa amb la realitat de la seva narrativa.
0: La cinta denuncia que l'enorme poder polític i empresarial que ha acumulat Musk els últims anys s'expliquen pel seu indubtable talent, però també per maniobres borsàries dubtoses, operatius per aconseguir subvencions multimilionàries del govern federal i programaris fake per ocultar les fallades mortals dels programes autopilot dels cotxes Tesla.
2: Esports. Fins a 8:45. Ricard Isidro, bona tarda.
3: Bona tarda, Nati. Encara tenim en joc els dos primers partits de la nova edició de la Champions masculina de futbol que ha començat avui. Al minut 83, l'AEK d'Atenes segueix guanyant el WASC austríac per 1-0. Al minut 81, el Bruges retalla diferències amb l'Aston Villa, ara mateix està perdent per 2-3. A partir de les 9, d'aquí a 35 minuts, començaran 4 partits més. Destaca el Madrid-Inter de Milà, també el Porto-Manchester City, el Borussia Dortmund-Villarreal i el Lilla-Betis.
2: 3CAT Info.
3: Demà el torn serà per al Barça, que rebrà el Feyenoord neerlandès a 6:45 de la tarda. Lamine Yamal creu que tenen opcions de guanyar el títol.
4: Bueno, yo creo que solo hay que ver los últimos equipos que han ganado títulos. En el PSG presionan todos, aquí en el Barça intentamos presionar todos. A lo mejor en algún momento me despisto, pero rápido vuelvo a presionar. Al final en el fútbol de ahora, si no corres, pues te ganan todos los equipos, seas quien sea. Si mañana no corremos, nos van a ganar. Entonces yo creo que al final por el equipo, si queremos ganar, pues hay que correr. Y si no corres, pues vas a perder. Y ya está.
3: El tècnic del equip neerlandès, l'exjugador del Barça, Gio van Bronckhorst, reconeix per la seva banda que serà un partit especial per a ell, però que no ha arribat a morir per l'estat actual del conjunt blaugranà.
5: Si fa por aquest Barça, per a mi és molt especial tornar a ser aquí. És un partit contra el meu antic equip, tinc molts records bonics i això fa que sigui especial. Jugar contra un equip com és el Barça d'avui no me'l prenc com a por, sinó com un repte per demostrar el que valem i defensar-nos de la millor manera possible. No, no em fa por.
3: El Barça, per cert, ha situat Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri entre els candidats a guanyar la pilota d'or com a millor jugador. També hi ha els exjugadors del Barça, Lionel Messi i Ferran Torres, i els jugadors del Madrid, Marc Cucurella, Vinícius i Kylian Mbappé. Destaquen les absències de jugadors del Barça com Pedri, Olmo o Rafinha. El Barça femení domina en la llista de 30 nominades a millor jugadora amb 6 futbolistes: Caroline Graham, Patrick Jarro, Eva Payor, Clàudia Pina, Cadacoll i Esmi Brooks. Més les exjugadores del Barça, Alexia Putellas i Mapi León, que la temporada passada estaven al Barcelona, i Mariona Caldentey, que ha encetat el seu tercer any a l'Arsenal. També sabem que Lamine Yamal i Pau Cubarsí, el Barça masculí, i Vicky López i Clara Serra Jordi del femení són candidats també al guardó millor jugador i jugadora jove. Joan García i Catacoll, per la seva banda, són candidats a millors porters. Pere Romeu tindrà opcions de guanyar com a millor tècnic d'un equip femení. En canvi, Hansi Flick no està entre els 5 nominats. El dilluns 26 d'octubre s'entregaran els diferents guardons en una gala que es realitzarà a Londres. També en futbol, l'Espanyol ha comunicat que la portera Paula Cova haurà de passar per quiròfan per poder superar una alteració detectada a les proves mèdiques prèvies a l'inici de la temporada, però sense entrar en més detalls. Serà intervinguda dilluns vinent.
2: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
3: En bàsquet, el Barça ha presentat a la vegada les 11 incorporacions d'aquest estiu: Moya Gibson, Tyrese Martin, Stanley Umude, Justin Robinson, Agustí Noval, Olivier Nkamua, Toussaint Ebouoma, Oleg Balcerovski, Justin Minaya, Josh Nebo i Joan Macundo. Més el tècnic, Alexander Sekulic, i el nou director esportiu, Xavi Pujol. Mentrestant, el Joventut, Ricky Rubio, assegura que seguirà aquest any per ajudar a fer créixer el projecte de la penya.
6: Esportivament, potser no estic parlant dels anys gloriosos, perquè econòmicament, pues, no sé on estaríem a CB, però estaríem, pues, no entre els tres primers com hem quedat l'any passat, segur, però hi ha coses que es poden millorar, i és aquí on vaig demanar-ho, i al final hi ha coses que sí, que tirem endavant, i amb ganes de seguir en aquest projecte.
3: Tant el Barça com la Penya participaran a partir de demà a la Lliga Catalana. Els duels previstos per aquest dimecres són l'Ilerna Lleida 6 de Joventut a 2:15 i l'Andorra

0: Són 8:45 d'aquest dimarts 8 de setembre. Recapitulem i repassem les informacions més destacades a aquesta hora. El govern suspèn les classes i restringeix demà la mobilitat a 5 comarques. Baix Llobregat, Vallès Occidental, Garraf, Alt i Baix Penedès pel risc de pluja intensa. També suspèn l'activitat sanitària no urgent ni essencial i recomana el teletreball. Les restriccions començaran, atenció, a les 7 del matí i s'han d'allargar fins ben bé a les 5 de la tarda. Els Mossos han detingut 2 menors més en relació a la mort violenta d'un home a Manresa la setmana passada. Els joves arrestats tenen 16 anys i amb aquestes detencions ja són 4 les persones detingudes pels fets. Els Mossos mantenen oberta una investigació per aclarir els fets. A banda d'ampliar aquestes informacions destacades, també parlarem de la Comissió Europea, que ha proposat un marc regulador comú perquè els estats i les regions puguin restringir el lloguer turístic i també la compra de segones residències en zones de mercat tensionat. L'esborrany d'aquesta nova llei d'habitatge assequible també deixa clar que qualsevol mesura haurà de ser proporcional i temporal. De seguida en parlem. I també parlarem de la novel·la Lázar, que converteix el jove suís Nelio Biedermann en la revelació literària europea de l'any. L'autor, que fa amb el llibre amb un recorregut del convuls segle XX, defensa l'art com a eina contra l'oblit. Avui s'ha presentat a Barcelona. I en esports, què destaquem?
1: Doncs que Lamine Yamal veu el Barça capacitat per guanyar la Champions. Ho ha dit a la prèvia del partit dels blaugranes demà contra el Feyenoord a la primera jornada de la fase Lliga. Afegir que el Barça situa Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri entre els candidats a guanyar la pilota d'or masculina. Hi ha Caroline Graham, Patrick Jarro, Eva Payor, Clàudia Pina, Cata Coll i Esmeu Brooks a guanyar la pilota d'or femenina.
0: I després d'un altre dia molt càlid i xafogós, encara en les properes hores tindrem alguns ruixats irregulars. Demà canvi de temps contundent, radical, des de primera hora. Així que hem d'estar molt pendents dels ruixats i de les tempestes intenses, pluja torrencial al litoral, al prelitoral, entre el Penedès i el Vallès Occidental. Tramuntana, mestral i descens molt marcat de la temperatura. Doncs parlem justament d'això, d'aquestes pluges intenses que s'esperen per demà. El govern ha suspès les classes de demà justament a les comarques del Baix Llobregat, Vallès Occidental, Garraf, Alt i el Baix Penedès per aquest risc de pluja intensa. En aquestes comarques la situació de perill és de 5 sobre 6 i al matí ja podrien superar el llindar de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Però això també s'ha de restringir la mobilitat. Aquestes són les recomanacions del govern. Departament d'Interior, Txell Garriga.
2: Protecció Civil ha activat el pla Inuncat i ha elevat el nivell de perill fins a 5 sobre 6. Per això, de cara a demà, en aquestes 5 comarques, hi haurà mesures excepcionals entre les 7 del matí i les 5 de la tarda. Entre d'altres, per exemple, restringirà la mobilitat als serveis essencials, es demana prioritzar el teletreball i se suspendran les activitats educatives a les escoles. Ho explicava la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball en tots aquells àmbits que sigui possible, suspendre l'activitat educativa, universitària i esportiva, especialment a l'aire lliure, tot el que és l'activitat dels centres de dia, suspendre també aquella activitat sanitària que no és essencial i no és urgent.
2: I és que els xàfecs que es preveuen seran molt intensos localment, amb més de 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Hi ha un avís per acumulacions que també poden arribar a superar els 90 litres en només 3 hores al sector central i prelitoral. Protecció Civil demana molta prudència, ho explicava Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
4: Doncs aquesta vigilància de no acostar-se a zones inundables, de no baixar soterranis quan ja està plovent, d'anar amb compte amb no tenir el cotxe aparcat a la riera, tot això és avui.

0: Ui, que tenim que pensar-ho. Ja no demà, quan comenci a ploure, ja no és el moment d'anar a treure el vehicle ni és el moment de pujar a la teulada, a desembossar l'embornal.
1: La pertorbació avançarà d'oest a est i, a més de la pluja, pot comportar també tempestes, fortes ventades i mala mar a l'Alt Empordà. Les temperatures, de fet, baixaran entre 5 i 10 graus.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més per assumptament relacionats amb la mort violenta d'un home a Manresa la setmana passada, l'1 de setembre. Els dos joves tenen 16 anys. Amb aquestes detencions ja són 4 les persones, els menors detinguts per aquest crim. Els fets van passar de matinada, dimarts de la setmana passada, quan Manresa estava tancant la festa major després del correfoc. Els equips d'emergència van rebre l'avís d'un home ferit de gravetat a la via pública i quan van arribar-hi no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos van detenir l'endemà dos joves de 15 i 16 anys que ara es troben en un centre d'internament per a menors privats de llibertat. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, però, manté encara oberta aquesta investigació. Parlem ara d'educació.
3: 3Cat Info.
2: Més d'un milió d'alumnes han començat avui el curs en un inici enrarit per la vaga de mestres i de professors. Una aturada que ha tingut un seguiment baix, al voltant del 12% segons el departament, un 30% segons l'USTEC, el sindicat majoritari. La mobilització s'ha fet de manera descentralitzada. A primera hora del matí hi ha hagut talls de trànsit als accessos de Barcelona, també a les principals vies de la xarxa viària i també en alguns punts de la xarxa ferroviària, com l'alta velocitat a l'estació de Lleida Pirineus. A Barcelona, la manifestació ha plegat 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana. Hem parlat, entre altres, amb la Ingrid, la Gemma i l'Eulàlia, que destacaven que, tot i les promeses, la situació no ha millorat.
4: Hem començat el curs igual que estàvem el curs passat, amb les mateixes ràtios, amb manca d'aules d'acollida.
5: No hi ha manera d'ampliar els pressupostos, no hi ha manera de tenir una escola pública de qualitat.
6: El curs no comença amb normalitat. Només començar, o sigui, els alumnes arribaran a unes aules que estan a més de 30 graus a la majoria de centres, o sigui, llocs on no s'hi pot estar.
2: Aquests eren alguns testimonis. Les negociacions entre govern i sindicat, però, continuen enrocades. La consellera Esther Niubó diu que amb els sindicats només hi han de parlar de temes laborals i defensa que ara cal obrir un debat a fons amb tota la comunitat educativa per definir quins són els reptes del sistema els propers 10 anys.
7: Però estem parlant de qüestions puntuals que tenen a veure amb temes estrictament salarials i laborals, que és lògic que parlem amb els sindicats, però altres qüestions que són de sistema les hem de poder debatre amb tota la comunitat educativa. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys, i això passa per parlar del model d'educació inclusiva, d'acollida, de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
2: La consellera encara no ha concretat el calendari d'aquesta trobada amb representants de direccions, docents, famílies i entitats pedagògiques. I ara passarem per Madrid perquè hi ha un nou revés del Tribunal Suprem al govern espanyol. Els jutges donen la raó a Vox i han suspès el dret de vot dels estrangers nacionalitzats per ser descendents espanyols exiliats al franquisme. El govern de Pedro Sánchez reclama al Suprem que rectifiqui i l'acusa de bloquejar un dret fonamental a pocs mesos de les eleccions. Madrid, Paula Brujats.
8: La decisió afecta 2,5 milions de persones espanyols a l'estranger nacionalitzats a través de la llei de nets que no podran votar excepte que acreditin que són fills o nets d'exiliats de la Guerra Civil. El Tribunal Suprem diu que això no es pot donar per fet, que s'ha d'aprovar, i això suposa un revés a la llei del govern espanyol. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho critica, denuncia que es limita un dret fonamental.
9: Le pido respetuosamente al Tribunal Supremo que cuanto antes, lo antes posible y en todo caso antes de los procesos electorales de 2027, resuelva el fondo de esta cuestión, porque estamos hablando de lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto.
8: La decisió arriba en ple compte enrere per a les eleccions espanyoles. Vox ho va impugnar al Suprem i el Partit Popular ho aprofita per atacar Pedro Sánchez.
10: Desde luego nos felicitamos por el varapalo de la justicia al intento del gobierno de meter a saco a cientos de miles de personas en el censo electoral. Porque el gobierno pretendía, con todo el descaro, alterar las elecciones generales para que Sánchez se perpetuara en el poder.
8: El Suprem haurà de dictar sentència en les properes setmanes per confirmar la decisió d'avui, però de moment ja ha frenat l'inscripció de més estrangers nacionalitzats al registre per poder votar.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: La Comissió Europea planteja restringir el lloguer turístic i la compra de segones residències en zones de mercat tensionat. El govern comunitari proposa criteris comuns arreu de la Unió Europea per delimitar quan es pot considerar que una zona està tensionada i també fixa condicions per poder intervenir en el mercat. És el que diu l'esborrany de la nova llei d'habitatge assequible, al qual ha tingut accés aquesta emissora abans que demà la comissió presenti el text definitiu. Anem a Brussel·les. Bruno Fortià Mires.
11: És el primer cop que el govern comunitari empara a escala europea la possibilitat de restringir la compra o el lloguer de pisos amb l'objectiu que només siguin utilitzats com a primeres residències. Amb aquesta norma, la Comissió Europea delimita el terreny de joc als estats, regions o ajuntaments que vulguin intervenir al mercat de l'habitatge. Per una banda, els dona més cobertura legal davant de possibles denúncies, però per una altra, també estableix condicions. D'entrada, les mesures restrictives només es podran aplicar en zones de mercat tensionat, tal com es fa ara mateix a Catalunya. I per considerar tensionada una zona, la comissió fixa aquest llindar, que el preu de l'habitatge sigui 8 cops més elevat que la renda dels habitants. Tot això parlant de xifres mitjanes. Per regular el lloguer turístic, les administracions també hauran de demostrar, en particular, que els contractes de curta durada són perjudicials. I sigui com sigui, les limitacions hauran de ser proporcionals perquè no siguin més restrictives del compte. I caldrà revisar les mesures cada 5 anys per evitar que continuïn vigents quan els preus de l'habitatge ja hagin baixat.
2: I l'Ajuntament de Barcelona, que assegura que la proposta de Brussel·les per garantir aquest accés a un habitatge assequible, avala la seva decisió d'eliminar pisos turístics. La intenció del govern Collboni és no renovar llicències a partir del 2028. Ajuntament, Roger Santaló.
12: El govern municipal se sent legitimat després d'haver consultat els criteris comuns que vol aplicar la Comissió Europea, que aclareixen quan es pot restringir la compra de segones residències i el lloguer turístic. La primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, diu que l'esborrany autoritza les intencions del govern de Barcelona.
13: Reconeix que en les àrees on hi ha una pressió immobiliària que no permet garantir l'accés a l'habitatge, els governs estan legitimats a prendre mesures per poder garantir l'accés a l'habitatge. I reconeix també que en aquestes àrees la presència de pisos turístics redueix la disponibilitat de pisos per viure-hi, els veïns i les veïnes. I, per tant, habilita els governs a prendre mesures per poder garantir aquest ús residencial.
12: Aquesta interpretació de la proposta europea contradiu la que ha fet també avui la patronal dels pisos turístics a Partur, que considera que abans de restringir la seva activitat s'han d'esgotar altres vies com la de construir habitatge públic durant anys. En declaracions a 3CAT Info, la seva presidenta, Maria Muro, ha demanat cautela a l'Ajuntament.
14: Era una normativa que va establir unes normes generals sense cap tipus de coneixement, d'anàlisi de cadascuna de les situacions locals, etc. Què et ve a dir? Pues et ve a dir que la... tu no pots fer el que vulguis.
12: Demà la Comissió Europea presentarà el text definitiu de la nova llei d'habitatge assequible que recollirà quan es considerarà una zona tensionada per poder intervenir al mercat d'habitatge. Un d'aquests requisits passa quan el preu mitjà de l'habitatge és 8 vegades superior a la renda mitjana dels veïns.
2: Els nous contractes de treball hauran de detallar moltes més condicions laborals que ara. Hi hauran de constar, per exemple, el salari base, els complements i les variables, les jornades i els torns, o els criteris per modificar els horaris, entre altres. Avui el govern espanyol ha aprovat la normativa que haurà d'entrar en vigor les pròximes setmanes. També preveu que els treballadors amb un contracte en vigor puguin demanar tota aquesta informació i que l'empresa els l'hagi de facilitar en el termini d'un mes. La normativa també endureix els períodes de prova. Caldrà que les empreses detallin en què consisteix i què cal per superar-lo. Anem ara a un tema de cultura. El jove suís de 23 anys, Nelio Biedermann, és la gran revelació literària europea del moment, gràcies a la novel·la Lázar, que recorre al convuls segle XX europeu. La història de la seva família hongaresa, aristocràtica, va inspirar el llibre que té un to oníric i alhora èpic que el converteix en un relat singular i absorbent. S'acaba de publicar en català i castellà i aquest vespre el presenten a Barcelona, Montse Camps.
15: Sovint es fa servir la paraula fenomen per descriure un èxit literari, però si té més sentit que mai és amb aquest Lázar. El joveníssim Biedermann la va començar a escriure quan tenia 16 anys i la va acabar als 21. Poètica i dolorosa, Lázar, el lector se submergeix en una barreja de contes dels germans Grimm, realisme màgic i realitat colpidora que explica la història d'una saga que governa durant generacions les seves terres hongareses en un ordre perfecte fins que irromp el segle XX. Assistim a la dissolució de l'imperi austrohúngar, les dues guerres mundials, l'ocupació nazi i l'estalinisme fins que s'han d'exiliar la dècada dels 50. Wiedemann és suís, d'arrels hongareses per part de pare, i els relats familiars sobre el seu passat aristocràtic, plens d'èpica, però també de silencis, van ser l'origen de la història, amb castells que són presons, boscos que engoleixen que hi penetra, éssers solitaris, tristos o embogits. Dos temes recurrents a la història són l'oblit i la bogeria.
16: La bogeria té les seves connotacions negatives, però també és una sortida, una fugida. És una amenaça, però també pot suposar llibertat. I pel que fa a l'oblit, justament jo escric contra l'oblit. He hagut d'acceptar que hi ha coses que es perden per sempre. I precisament aquesta és la tasca de l'art, crear records que estan a prop de la realitat, però que no són ni poden ser la realitat.
15: L'autor diu que l'actualitat a Europa li ha influït de manera inconscient i que davant fets com l'ascens de l'extrema dreta alemanya és important combatre el fals relat.
16: És decebedor veure el relat que venen aquestes forces polítiques i l'impacte que té en les masses, però crec que ha de ser un motiu per actuar i no caure en la resignació.
15: Publicada fa un any als països de llengua alemanya, l'obra ha venut més de 200.000 exemplars, s'han venut els drets de traducció a 30 països i s'ha adaptarà al cinema.
2: Són 9:15. Montse Mas, com circula aquesta hora? Com està la mobilitat?
17: Doncs mira, tranquil·litat aquesta hora a les principals carreteres i accessos a les ciutats. Només hem d'esmentar alguna retenció per vehicles avariats a la Ronda de Dalt, a l'alçada de la Trinitat i cap al Nus de Llobregat, també a l'eix transversal en el seu pas per Sant Julià de Vilatorta cap a Lleida i a l'AP7 a Ulldecona en direcció cap a Barcelona. Tots tres punts tenen un carril tallat al trànsit. A la resta de la xarxa viària se circula amb total normalitat. Pel que fa al transport públic, ja s'ha restablert del tot el servei de ferrocarril a la línia Barcelona Vallès, després que aquesta tarda s'hagi alterat la freqüència de pas per una avaria en un comboi. En canvi, segons informa DIF, els trens de les línies R2 i R2 Sud de Rodalies encara poden patir retards a causa d'un robatori de cable aquesta tarda a l'estació de França.
3: El temps.
2: Amb Gemma Puig.
18: Avui hem tornat a tenir un dia càlid, molt càlid, amb temperatures que s'han enfilat i ho han fet amb aquest vent de garbí rescalfat, sobretot cap a les comarques del nord. És 40 graus a Mieres, 40 a Anglès, 39 a Torroella de Fluvià, 38 a Santa Coloma de Farners, a Banyoles, 39 també a Lleida, temperatures elevades, calor, xafogor. Però sí que a la tarda hem començat a notar ja aquest canvi de temps en forma d'alguns primers ruixats irregulars, però estones descarregant amb certa intensitat i encara a hores d'ara alguns ruixats afectant punts del prelitoral, comarques interiors, també cap al nord-est. Encara durant les immediates hores algun ruixat en aquesta primera línia d'inestabilitat. Els registres més significatius fins ara, doncs aquests 21 litres a Ull de Ter, 6 litres a la Granadella, però haurem d'estar molt i molt pendents d'aquest canvi de temps contundent que arriba ja de matinada. Precipitacions que poden ser localment intenses. Ja de matinada, amb aquests avisos d'intensitat de pluja torrencial del Servei Meteorològic de Catalunya, Baix Penedès, Alt Penedès i també Garraf, i que després, a partir de les 8:12 del matí fins al migdia, doncs s'incrementen a 3 comarques més, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental. Per tant, aquestes 5 comarques en alerta, en aquest nivell 5/6, més de 40 litres en només mitja hora, pluja torrencial que també pot anar acompanyada de cops de vent, de pluja de calamarsa, de pedra, molta precaució. I no només en aquest sector, sinó també a bona part del territori, potser cap a Ponent, interior de l'Ebre, o cap a la Vall d'Aran, és on queden al marge, però cap a la Catalunya central, prelitoral i també comarques gironines, el les tempestes poden ser localment intenses. Tot això amb vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems, mala mar cap a la Costa Brava i temperatures clarament cap avall. Es notarà i força aquest descens del termòmetre. Passarem dels 40 que encara hem arribat avui, als valors més alts dimecres els hi costarà d'arribar als 30 graus.
2: I completem l'àrea de servei dient-vos que ja ha sigut una jornada de caos als aeroports del Regne Unit. Més de 600 vols s'han hagut de cancel·lar per problemes al sistema de control aeri. Sobretot sortides des dels principals aeroports de Londres, com Heathrow i Gatwick, i centenars més que han resultat afectats amb retards que han arribat a les 5 hores. Els avions sí que poden aterrar, però amb normalitat. El Servei Britànic de Navegació Aèria ha informat que s'està investigant una incidència tècnica i els seus enginyers treballen sobre el terreny per solucionar-la. Vueling no ha operat el vol que tenia previst aquesta tarda entre l'aeroport del Prat i l'aeròdrom londinenc de Heathrow. Moltes companyies, com Iberia, han cancel·lat els vols que tenien previstos per aquest dimecres amb origen o destí a Londres.
19: L'esport és competició, però també són històries d'ara i de sempre.
3: Rècords és l'espai de documentals radiofònics sobre l'esport de Cat Ràdio.
19: Històries explicades en profunditat, sense pressa, a partir de testimonis directes.
3: Rècords, el podcast de l'equip de la redacció d'esports de Cat Ràdio.
20: Aquest 2026 ha fet 10 anys d'una de les pèrdues més sentides de l'univers blaugrana.
3: 24 de març de 2016. Catalunya Ràdio.
21: La notícia a aquesta hora és la mort de Johan Cruyff, el creador del Dream Team. Ha mort als 68 anys a causa del càncer que patia.
20: El 24 de març del 2016 moria Johan Cruyff, mite del Barça i una de les personalitats més importants i revolucionàries del món del futbol.
22: Crec que el personatge més influent que hi ha hagut mai al futbol mundial, perquè no només va canviar un club com a jugador, com a entrenador, com va ser l'Ajax, sinó va canviar dos, com a jugador i com a entrenador a Barcelona. Hi ha un abans i un després.
23: Creo que hablar de Cruyff es hablar de fútbol en su máxima expresión.
24: Para mí ha sido el mejor entrenador que yo tuvo como futbolista.
25: Para mí, Néstor siempre será amigo, siempre será un padre futbolísticamente.
26: Ens va canviar la mentalitat. Va canviar la mentalitat en un país que tenia anhels de passar del blanc i negre al color i desitjava, doncs, entrar a la modernitat.
27: Que no tenia ninguna formulació científica, però que tot el que hacía, luego la ciència lo terminava demostrando. Es como que tenía una intuición tan grande que se adelantó a su tiempo y que no necesitaba comprobaciones para llevar a la práctica todo lo que se le ocurría y que lo convertían en un revolucionario.
20: Un Cruyff que arriba al 1973 al Barça i que fa campió de Lliga al Club Blaugrana amb el mític 0-5 al Madrid. Però més enllà de l'aspecte futbolístic, Cruyff comença a deixar empremta per la seva forta personalitat que el porta, per exemple, a posar el seu fill Jordi en plena dictadura.
28: El teu fill va ser, segons tu dius, el primer Jordi inscrit al registre.
29: Sí, porque se nació 74. Aquí se llaman mucho Jordi, pero no podía escribirlo.
28: Y había que escribir Jorge.
29: Sí, y como he venido de Holanda y en Holanda y nuestros papeles estaba escrito como Jordi, aquí hay que copiarlo.
28: ¿Y qué le ibas a decir al registrador? Cuando te había que poner Jorge.
29: No, ha dicho que no podía, Eric, no, tú solo copia y...
20: Cruyff marxa del Barça el 1978 i encara juga als Estats Units, al Llevant, abans de retirar-se als Països Baixos. Amb només 38 anys ja entrena l'Ajax d'un jove Van Basten. Quan arriba el 88% nou entrenador del Barça, ja deixa moments memorables com la primera roda de premsa en què aireja públicament la llista d'altes i baixes de la plantilla.
30: Urruti, no continua, no. Gerardo.
31: Tampoco.
30: Rojo.
31: No.
30: Clos.
31: No.
30: Hughes.
31: Principio, no.
30: Archibald.
31: No.
30: Moratalla.
31: Un duda aún.
30: López López.
31: Duda.
30: Duda.
31: López López se queda.
30: Se queda, López López.
20: Cruyff aposta per la Masia i a la temporada 90-91 guanya la primera de les quatre lligues consecutives del Dream Team. Aquell any, però, també té un infart que acaba amb un mític anunci antitabac.
32: Soc Johan Cruyff. A la meva vida he tingut dos grans vicis. Fumar i jugar a futbol. El futbol m'ha donat tota la vida. I en canvi, fumar, quasi me la treu.
20: El 92, el Dream Team toca el cel després d'aconseguir a Wembley la primera Copa d'Europa en futbol contra la Sampdoria. És el famós dia del salit i disfrutar.
33: Si és l'única vegada que van a jugar un final de Copa d'Europa, per almenys no disfrutes, perquè eres idiota i que anar aquí no disfrutar.
20: L'expressió de la flor de Cruyff arriba després del famós penal que ha fallat Jukić del Deportivo a l'últim segon i que dona la quarta lliga consecutiva al Barça. El Barça, però, cau 4-0 contra el Milan a la final d'Atenes i comença a ser el principi de la fi de Cruyff com a entrenador. Els dos anys següents, Cruyff intenta reconstruir l'equip, però els resultats no arriben i les relacions amb el president Núñez se'n van ressentint. Amb altres frases memorables de l'univers cruyffista.
29: Creo que tenía que haber insistido más, mucho más, para que se compre esta gente, porque, lógicamente, el dinero para un club de fútbol cualquiera Instituto Deportivo no tiene que estar en el banco, tiene que estar en un campo.
20: Finalment, Johan Cruyff acaba destituït i passarà un temps fins que pugui acomiadar-se del Camp Nou en un partit homenatge que enfronta el seu Dream Team al Barça de Van Gaal.
34: Solo Dios sabe cuánto tiempo hemos tenido que esperar a este momento fantástico.
20: Cruyff no torna mai oficialment al Barça, però és un dels grans mentors de Laporta i el gran avalador d'entrenadors com Rijkaard o Guardiola. és una de les coses de les que està més orgullós.
0: A mi m'orgullo ser més gran el quantitat d'entrenadores que hoy día son entrenadores que han jugado conmigo.
1: Sí.
0: Si veo el otro, sí. Si veo esto, si veo...
1: Sí,
0: boom,
1: sí.
0: Así, y digo, ostras, estos son amantes de fútbol.
20: Ja sabem que Cruyff valora gairebé més el com que el què.
4: Para mí, de todos los triunfos y de todos los trofeos que todo me han dado de todos los 30 y tantos años, yo creo que el mejor trofeo ha sido...

0: ser o jugar el mejor fútbol del mundo. Yo creo que ese es un título que vale mucho más que cualquier otro.
1: Johan Cruyff mor al març del 2026 als 68 anys, però amb una vida plena i gaudida com poques.
0: Yo me he pasado en el fútbol, pero fabulosamente bien. De todas las cosas, hasta con los problemas, porque era mi vida, mi manera de pensar, y lo he pasado, pero fantásticamente bien.
2: Records, el podcast de l'equip de la redacció d'esports de Cat Ràdio.
3: Records, a l'app i al web de Cat Ràdio i al 3Cat.
2: Esports. Amb Joan Fitó, benvingut.
4: Bona nit. Ja tenim en joc a la Lliga de Campions 26-27. De fet, ja s'han jugat els dos primers partits d'aquesta edició de la Champions. Han jugat a l'AEK d'Atenes Guasc d'Àustria, amb victòria pel conjunt grec per 1-0, i també s'ha acabat fa pocs minuts el Bruges 2-Aston Villa 3. Jan Virgili ha estat titular amb el conjunt de Bèlgica, per tant, AEK d'Atenes 1, LASK d'Àustria 0 i Bruges 2, Aston Villa 3. Ara a les 9 començaran 4 partits més. Destaca d'aquests 4 partits el del Real Madrid, que rebrà el Santiago Bernabéu, l'Inter de Milà. El Real Madrid avui, amb les baixes de Bernardo Silva, Guarda, Guller, entre d'altres, Mourinho ha apostat per Trent Alexander-Arnold al mig del camp. També són titulars, evidentment, Kylian Mbappé i Vinícius. Més enllà d'aquest Real Madrid-Inter, a les 9 també comencen 3 partits més, el Borussia de Dortmund-Villarreal, el Lilla-Betis i el Porto-Manchester City. Això pel que fa avui. Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Feyenoord a 6:45 de la tarda al Camp Nou. Lamine Yamal creu que el Barça té opcions a guanyar el títol.
5: Bueno, yo creo que solo hay que ver los últimos equipos que han ganado títulos. En el PSG presionan todos, aquí en el Barça intentamos presionar todos. A lo mejor en algún momento me despisto, pero rápido vuelvo a presionar. Al final en el fútbol de ahora, si no corres, pues te ganan todos los equipos, seas quien sea. Si mañana no corremos, nos van a ganar. Entonces yo creo que al final por el equipo, si queremos ganar, pues hay que correr. Y si no corres, pues vas a perder. Y ya está.
4: El Barça, per cert, ha situat Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri entre els candidats a guanyar la pilota d'or com a millor jugador. També hi ha els exjugadors del Barça, Lionel Messi i Ferran Torres. I els jugadors del Madrid, Marc Cucurella, el català Vinícius i Kylian Mbappé. D'aquesta llista de 30 candidats a la pilota d'or destaquen les absències de Pedri i Rafinha. El Barça femení també domina en aquesta llista de 30 nominades amb 6 futbolistes: Caroline Graham Hansen, Patrick Guijarro, Eva Peyor, Clàudia Pina, Cata Coll i Esmei Brooks. Més també les exjugadores del Barça, Alexia Putellas i Mapi León. També hi ha en aquesta llista de 30 futbolistes Mariona Caldentey. El dilluns 26 d'octubre s'entregaran els diferents premis en una gala a Londres. En bàsquet, el Barça ha presentat a la vegada les 11 incorporacions d'aquest estiu. En parla el nou director també esportiu, Xavi Pujol.
6: Hem prioritzat un perfil per sobre de les posicions tradicionals, com podeu veure, i creiem doncs, que hem trobat un equilibri entre les personalitats i les característiques d'aquests jugadors que ens pot fer créixer com a equip durant la temporada.
4: Mentrestant, el Joventut, Ricky Rubio, assegura que seguirà aquest any per ajudar a fer créixer el projecte de la penya.
7: Esportivament potser no estic parlant dels anys gloriosos, perquè econòmicament pues, no sé on estaríem a CB, però estaríem pues, no entre els tres primers com hem quedat l'any passat segur, però hi han coses que es poden millorar i és aquí on vaig demanar-ho, i al final hi han coses que sí, que tirem endavant i amb ganes de seguir en aquest projecte.
4: Tant el Barça com la penya participaran a partir de demà a la Lliga Catalana, amb 2 partits que començaran demà a 6:45. L'Hilerna Lleida Assisa Joventut, a les 9 l'Andorra, que s'enfrontarà al Quitzenàs Manresa.
2: 3Cat Info.
4: En handbol, el Barça ha anunciat l'ampliació del contracte del tècnic Carlos Ortega fins al 30 de juny del 2031. Normalmente

0: entrenadores no renuevan tantos años, ¿no? Esto significa sin duda confianza plena en mi persona y en mi staff, ¿no? Y bueno, espero estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Como creo que estos últimos años hemos estado, ¿no?
1: I en ciclisme, quart triomf a l'esprint en aquesta edició de la Vuelta per a Matthew Brennan. Avui, Brennan ha superat els seus rivals a l'esprint després de 181 quilòmetres. A la classificació general, Enric Mas continua com a líder amb 2 minuts i 6 segons de marge sobre l'austríac Gol.
2: Demà no hi haurà classes en 5 comarques catalanes per la previsió de pluges fortes. Però què han de fer demà els treballadors d'aquests llocs on haurà plogut tant, per exemple? Doncs és un dels interrogants que ens plantejarem aquesta nit. El primer dia de curs sabíem que hi hauria un ambient enrarit, sobretot per als adults. Per una banda, per la convocatòria de vaga, que ha tingut menys seguiment que les del curs passat, i per l'altra, pel que es temia que pogués indicar l'informe PISA. I els pitjors tòmors s'han complert. Bona nit, són les 9.
3: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
2: El govern ha optat per suspendre les classes demà al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i a l'Alt i al Baix Penedès per la previsió de pluges molt fortes. De bon matí es podran superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, Txell Garriga.
4: Sí, i de fet sembla que les pluges torrencials podrien començar ja de matinada. Aquests territoris ja haurien rebut un missatge és alert. Com deies, demà no hi haurà classe a les escoles, però aquesta no és l'única mesura de seguretat que ha adoptat el govern. Les ha detallat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
5: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa, suspendre també aquella activitat sanitària que no és urgent.
2: De seguida entrevistarem aquí al Catalunya Nit en directe Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil. Salvador Illa ha demanat comparèixer el 23 de setembre al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco en la mostra de les proves PISA, unes proves en què Espanya ha sortit malparada. Dani Sainz de Aja.
6: Sí, ha obtingut els seus pitjors resultats en unes proves PISA, s'enfonsa per sota de la mitjana en ciències, matemàtiques i sobretot en lectura. És una tendència mundial provocada per l'ús dels mòbils. Segons els autors de l'informe, els alumnes tenen dificultats per llegir textos de més de 400 paraules, les que caben en una pantalla.
2: Les proves PISA, que arriben sempre acompanyades de debats, alguns de fets recurrents, i segurament la gran pregunta és què li demanem a l'educació? Per a què ha de preparar l'escola? A Rússia, per exemple, el Kremlin respondria que també per a la guerra. A partir de les 10 visitarem París, Jerusalem, Moscou i Buenos Aires per saber què ha marcat l'inici de curs en aquests territoris. A Catalunya ho ha fet també la vaga. Era controvertit plantejar-la ja per al primer dia de classes i ha tingut menys seguiment que les protestes dels curs passat. El nostre corresponsal a Jerusalem, abans de parlar d'escoles, ens informarà dels dos cops que ha rebut avui Netanyahu i que l'han fet enfadar moltíssim. Per una banda, el veto del Regne Unit, conjuntament amb una dotzena de països, els productes produïts als assentaments jueus als territoris ocupats il·legalment a Cisjordània. I la segona bufetada, una informació del Haaretz, que deixa en una posició molt delicada el primer ministre israelià. Segons el diari, va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas per part del president dels Emirats Àrabs. Tenia la informació, si això és veritat, 10 dies abans del 7 d'octubre del 2023 i, segons el mitjà, un mitjà del seu país, se la va guardar per a ell. I atenció, aquesta, els contractes laborals hauran de ser més clars a partir d'ara. Avui el govern espanyol ha aprovat una normativa que obligarà a fer-hi constar clarament el sou base diferenciat dels complements o els criteris per modificar els horaris. Així ho ha defensat la ministra de Treball.
7: Esta norma da un paso más en la lucha contra la precariedad en nuestro país, regula todos los elementos esenciales del contrato en nuestro país es muy importante.

0: El 75% de les empreses cometen irregularidades.
1: Doncs en parlarem en directe amb una advocada laboralista. També entrevistarem Joan Yago, el dramaturg català merescut el Premi Nacional del Ministeri de Cultura per l'obra La Brama del Cérvol, i descobrirem les novetats més destacades de la nova temporada de 3CAT que s'ha presentat aquest vespre. Nosaltres, de fet, també en tenim de novetats aquesta nit. Avui s'incorporen a les nostres files dues persones que fan més gran el Catalunya Nit. L'economista Marc Reguant, no us la perdeu, i una persona que es fa escoltar, ja sigui amb els seus guions, els seus articles o els seus discursos. Tancarà l'informació Eduard Sola, que ja seu aquí al meu costat, un luxe. Això en una nit en què arrenca ara mateix la Lliga de Campions per al Madrid, Joan Fitó.
2: Sí, sempre fa il·lusió aquest inici de Champions. De moment el Madrid, que juga al Bernabéu contra l'Inter de Milà, tot just minut i mig de partit, de moment empat a 0, però ja s'han disputat dos partits d'aquesta Lliga de Campions, a 3:15. AEK d'Atenes 1, LASK Linz d'Àustria 0 i Bruges 2, Aston Villa 3.
1: Gràcies, Joan. Ho seguirem a partir de les 10. I ara un titular d'un tema que ens portarà directament a l'obertura de l'informatiu. Gemma Puig, no hi ha manera de relaxar-se, passem de patir per les temperatures a patir per les tempestes.
3: Avui hem tingut un dia de calor altre cop extrema, amb valors que han tornat a tocar els 40 graus, alguns primers ruixats, però sens dubte en les properes hores haurem d'estar molt i molt pendents d'aquests ruixats, d'aquestes tempestes que ja de matinada guanyaran intensitat. Molta precaució, pluges que poden ser torrencials, principalment entre la costa i el prelitoral, al Baix Penedès, Garraf, també cap al Baix Llobregat o Vallès Occidental, aquí amb aquest nivell de 5 sobre 6, aquestes pluges molt intenses, però que també podran afectar sectors de la Catalunya central i altres punts del litoral i prelitoral, amb fort vent i amb avisos també d'aquest temps violent. Per tant, precaució, tot aquest canvi de temps anirà acompanyat d'un descens molt marcat de la temperatura.
4: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Són les 9 i pràcticament 7 minuts. Catalunya es prepara per a unes hores complicades per la pluja. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat. El Servei Meteorològic de Catalunya ha situat 5 comarques en nivell 5 sobre 6 de perill per pluges torrencials i el govern ha decretat mesures excepcionals per garantir la seguretat. Txell Garriga, bona nit.
1: Bona nit.
0: De quines comarques estem parlant i detallem també quines mesures ha decretat el govern.
1: Doncs, Manel, us ho explicàvem tot just fa una setmana, que amb aquestes altes temperatures d'aquest setembre i també aquesta tardor hauríem d'estar molt pendents d'aquestes pluges torrencials i demà ja en tenim el primer cas. Començaran aquesta nit, de fet ja està començant a ploure en alguns punts de Pirineu, Prepirineu, però sobretot hem de patir de cara a la matinada i demà al matí les comarques amb més risc d'inundacions per pluges torrencials que poden també anar acompanyades d'alerta de pedra i fortes ratxes de vent. Seran el Garraf, el Baix Llobregat, l'Alt i el Baix Penedès i també el Vallès Occidental. Aquesta pertorbació deixarà, com dèiem, xàfecs molt intensos localment. Poden arribar a ser uns 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions que podrien arribar als 90 litres per metre quadrat a tot el sector central i també prelitoral. Aquesta pertorbació avançarà d'oest cap a est i alerta perquè també a l'Alt Empordà per la mala mar que aixecarà aquesta pertorbació. Com dius, avui el govern ha informat d'algunes mesures que ja s'han anunciat vies alerta en alguns punts. Per exemple, la repassem, suspendre tota l'activitat lectiva a les escoles, també universitats, i les activitats de lleure a l'aire lliure. També, però, restringir la mobilitat, han dit, recomanar el teletreball, i també queden suspeses les activitats als centres de dia per la gent gran i tota aquella activitat sanitària que no sigui urgent o essencial. La nota positiva, però, és que portarà una bona refrescada, com ens deia la Gemma, que serà general, ja que es preveu que les temperatures baixin entre 5 i 10 graus.
0: Sí, aquesta és la part bona, però ve acompanyada d'aquestes pluges que ens fan estar en alerta. Gràcies, Txell. Podem saludar ara en directe a Imma Soler, que és la sotsdirectora de Protecció Civil. Imma Soler, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: D'entrada, ara ens ho explicava la Gemma Puig i la Txell, aquesta alerta de 5 sobre 6 en aquestes 5 comarques. Què significa una alerta de 5 sobre 6 quan parlem de pluja?
2: Quan parlem de pluja vol dir que tenim una probabilitat elevada de que es pugui produir una intensitat de pluja també elevada en aquestes zones on

0: marquem. Per tant, aquest nivell de 5 sobre 6 el que ens diu és que pot ploure localment d'una manera torrencial, intensa, i que pot arribar a acumular fins a 40 litres en 30 minuts. Aquest és el barem que ens marca aquest avís vermell, aquest avís de 5 sobre 6, que és en aquestes comarques. Però permeteu-me recordar que no només tenim avís de perill en aquestes comarques, que és més intens, en aquestes comarques que dèieu ara, del Vallès Occidental, Baix Llobregat, l'Alt Penedès, el Baix Penedès i també el Garraf, sinó que gran part del territori demà es trobarà, i aquesta nit es trobarà amb aquesta situació de que poden haver-hi pluges localment intenses. Per tant, siguem curosos no només en aquestes comarques, sinó que quasi bé arreu del territori, on hi ha menys probabilitat que hi hagi pluges és cap a la zona de l'oest, però quasi bé tot el territori té amb algun grau alguna probabilitat de que pugui tenir pluges intenses.
1: A partir de quina hora ha d'estar alerta la gent?
0: Doncs aquesta nit ja. Aquesta nit ja inicia, sobretot en aquesta zona que comentàvem, el litoral central, però demà ja, durant tot el dia, en la zona també de les comarques de Catalunya Central, també les comarques del litoral prelitoral, a tota la zona central i també cap al Camp de Tarragona. Per tant, tot aquest territori hauríem de tenir aquesta vigilància demà amb les activitats a l'exterior, amb la conducció, totes aquelles activitats que puguem fer que veiem que poden estar amenaçades per aquesta pluja, doncs és millor evitar-les fins a un altre moment i sobretot estar molt informats de com anirà la previsió meteorològica. Aquests ruixats ens diuen que seran localment intensos, que no plourà tot arreu, sinó que en alguna comarca pot ploure en algun punt i en molts punts no ploure. Per tant, anem seguint també aquesta informació del radar meteorològic, de la informació que ens doneu vosaltres sobre el temps, que també ho feu molt puntualment, i tot això ens pot anar fent preveure, aviam, quina és la situació que tindrem demà al llarg de tot el dia i també aquesta nit.
1: Hem fet menció ja de que s'anulen, es suspenen les classes en aquestes 5 comarques, però què passa amb la gent que ha d'anar a treballar en aquests llocs, en aquestes 5 mateixes comarques? O, per exemple, imaginem un mestre del Garraf que té plaça a una escola de Barcelona. Què hauria de fer aquesta gent? S'haurien de posar en contacte amb els llocs de treball? Què els recomaneu?
0: Sí, el que els recomanem és aquesta mesura que hem demanat nosaltres d'evitar les activitats, d'evitar els desplaçaments que no són imprescindibles, aquells desplaçaments que no són vitals, com si diguéssim, i per tant, doncs aquests desplaçaments per anar a treballar, el que els demanem és que no els facin, que comptin que davant d'una recomanació de protecció civil es pot fer teletreball, i també el que es pot fer doncs, és tenir un permís per a aquesta situació i no acudir en el lloc de treball, perquè ho empara també l'Estatut dels Treballadors. Per tant, siguem conscients d'aquesta situació, procurem i facilitem amb tot allò que sigui possible que les persones puguin fer teletreball. Recordem que hi haurà persones, evidentment, que són serveis essencials o que són serveis d'emergència, que es trobaran, doncs, que tindran que acudir a la seva feina perquè d'ells depenen altres persones, però que hi ha molta gent que s'hi pot aplicar aquest teletreball o, per exemple, pot fer la seva feina en un altre dia o canviar els torns o aplicar mesures que tingui l'empresa organització, doncs és bo fer-ho demà i sobretot també doncs, en últim cas de que no pugui haver-hi aquesta situació de canvis o de modificacions, doncs que hi ha aquest permís que està previst per quan hi ha situacions de recomanacions davant de situacions de risc per protecció civil.
1: Les comarques afectades ja han rebut un missatge és alert, si no ho tenim mal entès, en rebran més?
0: De moment hem fet aquest enviament. Ja sabeu que nosaltres, quan tenim aquest avís preventiu d'aquesta intensitat elevada, sempre el que procurem és enviar-ho l'abans possible. Per què? Doncs perquè la gent pugui organitzar-se i veure quin serà el seu dia l'endemà i preveure aquestes situacions per veure com pot ordenar la seva família, la seva feina, tots els seus espais, no? I per aquest motiu doncs, ja ho hem enviat avui, ho hem enviat aquesta tarda. De moment no preveiem fer cap altre enviament. N'hem tingut que fer un altre també aquesta tarda amb aquestes comarques del Baix Penedès, el Penedès i també del Garraf, perquè les previsions que ens ha fet el Servei Meteorològic s'ampliaven una mica també aquesta nit amb més hores de les que nosaltres teníem en previsió i per això també hem fet aquest recordatori aquesta tarda. No tenim en previsió enviar-ne cap més, fins i tot tampoc farem demà una finalització perquè entenem que ja hem avisat aquesta situació es donarà fins demà a la tarda i, per tant, amb no ser que hi hagi una situació d'incidències o de canvis molt marcats en la previsió, no tenim en aquests moments sobre la taula l'enviament d'una altra alerta.
1: Mentre parlàvem de restringir els desplaçaments, pensava que sovint visualitzem desplaçament com una persona en un cotxe fent un recorregut llarg. Es refereixen també a desplaçaments a peu? És a dir, sortir al carrer, per exemple, deixa

0: que ha d'estar recomanat també?
1: Aviam, tot el que és a l'exterior demà pot ser una situació perillosa, sobretot en aquests punts que no podem saber quins són, perquè ja sabeu que quan parlem de meteorologia tenim un alt component d'incertesa. Per aquest motiu, per exemple, doncs el Servei Meteorològic ens diu que en aquestes comarques la probabilitat pot arribar fins al 70% de que es produeixin en algun punt aquestes pluges. En quin punt serà és el que no coneixem, és el que no sabem. Llavors, hem de preveure que aquestes nuvolades, aquestes pluges, es podran produir en aquesta zona que expliquem. No sabem exactament en quin municipi seran i, per tant, doncs hem d'estar alertes. Tota aquella mobilitat que es pugui evitar de no estar a l'exterior, de que no ens trobem quan hi hagin aquests ruixats a fora, doncs és el que hem de fer. I, sobretot, el que demanem, estar molt informats amb aquestes eines que avui en dia tenim, el radar meteorològic, la informació que ens doneu des dels mitjans, doncs per saber quina és la situació que hi ha.
0: Fa poc que presentàveu i explicàvem aquí al Catalunya Nit aquesta campanya Tot pot canviar de cop, on apel·làveu a la gent també que fos responsable i que fos conscient que hi ha imprevistos i que pot haver-hi un ruixat de cop i volta que canviï molt les coses. Aquí esteu avisant amb hores d'antelació, però m'agradaria, per acabar, fer un esment també d'allò d'anar al garatge a mirar si el cotxe el tinc bé un cop ja ha passat la pluja o no. Un cop ja ha passat una gran tempesta, què s'ha de fer? Quan és recomanable ja anar a mirar on tinc el cotxe o si el trec del pàrquing?
1: El que tenim que fer és deixar que la situació torni a la normalitat. Llavors, en el moment en què encara hi ha aigua pel carrer, que encara hi ha zones inundades, no és el moment de sortir per anar a veure què ha succeït o com tenim el nostre vehicle. Ja ho trobarem. Per què? Perquè encara ens podem posar en risc. Per tant, després de ruixats forts, sobretot observar molt bé com està l'exterior, veure si hi ha viabilitat de poder sortir, assegurar-nos molt bé de per on hem d'anar, què hem de fer, estiguem atents a la informació. Pensem que a vegades també hi ha infraestructures, doncs a lo millor que queden vessals d'aigua, uns que encara hi ha aigua i encara estan anegats, i tot això és un perill posar-nos en aquell moment. Per tant, si es donés aquesta circumstància d'algun punt on encara hi hagués molta acumulació d'aigua, no ens hi acostem, esperem que es normalitzi una mica la situació, que sobretot les autoritats ens indiquin doncs, que aquelles zones hi ja són segures per passar i esperem-nos a llavors, perquè si no la veritat és que per uns segons ens podem posar en un risc que no val la pena.
0: És Imma Soler, sots directora de Protecció Civil. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès al Catalunya Nit. Una abraçada.
1: Igualment a vosaltres. Gràcies. Catalunya Nit.

0: Passen dos minuts d'un quart de deu. Avui, primer dia de curs, sabíem que estaria marcat per aquesta convocatòria de vaga i també pels resultats de l'informe PISA. Doncs bé, una notícia d'aquesta tarda és que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat comparèixer al Parlament el 23 de setembre per donar explicacions dels errors a les proves PISA que han deixat fora Catalunya dels resultats que s'han fet públics avui. Per tant, en principi, Salvador Illa, que explicarà la seva versió dels fets al Parlament el dia 23, uns resultats que no són bons a escala mundial, però que a nivell espanyol són encara pitjors. Madrid, Dani Sáenz de Aja, bona nit. No sé si ens pots escoltar, Dani, des de Madrid. Hem perdut la connexió amb Dani Sáenz de Aja per aquests resultats de l'informe PISA. De seguida que puguem el recuperarem. No sé si ara em pots sentir, Dani. Bona nit. Doncs no el tenim a nosaltres. Més enllà d'aquesta patacada de les proves PISA, avui l'inici de curs per a més d'un milió d'alumnes catalans també s'ha enrarit per una convocatòria de vaga. L'aturada ha tingut un seguiment baix del 12% segons el Departament d'Educació i del 30% segons el sindicat majoritari USTEC. Avui no hi ha hagut cap acostament entre el govern i els sindicats i la consellera Esther Niubó ha demanat un debat ampli amb tota la comunitat educativa i insisteix que amb els sindicats la negociació s'ha de cenyir a qüestions estrictament laborals. Maria Costa.
1: La mobilització s'ha fet de manera descentralitzada. A primera hora del matí hi ha hagut talls de trànsit als accessos de Barcelona, també les principals carreteres del país i en alguns punts de la xarxa ferroviària, com per exemple l'alta velocitat a l'estació de Lleida Pirineus a Barcelona. La manifestació ha aplegat gairebé 2.000 persones.

0: segons la Guàrdia Urbana.
1: Ens ha costat una mica aquesta decisió, si avui o no avui, però és el missatge. No comença el curs amb normalitat.
2: Estem al 6% d'inversió del PIB d'educació perquè el país funcioni.
3: Hem començat el curs igual que estàvem el curs passat, amb les mateixes ràtios, amb manca d'aules d'acollida.
4: No hi ha manera d'ampliar els pressupostos, no hi ha manera de tenir una escola pública de qualitat.
0: Escoltàvem manifestants de mobilitzacions d'arreu del país. Mentrestant, les negociacions entre govern i sindicats, però, continuen enrocades. La consellera Esther Niubó diu que amb els sindicats només hi han de tractar qüestions laborals i defensa que cal parlar amb tota la comunitat educativa per definir quins són els reptes del sistema en els propers 10 anys.
5: Però estem parlant de qüestions puntuals que tenen a veure amb temes estrictament salarials i laborals, que és lògic que parlem amb els sindicats, però altres qüestions que són de sistema les hem de poder debatre amb tota la comunitat educativa. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys, i això passa per parlar del model d'educació inclusiva, d'acollida, de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
6: Doncs avui hem tret el cap a diverses escoles de diversos punts del país i ara volem explicar com ha anat aquest primer dia de curs a una escola rural, a Vallmajor, a Bovera, a les Garrigues, Lleida, Pere Joan Álvarez.
7: Una escola amb 16 alumnes matriculats on avui han començat el curs la meitat. Mestres i famílies comparteixen les reivindicacions de la vaga, però hi ha alumnes, com els fills de la Montse, que ja tenien moltes ganes de tornar a les aules.
8: Doncs ells volien començar ahir, clar. I els vaig dir no, ahir no, perquè era festa. Dic, dimarts tampoc, dic que hi ha vaga. I em van dir no, per aquí no.
7: Tant la directora, la Inés, com la mestra, la Xènia, de Serveis Mínims, portaven la samarreta groga reivindicativa del col·lectiu docent.
9: Som Serveis Mínims i per això estem aquí a l'escola. Si no, bueno, doncs haguéssim muntat d'una altra manera.
10: Nosaltres tenim la sort que som una escola petita, però tot i així també estem tenint retallades pel que fa a mestres. Reclamem igualment, com la resta de companys i companyes, que ens donin més recursos.
7: Un primer dia de curs que a Bovera també ha començat amb els ventiladors facilitats per les famílies encesos des de primera hora.
6: Com dèiem, el gran titular de la jornada, si parlem d'educació, és aquests mals resultats dels alumnes espanyols a les proves PISA. Podem connectar ara amb Madrid. Dani Sainz de Aja, bona nit.
11: Bona nit, Manel, ara sí.
6: Ara sí que ho hem aconseguit. Dèiem que és una patacada important i en totes les matèries.
11: Sí, ja feia uns anys que Espanya vorejava la mitjana dels països que participen en l'informe, però ara la caiguda ha estat en picat. Obtenen els pitjors resultats de la seva història en comparació amb l'informe anterior, que és del 2022. Els estudiants espanyols retrocedeixen 8 punts en ciències, 16 en matemàtiques i 23 en lectura. Segons l'OCDE, més de 20 punts equival a perdre un curs escolar. El retrocés en totes les matèries, a més, és més gran entre els alumnes amb millors condicions socioeconòmiques. I per comunitats, Madrid, Astúries i Castella i Lleó són les més ben situades i Euskadi i el País Valencià les que més cauen. Catalunya, recordem que ha quedat fora de l'estudi perquè es van excloure un de cada 4 alumnes de les proves, més del límit permès. Amb tot, sí que s'han publicat els resultats catalans, però no es poden ni comparar ni tenir en compte perquè no són vàlids.
6: Com els ha anat en general als altres països, Dani? Quina és la fotografia?
11: Doncs és un retrocés global que afecta als 91 països de l'OCDE que participen a l'informe PISA, dels 10 països que lideren sempre els resultats, com els asiàtics, Japó, Corea, Xina, o també Estònia, que és el país europeu amb millor nota, però també potències i països equivalents a Espanya, com França, Alemanya, també Portugal. Per fer-nos una idea, en lectura, Espanya s'ubica per sobre d'Eslovàquia o dels Països Baixos i per sota d'Hongria o de Croàcia. La caiguda dels resultats a escala mundial comença el 2015 i s'accentua els últims anys. Al darrere hi ha l'ús de les pantalles, segons el coordinador de l'informe PISA, Tue Hallgren.
12: En general, si un text és més llarg de 400 paraules, bàsicament el que cap en una pantalla, és on veiem les dificultats dels alumnes. Hi ha molts indicis que això és més un repte de tota la societat.
11: El Ministeri d'Educació s'agafa justament al fet que les caigudes són generalitzades a tots els països i desvincula els mals resultats de l'última reforma educativa.
6: Gràcies, Dani. La consellera d'Educació, Esther Niubó, no ha volgut valorar els resultats de les proves PISA perquè assegura que no són reals i perquè seria fer política ficció. Niubó sí que ha avançat que continuaran reforçant les mesures per millorar el coneixement de les matemàtiques i la comprensió lectora.
13: O sigui, el que estem plantejant és un debat constructiu de país sobre la

educació, on el tema, per exemple, que avui mencionàvem, no?, de la recuperació, de la possible recuperació de lectures obligatòries per tenir aquests referents compartits, que en una societat doncs creixentment fragmentada, no?, molt motivada per aquestes xarxes socials, per

0: de vida. Per tant, és evident que la parada d'un any o un curs acadèmic o dos cursos acadèmics en alguns països encara tindrà, diguem-ne, efectes que es deixaran sentir molt probablement també en el proper estudi PISA d'aquí 4 anys.
1: Les pantalles, males aliades.
0: Cada vegada més, les xarxes socials ens presenten informació que va canviant cada 5 minuts i, per tant, ens eduquen a prestar atenció canviant de tema molt ràpidament. No calgui dir que això és contrari a l'adquisició de les competències lectores. Un alumne no pot entendre bé un enunciat de ciències o de matemàtiques si no domina prou bé el que podríem anomenar la comprensió lectora.
1: On queda la cultura de l'esforç?
0: És curiós constatar com una vegada més els països que surten més amunt en els rànquings són els països asiàtics, com ara Japó, Corea del Sud i algunes demarcacions xineses. Llocs on el respecte per l'autoritat, la disciplina, l'autodisciplina i, sobretot, la cultura de l'esforç hi són presents.
1: La recepta per millorar, la lectura.
0: Com més llegeixes, millor escrius, i com millor escrius, millor t'expresses oralment també, doncs no hi ha altra manera que, justament, practicant, i això vol dir dedicar més espai a la lectura, fins i tot diria a la lectura en veu alta, des de ben petits.
2: Doncs tanquem aquest bloc educatiu amb la mirada del nostre col·laborador, el periodista i escriptor Jordi Amat.
3: Aquesta primera setmana de curs sembla una caricatura de l'estat de l'educació a Catalunya. Ahir dilluns no hi va haver escola. Avui dimarts, aquí, l'estrena com a la majoria de comunitats autònomes. Demà dimecres, classes suspeses a 5 comarques catalanes perquè hi ha previsions de tempesta. I divendres, festa perquè és la diada. Només ha faltat la vaga de professors, amb un seguiment escàs, una altra demostració de força no tant per negociar de nou amb la conselleria com per marcar posicions de cara a les eleccions sindicals. Per acabar-ho d'adobar, l'informe PISA, també avui, ens enfonsa i evidencia que l'educació té un problema creixent arreu. També aquí. Aquí més. I aquí hi ha un factor del que fa angúnia parlar-ne, però que és una dinàmica consolidada de com s'està captant bona part del nou professorat per a les aules de secundària dels nostres instituts. Pregunteu als vostres cercles. En un país en el qual la cultura funcionarial no tenia tradició, molta gent sense especial vocació docent, que es dedicava a altres feines al món privat, ha trobat en la plaça de mestre a la pública una esplèndida solució laboral perquè garanteix estabilitat, un sou més que raonable i uns horaris molt bons. A l'hora de fer un diagnòstic de què ens passa, aquest factor, que fa angúnia parlar-ne, també caldrà tenir-lo en compte.
2: 2 minuts i arribarem a 9:15. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada passarem per Londres i per Jerusalem. Netanyahu està enfadat.
4: Catalunya nit.
5: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
6: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
7: Un estiu que els canviarà la vida.
8: Catalina!
9: Se tropezó con un escalón.
7: El retorn al cinema de Lluís Omar.
10: És una provocació darrere un altre.
7: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
11: Abuelo!
12: No deixaràs de sentir-me prou.
7: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
5: L'11 de setembre, Catalunya Ràdio es mou amb la Diada.
13: Perquè sempre hi som, a tota hora i a tot arreu. I a més, aquest divendres hi serem tots des de bon matí.
14: Amb els serveis informatius de Catalunya Ràdio desplegats i en connexió des dels punts destacats del dia.
15: A la tarda de 4 a 8 mirarem cap a tot el país seguint amb detall els actes i mobilitzacions.
16: A les 8 del vespre resumirem com ha anat la jornada i en farem l'anàlisi.
17: I a les 11 de la nit no ens oblidem de la perspectiva de gènere que també té la Diada a Les dones i els dies.
5: També us oferirem continguts especials amb motiu de la Diada, els programes Mans,
18: Dracs, Diables, Capgrossos, Molasses, Gegants,
5: En Guàrdia,
19: a 1651 la Guerra dels Segadors estava acabant,
5: La finestra indiscreta,
20: reivindicarem una pel·lícula que avui encara ressona,
5: i L'altre bar.
21: Trobem tot un mite del Club
5: Supercat. La Diada de l'11 de setembre la vivim tot hora a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
22: Amics, bona tarda a tothom.
8: Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça.
11: 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre

0: del 1976.
1: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
0: Un moment molt delicat de la història de Catalunya en què el dictador no feia ni un any que havia mort i encara amb moltes incerteses per resoldre.
1: Puyal 50, amb Bernat Soler. Una edició especial dels Rècords a l'app i web de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. Catalunya Ràdio.
0: Som
1: 3CAT.
0: Catalunya Nit.
2: Una dotzena de països vetaran els productes produïts als assentaments jueus als territoris ocupats il·legalment a Cisjordània. El grup inclou potències que ja prenien mesures similars com Espanya i d'altres com el Regne Unit, França i el Canadà, que s'uneixen per pressionar Israel per la seva política expansionista a Cisjordània. El Regne Unit ha anat més enllà i ha acusat Israel de fer els ulls grossos davant la neteja ètnica, diuen textualment, perpetrada pels colons jueus. Anem cap a Londres d'entrada amb el nostre corresponsal, Quim Olivares. Bona nit.
3: Hola, bona nit.
2: Quin és, Quim, exactament l'anunci que ha fet el govern britànic?
3: Mira, és la primera mesura de pes en política internacional del govern d'Andy Burnham. Es tracta de la prohibició d'importar productes dels assentaments de colons jueus a Cisjordània, considerats aquests assentaments il·legals pel dret internacional. També sancionarà els que els construeixin o els financin, a més d'aquells que els publicitin aquí al Regne Unit. El ministre d'Exteriors britànic, Ed Miliband, ha acusat de complicitat al govern de Netanyahu en el que anomena neteja ètnica per part dels colons jueus. Sentim-lo.
4: El govern britànic està d'acord que hi ha una neteja ètnica de palestins en zones de Cisjordània perpetrada per colons terroristes i massa sovint el govern israelià ha fet els ulls grossos davant d'això i pitjor encara. Alguns dels seus membres han fet declaracions i han pres mesures per donar suport als desplaçaments forçats de palestins.
3: Com deies, el govern britànic no està sol, l'acompanyen altres estats, entre els quals hi ha, per exemple, el Canadà, França, Noruega, Irlanda i també Espanya. Tots consideren que l'expansió dels assentaments i la violència dels colons posen en risc la possibilitat d'aconseguir la solució de dos estats, a Israel i a Palestina. Miliband, els pares del qual es van exiliar a Anglaterra fugint de la persecució nazi el 1940, insisteix que la mesura no va contra el poble israelià, sinó contra el seu govern.
4: Estic orgullós de ser jueu i del meu suport incondicional a l'estat d'Israel i no hi ha cap contradicció entre això i el meu suport a l'estat de Palestina.
3: Finalment, el govern britànic condemna la violència de Hamas, en demana el desmantellament total, però recorda que combatre'l no justifica les accions d'Israel a Gaza.
2: Doncs, davant d'aquest posicionament del Regne Unit i 11 països més, el govern israelià ha anunciat diverses represàlies, entre les que destaca el tancament del consolat britànic a Jerusalem. Anem precisament cap allà amb el nostre corresponsal Jordi Brascó. Bona nit, Jordi.
5: Què tal, Manel? Bona nit.
2: Com ha respost el govern de Netanyahu?
5: Doncs mira, diríem que resposta immediatament, tan ràpid que es dona per fet que ja havien preparat aquest escenari. Com deies, la principal mesura que han pres és la de tancar el consolat britànic, on ens trobem ara. Fins ara hi havia tot de periodistes, ara només queda un gat negre, no sabem si porta la malastrugança o no, però en tot cas ja no s'hi veu moviment. Israel, a part de tancar aquest edifici, també ha prohibit l'entrada a 11 membres del Parlament britànic, inclòs l'exlíder laborista Jeremy Corbyn, i expulsarà també els membres britànics del centre que coordina l'alto el foc a Gaza. Ho ha anunciat el ministre d'Exteriors israelià Gideon Sar, visiblement enfadat, amb molt mala cara, enfadat per aquestes paraules del seu homòleg britànic, a qui ha acusat de mentir escandalosament i de representar un govern hostil amb Israel. Sar, a més, ha enviat aquest avís per a navegants.
6: El missatge és clar per qui actuï en contra d'Israel. Israel actuarà en contra seva i perdrà la influència i rellevància en aquesta regió. Les mesures en contra d'Israel no quedaran sense resposta.
5: Paraules, òbviament, dedicades a aquests altres països que s'han sumat a la iniciativa com a Espanya, però que de moment no han utilitzat termes com els que escoltàvem abans per part de Miliband.
2: Doncs sí, però m'atreviria a dir, Jordi, que avui la notícia més incòmoda per a Benjamin Netanyahu li ve des de dintre del seu país, un propi mitjà israelià, amb aquesta publicació que va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas per part del president dels Emirats Àrabs, per tant el va avisar 10 dies abans de l'atac del 7 d'octubre del 2023.
5: Sí, és una informació publicada al diari Haaretz i que ha provocat que els principals rivals de Netanyahu de cara a aquestes properes eleccions del mes vinent hagin sortit en tromba a demanar explicacions i a exigir una investigació independent d'aquells fets, que és una opció que Netanyahu fins ara sempre ha anat posposant. De fet, el que diu aquesta informació és que Netanyahu no hauria comunicat aquesta informació que va rebre del president d'Emirats Àrabs a ningú, tot i que segons el Haaretz, aquest president dels Emirats Àrabs hauria insistit durant 45 minuts de conversa telefònica de la importància del que li estava explicant. Una altra informació que s'ha conegut avui, aquesta de part del Jerusalem Post, és que Netanyahu va rebutjar la recomanació dels seus serveis secrets d'assassinar l'aleshores líder de Hamas, Yahya Sinwar, a menys d'una setmana del 7 d'octubre. Tot plegat, òbviament, crea encara més ombres sobre l'actuació de Netanyahu en relació a aquells atacs, i és que la setmana passada el primer ministre israelià va arribar a dir que aquell dia no va poder fer-hi més perquè els seus oficials de seguretat el van despertar massa tard i que a sobre ho van fer de manera deliberada.
2: Doncs avui potser dormirà nerviós. Jerusalem, Jordi Bresco, i Londres, Quim Olivares. Bona nit i moltes gràcies.
5: Una abraçada, bona nit.
2: De fet, amb tu, Jordi, parlem d'aquí una estona. Fins ara.
5: Fins ara.
0: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
2: Passen 7 minuts de 2:15. Si signeu un contracte laboral el mes que ve, potser hi notareu canvis, perquè en teoria hauran de ser més clars, hauran de detallar més les condicions laborals dels que no pas es feia fins ara, Rafael de Ribot.
7: Molt bona nit. Doncs sí, per exemple, hi haurà d'aparèixer o de constar el salari base, els complements, les variables, les jornades i els torns, o els criteris per modificar els horaris, entre altres conceptes. Avui el govern espanyol ha aprovat aquesta normativa, que haurà d'entrar en vigor abans de final de mes, 20 dies després que l'aprovi el BOE, que quedi publicada en el butlletí oficial de l'Estat. Bé, el que ha fet el govern espanyol és transposar una directiva europea. De fet, ja anava tard, 4 anys tard, amb allò que li obliga a fer Europa. També preveu que els treballadors amb un contracte en vigor puguin demanar tota aquesta informació i que l'empresa els hagi de facilitar en el termini d'un mes. Yolanda Díaz és vicepresidenta segona i ministra de Treball.
8: Esta norma da un paso más en la lucha contra la precariedad en nuestro país, regula todos los elementos esenciales del contrato en nuestro país. Es muy importante. El 75% de las empresas cometen irregularidades.
7: La normativa també endureix els períodes de prova. Caldrà que les empreses detallin en què consisteixen i què cal per superar-los, i no es podran allargar més de 6 mesos, tret de casos molt puntuals i amb causes justificades. A més, les companyies hauran d'informar els empleats si fan servir algoritmes informàtics per prendre decisions laborals, com l'assignació de tasques, la promoció professional o l'extensió de contractes, i els criteris amb què funcionen aquests algoritmes.
2: Doncs per analitzar-ho i aclarir dubtes, podem saludar ara Eugènia Prados, que és advocada laboralista. Bona nit.
9: Hola, molt bona nit.
2: D'entrada, hem d'entendre que fins ara els contractes no eren gaire clars o jugaven a la contra del treballador a partir d'aquesta reforma?
9: Rotundament. Qualsevol persona treballadora que hagi signat el seu propi contracte amb el d'algun conegut ho haurà detectat. Són formularis estandarditzats que remeten generalment amb moltes d'aquestes dades que ja heu citat, no? Salaris, jornada de treball, conveni col·lectiu, doncs citen precisament aquest conveni connectiu, no? Col·lectiu. L'exemple típic és molt clar. Salario, de acuerdo a convenio, no? I ja t'has de buscar tu la vida en buscar-ho tot això.
2: Clar, clar. Per exemple, ens explicava ara el Rafael aquest període de prova, no? Que molts cops dius, estic en prova, però sí, però quina prova, quina prova he de superar, quan durarà, tot això a partir d'ara ha de quedar més clar, eh?
9: Exacte. Generalment, els contractes actuals estableixen un període de prova que ja està estipulat en el contracte, 3, 1, 6 mesos, els que pertoquin, però és veritat que no es desenvolupa més enllà. El que esperem que les empreses facin és que expliquin d'una manera una mica més detallada quins són els paràmetres que aquest període de prova ha de permetre comprovar. I també una de les coses que s'ha destacat molt o que també sembla interessant és que quan el conveni col·lectiu preveu un període de prova que superi l'establert a l'Estatut dels Treballadors, s'hagi d'explicar per què es necessita un període de prova més ampli que el normal.
2: No sé si això és habitual o no, però a mi m'ha sorprès. Acabàvem la informació explicant que el contracte ha d'aclarir, per exemple, si es fan servir algoritmes informàtics per prendre decisions laborals. Entenem, per tant, que això està passant.
9: Sí, en moltíssimes empreses i en moltíssimes fases de la relació laboral. És veritat que el dret a tenir accés a les informacions relatives als algoritmes ja està previst a l'Estatut dels Treballadors, però és un dret d'informació per part dels comitès d'empresa o delegat de personal. Que ara sigui el propi treballador el que ja d'inici sàpiga si aquests algoritmes s'utilitzen i també en quines fases i per prendre quines decisions, doncs home, és un element important. Com a mínim dona informació de com s'estan fent les coses.
2: Expliquen també que hauran d'estar més clars els criteris abans de modificar, per exemple, l'horari, de canviar l'horari a un treballador. Això des del punt de vista del treballador s'entén perfectament, però si ens posem en el punt de vista del que li demana, que digui és que demà tinc aquestes emergències, t'he de modificar l'horari, tot això haurà de quedar perfectament establert davant mà o seguirà havent-hi una zona grisa?
9: Ha de quedar clar. De fet, i de nou, són aquesta nova norma no preveu que s'hagi de donar informació que no existís. És a dir, els temes de preavís suficient per modificar un horari o per modificar una jornada són dades i informacions que ja existeixen. Ja estan en convenis col·lectius i ja estan estatuts dels treballadors. I, per tant, aquestes controvèrsies que podrien sorgir ja existeixen. La facilitat que ara té el treballador és que li resulta més fàcil accedir a aquesta informació i que, per tant, és més difícil per l'empresa que faci una mica la trampa, no? O que faci el joc al·legant coses que no són certes. Sempre hi haurà zones grises, ja existeixen actualment, no? I el treballador té marge, i l'empresa té marge davant d'urgències imperants a demanar aquests canvis. Però, és a dir, aquesta nova norma no és que doni necessàriament més drets, perquè no els dona, sinó que dona drets d'informació i de que les persones estiguin més preparades, siguin més conscients i tinguin més coneixements per dir, escolta, no, per aquí no passo o això no ho vull.
2: Ara tindrem una mostra de com de bé va tenir a la vora una advocada laboralista, perquè ara m'apartaré una mica d'aquest tema, però hem començat l'informatiu explicant aquesta previsió de pluges fortes per demà i que en 5 comarques se suspenen les classes i es recomana reduir la mobilitat, no? Els treballadors que ens estiguin escoltant i que visquin per aquestes zones, demà tenen dret a no anar a la feina?
9: Depèn. Anem a distingir dos grups diferents. Pel grup de persones treballadores que resideixin en aquestes àrees on s'han decretat les limitacions de mobilitat i no puguin desplaçar-se, per tant, al seu centre de treball, sí que tenen permís. Ja hi ha ara mateix, de les darreres reformes, 4 dies a l'any, 4 dies retribuïts, remunerats, pagats, quan el treballador, davant d'aquestes impossibilitats d'accedir al seu centre de treball, doncs no pugui accedir. Per tant, aquestes persones sí que han de tenir dret en aquest permís remunerat. Ara bé, si l'empresa, per la tipologia d'empresa i per la tipologia de treball, es pot fer una modalitat a distància, no?, de teletreball, sí que ho pot sol·licitar. Val? I aquest és un grup. Si no es poden desplaçar perquè estan en aquestes comarques, tenen dret a aquest permís. Hi ha un altre grup que també podria succeir de persones que doncs potser no resideixen necessàriament en alguna d'aquests grups, però els seus peques van a l'escola. Val? És a dir, el que no existeix és un permís específic perquè el fill hagi estat afectat per aquestes circumstàncies.
2: Queda aclarit, doncs. Moltíssimes gràcies.
9: Estupendo.
2: I crec que tornarem a trucar aviat. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
9: Que vagi molt bé la nit.
2: Una
9: adéu.
2: Abraçada. A punt d'arribar a 3:15, queden pocs mesos per les eleccions espanyoles i el Tribunal Suprem ha frenat Pedro Sánchez i li impedeix ampliar el cens electoral. Els jutges donen la raó a Vox i suspenen el vot dels estrangers que són fills o nets d'espanyols exiliats pel franquisme. Això ens porta de nou cap a Madrid. Saludem ara a la Paula Brujats. Bona nit.
10: Què tal? Bona nit.
2: Què implica, Paula, aquesta decisió?
10: Doncs d'entrada que es paralitza la inscripció al cens de 2,5 milions d'espanyols que viuen a l'estranger, es quedaran sense votar, excepte que acreditin que són nets o fills de represaliats pel franquisme. El Suprem ha tirat per terra la llei de nets de Pedro Sánchez, que el PP i Vox fa mesos que tenen a la diana. L'acusen de voler manipular el cens electoral, donant dret a vot a tot aquest col·lectiu, i avui el PP i Vox celebren que els jutges ho hagin frenat.
11: Porque el gobierno pretendía con todo el descaro alterar las elecciones generales para que Sánchez se perpetuara en el poder.
12: Hemos logrado detener el objetivo de Pedro Sánchez de perpetrar un golpe en las próximas elecciones generales.
10: Però el govern espanyol ho nega rotundament. És tan mentida, diuen, com que la regularització de migrants era per guanyar vots per a Sánchez. La decisió del Suprem de moment és provisional i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, reclama als jutges que rectifiquin.
13: Le pido respetuosamente al Tribunal Supremo que cuanto antes, lo antes posible y en todo caso antes de los procesos electorales de 2027, resuelva el fondo de esta cuestión, porque estamos hablando de lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto.
2: Doncs aclarim, Paula, a qui dona drets la llei de nets i si realment altera el cens electoral per decantar la balança a favor de Pedro Sánchez.
10: La dreta argumenta que en aquest cas són fills o nets d'exiliats del franquisme i, per tant, votaran les esquerres, però el govern espanyol ho desvincula i recorda que en les últimes eleccions, les del 23, el recompte del vot a l'estranger va fer perdre un escó al PSOE i el va guanyar justament el Partit Popular. La llei de nets, que ara està en disputa, neix de la llei de memòria democràtica i el que fa és donar la nacionalitat i el dret a votar a tots els descendents de tothom que fugís d'Espanya entre el 36 i el 55, sense haver d'acreditar res més. Al cens ja hi ha inscrites 300.000 persones i 2 milions més estaven en tràmit de fer-ho. Ara, però, tot queda paralitzat i si res canvia, no podran votar a les properes eleccions.
2: Gràcies, Paula. Bona nit.
10: Bona nit, una abraçada.
0: Catalunya nit.

0: Repassem altres notícies destacades d'aquest 8 de setembre. Ja són 4 els detinguts per l'apunyalament mortal a Manresa l'1 de setembre. Avui els Mossos d'Esquadra han detingut 2 menors d'edat més presumptament relacionats amb aquest cas, Oriol Pujadol.
1: Sí, els dos joves tenen 16 anys. Els fets van passar la matinada de dimarts de la setmana passada, quan Manresa tancava la festa major. Els equips d'emergència van rebre l'avís d'un home ferit de gravetat a la via pública i quan van arribar no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos van detenir l'endemà 2 joves de 15 i 16 anys, que ara són en un centre d'internament per a menors. Avui també a Manresa han detingut aquests 2 menors més. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté oberta la investigació.
0: 2 persones estan ferides greus i un centenar han hagut de ser desallotjades per una explosió, probablement de gas, en un local comercial de Cerdanyola del Vallès.
1: Els bombers han rebut l'avís aquesta tarda. Cap a les 6, la deflagració s'ha produït en una joieria al carrer Sant Antoni d'aquest municipi per causes que s'investiguen i ha fet caure el sostre de l'habitatge que té just a sobre la joieria. Una de les persones ferides és una dona que ha estat traslladada a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, mentre que l'altre és un home que està ingressat a la Vall d'Hebron. També ha quedat ferida una tercera persona, tot i que el seu estat no és greu. Els bombers han desallotjat preventivament el bloc afectat i els 2 adjacents. Després de revisar l'estructura, fa molt poca estona, fa uns minuts, s'ha permès el retorn dels veïns afectats, a excepció dels baixos i del primer pis de l'edifici sinistrat.
0: Tret de sortir dels actes institucionals de la Diada Nacional, el govern ha entregat aquesta tarda la medalla d'or de la Generalitat a la física Caterina Biscari i al cuiner Ferran Adrià, a l'Exgerald Robert.
2: Sí, després de 12 anys liderant el sincrotró Alba de Cerdanyola del Vallès, Biscari, nascuda a Sicília, ha agraït les oportunitats que Catalunya li ha brindat.
3: Catalunya m'ha permès desenvolupar un projecte professional extraordinari i participar en una aventura científica que ha marcat la meva vida. Avui, més que mai, necessitem la ciència per construir un futur sostenible.
2: Això mentre Ferran Adrià, que va revolucionar la gastronomia mundial amb el bulli, ha assegurat que se sent molt valorat aquí a casa seva i ha tancat el discurs amb l'humor que el caracteritza.
4: He de sentir molt reconeixement, però cap m'ha fet tan il·lusió com aquest. Som un país meravellós. Una cosa, jo no he fet el Caterine, eh?
2: El president Salvador Illa ha destacat la projecció internacional que els guardonats han fet de Catalunya amb les seves feines.
0: Doncs encara en el marc de l'11 de setembre, l'ANC ha reclamat a tots els independentistes que s'uneixin i es rebel·lin pel que titlla de retrocés escandalós de país, Txell Vallespí.
5: Doncs sí, el president de l'entitat, Josep Vila, i tots els seus predecessors han fet una crida per fer d'aquest 11 de setembre un punt d'inflexió després d'anys marcats per la repressió, les divisions i la desmobilització.
6: Implicar-se perquè el moment ens mostra nítidament que cal rebel·lar-se contra un deteriorament constant dels estàndards del nostre sistema de benestar. Degut a la manca

0: manca d'autogovern mentre patim un espoli escandalós.
1: Aquest divendres, les entitats independentistes han convocat manifestacions a Barcelona, Girona i també a Amposta.
2: El govern espanyol es disculpa per haver recollit informacions de gairebé 300 periodistes amb detalls sobre els mitjans per als quals treballen i el seu perfil ideològic. El document elaborat per l'Oficina de Comunicació del Ministeri de l'Interior fa 2 anys i mig té una finalitat consultiva, segons ha justificat el ministre Fernando Grande Marlaska, i sense intenció, diu, de censurar o limitar la feina dels periodistes i mitjans.
3: És un document de treball simplemente para conocer y saber lo que se dice de la actuación y la actividad del ministerio. No tiene, según se me ha trasladado, y es así, ningún otro objetivo o finalidad.
2: I 3CAT estrena la temporada 2026-2027 amb novetats de ficció, nous drets esportius, el rellançament del Super 3 i l'aposta per l'actualitat per consolidar el paper de Catalunya Ràdio i TV3 com a referència informativa. La programació s'ha presentat aquesta tarda en un acte a l'Ideal Montjuïc, Montse Pujol.
4: Sí, aquesta tardor reforça l'estratègia digital de 3CAT amb l'obertura de canals temàtics a YouTube per adaptar-se als hàbits de consum audiovisual actuals. 3CAT inicia una nova temporada mantenint la llengua i el servei públic com a pilars bàsics. Sentim la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà.
5: El consum s'ha diversificat enormement i, per tant, hem de portar el català allà on, si no hi som nosaltres, hi ha realment molt poca presència català. I crec que ho estem fent molt bé i que aquesta temporada també sorprendrem a tot el públic i a la nostra audiència, especialment amb continguts de moltíssima qualitat.
4: Ramon Pellicer es posa al capdavant del programa Vèrtex, que es podrà veure els diumenges després del 30 minuts.
6: Aportem una miqueta de pausa amb la visió dels experts, amb diferents gèneres, amb el reportatge, per exemple, amb una entrevista i amb un video wall per analitzar les dades i donar eines per qui vulgui interpretar-les.
4: I Clara Molins conduirà el programa Nervi.
7: Un programa on un bon convidat seria el dramaturg català Joan Llago, que ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Literatura Dramàtica que concedeix el Ministeri de Cultura per l'obra La brama del cèrvol.
8: I ets aquí per això dels cèrvols, Maribel?
9: Sí.
8: Som-hi!
7: El jurat ha destacat la potència del text i l'ha qualificat d'arriscat i deliberadament delirant. La Marta Vives ha pogut parlar amb ell.
9: Joan Llago, enhorabona. Com te n'has assabentat de la notícia? Com ho has sabut?
10: Doncs jo estava avui, que avui és dimarts, assegut en un banc a la plaça del Macba, parlant per telèfon amb l'Irra, amb el meu soci, que està a la Xina, parlant de feina, i de cop he vist que insistentment m'estava trucant un número molt llarg. I hi ha un moment que li he dit, Irra, et penjo un moment que m'està trucant un número molt llarg i seran d'algú d'Hisenda o d'algú de la companyia de la llum. I he contestat la trucada i era del Ministeri de Cultura per dir-me que havia guanyat el premi. Clar, no m'ho podia imaginar, ha sigut una gran sorpresa i m'he quedat una mica tremolant enmig del Raval.
9: Amb aquesta obra, amb la brama del cèrvol, el jurat ha volgut reconèixer aquesta mirada lúcida dit i aquesta ploma afilada que defineix la teva escriptura. Tu t'hi sents reconegut en aquestes paraules del jurat?
10: Sí, sincerament, i això potser ho dic d'una manera molt personal, la cosa que a mi realment m'està emocionant del dia d'avui és que el reconeixement hagi vingut per la brama del cèrvol, perquè és una obra que no sempre ha gaudit de confiança i d'aplaudiment, i fins i tot jo mateix a vegades n'he arribat a dubtar. A mi és un text que m'agrada molt, que trobo que és distint a les altres obres que havíem escrit amb la Calòrica, que contenia aquesta aposta per l'humor, aquesta reflexió política des d'una escala i amb un punt de vista molt humà, però també em semblava que era una obra més rara, que prenia els camins llargs, una obra més complicada. I en molts moments del procés, els companys de la companyia i jo ens miràvem durant els assajos i dèiem, ui, ens estem passant, l'estem fent massa estranya, l'estem fent massa complicada, el text és massa difícil. I jo moltes vegades durant el camí vaig dir, no, anem bé, jo crec que l'obra és bona, jo crec que està bé, jo crec que val la pena. I ara rebre aquest reconeixement, doncs, sincerament, és molt xulo.
9: T'ho confirma, no? T'ho confirma d'alguna manera.
10: Sí, d'alguna manera. anar pels camins que no són els camins habituals, doncs t'ajuden a arribar a llocs més únics.
9: Justament aquest premi, el Premi Nacional de Literatura Dramàtica, l'any passat se'l van dur una altra catalana, en aquest cas la Victòria Spumberg. D'alguna manera això posa en evidència, no? Reflecteix el bon estat, la bona salut, aquesta excel·lència de la dramatúrgia catalana.
10: I també, molt sincerament, quan aquest any vaig saber que la meva obra era una de les que havien sigut proposades pel Premi Nacional, el meu primer pensament va ser: l'any passat va guanyar la Victòria, no donaran els premis a una obra catalana dos anys seguits. Vaig pensar això, vaig pensar segur que no. I el fet que hagi passat, doncs realment penso, hòstia, doncs, que bé, vol dir que s'ha valorat l'obra per l'obra i que no s'ha tingut en compte cap altre criteri, i això, pues, sincerament, m'alegra. I com tu dius, realment està superguai que hi hagi tant teatre català que està funcionant bé i que està connectant amb l'espectador, etcètera, etcètera.
9: I creus que aquest premi pot fer que la Brama, per exemple, que aquesta obra es pugui veure a Madrid o es pugui veure a d'altres ciutats de l'estat espanyol, com de fet ja ha passat amb l'imperatiu categòric de la Victòria Spumberg?
10: Tant de bo, perquè personalment crec que l'obra, doncs jo què sé, l'espectacle és xulíssim, els actors estan superbé, la posada en escena és guai i crec que l'obra s'ho mereix. També penso que els premis estan molt bé, perquè són un reconeixement i són un copet a l'esquena que t'ajuda a continuar i tal, però també crec que els premis no et canvien la vida. Jo sé que a mi no em canvia la vida, però avui estic supercontent.
9: Home, i tant.
10: I per l'espectacle sí que penso, hòstia, doncs tant de bo, si això és una empanteta perquè algú es pugui interessar per veure-ho.
9: Joan Iago, moltíssimes gràcies i enhorabona de nou.
10: Una abraçada. Que vagi molt bé.
9: Adéu.

0: Al Catalunya Nit, ja ho sabeu, fem la previsió del temps a partir d'una cançó i aquí tenim cantant una estrella que ens està indicant el temps per demà. És una tria que fa la Gemma Puig i per si de cas li preguntem a ella com ha escollit aquest tema. Gemma, bona nit.
1: Bona nit, Manel. Mira, és una cançó de Bruno Mars que es diu It Will Rain, doncs plourà. Això. La veritat és que sí. I la cançó és molt tranquil·la, però hem de mantenir molt l'alerta perquè no serà una pluja d'aquelles que va fent, sinó tot el contrari. Aquesta matinada ja haurem d'estar molt pendents dels ruixats, les tempestes que seran intenses, amb aquests avisos de nivell 5 sobre 6 a les comarques del Baix Penedès, l'Alt Penedès, el Garraf, Baix Llobregat i Vallès Occidental, i no només en aquestes 5 comarques, sinó en molts trams de la costa, del prelitoral i comarques interiors. De matinada començarien i, sobretot, demà al matí aquesta franja més activa de pluges que poden superar els 40 litres per metre quadrat en un mes mitja hora. Això estem parlant d'una pluja torrencial que, a més, pot anar acompanyada de vent, de calamarsa, per tant, moltíssima, moltíssima precaució en tot aquest sector, també cap a l'interior. Unes pluges que es mantindran també a la tarda, però quedaran un pèl més restringides cap al nord-est, amb vent de nord, tramuntana i mestral, i el que també notarem, a part d'aquest canvi de la situació del cel, serà aquest canvi de temperatura, perquè avui encara hem arribat als 40 graus i demà les màximes més altes els hi costarà d'arribar als 30. Per tant, aquest descens molt marcat també del termòmetre.
0: Molt bé, doncs molta precaució de cara a demà i això sí, els afortunats que no rebin pluja més forta del compte, doncs tindran temperatures més agradables. Gràcies, Gemma. Bona nit. Bona

0: Una hora en què repassarem les notícies més destacades del món de l'esport amb el partit de Lliga de Campions en marxa ara mateix del Madrid contra l'Inter a la mitja part. Guanya el Madrid 2-0. Connectarem amb els nostres corresponsals de França, Rússia, l'Argentina i Jerusalem perquè els inicis de curs a cadascun d'aquests territoris ha estat marcat per un tema diferent. A França, per exemple, es lluita contra la presència dels mòbils a les aules, però al mateix temps, el Constitucional ha anul·lat la llei que prohibia les xarxes socials als menors de 15 anys perquè considera que prohibir-ho vulnera la llibertat d'expressió. Ja sabeu que sempre que podem, viatgem amb la ràdio per tot arreu. Avui també ho farem. I sempre amb la vocació d'explicar-nos tan bé com puguem, que les notícies que fem s'entenguin, i per això avui estrenarem una secció amb l'economista Marc Reguant, que estem convençuts que serà profitosa. Ens explicarà conceptes d'economia que ens ajudaran a entendre millor les notícies. Avui posarem de seguida un cas ben pràctic. I per arrodonir la jugada, abans d'acabar, sabrem què li haurà inspirat a Eduard Sola tot el que hem explicat i el que ens queda per explicar. Tenim molta sort de cedir-li avui l'última paraula del Catalunya Nit. Doncs som-hi, fins a les 11, notícies sota la llum de la lluna.
1: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
0: I d'entrada, escoltem les veus que han marcat aquest 8 de setembre. De moment, és una selecció amb el segell del Marc Güell.
2: No només tenim avís de perill en aquestes comarques, que és més intens, en aquestes comarques que dèieu ara, del Vallès Occidental, Baix Llobregat, l'Alt Penedès, el Baix Penedès i també el Garraf, sinó que gran part del territori demà es trobarà, i aquesta nit es trobarà, amb aquesta situació de que poden haver-hi pluges localment intenses.
3: Molt important que la ciutadania sàpiga que demà, doncs, en una part molt important del territori, pot ploure i pot ploure amb intensitat. I especialment en 5 comarques amb molta intensitat. Reduir la mobilitat, aplicar el teletreball en tots aquells àmbits que sigui possible, exceptuant els serveis essencials. Per altra banda, doncs, suspendre l'activitat educativa.
4: I al Bages, els Mossos d'Esquadra, que han detingut 2 menors d'edat més presumptament relacionats amb la mort violenta d'un home a Manresa l'1 de setembre. Els 2 joves tenen 16 anys. Amb aquestes detencions ja són 4 les persones detingudes per aquest crim.
5: En general, si un text és més llarg de 400 paraules, bàsicament el que cap en una pantalla, és on veiem les dificultats dels alumnes. Hi ha molts indicis que això és més un repte de tota la societat.
6: Començat el curs igual que estàvem el curs passat, amb les mateixes ràtios, amb manca d'aules d'acollida.
7: No hi ha manera d'ampliar els pressupostos, no hi ha manera de tenir una escola pública de qualitat.
8: Els alumnes arribaran a unes aules que estan a més de 30 graus a la majoria de centres, o sigui, llocs on no s'hi pot estar.
9: Però estem parlant de qüestions, doncs, puntuals que tenen a veure, doncs, amb temes estrictament salarials i laborals, que és lògic que parlem amb els sindicats. Però altres qüestions que són de sistema, doncs, les hem de poder debatre amb tota la comunitat educativa.
10: Puc dir a la cambra que avui França i el Canadà anuncien, juntament amb la Gran Bretanya, que també prohibiran la importació de béns per assentaments il·legals i s'uneixen així als Països Baixos, Irlanda, Bèlgica, Espanya i Noruega.
11: Esta norma da un paso más en la lucha contra la precariedad en nuestro país.

0: regula todos los elementos esenciales del contrato en nuestro país, es muy importante. El 75% de las empresas cometen irregularidades.
1: Desde luego nos felicitamos por el varapalo de la justicia al intento del gobierno de meter a saco a cientos de miles de personas en el censo electoral.
2: Le pido respetuosamente al Tribunal Supremo que antes de los procesos electorales de 2027 resuelva el fondo de esta cuestión, porque estamos hablando de lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto.
3: Catalunya m'ha permès de desenvolupar un projecte professional extraordinari i participar en una aventura científica que ha marcat la meva vida. Avui, més que mai, necessitem la ciència per construir un futur sostenible.
4: De eso tiene molt reconeixement, però cap m'ha fet tan il·lusió com aquest. És un país meravellós.
5: És una obra que no sempre gaudí de confiança i d'aplaudiment. I fins i tot jo mateix a vegades m'he arribat a dubtar. I ara rebre aquest reconeixement, doncs, sincerament, és molt xulo.
6: Hem de portar el català allà on, si no hi som nosaltres, hi ha realment molt poca presència català. I crec que ho estem fent molt bé i que aquesta temporada també sorprendrem a tot el públic i a la nostra audiència, especialment amb continguts de moltíssima qualitat.
7: Deu i sis minuts, tenim també veus del dia a Venècia.
8: What about you two? How did you meet?
9: Yes.
10: All right. One day we were at her place, in her apartment.
7: Aquesta segurament la reconeixeu, és Javier Bardem, i també Penélope Cruz han passat per Venècia perquè han estat les grans estrelles del vespre a la catifa vermella, amb el morbo afegit de veure com aquesta parella en la vida real interpretava a Bunker de Florian Zeller, un matrimoni en crisi. Ell és un arquitecte que rep l'estrambòtic encàrrec de construir un búnker de luxe per a un multimilionari, però el títol té altres sentits també més metafòrics. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
11: Javier Bardem fa el paper d'un arquitecte de renom internacional que ha fet carrera en projectes prestigiosos com hospitals o biblioteques. Viu a Londres amb la seva dona, interpretada per Penélope Cruz. La crisi larvada entre tots dos esclata quan ell rep un encàrrec multimilionari que ella rebutja perquè el troba immoral. La construcció d'un búnquer de supervivència amb tots els luxes per un magnat internacional convençut que s'acosta a una catàstrofe planetària. El refugi que projecta l'arquitecte aixeca murs invisibles en la parella, cada cop més distanciada del món exterior. Per altres qüestions que la pel·lícula aborda en clau de thriller psicològic, la por als altres, la gentrificació, la bunkerització d'unes cases farcides d'alarmes o l'aïllament dels adolescents darrere dels mòbils.
12: La pel·lícula habla de eso, estamos realmente en riesgo de perder la conexión humana y es una cosa que si no se entrena no se va a tener. Mi esperanza es que la gente joven creo que sí realmente se está dando cuenta de la manipulación y yo espero que reaccionen porque son muy inteligentes.
11: Bardem i Cruz han aprofitat la roda de premsa per expressar la seva alegria per estar al repartiment de les pel·lícules seleccionades als Oscars.
10: Tenemos tres películas, en una de ellas sale ella, en otra salgo yo, así que no hablamos mucho de eso en casa.
12: No es verdad.
7: Doncs el que parlarem ara és de futbol. Ha arrencat la Lliga de Campions. Joan Fitó, bona nit.
13: Bona nit.
7: Tenim en joc el Madrid-Inter, eh?
13: Sí, està jugant el Madrid al Santiago Bernabéu contra l'Inter de Milà. Tot just ha començat ara la segona meitat. Guanya per 2-0. Els ha fet tots dos a la primera meitat. El primer d'Mbappé, el segon de Fede Valverde, tots dos en dues accions temeràries de l'Inter. Dos errors molt clars de l'Inter de Milà. Per tant, minut 48 ara de partit, Madrid 2, Inter 0. També tenim altres partits en joc a aquesta hora, el Borussia Dortmund 0, Villarreal 0, el Lilla 2, Betis 2 i el Porto 0, Manchester City 1. A més, s'han jugat dos partits aquesta tarda, l'AEK d'Atenes 1, l'ASC d'Àustria 0 i també ha acabat ja el Bruges 2, Aston Villa 3.
7: I demà torn del Barça al Camp Nou davant del Feyenoord. Avui n'ha parlat Hansi Flick i Lamine Yamal.
13: Sí, demà 3:15, horari un punt un estrany, a priori amb molta pluja al Camp Nou, contra el Feyenoord, sense Eric García, que està sancionat. Eric García, que s'ha entrenat avui amb una màscara després del cop que va rebre contra el València el cap de setmana. I avui, com sempre, quan comença la Champions, el debat era si el Barça és favorit a guanyar-la.

0: La resposta és que sí.
1: I la resposta és... De Hansi Flick ha sigut menys ambiciós que la Lamine Yamal. Hansi Flick ha dit que és un somni.
2: A la fi, cada gran equip, cada gran club somia amb això, perquè aquesta és la millor competició. Tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí llarg i tot just acabem de començar i ho hem de demostrar, no només a la Champions League, també a la Lliga, i això és el que volem fer.
1: Ahir sentíem que li preguntaven a Mbappé sobre la pilota d'or, doncs vaja, avui a Lamine Yamal també li han preguntat sobre això i sobre si ha de pressionar o no, igual que ahir Mbappé, doncs Lamine ha dit que si no pressiona tothom, que malament.
3: Bueno, yo creo que solo hay que ver los últimos equipos que han ganado títulos. En el PSG presionan todos, aquí en el Barça intentamos presionar todos. A lo mejor en algún momento me despisto, pero rápido vuelvo a presionar. Al final en el fútbol de ahora sí... Si no corres, pues te ganan todos los equipos, seas quien sea. Si mañana no corremos, nos van a ganar. Entonces yo creo que al final por el equipo. Si queremos ganar, pues hay que correr. Y si no corres, pues vas a perder.
1: I sobre la pilota d'or, diu Lamine Yamal que ell no pidolarà vots, que no els demanarà, però vaja, que està molt tranquil perquè ha fet un gran any.
0: Entre el córrer i això, l'actitud és bona i precisament avui hem dit que això de la pilota d'or, ho dèiem ahir, això es farà llarg, eh? Això es farà llarg. Però avui hem conegut els 30 candidats, tant masculins com femenins.
1: Sí, amb clara representació del Barça, els blaugranes Cubarsí, Lamine i Rodri, entre els candidats, n'han escollit avui 30. També hi ha jugadors del Barça com Messi o Ferran Torres, tres futbolistes del Madrid, el català Marc Cucurella, també Vinícius i Mbappé. En aquesta llista de 30 destaquen dues absències en clau blaugrana, les de Pedri i Rafinha.
0: Vaja, la pilota d'or femenina, el Barça també domina la llista de 30 nominades i els últims anys va guanyant, eh?
1: Sí, va guanyant i té pinta que tornarà a guanyar en aquesta edició. Sí que és veritat que no hi ha Aitana, que s'ha passat bona part de la temporada lesionada, però vaja, 6 blaugranes en aquesta llista, Caroline Graham Hansen, Patrick Jarro, Eva Peyor, Clàudia Pina, Cata Coll i també Esme Brooks, també tres futbolistes que aquest estiu, dues que aquest estiu han marxat del Barça, com són Alexia i Mapi, també Mariona Caldentei, Pere Romeu és entre els candidats al millor tècnic. En canvi, Hansi Flick no ho és entre els millors tècnics masculins i són, per exemple, Luis Enrique o Mikel Arteta. I es farà llarg perquè això, fins al dia 26 d'agost, doncs no tindrem resolució.
0: Molt bé, doncs el 26 d'agost ho explicarem.
1: D'agost? No, d'octubre.
0: Ai, d'octubre, ara... d'octubre.
1: Sí, sí.
0: 26 d'agost seria una lliga molt llarga.
1: Seria
0: això,
1: estrany.
0: Eh? Sí. Vinga, demà hi tornem. Gràcies,
1: fins
0: Joan.
1: Fins demà.
0: Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada entrem a diverses escoles repartides pel planeta.
4: Catalunya nit.
5: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
6: M'expliques un conte, papa?
5: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
7: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
8: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què? Retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang. Reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
9: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
10: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
12: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
13: Al matí tenim els protagonistes del dia.
14: Haurem de denunciar aquestes conductes, perquè òbviament la manipulació a la població per generar odi té una gravetat que és extrema.
13: Fem els debats que calen, encara que siguin incòmodes.
15: El govern hauria de dir, mira, ens encantaria fer una escola inclusiva, però no tenim tots aquests recursos que es necessiten.
13: I t'expliquem per què ens sentim com ens sentim.
16: Un antidepressiu en si mateix no ha curat mai cap depressió. Un antidepressiu has d'entendre que moltes vegades és com una sordina que apaga les emocions.
5: El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: Catalunya nit. Once inside a woman's heart.
17: Catalunya Ràdio. Les notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias. I Agnès Marquès. Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
0: Doncs són un quart d'onze de la nit i ens sembla una molt bona hora per fer un recorregut per escoles de diversos punts del planeta.

0: friend.
1: Perquè les escoles també defineixen, en certa manera, com són els països, i ara volem visitar les de França amb la Isabel Galí. Isabel, bona nit.
2: Bona nit, Manel.
1: Les d'Israel i Palestina, amb Jordi Brescó. Bona nit, Jordi.
3: Què tal, Manel?
1: Passarem també per les d'Argentina. Joan Biosca, bona nit.
4: Què tal, Manel? Bona nit.
1: A veure, d'entrada, una pregunta pels tres. A tot arreu ja heu començat les escoles, per exemple, a França, Isabel?
2: Doncs mira, sí, a França va començar fa una setmana, l'1 de setembre, amb una certa gradualitat. Per exemple, els alumnes de segon i tercer d'ESO van començar el dia 2, uh-huh. I tot just aquesta setmana, s'hi han posat seriosament.
1: Molt bé, sí, de mica en mica. Israel, Palestina, Jordi Brescó, ja, doncs estan, mira, ja estan a les aules o què?
3: Sí, a Israel van començar el dia 1 i a Cisjordània abans d'ahir. A Jerusalem estavien de començar també el dia 1, però no va ser possible, després ho explicarem.
1: Després ho expliquem bé. I Argentina, clar, aquí estem a l'altra punta del planeta. Joan, vosaltres què?
4: Sí. Doncs mira, nosaltres estem a la recta final de l'hivern. A setembre, això vol dir que queden una mica menys de 3 mesos perquè acabin les classes, o sigui que estem en la recta final del curs escolar.
1: O sigui, vosaltres esteu, diguem, a tercer trimestre.
4: Exacte, és com si estiguéssim aproximadament, doncs, a l'abril, allà vosaltres, no? Abril, maig, juny, i acabaríem les classes.
1: Molt bé, ostres, o sigui que tens per davant l'estiu encara, que afortunat. Bé, bé,
4: sí.
1: A veure, anem cap a França d'entrada. Isabel, si et pregunto què ha marcat l'inici de curs aquí, què em respondries?
2: Doncs mira, crec que un cert record de com es va acabar l'anterior curs, amb una canícula tremenda, immensa, que no es podia fer ni classes a les aules. I dic record perquè el govern, amb aquestes calorades, va prometre que dedicaria 50 milions d'euros per climatitzar les aules, aïllant-les o posant-hi aires condicionats. I a inicis de setembre, quan la calor ja no està per tant, doncs se n'ha desdit. I ara diu que només invertirà 10 milions, o sigui, 5 vegades menys del que va dir aleshores. Això és el que ha marcat una mica.
1: Déu-n'hi-do, sí, perquè de 50 a 10, doncs home, sí, sí, n'hi ha, sí, 40 aquí de lleig, diferència.
2: Sí.
1: Per cert, explica'ns també, Isabel, com ha quedat aquí a França la qüestió dels telèfons mòbils, perquè aquest estiu llegíem amb certa sorpresa en molts llocs que el Tribunal Constitucional havia esmenat una llei important per a la presidència de Macron. Explica'ns això.
2: Sí, és la llei, doncs, que prohibia a les xarxes socials als menors de 15 anys, i el Consell Constitucional va decidir anul·lar l'article 1 d'aquesta llei, que es va aprovar a finals de juliol, perquè prohibir les xarxes socials als menors de 15 anys era anar en contra de la llibertat d'expressió d'aquests menors. No és que no estigués a favor de la necessitat de reduir les hores de consum, mm-hmm, de xarxes, sinó que prohibir-les d'una manera general, la llei estava era poc específica en alguns aspectes, doncs que prohibir-les totes en general sense anar més enllà, doncs no era constitucional, va considerar això. En canvi, el que no va canviar el constitucional és una altra cosa important, era un article que prohibia l'entrada dels mòbils al liceu, que és diguem l'educació
1: secundària, no?
2: Secundària, l'últim tram, no? És on, mm-hmm, es fan els 3 anys de batxillerat. I aquest any, doncs, sí, s'han prohibit en el liceu, que normalment són altres edificis, no? Alguns, la secundària, l'ESO i el batxillerat van junts, però molts estan separats, i ara, doncs, en molts liceus està prohibida l'entrada de mòbils, a no ser que algun professor específicament, doncs, autoritzi els alumnes a treure'ls a l'aula, no? Uh-huh. I és una mesura polèmica, evidentment, perquè, per exemple, hi ha alumnes que en aquest cicle superior, doncs, ja poden tenir 18 anys, potser són repetidors, i ja són majors d'edat.
1: Clar.
2: Però, bueno, en principi s'està aplicant de manera general.
1: És evident que aquest debat és present en molts països del món ara mateix. Jordi Brescó, què diries que ha marcat l'inici del curs a Israel i Palestina?
3: Doncs mira, Israel, tot diríem que ha seguit una certa normalitat, cosa que és destacable perquè recordem que el curs passat va estar marcat per un mes i mig de guerra amb l'Iran. S'ha notat, per exemple, que ha reobert una escola en un poble que es diu Metula, que és el poble que està ben bé a tocar a la frontera amb el Líban i que havia estat aquesta escola tancada durant molt de temps. A Jerusalem és, com dèiem, el curs havia de començar el dia 1, però finalment ho va fer el dia 2, perquè Israel no va aprovar a temps els permisos d'accés a la ciutat de tots els professors que venen cada dia des de Cisjordània, que són la majoria. I en aquest context també hi ha un altre element que ha marcat l'inici del curs, que és com Israel està forçant les escoles públiques de Jerusalem Est a adoptar el temari israelià si no es volen quedar sense ajudes econòmiques. I a Cisjordània, el que ha marcat l'inici del curs, diríem, és que bé, el que ja porten patint des de fa anys, que és una situació absolutament límit. Els professors cobren la meitat del seu sou i molts d'ells, a més, es queden atrapats en, imagina, dels nombrosos punts de control que Israel col·loca al llarg del territori. De fet, vam parlar amb el director d'una escola de Turmusaia, que és un poble als afores de Ramallah, i ens deia que hi ha dies que de 13-14 professors que té en plantilla només n'arriben 3 o 4. I a més, Israel ofega econòmicament Cisjordània, fet que provoca aquestes restriccions en el salari dels professors, i això se li suma doncs al fet que està quedant demostrat que l'educació no és un aspecte prioritari per l'autoritat palestina.
1: I fins i tot, clar, la vulneració de molts drets, el dret a l'educació és un de bàsic i aquí tampoc queda garantit. En el cas d'Argentina, Joan, no sé si, ja no et pregunto per l'inici de curs, perquè ja ens expliques que ja l'heu oblidat i tot, però no sé si s'ha notat l'arribada i ja l'estada, podem dir, el poder de Milei a les aules, a les escoles, a les universitats, perquè arriben moltes notícies, per exemple, dels Estats Units, els professors universitaris que comencen a patir diferents situacions per l'impacte de Donald Trump. Com és el cas d'Argentina?
4: Sí, Argentina és un país federal i el símil seria el de l'estat espanyol i les comunitats autònomes. Vol dir que les competències en sanitat, en ensenyament, en seguretat, per exemple, doncs les tenen les províncies argentines, Jujuy, Mendoza, Buenos Aires, la província, etc etc. Això vol dir doncs que cada província és autònoma en aquest sentit, sí que hi ha un problema de finançament crònic, que les províncies reclamen més diners al govern central, però en aquest sentit l'arribada de Milei no s'ha notat en aquest sentit com ens podríem imaginar, si a les universitats, perquè qui finança les universitats públiques és el govern central, és l'Estat, i aquí hi ha una polèmica molt grossa, ja que el Congrés, el Parlament, ha obligat a Javier Milei a seguir invertint en la universitat pública. Ell ha fet unes fortes retallades i tot està ara recorregut a la justícia, amb la qual cosa el govern argentí de Javier Milei es nega a aplicar les lleis que han votat els diputats i senadors, i aquí és on hi ha aquesta polèmica. Precisament ara, aquestes tisorades de Milei afecten a la ciència, a la investigació i especialment al món universitari, que està en peu de guerra.
1: Sí, sí, la serra que tant li agrada de treure. Afegim ara la conversa a la Cristina Solies, perquè a Moscou el curs va començar l'1 de setembre, així és cada any, i marcat per canvis en el currículum, atenció, per afavorir l'ensenyament militar. Cristina, bona nit.
0: Bona nit. Sí, la preparació militar passa a ser una assignatura obligatòria, en part teòrica, però també pràctica, per aprendre, per exemple, a pilotar drons, nocions de primers auxilis, tàctiques de guerra. Es diu Fonaments de Seguretat i Defensa de la Pàtria. A més, el Kremlin també redueix les classes de Ciències Socials i d'Anglès i, en canvi, amplia les hores d'història amb un temari específic sobre la guerra d'Ucraïna, on s'explica als alumnes el neonazisme ucraïnès o que el Donbass forma part de Rússia. Per cert, els nous llibres de socials dels últims cursos escolars els ha escrit el mateix expresident rus Dmitri Medvedev, que a més és una de les veus més beligerants amb Europa. De fet, ensenya la idea que Rússia és una civilització permanentment assetjada per Occident i que ara també té la missió de liderar el nou ordre mundial. I per últim, hi ha una nova assignatura que es diu Cultura espiritual i moral de Rússia per formar els estudiants en els valors tradicionals russos, diametralment oposats als valors progressistes europeus. Estem parlant de promoure les famílies nombroses,

0: tenen en contra del matrimoni homosexual, etc.
1: Els oients potser es pregunten, Cristina, què passa amb els pares i mares que no volen que els seus fills rebin, per exemple, aquest ensenyament tan patriòtic i de caràcter militarista.

0: d'una família sota les bombes amb la bandera ucraïnesa. Avui en dia aquesta família viu a l'exili, però també els preocupa, per exemple, que els mestres, que per la canalla són uns referents, els puguin dir autèntiques barbaritats a classe. Aquí a Moscou, una professora va dir l'any passat als alumnes que els europeus els volien matar. Penseu que a l'aula els fan escriure cartes pels soldats o teixir xarxes de camuflatge. I una altra cosa que també és molt polèmica són les xerrades que soldats i veterans de la guerra d'Ucraïna fan presencialment a les classes per explicar als alumnes les seves gestes com a herois. La setmana passada es va fer viral un vídeo en què un militar deia uns nens petits que, perquè a tot el món es parli rus, han d'aprendre a fer servir kalashnikovs.
1: Doncs aquesta és la situació a Moscou. Així és l'inici de curs ara mateix a Rússia. Aquí ha estat marcat també per aquests resultats de l'informe PISA, que en parlem sempre molt, que marquen molt el debat. També es qüestionen els informes mateixos. No sé si se li dona tanta importància als altres països, com aquí a Catalunya o a Espanya. Per exemple, a l'Argentina, Joan, no sé si se'n parla gaire de l'informe PISA i com ha quedat Argentina situada en aquest que hem conegut avui.
2: Sí. Sí, sí, és un dels temes de portada d'aquestes darreres hores aquí a l'Argentina, i en general he estat fent un repàs, Manel, a Xile, a Colòmbia, també se n'està parlant bastant, perquè els resultats van de mal en pitjor. Per exemple, a nivell general, Amèrica Llatina, no?, aprofundeixen un retrocés educatiu. L'Argentina i Mèxic són els qui més fortes caigudes han patit, per exemple, en matemàtiques. Brasil, Colòmbia i Costa Rica estan més o menys estancats, ni pugen ni baixen, i pel que fa a Xile retrocedeix en matemàtiques i lectura. Una dada interessant, parlàveu abans dels mòbils, no? El 57% dels estudiants de l'Amèrica Llatina en general afirmen que es distreuen molt freqüentment amb dispositius digitals durant les classes, i diu el que he llegit que als països de l'OCDE això és el 28%, és a dir, 57 contra 28. Afecten més els mòbils de l'Amèrica Llatina. I pel que fa a l'Argentina, malament en matemàtiques, en lectura, en ciències, pitjors resultats des que es fan medicions. Només el 7,8 arriba als nivells bàsics, i el 76% dels alumnes argentins no arriba al nivell bàsic de lectura i comprensió. En un país, imagineu-vos, Manel, que va ser conegut arreu precisament pel seu sistema educatiu durant els 80 i 90, hi havia una frase que deia que qualsevol taxista argentí doncs era llicenciat, no? És un retrocés que ve de fa molts anys, que ha trencat amb aquest mite i amb aquestes icones que coneixien molts de l'Argentina en el cas de l'ensenyament.
1: Doncs molt interessant això que expliques, Joan. Palestina no hi figura en aquest informe, però Israel sí. Jordi, com li ha anat?
3: Doncs mira, ara escoltava el que deia el Joan, i també sabent com ha anat a Espanya, doncs la veritat no sé qui li ha anat bé aquest informe, perquè aquí a Israel se n'han dut una bufetada de realitat que han definit com a catàstrofe de dimensions històriques. Des del Ministeri d'Educació ha registrat els pitjors resultats també des que realitza aquest informe PISA. En el lloc 43 del món ha quedat Israel, i et diria que, malgrat aquestes paraules tan gruixudes, clar, la notícia avui ha passat, si més no, força desapercebuda, perquè, com dèiem, el dia Israel ha estat força mogut a nivell informatiu.
1: Sí, sí, a Israel sovint hi ha notícies que tapen la resta, però és bo aquest comentari que feies de qui deu estar content, perquè quin país està content amb el seu sistema educatiu? És una molt bona pregunta, i hem de recordar que els països que encapçalen aquestes llistes, vaja, si quan sabem la pressió que pateixen algun dels estudiants, per exemple, a Corea del Sud, a Singapur, etc., és com fer dues jornades de classe seguides moltes vegades, matí i tarda. França, Isabel, com ha anat el PISA?
4: Ui, un desastre, un desastre. França, no havien estat mai tan avall. En matemàtiques, mira, han perdut 16 punts.
1: Doncs
4: 16.
1: Això deien gairebé un curs sencer equival, eh? 20
4: Exacte.
1: Punts un curs.
4: Sí, només estan un punt per sobre d'Espanya. França, que havien estat en matemàtiques molt bons també els anys 80 i 90. En cultura científica només han baixat 4 punts, que és poquet, però en comprensió lectora n'han perdut 18. 18.
1: Déu-n'hi-do.
4: En 10 anys, 40. O sigui, bueno, avui no hi ha hagut cap representant polític que no hi hagi dit la seva i s'hagi posat les mans al cap. Tot i que pel ministre d'Educació això ha estat curiós, per ell no ha estat realment una sorpresa, perquè diu que ja les proves PISA del 2022 ja apuntaven aquesta debacle, i el que passa ja és que hi ha una realitat, que és que hi ha un quart dels alumnes francesos que tenen grans dificultats a l'escola, i el sistema

0: tema no els està sabent recollir d'aquest fracàs escolar.
1: Doncs a tot arreu, més o menys, s'està patint avui el mateix. Ha estat molt i molt interessant, de veritat, escoltar-vos a tots tres. Moltíssimes gràcies, Jordi, Joan i Isabel, per les vostres explicacions. Bona nit.
2: Bona nit.

0: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
1: Passen dos minuts de dos quarts d'onze. Ara ens acompanya una persona que jo crec, si en la seva època es feien informes PISA, que feien pujar la mitjana de tots. Li hem d'estar tots agraïts aquí. A partir d'ara, els dimarts, cada 15 dies, parlarem d'economia, però amb mirada pròpia, la d'una economista que va néixer a Súria, ha voltat molt i ara, per sort nostra, torna a ser per aquí i ho pensem aprofitar. Mar Reguant, benvinguda.
2: Bona nit.
1: Abans d'entrar en matèria, com que és el primer dia, m'agradaria presentar-te una mica. Tu què et va portar a interessar-te per l'economia?
2: Doncs va ser el professor a l'institut, quan feia batxillerat, que fèiem economia a classe i ens feia llegir el diari. I a mi, que m'agrada entendre-ho tot, trobava que la secció d'economia estava plena de paraules que no tenia ni idea del que volien dir. I vaig pensar, això ho he d'estudiar més perquè no me n'entero.
1: Doncs aquest professor, bé, tenia mèrit, no? També. Tu en tens, però ell també. I una mica el que farem avui és això, agafar paraules d'economia i posar-nos al dia. A partir d'aquí vas aprendre tantes de paraules que, per exemple, vas estudiar el MIT. Això és l'Institut Tecnològic de Massachusetts, que podríem dir el mític MIT.
2: Sí, és un lloc espectacular. És a dir, sí, va ser una gran experiència on vaig fer el meu doctorat.
1: De què va ser el teu doctorat? Sobre què?
2: Sobre economia de l'energia. Jo ja treballava en aquests temes.
1: Aquí, per aquí anirem passant. Ara que hem connectat amb França, tu has arribat a assessorar el govern de Macron.
2: Sí, va ser una de curta durada, però un informe que vam fer d'assessoria per intentar replantejar el model de futur, diguéssim, en tema de clima, d'energia, de demografia, en diferents aspectes.
1: I et van fer cas?
2: La veritat és que jo crec que ens va escoltar i li vam marcar algunes línies vermelles, però una mica relacionat amb el que parlarem després. Una línia vermella que li vam dir és no posar diner públic als combustibles fòssils, no?
1: Aquí
2: I el primer que va fer dues setmanes després d'entregar l'informe va ser aprovar un subsidi a la gasolina perquè s'acostaven eleccions locals.
1: Ah, els vots. És que, en fi, això també diu per això de com votem els electors. Ara hi anirem entrant, però ja ha quedat clar que tu tens una mirada social a l'economia, també preocupada pel medi ambient, que normalment, i no sé si és culpa dels mitjans de comunicació, però sovint els economistes tenen una mirada molt més freda o molt més capitalista, m'atreviria a dir, de guany econòmic directament.
2: Jo penso que és una economia mal definida, una mala economia, perquè si no tens en compte el vector ambiental, el vector social, vol dir que econòmicament estàs fent una decisió equivocada.
1: T'hem situat a Massachusetts, a França. On estàs ara?
2: Ara ja sóc aquí, estic d'investigadora a l'Institut d'Anàlisi Econòmic, que és un centre del CSIC, i també dirigeixo un màster a la Barcelona School of Economics.
1: Molt bé, doncs molt contents d'incorporar-te a l'equip del Catalunya Nit. Habitualment el que plantejarem amb la Mar Reguant cada setmana és agafarem un terme econòmic, economia conceptual, i l'explicarem per després relacionar-lo amb alguna de les notícies que haguem tingut de

0: d'actualitat. Avui parlem de la incidència. Què és la incidència, Mar?
1: A veure, la incidència és un terme que fem servir per moltes coses. Per exemple, un terme familiar seria les incidències de la Renfe.
0: Sí.
1: En economia no vol dir això. En economia, la incidència econòmica és l'impacte que té una mesura majoritàriament fiscal en les persones. Per exemple, si s'aprova una rebaixa d'impostos, a qui impacta? Si s'aprova treure els peatges, a qui impacta? Hi ha la definició d'incidència més òbvia, que seria, doncs, he tret el peatge, ja no el pago, però el terme real d'incidència és anar més enllà i pensar, vale, si tu no pagues els peatges, això com es paga, qui ho acaba pagant, és com acabar de donar la volta per veure l'impacte real de les polítiques públiques.
0: Això és molt interessant. Avui, ara em desvio un segon, però és que avui hi ha hagut una notícia de The Lancet que deien que si els multimilionaris si es paguessin un impost del 3%, es podrien evitar prop de 30 milions de morts en els pròxims 4 anys, amb un impost del 3% pels multimilionaris. Això vol dir que l'incidència d'aquest 3% seria molt alta?
1: Clar, voldria dir que aquest diner es repartiria d'alguna manera on al final no seria només que li poses un impost a algú, sinó que sempre que poses un impost també hi ha una incidència de benefici pel qui rep els diners, no? El qui rep els diners que s'han guanyat.
0: Fins ara estic convençut que tots els oients estan fent que sí amb el cap, és a dir, que tenim raó. Però ara anem a la realitat, i la realitat sempre és molt més complexa i vol dir fer tries, i tries que són complicades. Tenint en compte això que acabem d'explicar de la incidència, parlem, per tant, de la incidència als carburants. Tu ets crítica amb aquesta qüestió. Tothom d'entrada, quan li diuen que li rebaixaran el preu de la gasolina, del dièsel, se n'alegra, perquè pensa, vaja, quan vagi a omplir el dipòsit em costarà menys diners, i a més, com que és per culpa d'una guerra, jo quina culpa tinc de la guerra, doncs que m'ho rebaixin. No, ara, per exemple, al setembre s'acaba d'aplicar aquest descompte al dièsel, que ha passat dels 5 als 20 cèntims per litre. Com ho veus i quina incidència està tenint? O té?
1: Clar, la política en si, com ja t'he dit amb el Macron, ja li vam dir que era una mala idea, perquè donar un incentiu econòmic a consumir una cosa que ens està portant per mal camí, doncs no és una bona idea. La gasolina, com ja sabeu, està associada amb tota la calor i l'escalfament planetari, o sigui que així en general afavorir-ne el consum és una mala idea. A nivell d'incidència, què és, qui realment se'n beneficia d'aquest subsidi? Doncs entrem en el terme més polític, jo diria, però la incidència, com que no és un terme fàcil de mesurar, com t'he dit, és donar-li la volta una mica, anar una mica més a l'impacte real, és fàcil fer-ne demagògia, també. Llavors, quan expliquem el subsidi a la gasolina, sovint diem, és per ajudar les classes baixes que estan patint molt, i és veritat que estan patint molt, però no està tan clar que aquest subsidi les ajudi gaire, particularment amb elles, no? I això seria la incidència. Qui se'n beneficia?
0: I tenim resposta a qui se'n beneficia d'aquests 20 cèntims, per exemple?
1: Bueno, hi ha estudis en dos bandes de la incidència. Un és el que genera molt morbo, perquè ens fa sentir bé, que és el pensar que les empreses s'ho queden tot i els consumidors no reben el subsidi. Aquí l'evidència és que majoritàriament la incidència recau en els consumidors. O sigui que els consumidors sí que veuen una rebaixa del preu. No és del 100%, però l'evidència de la passada guerra d'Ucraïna és del 80%, el 70%. O sigui que la major part...
0: Per aquí no anem tan malament.
1: Aquí no anem tan malament, tot i que dona molt morbo. I l'altra part és a quines famílies ajuda, no? I el que ens diuen les enquestes dels pressupostos familiars és que el consum de gasolina està majoritàriament representat en les llars de més ingressos. En canvi, en les llars de menors ingressos, el consum majoritari del pressupost energètic és en electricitat. Llavors, quan fas un subsidi a la gasolina, estàs subsidiant una energia que és bastant bruta, que ens contamina la ciutat, que escalfa el planeta i que, a més, es consumeix desproporcionadament en les rendes altes. I aquí és on el discurs polític grinyola una mica.
0: Sí.
1: Què passa? Que és un preu superàncora, que en diríem, tothom sap quin és el preu de la gasolina, i políticament realment pot arribar a funcionar i pot arribar a fer creure fins i tot el qui no condueix un cotxe que això és collonut, no?
0: Clar, clar. Aleshores, aquí, d'entrada, a banda d'aquesta incidència, ho dic recuperant la introducció que has fet, s'està perdent una una possibilitat, entenc que vols dir també, de dir, si els carburants s'encareixen, ja està bé, perquè igualment els hem d'anar abandonant de mica en mica, o sigui, deixem de consumir-los. En canvi, si et fan la rebaixa, és per seguir consumint-ne tant com n'estàvem consumint fa un temps, no?
1: Exacte, es poden fer estratègies més enfocades a sectors particulars, per exemple, si el sector agrícola s'està passant malament o el sector del transport s'està passant molt malament, això repercuteix a productes bàsics, es podria fer una intervenció més enfocada, més específica, però si el que vols fer és subsidiar l'energia, la meva recomanació és que, ja que és una política econòmicament molt costosa, pensa que durant la guerra d'Ucraïna els governs es van arribar a gastar un 3% del producte interior brut en subsidis a l'energia. Si vols fer aquesta política, que és una mica més fàcil d'explicar i és pues, que fer per tots, doncs que sigui l'electricitat.
0: Està bé, és un bon apunt. Per cert, abans d'acabar, vaig llegir fa molts pocs dies una notícia que no sé si és esperançadora o no, veure com ho veus tu. Hi havia hagut el primer vol d'un avió gran tripulat amb 100% elèctric. Amb, no sé si eren 250 passatgers. Primera vegada que un avió d'aquestes dimensions vola, i em sembla que el consum de combustible va ser de $4, és a dir, que era 100% elèctric. Això és una bona notícia? El futur va per aquí o què?
1: El futur hauria d'anar per aquí, i és molt encoratjador a saber que hi pot anar, perquè fins ara ha sigut un sector molt, molt difícil de descarbonitzar. Jo faig mans i mànigues per volar el menys que puc, però la veritat és que ho faig. És un model de transport molt eficient, vas molt ràpid a moltes bandes, i si el podem descarbonitzar penso que és essencial. Dit això, també, en el que seria més el transport privat d'avió, allà sí que hi hauríem de ficar moltes taxes i que l'incidència vagi ben enllà, eh?
0: Doncs, queda clar que la taxa d'incidència que tindràs en aquest informatiu serà alta, perquè estem aprenent coses. Avui, la paraula incidència i com l'hem relacionat amb aquests subsidis als carburants, d'aquí 15 dies ja ho veurem, però aquí estaràs. Gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Bona nit.
2: Catalunya nit.
3: La lluna té dos cares.
4: Que brillen i confonen de nit con les teues paraules.
2: Les notícies sota la llum de la lluna.
3: La lluna té dos cares.
2: Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: De la nit al matí.
2: Catalunya Ràdio.

0: Minut i mig i seran 10:45. Cap a aquesta hora comencem ja a mirar cap a l'endemà, cap a com pinta la jornada del 9 de setembre. Serà ja, de moment encara estem tancant el 8. I ho fem amb Marc Güell, Alba Barbosa i Agustí Serrat. Bona nit.
1: Bona nit.
2: Bona nit.
0: D'entrada, Marc, de què parlarem demà a Catalunya Ràdio?
1: Doncs d'aquest canvi de temps, que en principi ha de portar pluja intensa. Recordem que per aquesta raó el govern ha suspès les classes a 5 comarques, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès. També restringeix la mobilitat sempre que sigui possible i per això recomanen fer teletreball. I n'hem parlat aquí al Catalunya Nit amb l'Imma Soler, la subdirectora de Protecció Civil, que ha dit que els treballadors tenen dret a fer teletreball en una situació com aquesta.
3: Davant d'una recomanació de Protecció Civil es pot fer teletreball i també el que es pot fer doncs, és tenir un permís per a aquesta situació i no acudir en el lloc de treball perquè ho empara també l'Estatut dels Treballadors.
0: Amb un ull posat demà també a Manresa, Marc.
1: Sí, pendents d'aquests dos altres menors que han detingut avui per l'apunyalament mortal després d'una nit de festa major en ple carrer, però és un cas que ha sacsejat la ciutat. Demà hi ha un moviment ciutadà que es fa dir Manresa diu prou, que tornarà a sortir al carrer per reclamar més seguretat. Aquí hi ha sobretot comerciants que, de fet, animen els comerços a baixar les persianes per sumar-se a aquesta reivindicació. Fa 3 anys ja van fer una concentració similar per exigir més seguretat.
0: Passarem per Manresa i seguirem mirant cap a Ceuta perquè el govern espanyol farà públics demà els informes de la policia i els serveis d'intel·ligència sobre la crisi de Ceuta, Alba.
2: Sí, es podran consultar a la web de la Moncloa. Es tracta d'una 40ena d'informes de la policia espanyola, la Guàrdia Civil, també el CNI, amb data d'entre l'1 de juliol i l'1 d'agost i que estan relacionats amb l'entrada massiva de migrants. També s'inclouen les comunicacions que hi va haver entre els ministeris. Aquesta és la documentació que avui el Consell ha aprovat desclassificar i el govern espanyol manté que ells actuen amb transparència i insisteixen que són arxius que sí, que apuntaven a un augment de les entrades per mar a Ceuta, però que no avisaven de la dimensió de l'arribada.

0: i tampoc demostren que el Marroc l'organitzés. Demà també sentirem com aquesta crisi entra de ple a la primera sessió de control al Congrés.
1: Doncs demà ho haurem de llegir bé. Això també estarem pendents de Brussel·les. Bruno Fortea, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: La Comissió Europea presentarà la seva primera llei per fer front a la crisi de l'habitatge.
2: Sí, la normativa permetrà restringir els lloguers turístics i la compra de segones residències en zones d'habitatge tensionat. Serà de compliment opcional, només per a les administracions que vulguin intervenir en el mercat. D'una banda, Brussel·les els donarà més garanties legals davant de possibles demandes judicials de, per exemple, propietaris o patronals immobiliàries. Però, d'altra banda, la Comissió Europea també fixarà nous requisits a les administracions que vulguin regular. D'entrada, per considerar que una zona és tensionada, caldrà que el preu de l'habitatge sigui 8 cops més elevat que la renda dels habitants. I qualsevol limitació haurà de ser proporcional per evitar que les mesures siguin més restrictives del compte. Tot plegat ho haurà de validar després el Parlament Europeu i els estats.
1: Doncs és un text que es presentarà demà a Brussel·les, però que ja provoca discrepàncies aquí. Rafael, no tothom l'interpreta de la mateixa manera.
3: Per una banda, l'Ajuntament de Barcelona entén que la Comissió Europea avala les seves polítiques d'habitatge i, en particular, la decisió d'eliminar pisos turístics de la ciutat a partir del 2028. La primera tinenta d'alcaldia de Barcelona, Laia Bonet, destaca que Brussel·les permeti intervenir a les zones tensionades.
4: Reconeix que en aquestes àrees la presència de pisos turístics redueix la disponibilitat de pisos per viure-hi i, per tant, habilita els governs a prendre mesures per poder garantir aquest ús residencial.
3: En canvi, la patronal dels pisos turístics, Apertur, avisa que la Comissió posa límits al govern de Collboni a l'hora de restringir la seva activitat. La seva presidenta és Marian Muro.
5: Era una normativa que va establir unes normes generals sense cap tipus de coneixement. Què et ve a dir? Pues et ve a dir que no pots fer el que vulguis.
3: La patronal interpreta que les administracions han d'esgotar primer altres vies per garantir l'accés a l'habitatge assequible, com construir pisos públics de forma continuada.
1: Gràcies, Rafael. Doncs demà també estarem molt pendents de Dallas, perquè començarà la convenció del Partit Republicà, on Donald Trump té previst posar tota la carn a la graella de cara a les eleccions de mig mandat. Per això a Dallas hi tenim ja un enviat especial, Oriol Serra. Bona nit.
6: Hola, bona nit, Manel.
1: Què n'hem d'esperar breument d'aquesta convenció, Oriol?
6: Sí, mira, d'entrada s'espera que sigui un bany de masses per a Donald Trump. Es veu fins i tot en les acreditacions, que no només porten la seva fotografia, sinó que la porten en relleu. Dos dies de convenció d'un partit republicà, que és un fet insòlid, que hi hagi una convenció abans d'unes midterm, d'unes eleccions de mitja legislatura, i un Trump que deixarà una mica de protagonisme al seu vicepresident, J.D. Vance, que en principi parlarà demà i Trump ho faria dijous per tancar aquesta convenció. El missatge central serà un cop més America First, és a dir, que sota aquest tema, aquest punt, hi haurà temes com la immigració, el control de fronteres, retallades d'impostos, preu de la sanitat, i amb un Trump que, evidentment, doncs, tot i no presentar-se directament en aquestes eleccions, sí que, com dèiem, vol que tot giri al seu voltant i tenir el màxim protagonisme. De moment, aquest bany de masses el seguiran en directe en aquest American Airlines Center d'aquí de Dallas, entre 20.000 i 30.000 persones, i atenció, perquè moltes han pagat més de $5.000 per entrar-hi, algunes, la majoria de fet, que compten doncs amb pernoctació, $25.000 per dues persones nit d'hotel al costat de la convenció.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Demà ens expliques com ha anat. Gràcies, Oriol, bona nit.
6: Adéu, bona nit.
1: I demà de què estaran pendents al Matí de Catalunya Ràdio, Marc?
7: Doncs ja t'ho pots imaginar, des de bon matí mirant cap al cel per aquesta pluja que s'espera, però també miraran cap al Congrés dels Diputats. Podem saludar el subdirector del programa, Maiol Roger, bona nit.
8: Què tal, bona nit, com esteu?
7: Molt bé, escolta, demà molt pendents de les pluges, que comenci, que hi pugui haver a partir d'aquesta mitjanit.
8: Sí, nosaltres des de que hi arribem, de fet des de les 5 amb el Xavi Canalies, que ja fa els matiners en directe, estarem explicant com es lleva el país i com evolucionen aquestes pluges. De moment tenim les alertes i aquest avís a la població de 5 comarques que no surtin, que ja ho he anat explicant sobradament, i haurem d'anar veient. Sobretot és una mica explicar què passa, fer un dia de companyia i desitjar que ningú prengui mal, que això és el més important. Tenim també localitzats els alcaldes dels municipis on pinta que plourà més, protecció civil, vaja, un dispositiu que per desgràcia et diria, perquè és un dels símptomes del canvi climàtic, tenim ja bastant per la mà, perquè n'hem tingut moltes en les últimes temporades i sembla que en seguirem tenint aquesta tarda complicada.
7: Doncs ben atents a l'antena de Catalunya Ràdio i, evidentment, també tindreu un ull posat al Congrés.
8: Sí, demà hi ha

0: primera sessió de control, a la xarxa de Pedro Sánchez, però la sessió de control és aquest moment una mica més picantó, més divertit, perquè són 2 minuts i mig de rèplica, és més àgil. El to serà el mateix, no n'esperem novetats. Sí que serà interessant sentir què diu Pedro Sánchez sobre la ministra Margarita Robles, que es va reunir amb el rei, i que una mica se l'assenyala com la persona díscola del govern, que no està d'acord amb el rumb que està prenent el govern amb Ceuta i que sobretot ha xocat el titular d'Interior amb Fernando Grande Marlaska. Veurem si hi ha matisos respecte al que va dir la setmana passada, si hi ha algun canvi respecte a la posició del Marroc i com l'apreta Feijó, i també Gabriel Rufián, que va preguntar demà.
1: I alguna cosa més?
0: Sí, home, ja saps que nosaltres amb les 6 hores ens hi caben moltes coses. Mira, saludarem Mònica Bernabé, l'entrevistarem. Ella és periodista de l'Ara, va viure molts anys a l'Afganistan i ja ha estat aquest estiu i n'ha escrit una sèrie de reportatges i l'entrevistarem a partir de 11:15. També després amb el Darío Porras i la Mariola Cubells, a la secció de televisió, repassarem les novetats de la temporada, avui que s'ha presentat la temporada de 3CAT i que ja estem recuperant aquests programes que havia de gust veure un cop tornada a la rutina, doncs farem un repàs amb ells dos. Per cert, a la mateixa hora, on Pedro Sánchez estarà donant una entrevista a Televisió Espanyola que també seguirem. I acabarem amb una mica d'humor, que escolta, més dimecres, serà dimecres, i si el dia i la pluja ens ho permeten, doncs acabar amb una mica de bunt, no sempre és necessari.
1: Doncs esperem que sí. Per cert, Maiol, avui no ets a casa encara, eh?
0: No, mira, m'has enxampat que he sortit a córrer tard.
1: Vaja.
0: I he calculat que arribaria una mica abans a casa, però mira, ara ja tornar ràpid, perquè hem d'anar a dormir, que si no demà, amb el programa que ens espera, no farem prou son.
1: Doncs va, descansa, fins demà, bona nit.
0: Que vagi bé, adeu.
2: I a aquesta hora deuen estar acabant de decidir, o potser ja decidida, la portada que ens trobarem demà al diari Ara. Ja sabeu que a aquesta hora cada nit truquem algun diari. Els dimarts, diari Ara. Jordi Cortada, subdirector. Bona nit.
3: Molt bona nit, Manel. Sí, la tenim decidida, si no és que passés alguna altra cosa.
2: Com ho encareu?
3: La dediquem a 3/4 parts a la crisi a les aules, amb els resultats de les proves de PISA. Titulem Emergència Educativa. Expliquem que Espanya obté els pitjors resultats de la història i baixa en tots els àmbits. Expliquem també que Catalunya no despunta malgrat haver-se excedit excloent alumnes, cosa que ha invalidat aquestes dades que no es poden incorporar a la sèrie històrica. I expliquem també que el Regne Unit és l'excepció en un context de retrocés general entre els països de l'OCDE.
2: Doncs una portada a aquest tema que avui ha marcat l'inici de curs. Si haguessis de destacar un article, algun reportatge, alguna peça dintre el diari, si ens n'haguessis de dir una, quina escolliries?
3: Mira, tenim 3 dels articulistes habituals, el Sebastià Alzamora, l'Empar Molina i l'Antoni Bassas, que es refereixen al gran tema del dia, però estaria bé que ens fixéssim també en la pàgina 6, perquè hi tenim els articles de 2 experts, el Joan Mateu, l'expresident del Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, i la Coral Regí, exdirectora de l'Escola Virolai i membre de la Societat Catalana de Pedagogia. Ens expliquen, ens descriuen la situació, ens expliquen les seves receptes i fan de molt bon llegir.
2: Doncs ho llegirem. Moltíssimes gràcies i bona nit.
3: Gràcies a vosaltres. Bona nit.

0: Arriba el punt d'anar tancant el Catalunya Nit i ens fa molta il·lusió avui incorporar una persona al nostre informatiu perquè d'alguna manera la gent que ens diu que sí a col·laborar-hi ens fa també ser millors i incorporem l'Eduard Sola, que l'hem tingut aquí des de les 9, és guionista, ja ho sabeu, guanyador d'un Premi Gaudí, d'un Goya per Casa en Flames, però si us ha agradat, per exemple, a mi amiga Eva, és en part culpa seva també, o Barcelona Nit d'Estiu, i tantes coses, i aviat el podrem llegir, el 17 de setembre treu llibre. Eduard, bona nit.
1: Bona nit.
0: A veure, no sé si tu t'inspires gaire pels teus arguments en la realitat, en les notícies, o d'on busques la inspiració, tu?
1: Doncs mira, la busco d'asseure'm davant de la pàgina en blanc i anar-li fotent.
0: I alguna cosa ha de sortir, no?
1: Alguna cosa ha de sortir. També és veritat que això del cinema és com a llarg plaç, l'actualitat és com a curt placista, d'una forma que pensar sobre el que ha passat avui em sembla un repte apassionant.
0: Exacte, això té avantatges i inconvenients, ja ho comentarem, però vaja, del que hem explicat avui, quines reflexions et desperta?
1: Doncs mira, vull parlar de l'informe PISA, famós informe PISA, uns exàmens per veure què tal els alumnes en lectura, matemàtiques, en ciència. Seu aquí, omple aquest formulari, demostra el que saps. En primer lloc, crec que és legítim i necessari

0: qüestionar aquesta mena d'exàmens, qüestionar els exàmens en general, i plantejo un qüestionament filosòfic, diguéssim. Ja sé que calen els exàmens, no ens posem nerviosos, però qüestionem-nos si els informes PISA aquests del dimoni no són eines del passat. Herència és una forma d'aprendre i assumir coneixements obsoletes. Qüestionem-nos, ho dic. Potser sí és indispensable fer-les, però potser ens hem de començar a plantejar què és això d'educar, de preparar el jovent per la vida, perquè el que necessitem per un futur millor potser és un informe PISA en empatia, en lectura del món, en formació d'opinió pròpia. I sé que ja hi és tot això en el PISA d'ara, ho sé, però permeteu-me aprofitar l'ocasió per recordar que la missió del nostre sistema educatiu ha de ser la de crear persones. És una mica igual si aquesta persona es saben a la taula del 23, perquè la taula del 23 ja la fa la calculadora o el ChatGPT. Precisament per això el que ens cal és crear persones amb criteri i pensament propi, amb empatia, persones disposades a fer d'aquest món un món millor. Dit això, anem a fer veure que els informes PISA són molt importants, segurament ho són. Els resultats són bàsicament una hòstia com un piano. Catalunya punxa per incompetència pròpia, Espanya punxa en resultat, Europa punxa, els xavals i les xavales punxen. I jo em pregunto, de qui és la responsabilitat? Perquè podem posar-nos del dret o del revés, però el que està clar és que aquests xavals i aquestes xavales no són responsables de la patacada, no els únics responsables com a mínim. Segons el jefazo de les PISA, ho hem escoltat avui, un dels problemes són les pantalles. El mal ús de les pantalles, diu, està intrínsecament relacionat amb resultats. Tots sabem, però, que les pantalles són només un objecte. Són la punta d'un iceberg educatiu que té com a cos un doble eix. Pares i escola. Pares, mares, família. El context humà que envolta a casa aquestes criatures que han fet els exàmens i s'han fotut la patacada són responsables d'aquesta patacada. Som responsables. No ens expulsem les culpes, col·legues. Pares i mares, assumim que ho estem fent malament. Assumim que el nostre exemple, que la imatge de nosaltres estirats al sofà mirant l'Instagram, no ajuda en res a que les nostres fills i filles siguin persones crítiques, lliures i autònomes. Hem de canviar, per suposat, hem de canviar. I hem de ser conscients que els nostres fills, l'educació dels nostres fills, és responsabilitat nostra. I hem de canviar també el sistema capitalista i productiu i laboral que ens envolta i engoleix, perquè és impossible arribar a casa i entregar-se a l'educació dels nostres fills si no podem estar d'hora a casa. I si quan hi arribem no ens queda energia, no ens queda cap neurona per poder-la cedir als nostres fills. Cal apostar pel decreixement o ni PISA, ni PISO, ni mandangues, que ens anem tots a Norris. Nosaltres, els nostres joves i el nostre futur. I torno a les responsabilitats. Per una banda, pares i mares i famílies, i per l'altra, el sistema educatiu. Just avui comença el curs i comença en vaga. Hi ha vaga perquè el cos d'educadors exigeix recursos. Demanen moltes coses, però bàsicament volen una educació millor, perquè una educació és millor qualitat humana, i millor qualitat humana és, insisteixo, un futur millor per tots. Per tots. No només pels xavals i les xavales. No només pel professorat. Per tots. No es pot construir un futur sense recursos. No es pot fer amb un professor per 20 i pico alumnes. No es pot construir el futur amb aules d'alta complexitat i baixos recursos. Recursos humans i materials, perquè el món aprieta, les pantalles aprieten, la desigualtat aprieta, i l'educació és indubtablement la primera mesura de contenció. La humanitat del món està desfigurant-se i estem tots espantats, tots estem perplexos. Ai, ai, ai, com ho solucionem això? Què fem? Doncs mira, no ho sé. El que sí sabem, és que l'educació és l'única arma contrastada i verificada contra els mals del món. I és una putada, una vaga, i estem ja tots bojos de tant estiu. No cal que m'ho expliqueu, perquè tinc dos criatures de 2 i 6 anys i estic desitjant la rutina, l'ordre i l'escola, però desitjo també que això tan preuat que tenim, que són les nostres criatures, tinguin l'educació que mereixen ells i necessitem tots per canviar aquest món de merda que habitem. Un món, per cert, que l'hem fet. L'estem fent els qui tenien bones notes i notes altes a les proves PISA. Com deia aquell, reflexionem-hi, sisplau, reflexionem-hi. Fem el favor de reflexionar. Informe PISA, per una banda, catacrac. Famílies que no estem a l'alçada, catacrac. Sistema educatiu que necessita recursos, catacrac. I ens sorprèn que els nostres joves estiguin perduts. Ens sorprèn que estiguin desmotivats. És que no ho estaries tu, de perdut i de desmotivat, si al teu voltant tot fes catacric i que catacrac. Amics, amigues, catalans d'aquí del món, som a temps de recuperar els punts de PISA, de prendre això de l'educació en sèrio i d'acompanyar les nostres criatures cap a un futur millor.
1: Tresca Info.

0: i recomana el teletreball. Es preveuen xàfecs localment molt intensos que poden superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions de 90 litres en 3 hores. La vaga dels docents el primer dia de curs ha tingut un seguiment baix, ha estat del 12% segons dades del govern i del 30% segons el sindicat USTEC. La consellera ha anunciat encara sense data un debat ampli amb tota la comunitat educativa i insisteix que amb els sindicats només s'hi han de tractar qüestions laborals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana compareixer el 23 de setembre al Parlament per informar de les proves PISA enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i amb un inici de curs convuls per aquesta vaga de docents. 12 països, entre els quals hi ha Espanya i el Regne Unit, vetaran els productes produïts als assentaments jueus a Cisjordània. La mesura busca pressionar Israel per la seva política expansionista contra els palestins. Com a represàlia, el govern de Netanyahu ha anunciat el tancament del consolat britànic a Jerusalem. Detinguts dos menors més en relació a la mort violenta d'un home a Manresa la setmana passada. Els joves arrestats tenen 16 anys i amb aquestes detencions ja són 4 les persones detingudes pels fets. Els altres menors arrestats estan en un centre d'internament. El Suprem suspèn cautelarment el dret de vot dels milers de nacionalitzats per la coneguda com a llei Danets, impulsada pel govern espanyol. L'alt tribunal ha avalat la petició de Vox i retira als descendents estrangers d'exiliats per la Guerra Civil la possibilitat de votar quan falta menys d'un any per les eleccions generals. 3Cat estrena la nova temporada amb novetats de ficció, nous drets esportius, el rellançament del Super 3 i l'aposta per l'actualitat per consolidar el paper de Catalunya Ràdio i TV3 com a referència informativa. Entre els programes nous destaquen el que conduirà Ramon Pellicer, Vèrtex, i una nova versió de Nervi, ara presentat per Clara Molins.
1: Esports. El Barça debuta a la Champions aquest dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord. Eric García no jugarà per sanció. Lamine Yamal ha reconegut que veu l'equip capacitat per guanyar-la. El Madrid ha debutat en aquesta Champions amb victòria 2-1 contra l'Inter de Milà. Mbappé i Valverde a la primera meitat han fet els gols dels blancs que han acabat patint al tram final. I Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri se situen entre els 30 candidats a guanyar la pilota d'or. El Barça femení hi col·loca 6 futbolistes, Graham Hansen, Patrick Guijarro, Eva Peyor, Clàudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks.
0: I el temps, dimecres, canvi de temps contundent. Ja de matinada cauran alguns primers ruixats localment intensos, més de 40 mil·límetres en 30 minuts, entre el Penedès i el Vallès Occidental. També podran afectar moltes comarques interiors i del litoral i el prelitoral. Tramuntana i mestral, els dos extrems i descens molt marcat de la temperatura.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Aquest dimecres el govern suspèn tota l'activitat educativa a les escoles, l'activitat universitària a la UAB i també queda restringida la mobilitat en 5 comarques pel risc de pluges torrencials, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès. Són només algunes de les mesures que ha decretat el govern a les comarques on el risc per inundacions serà de 5 sobre 6. Les ha anunciat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa, suspendre també aquella activitat sanitària que no és urgent.
0: Protecció Civil, que ha activat en alerta el Pla Inuncat, fa una crida a extremar la prudència i a evitar qualsevol desplaçament innecessari. Són declaracions d'Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil al Catalunya Nit.
3: Poden haver-hi pluges localment intenses. Per tant, siguem curosos no només en aquestes comarques, sinó que quasi bé arreu del territori, on hi ha menys probabilitat que hi hagi pluges, és cap a la zona de l'oest, però quasi bé tot el territori té amb algun grau alguna probabilitat que pugui tenir pluges intenses.
0: De fet, per evitar els desplaçaments també s'ha limitat l'activitat judicial i algunes universitats, com la UPF o la UBIC, també han demanat als treballadors i estudiants d'aquestes zones que evitin els desplaçaments. El Servei Meteorològic preveu xàfecs localment molt intensos que començaran aquesta matinada i que poden deixar fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions al sector central i prelitoral de 90 litres en 3 hores.

0: La pertorbació avançarà al llarg del dia d'oest a est i també deixarà mala mar a l'Alt Empordà. La temperatura general baixarà entre 5 i 10 graus. 3CAT Info. La vaga educativa d'aquest dimarts, el primer dia de curs per a més d'un milió d'alumnes catalans, ha tingut un seguiment baix. Segons el Departament d'Educació, ha estat del 12%, mentre que el sindicat majoritari USTEC l'ha elevat fins al 30%. La mobilització s'ha fet de manera descentralitzada. A primera hora del matí, els docents han fet talls de trànsit als accessos de Barcelona i també a les principals carreteres del país i en alguns punts de la xarxa ferroviària, com l'alta velocitat a l'estació de Lleida Pirineus. A Barcelona, la manifestació ha aplegat gairebé 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. Des dels diversos punts del país, els manifestants denunciaven que el curs ha començat amb les mateixes mancances que l'anterior.
1: Ens ha costat una mica aquesta decisió, si avui o no avui, però és el missatge. No comença el curs amb normalitat.
2: Estem al 6% d'inversió del PIB d'educació perquè el país funcioni.
3: Hem començat el curs igual que estàvem el curs passat, amb les mateixes ràtios, amb manca d'aules d'acollida.
4: No hi ha manera d'ampliar els pressupostos, no hi ha manera de tenir una escola pública de qualitat.
0: Mentrestant, el distanciament entre el Departament d'Educació i els sindicats continua sense moure's ni un mil·límetre. La consellera Esther Niubó ha demanat un debat ampli amb tota la comunitat educativa i insisteix que amb els sindicats la negociació s'ha de cenyir a qüestions estrictament laborals.
5: Però estem parlant de qüestions puntuals que tenen a veure amb temes estrictament salarials i laborals, que és lògic que parlem amb els sindicats. Però altres qüestions que són de sistema, les hem de poder debatre amb tota la comunitat educativa. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys. I això passa per parlar del model d'educació inclusiva, d'acollida, de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
0: Una trobada amb representants de direccions, docents, famílies i entitats pedagògiques que encara no té data. I encara en educació, els alumnes espanyols s'enfonsen a l'informe PISA i obtenen els pitjors resultats de la història. La caiguda més preocupant és en matemàtiques i, sobretot, en comprensió lectora, on el retrocés és global per l'efecte de les pantalles. Els resultats de Catalunya no són vàlids per l'error del Departament d'Educació en excloure de les proves més alumnes dels permesos. Madrid, Dani Sainz de Aja.
6: Fa 10 anys que Espanya se situa per sota de la mitjana a l'informe PISA, però ara la caiguda ha estat en picat. Els alumnes de quart d'ESO retrocedeixen 8 punts en ciències, 16 en matemàtiques i 23 en lectura, cosa que equival a un curs escolar complet. La caiguda és més gran encara entre els alumnes amb millors condicions socioeconòmiques. La ministra d'Educació, Milagros Tolón, reconeix la desfeta i pren nota.
7: Que hay que reforzar algo que es fundamental, que es la lectura, porque si no hay una comprensión lectora, automàticament no sabremos resolver ningún problema, ni de matemàtiques, ni de física, ni de química.
6: El ministeri s'agafa al fet que la caiguda és global. Afecta tant els països asiàtics com el Japó i Corea, que lideren la prova, com potències europees com Alemanya i França. Un retrocés accentuat per l'ús de les pantalles, segons el coordinador de l'informe PISA, Tue Hallgren.
8: Generally, en general, si un text és més llarg de 400 paraules, bàsicament el que cap en una pantalla, és on veiem les dificultats dels alumnes. Hi ha molts indicis que això és més un repte de tota la societat.
6: Com ja es va dir, Catalunya queda fora de l'informe perquè es van excloure un de cada quatre alumnes, més del que es permet. Amb tot, sí que s'han publicat els resultats, però no es poden tenir en compte. Les males notes de l'últim informe del 2022 ja van fer saltar totes les alarmes.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana comparèixer el dia 23 de setembre al Parlament per informar dels resultats de les proves PISA. Aquest dimecres la cambra tancarà la data del ple. La petició d'Illa arriba enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i per la vaga de professors que ha marcat l'inici de curs. Sentim Jordi Turull, de Junts, la republicana Esther Capella, Jessica Albiach, dels Comuns, i la copaire Pilar Castillejo.
9: A l'informe PISA, com algun altre episodi ha passat a Catalunya, ens han fet sentir una mica de vergonya com a país. Jo crec que aquí el que hi ha és un gran nivell d'incompetència. I llavors el que no pot ser, la consellera, jo crec que la consellera per ella mateixa hauria d'haver plegat.
10: Que es donin les explicacions pertinents. I si no són satisfactòries, Esquerra Republicana demanarà el que calgui. I si cal demanar responsabilitats, les demanarem.
11: I jo crec que és el moment de que siga el govern que, en lloc de demanar treves, es posi les piles, actue i reaccione, perquè estem en una crisi profunda educativa.
12: Ho diem clarament. La consellera Niubó ha de dimitir. No

0: per les proves PISA, només. Comencem amb les mateixes errades de cada curs. No ha estat capaç de resoldre el conflicte educatiu.
1: La consellera d'Educació no ha volgut valorar els resultats de les proves PISA perquè assegura que no són reals i perquè seria fer política ficció. Esther Niubó ha avançat que continuaran reforçant les mesures per millorar el coneixement de les matemàtiques i la comprensió lectora.
2: O sigui, el que estem plantejant és un debat constructiu de país sobre l'educació, on el tema, per exemple, que avui mencionàvem, no?, de la recuperació, de la possible recuperació de lectures obligatòries per tenir aquests referents compartits, que en una societat doncs, creixentment fragmentada, no?, molt motivada per aquestes xarxes socials, per aquests algoritmes ràpids, doncs, fa que sigui més complicat, ha de ser fruit d'aquest nou consens.
1: Mentrestant, els experts apunten com a causes d'aquests mals resultats, de manera generalitzada, a l'impacte de l'aturada per la pandèmia i a l'ús de les pantalles, les xarxes socials i la intel·ligència artificial. Uns factors que han perjudicat la comprensió lectora. I per això, el catedràtic de Polítiques Educatives de la UPF i analista de l'OCDE, Francesc Padró, ha explicat a Catalunya Ràdio la manera de millorar els resultats.
3: Com més llegeixes, millor escrius, i com millor escrius, millor t'expresses oralment també, doncs no hi ha altra manera que justament practicant. I això vol dir dedicar més espai a la lectura, fins i tot diria a la lectura en veu alta, des de ben petits.
1: Padró assegura que els bons resultats dels països asiàtics s'expliquen perquè hi impera la cultura de l'esforç i el respecte a l'autoritat. 3CAT Info. 3CAT Info. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més presumptament relacionats amb la mort violenta d'un home a Manresa la setmana passada. Els fets van passar la matinada de dimarts, quan Manresa tancava la festa major. Els equips d'emergència van rebre l'avís d'un home ferit de gravetat a la via pública i quan van arribar-hi no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos van detenir l'endemà dos joves de 15 i 16 anys que ara són en un centre d'internament per a menors. I aquest dimarts també a Manresa han detingut dos menors més de 16 anys. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté oberta la investigació. Dues persones estan ferides greus i un centenar han hagut de ser desallotjades per una explosió, probablement de gas, en un local comercial de Cerdanyola del Vallès. La deflagració ha estat en una joieria al carrer Sant Antoni per causes que s'investiguen i ha fet caure el sostre del local i, per tant, ha afectat l'habitatge que té just al damunt. Una de les persones ferides és una dona que ha estat traslladada a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, mentre que l'altre és un home que està ingressat al Vall d'Hebron de Barcelona. Gerard Valls és cap d'intervenció dels bombers.
4: L'explosió s'ha produït en uns baixos i l'afectació ha sigut en aquests baixos i en la vivenda que havia a sobre d'aquests baixos. Sembla ser que alguna víctima era una veïna de l'edifici, era una persona veïna, i l'altra persona està relacionada amb l'activitat del local.
1: Els bombers han desallotjat preventivament el bloc afectat i els dos adjacents. Després de revisar-ne l'estructura, s'ha permès el retorn dels veïns afectats, a excepció dels baixos i del primer pis de l'edifici sinistrat.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Tribunal Suprem frena el govern de Pedro Sánchez i suspèn el dret de vot dels estrangers, descendents d'espanyols exiliats per la Guerra Civil. Els jutges han donat la raó a Vox i el govern espanyol denuncia que retira el dret de vot de milers de persones a pocs mesos de les eleccions. Madrid, Paula Brujats.
6: És un altre revés del Suprem al govern espanyol. Vox va portar la llei de nits als tribunals assegurant que Pedro Sánchez volia alterar el cens electoral, un argument compartit pel Partit Popular que ara celebra la decisió del Suprem.
7: Porque el gobierno pretendía con todo el descaro alterar las elecciones generales para que Sánchez se perpetuara en el poder.
6: I la decisió deixa en l'aire el vot de més de 2,5 milions de persones a l'estranger que han demanat la nacionalitat espanyola a través de la llei de nets. El Suprem, de moment, paralitza el registre al cens de la majoria i avisa que només podran votar si acrediten que són fills o nets d'exiliats, de represaliats del franquisme. La decisió és provisional i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho critica.
8: Le pido respetuosamente al Tribunal Supremo que cuanto antes, lo antes posible y en todo caso antes de los procesos electorales de 2027, resuelva el fondo de esta cuestión, porque estamos hablando de lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto.
6: La decisió arriba en ple compte enrere per a les eleccions espanyoles. El Suprem haurà de dictar sentència per confirmar la decisió, però de moment ja ha frenat les inscripcions al cens electoral.
1: I el jutge Peinado li ha comunicat a Begoña Gómez, la dona del president espanyol, que li obrirà judici oral per malversació i tràfic d'influències. Aquest dimarts al vespre s'ha celebrat l'audiència que les defenses de Gómez i també de la seva assessora havien intentat ajornar. Aquest és el tràmit que

0: El jutge havia de fer abans de fixar data per al judici que farà seure Begoña Gómez al banc dels acusats per, presumptament, haver-se aprofitat de ser la parella de Pedro Sánchez per aconseguir la càtedra a la Universitat Complutense de Madrid. En un altre front judicial, en el cas Plus Ultra, un altre exdirigent de l'aerolínia rescatada pel govern espanyol també ha declarat que van pagar l'1% del rescat al grup Zapatero, en referència a l'expresident espanyol i al seu entorn. Ha explicat a la jutge que l'expresident espanyol els va oferir ajuda.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
2: Molt i molt pendents avui dels ruixats, les tempestes que descarreguen i que continuaran descarregant de cara a les properes hores, sobretot aquesta matinada primera hora d'aquest dimecres, amb avisos de nivell 5 sobre 6 al Baix Penedès, al Penedès i també al Garraf, i que de cara a les 8-9 del matí s'incrementarà també cap al Baix Llobregat i Vallès Occidental. Ruixats, tempestes localment intenses, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. Poden anar acompanyades de temps violent, de ventades, de calamars, marxa de pedra. Per tant, molta precaució, i no només en aquestes 5 comarques, sinó també en tot aquest sector del litoral i del prelitoral, Catalunya Central, Prepirineu, avisos de nivell alt o molt alt en aquestes comarques. Precipitacions intenses, vent que bufarà amb intensitat, tramuntana i mestral als dos extrems, mala mar a la Costa Brava i una refrescada general. Aquest descens contundent del termòmetre que notarem aquest migdia. Baixaran 8-10 graus a moltes comarques. Deixarem enrere els 40 com a valor més alt i costarà d'arribar aquest dimecres als 30 graus.
1: 3CAT Info.
0: Més qüestions. Una dotzena de països prohibiran la importació de productes produïts als assentaments jueus a Cisjordània. Entre aquests països hi ha Espanya, que ja prenia mesures semblants, i el Regne Unit, França i el Canadà, que s'uneixen per pressionar Israel per la seva política expansionista contra els palestins. L'executiu britànic ha anat més enllà i ha acusat el govern de Netanyahu de fer els ulls grossos davant de la neteja ètnica perpetrada pels colons jueus. Londres, Quim Olivares.
3: El govern britànic prohibeix importar productes provinents dels assentaments jueus en territoris ocupats des del 1967 a Cisjordània i acusa el govern israelià de complicitat en la neteja ètnica per part dels colons. Sentim el ministre d'Exteriors, Ed Miliband, al Parlament.
4: El govern britànic està d'acord que hi ha una neteja ètnica de palestins en zones de Cisjordània perpetrada per colons terroristes i massa sovint el govern israelià ha fet els ulls grossos davant d'això i pitjor encara. Alguns dels seus membres han fet declaracions i han pres mesures per donar suport als desplaçaments forçats de palestins.
3: Miliband ha explicat que les sancions s'han adoptat de manera conjunta amb altres estats.
4: Puc dir a la cambra que avui França i el Canadà anuncien, juntament amb la Gran Bretanya, que també prohibiran la importació de béns per assentaments il·legals i s'uneixen així als Països Baixos, Irlanda, Bèlgica, Espanya i Noruega.
3: Miliband, els pares del qual es van exiliar al Regne Unit, fugint de la persecució nazi, insisteix que la mesura no va contra el poble israelià, sinó contra el seu govern.
4: Estic orgullós de ser jueu i del meu suport incondicional a l'estat d'Israel i no hi ha cap contradicció entre això i el meu suport a l'estat de Palestina.
3: El govern britànic és partidari de la creació de dos estats, a Israel i a Palestina, i demana el desmantellament total de Hamas, però recorda que combatre'l no justifica les accions d'Israel a Gaza.
0: Israel no ha trigat a contestar i ja ha pres represàlies especialment dures amb el Regne Unit. Ha anunciat, entre d'altres, que tancarà el consolat britànic a Jerusalem. Anem ara, doncs, cap a Jerusalem. Jordi Bresco.
5: La resposta israeliana ha arribat immediatament amb quatre mesures. La principal, la de tancar el consolat britànic a Jerusalem Est, però també la de prohibir l'entrada al país a 11 membres del Parlament britànic, inclòs l'exlíder laborista Jeremy Corbyn, expulsar els membres britànics del centre que coordina l'alto al foc a Gaza i, per últim, expulsar també els soldats britànics que estaven entrenant les forces de seguretat de l'autoritat palestina. Ho ha anunciat el ministre d'Exteriors israelià Gideon Saar, visiblement enfadat per les paraules del seu homòleg britànic, a qui ha acusat de mentir escandalosament i de representar un govern hostil amb Israel. Saar, a més, ha enviat un avís per a navegants.
6: El missatge és clar per qui actuï en contra d'Israel. Israel actuarà en contra seva i perdrà la influència i rellevància en aquesta regió. Les mesures en contra d'Israel no quedaran sense resposta.
5: Paraules, òbviament, dedicades als altres països que s'han sumat a la iniciativa, entre els quals Espanya.
0: I també us expliquem que Benjamin Netanyahu va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas per part del president dels Emirats Àrabs 10 dies abans de l'atac del 7 d'octubre del 2023, segons una investigació que ha publicat un diari israelià. Segons un altre mitjà del país, Netanyahu va rebutjar a menys d'una setmana de l'atac la informació dels seus serveis secrets que li recomanaven que assassinés l'aleshores líder de Hamas. Tornem a Jerusalem. Jordi Brescó.
7: És una informació publicada al diari Haaretz i que ha provocat que els principals rivals de Netanyahu de cara a aquestes properes eleccions del mes vinent hagin sortit en tromba a demanar explicacions i a exigir una investigació independent d'aquells fets, que és una opció que Netanyahu fins ara sempre ha anat posposant. De fet, el que diu aquesta informació és que Netanyahu no hauria comunicat aquesta informació que va rebre del president d'Emirats Àrabs a ningú, tot i que, segons el Haaretz, aquest president dels Emirats Àrabs hauria insistit durant 45 minuts de conversa telefònica de la importància del que li estava explicant. Una altra informació de part del Jerusalem Post és que Netanyahu va rebutjar la recomanació dels seus serveis secrets d'assassinar l'aleshores líder de Hamas, Yahya Sinwar, a menys d'una setmana del 7 d'octubre. Tot plegat, òbviament, crea encara més ombres sobre l'actuació de Netanyahu en relació a aquells atacs, i és que la setmana passada el primer ministre israelià va arribar a dir que aquell dia no va poder fer-hi més perquè els seus oficials de seguretat el van despertar massa tard i que a sobre van fer de manera deliberada.
0: Més notícies. A les portes de la Diada, l'Assemblea Nacional Catalana reclama a tots els independentistes que s'uneixin i es rebel·lin davant del catitlla de retrocés escandalós del país. El president de l'ANC, Josep Vila, i tots els seus predecessors han fet una crida per fer d'aquest 11 de setembre un punt d'inflexió després d'anys marcats per la repressió, les divisions i la desmobilització.
8: Implicar-se perquè el moment ens mostra nítidament que cal rebel·lar-se contra un deteriorament constant dels estàndards del nostre sistema de benestar, degut a la manca d'autogovern, mentre patim un espoli escandalós.
0: Aquest divendres s'han convocat manifestacions a Barcelona, Girona i Amposta amb el lema "I soc, i som, pel present i pel futur, independència". I els actes institucionals de la Diada han començat aquest dimarts. El govern ha entregat la medalla d'or de la Generalitat a la física Caterina Viscari, després de 12 anys al capdavant del sincrotró Alba i el cuiner Ferran Adrià, referent mundial de la gastronomia.
9: Catalunya m'ha permès de desenvolupar un projecte professional extraordinari i participar en una aventura científica que ha marcat la meva vida.
10: He de sentir molt reconeixement, però cap m'ha fet tant il·lusió com aquest.
0: I el president Salvador Illa els ha definit així.
11: Són transformadors de la realitat i són uns visionaris.
0: També ha agraït la projecció internacional que han fet de Catalunya.
1: 3Cat Info.
0: 3Cat estrena la temporada 2026-2027 amb novetats de ficció, nous drets esportius, el rellançament del Super 3 i l'aposta per l'actualitat per consolidar el paper de Catalunya Ràdio i TV3 com a referència informativa. La programació s'ha presentat aquest dimarts en un acte a l'Ideal Montjuïc. Aquesta tardor es reforça l'estratègia digital de 3Cat amb l'obertura de canals temàtics a YouTube per adaptar-se als hàbits de consum audiovisual actuals. 3Cat arrenca una nova temporada mantenint la llengua i el servei públic com a pilars bàsics. Sentim la presidenta de la CCMA, Rosa Romà.
12: Perquè realment és un moment que estem vivint que és molt estratègic, el consum s'ha diversificat enormement i per tant hem de portar el català allà on, si no hi som nosaltres, hi ha realment molt poca presència català. I crec que ho estem fent molt bé i que aquesta temporada també sorprendrem a tot el públic i a la nostra audiència, especialment amb continguts de moltíssima qualitat.
0: Ramon Pellicer es posa al capdavant del programa Vèrtex, que es podrà veure els diumenges després del 30 minuts, i Clara Molins presentarà el programa Nervi.
13: Amb algunes novetats i algunes cares noves, veus noves, gent que ens interessa molt el seu punt de vista de la cultura i del món, com per exemple la Maria Rovira, l'Oia Sherman, que ha publicat un llibre fantàstic que es diu Irlanda. Amb ella estudiarem i analitzarem el fons de l'origen de les paraules, que ella és una apassionada d'això. També tindrem la Jana Jubert com a prescriptora cultural, que ens intentarà copsar una mica de què es parla els fenòmens culturals allà on la nostra mirada no arriba.
0: La Travessa VIP estarà presentada un cop més per Laura Escanes, però aquesta vegada amb 16 concursants de l'Star System català.
1: Esports.
0: Amb Joan Fitó.
14: El Barça arrenca la Champions aquest dimecres a 3

0: No només a la Champions League, també a la Lliga, i això és el que volem fer.
1: De la Champions també n'ha parlat Lamine Yamal.
2: Sí, jo crec que no hi ha més motivació que dir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
1: Eric García es baixa per sanció. Aquest Barça feia hora jugar a 6:45 i des d'una hora abans els pot sentir a la TDT de Catalunya Ràdio. Aquest dimarts precisament ha arrencat la Champions, s'han disputat 6 partits, destaca la victòria del Real Madrid per 2-1 contra l'Inter de Milà. Els blancs han aprofitat dos errors greus dels italians a la primera meitat per encarrilar la victòria. Mbappé i Valverde han fet els 2 del Real Madrid. Al tram final l'Inter ha fet el 2-1 i el Madrid ha acabat patint. José Mourinho, tècnic blanc a Movistar.
3: Yo quiero dar crédito a los míos porque la presión se entrena. Elegir los triggers para presionar, cómo presionar, dónde presionar, qué jugadores presionar.
4: Eso ha funcionado.
3: Es trabajo y el gol de Valverde es trabajo. No solo críticas, alguna cosa bien a nosotros.
1: També jugats aquest dimarts, AEK d'Atenes 1, LASK 0, Bruges 2, Aston Villa 3, Borussia de Dortmund 3, Villarreal 2, Lilla 2, Betis 3, amb 2 del català Marc Bartra, i Porto 0, Manchester City 2.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Encara en futbol, el Barça ha situat Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri entre els candidats a guanyar la pilota d'or com a millor jugador. També hi ha els ex-blaugranes Lionel Messi i Ferran Torres, també el català del Real Madrid Marc Cucurella. El Barça femení també domina en el llistat de 30 nominades amb 6 futbolistes: Graham Hansen, Patrick Guijarro, Eva Peyor, Claudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks, més les ex-jugadores del Barça, Alexia Putellas i Mapi León. També hi és en aquesta llista Mariona Caldentei. El dilluns 26 d'octubre s'entregaran els diferents premis en una gala a Londres. I en bàsquet, el Barça ha presentat a la vegada les 11 incorporacions d'aquest estiu. El també nou director esportiu, Xevi Pujol, explica com ha confeccionat la plantilla.
6: Ha sigut un estiu molt intens pel club, amb molts canvis en totes les àrees, on tenim doncs aquests 11 jugadors que responen a un perfil atlètic, amb cames fresques, bona mentalitat, amb ganes de créixer, d'adaptar-se quan abans a totes les característiques noves doncs, que té la Lliga ACB, que té l'Eurolliga.
1: En bàsquet, aquest dimecres també comença la Lliga Catalana amb 2 partits, l'Ilerna Lleida Azisa Joventut i l'Andorra Quitzenàs Manresa. I el Barça d'handbol ha anunciat l'ampliació del contracte del tècnic Carlos Ortega fins al 30 de juny del 2031. I en ciclisme, quart triomf a l'esprint en aquesta edició de la Vuelta per a Matthew Brennan, al Balear. Enric Mas segueix de líder amb 2:06 de marge sobre l'austríac Gol.
7: Són 12:45.

Principals informacions a aquesta hora. El govern suspèn les classes i restringeix aquest dimecres la mobilitat a les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès pel risc de pluja torrencial. També suspèn l'activitat sanitària no urgent i recomana el teletreball. Es preveuen xàfecs localment molt intensos. La vaga dels docents el primer dia de curs ha tingut un seguiment baix del 12%, segons dades del govern, i del 30%, segons el sindicat USTEC. La consellera ha anunciat encara sense data un debat ampli amb tota la comunitat educativa. A partir d'ara us explicarem que Brussel·les presenta aquest dimecres la primera llei per fer front a la crisi de l'habitatge a la Unió Europea. Vol unificar criteris per regular lloguers turístics, però també evitar que les administracions intervinguin excessivament al mercat.

0: Parlarem dels nous contractes de treball que hauran de detallar el salari base, els complements i les variables, les jornades i els torns, o els criteris per modificar els horaris segons la normativa aprovada pel govern espanyol. I ens fixarem en que Plataforma per la Llengua denuncia la falta d'implicació del govern de la Generalitat en el Pacte pel Català. L'entitat reclama que només s'han executat completament el 38,8% de les mesures previstes per al 2025.
1: Esports.
0: Joan Fitó, què destaquem?
2: Que el Madrid ha debutat a la Champions amb victòria 2-1 contra l'Inter de Milà, gols d'Mbappé i Valverde. El Barça debuta aquest dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord.
0: I el temps, dimecres, canvi contundent. Ja de matinada cauran alguns primers ruixats localment intensos, més de 40 mil·límetres en 30 minuts, entre el Penedès i el Vallès Occidental. També podran afectar moltes comarques interiors i del litoral i el prelitoral. Tramuntana i mestral, als dos extrems, i descens molt marcat de la temperatura. Aquest dimecres el govern suspèn tota l'activitat educativa a les escoles, l'activitat universitària a la UAB i també queda restringida la mobilitat en 5 comarques pel risc de pluges torrencials, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès. Són només algunes de les mesures que ha decretat el govern a les comarques on el risc per inundacions serà de 5/6. Les ha anunciat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa, suspendre també aquella activitat sanitària que no és urgent.
0: Protecció Civil, que ha activat en alerta el Pla Inuncat, fa una crida a extremar la prudència i evitar qualsevol desplaçament innecessari. Són declaracions d'Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, al Catalunya Nit.
4: Poden haver-hi pluges localment intenses. Per tant, siguem curosos no només en aquestes comarques, sinó que quasi bé arreu del territori, on hi ha menys probabilitat que hi hagi pluges, és cap a la zona de l'oest, però quasi bé tot el territori té amb algun grau alguna probabilitat que pugui tenir pluges intenses.
0: De fet, per evitar els desplaçaments, també s'ha limitat l'activitat judicial i algunes universitats, com la UPF o la UBIC, també han demanat als treballadors i estudiants d'aquestes zones que evitin els desplaçaments. El Servei Meteorològic preveu xàfecs localment molt intensos que començaran aquesta matinada i que poden deixar fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions al sector central i prelitoral de 90 litres en 3 hores. La pertorbació avançarà al llarg del dia d'oest a est i també deixarà mala mar a l'Alt Empordà. La temperatura general baixarà entre 5 i 10 graus. La vaga educativa d'aquest dimarts, el primer dia de curs per més d'un milió d'alumnes catalans, ha tingut un seguiment baix. Segons el Departament d'Educació, ha estat del 12% i el sindicat majoritari USTEC l'ha elevat fins al 30%. Una mobilització que s'ha fet de manera descentralitzada. A primera hora del matí, els docents han fet talls de trànsit als accessos de Barcelona, també a les principals carreteres del país, i en alguns punts de la xarxa ferroviària, com l'alta velocitat a l'estació de Lleida Pirineus. A Barcelona, la manifestació ha aplegat gairebé 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. Des dels diversos punts del país, els manifestants denunciaven que el curs ha començat amb les mateixes mancances que l'anterior.
5: Ens ha costat una mica aquesta decisió, si avui o no avui, però és el missatge. No comença el curs amb normalitat.
6: Necessitem el 6% d'inversió del PIB d'educació perquè el país funcioni.
7: Hem començat el curs igual que estàvem el curs passat, amb les mateixes ràtios, amb manca d'aules d'acollida.
8: No hi ha manera d'ampliar els pressupostos, no hi ha manera de tenir una escola pública de qualitat.
0: Mentrestant, el distanciament entre el Departament d'Educació i els sindicats continua sense moure's ni un mil·límetre. La consellera Esther Niubó ha demanat un debat ampli amb tota la comunitat educativa i insisteix que amb els sindicats la negociació s'ha de cenyir a qüestions estrictament laborals.
9: Però estem parlant de qüestions puntuals que tenen a veure amb temes estrictament salarials i laborals, que és lògic que parlem amb els sindicats. Però altres qüestions que són de sistema, les hem de poder debatre amb tota la comunitat educativa. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys. I això passa per parlar del model d'educació inclusiva, d'acollida, de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
0: Una trobada amb representants de direccions, docents, famílies i entitats pedagògiques que encara no té data. I també

0: He visitat una escola rural, la de Bovera, les Garrigues. El centre té 16 alumnes matriculats, tot i que aquest dimarts han començat la meitat. Lleida, Pere Joan Álvarez.
1: 8 nens i nenes, la majoria amb moltes ganes de tornar a les aules. Sentim el Pere i la seva mare, la Montse.
2: Trobàveu a faltar els companys?
3: Bastant.
2: Clar, ells volien començar ahir. I els vaig dir no, ahir no, perquè era festa. Dic, dimarts tampoc, dic que hi ha vaga. I em van dir no, no, no, per aquí no. Diu, aquesta no la fem. Dic, bueno, posau cap a l'escola.
1: Les mestres de serveis mínims portaven les samarretes grogues reivindicatives dels docents. Una d'elles és la Xènia.
4: Nosaltres tenim la sort que som una escola petita, però tot i així també estem tenint retallades pel que fa a mestres. Reclamem igualment, com la resta de companys i companyes, que ens donin més recursos, no només físics, sinó també materials.
1: Tot i això, les famílies valoren molt la proximitat d'una escola rural. L'Ània, originària de Barcelona, hi porta els seus dos fills.
5: Arriba molt més, no? L'educació, poden estar molt més per cada un d'ells. És com una família, al final, i estem molt contents.
1: Un curs que ha començat amb els ventiladors encesos.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dimecres la Comissió Europea presentarà la seva primera llei per fer front a la crisi de l'habitatge. La normativa permetrà regular els lloguers turístics i la compra de segones residències en zones d'habitatge tensionat. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
7: La llei serà de compliment opcional només per als governs que vulguin intervenir en el mercat, ja siguin estats, regions o ajuntaments. D'una banda, Brussel·les els donarà més cobertura legal davant de possibles demandes judicials de propietaris o patronals immobiliàries. Però d'altra banda, la Comissió Europea també fixarà nous límits i requisits a les administracions que regulin la habitatge. D'entrada, per considerar que una zona és tensionada, caldrà que el preu mitjà de l'habitatge sigui 8 cops més elevat que la renda mitjana dels habitants. Per restringir el lloguer turístic, les administracions hauran de demostrar de forma específica que els contractes de curta durada són perjudicials i qualsevol limitació haurà de ser proporcional per evitar que les mesures siguin més restrictives del compte. Tot plegat ho hauran de validar després el Parlament Europeu i els Estats.
0: L'Ajuntament de Barcelona considera que la proposta de llei de la Comissió Europea avala les seves polítiques d'habitatge i, en particular, la decisió del govern Collboni d'eliminar pisos turístics de la ciutat a partir del 2028. La primera tinenta d'alcaldia de Barcelona, Laia Bonet, destaca que Brussel·les permet intervenir a les zones tensionades.
8: Reconeix que en aquestes àrees la presència de pisos turístics redueix la disponibilitat de pisos per viure-hi i, per tant, habilita els governs a prendre mesures per poder garantir aquest ús residencial.
0: En canvi, la patronal de pisos turístics a Pertur ho veu diferent i entén que la Comissió Europea posa límits a l'Ajuntament de Barcelona per restringir la seva activitat. La seva presidenta és Marian Muro.
9: Era una normativa que va establir unes normes generals sense cap tipus de coneixement, d'anàlisi de cadascuna de les situacions locals, etc. Què et ve a dir? Pues et ve a dir que tu no pots fer el que vulguis.
0: La patronal interpreta que abans d'acabar amb les llicències turístiques residencials, les administracions han d'esgotar primer altres vies per garantir l'accés a un habitatge assequible, com construir pisos públics de forma continuada. Els nous contractes de treball hauran de recollir més condicions laborals que fins ara. Hi hauran de constar, per exemple, el salari base, els complements i les variables, les jornades i els torns, o els criteris per modificar els horaris, entre altres conceptes. També es preveu que els treballadors amb un contracte en vigor puguin demanar tota aquesta informació i que l'empresa els hi hagi de facilitar en el termini d'un mes. Yolanda Díaz, vicepresidenta segona i ministra de Treball, ha justificat la necessitat d'aquesta normativa, que haurà d'entrar en vigor abans de final de mes.
10: Es muy importante, el 75% de las empresas cometen irregularidades.
0: En declaracions al Catalunya Nit, l'advocada laboralista Eugènia Prados ha aclarit que la reforma no augmenta els drets laborals.
11: Aquesta nova norma no és que doni necessàriament més drets, perquè no els dona, sinó que dona drets d'informació i de que les persones estiguin més preparades, siguin més conscients i tinguin més coneixements per dir, escolta, no, per aquí no passo o això no ho vull.
0: La normativa també endureix els períodes de prova, que no es podran allargar més de 6 mesos. Caldrà que les empreses detallin en què consisteix i què cal per superar-lo. A més, les companyies hauran d'informar els empleats si fan servir algoritmes informàtics per prendre decisions laborals, com assignar tasques, la promoció professional o l'extinció de contractes, i també els criteris amb què funcionen aquests algoritmes.
6: Trescat Info.

0: Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: L'ex-cancellera alemanya Angela Merkel ha tret importància al fet que els partits polítics facin un cordó sanitari a l'extrema dreta per evitar que puguin governar, com pot passar a l'estat de Saxònia-Anhalt. L'antiga líder de la CDU creu que les formacions s'haurien d'obsessionar més en els propis programes que ha creat allà Fox, però en tot cas s'ha declarat commocionada per la victòria d'Alternativa per Alemanya en aquest land.
2: Això és un punt d'inflexió, un autèntic punt d'inflexió que estem vivint en la història de la República Federal d'Alemanya. I ara, per dir una cosa una mica més emocional, em sagna el cor. A mi, com a membre de la CDU, em sagna el cor. Realment ho he de dir.
3: Das muss ich wirklich sagen.
1: I és que precisament la CDU està en el punt de mira per la victòria de l'extrema dreta Saxònia-Anhalt. A més dels seus mals resultats, als conservadors se'ls ha obert un debat intern sobre què s'ha de fer amb Alternativa per Alemanya i si algun diputat transfuga li podria donar suport. Aquest dimarts han arrencat les negociacions per formar govern, però el partit guanyador no té la majoria absoluta i la resta de formacions no poden, per ara, conformar una opció alternativa. I encara en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha demanat per telèfon al seu homòleg rus, Vladimir Putin, que posi fi a la guerra a Ucraïna. Els dos dirigents han parlat durant una hora després d'un cap de setmana en què Trump ha intentat reprendre les negociacions a tres bandes amb un viatge dels seus enviats especials a Moscou i Kiev. Segons un assessor del Kremlin, Yuri Ushakov, Putin ha agraït a Trump els seus esforços i tots dos líders veurien bé una represa de les relacions econòmiques i comercials.
4: Donald Trump va expressar clarament la idea de la conveniència d'una fi ràpida del conflicte que obriria immediatament perspectives impressionants i a gran escala per al ple desenvolupament de les relacions entre els Estats Units i Rússia. Vladimir Putin va donar suport a aquest plantejament en el context del possible establiment d'una relació constructiva entre les dues grans potències.
1: Les negociacions per acabar amb la guerra d'Ucraïna estan congelades. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, s'ha mostrat disposat a fer una reunió a tres bandes aquest mateix mes de setembre, però Rússia considera que encara és massa aviat. El govern espanyol es disculpa per haver recollit informacions de gairebé 300 periodistes amb detalls sobre els mitjans per als quals treballen i el seu perfil ideològic. En alguns casos també s'hi afegeix si defensen posicions afins a l'executiu de Sánchez o si en són crítics. El document, elaborat per l'Oficina de Comunicació del Ministeri de l'Interior fa 2 anys i mig, té una finalitat consultiva, segons ha justificat el ministre Fernando Grande Marlaska, i sense intenció de censurar o limitar la feina de periodistes i mitjans.
5: Es un documento de trabajo simplemente para conocer y saber lo que se dice de la actuación y la actividad del ministerio. No tiene, según se me ha trasladado, y es así, ningún otro objetivo o finalidad.
1: Interior remarca que atén tots els mitjans de comunicació sense distinció de cap mena i respectant, diu, la pluralitat informativa.
0: 3Cat Info.
1: L'exconseller d'Agricultura, Josep Grau, ha mort aquest vespre als 80 anys, segons ha anunciat l'Ajuntament de Mollerussa, del qual en va ser alcalde. Grau va ser també president de la Diputació de Lleida, diputat del Congrés, i va estar al capdavant de la cartera d'Agricultura entre el 1999 i el 2003. De fet, va ser l'últim en ocupar aquest departament amb Jordi Pujol com a president. L'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, ha lamentat la mort de Josep Grau i li ha agraït els anys de dedicació al municipi.
0: El temps.
1: Moment per la previsió de Gemma Puig.
6: Molt i molt pendents avui dels ruixats, les tempestes que descarreguen i que continuaran descarregant de cara a les properes hores, sobretot aquesta matinada, primera hora d'aquest dimecres, amb avisos de nivell 5 sobre 6 al Baix Penedès, al Penedès i també al Garraf, i que de cara a les 8-9 del matí s'incrementarà també cap al Baix Llobregat i Vallès Occidental. Ruixats, tempestes localment intenses, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. Poden anar acompanyades de temps violent, de ventades, de calamarsa, de pedra. Per tant, molta precaució, i no només en aquestes 5 comarques, sinó també en tot aquest sector del litoral i del prelitoral, Catalunya Central, Prepirineu, avisos de nivell alt o molt alt en aquestes comarques. Precipitacions intenses, vent que bufarà amb intensitat, tramuntana i mestral als dos extrems, mala mar a la Costa Brava i una refrescada general. Aquest descens contundent del termòmetre que notarem aquest migdia. Baixaran 8-10 graus a moltes comarques. Deixarem enrere els 40 com a valor més alt i costarà d'arribar aquest dimecres als 30 graus.
0: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
1: Una variant al sistema de control aeri ha provocat un caos aquest dimarts als aeroports del Regne Unit. S'han hagut de cancel·lar més de 600 vols i centenars més han tingut retards que en alguns casos han superat les 7 hores. La policia ha hagut d'intervenir després que els passatgers d'un avió de Ryanair encallat a l'aeroport de Gatwick han amenaçat de començar a baixar de l'aparell. Aquest ha estat un dels aeròdroms més afectats juntament amb el de Heathrow. El Servei Britànic de Trànsit Aeri ja ha donat per solucionada l'avaria, però reconeix que es mantindran les afectacions. British Airways ha emès un comunicat en què explica que la gravetat de la situació significa que tindrà un impacte en cadena. Moltes companyies, com Iberia, han cancel·lat els vols que tenien previstos per aquest dimecres amb origen o destí a Londres.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: La jutgessa que va instruir el cas de l'accident ferroviari del 2013 a Santiago de Compostela, on van morir 80 persones, s'ha posicionat a favor de la petició d'indult del maquinista, condemnat a 2 anys i mig de presó pel descarrilament del tren. La magistrada considera que hi ha raons de justícia i equitat per concedir-li. Recorda que no té antecedents, que ja ha pagat la responsabilitat civil i que està jubilat, de manera que el risc de reincidència és nul. La sentència ja deixava clar que el maquinista va tenir una conducta delictiva greu, però en un espai molt limitat de temps, quan va atendre un interventor per telèfon, i que, a més, la tragèdia també es va multiplicar per la deficiència de senyalització del tram de l'accident. La fiscalia també s'hi va mostrar a favor, parcialment, la setmana passada. I en parlàvem al sumari. Plataforma per la Llengua denuncia l'incompliment del Pacte per la Llengua un any i mig després que es signés. L'organització insta el govern a actuar amb urgència en àmbits claus com ara l'ensenyament, la salut, l'empresa i els mitjans públics. L'entitat assegura que només s'han executat completament el 38,8% de les mesures previstes per al 2025. És per això que l'organització reclama una revisió profunda del model actual, l'acció real de tota l'administració i l'impuls veritable del Pacte Nacional. El president de la plataforma, Òscar Escudé, apel·la a la màxima autoritat del país.
7: Apel·lo directament al president, Salvador Illa, a assumir aquesta responsabilitat, a prendre les regnes de l'aplicació del pacte i a fer-lo complir a tot el seu govern. El pacte no és només del Departament de Política Lingüística, és un pacte de govern i de país.
1: També critica la falta d'implicació de departaments com els de Salut, Empresa o Drets Socials i en posa exemples concrets.
7: Els drets lingüístics a salut continuen vulnerant-se contínuament. O sigui, menys drets lingüístics equival a més inseguretat assistencial. Les comunicacions de tot el govern, i molt especialment del seu president, no són sempre en català, com tampoc ho són les altres administracions que s'han adherit al pacte, com l'Ajuntament de Barcelona. El català encara no és oficial a la Unió Europea. I a l'escola continuen sense aplicar-se els canvis necessaris per assegurar el ple domini del català quan els joves acaben l'escolarització obligatòria.
1: L'entitat, que forma part del pacte, assegura que en continuarà fiscalitzant els incompliments i confia no haver-ne de sortir.
0: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: El govern espanyol destinarà 500.000 euros a restaurar la muralla de Tossa de Mar, a la Selva. Aquest estiu, el risc de despreniment d'una de les torres va obligar a tancar les terrasses de 2 restaurants que hi ha a tocar. Girona, Núria Peraire.
2: El Ministeri ha aprovat una actuació d'emergència i les obres les farà l'Institut de Patrimoni Cultural. Es repararan les 3 torres i diferents trams del recinte de la muralla. L'alcalde de Tossa, Martí Pujals, ja havia alertat del deteriorament i mentre l'Estat, que és el propietari de la muralla, no aprovava les obres, s'havien col·locat unes malles de manera preventiva a l'entorn de la part superior de 2 de les torres per evitar la caiguda de pedres. La muralla es troba en una de les zones més turístiques i el trànsit de gent no permet fer grans actuacions a la l'estiu. Ho explica l'alcalde.
8: Ara ja s'està fent alguna actuació puntual, ja hi ha els contratistes aquí, i a l'octubre ja començàvem entrada de camions i fer l'actuació més important.
2: A finals de juny es va detectar que la Torre de Ses Hores tenia risc d'esfondrament i es va decidir tancar les dues terrasses de restaurants que hi ha just a sota.
9: What about you two? How did you meet?
10: Yes.
11: Well,

0: One day,
1: Penélope Cruz i Javier Bardem han estat les grans estrelles d'aquest dimarts a la catifa vermella de la Mostra de Venècia, amb el morbo afegit de veure com aquesta parella, a la vida real, interpreta a Bunker un matrimoni en crisi. Ell és un arquitecte que rep l'estrambòtic encàrrec de construir un búnquer de luxe per a un multimilionari, però el títol té altres sentits metafòrics. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
2: Javier Bardem fa el paper d'un arquitecte de renom internacional que ha fet carrera en projectes prestigiosos com hospitals o biblioteques. Viu a Londres amb la seva dona, interpretada per Penélope Cruz. La crisi larvada entre tots dos esclata quan ell rep un encàrrec multimilionari que ella rebutja perquè el troba immoral. La construcció d'un búnquer de supervivència amb tots els luxes per un magnat internacional convençut que s'acosta a una catàstrofe planetària. El refugi que projecta l'arquitecte aixeca murs invisibles en la parella, cada cop més distanciada del món exterior, per altres qüestions que la pel·lícula aborda en clau de thriller psicològic: la por als altres, la gentrificació, la bunkerització d'unes cases farcides d'alarmes o l'aïllament dels adolescents darrere dels mòbils.
3: La pel·lícula habla de eso, estamos realmente en riesgo de perder la conexión humana y es una cosa que si no se entrena no se va a tener. Mi esperanza es que la gente joven creo que sí realmente se está dando cuenta de la manipulación y yo espero que reaccionen porque son muy inteligentes.
2: Bardem i Cruz han aprofitat la roda de premsa per expressar la seva alegria per estar al repartiment de les pel·lícules seleccionades als Oscars.
0: Tenemos tres películas, en una de ellas sale ella, en otra salgo yo, así que no hablamos mucho de eso en casa.
3: No es verdad.
1: El dramaturg català Joan Yago ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Literatura Dramàtica que concedeix el Ministeri de Cultura per l'obra La Brama del Cèrvol, que va estrenar al Teatre Lliure el 2025 amb la seva companyia, La Calòrica. El jurat ha destacat la potència del text i l'ha qualificat d'arriscat i deliberadament delirant. A més, ha assenyalat que Yago, a través de la seva mirada lúcida i la ploma afilada, burxa una vegada més en les esquerdes de la nostra societat a través d'un humor descarnat. Joan Yago ha explicat a Catalunya Ràdio que l'emociona especialment que el jurat hagi triat aquesta obra seva.
4: Perquè és una obra que no sempre gaudi de confiança i d'aplaudiment. I fins i tot jo mateix a vegades m'he arribat a dubtar. I jo moltes vegades durant el camí vaig dir, no, anem bé, jo crec que l'obra és bona, jo crec que està bé, jo crec que val la pena. I ara rebre aquest reconeixement, doncs, sincerament és molt xulo. A vegades anar pels camins que no són els camins habituals, doncs t'ajuden a arribar a llocs més únics.
1: El premi, que l'any passat va guanyar Victoria Spumberg amb el seu L'imperatiu categòric, està dotat amb 30.000 euros.
5: Esports.
1: Amb Joan Fitó.
6: El Barça arrenca a la Champions aquest dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord. Arrenca a la Champions la tercera temporada de Hansi Flick a la banqueta blaugrana i la Lliga de Campions és el principal somni.
7: A la fi, cada gran equip, cada gran club somia amb això, perquè aquesta és la millor competició. Tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí llarg i tot just acabem de començar i ho hem de demostrar, no només a la Champions League, també a la Lliga, i això és el que volem fer.
6: D'aquesta Lliga de Campions, de guanyar-la, també n'ha parlat Lamine Yamal.
8: Sí, jo crec que no hi ha més motivació que et quedi la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
6: Eric García és baixa per sanció. Aquest Barça Feyenoord es juga a 6:45 i es podrà seguir des d'una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio. Precisament aquest dimarts ha arrencat la Lliga de Campions. S'han disputat 6 partits. Destaca la victòria del Real Madrid per 2-1 contra l'Inter de Milà. Els blancs han aprofitat dos errors greus dels italians a la primera meitat per encarrilar la victòria. Mbappé i Fede Valverde han fet els gols del Real al Madrid. Al tram final, l'Inter ha fet el 2-1 i el conjunt blanc ha acabat patint. José Mourinho, tècnic del Real Madrid.
9: No, resume que podia acabar 5-6-1 per nosaltres, podia acabar 6-6. No quiero decir

0: El Inter a ganar el partido porque nosotros hemos creado más y en momentos cruciales como el 3-0 en el último minuto del primer tiempo, el de Jude al inicio del segundo tiempo, pero partido loco, una locura que no me gusta.
1: També jugats aquest dimarts a la Champions, AEK d'Atenes 1, LASK 0, Bruges 2, Aston Villa 3, Borussia Dortmund 3, Villarreal 2, Lilla 2, Betis 3, amb dos gols del català Marc Bartra, i Porto 0, Manchester City 2.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Encara en futbol, el Barça ha situat Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri entre els candidats a guanyar la pilota d'or. També hi ha els ex-blaugranes Lionel Messi i Ferran Torres, així com el català del Real Madrid, Marc Cucurella. Destaquen, però, les absències de Pedri i Rafinha. El Barça femení també domina la llista de les 30 nominades, amb 6 futbolistes: Graham Hansen, Patrick Jarro, Eva Peyor, Claudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks. També les exfutbolistes del Barça, Alexia Putellas i Mapi León. El dilluns 26 d'octubre s'entregaran els diferents guardons en una gala a Londres.
2: 3CAT Info.
1: En bàsquet, el Barça ha presentat a la vegada les 11 incorporacions d'aquest estiu. El també nou director esportiu, Xevi Pujol, explica com ha confeccionat la plantilla.
3: Ha sigut un estiu molt intens pel club, amb molts canvis en totes les àrees, on tenim doncs aquests 11 jugadors que responen a un perfil atlètic, amb cames fresques, bona mentalitat, amb ganes de créixer, d'adaptar-se quan abans a totes les característiques noves doncs, que té la Lliga ACB, que té l'Eurolliga.
1: Mentrestant, el Joventut, Riqui Rubió, assegura que seguirà aquest any per ajudar a fer créixer el projecte de la penya.
4: Esportivament, potser no estic parlant dels anys gloriosos, perquè econòmicament pues, no sé on estaríem a CB, però estaríem pues, no entre els tres primers com hem quedat l'any passat, segur, però hi ha coses que es poden millorar i és aquí on vaig demanar-ho i al final hi ha coses que sí, que tirem endavant i amb ganes de seguir en aquest projecte.
1: Aquest dimecres comença la Lliga Catalana amb la participació tant de Barça com de Penya, dos partits previstos, Ilerna Lleida, Cisa Joventut i Andorra Quitzenàs Manresa. I el Barça d'handbol ha anunciat l'ampliació del contracte del tècnic Carlos Ortega fins al 30 de juny del 2031.
5: Normalmente los entrenadores no renuevan tantos años, ¿no? Esto significa sin duda confianza plena en mi persona y en mi staff, ¿no? Y bueno, espero estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Como creo que estos últimos años hemos estado, ¿no?
2: 3CAT Info.
1: A la Copa Catalunya masculina de waterpolo, partits dels quarts de final, dos partits d'anada, Mataró 8, Barcelona 14 i Terrassa 19, Rubí 11, un partit de tornada, Atlètic Barceloneta 21, Sant Andreu 8. El Barceloneta s'ha classificat d'aquesta manera per les semifinals. Jugaran aquestes semifinals contra el guanyador del Terrassa Rubí.
2: Trescat Info.

0: El govern suspèn les classes i restringeix aquest dimecres la mobilitat a les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès pel risc de pluja torrencial. També suspèn l'activitat sanitària no urgent i recomana el teletreball. Es preveuen xàfecs localment molt intensos que poden superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions de 90 litres en 3 hores. La vaga dels docents el primer dia de curs ha tingut un seguiment baix, ha estat del 12% segons dades del govern i del 30% segons el sindicat USTEC. La consellera ha anunciat, encara sense data, un debat ampli amb tota la comunitat educativa i insisteix que amb els sindicats només s'hi han de tractar qüestions laborals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana compareixer el 23 de setembre al Parlament per informar de les proves PISA enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i amb un inici de curs convuls per aquesta vaga de docents. 12 països, entre els quals hi ha Espanya i el Regne Unit, vetaran els productes produïts als assentaments jueus a Cisjordània. La mesura busca pressionar Israel per la seva política expansionista contra els palestins. Com a represàlia, el govern de Netanyahu ha anunciat el tancament del consolat britànic a Jerusalem. Detinguts dos menors més en relació a la mort violenta d'un home a Manresa la setmana passada. Els joves arrestats tenen 16 anys i amb aquestes detencions ja són 4 les persones detingudes pels fets. Els altres menors arrestats estan en un centre d'internament. El Suprem suspèn cautelarment el dret de vot dels milers de nacionalitzats per la coneguda com a llei de nets, impulsada pel govern espanyol. L'alt tribunal ha avalat la petició de Vox i retira als descendents estrangers d'exiliats per la Guerra Civil la possibilitat de votar quan falta menys d'un any per les eleccions generals. 3Cat estrena la nova temporada amb novetats de ficció, nous drets esportius, el rellançament del Super 3 i l'aposta per l'actualitat per consolidar el paper de Catalunya Ràdio i TV3 com a referència informativa. Entre els programes nous destaquen el que conduirà Ramon Pellicer, Vèrtex, i una nova versió de Nervi, ara presentat per Clara Molins. Esports.
1: El Barça debuta a la Champions aquest dimecres a 7:15 al Camp Nou contra el Feyenoord. Eric García no jugarà per sanció. Lamin Yamal ha reconegut que veu l'equip capacitat per guanyar-la. El Madrid ha debutat en aquesta Champions amb victòria 2-1 contra l'Inter de Milà. Mbappé i Valverde a la primera meitat han fet els gols dels blancs que han acabat patint al tram final. I Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri se situen entre els 30 candidats a guanyar la pilota d'or. El Barça femení hi col·loca 6 futbolistes, Graham Hansen, Patrick Guijarro, Eva Peyor, Clàudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks.
0: I el temps, dimecres, canvi de temps contundent. Ja de matinada cauran alguns primers ruixats localment intensos, més de 40 mil·límetres en 30 minuts, entre el Penedès i el Vallès Occidental. També podran afectar moltes comarques interiors i del litoral i el prelitoral. Tramuntana i mestral, els dos extrems i descens molt marcat de la temperatura.
2: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Aquest dimecres el govern suspèn tota l'activitat educativa a les escoles, l'activitat universitària a la UAB i també queda restringida la mobilitat en 5 comarques pel risc de pluges torrencials, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès. Són només algunes de les mesures que ha decretat el govern a les comarques on el risc per inundacions serà de 5/6. Les ha anunciat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa, suspendre també aquella activitat sanitària que no és urgent.
0: Protecció Civil, que ha activat en alerta el pla Inuncat, fa una crida a extremar la prudència i a evitar qualsevol desplaçament innecessari. Són declaracions d'Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil al Catalunya Nit.
4: Poden haver-hi pluges localment intenses. Per tant, siguem curosos no només en aquestes comarques, sinó que quasi bé arreu del territori, on hi ha menys probabilitat que hi hagi pluges, és cap a la zona de l'oest, però quasi bé tot el territori té amb algun grau alguna probabilitat que pugui tenir pluges intenses.
0: De fet, per evitar els desplaçaments també s'ha limitat l'activitat judicial i algunes universitats, com la UPF o la UBIC, també han demanat als treballadors i estudiants d'aquestes zones que evitin els desplaçaments. El Servei Meteorològic preveu xàfecs localment molt intensos que començaran aquesta matinada i que poden deixar fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions al sector central i prelitoral de 90 litres en 3 hores. La pertorbació avançarà al llarg del dia d'oest a est i també deixarà mala mar a l'Alt Empordà. La temperatura general baixarà entre 5 i 10 graus.
2: 3CAT Info.
0: La vaga educativa d'aquest dimarts, el primer dia de curs per a més d'un milió d'alumnes catalans, ha tingut un seguiment baix. Segons el Departament d'Educació, ha estat del 12%, mentre que el sindicat majoritari USTEC l'ha elevat fins al 30%. La mobilització s'ha fet de manera descentralitzada. A primera hora del matí, els docents han fet talls de trànsit als accessos de Barcelona i també a les principals carreteres del país i en alguns punts de la xarxa ferroviària, com l'alta velocitat a l'estació de Lleida Pirineus. A Barcelona, la manifestació ha plegat gairebé 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. Des dels diversos punts del país, els manifestants denunciaven que el curs ha començat amb les mateixes mancances que l'anterior.
5: Ens ha costat una mica aquesta decisió, si avui o no avui, però és el missatge. No comença el curs amb normalitat.
6: Necessitem el 6% d'inversió del PIB d'educació perquè el país funcioni.
7: Hem començat el curs igual que estàvem el curs passat, amb les mateixes ràtios, amb mancar d'aules d'acollida.
8: No hi ha manera d'ampliar els pressupostos, no hi ha manera de tenir una escola pública de qualitat.
0: Mentrestant, el distanciament entre el Departament d'Educació i els sindicats continua sense moure's ni un mil·límetre. La consellera Esther Niubó ha demanat un debat ampli amb tota la comunitat educativa i insisteix que amb els sindicats la negociació s'ha de cenyir a qüestions estrictament laborals.
9: Però estem parlant de qüestions puntuals que tenen a veure amb temes estrictament salarials i laborals, que és lògic que parlem amb els sindicats. Però altres qüestions que són de sistema, doncs les hem de poder debatre amb tota la comunitat educativa. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys. I això passa per parlar del model d'educació inclusiva, d'acollida, de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
0: Una trobada amb representants de direccions, docents, famílies i entitats pedagògiques que encara no té data. I encara en educació, els alumnes espanyols s'enfonsen a l'informe PISA i obtenen els pitjors resultats de la història. La caiguda més preocupant és en matemàtiques i, sobretot, en comprensió lectora, on el retrocés és global per l'efecte de les pantalles. Els resultats de Catalunya no són vàlids per l'error del Departament d'Educació en excloure de les proves més alumnes dels permesos. Madrid, Dani Sainz de Aja.
10: Fa 10 anys que Espanya se situa per sota de la mitjana a l'informe PISA, però ara la caiguda ha estat en picat. Els alumnes de quart d'ESO retrocedeixen 8 punts en ciències, 16 en matemàtiques i 23 en lectura, cosa que equival a un curs escolar complet. La caiguda és més gran encara entre els alumnes amb millors condicions socioeconòmiques. La ministra d'Educació, Milagros Tolón, reconeix la desfeta i pren nota.
11: Que hay que reforzar algo que es fundamental, que es la lectura, porque si no hay una comprensión lectora, automàticament no sabremos resolver ningún problema, ni de matemàtiques, ni de física, ni de química.
10: El ministeri s'agafa al fet que la caiguda és global. Afecta tant els països asiàtics com el Japó i Corea, que lideren la prova, com potències europees com Alemanya i França. Un retrocés accentuat per l'ús de les pantalles, segons el coordinador de l'informe PISA, Tue Hallgren.
12: Generally, if a text is longer,
13: en general, si un text és més llarg de 400 paraules, bàsicament el que cap en una pantalla, és on veiem les dificultats dels alumnes. Hi ha molts indicis que això és més un repte de tota la societat.
10: Com ja es va dir, Catalunya queda fora de l'informe perquè es van excloure un de cada quatre alumnes, més del que es permet. Amb tot, sí que s'han publicat els resultats, però no es poden tenir en compte. Les males notes de l'últim informe del 2022 ja van fer saltar totes les alarmes.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana comparèixer el dia 23 de setembre al Parlament per informar dels resultats de les proves PISA. Aquest dimecres la cambra tancarà la data del ple. La petició d'Illa arriba enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i per la vaga de professors que ha marcat l'inici de curs. Sentim Jordi Turull, de Junts, la republicana Esther Capella, Jèssica Albiach, dels Comuns, i la copaire Pilar Castillejo.
14: L'informe PISA, com algun altre episodi ha passat a Catalunya, ens han fet sentir una mica de vergonya com a país. Jo crec que aquí el que hi ha és un gran nivell d'incompetència. I llavors el que no pot ser, la consellera, jo crec que la consellera per ella mateixa hauria d'haver plegat.
15: que es donguin les explicacions pertinents. I si no són satisfactòries, Esquerra Republicana doncs, demanarà el que calgui. I si cal demanar responsabilitats, les demanarem.
16: I jo crec que és el moment de que siga el govern que, en lloc de demanar treves, es posa les piles, actue i reaccione, perquè estem en una crisi profunda educativa.
17: Ho diem clarament. La consellera Niubó ha d'emitir, no per les proves PISA només. Comencem amb les mateixes errades de cada curs. No ha estat capaç de resoldre el conflicte educatiu.
0: La consellera d'Educació no ha volgut valorar els resultats de les proves PISA perquè assegura que no són reals i perquè seria fer política ficció. Esther Niubó ha avançat que continuaran reforçant les mesures per millorar el coneixement de les matemàtiques i la comprensió lectora.
18: O sigui, el que estem plantejant és un debat constructiu de país sobre l'educació on el tema, per exemple, que avui mencionàvem, no?, de la recuperació, de la possible recuperació de lectures obligatòries per tenir aquests referents compartits que en una societat doncs, creixentment fragmentada, no?, molt motivada per aquestes xarxes socials, per aquests algoritmes ràpids, doncs, fa que sigui més complicat, ha de ser fruit d'aquest nou consens.
0: Mentrestant, els experts apunten com a causes d'aquests mals resultats, de manera generalitzada, a l'impacte de l'aturada per la pandèmia i a l'ús de les pantalles, les xarxes socials i la intel·ligència artificial. Uns factors que han perjudicat la comprensió lectora. I per això, el catedràtic de Polítiques Educatives de la UPF i analista de l'OCDE, Francesc Padró, ha explicat a Catalunya Ràdio la manera de millorar els resultats.
19: Com més llegeixes, millor escrius, i com millor escrius, millor t'expresses oralment també, doncs no hi ha altra manera que justament practicant. I això vol dir dedicar més espai a la lectura, fins i tot diria a la lectura en veu alta, des de ben petits.
0: Pedro assegura que els bons resultats dels països asiàtics s'expliquen perquè hi impera la cultura de l'esforç i el respecte a l'autoritat.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més, presumptament relacionats amb la mort violenta d'un home a Manresa la setmana passada. Els fets van passar la matinada de dimarts, quan Manresa tancava la festa major. Els equips d'emergència van rebre l'avís d'un home ferit de gravetat a la via pública i quan van arribar-hi no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos van detenir l'endemà dos joves de 15 i 16 anys que ara són en un centre d'internament per a menors. I aquest dimarts també a Manresa han detingut dos menors més de 16 anys. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté oberta la investigació. Dues persones estan ferides greus i un centenar han hagut de ser desallotjades per una explosió, probablement de gas, en un local comercial de Cerdanyola del Vallès. La deflagració ha estat en una joieria al carrer Sant Antoni per causes que s'investiguen i ha fet caure el sostre del local i, per tant, ha afectat l'habitatge que té just al damunt. Una de les persones ferides és una dona que ha estat traslladada a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, mentre que l'altre és un home que està ingressat al Vall d'Hebron de Barcelona. Gerard Valls és cap d'intervenció dels bombers.
20: L'explosió s'ha produït en uns baixos i l'afectació ha sigut en aquests baixos i en la vivenda que hi havia a sobre d'aquests baixos. Sembla ser que alguna víctima era una veïna de l'edifici, era una persona veïna, i l'altra persona està relacionada amb l'activitat del local.
0: Els bombers han desallotjat preventivament el bloc afectat i els dos adjacents, després de revisar-ne l'estructura, s'ha permès el retorn dels veïns afectats, a excepció dels baixos i del primer pis de l'edifici sinistrat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Tribunal Suprem frena el govern de Pedro Sánchez i suspèn el dret de vot dels estrangers, descendents d'espanyols exiliats per la Guerra Civil. Els jutges han donat la raó a Vox i el govern espanyol denuncia que retira el dret de vot de milers de persones a pocs mesos de les eleccions. Madrid, Paula Brujats.
21: És un altre revés del Suprem al govern espanyol. Vox va portar la llei de nits als tribunals assegurant que Pedro Sánchez volia alterar el cens electoral, un argument compartit pel Partit Popular que ara celebra la decisió del Suprem.
22: Porque el gobierno pretendía con todo el descaro alterar las elecciones generales para que Sánchez se perpetuara en el poder.
21: I la decisió deixa en l'aire el vot de més de 2,5 milions de persones a l'estranger que han demanat la nacionalitat espanyola a través de la llei de nets. El Suprem, de moment, paralitza el registre al cens de la majoria i avisa que només podran votar si acrediten que són fills o nets d'exiliats, de represaliats del franquisme. La decisió és provisional i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho critica.
23: Le pido respetuosamente al Tribunal Supremo que cuanto antes, lo antes posible y en todo caso antes de los procesos electorales de 2027, resuelva el fondo fondo de esta cuestión, porque estamos hablando de lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto.
21: La decisió arriba en ple compte enrere per a les eleccions espanyoles. El Suprem haurà de dictar sentència per confirmar la decisió, però de moment ja ha frenat les inscripcions al cens electoral.
0: I el jutge Peinado li ha comunicat a Begoña Gómez, la dona del president espanyol, que li obrirà judici oral per malversació i tràfic d'influències. Aquest dimarts al vespre s'ha celebrat l'audiència que les defenses de Gómez i també de la seva assessora havien intentat ajornar. Aquest és el tràmit que el jutge havia de fer abans de fixar data per al judici, que farà seure Begoña Gómez al banc dels acusats per, presumptament, haver-se aprofitat de ser la parella de Pedro Sánchez per aconseguir la càtedra a la Universitat Complutense de Madrid. En un altre front judicial, en el cas Plus Ultra, un altre exdirigent de l'aerolínia rescatada pel govern espanyol també ha declarat que van pagar l'1% del rescat al grup Zapatero, en referència...

0: a l'expresident espanyol i al seu entorn. Ha explicat a la jutge que l'expresident espanyol els va oferir ajuda.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
2: Molt i molt pendents avui dels ruixats, les tempestes que descarreguen i que continuaran descarregant de cara a les properes hores, sobretot aquesta matinada primera hora d'aquest dimecres, amb avisos de nivell 5 sobre 6 al Baix Penedès, al Penedès i també al Garraf, i que de cara a les 8-9 del matí s'incrementarà també cap al Baix Llobregat i Vallès Occidental. Ruixats, tempestes localment intenses, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. Poden anar acompanyades de temps violent, de ventades, de calamars, marça de pedra. Per tant, molta precaució i no només en aquestes 5 comarques, sinó també en tot aquest sector del litoral i del prelitoral, Catalunya Central, Prepirineu, avisos de nivell alt o molt alt en aquestes comarques. Precipitacions intenses, vent que bufarà amb intensitat, tramuntana i mestral als dos extrems, mala mar a la Costa Brava i una refrescada general. Aquest descens contundent del termòmetre que notarem aquest migdia. Baixaran 8-10 graus a moltes comarques. Deixarem enrere els 40 com a valor més alt i costarà d'arribar aquest dimecres als 30 graus.
1: 3CAT Info.
0: Més qüestions. Una dotzena de països prohibiran la importació de productes produïts als assentaments jueus a Cisjordània. Entre aquests països hi ha Espanya, que ja prenia mesures semblants, i el Regne Unit, França i el Canadà, que s'uneixen per pressionar Israel per la seva política expansionista contra els palestins. L'executiu britànic ha anat més enllà i ha acusat el govern de Netanyahu de fer els ulls grossos davant de la neteja ètnica perpetrada pels colons jueus. Londres, Quim Olivares.
3: El govern britànic prohibeix importar productes provinents dels assentaments jueus en territoris ocupats des del 1967 a Cisjordània i acusa el govern israelià de complicitat en la neteja ètnica per part dels colons. Sentim el ministre d'Exteriors, Ed Miliband, al Parlament.
4: El govern britànic està d'acord que hi ha una neteja ètnica de palestins en zones de Cisjordània perpetrada per colons terroristes i massa sovint el govern israelià ha fet els ulls grossos davant d'això i pitjor encara. Alguns dels seus membres han fet declaracions i han pres mesures per donar suport als desplaçaments forçats de palestins.
3: Miliband ha explicat que les sancions s'han adoptat de manera conjunta amb altres estats.
4: Puc dir a la cambra que avui França i el Canadà anuncien, juntament amb la Gran Bretanya, que també prohibiran la importació de béns per assentaments il·legals i s'uneixen així als Països Baixos, Irlanda, Bèlgica, Espanya i Noruega.
3: Miliband, els pares del qual es van exiliar al Regne Unit, fugint de la persecució nazi, insisteix que la mesura no va contra el poble israelià, sinó contra el seu govern.
4: Estic orgullós de ser jueu i del meu suport incondicional a l'estat d'Israel i no hi ha cap contradicció entre això i el meu suport a l'estat de Palestina.
3: El govern britànic és partidari de la creació de dos estats, a Israel i a Palestina, i demana el desmantellament total de Hamas, però recorda que combatre'l no justifica les accions d'Israel a Gaza.
0: Israel no ha trigat a contestar i ja ha pres represàlies especialment dures amb el Regne Unit. Ha anunciat, entre d'altres, que tancarà el consolat britànic a Jerusalem. Anem ara, doncs, cap a Jerusalem. Jordi Brescó.
5: La resposta israeliana ha arribat immediatament amb quatre mesures. La principal, la de tancar el consolat britànic a Jerusalem Est, però també la de prohibir l'entrada al país a 11 membres del Parlament britànic, inclòs l'exlíder laborista Jeremy Corbyn, expulsar els membres britànics del centre que coordina l'alto al foc a Gaza i, per últim, expulsar també els soldats britànics que estaven entrenant les forces de seguretat de l'autoritat palestina. Ho ha anunciat el ministre d'Exteriors israelià Gideon Saar, visiblement enfadat per les paraules del seu homòleg britànic, a qui ha acusat de mentir escandalosament i de representar un govern hostil amb Israel. Saar, a més, ha enviat un avís per a navegants.
6: El missatge és clar per qui actuï en contra d'Israel. Israel actuarà en contra seva i perdrà la influència i rellevància en aquesta regió. Les mesures en contra d'Israel no quedaran sense resposta.
5: Paraules, òbviament, dedicades als altres països que s'han sumat a la iniciativa, entre els quals Espanya.
0: I també us expliquem que Benjamin Netanyahu va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas per part del president dels Emirats Àrabs 10 dies abans de l'atac del 7 d'octubre del 2023, segons una investigació que ha publicat un diari israelià. Segons un altre mitjà del país, Netanyahu va rebutjar a menys d'una setmana de l'atac la informació dels seus serveis secrets que li recomanaven que assassinés l'aleshores líder de Hamas. Tornem a Jerusalem, Jordi Brescó.
5: És una informació publicada al diari Haaretz i que ha

0: provocat que els principals rivals de Netanyahu de cara a aquestes properes eleccions del mes vinent hagin sortit en tromba a demanar explicacions i a exigir una investigació independent d'aquells fets, que és una opció que Netanyahu fins ara sempre ha anat posposant. De fet, el que diu aquesta informació és que Netanyahu no hauria comunicat aquesta informació que va rebre del president d'Emirats Àrabs a ningú, tot i que, segons el Haaretz, aquest president dels Emirats Àrabs hauria insistit durant 45 minuts de conversa telefònica de la importància del que li estava explicant. Una altra informació de part del Jerusalem Post és que Netanyahu va rebutjar la recomanació dels seus serveis secrets d'assassinar l'aleshores líder de Hamas, Yahya Sinwar, a menys d'una setmana del 7 d'octubre. Tot plegat, òbviament, crea encara més ombres sobre l'actuació de Netanyahu en relació a aquells atacs, i és que la setmana passada el primer ministre israelià va arribar a dir que aquell dia no va poder fer-hi més perquè els seus oficials de seguretat el van despertar massa tard i que a sobre ho van fer de manera deliberada.
1: Més notícies. A les portes de la Diada, l'Assemblea Nacional Catalana reclama a tots els independentistes que s'uneixin i es rebel·lin davant del catitlla de retrocés escandalós del país. El president de l'ANC, Josep Vila, i tots els seus predecessors han fet una crida per fer d'aquest 11 de setembre un punt d'inflexió després d'anys marcats per la repressió, les divisions i la desmobilització.
2: Implicar-se perquè el moment ens mostra nítidament que cal rebel·lar-se contra un deteriorament constant dels estàndards del nostre sistema de benestar, degut a la manca d'autogovern, mentre patim un espoli escandalós.
1: Aquest divendres s'han convocat manifestacions a Barcelona, Girona i Amposta amb el lema «Hi soc, hi som, pel present i pel futur, independència». I els actes institucionals de la Diada han començat aquest dimarts. El govern ha entregat la medalla d'or de la Generalitat a la física Caterina Viscari, després de 12 anys al capdavant del sincrotró Alba, i el cuiner Ferran Adrià, referent mundial de la gastronomia.
3: Catalunya m'ha permès de desenvolupar un projecte professional extraordinari i participar en una aventura científica que ha marcat la meva vida.
4: He de sentir molt reconeixement, però cap m'ha fet tan il·lusió com aquest.
1: I el president Salvador Illa els ha definit així.
5: Són transformadors de la realitat i són uns visionaris.
1: També ha agraït la projecció internacional que han fet de Catalunya.
6: 3CAT Info.
1: 3CAT estrena la temporada 2026-2027 amb novetats de ficció, nous drets esportius, el rellançament del Super 3 i l'aposta per l'actualitat per consolidar el paper de Catalunya Ràdio i TV3 com a referència informativa. La programació s'ha presentat aquest dimarts en un acte a l'Ideal Montjuïc. Aquesta tardor es reforça l'estratègia digital de 3CAT amb l'obertura de canals temàtics a YouTube per adaptar-se als hàbits de consum audiovisual actuals. 3CAT arrenca una nova temporada mantenint la llengua i el servei públic com a pilars bàsics. Sentim la presidenta de la CCMA, Rosa Romà.
7: Perquè realment és un moment que estem vivint que és molt estratègic. El consum s'ha diversificat enormement i, per tant, hem de portar el català allà on, si no hi som nosaltres, hi ha realment molt poca presència català. I crec que ho estem fent molt bé i que aquesta temporada també sorprendrem a tot el públic i a la nostra audiència, especialment amb continguts de moltíssima qualitat.
1: Ramon Pellicer es posa al capdavant del programa Vèrtex, que es podrà veure els diumenges després del 30 minuts, i Clara Molins presentarà el programa Nervi.
8: Amb algunes novetats i algunes cares noves, veus noves, gent que ens interessa molt el seu punt de vista de la cultura i del món, com per exemple la Maria Rovira, l'Oia Sherman, que ha publicat un llibre fantàstic que es diu Irlanda. Amb ella estudiarem i analitzarem al fons l'origen de les paraules, que ella és una apassionada d'això. També tindrem la Jana Jubert com a prescriptora cultural, que ens intentarà copsar una mica de què es parla els fenòmens culturals allà on la nostra mirada no arriba.
1: La Travessa VIP estarà presentada un cop més per Laura Escanes, però aquesta vegada amb 16 concursants de l'Star System català.
6: Esports.
1: Amb Joan Fitó.
9: El Barça arrenca la Champions aquest dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord en la tercera temporada de Hansi Flick a la banqueta blaugrana. La Lliga de Campions és el principal somni.
10: A la fi, cada gran equip, cada gran club somia amb això, perquè aquesta és la millor competició. Tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí llarg i tot just acabem de començar i ho hem de demostrar, no només a la Champions League, també a la Lliga, i això és el que volem fer.
9: De la Champions també n'ha parlat Lamine Yamal.
11: Sí, jo crec que no hi ha més motivació que dir la Champions per guanyar. Jo crec que tot la

0: els pots sentir a la TDT de Catalunya Ràdio. Aquest dimarts, precisament, ha arrencat la Champions, s'han disputat 6 partits, destaca la victòria del Real Madrid per 2-1 contra l'Inter de Milà. Els blancs han aprofitat dos errors greus dels italians a la primera meitat per encarrilar la victòria. Mbappé i Valverde han fet els 2 del Real Madrid. Al tram final, l'Inter ha fet el 2-1 i el Madrid ha acabat patint. José Mourinho, tècnic blanc, a Movistar.
1: Yo quiero dar crédito a los míos porque la presión se entrena. Elegir los triggers para presionar, cómo presionar, dónde presionar, qué jugadores presionar.
2: ¿Eso ha funcionado?
1: Es trabajo y el gol de Valverde es trabajo. No solo críticas, alguna cosa bien a nosotros.
0: També jugats aquest dimarts, AEK d'Atenes 1, LASK 0, Bruges 2, Aston Villa 3, Borussia de Dortmund 3, Villarreal 2, Lilla 2, Betis 3, amb 2 del català Marc Bartra, i Porto 0, Manchester City 2.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Encara en futbol, el Barça ha situat Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri entre els candidats a guanyar la pilota d'or com a millor jugador. També hi ha els ex-blaugranes Lionel Messi i Ferran Torres, també el català del Real Madrid Marc Cucurella. El Barça femení també domina en el llistat de 30 nominades amb 6 futbolistes: Graham Hansen, Patrick Jarro, Eva Peyor, Claudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks, més les ex-jugadores del Barça, Alexia Putellas i Mapi León. També hi és en aquesta llista Mariona Caldante. I el dilluns 26 d'octubre s'entregaran els diferents premis en una gala a Londres. I en bàsquet, el Barça ha presentat a la vegada les 11 incorporacions d'aquest estiu. El també nou director esportiu, Xevi Pujol, explica com ha confeccionat la plantilla.
4: Ha sigut un estiu molt intens pel club, amb molts canvis en totes les àrees, on tenim doncs aquests 11 jugadors que responen a un perfil atlètic, amb cames fresques, bona mentalitat, amb ganes de créixer, d'adaptar-se quan abans a totes les característiques noves doncs, que té la Lliga CB, que té l'Eurolliga.
0: En bàsquet, aquest dimecres també comença la Lliga Catalana amb 2 partits, l'Ilerna Lleida Azisa Joventut i l'Andorra Quitzenàs Manresa. I el Barça d'handbol ha anunciat l'ampliació del contracte del tècnic Carlos Ortega fins al 30 de juny del 2031. I en ciclisme, quart triomf a l'esprint en aquesta edició de la Vuelta per a Matthew Brennan, al Balear. Enric Mas segueix de líder amb 2 minuts i 6 segons de marge sobre l'austríac Gol.
3: Són 2:15.

0: Principals informacions a aquesta hora. El govern suspèn les classes i restringeix aquest dimecres la mobilitat a les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès pel risc de pluja torrencial. També suspèn l'activitat sanitària no urgent i recomana el teletreball. Es preveuen xàfecs localment molt intensos. La vaga dels docents el primer dia de curs ha tingut un seguiment baix del 12%, segons dades del govern, i del 30%, segons el sindicat USTEC. La consellera ha anunciat encara sense data un debat ampli amb tota la comunitat educativa. A partir d'ara us explicarem que Brussel·les presenta aquest dimecres la primera llei per fer front a la crisi de l'habitatge a la Unió Europea. Vol unificar criteris per regular lloguers turístics, però també evitar que les administracions intervinguin excessivament al mercat. Parlarem dels nous contractes de treball que hauran de detallar el salari base, els complements i les variables, les jornades i els torns, o els criteris per modificar els horaris segons la normativa aprovada pel govern espanyol. I ens fixarem en que Plataforma per la Llengua denuncia la falta d'implicació del govern de la Generalitat en el pacte pel català. L'entitat reclama que només s'han executat completament el 38,8% de les mesures previstes per al 2025.
1: Esports.
0: Joan Fitó, què destaquem?
2: Que el Madrid ha debutat a la Champions amb victòria 2-1 contra l'Inter de...

0: a Milà, gols d'Mbappé i Valverde, el Barça debuta aquest dimecres a 7:15 al Camp Nou contra el Feyenoord.
1: I el temps, dimecres, canvi contundent. Ja de matinada cauran alguns primers ruixats localment intensos, més de 40 mil·límetres en 30 minuts, entre el Penedès i el Vallès Occidental. També podran afectar moltes comarques interiors i del litoral i el prelitoral. Tramuntana i mestral, els dos extrems, i descens molt marcat de la temperatura. Aquest dimecres el govern suspèn tota l'activitat educativa a les escoles, l'activitat universitària a la UAB i també queda restringida la mobilitat en 5 comarques pel risc de pluges torrencials, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès. Són només algunes de les mesures que ha decretat el govern a les comarques on el risc per inundacions serà de 5/6. Les ha anunciat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa, suspendre també aquella activitat sanitària que no és urgent.
1: Protecció Civil, que ha activat en alerta el Pla Inuncat, fa una crida a extremar la prudència i evitar qualsevol desplaçament innecessari. Són declaracions d'Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, al Catalunya Nit.
3: Poden haver-hi pluges localment intenses. Per tant, siguem curosos no només en aquestes comarques, sinó que quasi bé arreu del territori, on hi ha menys probabilitat que hi hagi pluges, és cap a la zona de l'oest, però quasi bé tot el territori té amb algun grau alguna probabilitat que pugui tenir pluges intenses.
1: De fet, per evitar els desplaçaments, també s'ha limitat l'activitat judicial i algunes universitats, com la UPF o la UBIC, també han demanat als treballadors i estudiants d'aquestes zones que evitin els desplaçaments. El Servei Meteorològic preveu xàfecs localment molt intensos que començaran aquesta matinada i que poden deixar fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions al sector central i prelitoral de 90 litres en 3 hores. La pertorbació avançarà al llarg del dia d'oest a est i també deixarà mala mar a l'Alt Empordà. La temperatura general baixarà entre 5 i 10 graus. La vaga educativa d'aquest dimarts, el primer dia de curs per més d'un milió d'alumnes catalans, ha tingut un seguiment baix. Segons el Departament d'Educació, ha estat del 12% i el sindicat majoritari USTEC l'ha elevat fins al 30%. Una mobilització que s'ha fet de manera descentralitzada. A primera hora del matí, els docents han fet talls de trànsit als accessos de Barcelona, també a les principals carreteres del país, i en alguns punts de la xarxa ferroviària, com l'alta velocitat a l'estació de Lleida Pirineus. A Barcelona, la manifestació ha aplegat gairebé 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. Des dels diversos punts del país, els manifestants denunciaven que el curs ha començat amb les mateixes mancances que l'anterior.
4: Ens ha costat una mica aquesta decisió, si avui o no avui, però és el missatge. No comença el curs amb normalitat.
5: Necessitem el 6% d'inversió del PIB d'educació perquè el país funcioni.
6: Hem començat el curs igual que estàvem el curs passat, amb les mateixes ràtios, amb manca d'aules d'acollida.
7: No hi ha manera d'ampliar els pressupostos, no hi ha manera de tenir una escola pública de qualitat.
1: Mentrestant, el distanciament entre el Departament d'Educació i els sindicats continua sense moure's ni un mil·límetre. La consellera Esther Niubó ha demanat un debat ampli amb tota la comunitat educativa i insisteix que amb els sindicats la negociació s'ha de cenyir a qüestions estrictament laborals.
8: Però estem parlant de qüestions puntuals que tenen a veure amb temes estrictament salarials i laborals, que és lògic que parlem amb els sindicats. Però altres qüestions que són de sistema, les hem de poder debatre amb tota la comunitat educativa. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys. I això passa per parlar del model d'educació inclusiva, d'acollida, de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
1: Una trobada amb representants de direccions, docents, famílies i entitats pedagògiques que encara no té data. I també hem visitat una escola rural, la de Bovera, les Garrigues. El centre té 16 alumnes matriculats, tot i que aquest dimarts han començat la meitat. Lleida, Pere Joan Álvarez.
9: 8 nens i nenes, la majoria amb moltes ganes de tornar a les aules. Sentim el Pere i la seva mare, la Montse.
10: Trobàveu a faltar els companys, Bastant.
11: Clar, ells volien començar ahir. I els vaig dir no, ahir no, perquè era festa. Dic, dimarts tampoc, dic que hi ha vaga. I em van dir no, no, no, per aquí no. Diu, aquesta no la fem. Dic, bueno, posau cap a l'escola.
9: Les mestres de serveis mínims portaven les samarretes grogues reivindicatives dels docents. Una d'elles és la Xènia.
12: Nosaltres tenim la sort que som una

0: escola petita, però tot i així també estem tenint retallades pel que fa a mestres. Reclamem igualment, com la resta de companys i companyes, que ens donin més recursos, no només físics, sinó també materials.
1: Tot i això, les famílies valoren molt la proximitat d'una escola rural. L'Ània, originària de Barcelona, hi porta els seus dos fills.
2: Arriba molt més, no?, l'educació, poden estar molt més per cada un d'ells. És com una família, al final, i estem molt contents.
1: Un curs que ha començat amb els ventiladors encesos.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Aquest dimecres la Comissió Europea presentarà la seva primera llei per fer front a la crisi de l'habitatge. La normativa permetrà regular els lloguers turístics i la compra de segones residències en zones d'habitatge tensionat. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
5: La llei serà de compliment opcional només per als governs que vulguin intervenir en el mercat, ja siguin estats, regions o ajuntaments. D'una banda, Brussel·les els donarà més cobertura legal davant de possibles demandes judicials de propietaris o patronals immobiliàries. Però d'altra banda, la Comissió Europea també fixarà nous límits i requisits a les administracions que regulin la habitatge. D'entrada, per considerar que una zona és tensionada, caldrà que el preu mitjà de l'habitatge sigui 8 cops més elevat que la renda mitjana dels habitants. Per restringir el lloguer turístic, les administracions hauran de demostrar de forma específica que els contractes de curta durada són perjudicials i qualsevol limitació haurà de ser proporcional per evitar que les mesures siguin més restrictives del compte. Tot plegat ho hauran de validar després el Parlament Europeu i els Estats.
4: L'Ajuntament de Barcelona considera que la proposta de llei de la Comissió Europea avala les seves polítiques d'habitatge i, en particular, la decisió del govern Collboni d'eliminar pisos turístics de la ciutat a partir del 2028. La primera tinenta d'alcaldia de Barcelona, Laia Bonet, destaca que Brussel·les permet intervenir a les zones tensionades.
6: Reconeix que en aquestes àrees la presència de pisos turístics redueix la disponibilitat de pisos per viure-hi i, per tant, habilita els governs a prendre mesures per poder garantir aquest ús residencial.
4: En canvi, la patronal de pisos turístics a Partur ho veu diferent i entén que la Comissió Europea posa límits a l'Ajuntament de Barcelona per restringir la seva activitat. La seva presidenta és Marian Muro.
7: Era una normativa que va establir unes normes generals sense cap tipus de coneixement, d'anàlisi de cadascun de les situacions locals, etc. Què et ve a dir? Pues et ve a dir que tu no pots fer el que vulguis.
4: La patronal interpreta que abans d'acabar amb les llicències turístiques residencials, les administracions han d'esgotar primer altres vies per garantir l'accés a un habitatge assequible, com construir pisos públics de forma continuada. Els nous contractes de treball hauran de recollir més condicions laborals que fins ara. Hi hauran de constar, per exemple, el salari base, els complements i les variables, les jornades i els torns, o els criteris per modificar els horaris, entre altres conceptes. També es preveu que els treballadors amb un contracte en vigor puguin demanar tota aquesta informació i que l'empresa els hi hagi de facilitar en el termini d'un mes. Yolanda Díaz, vicepresidenta segona i ministra de Treball, ha justificat la necessitat d'aquesta normativa, que haurà d'entrar en vigor abans de final de mes.
8: Es muy importante, el 75% de las empresas cometen irregularidades.
4: En declaracions al Catalunya Nit, l'advocada laboralista Eugènia Prados ha aclarit que la reforma no augmenta els drets laborals.
9: Aquesta nova norma no és que doni necessàriament més drets, perquè no els dona, sinó que dona drets d'informació i de que les persones estiguin més preparades, siguin més conscients i tinguin més coneixements per dir, escolta, no, per aquí no passo o això no ho vull.
4: La normativa també endureix els períodes de prova, que no es podran allargar més de 6 mesos. Caldrà que les empreses detallin en què consisteix i què cal per superar-lo. A més, les companyies hauran d'informar els empleats si fan servir algoritmes informàtics per prendre decisions laborals, com assignar tasques, la promoció professional o l'extinció de contractes i també els criteris amb què funcionen aquests algoritmes.
3: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
4: L'ex-cancellera alemanya Angela Merkel ha tret importància al fet que els partits polítics facin un cordó sanitari a l'extrema dreta per evitar que puguin governar, com pot passar a l'estat de Saxònia-Anhalt. L'antiga líder de la CDU creu que les formacions s'haurien d'obsessionar més en els propis programes que ha creat allà Fox, però en tot cas s'ha declarat commocionada per la victòria d'Alternativa per Alemanya en aquest LAN.
10: Això és un punt d'inflexió, un autèntic punt d'inflexió que estem vivint en la història de la República Federal d'Alemanya. I ara, per dir una cosa una mica més emocional, em sagna el cor. A mi, com a membre de la CDU, em sagna el cor. Realment ho he de dir.
11: Das muss ich wirklich sagen.
4: I és que precisament la CDU està en el punt de mira per la victòria de l'extrema dreta, Saxònia-Anhalt. A més dels seus mals resultats, als conservadors se'ls ha obert un debat intern sobre què s'ha de fer amb Alternativa per Alemanya i si algun diputat transfuga li podria donar suport. Aquest dimarts han arrencat les negociacions per formar govern, però el partit guanyador no té la majoria absoluta i la resta de formacions no poden, per ara, conformar una opció alternativa. I encara en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha demanat per telèfon al seu homòleg rus, Vladimir Putin, que posi fi a la guerra a Ucraïna. Els dos dirigents han parlat durant una hora després d'un cap de setmana en què Trump ha intentat reprendre les negociacions a tres bandes amb un viatge dels seus enviats especials a Moscou i Kiev. Segons un assessor del Kremlin, Yuri Ushakov, Putin ha agraït a Trump els seus esforços i tots dos líders veurien bé una represa de les relacions econòmiques i comercials.
12: Donald Trump va expressar clarament la idea de la conveniència d'una fi ràpida del conflicte que obriria immediatament perspectives impressionants i a gran escala per al ple desenvolupament de les relacions entre els Estats Units i Rússia. Vladimir Putin va donar suport a aquest plantejament en el context del possible establiment d'una relació constructiva entre les dues grans potències.
4: Les negociacions per acabar amb la guerra d'Ucraïna estan congelades. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, s'ha mostrat disposat a fer una reunió a tres bandes aquest mateix mes de setembre, però Rússia considera que encara és massa aviat. El govern espanyol es disculpa per haver recollit informacions de gairebé 300 periodistes amb detalls sobre els mitjans per als quals treballen i el seu perfil ideològic. En alguns casos també s'hi afegeix si defensen posicions afins a l'executiu de Sánchez o si en són crítics. El document, elaborat per l'Oficina de Comunicació del Ministeri de l'Interior fa 2 anys i mig, té una finalitat consultiva, segons ha justificat el ministre Fernando Grande Marlaska, i sense intenció de censurar o limitar la feina de periodistes i mitjans.
13: Es un documento de trabajo simplemente para conocer y saber lo que se dice de la actuación y la actividad del ministerio. No tiene, según se me ha trasladado, y es así, ningún otro objetivo o finalidad.
4: Interior remarca que atén tots els mitjans de comunicació sense distinció de cap mena i respectant, diu, la pluralitat informativa.
3: 3CAT Info.
4: L'exconseller d'Agricultura, Josep Grau, ha mort aquest vespre als 80 anys, segons ha anunciat l'Ajuntament de Mollerussa, del qual en va ser alcalde. Grau va ser també president de la Diputació de Lleida, diputat del Congrés, i va estar al capdavant de la cartera d'Agricultura entre el 1999 i el 2003. De fet, va ser l'últim en ocupar aquest departament amb Jordi Pujol com a president. L'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, ha lamentat la mort de Josep Grau i li ha agraït els anys de dedicació al municipi.
3: El temps.
4: Moment per la previsió de Gemma Puig.
14: Molt i molt pendents avui dels ruixats, les tempestes que descarreguen i que continuaran descarregant de cara a les properes hores, sobretot aquesta matinada primera hora d'aquest dimecres, amb avisos de nivell 5 sobre 6 al Baix Penedès, al Penedès i també al Garraf, i que de cara a les 8-9 del matí s'incrementarà també cap al Baix Llobregat i Vallès Occidental. Ruixats, tempestes localment intenses, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. Poden anar acompanyades de temps violent, de ventades, de calamarsa, de pedra. Per tant, molta precaució. I no només en aquestes 5 comarques, sinó també en tot aquest sector del litoral i del prelitoral, Catalunya Central, Prepirineu, avisos de nivell alt o molt alt en aquestes comarques. Precipitacions intenses, vent que bufarà amb intensitat, tramuntana i mestral als dos extrems, mala mar a la Costa Brava i una refrescada general. Aquest descens contundent del termòmetre que notarem aquest migdia. Baixaran 8-10 graus a moltes comarques. Deixarem enrere els 40 com a valor més alt i costarà d'arribar aquest dimecres als 30 graus.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
4: Una variant al sistema de control aeri ha provocat un caos aquest dimarts als aeroports del Regne Unit. S'han hagut de cancel·lar més de 600 vols i centenars més han tingut retards que en alguns casos han superat les 7 hores. La policia ha hagut d'intervenir després que els passatgers d'un avió de Ryanair encallat a l'aeroport de Gatwick han amenaçat de començar a baixar de l'aparell. Aquest ha estat un dels aeròdroms més afectats juntament amb el de Heathrow. El Servei Britànic de Trànsit Aeri ja ha donat per solucionada l'avaria, però reconeix que es mantindran les afectacions. British Airways ha emès un comunicat en què explica que la gravetat de la situació significa que tindrà un impacte en cadena. Moltes companyies, com Iberia, han cancel·lat els vols que tenien previstos per aquest dimecres amb origen o destí a Londres.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
4: La jutgessa que va instruir el cas de l'accident ferroviari del 2013 a Santiago de Compostela, on van morir 80 persones, s'ha posicionat a favor de la petició d'indult del maquinista, condemnat a 2 anys i mig de presó pel descarrilament del tren. La magistrada considera que hi ha raons de justícia i equitat per concedir-li. Recorda que no té antecedents, que ja ha pagat la responsabilitat civil i que està jubilat, de manera que el risc de reincidència és nul. La sentència ja deixava clar que el maquinista va tenir una conducta delictiva greu, però en un espai molt limitat de temps, quan va atendre un interventor per telèfon, i que, a més, la tragèdia també es va multiplicar per la deficiència de senyalització del tram de l'accident. La Fiscalia també s'hi va mostrar a favor, parcialment, la setmana passada. I en parlàvem al sumari. Plataforma per la Llengua denuncia l'incompliment del Pacte per la Llengua 1 any i mig després que es signés. L'organització insta el govern a actuar amb urgència en àmbits claus com ara l'ensenyament, la salut, l'empresa i els mitjans públics. L'entitat assegura que només s'han executat completament el 38,8% de les mesures previstes per al 2025. És per això que l'organització reclama una revisió profunda del model actual, l'acció real de tota l'administració i l'impuls veritable del Pacte Nacional. El president de la plataforma, Òscar Escudé, apel·la a la màxima autoritat del país.
15: Apel·lo directament al president, Salvador Illa, a assumir aquesta responsabilitat, a prendre les regnes de l'aplicació del pacte i a fer-lo complir a tot el seu govern. El pacte no és només del Departament de Política Lingüística, és un pacte de govern i de país.
4: També critica la falta d'implicació de departaments com els de Salut, Empresa o Drets Socials i en posa exemples concrets.
15: Els drets lingüístics a salut continuen vulnerant-se contínuament. O sigui, menys drets lingüístics equival a més inseguretat assistencial. Les comunicacions de tot el govern, i molt especialment del seu president, no són sempre en català, com tampoc ho són les altres administracions que s'han adherit al pacte, com l'Ajuntament de Barcelona. El català encara no és oficial a la Unió Europea. I a l'escola continuen sense aplicar-se els canvis necessaris per assegurar el ple domini del català quan els joves acaben l'escolarització obligatòria.
4: L'entitat, que forma part del pacte, assegura que en continuarà fiscalitzant els incompliments i confia no haver-ne de sortir.
3: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
4: El govern espanyol destinarà 500.000 euros a restaurar la muralla de Tossa de Mar, a la Selva. Aquest estiu, el risc de despreniment d'una de les torres va obligar a tancar les terrasses de 2 restaurants que hi ha a tocar. Girona, Núria Peraire.
10: El Ministeri ha aprovat una actuació d'emergència i les obres les farà l'Institut de Patrimoni Cultural. Es repararan les 3 torres i diferents trams del recinte de la muralla. L'alcalde de Tossa, Martí Pujals, ja havia alertat del deteriorament i mentre l'Estat, que és el propietari de la muralla, no aprovava les obres, s'havien col·locat unes malles de manera preventiva a l'entorn de la part superior de 2 de les torres per evitar la caiguda de pedres. La muralla es troba en una de les zones més turístiques i el trànsit de gent no permet fer grans actuacions a la estiu. Ho explica l'alcalde.
16: Ara ja s'està fent alguna actuació puntual, ja hi ha els contractistes aquí, i a l'octubre ja començàvem entrada de camions i fer l'actuació més important.
10: A finals de juny es va detectar que la Torre de Ses Hores tenia risc d'esfondrament i es va decidir tancar les 2 terrasses de restaurants que hi ha just a sota.
17: What about you two? How did you meet?
18: Yes.
19: All right. One day...
4: Penélope Cruz i Javier Bardem han estat les grans estrelles d'aquest dimarts a la catifa vermella de la Mostra de Venècia, amb el morbo afegit de veure com aquesta parella, a la vida real, interpreta a Bunker un matrimoni en crisi. Ell és un arquitecte que rep l'estrambòtic encàrrec de construir un búnquer de luxe per a un multimilionari, però el títol té altres sentits metafòrics. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
18: Javier Bardem fa el paper d'un arquitecte de renom internacional que ha fet carrera en projectes prestigiosos com hospitals o biblioteques. Viu a Londres amb la seva dona, interpretada per Penélope Cruz. La crisi larvada entre tots dos esclata quan ell rep un encàrrec multimilionari que ella rebutja perquè el troba immoral: la construcció d'un búnquer de supervivència amb tots els luxes per un magnat internacional convençut que s'acosta a una catàstrofe planetària. El refugi que projecta l'arquitecte aixeca murs invisibles en la parella, cada cop més distanciada del món exterior. Per altres qüestions que la pel·lícula aborda en clau de thriller psicològic: la por als altres, la gentrificació, la bunkerització d'unes cases farcides d'alarmes o l'aïllament dels adolescents darrere dels mòbils.
20: La pel·lícula habla de eso, estamos realmente en riesgo de perder la conexión humana, y es una cosa que si no se entrena no se va a tener. Mi esperanza es que la gente joven, creo que sí realmente se está dando cuenta de la manipulación, y yo espero que reaccionen porque son muy inteligentes.
18: Bardem i Cruz han aprofitat la roda de premsa per expressar la seva alegria per estar al repartiment de les pel·lícules seleccionades als Oscars.
21: Tenemos tres películas, en una de ellas sale ella, en otra salgo yo, así que no hablamos mucho de eso en casa.
20: No es verdad.
4: El dramaturg català Joan Yago ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Literatura Dramàtica, que concedeix el Ministeri de Cultura, per l'obra La Brama del Cèrvol, que va estrenar al Teatre Lliure el 2025 amb la seva companyia, La Calòrica. El jurat ha destacat la potència del text i l'ha qualificat d'arriscat i deliberadament delirant. A més, ha assenyalat que Yago, a través de la seva mirada lúcida i la ploma afilada, burxa una vegada més en les esquerdes de la nostra societat a través d'un humor descarnat. Joan Yago ha explicat a Catalunya Ràdio que l'emociona especialment que el jurat hagi triat aquesta obra seva.
22: Perquè és una obra que no sempre gaudi de confiança i d'aplaudiment. I fins i tot jo mateix a vegades m'he arribat a dubtar. I jo moltes vegades durant el camí vaig dir: no, anem bé, jo crec que l'obra és bona, jo crec que està bé, jo crec que val la pena. I ara rebre aquest reconeixement, doncs, sincerament és molt xulo. A vegades anar pels camins que no són els camins habituals, doncs, t'ajuden a arribar a llocs més únics.
4: El premi, que l'any passat va guanyar Victoria Spumberg amb el seu L'imperatiu categòric, està dotat amb 30.000 euros.
3: Esports.
4: Amb Joan Fitó.
23: El Barça arrenca a la Champions aquest dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord. Arrenca a la Champions la tercera temporada de Hansi Flick a la banqueta blaugrana, i la Lliga de Campions és el principal somni.
24: A la fi, cada gran equip, cada gran club somia amb això, perquè aquesta és la millor competició. Tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí llarg i tot just acabem de començar i ho hem de demostrar, no només a la Champions League, també a la Lliga, i això és el que volem fer.
23: D'aquesta Lliga de Campions, de guanyar-la, també n'ha parlat Lamine Yamal.
25: Sí, jo crec que no hi ha més motivació que dir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
23: Eric García és baixa per sanció. Aquest Barça Feyenoord es juga a 6:45 i es podrà seguir des d'una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio. Precisament aquest dimarts ha arrencat la Lliga de Campions. S'han disputat 6 partits. Destaca la victòria del Real Madrid per 2-1 contra l'Inter de Milà. Els blancs han aprofitat dos errors greus dels italians a la primera meitat per encarrilar la victòria. Mbappé i Fede Valverde han fet els gols del Real al Madrid. Al tram final, l'Inter ha fet el 2-1 i el conjunt blanc ha acabat patint. José Mourinho, tècnic del Real Madrid.
26: No, resume que podia acabar 5-6-1 per nosaltres, podia acabar 6-6. No quero dizer el Inter ganar el partido porque nosotros hemos creado más y en momentos cruciales como el 3-0 no último minuto del primer tiempo, el de Jude al inicio del segundo tiempo, pero partido loco, una locura que no me gusta.
23: També jugats aquest dimarts a la Champions, AEK d'Atenes 1, LASK 0, Bruges 2, Aston Villa 3, Borussia de Dortmund 3, Villarreal 2, Lilla 2, Betis 3, amb dos gols del català Marc Bartra, i Porto 0, Manchester City 2.

0: 2.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Encara en futbol, el Barça ha situat Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri entre els candidats a guanyar la pilota d'or. També hi ha els ex-blaugranes Lionel Messi i Ferran Torres, així com el català del Real Madrid, Marc Cucurella. Destaquen, però, les absències de Pedri i Rafinha. El Barça femení també domina la llista de les 30 nominades amb 6 futbolistes, Graham Hansen, Patrick Jarro, Eva Peyor, Claudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks. També les ex-futbolistes del Barça, Alexia Putellas i Mapi León. El dilluns 26 d'octubre s'entregaran els diferents guardons en una gala a Londres.
1: 3CAT Info.
0: En bàsquet, el Barça ha presentat a la vegada les 11 incorporacions d'aquest estiu. El també nou director esportiu, Xevi Pujol, explica com ha confeccionat la plantilla.
2: Ha sigut un estiu molt intens pel club, amb molts canvis en totes les àrees, on tenim doncs, aquests 11 jugadors que responen a un perfil atlètic, amb cames fresques, bona mentalitat, amb ganes de créixer, d'adaptar-se quan abans a totes les característiques noves doncs, que té la Lliga CB, que té l'Eurolliga.
0: Mentrestant, el Joventut, Ricky Rubio, assegura que seguirà aquest any per ajudar a fer créixer el projecte de la penya.
3: Esportivament potser no estic parlant dels anys gloriosos perquè econòmicament pues, no sé on estaríem a CB, però estaríem pues, no entre els tres primers com hem quedat l'any passat segur, però hi ha coses que es poden millorar i és aquí on vaig demanar-ho i al final hi ha coses que sí, que tirem endavant i amb ganes de seguir en aquest projecte.
0: Aquest dimecres comença la Lliga Catalana amb la participació tant de Barça com de Penya. 2 partits previstos, Ilerna Lleida, Sisa Joventut i Andorra Quitzenàs Manresa. I el Barça d'handbol ha anunciat l'ampliació del contracte del tècnic Carlos Ortega fins al 30 de juny del 2031.
4: Normalmente los entrenadores no renuevan tantos años, ¿no? Esto significa sin duda confianza plena en mi persona y en mi staff, ¿no? Y bueno, espero estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Como creo que estos últimos años hemos estado, ¿no?
1: 3CAT Info.
0: A la Copa Catalunya masculina de waterpolo, partits dels quarts de final, 2 partits d'anada, Mataró 8, Barcelona 14 i Terrassa 19, Rubí 11, un partit de tornada, Atlètic Barceloneta 21, Sant Andreu 8, el Barceloneta s'ha classificat d'aquesta manera per les semifinals. Jugaran aquestes semifinals contra el guanyador del Terrassa Rubí.
1: Tresca Info.

El govern suspèn les classes i restringeix aquest dimecres la mobilitat a les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès pel risc de pluja torrencial. També suspèn l'activitat sanitària no urgent i recomana el teletreball. Es preveuen xàfecs localment molt intensos que poden superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions de 90 litres en 3 hores. La vaga dels docents el primer dia de curs ha tingut un seguiment baix, ha estat del 12% segons dades del govern i del 30% segons el sindicat USTEC. La consellera ha anunciat, encara sense data, un debat ampli amb tota la comunitat educativa i insisteix que amb els sindicats només s'hi han de tractar qüestions laborals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana comparèixer el 23 de setembre al Parlament per informar de les proves PISA enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i amb un inici de curs convuls per aquesta vaga de docents. 12 països, entre els quals hi ha Espanya i el Regne Unit, vetaran els productes produïts als assentaments jueus a Cisjordània. La mesura busca pressionar Israel per la seva política expansionista contra els palestins. Com a represàlia, el govern de Netanyahu ha anunciat el

0: tancament del Consolat Britànic a Jerusalem. Detinguts dos menors més en relació a la mort violenta d'un home a Manresa la setmana passada. Els joves arrestats tenen 16 anys i amb aquestes detencions ja són 4 les persones detingudes pels fets. Els altres menors arrestats estan en un centre d'internament. El Suprem suspèn cautelarment el dret de vot dels milers de nacionalitzats per la coneguda com a llei d'anets, impulsada pel govern espanyol. L'alt tribunal ha avalat la petició de Vox i retira als descendents estrangers d'exiliats per la Guerra Civil la possibilitat de votar quan falta menys d'un any per les eleccions generals. 3Cat estrena la nova temporada amb novetats de ficció, nous drets esportius, el rellançament del Super 3 i l'aposta per l'actualitat per consolidar el paper de Catalunya Ràdio i TV3 com a referència informativa. Entre els programes nous destaquen el que conduirà Ramon Pellicer, Vèrtex, i una nova versió de Nervi, ara presentat per Clara Molins. Esports.
1: El Barça debuta a la Champions aquest dimecres a 7:15 al Camp Nou contra el Feyenoord. Eric García no jugarà per sanció. Lamine Yamal ha reconegut que veu l'equip capacitat per guanyar-la. El Madrid ha debutat en aquesta Champions amb victòria 2-1 contra l'Inter de Milà. Mbappé i Valverde a la primera meitat han fet els gols dels blancs que han acabat patint al tram final. I Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri se situen entre els 30 candidats a guanyar la pilota d'or. El Barça femení hi col·loca 6 futbolistes, Graham Hansen, Patrick Guijarro, Eva Peyor, Clàudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks.
0: I el temps, dimecres, canvi de temps contundent. Ja de matinada cauran alguns primers ruixats localment intensos, més de 40 mil·límetres en 30 minuts, entre el Penedès i el Vallès Occidental. També podran afectar moltes comarques interiors i del litoral i el prelitoral. Tramuntana i mestral, els dos extrems i descens molt marcat de la temperatura.
2: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Aquest dimecres el govern suspèn tota l'activitat educativa a les escoles, l'activitat universitària a la UAB i també queda restringida la mobilitat en 5 comarques pel risc de pluges torrencials, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès. Són només algunes de les mesures que ha decretat el govern a les comarques on el risc per inundacions serà de 5/6. Les ha anunciat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa, suspendre també aquella activitat sanitària que no és urgent.
0: Protecció Civil, que ha activat en alerta el Pla Inuncat, fa una crida a extremar la prudència i a evitar qualsevol desplaçament innecessari. Són declaracions d'Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil al Catalunya Nit.
4: Poden haver-hi pluges localment intenses. Per tant, siguem curosos no només en aquestes comarques, sinó que quasi bé arreu del territori, on hi ha menys probabilitat que hi hagi pluges, és cap a la zona de l'oest, però quasi bé tot el territori té amb algun grau alguna probabilitat que pugui tenir pluges intenses.
0: De fet, per evitar els desplaçaments també s'ha limitat l'activitat judicial i algunes universitats, com la UPF o la UBIC, també han demanat als treballadors i estudiants d'aquestes zones que evitin els desplaçaments. El Servei Meteorològic preveu xàfecs localment molt intensos que començaran aquesta matinada i que poden deixar fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions al sector central i prelitoral de 90 litres en 3 hores. La pertorbació avançarà al llarg del dia d'oest a est i també deixarà mala mar a l'Alt Empordà. La temperatura general baixarà entre 5 i 10 graus.
2: 3Cat Info.
0: La vaga educativa d'aquest dimarts, el primer dia de curs per a més d'un milió d'alumnes catalans, ha tingut un seguiment baix. Segons el Departament d'Educació, ha estat del 12%, mentre que el sindicat majoritari USTEC l'ha elevat fins al 30%. La mobilització s'ha fet de manera descentralitzada. A primera hora del matí, els docents han fet talls de trànsit als accessos de Barcelona i també les principals carreteres del país i en alguns punts de la xarxa ferroviària, com l'alta velocitat a l'estació de Lleida Pirineus. A Barcelona, la manifestació ha aplegat gairebé 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. Des dels diversos punts del país, els manifestants denunciaven que el curs ha començat amb les mateixes mancances que l'anterior.
5: Ens ha costat una mica aquesta decisió, si avui o no avui, però és el missatge. No comença el curs amb normalitat.
6: Estem al 6% d'inversió del PIB d'educació perquè el país funcioni.
7: Hem començat el curs igual que estàvem el curs passat, amb les mateixes ràtios, amb manca d'aules d'acollida.
8: No hi ha manera d'ampliar els pressupostos, no hi ha manera de tenir una escola pública de qualitat.
0: Mentrestant, el distanciament entre el Departament d'Educació i els sindicats continua sense moure's ni un mil·límetre. La consellera Esther Niubó ha demanat un debat ampli amb tota la comunitat educativa i insisteix que amb els sindicats la negociació s'ha de cenyir a qüestions estrictament laborals.
9: Però estem parlant de qüestions puntuals que tenen a veure amb temes estrictament salarials i laborals, que és lògic que parlem amb els sindicats. Però altres qüestions que són de sistema les hem de poder debatre amb tota la comunitat educativa. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys. I això passa per parlar del model d'educació inclusiva, d'acollida, de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
0: Una trobada amb representants de direccions, docents, famílies i entitats pedagògiques que encara no té data. I encara en educació, els alumnes espanyols s'enfonsen a l'informe PISA i obtenen els pitjors resultats de la història. La caiguda més preocupant és en matemàtiques i, sobretot, en comprensió lectora, on el retrocés és global per l'efecte de les pantalles. Els resultats de Catalunya no són vàlids per l'error del Departament d'Educació en excloure de les proves més alumnes dels permesos. Madrid, Dani Sainz de Aja.
10: Fa 10 anys que Espanya se situa per sota de la mitjana a l'informe PISA, però ara la caiguda ha estat en picat. Els alumnes de quart d'ESO retrocedeixen 8 punts en ciències, 16 en matemàtiques i 23 en lectura, cosa que equival a un curs escolar complet. La caiguda és més gran encara entre els alumnes amb millors condicions socioeconòmiques. La ministra d'Educació, Milagros Tolón, reconeix la desfeta i pren nota.
11: Que hay que reforzar algo que es fundamental, que es la lectura, porque si no hay una comprensión lectora, automàticament no sabremos resolver ningún problema, ni de matemàtiques, ni de física, ni de química.
10: El ministeri s'agafa al fet que la caiguda és global, afecta tant els països asiàtics com el Japó i Corea, que lideren la prova, com potències europees com Alemanya i França. Un retrocés accentuat per l'ús de les pantalles, segons el coordinador de l'informe PISA, Tue Hallgren.
12: En general, si un text és més llarg de 400 paraules, bàsicament el que cap en una pantalla, és on veiem les dificultats dels alumnes. Hi ha molts indicis que això és més un repte de tota la societat.
10: Com ja es va dir, Catalunya queda fora de l'informe perquè es van excloure un de cada quatre alumnes, més del que es permet. Amb tot, sí que s'han publicat els resultats, però no es poden tenir en compte. Les males notes de l'últim informe del 2022 ja van fer saltar totes les alarmes.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana comparèixer el dia 23 de setembre al Parlament per informar dels resultats de les proves PISA. Aquest dimecres la cambra tancarà la data del ple. La petició d'Illa arriba enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i per la vaga de professors que ha marcat l'inici de curs. Sentim Jordi Turull, de Junts, la republicana Esther Capella, Jessica Albiach, dels Comuns, i la copaire Pilar Castillejo.
13: A l'informe PISA, com algun altre episodi ha passat a Catalunya, ens han fet sentir una mica de vergonya com a país. Jo crec que aquí el que hi ha és un gran nivell d'incompetència. I llavors el que no pot ser, la consellera, jo crec que la consellera per ella mateixa hauria d'haver plegat.
14: Que es donin les explicacions pertinents. I si no són satisfactòries, Esquerra Republicana demanarà el que calgui. I si cal demanar responsabilitats, les demanarem.
15: I jo crec que és el moment de que siga el govern que, en lloc de demanar treves, es posa les piles, actue i reaccione, perquè estem en una crisi profunda educativa.
16: Ho diem clarament. La consellera Niubó ha d'emitir, no per les proves PISA només. Comencem amb les mateixes errades de cada curs. No ha estat capaç de resoldre el conflicte educatiu.
0: La consellera d'Educació no ha volgut valorar els resultats de les proves PISA perquè assegura que no són reals i perquè seria fer política ficció. Esther Niubó ha avançat que continuaran reforçant les mesures per millorar el coneixement de les matemàtiques i la comprensió lectora.
9: O sigui, el que estem plantejant és un debat constructiu de país sobre l'educació, on el tema, per exemple, que avui mencionàvem, no?, de la recuperació, de la possible recuperació de lectures obligatòries, per tenir aquests referents compartits, que en una societat creixentment fragmentada, no?, molt motivada per aquestes xarxes socials, per aquests algoritmes ràpids, fa que sigui més complicat, ha de ser fruit d'aquest nou consens.
0: Mentrestant, els experts apunten com a causes d'aquests mals resultats, de manera generalitzada, a l'impacte de l'aturada per la pandèmia i a l'ús de les pantalles, les xarxes socials i la intel·ligència artificial. Uns factors que han perjudicat la comprensió lectora. I per això, el catedràtic de Polítiques Educatives de la UP

0: PF i analista de l'OCDE, Francesc Padró, ha explicat a Catalunya Ràdio la manera de millorar els resultats.
1: Com més llegeixes, millor escrius, i com millor escrius, millor t'expresses oralment també, doncs no hi ha altra manera que justament practicant, i això vol dir dedicar més espai a la lectura, fins i tot diria a la lectura en veu alta, des de ben petits.
0: Padró assegura que els bons resultats dels països asiàtics s'expliquen perquè hi impera la cultura de l'esforç i el respecte a l'autoritat. 3CAT Info. 3CAT Info. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més presumptament relacionats amb la mort violenta d'un home a Manresa la setmana passada. Els fets van passar la matinada de dimarts, quan Manresa tancava la festa major. Els equips d'emergència van rebre l'avís d'un home ferit de gravetat a la via pública i quan van arribar-hi no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos van detenir l'endemà dos joves de 15 i 16 anys que ara són en un centre d'internament per a menors. I aquest dimarts també a Manresa han detingut dos menors més de 16 anys. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté oberta la investigació. Dues persones estan ferides greus i un centenar han hagut de ser desallotjades per una explosió, probablement de gas, en un local comercial de Cerdanyola del Vallès. La deflagració ha estat en una joieria al carrer Sant Antoni per causes que s'investiguen i ha fet caure el sostre del local i, per tant, ha afectat l'habitatge que té just al damunt. Una de les persones ferides és una dona que ha estat traslladada a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, mentre que l'altre és un home que està ingressat al Vall d'Hebron de Barcelona. Gerard Valls és cap d'intervenció dels bombers.
2: L'explosió s'ha produït en uns baixos i l'afectació ha sigut en aquests baixos i en la vivenda que havia a sobre d'aquests baixos. Sembla ser que alguna víctima era una veïna de l'edifici, era una persona veïna, i l'altra persona està relacionada amb l'activitat del local.
0: Els bombers han desallotjat preventivament el bloc afectat i els dos adjacents, després de revisar-ne l'estructura, s'ha permès el retorn dels veïns afectats, a excepció dels baixos i del primer pis de l'edifici sinistrat.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Tribunal Suprem frena el govern de Pedro Sánchez i suspèn el dret de vot dels estrangers, descendents d'espanyols exiliats per la Guerra Civil. Els jutges han donat la raó a Vox i el govern espanyol denuncia que retira el dret de vot de milers de persones a pocs mesos de les eleccions. Madrid, Paula Brujats.
4: És un altre revés del Suprem al govern espanyol. Vox va portar la llei de nits als tribunals assegurant que Pedro Sánchez volia alterar el cens electoral, un argument compartit pel Partit Popular que ara celebra la decisió del Suprem.
5: Porque el gobierno pretendía con todo el descaro alterar las elecciones generales para que Sánchez se perpetuara en el poder.
4: I la decisió deixa en l'aire el vot de més de 2,5 milions de persones a l'estranger que han demanat la nacionalitat espanyola a través de la llei de nets. El Suprem, de moment, paralitza el registre al cens de la majoria i avisa que només podran votar si acrediten que són fills o nets d'exiliats, de represaliats del franquisme. La decisió és provisional i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho critica.
6: Le pido respetuosamente al Tribunal Supremo que cuanto antes, lo antes posible y en todo caso antes de los procesos electorales de 2027, resuelva el fondo de esta cuestión, porque estamos hablando de lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto.
4: La decisió arriba en ple compte enrere per a les eleccions espanyoles. El Suprem haurà de dictar sentència per confirmar la decisió, però de moment ja ha frenat les inscripcions al cens electoral.
0: I el jutge Peinado li ha comunicat a Begoña Gómez, la dona del president espanyol, que li obrirà judici oral per malversació i tràfic d'influències. Aquest dimarts al vespre s'ha celebrat l'audiència que les defenses de Gómez i també de la seva assessora havien intentat ajornar. Aquest és el tràmit que el jutge havia de fer abans de fixar data per al judici, que farà seure Begoña Gómez al banc dels acusats per, presumptament, haver-se aprofitat de ser la parella de Pedro Sánchez per aconseguir la càtedra a la Universitat Complutense de Madrid. En un altre front judicial, en el cas Plus Ultra, un altre exdirigent de l'aerolínia rescatada pel govern espanyol també ha declarat que van pagar l'1% del rescat al grup Zapatero, en referència a l'expresident espanyol i al seu entorn. Ha explicat a la jutge que l'expresident espanyol els va oferir ajuda.
3: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
7: molt i molt pendents avui dels ruixats, les tempestes que descarreguen i que continuaran descarregant de cara a les properes hores, sobretot aquesta matinada, primera hora d'aquest dimecres, amb avisos de nivell 5 sobre 6, al Baix Penedès, al Penedès i també al Garraf, i que de cara a les 8-9 del matí s'incrementarà també cap al Baix Llobregat i Vallès

0: occidental. Ruixats, tempestes localment intenses, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. Poden anar acompanyades de temps violent, de ventades, de calamarsa, de pedra. Per tant, molta precaució, i no només en aquestes 5 comarques, sinó també en tot aquest sector del litoral i del prelitoral, Catalunya Central, Prepirineu, avisos de nivell alt o molt alt en aquestes comarques. Precipitacions intenses, vent que bufarà amb intensitat, tramuntana i mestral als dos extrems, mala mar a la Costa Brava i una refrescada general. Aquest descens contundent del termòmetre que notarem aquest migdia. Baixaran 8-10 graus a moltes comarques. Deixarem enrere els 40 com a valor més alt i costarà d'arribar aquest dimecres als 30 graus.
1: 3CAT Info.
2: Més qüestions. Una dotzena de països prohibiran la importació de productes produïts als assentaments jueus a Cisjordània. Entre aquests països hi ha Espanya, que ja prenia mesures semblants, i el Regne Unit, França i el Canadà, que s'uneixen per pressionar Israel per la seva política expansionista contra els palestins. L'executiu britànic ha anat més enllà i ha acusat el govern de Netanyahu de fer els ulls grossos davant de la neteja ètnica perpetrada pels colons jueus. Londres, Quim Olivares.
3: El govern britànic prohibeix importar productes provinents dels assentaments jueus en territoris ocupats des del 1967 a Cisjordània i acusa el govern israelià de complicitat en la neteja ètnica per part dels colons. Sentim el ministre d'Exteriors, Ed Miliband, al Parlament.
4: El govern britànic està d'acord que hi ha una neteja ètnica de palestins en zones de Cisjordània perpetrada per colons terroristes i massa sovint el govern israelià ha fet els ulls grossos davant d'això i pitjor encara. Alguns dels seus membres han fet declaracions i han pres mesures per donar suport als desplaçaments forçats de palestins.
3: Miliband ha explicat que les sancions s'han adoptat de manera conjunta amb altres estats.
4: Puc dir a la cambra que avui França i el Canadà anuncien, juntament amb la Gran Bretanya, que també prohibiran la importació de béns per assentaments il·legals i s'uneixen així als Països Baixos, Irlanda, Bèlgica, Espanya i Noruega.
3: Miliband, els pares del qual es van exiliar al Regne Unit, fugint de la persecució nazi, insisteix que la mesura no va contra el poble israelià, sinó contra el seu govern.
4: Estic orgullós de ser jueu i del meu suport incondicional a l'estat d'Israel i no hi ha cap contradicció entre això i el meu suport a l'estat de Palestina.
3: El govern britànic és partidari de la creació de dos estats, a Israel i a Palestina, i demana el desmantellament total de Hamas, però recorda que combatre'l no justifica les accions d'Israel a Gaza.
2: Israel no ha trigat a contestar i ja ha pres represàlies especialment dures amb el Regne Unit. Ha anunciat, entre d'altres, que tancarà el consolat britànic a Jerusalem. Anem ara, doncs, cap a Jerusalem. Jordi Bresco.
5: La resposta israeliana ha arribat immediatament amb quatre mesures. La principal, la de tancar el consolat britànic a Jerusalem Est, però també la de prohibir l'entrada al país a 11 membres del Parlament britànic, inclòs l'exlíder laborista Jeremy Corbyn, expulsar els membres britànics del centre que coordina l'alto al foc a Gaza i, per últim, expulsar també els soldats britànics que estaven entrenant les forces de seguretat de l'autoritat palestina. Ho ha anunciat el ministre d'Exteriors israelià Gideon Sar, visiblement enfadat per les paraules del seu homòleg britànic, a qui ha acusat de mentir escandalosament i de representar un govern hostil amb Israel. Sar, a més, ha enviat un avís per a navegants.
6: El missatge és clar per qui actuï en contra d'Israel. Israel actuarà en contra seva i perdrà la influència i rellevància en aquesta regió. Les mesures en contra d'Israel no quedaran sense resposta.
5: Paraules, òbviament, dedicades als altres països que s'han sumat a la iniciativa, entre els quals Espanya.
2: I també us expliquem que Benjamin Netanyahu va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas per part del president dels Emirats Àrabs 10 dies abans de l'atac del 7 d'octubre del 2023, segons una investigació que ha publicat un diari israelià. Segons un altre mitjà del país, Netanyahu va rebutjar a menys d'una setmana de l'atac la informació dels seus serveis secrets que li recomanaven que assassinés l'aleshores líder de Hamas. Tornem a Jerusalem. Jordi Bresco.
5: És una informació publicada al diari Haaretz i que ha provocat que els principals rivals de Netanyahu de cara a aquestes properes eleccions del mes vinent hagin sortit en tromba a demanar explicacions i a exigir una investigació independent d'aquells fets, que és una opció que Netanyahu fins ara sempre ha anat posposant. De fet, el que diu aquesta informació és que Netanyahu no hauria comunicat aquesta informació que va rebre del president d'Emirats Àrabs a ningú, tot i que, segons el Haaretz, aquest president dels Emirats Àrabs hauria insistit durant 45 minuts de conversa telefònica de la importància del que li estava explicant. Una altra informació de part del

0: Jerusalem Post és que Netanyahu va rebutjar la recomanació dels seus serveis secrets d'assassinar l'aleshores líder de Hamas, Yahya Sinwar, a menys d'una setmana del 7 d'octubre. Tot plegat, òbviament, crea encara més ombres sobre l'actuació de Netanyahu en relació a aquells atacs, i és que la setmana passada el primer ministre israelià va arribar a dir que aquell dia no va poder fer-hi més perquè els seus oficials de seguretat el van despertar massa tard i que a sobre van fer de manera deliberada.
1: Més notícies. A les portes de la Diada, l'Assemblea Nacional Catalana reclama a tots els independentistes que s'uneixin i es rebel·lin davant del catitlla de retrocés escandalós del país. El president de l'ANC, Josep Vila, i tots els seus predecessors han fet una crida per fer d'aquest 11 de setembre un punt d'inflexió després d'anys marcats per la repressió, les divisions i la desmobilització.
2: Implicar-se perquè el moment ens mostra nítidament que cal rebel·lar-se contra un deteriorament constant dels estàndards del nostre sistema de benestar, degut a la manca d'autogovern, mentre patim un espoli escandalós.
1: Aquest divendres s'han convocat manifestacions a Barcelona, Girona i Amposta amb el lema «Hi soc, hi som, pel present i pel futur, independència». I els actes institucionals de la Diada han començat aquest dimarts. El govern ha entregat la medalla d'or de la Generalitat a la física Caterina Viscari, després de 12 anys al capdavant del sincrotró Alba i el cuiner Ferran Adrià, referent mundial de la gastronomia.
3: Catalunya m'ha permès desenvolupar un projecte professional extraordinari i participar en una aventura científica que ha marcat la meva vida.
4: He de sentir molt reconeixement, però cap m'ha fet tant il·lusió com aquest.
1: I el president Salvador Illa els ha definit així.
5: Són transformadors de la realitat i són uns visionaris.
1: També ha agraït la projecció internacional que han fet de Catalunya.
6: 3Cat Info.
1: 3Cat estrena la temporada 2026-2027 amb novetats de ficció, nous drets esportius, el rellançament del Super 3 i l'aposta per l'actualitat per consolidar el paper de Catalunya Ràdio i TV3 com a referència informativa. La programació s'ha presentat aquest dimarts en un acte a l'Ideal Montjuïc. Aquesta tardor es reforça l'estratègia digital de 3Cat amb l'obertura de canals temàtics a YouTube per adaptar-se als hàbits de consum audiovisual actuals. 3Cat arrenca una nova temporada mantenint la llengua i el servei públic com a pilars bàsics. Sentim la presidenta de la CCMA, Rosa Romà.
7: Perquè realment és un moment que estem vivint que és molt estratègic, el consum s'ha diversificat enormement i per tant hem de portar el català allà on, si no hi som nosaltres, hi ha realment molt poca presència català. I crec que ho estem fent molt bé i que aquesta temporada també sorprendrem a tot el públic i a la nostra audiència, especialment amb continguts de moltíssima qualitat.
1: Ramon Pellicer es posa al capdavant del programa Vèrtex, que es podrà veure els diumenges després del 30 minuts, i Clara Molins presentarà el programa Nervi.
8: Amb algunes novetats i algunes cares noves, veus noves, gent que ens interessa molt el seu punt de vista de la cultura i del món, com per exemple la Maria Rovira, l'Oia Sherman, que ha publicat un llibre fantàstic que es diu Irlanda. Amb ella estudiarem i analitzarem el fons de l'origen de les paraules, que ella és una apassionada d'això. També tindrem la Jana Jubert com a prescriptora cultural, que ens intentarà copsar una mica de què es parla els fenòmens culturals allà on la nostra mirada no arriba.
1: La Travessa VIP estarà presentada un cop més per Laura Escanes, però aquesta vegada amb 16 concursants de l'Star System català.
6: Esports.
1: Amb Joan Fitó.
9: El Barça arrenca la Champions aquest dimecres a 3:15 al Camp Nou contra el Feyenoord en la tercera temporada de Hansi Flick a la banqueta blaugrana. La Lliga de Campions és el principal somni.
10: A la fi, cada gran equip, cada gran club somia amb això, perquè aquesta és la millor competició. Tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí llarg i tot just acabem de començar i ho hem de demostrar, no només a la Champions League, també a la Lliga, i això és el que volem fer.
9: De la Champions també n'ha parlat Lamine Yamal.
11: Sí, jo crec que no hi ha més motivació que dir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
9: Eric García es baixa per sanció. Aquest Barça Feyenoord juga a tres quarts de set i des d'una hora abans...

els pots sentir a la TDT de Catalunya Ràdio. Aquest dimarts, precisament, ha arrencat la Champions, s'han disputat 6 partits, destaca la victòria del Real Madrid per 2-1 contra l'Inter de Milà. Els blancs han aprofitat

0: jugadores presionar.
1: Eso ha funcionado.
0: Es trabajo y el gol de Valverde es trabajo. Ah, no solo críticas, alguna cosa bien a nosotros.
2: També jugats aquest dimarts, AEK d'Atenes 1, LASK 0, Bruges 2, Aston Villa 3, Borussia de Dortmund 3, Villarreal 2, Lilla 2, Betis 3, amb dos gols del català Marc Bartra, i Porto 0, Manchester City 2.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Encara en futbol, el Barça ha situat Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri entre els candidats a guanyar la pilota d'or com a millor jugador. També hi ha els ex-blaugranes Lionel Messi i Ferran Torres, també el català del Real Madrid Marc Cucurella. El Barça femení també domina en el llistat de 30 nominades amb 6 futbolistes: Graham Hansen, Patrick Guijarro, Eva Peyor, Clàudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks, més les ex-jugadores del Barça, Alexia Putellas i Mapi León. També hi és en aquesta llista Mariona Caldentei. El dilluns 26 d'octubre s'entregaran els diferents premis en una gala a Londres. I en bàsquet, el Barça ha presentat a la vegada les 11 incorporacions d'aquest estiu. El també nou director esportiu, Xevi Pujol, explica com ha confeccionat la plantilla.
4: Ha sigut un estiu molt intens pel club, amb molts canvis en totes les àrees, on tenim doncs aquests 11 jugadors que responen a un perfil atlètic, amb cames fresques, bona mentalitat, amb ganes de créixer, d'adaptar-se quan abans a totes les, característiques noves doncs, que té la Lliga ACB, que té l'Eurolliga.
2: En bàsquet, aquest dimecres també comença la Lliga Catalana amb dos partits: l'Ilerna Lleida Azisa Joventut i l'Andorra Quinzenàs Manresa. I el Barça d'handbol ha anunciat l'ampliació del contracte del tècnic Carlos Ortega fins al 30 de juny del 2031. I en ciclisme, quart triomf a l'esprint en aquesta edició de la Vuelta per a Matthew Brennan, al Balear. Enric Mas segueix de líder amb 2 minuts i 6 segons de marge sobre l'austríac Gol.
3: Són dos quarts de dues.

0: Principals informacions a aquesta hora. El govern suspèn les classes i restringeix aquest dimecres la mobilitat a les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès pel risc de pluja torrencial. També suspèn l'activitat sanitària no urgent i recomana el teletreball. Es preveuen xàfecs localment molt intensos. La vaga dels docents el primer dia de curs ha tingut un seguiment baix del 12%, segons dades del govern, i del 30%, segons el sindicat USTEC. La consellera ha anunciat encara sense data un debat ampli amb tota la comunitat educativa. A partir d'ara us explicarem que Brussel·les presenta aquest dimecres la primera llei per fer front a la crisi de l'habitatge a la Unió Europea. Vol unificar criteris per regular lloguers turístics, però també evitar que les administracions intervinguin excessivament al mercat. Parlarem dels nous contractes de treball que hauran de detallar el salari base, els complements i les variables, les jornades i els torns, o els criteris per modificar els horaris segons la normativa aprovada pel govern espanyol. I ens fixarem en que Plataforma per la Llengua denuncia la falta d'implicació del govern de la Generalitat en el Pacte pel Català. L'entitat reclama que només s'han executat completament el 38,8% de les mesures previstes per al 2025.
1: Esports.
0: Joan Fitó, què destaquem?
2: Que el Madrid ha debutat a la Champions amb victòria 2-1 contra l'Inter de Milà, gols d'Mbappé i Valverde. El Barça ha debutat aquest dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord.
0: I el temps, dimecres, canvi contundent. Ja de matinada cauran alguns primers ruixats localment intensos, més de 40 mil·límetres en 30 minuts, entre el Penedès i el Vallès Occidental. També podran afectar moltes comarques interiors i del litoral i el prelitoral. Tramuntana i mestral, els dos extrems, i descens molt marcat de la temperatura. Aquest dimecres el govern suspèn tota

0: L'activitat educativa a les escoles, l'activitat universitària a la UAB i també queda restringida la mobilitat en 5 comarques pel risc de pluges torrencials, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès. Són només algunes de les mesures que ha decretat el govern a les comarques on el risc per inundacions serà de 5 sobre 6. Les ha anunciat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
1: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa, suspendre també aquella activitat sanitària que no és urgent.
0: Protecció Civil, que ha activat en alerta el Pla Inuncat, fa una crida a extremar la prudència i evitar qualsevol desplaçament innecessari. Són declaracions d'Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, al Catalunya Nit.
2: Poden haver-hi pluges localment intenses. Per tant, siguem curosos no només en aquestes comarques, sinó que quasi bé arreu del territori, on hi ha menys probabilitat que hi hagi pluges, és cap a la zona de l'oest, però quasi bé tot el territori té amb algun grau alguna probabilitat que pugui tenir pluges intenses.
0: De fet, per evitar els desplaçaments, també s'ha limitat l'activitat judicial i algunes universitats, com la UPF o la UBIC, també han demanat als treballadors i estudiants d'aquestes zones que evitin els desplaçaments. El Servei Meteorològic preveu xàfecs localment molt intensos que començaran aquesta matinada i que poden deixar fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions al sector central i prelitoral de 90 litres en 3 hores. La pertorbació avançarà al llarg del dia d'oest a est i també deixarà mala mar a l'Alt Empordà. La temperatura general baixarà entre 5 i 10 graus. La vaga educativa d'aquest dimarts, el primer dia de curs per més d'un milió d'alumnes catalans, ha tingut un seguiment baix. Segons el Departament d'Educació, ha estat del 12% i el sindicat majoritari USTEC l'ha elevat fins al 30%. Una mobilització que s'ha fet de manera descentralitzada. A primera hora del matí, els docents han fet talls de trànsit als accessos de Barcelona, també a les principals carreteres del país, i en alguns punts de la xarxa ferroviària, com l'alta velocitat a l'estació de Lleida Pirineus. A Barcelona, la manifestació ha aplegat gairebé 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. Des dels diversos punts del país, els manifestants denunciaven que el curs ha començat amb les mateixes mancances que l'anterior.
3: Ens ha costat una mica aquesta decisió, si avui o no avui, però és el missatge. No comença el curs amb normalitat.
4: Necessitem el 6% d'inversió del PIB d'educació perquè el país funcioni.
5: Hem començat el curs igual que estàvem el curs passat, amb les mateixes ràtios, amb manca d'aules d'acollida.
6: No hi ha manera d'ampliar els pressupostos, no hi ha manera de tenir una escola pública de qualitat.
0: Mentrestant, el distanciament entre el Departament d'Educació i els sindicats continua sense moure's ni un mil·límetre. La consellera Esther Niubó ha demanat un debat ampli amb tota la comunitat educativa i insisteix que amb els sindicats la negociació s'ha de cenyir a qüestions estrictament laborals.
7: Però estem parlant de qüestions puntuals que tenen a veure amb temes estrictament salarials i laborals, que és lògic que parlem amb els sindicats, però altres qüestions que són de sistema les hem de poder debatre amb tota la comunitat educativa. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys, i això passa per parlar del model d'educació inclusiva, d'acollida, de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
0: Una trobada amb representants de direccions, docents, famílies i entitats pedagògiques que encara no té data. I també hem visitat una escola rural, la de Bovera, les Garrigues. El centre té 16 alumnes matriculats, tot i que aquest dimarts han començat la meitat. Lleida, Pere Joan Álvarez.
8: 8 nens i nenes, la majoria amb moltes ganes de tornar a les aules. Sentim el Pere i la seva mare, la Montse.
9: Trobàveu a faltar els companys?
10: Bastant.
9: Clar, ells volien començar ahir. I els vaig dir no, ahir no, perquè era festa. Dic, dimarts tampoc, dic que hi ha vaga. I em van dir no, per aquí no. Diu, aquesta no la fem. Dic, bueno, posau cap a l'escola.
8: Les mestres de serveis mínims portaven les samarretes grogues reivindicatives dels docents. Una d'elles és la Xènia.
11: Nosaltres tenim la sort que som una escola petita, però tot i així també estem tenint retallades pel que fa a mestres. Reclamem igualment, com la resta de companys i companyes, que ens donin més recursos, no només físics, sinó també materials.
8: Tot i això, les famílies valoren molt la proximitat d'una escola rural. L'Ània, originària de Barcelona, hi porta els seus dos fills.
12: Arriba molt més, no? L'educació, poden estar molt més per cada un d'ells. És com una família, al final, i estem molt contents.
8: Un curs que ha començat amb els ventiladors encesos.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Aquest dimecres, la Comissió Europea presentarà la seva primera llei per fer front a la crisi de l'habitatge. La normativa permetrà regular els lloguers turístics i la compra de segones residències en zones d'habitatge tensionat. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
1: La llei serà de compliment opcional només per als governs que vulguin intervenir en el mercat, ja siguin estats, regions o ajuntaments. D'una banda, Brussel·les els donarà més cobertura legal davant de possibles demandes judicials de propietaris o patronals immobiliàries. Però d'altra banda, la Comissió Europea també fixarà nous límits i requisits a les administracions que regulin la habitatge. D'entrada, per considerar que una zona és tensionada, caldrà que el preu mitjà de l'habitatge sigui 8 cops més elevat que la renda mitjana dels habitants. Per restringir el lloguer turístic, les administracions hauran de demostrar de forma específica que els contractes de curta durada són perjudicials i qualsevol limitació haurà de ser proporcional per evitar que les mesures siguin més restrictives del compte. Tot plegat ho hauran de validar després el Parlament Europeu i els Estats.
0: L'Ajuntament de Barcelona considera que la proposta de llei de la Comissió Europea avala les seves polítiques d'habitatge i, en particular, la decisió del govern Collboni d'eliminar pisos turístics de la ciutat a partir del 2028. La primera tinenta d'alcaldia de Barcelona, Laia Bonet, destaca que Brussel·les permet intervenir a les zones tensionades.
2: Reconeix que en aquestes àrees la presència de pisos turístics redueix la disponibilitat de pisos per viure-hi i, per tant, habilita els governs a prendre mesures per poder garantir aquest ús residencial.
0: En canvi, la patronal de pisos turístics a Pertur ho veu diferent i entén que la Comissió Europea posa límits a l'Ajuntament de Barcelona per restringir la seva activitat. La seva presidenta és Marian Muro.
3: Era una normativa que va establir unes normes generals sense cap tipus de coneixement, d'anàlisi de cadascuna de les situacions locals, etc. Què et ve a dir? Pues et ve a dir que tu no pots fer el que vulguis.
0: La patronal interpreta que abans d'acabar amb les llicències turístiques residencials, les administracions han d'esgotar primer altres vies per garantir l'accés a un habitatge assequible, com construir pisos públics de forma continuada. Els nous contractes de treball hauran de recollir més condicions laborals que fins ara. Hi hauran de constar, per exemple, el salari base, els complements i les variables, les jornades i els torns, o els criteris per modificar els horaris, entre altres conceptes. També es preveu que els treballadors amb un contracte en vigor puguin demanar tota aquesta informació i que l'empresa els hi hagi de facilitar en el termini d'un mes. Yolanda Díaz, vicepresidenta segona i ministra de Treball, ha justificat la necessitat d'aquesta normativa, que haurà d'entrar en vigor abans de final de mes.
4: Es muy importante, el 75% de las empresas cometen irregularidades.
0: En declaracions al Catalunya Nit, l'advocada laboralista Eugènia Prados ha aclarit que la reforma no augmenta els drets laborals.
5: Aquesta nova norma no és que doni necessàriament més drets, perquè no els dona, sinó que dona drets d'informació i de que les persones estiguin més preparades, siguin més conscients i tinguin més coneixements per dir, escolta, no, per aquí no passo o això no ho vull.
0: La normativa també endureix els períodes de prova, que no es podran allargar més de 6 mesos. Caldrà que les empreses detallin en què consisteix i què cal per superar-lo. A més, les companyies hauran d'informar els empleats si fan servir algoritmes informàtics per prendre decisions laborals, com assignar tasques, la promoció professional o l'extinció de contractes, i també els criteris amb què funcionen aquests algoritmes.
6: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: L'ex-cancellera alemanya Angela Merkel ha tret importància al fet que els partits polítics facin un cordó sanitari a l'extrema dreta per evitar que puguin governar, com pot passar a l'estat de Saxònia-Anhalt. L'antiga líder de la CDU creu que les formacions s'haurien d'obsessionar més en els propis programes que ha creat allà Fox, però en tot cas s'ha declarat commocionada per la victòria d'Alternativa per Alemanya en aquest land.
7: Això és un punt d'inflexió, un autèntic punt d'inflexió que estem vivint en la història de la República Federal d'Alemanya. I ara, per dir una cosa una mica més emocional, em sagna el cor. A mi, com a membre de la CDU, em sagna el cor. Realment ho he de dir.
8: Das muss ich wirklich sagen.
0: I és que precisament la CDU està en el punt de mira per la victòria de l'extrema dreta Saxònia-Anhalt. A més dels seus mals resultats, als conservadors se'ls ha obert un debat intern sobre què s'ha de fer amb Alternativa per Alemanya i si algun diputat transfuga li podria donar suport. Aquest dimarts han arrencat les negociacions per formar govern, però el partit guanyador no té la majoria absoluta i la resta de formacions no poden, per ara, conformar una opció alternativa. I encara en plana internacional, el president

0: dels Estats Units, Donald Trump ha demanat per telèfon al seu homòleg rus, Vladimir Putin, que posi fi a la guerra a Ucraïna. Els dos dirigents han parlat durant una hora després d'un cap de setmana en què Trump ha intentat reprendre les negociacions a tres bandes amb un viatge dels seus enviats especials a Moscou i Kiev. Segons un assessor del Kremlin, Yuri Ushakov, Putin ha agraït a Trump els seus esforços i tots dos líders veurien bé una represa de les relacions econòmiques i comercials.
1: Donald Trump va expressar clarament la idea de la conveniència d'una fi ràpida del conflicte que obriria immediatament perspectives impressionants i a gran escala per al ple desenvolupament de les relacions entre els Estats Units i Rússia. Vladimir Putin va donar suport a aquest plantejament en el context del possible establiment d'una relació constructiva entre les dues grans potències.
0: Les negociacions per acabar amb la guerra d'Ucraïna estan congelades. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, s'ha mostrat disposat a fer una reunió a tres bandes aquest mateix mes de setembre, però Rússia considera que encara és massa aviat. El govern espanyol es disculpa per haver recollit informacions de gairebé 300 periodistes amb detalls sobre els mitjans per als quals treballen i el seu perfil ideològic. En alguns casos també s'hi afegeix si defensen posicions afins a l'executiu de Sánchez o si en són crítics. El document, elaborat per l'Oficina de Comunicació del Ministeri de l'Interior fa 2 anys i mig, té una finalitat consultiva, segons ha justificat el ministre Fernando Grande Marlaska, i sense intenció de censurar o limitar la feina de periodistes i mitjans.
2: Es un documento de trabajo simplemente para conocer y saber lo que se dice de la actuación y la actividad del ministerio. No tiene, según se me ha trasladado, y es así, ningún otro objetivo o finalidad.
0: Interior remarca que atén tots els mitjans de comunicació sense distinció de cap mena i respectant, diu, la pluralitat informativa.
3: 3Cat Info.
0: L'exconseller d'Agricultura, Josep Grau, ha mort aquest vespre als 80 anys, segons ha anunciat l'Ajuntament de Mollerussa, del qual en va ser alcalde. Grau va ser també president de la Diputació de Lleida, diputat al Congrés, i va estar al capdavant de la cartera d'Agricultura entre el 1999 i el 2003. De fet, va ser l'últim en ocupar aquest departament amb Jordi Pujol com a president. L'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, ha lamentat la mort de Josep Grau i li ha agraït els anys de dedicació al municipi.
3: El temps.
0: Moment per la previsió de Gemma Puig.
4: Molt i molt pendents avui dels ruixats, les tempestes que descarreguen i que continuaran descarregant de cara a les properes hores, sobretot aquesta matinada primera hora d'aquest dimecres, amb avisos de nivell 5 sobre 6 al Baix Penedès, al Penedès i també al Garraf, i que de cara a les 8-9 del matí s'incrementarà també cap al Baix Llobregat i Vallès Occidental. Ruixats, tempestes localment intenses, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. Poden anar acompanyades de temps violent, de ventades, de calamarsa, de pedra. Per tant, molta precaució. I no només en aquestes 5 comarques, sinó també en tot aquest sector del litoral i del prelitoral, Catalunya Central, Prepirineu, avisos de nivell alt o molt alt en aquestes comarques. Precipitacions intenses, vent que bufarà amb intensitat, tramuntana i mestral als dos extrems, mala mar a la Costa Brava i una refrescada general. Aquest descens contundent del termòmetre que notarem aquest migdia. Baixaran 8-10 graus a moltes comarques. Deixarem enrere els 40 com a valor més alt i costarà d'arribar aquest dimecres als 30 graus.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Una variant al sistema de control aeri ha provocat un caos aquest dimarts als aeroports del Regne Unit. S'han hagut de cancel·lar més de 600 vols i centenars més han tingut retards que en alguns casos han superat les 7 hores. La policia ha hagut d'intervenir després que els passatgers d'un avió de Ryanair encallat a l'aeroport de Gatwick han amenaçat de començar a baixar de l'aparell. Aquest ha estat un dels aeròdroms més afectats juntament amb el de Heathrow. El Servei Britànic de Trànsit Aeri ja ha donat per solucionada l'avaria, però reconeix que es mantindran les afectacions. British Airways ha emès un comunicat en què explica que la gravetat de la situació significa que tindrà un impacte en cadena. Moltes companyies, com Iberia, han cancel·lat els vols que tenien previstos per aquest dimecres amb origen o destí a Londres.

0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: La jutgessa que va instruir el cas de l'accident ferroviari del 2013 a Santiago de Compostela, on van morir 80 persones, s'ha posicionat a favor de la petició d'indult del maquinista, condemnat a 2 anys i mig de presó pel descarrilament del tren. La magistrada considera que hi ha raons de justícia i equitat per concedir-li. Recorda que no té antecedents, que ja ha pagat la responsabilitat civil i que està jubilat, de manera que el risc de reincidència és nul. La sentència ja deixava clar que el maquinista va tenir una conducta delictiva greu, però en un espai molt limitat de temps, quan va atendre un interventor per telèfon, i que, a més, la tragèdia també es va multiplicar per la deficiència de senyalització del tram de l'accident. La Fiscalia també s'hi va mostrar a favor, parcialment, la setmana passada. I en parlàvem al sumari. Plataforma per la Llengua denuncia l'incompliment del Pacte per la Llengua 1 any i mig després que es signés. L'organització insta el govern a actuar amb urgència en àmbits claus com ara l'ensenyament, la salut, l'empresa i els mitjans públics. L'entitat assegura que només s'han executat completament el 38,8% de les mesures previstes per al 2025. És per això que l'organització reclama una revisió profunda del model actual, l'acció real de tota l'administració i l'impuls veritable del Pacte Nacional. El president de la plataforma, Òscar Escudé, apel·la a la màxima autoritat del país.
2: Apel·lo directament al president, Salvador Illa, a assumir aquesta responsabilitat, a prendre les regnes de l'aplicació del pacte i a fer-lo complir a tot el seu govern. El pacte no és només del Departament de Política Lingüística, és un pacte de govern i de país.
1: També critica la falta d'implicació de departaments com els de Salut, Empresa o Drets Socials i en posa exemples concrets.
2: Els drets lingüístics a Salut continuen vulnerant-se contínuament. O sigui, menys drets lingüístics equival a més inseguretat assistencial. Les comunicacions de tot el govern, i molt especialment del seu president, no són sempre en català, com tampoc ho són les altres administracions que s'han adherit al pacte, com l'Ajuntament de Barcelona. El català encara no és oficial a la Unió Europea. I a l'escola continuen sense aplicar-se els canvis necessaris per assegurar el ple domini del català quan els joves acaben l'escolarització obligatòria.
1: L'entitat, que forma part del pacte, assegura que en continuarà fiscalitzant els incompliments i confia no haver-ne de sortir.
0: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: El govern espanyol destinarà 500.000 euros a restaurar la muralla de Tossa de Mar, a la Selva. Aquest estiu, el risc de despreniment d'una de les torres va obligar a tancar les terrasses de 2 restaurants que hi ha a tocar. Girona, Núria Peraire.
3: El Ministeri ha aprovat una actuació d'emergència i les obres les farà l'Institut de Patrimoni Cultural. Es repararan les 3 torres i diferents trams del recinte de la muralla. L'alcalde de Tossa, Martí Pujals, ja havia alertat del deteriorament i mentre l'Estat, que és el propietari de la muralla, no aprovava les obres, s'havien col·locat unes malles de manera preventiva a l'entorn de la part superior de 2 de les torres per evitar la caiguda de pedres. La muralla es troba en una de les zones més turístiques i el trànsit de gent no permet fer grans actuacions a l'estiu. Ho explica l'alcalde.
4: Ara ja s'està fent alguna actuació puntual, ja hi ha els contractistes aquí, i a l'octubre ja començàvem entrada de camions i fer l'actuació més important.
3: A finals de juny es va detectar que la Torre de Ses Hores tenia risc d'esfondrament i es va decidir tancar les 2 terrasses de restaurants que hi ha just a sota.
5: What about you two? How did you meet?
6: Yes.
7: All right. One day...
1: Penélope Cruz i Javier Bardem han estat les grans estrelles d'aquest dimarts a la catifa vermella de la Mostra de Venècia, amb el morbo afegit de veure com aquesta parella, a la vida real, interpreta a Bunker un matrimoni en crisi. Ell és un arquitecte que rep l'estrambòtic encàrrec de construir un búnquer de luxe per a un multimilionari, però el títol té altres sentits metafòrics. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
8: Javier Bardem fa el paper d'un arquitecte de renom internacional que ha fet carrera en projectes prestigiosos com hospitals o biblioteques. Viu a Londres amb la seva dona, interpretada per Penélope Cruz. La crisi larvada entre tots dos esclata quan ell rep un encàrrec multimilionari que ella rebutja perquè el troba immoral. La construcció d'un búnquer de supervivència amb tots els luxes per un magnat internacional convençut que s'acosta a una catàstrofe planetària. El refugi que projecta l'arquitecte aixeca murs invisibles en la parella, cada cop més distanciada del món exterior. Per altres qüestions que la pel·lícula aborda en clau de thriller psicològic, la por als altres, la gentrificació, la bunkerització d'unes cases farcides d'alarmes o l'aïllament dels adolescents darrere dels mòbils.
9: La pel·lícula habla de eso, estamos realmente
6: en riesgo de perder la conexión humana. Y es una cosa que si no se entrena, no se va a tener. Mi esperanza es que la gente joven, creo que sí realmente se está dando cuenta de la manipulación, y yo espero que reaccionen, porque son muy inteligentes.
8: Bardem i Cruz han aprofitat la roda de premsa per expressar la seva alegria per estar al repartiment de les pel·lícules seleccionades als Oscars.
9: Tenemos tres películas, en una de ellas sale ella, en otra salgo yo, así que no hablamos mucho de eso en casa.
6: No es verdad.
1: El dramaturg català Joan Yago ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Literatura Dramàtica que concedeix el Ministeri de Cultura per l'obra La Brama del Cèrvol, que va estrenar al Teatre Lliure el 2025 amb la seva companyia, La Calòrica. El jurat ha destacat la potència del text i l'ha qualificat d'arriscat i deliberadament delirant. A més, ha assenyalat que Yago, a través de la seva mirada lúcida i la ploma afilada, burxa una vegada més en les esquerdes de la nostra societat a través d'un humor descarnat. Joan Yago ha explicat a Catalunya Ràdio que l'emociona especialment que el jurat hagi triat aquesta obra seva.
10: Perquè és una obra que no sempre gaudi de confiança i d'aplaudiment. I fins i tot jo mateix a vegades m'he arribat a dubtar. Jo moltes vegades durant el camí vaig dir, no, anem bé, jo crec que l'obra és bona, jo crec que està bé, jo crec que val la pena. I ara rebre aquest reconeixement, doncs, sincerament és molt xulo. A vegades anar pels camins que no són els camins habituals, doncs, t'ajuden a arribar a llocs més únics.
1: El premi, que l'any passat va guanyar Victoria Spumberg amb el seu L'imperatiu categòric, està dotat amb 30.000 euros.
0: Esports.
1: Amb Joan Fitó.
11: El Barça arrenca a la Champions aquest dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord. Arrenca a la Champions la tercera temporada de Hansi Flick a la banqueta blaugrana, i la Lliga de Campions és el principal somni.
12: A la fi, cada gran equip, cada gran club somia amb això, perquè aquesta és la millor competició. Tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí llarg i tot just acabem de començar i ho hem de demostrar, no només a la Champions League, també a la Lliga, i això és el que volem fer.
11: D'aquesta Lliga de Campions, de guanyar-la, també n'ha parlat Lamine Yamal.
13: Sí, jo crec que no hi ha més motivació que dir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
11: Eric García és baixa per sanció. Aquest Barça Feyenoord es juga a 6:45 i es podrà seguir des d'una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio. Precisament aquest dimarts ha arrencat la Lliga de Campions. S'han disputat 6 partits. Destaca la victòria del Real Madrid per 2-1 contra l'Inter de Milà. Els blancs han aprofitat 2 errors greus dels italians a la primera meitat per encarrilar la victòria. Mbappé i Fede Valverde han fet els gols del Real Madrid. Al tram final, l'Inter ha fet el 2-1 i el conjunt blanc ha acabat patint. José Mourinho, tècnic del Real Madrid.
14: No, resume que podia acabar 5-6-1 per nosaltres, podia acabar 6-6. No quiero decir el Inter ganar el partido porque nosotros hemos creado más y en momentos cruciales como el 3-0 no último minuto del primer tiempo, el de Jude al inicio del segundo tiempo, pero partido loco, una locura que no me gusta.
11: També jugats aquest dimarts a la Champions, AEK d'Atenes 1, LASK 0, Bruges 2, Aston Villa 3, Borussia Dortmund 3, Villarreal 2, Lilla 2, Betis 3, amb 2 gols del català Marc Bartra, i Porto 0, Manchester City 2.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: Encara en futbol, el Barça ha situat Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri entre els candidats a guanyar la pilota d'or. També hi ha els ex-blaugranes Lionel Messi i Ferran Torres, així com el català del Real Madrid, Marc Cucurella. Destaquen, però, les absències de Pedri i Rafinha. El Barça femení també domina la llista de les 30 nominades amb 6 futbolistes, Graham Hansen, Patrick Jarro, Eva Peyor, Claudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks. També les exfutbolistes del Barça

0: Alexia Putellas i Mapi León. El dilluns 26 d'octubre s'entregaran els diferents guardons en una gala a Londres.
1: 3Cat Info.
0: En bàsquet, el Barça ha presentat a la vegada les 11 incorporacions d'aquest estiu. El també nou director esportiu, Xevi Pujol, explica com ha confeccionat la plantilla.
2: Ha sigut un estiu molt intens pel club, amb molts canvis en totes les àrees, on tenim doncs, aquests 11 jugadors que responen a un perfil atlètic, amb cames fresques, bona mentalitat, amb ganes de créixer, d'adaptar-se quan abans a totes les característiques noves doncs, que té la Lliga CB, que té l'Eurolliga.
0: Mentrestant, el Joventut, Ricky Rubio, assegura que seguirà aquest any per ajudar a fer créixer el projecte de la penya.
3: Esportivament, potser no estic parlant dels anys gloriosos, perquè econòmicament pues, no sé on estaríem a CB, però estaríem pues, no entre els tres primers com hem quedat l'any passat segur, però hi ha coses que es poden millorar i és aquí on vaig demanar-ho i al final hi ha coses que sí, que tirem endavant i amb ganes de seguir en aquest projecte.
0: Aquest dimecres comença la Lliga Catalana amb la participació tant de Barça com de Penya. Dos partits previstos, Ilerna Lleida, Sisa Joventut i Andorra Quitzenàs Manresa. I el Barça d'handbol ha anunciat l'ampliació del contracte del tècnic Carlos Ortega fins al 30 de juny del 2031.
4: Normalmente los entrenadores no renuevan tantos años, ¿no? Esto significa sin duda confianza plena en mi persona y en mi staff, ¿no? Y bueno, espero estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Como creo que estos últimos años hemos estado, ¿no?
1: 3Cat Info.
0: A la Copa Catalunya masculina de waterpolo, partits dels quarts de final, dos partits d'anada, Mataró 8, Barcelona 14 i Terrassa 19, Rubí 11. Un partit de tornada, Atlètic Barceloneta 21, Sant Andreu 8. El Barceloneta s'ha classificat d'aquesta manera per les semifinals. Jugaran aquestes semifinals contra el guanyador del Terrassa Rubí.
1: Trescat Info.

El govern suspèn les classes i restringeix aquest dimecres la mobilitat a les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès pel risc de pluja torrencial. També suspèn l'activitat sanitària no urgent i recomana el teletreball. Es preveuen xàfecs localment molt intensos que poden superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions de 90 litres en 3 hores. La vaga dels docents el primer dia de curs ha tingut un seguiment baix, ha estat del 12% segons dades del govern i del 30% segons el sindicat USTEC. La consellera ha anunciat, encara sense data, un debat ampli amb tota la comunitat educativa i insisteix que amb els sindicats només s'hi han de tractar qüestions laborals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana compareixer el 23 de setembre al Parlament per informar de les proves PISA enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i amb un inici de curs convuls per aquesta vaga de docents. 12 països, entre els quals hi ha Espanya i el Regne Unit, vetaran els productes produïts als assentaments jueus a Cisjordània. La mesura busca pressionar Israel per la seva política expansionista contra els palestins. Com a represàlia, el govern de Netanyahu ha anunciat el tancament del consolat britànic a Jerusalem. Detinguts dos menors més en relació a la mort violenta d'un home a Manresa la setmana passada. Els joves arrestats tenen 16 anys i amb aquestes detencions ja són 4 les persones detingudes pels fets. Els altres menors arrestats estan en un centre d'internament. El Suprem suspèn cautelarment el dret de vot dels milers de nacionalitzats per la coneguda com a llei d'anets, impulsada pel govern espanyol. L'alt tribunal ha avalat la petició de Vox i retira als descendents estrangers d'exiliats per la Guerra Civil la possibilitat de votar quan falta menys d'un any per les eleccions generals.